0: aquesta ràdio.
1: No, no,
0: que avui... no parleu del... el femení.
1: El futbol femení, sí, en parlarem més tard, no et preocupis, no? Avui...
0: Clar.
1: Algú se'n recorda?
0: A les 7:59, avui... oi? Quan ve la Montse Martí.
1: Ah, mira, entreno en ayunas, alimentos beneficiosos i rutines marcades. Encara continua, això dels esguirramos. Bueno, Aitana, potser direm alguna cosa, però avui el tema és Rodri, suposo que ho entens, no?
0: No, no, clar, clar, clar, sempre el tema és un home, eh? Sempre.
1: Molt bé, no, és un tema, no, és el fitxatge d'avui. Ja la tia que vam fitxar aquella noia, doncs ja vam dir-ho. Que... Val, canviem de qüestió. Centrem-nos en d'altres temes que són actualitat. Oh, no, no saltava aquest.
2: Bueno, mis estimados socialistas,
1: ¿sí?
2: Ir poniendo vuestros teléfonos en esta caja de cartón.
1: Venga, vamos. ¿Els teléfonos en una caja de cartón? ¿Per quin motiu, això? ¿Per qué?
2: Yael
1: y... ¿Yael? ¿Per quin motiu?
2: Mi querido Pera, como estos días me reúno con mucha gente en Lanzarote,
1: sí, es
2: que rima con
1: no,
2: estantería.
1: Prou.
2: Por seguridad debo requisar vuestros teléfonos y así no me grabáis ni me hacéis fotos sin camiseta.
3: ¿Qué digo?
1: Amagasal. Pero sap, luego... Sap que estaban directo a la radio,
2: momentos,
1: ¿no? Supongo que te present, ¿oí?
2: Del día a día, donde
1: sí
2: uno
1: no
2: necesita aliviar tensiones.
1: Va, no pensem.
2: Me pongo la foto del presidente y... Chup, chup.
0: Va.
1: Va, no digui guarrades, escolti'm.
4: Xup, xup, xup,
1: xup. No, va, deixa l'embudio tranquil, pobre tio, ja, de veritat. Però d'atacar l'embudio, pobret, que ja prou pera té amb el seu, que no s'ha de caputejar a nosaltres.
2: Espera, no canvies de tema i no. Dame tu mòbil.
1: Que no li donaré el meu telèfon, senyor Sánchez. No li donaré.
2: Comprometides?
1: No li donaré.
2: Ja me les has pasado.
1: No, va, prou. Vagi a la platja i deixi dir tonteries, d'acord?
2: Ja ell, no fa falta que me des tu mòbil, que no. Parece que lo has tirado de un quinto piso.
1: De veritat, eh? No, sí que és veritat.
3: És que més té raó, sí.
1: Sí, està bastant xungo el telèfon.
3: Sí.
1: En fi, vagi a la platja, va, de veritat, sisplau.
2: Pues mira, ahora mismo voy para allá con Begoña y con mi hermano.
1: Mira, nos...
2: ¿Quieres venir, Pera?
1: No, no vull venir.
2: Tú eres de la familia.
1: Sí, no.
2: Y además no sería la primera vez que te veo con un bañador ajustado, tipo Alfredo
1: no.
2: Landa.
1: No, no, prou, no digui tonteries. Prou d'aquest color, ja. Estic fart d'aquesta història, va. Prou. Adéu, no aniré a la platja.
0: Oh, hello, em quedo com un tamagotchi.
1: Cocó, què et passa? Cocó, què et passa?
0: O sigui, com que què em passa? O sigui, com que li hem de donar al mòbil al senyor aquest? O sigui, què? Red flag?
1: Sí, no, prou d'aquest senyor. A més, tu també podries viure una estona sense tenir el telèfon, no?
0: O sigui, a mi me la pela aquest senyor o qui sigui, però jo no li penso donar al meu telèfon a aquest tio. O sigui,
1: vale,
0: com vol que pengi el meu Get Ready With Me, la meva skincare.
1: Dale, prou, ja està. Coco, prou de gilipollades i de pica.
0: Selfie per a mà, selfie pas més followers.
1: Va, ara sí, deixem de banda de tot aquest... Ara, puja, puja. Volem sentir que tenim.
5: Són les notícies.
1: Yes. Hi ha tres persones que han vingut a mirar el programa, que no tenien res millor a fotre. A més, avui fa calor aquí, eh? Sí, foten a calor.
3: I no ho entenem.
1: Sí, avui no ho entenem. Va, pugeu l'aire 24. Pugeu-lo 24, sí. Perquè això no té d'allò. Val, escoltem el nostre far matinal. La persona...
3: Jo diria més.
1: Vaja, el millor professional de la casa durant l'estiu, amb diferència... Ostres, perdona, eh? Bueno, ja hi anem, eh? Però Pilar Rubio i su método militar para hacer las maletas. Què deu ser, això?
3: Mira, Mas, sembles un senyor gran, ara.
1: Sí, bueno, a veure, un moment. Per què? Però si és interessantíssim, això. Què vol? La gent què vol? Parlar de... Bueno, és igual.
3: Sí, la gent vol...
1: L'embudio, ara estigués en directe, també estaria parlant d'això, l'amic embudio. És un autèntic professional, és el professional, és el cirurgià de les zones, precisió quirúrgica, el comandant suprem de l'actualitat, fins i tot l'aiatolà de la comunicació, per què enganyar-nos? Silenci, sisplau, bueno, silenci, però la música que segueixi. Arriba amb tots nosaltres el moment embudio al món arracó. En aquest cas, comunicant com l'expert sobre un tema tan delicat com la salut. És una frase que no s'entén, però és el que comunica ell.
6: Nou cas d'antivirus a l'Estat. Els ministres de Sanitat i francès, i el mateix ministre de França, van anunciar ahir a la tarda que hi ha un ciutadà franco-argentí aïllat a Galícia perquè ha donat positiu a la malaltia.
1: Va,
6: en
1: moment,
6: les autoritats...
1: Marc Espejo, pots tornar a reposar des del començament?
6: Nou cas d'antivirus a l'Estat.
1: Sí.
6: Els ministres de Sanitat i francès,
1: i el mateix ministre de França,
6: van anunciar ahir a la tarda que hi ha ciutadà...
1: El mateix ministre.
7: El francès
1: i el mateix ministre de França. Va, ho torno a posar perquè no ha quedat clar.
6: Arrastreix. Nou cas d'antivirus a l'Estat. Els ministres de Sanitat i francès, i el mateix ministre de França...
7: Es diu
6: Francesc.
1: Ah, potser diu Francesc. Gràcies, Sergi. Ets el nostre exemple, el model a seguir.
7: Molt bé.
1: Que tinguis un bon cap de setmana, que està clar que això de matinar 5 dies seguits...
3: Va, anem a fer allò,
1: Va, el bombo. Recordeu, tenim un bombo que aquí fa girar la Iel Brusca. Iel, fot-li el bombo,
3: ara,
1: nena.
3: Ara, per favor.
1: Hi ha tots els telèfons que consten al meu mòbil. Què fas, la dreta? Què et passa? No sé, no...
3: Ah, ja sé qui és.
1: Perdona, jo diria que aquesta bola va sortir l'any passat. Bé, recordeu
3: sí,
1: que són...
3: Sí, agrada molt
1: sí,
3: que surti
1: perquè és un tio
3: bola.
1: Molt trempat i molt ben parit. Aleshores, recordeu que...
2: A mi també m'agrada que salgan aquesta bola.
1: No, va, no comencem, però d'aquest color. Tu vés-te'n aquí amb els Ramos a fer abdominals.
2: Claro,
1: doncs truquem des del meu mòbil a la bola aquesta que ha sortit a l'atzar, a veure si ens l'agafa, que potser està fent la migdiada. A veure qui serà... Sí, ep.
4: Hola.
1: Hola.
4: Hola, qui parlo?
1: Coi, amb el Pere Mas, que no el coneixes.
4: Hòstia, Pere Mas, però què fos tu aquí ara a parlar amb un senyor tan gran com jo?
1: Però, vigila que estàs... Vull dir, estàs sortint per la ràdio, que estic fent un programa i vaig
4: no,
1: aquí fent...
4: No, el... Estàs, que jo no tinc filtres, eh? No
1: ah, val.
4: Esperis que els tingui avui,
1: Què? Bueno, escolta'm...
4: Qui t'ha fallat que em truquis a mi?
1: No, és el bombo, això és el bombo, que és la Iel que facin el bombo, i surt un número i... Però és que em sembla
4: sí,
1: que l'any passat...
4: Ara ens ho creurem, ara ens ho creurem.
1: Em sembla que l'any passat també va sortir el teu número, mira que és casualitat.
4: Bueno, però ja saps que jo tinc carinyo a l'emissora i a tu en particular, però diria, va, que t'ha fallat.
1: A veure, bueno, sabeu qui és, no?
3: Sí, per favor.
1: Ah, un aplaudiment al Pep Cruz. El gran Pep Cruz. Quina mania. Que no ets tu?
4: No, jo sóc en Robert De Niro.
1: Ah. Abogado. Abogado. Escolta'm, clar, és
4: Tu demana, està el súper obert.
1: Escolta, com estàs, tio? Què estàs fent? O sigui, no estaves fent la...
5: Uns gelats.
1: Silenci.
4: No estàs fent. Vinguin de dinar, de la coma, aquí a tocar a Martinet.
1: Ah, molt bé.
4: Anant amb el Coro, que actua demà passat aquí a Prats i Sansor.
3: Ah.
4: I jo, quan no estigui...
1: Coro?
4: El Jordi Coromines, que sí, home.
5: Prats i Sansor?
4: Gran actor. Prats i Sansor està aquí a 2 quilòmetres d'alt.
1: Ostres, perdó, és que, disculpa, no tinc el gust de conèixer, en canvi, un dels meus millors amics de Mata de Pere es diu Jordi Coromines. Llavors, ara aquí estic en un moment que m'està a punt d'explotar el cap. No sé que sí.
4: Aquest és de Campelles.
1: Ah, molt bé. Jordi Coromines, molt bé.
4: Sí.
1: Bueno, doncs que la gent el vagi a veure, no? Fem una mica de promo. Ja que...
4: Sí, és entrada gratuïta, sí, que més a més, bé. Molt bé. Ho tindrà
1: ple
4: segur.
1: Val.
5: Festa major.
1: Sí, escolta, i tu com estàs? Vull dir, a part de vens al dinar, estàs de vacances, estàs...
4: Sí, perquè acabo d'estrenar l'obra que havíem assajat Cultura i Conflicte, que la feia en català i la vam anar a estrenar el dissabte aquest passat.
1: Home!
4: A l'ITE, al Festival de l'ITE.
1: Ah, molt bé. Per tant, encara no està en cartell aquí a Barcelona? O no,
4: no estarà el 22 de setembre, l'estrenem a la biblioteca.
1: Home, doncs fem una mica de publicitat. 22 de setembre, per tant, per la Mercè, o un o dos dies abans de la Mercè... Sí.
4: El dia 22.
1: Molt bé.
4: La Mercè és el 23, no?
1: I com has dit? Sí, el 23 o 24, ara...
3: El 24.
4: Sí, jo tampoc.
1: I com has dit que es titulava?
4: No miris...
1: Que no miri jo o es titula així l'obra?
5: No, és el títol.
1: Ah, molt bé. I qui més la perpetra? Qui més la perpetra?
4: Doncs mira, la Marta Marco, la Gemma Martínez i l'Arol Hileri.
1: Home, doncs estarà molt bé això. Vol dir que ja pots apuntar-nos el dia de l'estrena, vindrem uns 15 o 20 del programa, val? A veure l'obra.
4: Criticar, que és el que sabeu fer millor, criticar.
1: No, criticar, que no critiquem, però si ja saps que t'estirem molt, tu.
4: Però si nosaltres manté la crítica és l'únic que et fa avançar.
1: Va, bueno, si vols rajar d'algun crític...
4: Tres crítiques bones i ensorres l'actor.
1: Aquí, sí, és veritat.
4: Perquè es pensa que ja en sap, i el pitjor que et pot passar en aquest ofici és pensar que ja en saps.
1: Va, doncs ja li diré al Xavi Pardo, però em sembla que avui ha començat vacances el Pardo,
5: sí?
1: Oi?
5: Sí, correcte. Tant,
1: no podrem...
3: A nosaltres també ens critiquen.
1: Sí, exacte, nosaltres també ens critiquen. I...
4: A veure amb qui estàs.
1: Per tant, estic amb la Iel Brus, que el que passa és que, com que t'estic tocant del telèfon, no els acabes de sentir el tot, però tinc l'Iel Brusca aquí
4: sí,
1: al costat.
4: Sí, la noia l'he sentit. A nosaltres també es critica.
3: No ha sigut amb un tot tan repel·lent,
1: Sí, sí.
4: Té molt bona veu,
1: Sí, home, i tant que té bona veu.
4: Yes.
1: Iel Brusca es diu.
4: Iel Brusca.
1: Sí,
4: i d'on és la iaia?
3: De Sant Pol.
1: De Sant Pol de Mar.
4: Ah, sí, és de Sant Pol?
1: Sí, viu allà de gairebé...
4: Persona, jo pensava que no hi vivia ningú, és la primera persona que conec de Sant Pol.
1: Sí. Ho dius de veritat?
4: Sí, no crec ningú de Sant Pol.
3: Doncs vine quan vulguis, Pep, i fem una paella.
1: Et convido a dinar allà a la Ruscalleda o a cal Raül. No, a la Ruscalleda no la coneixes?
4: Sí, però la Ruscalleda no és de Sant Pol.
1: Sí que és de Sant Pol.
3: Sí que
1: viu. Viu a Sant Pol.
4: Bueno, que viu a Sant Pol, que tenia el negoci a Sant Pol i tot això, i he menjat a casa seva, sí.
1: Sí.
4: Però no sabia que ella
1: passava. I tant, sí. Si mires, jo crec que és un convidat de l'Albert Tom, que se la veu fent totes les seves coses, disfressant-se, i hi ha una cosa al carnaval de Sant Pol, i crec que allà està superlligada, Sant Pol.
4: I com es diu els de Sant Pol? Sant Polenc.
1: Sant Polenca.
4: Sant Polenca.
1: També els hi pots dir Sant Pol... Els hi pots dir Sant Pol quina hora és, que els hi fa molta il·lusió, normalment.
4: No, Sant Pol la manta, es diu. Sant Pol Amant a quina hora és? I això no ho he dit perquè ho trobo francament ara, Pere, ara és massa fallat, eh?
1: Doncs sí.
4: No pots tenir una Sant Polenca aquí i aquesta frase de ritual horrorós.
1: Va, no.
4: Que jo, que m'entens.
1: Molt bé, doncs la retiro, va, perquè ho dius tu.
4: Vale,
1: Pep, que t'haig de deixar, que tinc que vaig a ventilar més gent. Escolta, moltes gràcies, bon estiu, i a partir del 22 de setembre a la biblioteca...
3: No miris.
4: A la biblioteca no miris.
1: No miris, però sí, vindrem a mirar. Cuida't i moltes bones vacances.
4: Vine amb les teves ulleres vermelles, que són tot millors d'això.
1: I com ho saps que porto les ulleres vermelles?
4: Perquè jo miro, jo sí que miro.
1: Oh, això sí que fa por, eh?
3: Sí. On ets?
1: No, perquè jo, bueno, avui porto les vermelles, però no sempre les porto vermelles.
4: Ja, m'ho imagino.
1: Vai, a mare del senyor. Vinga, penjo abans que m'agafi més gillo. Cuida't, maco. Abraçada. Adéu, que vagi molt bé. Bueno, avui...
3: Una bona conversa.
1: Inquietant. Ah, i ara ve la cançó brusca, eh?
3: Vai. Va, som-hi. El millor moment del programa, cançó brusca.
1: Sí.
3: Avui la posarem des de l'inici. Mira, sona així.
1: Novetat, de fa 4 dies,
3: És Michael Jackson, ho sabíeu, no? És de la Beat It, i la poso precisament perquè avui hem sabut que faran la segona part del biòpic del cantant, que no sé si ho recordeu. Heu vist la primera? Ningú, no?
1: No,
3: ni
1: la penso
3: veure. La primera, no, clar, la penseu a veure. De fet, van haver moltes crítiques, diguéssim, pel tema que van haver de readaptar aquesta primera pel·lícula, perquè finalment van optar a no incloure tot el tema de les acusacions per abús sexual. Però bé, quan menys coses saps d'un cantant, jo crec que millor.
1: No, sobretot si fa les coses que feia aquest senyor.
3: Efectivament.
1: Que va haver de pagar per comprar el silenci de la gent amb la que havia agredit. Però vaja, això...
3: Ja. Però escolta la cançó.
1: Ja, puja. Sí. Bueno, avui no connectem amb RAC 105. De moment, potser connectem més tard, perquè és una mica tard, perquè entre l'última hora i tota aquesta història... Deixeu-me que saludi a un dels nostres dos estudiants en pràctiques, el Noel Guardino.
7: Guarnido.
1: Sí, Guardino, o això, com de cara. Va, endavant amb la mania del dia.
7: Mateixes lletres, diferent ordre, és el que té la dislèxia.
1: Què toca avui, la mania de bon dia?
7: Avui ve una persona relacionada amb el món de l'aviació i aprofito per parlar dels que aplaudeixen quan aterra l'avió.
1: Ostres.
7: Això d'aplaudir un aterratge és una cosa molt estranya.
1: Sí, és lamentable.
7: Escolta, entusiasmat de la vida, què celebres?
1: Calma.
7: Que no ens hem matat? Quin era el teu plable? Pla B, no sé ni parlar dels meus dies que estic. Perquè jo, quan vaig a comprar el bitllet...
8: Jordi Claret.
1: Va,
7: ja donava per fet que arribaríem sencers.
1: Sí.
7: Hi ha gent que viu cada vol com si hagués esquivat dos missils, un huracà i un colom en depressió. Escolta, i a més són aplaudidors que pensen que el pilot el sent. El pilot no sent res, el pilot està pensant en qui dormirà aquella nit.
1: No.
7: Mireu, posats a aplaudir, aplaudint quan surti la maleta. Perquè que la teva Samsonite aparegui per la cinta, allò sí que és un acte de fe.
1: I un miracle, sí.
7: Mires al forat negre i pensant... Vuelve con papa! Més o menys.
1: Què li ha fet aquest tio avui?
7: Sabeu què? No, ja acabo. He decidit incorporar aquest costum a aplaudir la meva vida. Aquesta nit, quan baixi del taxi, començaré a picar de mans i li diré al taxista. Gràcies, Paco.
1: Molt bé, gràcies.
7: Gràcies. Doncs, Hem arribat. I sense víctima. Ole tus huevos.
1: Vale, calma. Deixem el nou Guarnido, com es digui.
7: Que segons sigui el meu estat, ja
1: sí,
7: serà...
1: Va, prou, ja està.
7: Algú digne de celebrar. I... No em tallis, Pere. Bon cap de setmana, eh?
1: Igualment, bon Nadal. Saludem a la nostra altra estudiant en pràctiques, la Judit Esposa.
9: Avui sí, avui
1: ja estic
9: molt bé.
1: Que bueno, prou d'aplaudir, que aquí ja t'han aplaudit una mica en tu història.
9: Ens agrada molt aplaudir aquí.
1: Què passa, Judit, què vols?
9: Res, jo simplement vinc a dir que aquí rieu tots molt i passeu el programa rient, però al final aquí li haurem de donar la raó és a l'Olivia Làctea.
1: No, dona, que no vull dir, no n'hi ha per tant com fa ella. Què passa? No, va, prou ja.
10: Ha de venir una de pràctiques perquè em creieu.
1: No s'inventi coses.
10: Així funciona la veracitat.
1: Professora Làctea, que no n'hi ha per tant amb el tema de l'eclipsi.
9: Sí que n'hi ha per tant,
10: sí. El dia de l'eclipsi no podreu aplaudir, maleïts.
1: No, sí que podrem aplaudir, sí, que aplaudirem i tant. Mira, hòstia, que la gent no se li acudeixi aplaudir quan s'apagui el sol. Clar, nosaltres en un lloc on hi ha com 100 o 200 persones que veuran l'eclipsi i potser se'ls acut fotre's aplaudir l'eclipsi.
3: I no es pot?
8: Sí,
3: però no es pot, perquè no es pot.
8: No,
1: ja veuràs com hi ha... Bueno, és igual, no em facis parlar.
3: Home,
1: si la gent aplaudeix un aterratge, com no aplaudiran un eclipsi?
3: Però si la gent aplaudeix una posta de sol, com no ha d'aplaudir un eclipsi?
1: Bueno, és igual. No fot.
10: Gràcies.
1: Bueno, podrem aplaudir, no, professora Làctea?
10: No tindreu mans ja.
1: Però en tot cas, ja estem cansats del tema de l'eclipsi o no?
9: En tot cas, vosaltres esteu tot el dia dient a la ràdio que col·lapsaran carreteres, que tothom embogirà pocs dies abans. A la redacció jo he sentit més d'un dient que estan histèrics. Vull dir, que això és real, eh? El tema de l'eclipsi, la gent està embogint real.
1: Sí, no, bueno... bàsicament és perquè hi ha molta preparació darrere un programa tan especial que dona tanta feina. Els informatius, les productores, pobres que estan fins al monyo, a l'espejo i la part tècnica, no serà un sideral ben
9: mal. Aquí està treballant tothom moltíssim, sí. I de fet no ho nego, les productores sí. Fa dies que estan trucant experts, testimonis, caçadors sí. D'eclipsis, i fins i tot hi ha persones que fa 25 anys que l'esperen, aquest eclipsi.
1: Bueno, és que és un moment històric, vull dir que la gent estarà pendent d'això.

0: festa, regalem dues entrades dobles.
1: Home, això és magnífic. Per tant, quatre persones podran anar a veure God Save the Queen. Aquesta cançó la posarem sencera, eh? Un dia d'aquests.
0: Un dia. Ja un dia ho farem.
1: Sí, l'últim dia.
0: L'últim dia del programa.
1: L'últim dia.
2: Només música.
1: Ho gravem tot. Posem tot i fotem el camp.
0: I ens n'anem.
1: Sí, no, potser ni se n'adonen, que fotem el camp un dia abans. Va, tu, abans d'escoltar els acudits, com poden participar els oients pensant-hi a la setmana vinent?
0: Exacte. Per participar i endur-se aquesta entrada doble o el premi que tinguem la setmana vinent, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del Versió Estiu, al 680 70 70 60. I, com sempre, recordem el número 1, el 680 70 70 60.
1: I, com diem sempre, qui vulgui enviar l'acudit, que aprofiti ara, que és el moment que el tens fresc al cap. A veure, els acudits d'avui, recordeu, dues entrades dobles, per tant, quatre persones tindran premi i, en lloc d'escoltar tres acudits, n'escoltarem quatre.
0: Exacte, anem amb el primer, amb el Jordi de Salt.
3: Resulta que eren dos amics que anaven així junts pel carrer i un li diu al seu company, diu, escolta, diu, has vist mai un elefant amagat darrere una margarita? I l'altre diu, hosti, no, diu, s'amaguen bé, eh?
0: Sí. Anem amb la segona, amb la Rosa de Manresa.
4: Doctor, com està la meva sogra? I diu, miri, posis en el pitjor, eh? Diu, què? Ja me l'envia cap a casa, no? Malparit.
0: Anem amb el tercer. Anem amb el Miquel.
1: Què?
5: Diu, Diògenes, què fas? Diu, aquí, pujant les escombraries.
0: I l'última, la Nuri de Salt.
6: Doctor, doctor, què és pitjor, la ignorància o la indiferència? No ho sé, però tampoc m'importa.
1: Vaja, va, nivell intermig avui. Els guanyadors, qui són?
0: Doncs els guanyadors d'avui que s'emporten aquestes dues entrades dobles pel 10 d'agost per God Save the Queen són la Nuri de Salt i el Jordi també de Salt.
1: Molt bé, doncs que t'aplaudim per ells. Okay, una mica aquí, ja que com hem begut i tal... Magnífic, tu. Doncs gràcies, Lívia Discipio.
0: Cal recordar, però, una cosa, Pere, que si no han guanyat l'entrada però volen viure aquesta experiència única, encara poden comprar l'entrada i trobar tota la informació disponible i necessària a sonsdelmón.cat.
1: I te'n vas allà, Roses... Et fots
0: a viure
1: un banyet,
0: la vida.
1: Que mira que hi ha metres i metres de platja, no és aquests els ridículs que la platja és petita, hi ha molta platja.
0: Sí.
1: Però molta vol dir molta, eh, Iael? Banyes allà, et fots un arrosset.
0: Sí, sí.
1: Mira, jo el dia que vaig anar-hi vaig anar a un restaurant que estava com una mica enlairat allà davant del mar. No me'n recordo el nom, tampoc el diríem, però vaig menjar un arròs sensacional.
0: Podem anar-hi un dia. Ens convides?
1: Sí, el problema és arribar fins allà, però sí, no hi ha problema. Quan voleu anar-hi? Ja us hi portaré d'excursió.
0: Ja parlem.
1: Podem anar a un concert de Sons del Món. Va!

0: Tarda, 6 de les... de la tarda, no? Bueno, ja està, no? Un quart de 6 ja no té més...
1: En punt, això,
0: en punt. És un quart de 6 en punt de la tarda. No té molt misteri qui és el nostre convidat, perquè hem dit el seu nom, unes 80 vegades abans de començar l'entrevista. Tot això ho hem fet perquè volem fer-li molt la pilota i que ens porti, amb avió, no sé allò, que entres allà, foti una passada per Barcelona. Com va ser allò, aquells, durant el Mundial? Oi que va haver-hi un tio que es va dir que un comandant havia fet, sí, una passada de salutació... Ara no me'n recordo, ara m'ha vingut al cap. Sí, sí, no et sona que o algú que havia de celebrar alguna cosa va passar sobre un poble d'algú famós, ha passat això els últims mesos, ja veuràs com... Ningú li ve al cap? No, bueno, ja... Igual.
2: Hi ha hagut de tot, sí.
0: Hi ha hagut de tot, però vam llegir una notícia, jo crec que ha sigut durant l'estiu, d'algú que va agafar amb la viva sobrevolar una mica sobre un lloc que no...
2: Però era per Islàndia, era molt lluny d'aquí,
0: era lluny, no sé.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, en tot cas, volem que ens portis a fer una volta per Barcelona. Vinga, o fer una mena de cosa estranya. És el comandant Ramon Vallès. Que ja el primer dubte que tenim, heu aplaudit pel comandant d'Iberia, diguem-ho tot, nascut a Piera, perquè és
2: correcte,
0: molt pierenc, això de Piera sortirà tota l'entrevista, i si no parlem de Piera no podrà tornar a casa seva. Bueno, vius a Igualada, però no podràs tornar a casa teva ni en broma. Sí o no? Perquè això,
2: Piera... Home, la gent de Piera els agrada, que la gent sàpiga que sóc de Piera.
3: Ojo con el semáforo de la cantina, que si no espaviles...
0: Què
3: no
0: passa?
2: Tu coneixes bé.
0: Sí, bueno, què passa? Aviam, què passa amb el semàfor de la cantina?
3: No, que lo expliqui el comandante.
0: Aviam, comandante.
2: No sé què li passa, hi ha un semàfor allà al mig.
0: Però acaba molt lent, o què?
2: Bueno, es fa pesat.
0: Es fa pesat. Aviam, vols que truquem a l'alcalde de Piera i li diguem...
3: L'alcaldessa. Isabel.
0: Isabel? Bueno, estic flipant del grau de coneixement de José María. En tot cas, comandant, el primer dubte que teníem abans d'entrar en matèria, aquí ens costa una mica arrencar, eh? Ens costa una mica...
2: No pateixis.
0: Som lents. És comandant, pilot... Comandant és un tipus de pilot? És més comandant que pilot?
2: Anem a dir, Pere, que pilot és un terme genèric.
0: Val.
2: Fins i tot, si dius pilot, algú podria dir que ets un pilot de cotxes.
0: Mm-hmm. Clar, si de cotxes es diu.
2: De curses, sí, sí, no? Sí.

0: clar, un pilot de Fórmula 1, un pilot d'avió, aleshores el tema pilot d'aviació és un terme genèric i després hi ha un càrrec de responsabilitat que t'assigna la teva empresa, que és la de comandant. Per tant, realment, el comandant no és res més que un càrrec de confiança que recau habitualment sobre el pilot més expert, que és el comandant.
1: Molt bé.
0: Tan senzill com això.
2: Però, diguéssim, tant el comandant com el pilot pot portar l'avió. Tots dos
0: el poden portar. Sens dubte. Sempre el porto tots dos.
2: Sí.
0: Quan fem un trajecte d'anada i tornada, per mantenir sempre les mateixes capacitats, l'anada la fa un dels pilots i la tornada la fa l'altre.
2: Ah, sí?
0: Així de senzill.
2: Ah, jo pensava que el pilot, o l'altre, bueno, com que n'hi ha
0: el
2: dos...
0: El copilot.
2: Per si de cas, el copilot, sí, clar.
0: Perquè ens entenguem. A l'esquerra, habitualment, quan veieu una cabina, el que seu a l'esquerra és el comandant i el que seu a la dreta és el copilot. Aleshores, jo en el passat vaig ser copilot abans de ser comandant. Imagineu-vos per un moment que sempre volés el comandant. El copilot
2: no
0: mantindria les capacitats ni l'entrenament necessari per volar. Per tant, és evident que ens hem de repartir la feina. Dins un avió amb operació normal hi han dues feines essencials. Una és la de volar l'avió i l'altra és les comunicacions amb els controladors aèris. Aleshores, com repartim la feina? Quan un dels pilots vola l'avió, l'altre porta el micròfon per parlar amb el control aeri. I al vol de tornada canviem les funcions.
2: I si parla molt sovint el control aeri o només quan vas canviant de torre?
0: Bueno, quan vas canviant de torre, segons la gestió de l'aeroport, segons d'alguna manera la complexitat de l'aeroport, no és el mateix bellugar-se per un aeroport com Girona que anar a Nova York.
2: No, clar.
0: És ben diferent.
2: Però quan estàs travessant l'oceà, allà ja no parles amb ningú, vas fent el teu...
0: Bueno, allà a l'oceà tenim un sistema de comunicacions diferent que és per escrit, però en qualsevol cas hi ha unes comunicacions. Quan volem canviar una velocitat, quan volem canviar el rumb per estalviar-nos, lògicament, una tempesta que ens trobem pel camí, quan volem canviar l'alçada, tot això s'ha de coordinar amb un controlador perquè t'autoritza a fer el canvi. No fos cas que trobis un avió que ve de cara.
2: Home, doncs sí, no, sisplau, no comencem amb això.
0: Aviam. No, home, Pere, esclar.
1: I per tant, les dues funcions t'agraden.
0: No és que t'agradi, és que les has de saber.
1: No,
0: les
1: però tens una preferida.
0: No. Al contrari, les dues són necessàries que es vagin compartint sempre. És una qüestió de seguretat. No té cap altra finalitat. Que, evidentment, davant d'una situació, si m'ho permeteu, adversa, en la que tu et dirigeixes a un aeroport on saps que hi haurà una situació de vent potent, amb ràfegues fortes, el comandant té la potestat de dir: aquest trajecte el faré jo. Per què? Perquè potser tu portes un copilot que té poca experiència i, per tant, en aquell moment és preferible que l'operació la porti a terme el que té més experiència amb l'avió, que no pas aquella persona que potser hi porta poc temps. És més, hi ha aeroports que les companyies d'assegurances, que sempre estan darrere, obliguen a que la maniobra d'aterratge l'ha de fer obligatòriament el comandant. Aeroports complexes, aeroports que tenen complexitat per la orografia, la meteorologia, una pista curta, és una maniobra que requereix més experiència. Us diré més, hi ha aeroports que abans que ens dirigim en un vol real, ho assagem en el simulador de vol.
1: Carai.
0: Tot això està pensat per la seguretat, i nosaltres som collonuts pensant en la seguretat.
2: Observis que estàs escrivint molt bé part del que és la filosofia del teu llibre, que està entrevistant a la gent. Bienvenidos a bordo. Les escribes, su comandante, en lloc de
3: les abra, su comandante.
2: No. Les escribes, su comandante. Això, d'una banda, t'haig de dir que, com t'ha dit fora antena, l'Alba està acollonida amb el tema dels avions.
1: Sí.
2: És d'aquestes que passa por. I, en canvi, em dedico a fer xistes de...
0: macabres.
2: Macabres. Ja. Sí.
0: M'imagino, Pere.
2: Només he passat por una vegada i perquè no tenia tota la informació, perquè, si no, no l'hauria passada. Però, en tot cas...
0: Sí, m'agrada.
2: Tens algun poder especial? Per cert, pots casar gent, tu, això, el tòpic aquest de casar gent i...
0: Diuen que pots dur a terme aquest tipus de cerimònies en cas de perill de mort.
1: Però,
0: clar,
1: com?
0: Jo sempre
1: com
0: en cas
1: de perill de mort?
0: Clar, és aquella situació que dius, jo no em puc imaginar que l'avió estigui a punt de caure i em vingui una parella i dius, escolti, ens volem casar abans de morir.
2: I a més s'ha de ser constància.
0: Tinc altres feines més importants en aquell moment.
2: I ha de quedar constància, si es volen casar...
0: Bueno, hi ha uns documents, vull dir, a dins de l'avió.
2: Home, però si un, per exemple, comença a tenir un infart, es queda morint-se allà a l'avió, diu, que ens casi el comandant per si de cas. I l'avió aterra bé, bueno...
0: En aquell moment, Pere, si una persona té un infart, la meva prioritat no serà casar-lo, sinó desviar l'avió per arribar a un aeroport alternatiu immediat i que tingui assistència mèdica. Per tant...
2: Olé.
0: Bueno, això són tòpics que explica la llei i que són així, però que realment...
1: Però que després no...
2: Vaja, que no has casat a ningú.
0: No he casat a ningú, però jo, en canvi, he fet de portaveu per demanar la mà en matrimoni.
2: Oh! És això?
1: Escolta, jo vull això.
0: No, jo això hi ho he fet.
2: Què vol dir que vols això?
1: Que ho expliqui o que et passi. No, em demanin, que em facin aquesta cosa, que vinguis tu.
0: A mi m'ha vingut un senyor... Home, trompeta no en tenia. És a dir, jo estic a dins de l'avió, em ve un senyor, que ja més o menys ja ho havíem parlat, que tenia una vergonya brutal. Comandant, necessito que vostè faci d'alguna manera el missatge mentre jo demano la mà a la meva parella.
1: Uau.
0: I així va ser. I imagineu-vos l'escenari. Jo, com a comandant, dono la benvinguda als passatgers en el vol respectiu, ai. I en un moment donat, bueno, aprofito l'ocasió per anunciar-los que fulanito li vol demanar la mà a Manganita. I mentre jo deia això pel micròfon, ell estava de genolls en el passadís davant d'ella amb l'anell.
1: Uau. Tu et van donar un text, però...
0: No, això ja surt sol.
1: No vull. Deixa'm afegir.
0: Està molt bé, va ser
1: molt xulo. Però...
4: Si és que una mujer se empeña en algo hasta que no lo hace, que no te deja tranquil.
2: Ay.
4: Es que ni en el avión puedes ir
1: però
4: tranquil.
1: Però ja, José Maria.
2: No comenci, ja.
1: Deixeu-me dir una cosa, perquè el que comentaves tu abans de... Ah, això que va sobrevolar per Barcelona... Jordi de Planella ens ha entès.
2: No està de vacances aquest
0: xic.
1: Et refereixes a... Va ser amb el papa, el vol de salutació a Barcelona. Es va parlar d'això quan venia de Madrid.
2: I va fer com un li van ensenyar a Barcelona, exacte. El pilot, que veus? Hosti, al final...
1: Però, Pere Mas, t'he de dir una cosa. De... Era molt difícil entendre't. Sí. I Jordi de Planella, que és una persona extremadament
2: llesta. Per tant...
5: Que entre Arnau Mañé, que estava en aquest avió.
2: És veritat, en aquest avió, segurament.
5: Don Arnau Mañé!
2: No, li preguntarem després, José María.
1: Vale.
2: Sí, però Arnau, si ens estàs sentint, vine si vols, i si no, no vinguis. Però, efectivament, el pilot d'Iberia...
0: Sí, que va fer el vol de portar el Sant Pare...
2: No aconseguirem arrencar, perdona. I el que va passar amb l'avió de tornada, que es va escunyar...
0: Bueno, noi,
2: no eres tu,
0: casualitats de la vida, no, ni ganes.
2: Va
0: ni ganes, no.
2: Va haver de tornar el papa amb el Falcon del rei.
0: Correcte.
1: Ah, sí?
2: Sí.
0: Bueno, van tenir un problema en la posta en marxa d'un motor i a partir d'aquell moment es va considerar que l'operació no era oportuna ni segura.
2: Home, fots.
0: I, evidentment, sigui el Sant Pare o fossis tu, Pere, hauríem fet el mateix.
2: Home, però en el cas del Sant Pare millor que no caigui l'avió, diguem-ne.
0: No, i tu tampoc.
2: Te'n fots, sí, home, és veritat.
1: En el cas de ningú.
0: Bueno, ningú. No.
2: Després, com digui el Mañé, li farem un tercer grau sobre què va passar, perquè el Mañé va estar dins l'avió del Sant Pare des de Roma a Madrid, de Madrid crec que a Tenerife, va fer tota la ronda, o gran part de la ronda. Va.
1: El forestet. Ja comencem a rebre dubtes dels oients.
2: Bueno,
1: ho sé. Us aviso.
2: Vale. No, és que tothom començarà a escriure coses i haurem de tirar...
1: Jo us deixo fer. Si al final tenim temps, em deixeu pas. Ja.
6: Aquesta pregunta que ens ha arribat està planejada, per tant, no us avanceu.
2: Molt bé. Alba Castellí.
1: Sí.
2: Ella ha fet el qüestionari, és la que té por a volar. Tot el que vagi bé durant el programa és gràcies a ella, perquè ho ha fet bé. Si hi ha algun error, serà la meva execució, que és bastant putrefacta.
6: Sí que és veritat que em fa molta por volar, però estic intentant superar-me. Llavors, aquesta entrevista d'avui l'agafo amb molta il·lusió.
2: Vinga, llavors, teràpia, això.
6: Comencem així a introduir una miqueta, per conèixer-te una mica més. Sí. Escolta'm, Ramon, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
0: Dormint. Fa 24 hores em vaig enlairar de Buenos Aires.
6: I encara no has dormit?
0: Una miqueta aquest matí.
6: Ai.
0: Molt poquet. Bueno, però em ve... Sí, esclar.
6: I com portes el cansament?
0: Em veus bé, no?
2: Jo
6: et veig perfecte.
2: Estàs estupendo.
6: Fas una cara que et brilla la pell.
2: No diré la teva edat, però...
0: Bueno, m'he afaitat, m'he dutxat, m'he posat cremeta... Em cuido molt, eh?
6: Es nota.
0: Sí.
6: Maricore!
0: No, he dormit poc.
5: Maricore!
2: No, la crema se la
0: he dormit poc.
2: Estic
0: molt acostumat a gestionar aquestes... Perquè això que faig aquesta nit, jo he fet 4 cops al mes, normalment.
6: Clar.
0: 4 anades, 4 tornades a Amèrica. Per tant, bueno, m'he acostumat a viure així.
6: Clar, entra dins de la feina.
0: Bàsicament.
2: Bueno, és la feina.
6: És la feina. Si no fossis pilot, comandant, a què et dedicaries?
0: Doncs mira, m'agrada molt que feu vosaltres, la comunicació.
2: Què dius ara?
0: Sí.
2: Ho passo molt bé.
6: Exacte, tu
2: et
6: veus en el lloc de Pere Mas.
0: Algun dia, Pere, el dia que deixi...
1: És com pilotar el que fas tu.
2: Sí,
0: tu ets el comandant del programa, jo sóc el comandant de l'avió. El dia que pengi la gorra, igual, jo què sé, vés a saber, agafo un micro i vinc aquí a ajudar-vos.
6: Tremola.
0: No, tremola no, però m'ho passo... Disfruto molt amb la comunicació. De fet, per això he escrit el llibre, m'agrada comunicar.
1: Comuniques excel·lent, sí.
0: Moltes gràcies.
6: Sí, estic totalment
0: d'acord. Moltes gràcies.
6: Si ara fossis a un bar a aquesta hora, ara que passen 26 minuts de les 5, què faries, què prendries? Un cafè, una aigua, una cerveseta?
0: En aquests moments, i avui que he arribat de volar i estic fet caldo, em prendria o un cafè o una aigua fresqueta perquè estem a l'estiu.
6: Clar. En aquest programa agrada molt el bitxí. Què tal?
0: Bé, amb un glaçó i un trosset de llimona.
6: Llimona! Sí. Molt bé.
2: Calma.
6: És que a mi també m'agrada molt. Tu estàs al dia d'això de l'eclipsi, que la setmana que ve hi ha un eclipsi el dimecres.
0: Mare de Déu. Clar.
6: Pot ser que t'enganxi volant?
0: No.
6: No, eh?
0: En principi tinc festa.
6: Ah, tens festa. Saps on el veuràs?
0: Si Déu vol, a la Cerdanya. Però no sé quin punt, encara.
2: Home, la Cerdanya ja no és total, allà, eh? És
0: no, parcial. No ho és, correcte. No és parcial, estic al corrent. Però tinc les ulleres homologades ja preparades.
2: Home, ben preparades.
0: Sí, d'unes en guard.
6: Molt bé. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne en aquell moment o ho deixes pel pròxim dia que agafes el cotxe?
0: Vaig amb vehicle elèctric, que podria ser el mateix, que em trobés amb la bateria xunga,
6: clar,
0: i la carrego immediatament.
2: Previsió.
0: Mai deixo en reserva.
6: Ets previsor.
0: Això tampoc ho faig a l'avió.
6: Com amb un avió, no?
2: Amb l'avió espero que ho facis correctament.
6: T'imagines?
0: No en tinguis cap dubte, Pere, jo sóc a dins l'avió amb tu.
2: Molt bé.
6: I ja per acabar el qüestionari inicial, hi ha algun tema del qual avui aquí no vols que en parlem?
2: Ara. Algun tema xungo?
0: No, home, a veure, proposeu un tema xungo, perquè el Pere que en sap d'aquestes coses, llenceu un tema xungo i jo ja me'n sortiré.
2: Aquell que he dit abans.
0: Lo típic, què guanya un pilot?
4: La rotonda de Tony Bou.
0: La rotonda de què?
4: De Tony Bou.
2: Què és la rotonda de Tony Bou?
0: Ah, el Tony Bou. És una altra rotonda abans a la cantina, Piera.
2: Ah, va.
0: És que el Tony Bou és fill de Piera.
4: Home, Ramon Vallès i me seria altra rotonda en l'entrada de Piera.
0: Mai se sap.
1: Al lado dos pilots, clar.
4: Home, al lado del Lidl.
6: Ah, però... Que ho ha dit com una mica sospitós.
0: No,
6: no,
0: pobre de mi, no. No,
6: no sap res.
0: Jo estimo molt Piera, em sento molt pierenc, tot i que fa molts anys que visc a Igualada, i tinc una entranyable relació amb el Papa de Piera. De fet, ara, quan acabi el programa, em vaig a Piera a xerrar una estona amb ma mare.
2: Molt bé, doncs...
0: Que no ho sap qui vaig, serà sorpresa.
2: Bueno, home, si no sé que estigui escoltant RAC1, que llavors...
0: Suposo que estarà escoltant, hauria d'estar escoltant.
2: Com es diu la teva mare?
0: Maria Teresa.
2: Doncs Maria Teresa, una abraçada molt gran i felicitats pel fill que té, que és un fenomen.
0: Gràcies, Pere.
2: Te'n pots anar cap a Piera, si vols. Fixa't que abans t'han de fer fill... No, primer t'han de fer pregoner. Has fet mai de pregoner? Primer va pregoner, i després ve fill honorífic o alguna cosa, i després ja ve al carrer. Per moment has de morir-te perquè et fotin un carrer.
6: Ostres, però millor no tenir-lo encara.
2: No, bueno, això no. Escolta'm, quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara? Pots triar, donaré diverses durades.
0: Jo?
2: Sí. Jo 10 minuts?
0: No tinc cap pressa, Pere.
2: No, jo et dic les opcions.
0: Ah, vale.
2: Tries. 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, a partir d'ara,
0: Sí.
2: O fins al final del programa, que s'acaba a les 8, i et quedes a fer de tertulià del temps afegit.
0: Fins a acabar el programa.
6: Però a tu t'agrada el futbol?
0: Bueno,
6: però i la Maria
0: també,
6: Teresa?
0: Però m'agrada molt la comunicació, m'ho passo molt bé aquí dins.
6: La Maria Teresa, que l'espera Piera.
2: I la Maria Teresa.
0: I aniré a les 8.
6: L'any passat va passar això.
0: Jo m'ho passo molt bé aquí dins, us ho dic de vols.
1: Explica'm-li, l'any passat...
2: L'any passat ens va passar això, només va passar un dia. El Dani de l'Orden, el director de cine, va dir que es quedava fins al final. Després va quedar fins a les 7, però es va quedar aquí i anava fent. Bueno, si pots quedar... Clar, no ens havíem trobat encara.
6: Ah, si vol.
2: Vale, però et quedes... Però l'entrevista s'acaba abans, llavors et quedes a tot
0: sí,
2: el que
0: sé,
2: hi ha,
0: sí.
2: Bé, bueno, pues no poso el despertador, vinga.
6: Doncs benvingut a l'versió.
2: Pues gràcies. Ramon Vallès amb tots vosaltres.
6: Bravo!
2: Tota la tarda.
6: Col·laborador.
2: No paguem aquí, vull dir que no pensis que trobes algú d'això.
7: Bueno, però Piera està enseguida, llegarà volando.
2: Va, no comences,
0: no comences. A veure, no hi ha aeroport.
2: Per treure la por al personal, va. Per què vola un avió?
0: Un avió vola perquè està constituït aerodinàmicament, perquè voli, té unes ales collonudes, que és la part més sensible de l'avió, i senzillament, per una raó física, es genera sustentació mitjançant les ales.
6: I des de la ignorància màxima, jo no entenc per què una cosa que pesa tant, tones i tones, que pesa un avió, quan pesa un avió?
0: Depèn, jo he volat avions que a l'hora d'enlairar-se pesaven 380.000 quilos.
6: Clar, és que això és una bogeria. Com pot volar una cosa que pesa tant?
0: Pues perquè té unes grans ales en proporció al pes de l'avió i a les dimensions. Els avions, quan més grossos són, més grans són les seves ales. A banda de que tenen una sèrie de components aerodinàmics quan estem a la pista, tant a l'hora de fer l'aterratge com l'enlairament, que és a baixa velocitat, com bé sabeu, tenim els famosos flaps i els slats, que el que fan és que a menor velocitat se generi igualment sustentació. Per tant, és física pura.
2: Els motors que aconsegueixen tanta velocitat tenen alguna particularitat que no tinguin altra mena de motors?
0: Jo sempre dic que l'avió, que el motor de l'avió és molt més simple que el d'un cotxe, perquè el motor de l'avió, si l'observeu una miqueta, té una sèrie d'eixos, dos, tres eixos interns, gira a gran velocitat, i la seva essència consisteix en que aquell gran ventilador que veieu a davant succioni aire, l'expulsi per darrere a tal velocitat que per un efecte d'acció-reacció l'avió avança. I tot això és molt més senzill que si agafeu un motor de combustió, que el meu pare era mecànic i m'ho explicava, sí, on hi ha un cigonyal, un arbre de lleves, una corretja de distribució, allò és un
4: batibull...
0: Allò és un batibull d'elements que la que un d'ells falla es trinxa tot.
6: Yeah.
0: Oi, en canvi, sí, el de l'avió és perfecte.
6: Per tant, d'alguna manera és més simple.
0: Sí, sí, ho és, ho wow, és, sens dubte.
2: I tu l'únic que pots fer és dir-li que giri més ràpid aquesta...
0: Jo incremento la potència.
2: És aquella mena de barra amb aquells botons vermells que té,
0: no
2: sé
0: com... Bueno, no, davant la palanca de potències la... que tenim per incrementar la potència...
2: I només pots fer això, ja està.
0: Bueno, és que no necessito fer res més. De fet, diré més, fins i tot quan arriba el moment que nosaltres planifiquem el descens a un aeroport de destinació, els motors, en moltes ocasions, els portem al ralentí. Una vegada més, això mostra que l'avió vola perquè té ales. Un avió planeja. Qualsevol avió que té ales planeja. A quina velocitat? La necessària, però planeja.
6: Com una gavina, no? Que a vegades quan la veus allà quieta... Ja
0: quan jo m'enlairo, sí, quan jo corro per la pista i m'enlairo, necessito l'ajut dels motors perquè em donin la velocitat, clar, i l'empenta necessari. L'impuls. Quan estic amb creuer, a 30 i pico mil peus d'altura, els motors també, a un règim menor, em segueixen empujant. Però quan arriba el moment de començar la baixada, jo puc posar els meus motors al ralentí de la mateixa manera que vosaltres, si agafeu un cotxe amb una baixada molt forta,
6: sí,
0: no accelereu. Aixequeu el peu de l'accelerador, sí, i el vehicle baixa sobre les rodes. L'avió baixa sobre les ales.
2: Perdó, un moment. I si a sota tot fos pla i no hi hagués ningú, i tot fos una immensa i gegantina pista d'aterratge, diguem-ne,
0: sí,
2: l'avió arribaria a anar planant, planant, planant, que podries aterrar pràcticament sense potència? O
0: clar.
2: Fins i tot podries parar els motors o no? O necessites un mínim de potència?
0: Home, per anar jo no els pararia mai, Pere, perquè si en l'últim instant abans de l'aterratge necessito corregir la maniobra i enlairar-me, que a vegades succeeix, el que se'n diu fer un motor i a l'aire, necessito els motors engegats. Necessito els motors engegats, sempre.
2: Un motor i a l'aire? Bueno, no serà allò de l'sleepover, com es diu allò?
0: En anglès en diuen un go-round.
6: Sí.
0: Go-round, motor i a l'aire. A Xile diuen passe de largo.
2: Passe de largo. No, és que jo t'he dit abans que jo em dedico a fer xistes de por quan em vaig amb avions i fer comentaris, i l'única vegada que he passat una mica de por va ser un dia que anàvem en un avió tornant a Barcelona i ja estava a punt d'aterrar, estàvem, que ja veies el terra...
0: I es va enlairar.
2: I es va enlairar. I es va fer el silenci allà dins, ningú va dir res. Es diu el go-around aquest.
0: Motor i a l'aire.
2: Bàsicament és que el pilot no veia clar per algun motiu.
0: Per la raó que fos, va decidir que era més segur enlairar-se que aterrar.
2: Però en aquell moment, que no saps que existeix la maniobra aquesta, dius, hòstia, d'aquí passar avui moriran tots.
0: No, al contrari. Potser si haguessis aterrat, hauries mort. Enteneu-me. És una situació que en aquell moment el pilot diu... L'aterratge no és segur. No passa res, repetim-lo. T'enlaires, corregeixes la maniobra i la tornes a fer de principi. Pot haver-hi moltes circumstàncies que us obliguin a evitar l'aterratge i enlairar-te i repetir la maniobra. Un objecte a la pista...
2: Tu pots veure alguna cosa, encara que sigui una impressió errònia...
0: O t'ho diuen.
2: Ah,
0: o t'ho diu el controlador.
2: Control,
0: el controlador rep una informació d'alguna cosa que pot ser un obstacle en pista que tu no arribes a veure i tu t'escoltes el controlador i diu... Per seguretat, faci un motor i a l'aire.
6: Clar, però això com a passatger... Com a passatger, no saps primer què està passant, no?
0: Bueno, però és que els passatgers saben volar avions.
2: No.
6: Ah, no, no.
0: Doncs ja està.
6: Per tant, una mica el consell és, deixeu-vos portar, no us poseu nerviosos.
0: No tinguis cap dubte.
6: I en pos d'aquestes, jo també volia parlar una mica de les turbulències.
0: No passa res.
6: Segur?
0: Seguríssim.
6: M'ho promets?
2: T'ho juro. Que vola la Coca-Cola pels aires, però...
0: No, no, no. A veure, home, lo normal és que no et donin una Coca-Cola quan hi ha turbulència, això en primer lloc. Jo ahir em vaig enlairar de Buenos Aires, ahir la tarda fa just 24 hores, en una època, en un moment de tempesta xunga. Bueno, jo els hi vaig amb els senyors passatgers. De veritat, l'avió es belluga i es bellugarà tot el que vostès vulguin. No han de patir per res. No pateixin, aquesta turbulència no és gens perillosa per l'avió. I per vostès tampoc serà perillosa, sempre i quan portin el cinturó cordat. Però això ho feu al cotxe.
6: Clar.
0: Que ho feu al cotxe?
2: I tant.
0: Cullera, doncs, feu-ho dins l'avió.
6: Però l'avió, com que hi ha la llumeta que a vegades s'apaga,
0: sí, la gent la llumeta, pensa que... La gent pensa, i jo t'explico el que s'ha de pensar en realitat.
6: Diguem.
0: Quan la llum s'apaga, t'estan dient que en principi no hi ha previsió de turbulències, i si en aquell moment tu vols abandonar el seient per anar al lavabo, per estirar les cames, per fer exercici, perquè és un vol molt llarg, per agafar una pertenença de la maleta de dalt, ho pots fer. Però en el moment que tu retornis al seient, un cop assegut, encara que la llum estigui apagada, corda't el cinturó.
6: Poses.
0: No et fa cap nosa. I t'assegures que si vingués una turbulència inesperada, te'n puguis anar de cap contra el sostre.
1: Per tant, jo havia sentit...
2: Llavors, que està tothom aquí,
1: que els avions, en un futur, potser els passatgers anirien dempeus. Això llavors ho veurem o ni de broma?
0: Això ho ha dit algun fenomen d'aquests al baix cost, que es pensa que portar persones és com portar paquets. Espero que no. Però
1: perquè seria molt perillós, no?
0: No, a veure,
1: a
0: veure, cuidado. Si tu vas amb un seient lligat, que ergonòmicament et protegeix, i em dius, escolta'm, això serà per fer un trajecte de Barcelona a Palma, Ibiza, Menorca, que són 30-35 minuts, i tu estàs disposat a pujar amb aquest avió i volar, perquè et diuen que el bitllet costarà 5 eurets, allà tu. Abans que tot això succeeixi, l'autoritat haurà de garantitzar que aquesta operació és segura per sobre de tot, i que després que els clients ho acceptin. Però Déu no se'n guarda fer un vol llarg amb aquestes condicions. Seria temerari.
2: Una animalada.
0: Avui en dia cada cop estem veient que tecnològicament els avions són flipants. I avui en dia ja estem fent vols que duren 24 hores sense aturar-nos.
1: Caramba.
0: Però són vols experimentals, eh? Dit això, un ésser humà està preparat per estar dins un avió 24 hores?
2: No cal.
0: Jo crec que no cal, efectivament.
1: En principi no. Clar.
0: A no ser que et muntis un gimnàs i fotis exercici, perquè 24 hores allà dins jo crec que no és ni saludable.
1: No.
0: Però bueno, el temps ens ho dirà.
2: Escolta una cosa, abans has dit que venies de Buenos Aires.
0: Correcte.
2: Acabes d'aterrar i crec que recordar que has dit que feies 4 desplaçaments transoceànics al mes.
0: Sí, això és la norma habitual.
2: Per tant, tu ets un pilot, diguéssim, dels enxufats, perquè estàs fent viatges molt xulos. No estàs fent el Barcelona-Mallorca, Mallorca-Barcelona tot el dia.
0: Els vaig fent el passat.
2: Sí.
0: I això no és enxufat, això és qüestió d'antiguitat.
2: Però vull dir que això, diguéssim, deu ser el que ha buscat, fer vols xulos.
0: No, a veure, això en primer lloc, Pere, ho marca l'avió que tu voles. És a dir, si la teva aerolínia només té un avió petit, posem el cas l'aerolínia que vola aquí a Barcelona, que tothom la coneix,
2: podem dir noms,
0: la companyia Vueling, quins avions té? L'Airbus A320, la família Airbus A320. Aquest avió està constituït per fer vols de curt mig recorregut, que és anar per Europa, més o menys, distàncies de 5, màxim 6 hores. Per tant, pots anar a Londres, pots anar a París, pots anar a Amsterdam, pots anar a Zuri, pots anar on vulguis. I quan tu voles un avió dels grossos, aquest avió està pensat per trajectes llargs. Jo, en el passat, vaig volar els avions petits, i ara l'aerolínia a la que jo treballo té avions grossos. En el seu moment em van oferir la possibilitat de canviar de tipus d'avió. Però això és antiguitat. M'he anat fotent vell, i com a vell em toca volar els avions grossos.
6: Experiència, suposo. El que portes ara, que és el A330.
0: Correcte.
6: I A350.
0: Correcte. Es poden volar els dos indistintament. Així és.
2: Quanta gent hi cap en aquests avions?
0: Això depèn del que és la constitució que la companyia demana, no? Però els que jo volo estan al voltant de 350 i pico persones.
1: Uau. Aprofitant que parleu d'avions grossos, un oient ens pregunta, en Carles, diu... Voldria saber què en pensa el comandant d'aquest avió, que és el Airbus A390. Diu, és com una balena de gran, amb pisos.
0: 380 és. 380. És el que veiem aquí d'Emirates, que és aquell doble pis.
2: Ah, sí, el que és el més gros.
0: Sí, és un monstre.
6: Aquell jo crec que hi he anat.
0: Podria ser. Jo no hi he pujat.
6: Que la part de
0: l'avió
6: és més luxosa.
0: Bueno, i això també depèn de l'aerolínia. És a dir, tu et compres un pis de 300 metres quadrats i pots tenir 3 habitacions o 40 habitacions.
6: Clar, dependrà.
0: Dins d'un avió hi ha aerolínies de baix cost que, per exemple, no tenen business class. Tot és turista. I el que volen és rendibilitzar al màxim i poder oferir un preu baix. Llavors, què fas? Omples molts seients. Sempre i quan el nombre de seients que té aquell avió, i per tant els ocupants que volaran dins aquell avió, l'avió ha d'estar preparat perquè tots puguin sortir per cames, és a dir, evacuals, amb 90 segons, utilitzant només la meitat de les portes que té l'avió.
6: Uau.
0: Per tant, tu no pots fotre la gent que et doni la gana allà dins. Hi ha una normativa que l'has de complir. Clar. Hi ha una certificació.
2: Home, això tranquil·litza molt la gent.
0: Bueno, és que tot ha de tranquil·litzar. Tot el que tingui a veure amb l'aviació us ha de tranquil·litzar.
2: O sigui, la llei o
0: la normativa.
2: La norma de seguretat indica que podríem fallar la meitat de les sortides a l'avió.
0: Correcte.
2: I tot i així, tothom sortiria en 90 segons.
0: Així ha de ser, i així es prova.
2: A no ser que es fotin a recollir el mòbil, el bolso, la no sé què...
0: M'agrada molt aquesta observació que fa, Pere, perquè això ha succeït.
2: Home, clar que ha succeït.
0: Per això les instruccions de seguretat que s'us donen i que s'han d'escoltar...
1: Jo sempre les escolto, jo també.
0: Ja, però només les heu d'escoltar, les heu d'obeir. I et diuen, en caso de evacuación, no lleve con usted objetos personales.
6: Claro.
0: Tenim proves documentades, enregistrades en vídeo, en les quals sabem perfectament que l'egoisme de passatgers que prioritzat inclús la seva pròpia vida per agafar els objectes personals, han impedit que els que venien per darrere sortissin de l'avió i han mort dins l'avió. I en canvi els que han fet bé, avions totalment calcinats, destruïts, que han acabat amb cendra i no hi ha hagut cap ferit.
2: Perquè la gent ha sortit a temps.
0: Clar, eren tots japonesos. Ho haig de dir.
1: Uau.
0: Sí, sí, uau. Tot això ho podeu buscar per internet. No, us ho explicaré.
2: Ens ho dius tu i ens ho creiem.
0: Sí, sí.
2: Diguem-ne que hi ha vegades que no sabem viure en col·lectivitat.
0: I a vegades... Tota la raó.
2: I vas pel carrer i veus un pot d'escombraries, com es diu, una brossa.
1: Sí, sí. Una brossa.
2: I veus un tio que ha llançat una garrafa allà sense apretar-la, que ja ocupa tot l'espai. Aquest tio pensava...
0: O la bossa d'escombraria de casa.
2: Bueno, això, altra cosa.
0: Sí, sí.
2: Escolta'm, tu ens has dit abans que t'agradava molt això, la comunicació, i realment tens 300 i pico mil, prop de 400 mil seguidors a Instagram.
0: A Instagram, sí.
2: Hi ha un moment que això es va desbordar totalment i t'has convertit en un fenomen també mediàtic, bastant per això.
0: Sí, això sembla.
2: Perquè estàs allà a la cabina, i hola, estic aquí yendo a Buenos Aires i me voy a tomar un mate.
0: Un mate.
2: Hem vist...
0: Un totxo de carn, que m'agrada molt.
2: Ah, sí, carnaca, eh?
0: Sí,
2: un bife de chorizo,
0: un bon
2: alguna
0: bife,
2: cosa
0: un lomo...
8: Un asado.
2: Un asado, també un asado.
0: Sí. Bueno, a veure, Pere, això va sorgir fa poc més de 2 anys. Vull dir, una xarxa social com és Instagram. Vaig fer una publicació que era molt aeronàutica i es va disparar. I, efectivament, fa 2 anys i poc hi havia 800 seguidors i ara estan gairebé en 380.000. Més el llibre, més el YouTube i totes aquestes coses. És un món apassionant.
6: És que, a més, atrau molt veure algú que està parlant de coses d'aviació, perquè és un tema que la gent de a pie no en tenim ni idea, llavors ens interessa, i com dèiem, hi ha gent que té molta por, llavors també vol treure's aquestes pors.
0: Correcte.
6: No sé, tens molt engagement, que es diu.
0: Bueno, de fet, tingues en compte que probablement el missatge que més rebo dels meus seguidors i dels propis passatgers, jo aquest dematí, quan he arribat al Prat, que devien ser les 6 de la matinada, tinc el bon costum d'acomiadar els 300 i pico passatgers que hi ha en el meu avió, sempre.
2: Com? T'esperes allà pel dret i els hi dones la mà?
0: Estic a la porta i m'acomiado de tots.
2: No m'ho crec.
0: Home.
2: M'estàs dient que en lloc de fotre el camp cagant llets, com fan tots els pilots,
0: què dius?
2: Els veus sortir com si
0: no, jo soc l'últim a sortir de l'avió, soc el comandant.
2: Ah, sí?
0: Jo soc l'últim a abandonar el vaixell. Ah,
2: vale, vale.
0: Sempre.
2: Però quan arribes...
0: No surt ningú... O sigui, la tripulació està sempre dins l'avió fins que surti l'últim passatger.
2: Ah.
0: I jo tinc el costum d'estar a la porta acomiadant-los. Aleshores... Com que resulta que a Argentina tinc milers de seguidors, doncs clar, dins l'avió me'ls trobo cada dia. Llavors jo aquest matí, a les 6 del matí, doncs m'he fet moltes fotos i moltes gent m'ha donat la mà i la gent et dona les gràcies pel vol.
2: Quin paio.
6: Una celebrity.
0: Que els hi donguis el missatge, que jo valoro molt quan sortim de Barcelona o tornem a Barcelona, tenir la deferència de donar el missatge en català als passatgers, a banda de castellà i anglès.
6: Molt bé.
0: Enteneu? Vull dir... Bueno, hi ha una sèrie de sensibilitats perquè portem persones i jo els tinc molt en consideració.
2: Escolta'm, i això d'estudiar de pilot, ho vas estudiar aquí o perquè tu vas estudiar-ho quan només hi havia Ibèria i no...
0: Sí, no, home... però jo no vaig estudiar a Ibèria, jo vaig ingressar a Ibèria fa ja molts anys, però jo vaig començar a estudiar a Sabadell, a l'Aeroclub de Sabadell. Estem parlant ja fa quasi 40 anys. Fa quasi 40 anys em vaig començar a preparar a l'Aeroclub de Sabadell.
2: Però allà t'ensenyen avionetes, i no pas avions de veritat.
0: Bueno, però tu allà d'alguna manera obtens els coneixements i les llicències de vol que després et permeten presentar-te a una convocatòria d'una aerolínia i si a la convocatòria passes totes les proves, ingresses a la companyia i és la companyia que et dona la formació necessària per pilotar els seus avions.
2: Clar. I això on va ser?
0: Això, bueno, en el meu cas, quan ja vaig arribar allà a la companyia Iberia va ser l'any 98.
2: Ah,
0: llavors ja vaig començar a volar l'Airbus 320. Qui em va donar la formació de l'Airbus A320?
6: Sí.
0: L'aerolínia.
6: Ah, molt bé.
0: Llavors... El pilot s'especialitza en un tipus d'avió. Tu t'especialitzes en un model d'avió. I només voles aquell avió. Jo he volat el 320 molts anys. Però ara que estic volant 330 i 350, legalment, un 320 no el podria pilotar.
6: Clar.
0: És la normativa. Ens especialitzem en un model específic.
6: I a l'hora d'estudiar molt del llenguatge dels avions, si no m'equivoco, és en anglès, oi? Potser?
0: Bueno, és l'idioma tècnicament que predimona, que està per sobre de tot, i a última hora els manuals, tot això està majoritàriament en anglès. Després les comunicacions, quan tu surts de territori espanyol, les desenvolupes en anglès, tant si estàs a França, Alemanya, o allà on t'estiguis.
6: I part de la teva formació, però, la vas fer en anglès, llavors?
0: Bueno, evidentment. Segons quina part de la formació la fas en anglès, està clar.
6: Clar.
0: Sí, sí.
6: És necessari.
2: Ens han dit que ets una persona molt metòdica, però jo crec que això tots els pilots ho deuen ser, no? Perquè allò de la checklist...
0: A dins de l'avió som metòdics, molt, s'ha de ser així, i la segona cosa és que a vegades hi ha alguns com jo que arrosseguem aquesta metodologia fora de l'avió i l'apliquem a la vida real. Una checklist és algo molt saludable. Ho fan servir i s'ha de fer servir en molts col·lectius, els propis metges, per exemple.
1: Totalment.
0: Jo he tingut la gran sort de donar conferències a grups de metges per explicar-los quina és la metodologia que apliquem a l'aviació perquè ells la puguin aplicar a un hospital. Clar. Buscant tots els paral·lelismes que hi ha entre la seguretat d'un passatger i la seguretat d'un pacient.
1: I tant.
0: Tot és seguretat i tot ajuda. I la checklist és collonuda.
6: I el... No anava a dir una checklist, és simplement una llista.
0: Correcte, de les una coses llista que has de comprovació.
6: Per si el, algú no ho sabia.
2: El pròxim vol que tens previst, és, entenc, d'aquí una setmana, o has de passar
0: ara, uns dies? No, ara estic uns dies de descans, un parell de dies, després aquest vol de Buenos Aires, després estic el que en diuen de reserva, per si hi hagués alguna baixa, perquè els pilots també a vegades estem pendents que si un company es posa malalt et truquen i surts tu a volar.
2: Si poden trucar i te'n vas a la
0: correcte,
2: atenció.
0: Correcte, efectivament. I si això no succeeix, i no em falla la memòria, el dia 16 me'n vaig a Miami.
2: Molt bé.
6: Molt bé.
0: I després a Nova York i després a Buenos Aires. Tot això ens acaba el mes.
8: Con Antonella y con los niños y bueno.
0: Sí, ahí estaremos. Sí, bueno. Cenando con
2: no,
0: los...
2: No, perquè no te l'has trobat mai, no?
0: No, el Leo no. El Leo no me l'he trobat. He trobat molta gent dins l'avió.
8: Esto me lo lleva mi papá.
0: Però amb ell no.
2: I pot ser que també t'hagis trobat algú important portant avions privats, tu? O no?
0: Quan jo era molt jove, recordo perfectament... Vamos, això
4: ja, curiosa.
0: Me'n recordo que volava un avió, un jet privat a Palma de Mallorca i vaig portar un dia amb el Kirk Douglas.
6: Què dius?
4: Sí, sí. El padre.
0: Sí. Què dius? El pare de Michael Douglas.
4: Espartaco. Això sí que era cine.
2: Bueno, va, no
0: sí, sí.
6: I vas parlar
0: vaig...
6: amb ell?
0: I tant.
6: I què sí, vau dir?
0: No res, vaig saludar-li, vaig donar la benvinguda i para de comptar, tampoc.
6: Uau.
0: Tenia masses coses, però em va fer molta gràcia que fos el Kirk Douglas, mira. Però dins de l'avió m'he trobat molta gent, vull dir, gent del
4: ja
0: món de l'esport. He portat l'equip del Real Madrid sencer.
8: Bueno.
0: Vols que has de portar els equips a jugar partits por ahí, no?
8: Perquè Ramon Valles
0: les portes,
8: és una persona que des de pequeñito pues, ja soñava con ser del Real
2: no
8: Madrid.
2: No és del Madrid, no. Jo crec que dos anys. Més aviat ets
0: no, del Madrid no, sóc del Barça claríssimament.
8: Porque ahí en Piera,
0: però cuando... dins de l'avió són clients.
8: Todo el mundo recuerda clients. Que cuando sus padres se iban y se quedaba solo en casa haciendo fiestas, que incluso ya conocía a la policía, pues todos celebraban las Copas de Europa del Real Madrid.
2: A veure...
0: Que feien festes, sí, però això no ho celebràvem.
6: Tu feies festes, Ramon.
2: A veure què és aquesta història.
0: Bueno, jo era fill de Piera i allà tenia els meus col·legues, què vols que et digui, com tots els joves, no?
2: Sí, però, home, aquí en, José, en Florentino Pérez té informació, sobre el tema.
0: Privilegiada.
2: Sí.
0: A veure, Piera, quan jo era jove, era un petit poble de 3-4 mil habitants, ens coneixíem tots, evidentment. Però és lo normal, és l'ambient d'un poble.
6: Home, i tant, però on es feien aquestes festes dins d'aquest poble?
0: Ah, no, jo podia fer una festa a casa meva.
6: A casa teva?
0: Home, esclar.
8: Clar, sí, no, perquè els
0: havia motius...
1: Home, podies fer la checklist, no? No faltava res.
0: No faltés ningú.
2: I et preguntava quan tornaves a Mercè, que m'has dit el 16.
0: El 16
2: crec,
0: a Miami, si de vols.
2: A Miami,
0: sí,
2: aquests dies estaràs per aquí. Ara mateix, al sortir d'aquí, tens alguna previsió? Te'n vas a sopar?
0: Bueno, ara m'aniré a Piera, som la mare.
2: Sí.
0: Després m'aniré a Igualada, a descansar.
2: A descansar.
0: A descansar. Demà tinc una festa de 60 anys, uns amics.
2: Sí.
0: I diumenge em sembla que anirem al cinema amb la mestressa. D'alguna manera, quan jo baixo de l'avió, la que marca l'agenda és la jefa de casa.
1: Ah, com ha de ser?
0: Ella va dient, avui farem això, anirem aquí i tal.
4: No.
0: Jo l'únic que demano és les hores de descans que necessito. És a dir, quan arribo a casa necessito descansar. I un cop ja m'he refet i m'he recuperat del cansanci d'un vol tan llarg, llavors ja estic a disposició de la família pel que toqui. Perquè jo tinc present que passo la meitat de la vida fora de casa. Per tant, l'altra meitat de la vida l'haig de dedicar a la família.
6: Clar.
0: Però la família, essencialment.
2: Clar, i més estan tantes hores fora. Dos o tres cosetes per anar acabant.
0: Digues.
2: Una, abans has dit que parlaves en català, en anglès i en castellà... Bueno,
0: i... Sí, sempre, i a més a més, Pere, començo en català.
2: Val, però no s'entén res del que diuen els pilots. Perquè sempre
0: això és fals.
2: Que... No, mai, cony.
0: A mi m'entenen perfectament.
2: És com la lletra dels metges, que hi ha un que... Ho diuen a tota llet, sense emoció. Jo a tu no t'he sentit mai dir-ho. Però
0: exactament, aquesta és la qüestió.
2: Però sembla com si passin la llista de la compra, una mica.
0: No, potser perquè
2: una
0: alguns... No, jo crec que no estan acostumats a utilitzar el micròfon. No estan acostumats. I potser jo hi estic molt acostumat i tinc...
2: Perquè t'agrada, a més a més, eh?
0: Esclar, i d'alguna manera doncs, parlo... Allò que dius... Jo sempre dic als meus fills, quan parleu d'algú, escolteu-vos. Heu de tenir la capacitat de parlar i escoltar què us esteu dient, per mantenir el fil de la conversa. Perquè si parles tan ràpid, et perdràs en la pròpia conversa.
6: Clar.
0: Per tant, és molt important que parlis a poc, no hi ha pressa. Quan jo parlo amb els passatgers, tinc 13 hores per davant. I els hi parlo 5 minutets. Tinc un missatge curt, per no atabalar els,
2: sí, no,
0: d'entrada, i després un missatge de comiat. Quan arribem al destí, els explico el temps que fa, l'hora prevista d'aterratge, i quatre cosetes més. I que gaudeixin de Barcelona. Amb els americans, quan viatgen els americans a Barcelona, com que estan forrats, els dic... And spend a lot of money.
6: Claro.
0: Veniu aquí i gasteu-vos calés perquè aquí hi ha per gastar.
6: In local shops, sí, que si no se'n van al McDonald's.
0: Que convingui. I bons restaurants, que aquí tenim teca molt més bona que la seva.
2: No, no tot sortiràs amb això. La penúltima. Això de la gent aplaudint...
0: Està molt bé.
2: Sí?
0: Abans us escoltava baixar amb el cotxe.
2: Ridícul, eh?
0: Ja. Si us he escoltat baixant...
2: Per què s'aplaudeixen? Quan toques, però encara pot passar el pitjor, que et creuis un avió, es mori tothom.
0: No, però...
2: Sí, no, no s'ha acabat.
0: Ja, però la idea, Pere, és que tu has assolit l'objectiu.
2: Bueno.
0: No la idea de no he mort. Senzillament que les persones que avui en dia fan un viatge amb avió, i jo els veig perfectament, alguns d'ells porten anys estalviant per aquell viatge.
6: No.
0: Perquè hi ha molta gent que no... Mira, no fa gaire temps portava una senyora de Xile a Barcelona... Com que jo em relaciono molt amb els pedagers, aquest senyor no m'ha explicat clarament. Hago este viaje porque voy a ver a mi hijo que hace que no le veo 7 años.
6: Wow.
0: Per què? Perquè per ella pagar-se un bitllet d'avió de Xile a Barcelona era un dineral.
2: Sí, sí, sí.
0: Per tant, digueu-me si no és motiu per aplaudir allò que es diu con las orejas.
2: Quan arribes a Barcelona. Bueno, aplaudim.
0: Sí, sí. Jo què sé, és veritat.
2: La senyora que ha estalviat la pasta, sí, també l'hauríem
0: de poder. Home, pobra dona, totalment d'acord. I la meva obligació és dur a terme aquella feina perquè aquella senyora... vagi a veure el seu fill. És un compromís personal que tinc jo amb cada un dels pedagers i els seus objectius i les seves il·lusions.
6: Bravo.
2: I l'última. I l'última.
0: Els que vulguis, espera.
2: No, que ja hem de ventilar, que hem de parlar...
6: Sí, ventila.
2: Bueno, és que hem de parlar d'un tema una mica fastigós, que és aquesta gent que caga a les piscines. No sé si te n'has entrat. Hòstia. Sí, tu saps que està passant això, no? Sí, sí. Han de tancar...
0: Mare de Déu.
2: Sí, sí. Si vols queda't, eh? Però millor que no et quedis. Has estat molts anys un balsero.
0: Ah, sí?
2: Què és un balsero?
0: Amigo? Bueno, els balseros ens anomenem aquells que ens hem de desplaçar d'una capital a una altra per anar a treballar. És a dir, la meva seu de feina tota la vida ha sigut Madrid. Per tant, jo sóc un balsero que em desplaço entre Barcelona i Madrid per anar a treballar. Per què? Perquè els meus vols comencen a Madrid i acaben a Madrid. Per tant, que jo visqui a Igualada és culpa meva i responsabilitat meva. Jo m'haig de preocupar, abans d'un vol...
2: De ser a Madrid a l'hora que toca.
0: Exactament. Tan senzill com això.
6: I què vas, amb avió o tren?
0: Avió.
6: Ah, jo ho sé.
2: I gratis, a treballar a la companyia.
0: Escolteu una cosa, això és a banda, Pere. Però
2: bueno, i arriba a l'aeroport.
0: És molt més segur un avió que un tren. Extremadament més segur. És a dir, això d'anar 300 per hora rascant el terra... com dic jo sempre, i fotem punteria quan ve un túnel, se'n foten els peus a punta. Se'n foten els peus a punta. I jo he anat amb un AVE una vegada.
2: Sí, et vas guinyar.
6: Mai més.
0: I no em va fer cap il·lusió.
2: No, ja veiem.
0: No em va fer gens. L'avió no té obstacles allà dalt, ets lliure. A banda de que un trajecte amb avió és molt més curt que en tren. Altra cosa és que em diguis és que a l'aeroport les mesures de seguretat són extremes. I la meva pregunta, Pere, ara me la contestes tu a mi.
2: Sí, tant.
0: Per què una estació d'AVE les mesures de seguretat no són tan extremes com en un aeroport quan els pitjors atemptats d'aquest país han sigut dins un tren? Que m'ho expliquin.
6: És una molt bona pregunta.
0: No està justificat?
6: No.
2: No.
0: No està justificat.
2: Però això ja obriria un meló, que és el de la seguretat, el de les aigües i totes aquestes coses, i la part important i la no important. Però sí que et dono raó amb el tema dels avions, sobretot si vas a Madrid, perquè amb el pont aeri arribes... embarques 10 minuts abans, fins i tot de que s'enlairi, i a la terminal 1, que és, bueno, com està a Barcelona, pots aparcar molt a prop de l'entrada,
0: si
2: i és molt ràpid que l'AVE.
0: Si es fa bé, és molt
2: i més que l'AVE ara va com un xurro, abans era una cosa molt segura...
0: Ara va pisant de huevos.
2: Bueno, escolta'm, t'hem de ventilar, ho sento, ens sap molt greu.
0: Bueno, no pateixis.
2: Però aneu a comprar el llibre, que li quedin dubtes. Bienvenidos a bordo, leses... Perdona.
6: Sí, i...
2: Leses, que jo soy comandante. Del Ramon Vallès.
0: Aquest és el motiu del títol, Pere.
2: Sí,
0: dir,
2: sí, home, clar.
0: És a dir, jo, quan els dono la benvinguda, que els dic, bienvenidos a bordo, les habla su comandante, pues així vaig voler titular el llibre. Ara el comandante no les habla, les escribe.
6: Claro.
2: Doncs no se'n parli més. Queda't a sentir-lo de les piscines, si vols.
0: Vinga,
2: però abans
0: hem
2: de posar uns anuncis. Gràcies. Ramon Vallès, un fenomenó.
0: Gràcies. Cuida't, a vosaltres. Un plaer.
2: Potser ens hem de convidar, encara queden 3 setmanes. Guaita tu, doncs ja tornem a ser aquí clavadíssims després del butlletí de les 6:06, que són les 6:06. S'ha entès, oi, quina hora
6: és?
2: Sí, que fan. Les 6:06. A veure, hi ha un tema... que fa dies, sembla una broma, és un tema de merda, però fa dies que estem parlant quasi cada dia o gairebé cada dia aquí a la ràdio de femta, de caca, d'excrements, perquè aquest estiu ha ressorgit el que podíem mal anomenar una moda d'anar-los deixant, dipositant, llançant, fent, tampoc sabem quina és la tècnica utilitzada, a les piscines públiques, i això, en plena calorada i amb tota la necessitat que hi ha de refrescar-se, està afectant diversos municipis.
6: Efectivament, i sembla una moda que va en auge. Els números són una bogeria. Així que des del Versió Estiu hem recopilat totes les caques en piscines a Catalunya de l'últim mes. Repassem les de juliol, que són Pla de Santa Maria, Pallejà, Bellpuig, on van haver de tancar 3 cops en una setmana la piscina, Besalú, Vic, Castellbell i el Vilar, Vilallonga del Camp, Lleida, Calaf, Sant Jaume dels Domenys, Vic, un altre cop, Mollerussa, Tàrrega, l'Arbós i la setmana passada Vacarisses, Olesa de Montserrat i aquesta setmana Vilaseca, Juneda i les Borges Blanques.
1: I deixa'm afegir, perquè ens informen a través del correu, l'Adolfo, que diu que avui algú ha defecat a la piscina a la Cerdanya, a la piscina d'AIB, em diu, a la Cerdanya.
2: D'on?
1: D'AIB, m'ha posat, a la piscina d'AIB de la Cerdanya. Deu ser unes... a veure, deixa'm buscar-ho. Però bé, que a la Cerdanya algú ha defecat.
6: Doncs tenim defecació d'avui.
2: És una... vaja, una barbaritat, prop d'una vintena en l'últim mes, una autèntica bogeria.
1: Ai, d'Alp, disculpa, era d'Alp, jo crec.
2: D'Alp.
6: A més, aquests incidents obliguen a tancar les piscines per poder fer els processos de neteja pertinents, per tant, els ciutadans no poden refrescar-se i, a més, generen costos imprevistos per la neteja i la desinfecció.
2: Ens hem apuntat això de A i B, el nou municipi de...
6: No, que jo, no,
2: es diu Alp, eh?
6: Clar, jo llegeixo un correu.
2: No, tranquil·la, que tinc un alcalde, tinc dues persones per al telèfon. Ves pensant una resposta bona pel tema de A i B, la nova localitat.
9: Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio.
2: Deixeu-me que saludi un dels alcaldes.
7: Bueno, que lo ven enviado a mano, ¿no?
2: Ah, però, silenci, que tinc dues persones al telèfon esperant, deixeu-me parlar
7: d'aquesta...
2: No, no és mi opinió, si estan esperant al telèfon, estan esperant al telèfon.
10: Respeta la gente y cállate ya, anda.
2: Calli vostè. De veritat, que això no fa gràcia, no, això que es fa vosaltres potser sí, però que la gent vagi a les piscines no fa gens de gràcia perquè causa molts problemes, costa diners i afecta gent que necessita refrescar-se en plena onada de calor. Deixeu-me que saludi un dels afectats, l'alcalde de Bellpuig. Bona tarda, senyor Jordi Esquiarte.
11: Bona tarda.
7: Enhorabuena por su carrera en, en el waterpolo.
2: No, va, prou, no comenci, que aquest no, té, no és familiar, oi, del waterpolista, m'imagino, alcalde?
11: Però venim de la mateixa població, de la Granja d'Escarp, però la Granja d'Escarp, Estiarte, és un cognom molt, molt prolífic i hi ha molta gent que s'ho diu de cognom. Sí.
2: Vaja,
11: el, seu, el pare de Manuel Estiarte era de la Granja d'Escarp, igual que tota la meva família.
2: Doncs mira...
7: Bueno, és la teva opinió, no?
2: No, és l'opinió, però... és l'alcalde, vull dir, respectem l'opinió de l'alcalde.
7: Los medallistas son medallistas, no?
2: No, no, miri, prou ja, deixi parlar.
11: No.
2: Val.
11: Alcalde... No el conec, tampoc, vull dir que no...
2: Bueno, felicitats per si de cas fóssiu una mica família, que segur que si busqueu trobareu algú, algun rebesavi o algun cosí, cosí
7: de cosí. Muchas cosas a los pueblos.
2: Bueno, aviam, Sergio Ramos, estem intentant parlar amb l'alcalde, que té la gent que li fot el guarro allà a la piscina municipal. Sisplau, deixi'm avançar. A veure, alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, en total, incidents quants ha tingut aquest estiu?
11: Aquest estiu, 3.
2: I quan passa això, qui dona l'alerta i com heu d'actuar des de l'Ajuntament?
11: Bé, quan passa això, quan detectem aquest incident, doncs el que s'ha de fer és, primer que tot, treure la gent de la piscina, d'acord, recollir les restes de la femta o els excrements que hi pugui haver, i després s'ha de seguir un procediment en què hi ha d'haver una cloració amb molt alta concentració de clor que impedeix que aquella piscina doncs, es pugui utilitzar bàsicament al voltant d'unes 24 hores, però bé, fins que el clor torni a tenir la proporció que ha de tenir respecte dels litres d'aigua de la piscina. I per això, doncs, quan hi ha un incident com aquest, el que hem de fer és aquesta cloració extra i esperar que el clor torni a tenir els nivells que ha de tenir que per ser segur pel bany.
2: I per què creieu que algú hauria de fer alguna mena de cosa com aquesta? Teniu una teoria al vostre municipi?
11: Bé, en aquest cas, concretament amb el cas de Bellpuig, l'any passat sí que vam tindre un parell d'incidents que van ser conseqüència directa a l'incident, que s'ha de distingir. Hi ha dos tipus, efectivament n'hi ha que són conductes incíviques de gent gran, doncs que, bueno, gent gran, entenem que és gent o adulta o s'ha dit que no és canalla, però de vegades això també el que ha passat, que en aquest cas a Bellpuig els tres casos han sigut similars, ha sigut, doncs, nadons o nens petits que no controlen tampoc ben bé. I llavors és accidental, d'acord? O sigui, n'hi ha de dues menes d'aquests incidents. N'hi ha que són fortuits, com afortunadament aquests de Bellpuig on han sigut així, han sigut canalla petita, per entendre'ns, mai nada, i l'any passat sí que en vam tindre un parell que van ser, clarament, no eren nens, sinó que van aparèixer a la piscina gran i van aparèixer, doncs, aquests excrements humans.
2: Alcalde, preguntava això de la motivació perquè justament volem comentar amb un altre dels convidats que tenim avui per saber què pot conduir algú a deixar excrements una piscina. Per això parlem amb el psicòleg relacional i tutor del grau de psicologia de la UOC, el senyor Enric Soler. Bona tarda, Enric. Com anem?
12: Hola, bona tarda.
2: Bueno, això és una... Bueno, no sé, a mi se m'acut dir que és una imbecilitat fer això, una animalada, però no sé per què algú se li acudiria fer això. Quin interès o quina mena de recompensa... No sé, quina explicació pot tenir que la gent es dediqui a fer aquesta mena de brometa, no sé com dir-li.
12: A veure, evidentment hem de distingir entre els dos casos. Sí, sí. El cas d'aquest accidental de canalla petiteta, això és una cosa que fins i tot no ens fa cap fàstic a ningú. El cas problemàtic és quan és gent ja adulta o, bueno, adolescents, no? Doncs el que es busca, les motivacions... doncs poden ser diverses, no? Això és una cosa que és com un repte viral, ja se li diu el repte marró, sí. Hi ha una cerca de visibilitat digital. Hi ha persones que tenen molt poqueta autoestima o no en tenen gens, i aleshores necessiten sentir que fan alguna cosa que tingui un ressò important. Aquest ressò important és que després ho pengen a xarxes i que com més aviat tenen més likes, més reproduccions, o els mitjans de comunicació se'n fan ràpidament ressò, això actua com un reforçador immediat de la dopamina, que la dopamina pues, funciona exactament com una droga, no? Com més ràpid és la conducta que faig i després veig els resultats, doncs sento que he fet una cosa gran, encara que sigui fastigosa, no? Aquesta manera d'actuar és una conducta completament antisocial i, a més, completament deslligada, no? És com si t'aïlles del que és la societat. El ser a través d'una cosa que s'articula a través de les xarxes es gamifica, es converteix com en un joc. Per tant, la persona que ho fa ni tan sols té la mínima empatia de poder posar-se en el lloc de les persones que es troben amb aquella situació. I un cop això es comparteix a les xarxes, doncs aquesta persona que ho ha fet, doncs li augmenta molt la sensació de poder i de control, perquè doncs, ha aconseguit modificar el funcionament normal d'un munt de gent, d'uns usuaris que havien de fer vida normal i els ha trastocat la seva vida.
2: O sigui que no hi ha cap consciència ni noció d'estar fent una cosa que està malament, o potser sí, però és igual, perquè la recompensa és superior a la sensació d'haver fet alguna cosa mal feta.
12: Exactament. La recompensa és molt superior al fet de fer-ho. I com més superior és la recompensa, més et deslligues de la comunitat, del valor del que és comú, d'allò que és compartit, i més et refugies en una comunitat que és virtual, que és la que et legitima aquella, doncs, aquella canallada, no? aquella animalada, i et fa sentir que pertany a un grup que sí que és la legitima, no? O que grossa l'has fet, o bueno, amb els likes i tal. Per tant, és una cosa que el que fa és despersonalitzar a la pròpia persona que ho fa. S'està aïllant del que és la societat per entrar dins d'uns grups que són virtuals de gent que tampoc no coneix.
2: I, alcalde, aquest comportament que descrivia el psicòleg, aquesta qüestió del repte marró, vostès l'han detectat com a causa d'aquestes atacs, o digui-li com vulgui, a Bellpuig?
11: Bé, jo entenc perfectament el raonament i el comparteixo, segurament, perquè trobo que és molt encertat el que ha dit el company, però nosaltres no hem detectat cap, diguem, cap viralització a través de xarxes, de gent que se'n pugui vantar d'una conducta com aquesta. Suposo que també deu ser una satisfacció que també la poden buscar amb un entorn, diguem, més de relacional, però de personal, no? És a dir, saber que jo he sigut el que he fet això i entre els cercles d'amistats o els cercles... Ja us dic, nosaltres no hem detectat que això es viralitzi després de xarxes en cap moment, perquè si no també haguéssim emprès accions, perquè haguéssim denunciat aquesta conducta i també haguéssim mirat d'identificar doncs, titulars de les xarxes que poden reproduir aquestes conductes, no? No ho hem detectat, almenys en el cas de Bellpuig, que això s'hagi vitalitzat per xarxes, però entenc que aquesta satisfacció que deia el company, doncs, que gent amb poca autoestima busque una autosatisfacció amb aquest tipus de
12: sobresortir a lo que seria la, la gent que el que busca és doncs, passar una bona estona a la piscina, entenc que sí, que és aquest plantejament, pot, els, pot, segurament és el que força a fer això. Nosaltres no ho hem detectat després que es viralitzi, eh? Això també ho he de dir.
2: Aquí, digues, Enric, digues.
13: Aquí m'agradaria fer un apunt, endavant. Que quan dic a xarxes no, no em refereixo tant a xarxes públiques, sinó a grups tancats, no?
2: Que se sàpiga el poble així. O entre els amics, diguem-ne?
13: Ah, exactament, o no, entre els amics virtuals, no? Com per exemple, ara fa poc va sortir una notícia de l'Acadèmia Alemana de Conducció, que era un grup d'homes que el que feien eren, doncs, el mateix del cas Pelicot, però es va fer a Alemanya. Evidentment, aquest grup d'homes això no ho escampaven amb xarxes obertes, però ells sí que tenien un grup tancat on es retroalimentaven per tenir una conducta absolutament execrable, no? Vull dir que hi ha subxarxes on hi ha grups que estan tancats i es retroalimenten entre ells.
2: Uh-huh. I, Enric...
13: Per tant, així és més difícil enxampar-los, també.
2: I,
13: I una, altra, sí. una de les coses, clar, si tenim un perfil d'algú, podem perseguir. Una altra de les coses que també els dona satisfacció és veure, perquè aquí hi ha l'anonimat, és que els mitjans de comunicació se'n fan un ressò immediat. No? Fixa't, he fet això
2: és que és un tema molt
13: i ha sortit per
2: però
13: la
2: sé que és veritat que si us ho he explicat a l'alcalde com al psicòleg, que és que nosaltres treballant aquest tema, que fa uns dies que anem al darrere, ens hem trobat una certa resistència d'ens uns alcaldes de no voler anar a parlar del seu municipi, que també penses és que no, nosaltres la nostra impressió era que no, no volien que el seu municipi s'associés a un fet negatiu, que tampoc és responsabilitat de l'alcalde que la gent vagi a cagar a la piscina, però sí que hem notat aquesta resistència, però llavors què hem de fer? Hem de minimitzar una mica? O...
13: No, s'ha de minimitzar, evidentment s'ha d'informar. No? Però que vull dir que el fet de que apareguin els mitjans de comunicació amb ells també els, amb ells, concretament els autors, els ofereix aquesta recompensa. I jo entenc perfectament que ni els alcaldes ni els veïns vulguin que això o siguin resistents a que això surti als mitjans de comunicació, perquè això té unes conseqüències per la població,
2: sí,
13: unes conseqüències psicològiques en els usuaris de fàstic moral, fins i tot una paranoia compartida. Pot ser que jo sigui usuari de la piscina de Bellpuig i aquell dia que va passar allò no hi vaig anar, però si resulta que en sóc usuari, pot ser que se'm contagi, el que diem una paranoia compartida, que allò que per mi era un espai lúdic ara es converteixi en un espai perillós. I per tant, aquesta piscina o aquest municipi perdi o un estiuejant o bé la piscina perdi un client, no? I també, doncs, això té unes conseqüències per la població, que és una indefensió apresa. És a dir, si hi ha una interrupció d'un servei públic que és essencial a l'estiu, doncs genera una sensació d'impotència i això doncs, augmenta un rebuig a anar en els llocs on ha passat.
2: I estàs d'acord que has tingut aquest temor, alcalde Estierte, has tingut aquest temor a l'hora de...
12: No, simplement, a veure, no, jo crec que... A veure, jo entenc que és noticiable i, per tant, jo considero que la nostra obligació com a servidors públics és atendre els mitjans de comunicació en tot moment. Mm. Sí que és veritat que també us convidaria que us apropeu al municipalisme, també, per exemple, a Bellpuig passen moltes coses positives, som un poble pioner en comunitats energètiques, vull dir que hi ha moltes coses noticiables en positiu també als municipis, no? I, ojo, us entenc perfectament que això és una notícia, que és una notícia que, doncs, és de minera, i a més a l'estiu...
2: És un programa que estem a sí, aquí per aquestes causes, també.
12: Sí, sí. Que se n'ha de parlar, però vull dir que també us convidaria que hi hagi una aproximació al municipalisme doncs, amb altres notícies que penso que també són molt transcendents i que, no, i que de vegades passen més desapercebudes, però que segurament són més transformadores i també són noticiables.
2: Fem una cosa, Estierte. Estem a dia 7 d'agost. Nosaltres hi som fins al 28 d'agost.
1: Sí.
2: Passa alguna cosa important que vulguis de la que parlem del teu municipi d'aquí el 28, que tornem a trucar. Perquè vegis que...
12: Home, per exemple, som pioners amb el tema de les comunitats energètiques aquí a Bellpuig. Tenim una comunitat energètica que és pionera al país i que està funcionant, està repartint quilowatts de quilòmetre zero, té un vehicle elèctric de mobilitat compartida, tenim carregadors de vehicles elèctrics i és un sistema d'autoorganització ciutadana que ens ha permès doncs, tenir aquesta cooperativa, que jo penso que això també és una cosa molt noticiable i molt potent a nivell informatiu. No?
2: Què he de dir? Quants habitants sou a Bellpuig?
12: Som 5.300.
2: Molt bé, doncs, i una última qüestió per l'Enric. Enric, no sé si Freud tindria res a dir, o algú altre tindria res a dir sobre el tema de per què caca i per què una piscina. I no sé, llançar globus de pintura contra la façana de l'Ajuntament.
12: No doneu idea, sisplau.
2: No, tampoc és una idea molt nova.
1: No,
2: globus d'aigua, no, però és veritat, no sé. O, a veure, tirar petards a les bústies sempre s'ha fet per Sant Joan. Bueno, jo no, però...
12: Sí, sí.
2: Enric.
13: Des d'en Freud, la psicologia ha evolucionat moltíssim, però sí que és cert que en Freud parlava de la fase anal, no? Que està molt vinculada al control dels esfínters, que està molt vinculada al que és la infantesa o la immaduresa. Per tant, simbòlicament també representa el que està fent això, doncs que és una persona que realment té molt poca maduresa i que no està connectat ni amb l'edat que posa el seu DNI, o sigui, la seva edat mental és bastant inferior, ni està connectat amb la col·lectivitat i, sobretot, que no té cap mena d'empatia.
2: Doncs escolta, a mi que també li falta una patata pel quilo.
1: Una patata pel quilo segurament també li falta algú d'Esparreguera perquè han tancat la piscina pel mateix motiu.
2: Pel mateix motiu. O sigui,
1: avui.
2: És un no parar. Wow. Això estan enviant el, no sé qui.
1: Un oient ens envia això.
2: Doncs,
14: escolta, vamos con la ronda informativa!
2: No, és com cap ronda informativa. La ronda de les caques no la volem.

0: A veure, si és divendres, toca el frufru, queda clar, no? S'acosta el cap de setmana, la gent té més temps per la cosa, fa dues setmanes que tenim entre nosaltres, però...
1: Bueno, sóc d'opinió. Hay alguno que de lunes a domingo...
0: Sí, perquè tu no tens més a fotre.
1: Estamos peinando la nutria pa dentro, no?
0: No, però dia de guarrades, de
2: home,
0: veritat.
2: Home, qui pugui, de dilluns a diumenge, pues benvingut sigui, no?
0: Però com vols que fotem de dilluns a diumenge si estem aquí tot el dia treballant?
3: Home, jo no és impossible, ja us ho dic.
2: Home, jo o si no, que al lavabo, ves, serà per opció.
0: Ojo, al lavabo, bueno... Saps què passa? Que aquí a la Bau dona directe al passadís i nosaltres estem en una situació que si passa qualsevol cosa...
1: I estan abiertos por debajo.
0: I estan, sí, una mica oberts per sota, o sigui, bueno, hi ha...
2: Se sent tot.
0: Els capacitats també, però... És que vas pel passadís, se sent tot, eh, aquí.
2: Vull dir, sí, no. Però tenim una planta que està buida, la planta
0: ojo,
2: 15.
0: És veritat,
2: ojo! La... Però no sabem si hi podem accedir, eh?
0: Bueno, sí, l'antiga ràdio hi ha maneres d'accedir i de no accedir-hi. Què us passa? Amb un estudi... Va, avancem, tu, sisplau. Aquesta setmana hem llegit la notícia... Atenció, aquest és un tema molt seriós. Tenim els senyors que defequen a les piscines o que llencen... Perquè alguns... Això, mira, això no l'he preguntat a l'alcalde, però alguns la llencen a la caca.
2: Carai,
0: que la posen,
2: jo
0: sí.
2: De veritat, eh?
0: Bueno, sí, noi, i hem dit que els hi faltava una patata pel quilo. O un com era allò...
2: 5 minuts de forn.
0: O 5 minuts de forn.
2: No gira rodó.
0: Bueno, vale. Hem vist un vídeo molt instructiu. Bueno, no sé si molt instructiu.
2: Home, instructiu no.
0: L'intento descriure, eh? Bueno, no, això aquí m'ho ha escrit, que és el cabron que m'ha escrit això. No em puc llegir d'aquesta manera. A veure, és una parella de turistes que estava copulant un cotxe. Això fins aquí no hi ha gaire novetat. Estan copulant el seient del conductor. El conductor es troba en la posició normal del conductor, assegut endavant amb les mans més o menys al volant.
2: I conduint.
0: Espera't, no volia arribar aquí, dona, no volia arribar aquí. I la gentil damisela es troba damunt del conductor, en posició oposada al sentit de la circulació, a fi efecte que es pugui produir la penetració, i suposem que vaginal. No, però jo ho explico.
2: A veure,
0: perquè...
2: no. O sigui, no vols llegir el guió?
0: No, ho estic explicant. I per la pradera, diguem-ne. I això, amb el cotxe en marxa, amb un tio que anava al davant a la P7 a la Sala de Marbella...
2: A la 7, perdó,
0: que ho ha filmat tot, i de fet hi ha un parell de vídeos sobre això. Si poseu cotxe follando a Marbella, al Google ja ho trobareu de seguida. Jani Aleix, això no ho he dit, eh? No, aquestes coses no les feu. És que tinc por que estiguin escoltant els meus nebots. Llavors haig de vigilar una mica el que dic per la ràdio. Aleshores, aviam.
2: De fet, hi ha un moment que la noia treu el cap a la finestra, també.
0: Però és un altre moment, perquè és la finestra del darrere. Sí.
2: Ah, i
0: sí, això és un altre moment, és un altre moment. No sé, deu passar al darrere, deu estar tan contenta tot com ha anat, que, bueno, escolta'm.
2: Ha arribat a l'orgasme.
0: Això, evidentment, els hi foten a la policia, els ha detectat, els hi han fotut una multa per... No hi ha la tipologia de cúpula al cotxe, però sí que hi ha conducció temerària, per no portar el cinturó de seguretat, distracció volant, que no portar el cinturó cap dels dos, i més o menys perquè els han enganxat. Llavors, per què a la gent li agrada cúpular en llocs públics, ampliem una mica, fer coses com aquestes, amb moviment, que et veuen tots els que et van avançant, la gent anava pitant, pi, pi, pi... O sigui, quina explicació? Mira, li podria preguntar al psicòleg, també, que el tenim aquí en línia, que ens podria haver il·lustrat sobre aquest tema. Què hi ha al darrere d'això?
2: Clar, a veure, tenim que, per exemple, el fet de catxar, de fer-ho a l'aire lliure... Bueno, és que a Lleida és catxar.
1: De peina la cotorra.
0: Ah, sí? Catxar? Bueno, afegim al nostre vocabulari de guarreries diverses.
2: Catxar. No l'havia sentit mai, és preciosa. Amb el guió vaig dir, algú havia sentit mai?
0: No, però sí.
2: No, eh?
0: No, però...
2: Hi havia gent a la redacció que sí, però jo personalment...
0: Hi ha localismes que els has sentit de vegades i hi ha localismes que no els has sentit mai.
2: Ah.
0: I aquest, diguem, sí o no? No
2: sí, sí, sentit, sí.
0: Però vaja, ens agrada molt catxar.
2: Catxar és
0: home, preciós, més...
2: preciós d'escoltar i de fer.
0: I que, maco, sí. Més o menys sí.
2: No?
0: Sí, depèn del dia.
2: Doncs pues catxar és follar.
0: Ah, sí, no, això ja ens havia quedat clar, però vaja, sí.
1: Vale. Com ho seria?
0: Calma.
2: Doncs fer-ho a l'aire lliure ens sí. Produeix molt morbo. I, de fet, un dels aspectes que ens produeix més desig és la novetat, no? Fer alguna cosa que està diferent a lo que tenim per norma. I això, cerebralment, és un xute de dopamina. Canviar l'escenari on mantenim sexe, és a dir, sortir del llit, és a lo que estem més acostumats, pues pot incrementar l'excitació, no? Clar, l'adrenalina i el risc, doncs, aquesta possibilitat de ser descoberts activa, no? La freqüència cardíaca, la respiració, puja l'adrenalina. Mm. Clar, aquests elements, no, a què us recorden? Que a nivell fisiològic aquesta activació és igualeta a la de l'excitació sexual.
0: Mm-hmm.
2: Per tant, per tots és conegut que tot allò que ens és prohibit, socialment inacceptable, difícil d'aconseguir, doncs ens encanta i això ho volem. I el sexe en públic, doncs, no podia ser menys. Transgredir la norma, doncs, forma part de l'excitació per a algunes persones. I, de fet, és una fantasia molt habitual

0: Però m'estranyaria que algú d'aquí la tingués entre el seu catàleg.
1: Què estàs insinuant?
2: Aviam, preguntem-li al nostre estimat Sergio Ramos, amb la Pili.
1: Bueno, lo hemos hecho al aire libre, sí, en el jardín de detrás de casa.
2: Bueno, pues eso, no, si el jardín de casa no es aire libre.
1: ¿Dónde estaban los niños en los columpios?
2: No, va, pero...
0: Ay, Ramos, organitza't el cap de setmana, noi.
2: A tu ja no t'ho pregunto, perquè sempre, com que no filtres gaire, tinc por que contestis la veritat.
0: Sí, no cal, no cal.
2: No cal. La Marta Torrents Amoy, sense te, que no l'ha presentada.
0: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. No, però a part de dir bona tarda, el tema aquest del furufru, l'aire lliure o aquestes coses?
0: Poc, eh?
2: Bona nit que no. I els espectadors i el públic que tenim aquí? Una senyora diu que no. No, cal que el micro... No, tots
0: no, diuen que no.
2: Que no,
0: eh?
2: Això vol dir que els tres ho han fet. Vol bueno, dir que...
0: això ho diuen.
2: Molt bé.
0: Clar, això ens porta, no, el component del voyeurisme o de l'exhibicionisme.
2: Sí.
0: No? Algunes persones, pues, el fet de poder ser vistos, imagina que algú els podria estar observant mentre follen, o arriscar-se a que algú els pugui veure, pues, és molt excitant. Compte, perquè aquest tipus de desig no implica necessàriament que sigui un trastorn, vale? Parlaríem de trastorn si es porta en pràctica sense un consentiment o hi ha un malestar clínicament significatiu.
2: Bueno, o a la part d'un col·legi, diguem-ne.
0: Exacte, uf, això ja és bastant delicat. Clar, el que veiem és que el desig sexual és sensible al context. Quan una situació genera una activació emocional molt intensa, doncs per l'aventura, la novetat o el risc que suposa, també augmenta molt el desig sexual. Vale? El que ens excita no és el lloc públic com a tal, sinó tot el que el lloc representa. Novetat, adrenalina, transgressió... Vamos, fer una cosa que està fora de la rutina. Però, en el cas concret d'aquesta notícia...
2: Sí, els del cotxe.
3: Aquests són molta adrenalina,
2: aquí, no, aquí. Però això, a part que és un perill i poden tenir un accident i o matar algú o matar-se ells.
0: Clar, aquí sí. Està el tema, que és una conducta de risc extrem, vale? Sí que estàvem dient que l'adrenalina i el fet de transgredir una norma que la gent ens pugui veure, pues, són factors que són molt excitants i estic seguríssima que coneixeu algú, si no és el cas personal vostre...
2: Ai...
0: Que hagi fet uns dits o bé una mamada mentre condueix.
2: Podem dir una mica més finament?
3: Sí. Tothom coneix algú.
0: Algú, seguríssim.
2: Sí. On, això? On?
0: El cotxe, no, mentre es condueix.
2: El cotxe quiet o el cotxe
0: mentre
2: moviment?
0: No, moviment, claro.
3: Perquè és el que dius tu, és excitant, perquè està prohibit, perquè no sé què, t'animes i pam, pam, pam.
0: Claro. Segur, Pere, que coneixes algú que ho hagi fet.
2: No ho sé, ja ho preguntaré...
3: Coneixes a més d'un, jo crec.
2: Avui tinc un no sopar, quan vagi a sopar amb els que tinc el sopar, els hi preguntaré.
3: Però bé, que no s'hauria de fer,
0: no,
3: això,
0: no,
3: perquè
0: no.
3: És perillós.
0: És perillós, és molt perillós.
2: No ho feu. Ah, bueno, no ho feu. A no ser que sigui dels que van al darrere.
3: Home, clar,
0: bé, vale. Oh,
3: jo he portat a una amiga... Mare que,
4: bueno, perdó, atenció, perdó, atenció. Perdó.
2: Mira,
3: jo, tornant.
2: Tornant
3: d'una discoteca. Jo, evidentment, no vaig veure, però els que portava
2: conduir,
3: sí.
2: Conduir.
3: Jo havia de conduir. Llavors, tornant, érem quatre, dues persones darrere, noi i noia, i al meu costat una noia. I anava conduint, i jo, clar, vaig mirar el retrovisor, allò que vas mirant, no? I de cop veig que estaven passant unes coses bastant curioses a darrere. I sí, sí, doncs vaig presenciar això i jo els anava dient, nois,
2: sisplau. Sisplau.
3: Va haver una mica,
0: eren amics teus, eh?
3: Eren amics meus i llavors els vaig deixar, no? Perquè
0: conducta de voyeurisme aquesta, eh?
3: Sí. No, perquè jo els hi vaig intentar dir, nois, sisplau, per favor. I a més vaig pujar el volum de la ràdio perquè vaig pensar, mira, almenys que no molestin. I l'altra amiga de copilot, que anava una mica piripi,
2: baixa la ràdio.
3: Em deia, ui, quin mal de cap, deixa'm baixar el volum. I jo pensant, noia, que no ho veus, que estic intentant no sentir el que està passant aquí darrere.
2: Sí, total.
3: Sí, però em vaig robar... Em vaig cobrar un jersei, perquè la meva amiga, la que estava fent la còpula, diguéssim, es va deixar el jersei i vaig pensar, me'l quedo, perquè...
0: Ai, no li vas tornar,
3: després és
0: no.
3: De gestió.
5: I a mi, que no me passen aquestes coses...
2: No, home, vostè sempre tota la vida i on toca, al llit, amb la senyora.
3: Però en aquest cas, jo vaig seguir conduint, no em va despistar,
0: les diferents.
3: Per tant, aquí no passaria res.
0: No, aquí està bé. És incòmode per... les persones que estan al cotxe,
2: no
0: és tan de
2: risc. Almenys no està prohibit ni és perillós. Bueno,
3: a mi no em va despistar, eh?
2: M'agradaria saber què faria la policia si
5: en tiempos de guerra, sí. Cualquier agujero es trinchera.
2: Bueno, va, ja està, sí. Avancem.
3: No,
2: Paula.
0: Doncs clar, en aquest cas concret,
2: doctora.
0: El del vídeo... estem parlant d'una conducta de risc extrem, no? Es posa en risc tant la pròpia vida com la de tercers, no? Perquè al final pegues un volantazo i adeu. Per tant, la peça clau aquí molt probablement sigui la cerca de sensacions. Vale? Això és un tret de personalitat on les persones amb puntuacions altes tendeixen a buscar experiències que siguin molt intenses, noves, molt arriscades. I efectivament tendeixen a buscar conductes sexuals de risc, com aquesta que trobem en el vídeo, i si ho combines amb el consum de tòxics, com segur que és en aquest cas, doncs ja tenim la festa muntada.
3: Sí, perquè molts serens no semblava que anessin.
1: Bueno, l'error fue hacerlo en una autovía, ¿no? Esto hay que hacerlo en una carretera de curves.
2: Perquè, home, no
3: coi. Ai, va.
2: No, de veritat, eh?
3: No, t'atures i...
2: Bueno, exacte, pots aturar amb un voral, amb un marge, una mica així, fàcil.
0: Clar, però és que aquí el que els hi posa és l'extrem, el risc.
3: I això seria un fetichisme?
0: Clar, més que un fetichisme, no. Aquí seria, pues, lo que dèiem, no? Aquest tret de personalitat que busque sensacions molt extremes. I el consum de tòxics, és que aquí el consum fa molt.
2: Val, però bueno, la sensació extrema que dona una recompensa en l'excitació, com deies, no entra en contradicció amb la, com es diu això, el límit social a una cosa que saps que està mal feta?
0: Però és que és això el que agrada, la prohibició.
2: De saber que pots...
0: Que bueno, està fora de la norma. És això el que posa, que està prohibit. T'excite més, no? Amigo. És com fer-ho aquí a la feina. Oh. Ho fas per què? Perquè està prohibit i te posa.
2: Bueno, no sabem si està prohibit aquí, no ho hem preguntat mai.
0: Bueno, no ho sé, ho deixeu fer.
2: No, si hi ha un codi de conducta...
3: Bueno, clar.
2: Hi ha un codi de conducta...
1: Jo... No, si puede ir en pantalón corto.
2: No s'inventi vostè això. Bueno, en fi, escolta, tot això em condueix al tema platja, també, no? Tema platja, piscines... Bueno, més no, piscines, deixem-los tranquils, pobrets, ja. Però platja sí que hi ha molta tendència a la cosa aquesta, no?
3: A catxar.
1: Doctora.
0: A catxar. Perquè, clar, vosaltres què en penseu d'això? Ho heu fet alguna vegada?
2: El que, a la platja o...?
0: Però a la platja.
3: Conec algú que sí.
0: Sí, eh?
2: Jo tinc una mica sí.
0: Bona experiència o mala?
3: Horrorós, perquè és la sorra és que hi ha per allà, no sé què. No.
0: És que és aquí. No. És que el sexe a la platja com a fantasia està genial. Això està molt bé.
2: Bueno, això és la costa. Depèn de la costa, perquè si te'n vas a Cadaqués, que no hi ha tanta sorra, potser no...
3: Però llavors és incòmode. És
0: una pedra.
1: En Castellón, que hay piedras.
2: Exacte, claro. A Castellón.
0: També. Mal d'esquena.
2: Bueno, llavors, què passa amb això?
1: Xirxes. Clar, Moncófar.
0: Jo us he de dir que com a Nules. Fantasia...
2: Deixi parlar.
0: Com a fantasia... està molt bé, com a fantasia. Però, pues, que no és molt recomanable, no? El sexe a la sorra, no? El que estàvem dient ara... Pues,
2: bueno, pots endur una tovallola...
0: Però, a veure, la tovallola...
1: La
0: tovallola té un diàmetre que te l'acabe saltant, al final, no?
3: Que ara fan aquelles tovalloles tan grans,
0: aquells
3: allò...
0: Aquells pareos. Sí. Bueno, us ho mig compro, però bueno, la sorra... Això te comences a rebossar. I la sorra enganxa de tot arreu, tu, és angoniós, bueno, això.
2: I l'aigua?
0: Bueno, l'aigua ja, això ja és harina d'altre costal. Clar, el sexe al mar, gens recomanable. Primer de tot, perquè l'aigua salada no ajuda a lubricar. Al contrari, o sigui, el que provoca és sequedat tant vaginal com anal.
2: Per què fas que sí amb el cap tanta contundència i claredat?
3: Que crec que s'ha d'anar molt de compte amb això que diu del tema de l'aigua, perquè més també això després et porta a infeccions d'orina, pot ser?
0: Exacte, perquè què passa? A l'aigua del mar, sobretot, hi ha molts microorganismes. I al final, vulguis que no...
2: Acaben entrant,
0: exacte.
2: Se'ls convida a entrar amb una notable.
0: Ah, exacte. I què passa, també? Que la fricció aquesta de l'aigua el que provoca és que trenque els preservatius. Va. Per tant, volem sexe segur. Va. No volem infeccions de transmissió sexual, sisplau.
3: Mai.
0: Sexe segur, vale? Per tant, jo us diria que escolteu el sexe a la platja com a fantasia.
2: Ja doncs ja està, que la gent no faci aquestes coses estranyes, ja està. Si no, molt de tant en tant, o com un dia a la vida, ja està. Llavors, una altra cosa, fa dies que hi ha un debat bastant potent a l'equip del programa sobre el tema de la calor. La gent està molt escalfada.
3: Acalorada,
2: exacte. No, anava a dir calenta, però no, acalorada.
0: Però també, no?
3: També,
1: és que havia que aprovechar ayer que llovió.
2: Ah, sí, efectivament. No,
1: i no hacía calor, claro.
2: A veure, arribes a casa, fot una calor de nassos. No
3: l'aire condicionat és molt car.
0: És molt car. Fots
2: un ventilador, l'aire condicionat, l'engegues i t'arruïnes perquè t'arriba una factura que és tan tieso.
0: Que plores, sí.
2: Efectivament. Aleshores, hi ha algun consell, algun truc? Es parta a les 4 del matí que fot menys fred, calor?
1: Doctora.
0: Per exemple, mireu...
2: Home, a les 4 no, tia.
0: Un sexe mañanero.
3: Home, mañanero, molt mañanero, eh?
2: No et fotràs el despertador.
0: Mai, i per mi són els millors.
2: Però,
1: claro, tienes que aprovechar que tu pareja se levante a les 4.
2: Però, Paula...
3: A mi no em despertis a les 4 del matí.
1: ¿Quién de aquí su pareja se levanta a les 4? Claro, sí, que venga el diari.
2: No, sí. No, però una cosa, no pots posar el despertador i llevar-te al mig de la matinada per fer un fling.
0: No, ha de ser espontani, doncs perquè ficar-te
2: l'espera
0: t'agafa mal humor.
2: Sí, però si t'espertes a les 4 és per la calor.
0: Per exemple,
2: i
0: però
2: en aquest
0: clar,
2: moment tens calor.
0: Mireu, jo penso que la calor de l'estiu és l'ocasió, és l'excusa ideal per posar-nos creatius.
2: Ah, no? A veure, amplia.
0: Vale, per exemple... Què em dieu? Sobre el marbre fred de la cuina. Em sembla una opció super sexy, sí o no?
3: Sí, endavant.
0: Està bé. A que sí?
3: Sí, sí. No?
2: Et veig com molt
3: entregada.
2: Molt dins del programa. Del
3: no,
2: tema,
3: perquè sí. a casa...
2: Com és el marbre de casa teva de gran?
3: És fred.
0: És estret, però és una pràctica que és habitual.
3: No?
2: Habitual.
3: Claro, sí.
2: Molt bé.
0: La provem, aquesta la provem.
2: El sanitol després, abans de cuinar.
5: M'he quedat.
3: Abans
2: de cuinar
3: i abans de fer. Ningú ve a dinar a casa.
2: Molt bé.
0: Tot queda a casa, tot queda a casa.
2: No, aneu obtenint dades aquí que van avançant.
0: Què més? També podem introduir elements de joc, no? Com, per exemple, jugar amb gel. Passem el cubet del cos... No? Sobretot, podem evitar zones erògenes. No?
3: I un bon...
5: Vamos con ellas!
2: A veure,
0: clar, perquè si les evitem, allarguem el plaer. No? El joc es fa més intens... No? Ho busquem amb més ganes... Al final és això, és el joc. No? És lo interessant de les relacions sexuals, vamos, que es vagi més enllà de la penetració.
3: Sí, sí.
0: No?
3: A favor.
0: A favor, totalment. Aleshores, què més? Pues, un altre clàssic, no?, que es pot fer amb la calor seria fer-ho a la dutxa. Catxar a la dutxa, sí o no?
2: Bueno, però això no és el mateix problema que el mar.
0: Bueno, sí, no.
3: Pots anar parant l'aigua.
0: Clar, exacte. Ah. Una cosa és estar dintre del medi aquàtic i l'altra és estar moll. Doblement moll, ja m'enteneu, però moll, no? Amb compte de no relliscar, això sí.
3: Sí, amb els petitos.
0: Exacte. I també, pues, si tenim una piscina a mà. Que també és una manera de refrescar-se. No tothom té una piscina a mà, però bueno...
3: Privada, però...
0: Privada, eh?
3: A no ser que siguis d'aquesta gent...
0: Que no vull que els alcaldis... L'alcaldi se'n va dir amb mi, eh?
3: Això del gel, és que ara...
2: Això del gel...
3: Escolta'm, digues. Per les zones, diguéssim, erògenes, això pot funcionar?
2: En concret,
0: sí, no, però no ens passem, si l'acabes de treure justament de la neve, del congelador, fots el gel al clítoris, no, clar, molt agradable, no serà això.
3: Clar, et cremaràs. Una mica,
0: sí, és molt sensible, compte.
3: Per tant, començar a ser braç, no?
0: Exactament.
3: D'acord, ja està temparant la cosa.
0: No estaves escoltant.
3: No, és que la part del gel aquesta no la tinc controlada, de dir.
0: Pues és un element que és molt divertit.
3: És per aguantar el morbo.
0: Clar, és entre divertit i dolorós, clar, pel principi, quan te fots el gel aquí tot fred, però és molt sexy.
2: Alguna cosa més de passar la calor a l'hora de copular?
5: Jo le tiro la pila un poco de gazpacho.
0: Bueno.
2: Gazpacho?
5: Como refrescante, ¿no?, en verano.
2: Ara arriba l'Arnau Mañé, que justament té moltes preguntes sobre aquest tema.
5: Hola, què tal? Bona tarda, us estava escoltant, eh?
2: Ah, sí? Del sexy a la calor?
0: Apuntant.
5: Sí, apuntant, prenent nota.
2: Home, ell sí que pot, perquè entre setmana té més o menys els dies lliures. No,
5: bueno, escolta,
2: no pot.
5: Què vol dir, que no treballem tota la setmana?
2: Sí, però...
3: És més, el cap de setmana la ràdio deu estar més buida, eh?
2: Sí.
5: Sí, això és veritat. Menys ulls. Jo he vist coses estranyes en aquesta ràdio, eh?
2: Ah, sí?
5: Abans parlàveu de si estava prohibit o no.
2: Sí.
3: Ui.
5: Ho explico?
2: Va. Sí, tant, home.
5: Hi va haver un estiu que jo vaig treballar de nits, el 2018. L'estiu del 2018.
2: Fa 8 anys.
5: Que el Joan Lluís García presentava el Món a RAC1 aquell estiu. Jo ho feia de nits sol, que ara hi ha dues persones.
2: De nits vol dir de 12 a 8, més o menys.
5: Més o menys, sí, una cosa així. Preparant l'informatiu del Món a RAC1. Vaig sentir...
3: Ui!
5: A les 3 de la matinada,
2: ojo,
5: quan no hi havia ningú més que jo en aquella planta 15, vaig sentir que arribava algú. Sentia l'ascensor, s'entrava amb la porta aquella que hi havia i, per tant, sentia que algú havia entrat. Bueno, jo em vaig fer el longuis perquè vaig pensar que no era cosa meva. I al cap d'una bona estona van aparèixer dues persones, dos treballadors d'aquesta casa, a saludar-me. Em van venir a dir, ei, què tal, hem anat de festa, no sé què, no sé quantos...
3: Sí,
5: que jo pensava també, home, si vens aquí, no em vinguis a saludar.
2: Clar.
5: Doncs sí. això va passar.
3: Bravo.
5: Jo vaig decidir que no era qüestió d'anar fins al lavabo a escoltar què passava.
2: No, però ja
5: vaig pensar que era allò. Però...
3: Curiós,
2: perdó.
3: Potser estaven de festa per aquí a prop, tenien pipi...
5: No, potser van venir a pixar, és veritat, no, però vaja.
2: Van venir a preparar el guió de la setmana
5: de següent. Sí, exacte.
2: I eren dos companys o companyes de feina, eh?
5: Sí.
2: Però no era un de la ràdio i un de fora de la ràdio?
5: No, els dos treballaven aquí.
2: Que l'accés a l'edifici va ser legal.
5: Sí, completament.
2: No sé si el Nil, el nostre malvat que tenim aquí, s'hi ha trobat amb això.
4: Era per ell. Per sort, al moment no.
5: No, el Nil no era, el Nil no era.
2: Val, i això, ja per tancar el tema, s'ha acabat sabent la veritat de qui era? S'ha explicat per la ràdio? Jo no ho sé.
5: No,
2: direm els noms per
5: antena. No ni ho diré.
2: No t'ho han preguntat, però ja sent que ho deu saber, a part dels dos afectats.
5: Hi ha gent a la ràdio que potser ho sap, sí.
2: I és molt interessant aquest tema, eh?
5: Sí, sí.
3: Molt intrigada.
2: Molt bé. Paula, donem per conclosa la nostra guerreria d'avui, diguem-ne.
3: Sí.
2: I ens rematem a la setmana vinent. Internet. Ets tu, aquesta veu?
3: Sí.
2: S'ha posat la veu amb ella mateixa. El bar d'internet. Aquesta alegria fa divendres, eh? Sí o no? Ai, calla. Bé, no?
3: Sí, avui després del sopar, que potser sortim de festa, potser
2: bueno,
3: sortim ja música
2: tema.
3: Així.
2: No, és igual, se me fot ja amb això. Centrem-nos en el nostre tema.
3: Centrem-nos, doncs.
2: Sí. Digues.
3: Avui he aixecat els ulls de la pantalla per portar-vos al bo i millor.
2: Sí.
3: Pere, no és cap bar de beure res, sinó que és el bar del futbol. Ja ho vam explicar la setmana passada. Amb aquest xiulet que us agrada tant. Us explico una mica durant la secció.
2: Ah, sí, és veritat, jo no me'n recordo el xiulet aquest. Sí, és veritat.
3: Doncs tornarà a aparèixer
2: molt. Espejo, vale, una mica xup-xup-xup-xup, millor que el xiulet, eh?
3: Em converteixo en àrbitre i reparteixo targetes verdes i vermelles als vídeos que us porto. Per començar amb el primer vídeo, hem d'agafar un avió pilotat per en Ramon Vallès.
2: Hombre.
3: I marxem a Springfield, no a la botiga de roba, sinó Illinois, als Estats Units.
2: Fins aquí anem bé.
3: Ens situem a l'estadi de béisbol, al Robin Roberts Stadium, un estadi que no és apte perquè una persona francesa digui aquest nom, perquè Robin Roberts Stadium és una mica difícil. Doncs ens situem al dia 1 d'agost i aquell dia va començar la Women's Pro Baseball League. Us sona?
2: A mi, la veritat és que no, perquè jo amb això del béisbol...
0: No, jo no en tinc gaire
2: de fa. La Lliga de les Dones, diguem-ne, no? El nom
0: de béisbol.
2: No.
3: Sí. És totalment normal que no us soni, perquè era el primer partit. Lliga...
2: No tenim idea.
3: Sí, s'acaba de fundar i era el primer partit de la història d'aquesta lliga, tot i que la lliga masculina fa 150 anys que existeix.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Però bé.
2: Ai. Ja veig que això és torça. Sí, quan fot aquestes músiques ja veig que això no anirà bé.
3: Doncs estem a Illinois i en un dia tan important com aquest van decidir portar a una cantant per cantar l'himne dels Estats Units i fer una mica de show, que això als americans doncs ja els hi agrada.
2: Sí, això l'himne es fa sempre, sí, a més se li dona transcendència i solemnitat. Molt bé, fins aquí molt bé.
3: La cantant escollida va ser Martha Reeves, que com a dada té 85 anys. Jo no la coneixia, però es veu que tenia un grup de música bastant famós als anys 60 que es deia Martha and the Vandellas.
2: Mira, jo,
3: Pere, tu als anys 60 devies ser adolescent,
2: no,
3: més o menys.
2: No havia nascut encara, per sort, o per desgràcia, però no em sona el nom.
3: No les tenim situades, no?
2: No les tinguem situades.
3: Doncs escoltem com sonen.
2: Bueno, jo aquesta cançó l'he sentit abans. Em sona, no hi ha una del David Bowie, que és com aquesta?
3: Potser la va versionar.
2: Don José María, vostè què és?
0: A veure.
2: Puja.
3: Ara.
6: Cuando hacía los deportes en el Imperio de Monopolio, Hora 25, estuvieron presentando un hit.
2: No, no és veritat, això. És igual. Bueno, i a la Martha and the Vandellas aquestes.
3: Doncs sí, oi que sonen molt bé?
2: Sí.
3: Doncs no se sap exactament què va passar, però quan la Martha va cantar l'himne a l'estrena, com us deia, de la Women's Pro Baseball League, va sonar així. Oh, say does the
2: No està manipulat, això segur?
3: No, és totalment real.
2: I què va fallar? Vale, senyora, ja està.
3: Ella, la seva afinació.
2: Ah, val, o sigui, no és un fallo tècnic ni... Moment, puja. Però, pobra senyora, i això amb un estadi ple de gent.
3: Hi ha una part d'aquesta tan esperpèntica que m'enganxa, eh? Podem tornar-ho a sentir?
2: Sí, passa-ho. Oh, say does the stars bang home. Vale, ja està. Hi ha gent que està conduint. Encara n'hi ha un accident per culpa nostra.
3: Sí que és veritat que a vegades els cantants, una part molt important de la seva feina és transmetre. Jo crec que la part de transmetre ella la va assolir. La part d'afinar, no tant.
2: Transmetre una desgràcia, el que va transmetre aquesta senyora.
3: Aquesta senyora, com bé dius, és la que formava part de Martha and the Vandellas,
2: Sí, això ja ho he dit.
3: Però sé que la cançó que sonés és la Dancing in the Street, que es veu que la va versionar...
2: La va cantar el David Bowie, clar, sí. O sigui que no és originari el David Bowie, és d'aquesta senyora, o potser és més antiga.
3: Doncs tornem al clip.
2: Us aneu dient vell per ser coses, eh?
3: Ah. Aquí ens vexem entre tots, Pere. Sí. Doncs tornem al dia aquest a l'estadi on estàvem situades. Us recomano que recupereu aquest vídeo perquè realment les cares de la gent que estaven en aquest estadi són boníssimes. Evidentment, aquest clip s'ha viralitzat durant tota la setmana i m'ha fet pensar en quan l'any 2024 una cantant americana, l'Ingrid Andress, que es veu que és molt famosa, que canta country, el va cantar així de malament l'himne.

0: Clar, us heu d'imaginar tots els jugadors amb la mà al pit,
1: sí,
0: mentre sonava això.
1: I tot l'estadi, a més amb la solemnitat que li donen aquests temes als americans.
0: Exacte. Bé,
1: llavors, això és targeta verda o vermella?
0: Suposo que us pensareu que és vermella.
1: No, no ho sé, ho diràs tu.
0: Doncs per mi és una targeta verda, perquè qualsevol cosa que ridiculitzi els Estats Units, doncs, m'agrada.
1: Ara, escolta, ara venim aquí a arrencar. A veure, bueno.
0: Va. I d'un fail musical passem a un altre.
1: A veure.
0: I necessito que em doneu la mà, que ens acompanyem, per sí, no perdre'ns que hi ha teca.
1: Val.
0: Aquest estiu jo sentia que necessitava música nova. Crec que no està sortint gaire cosa musical nova. Llavors això li vaig comentar a la Marta Torrents, una de les nostres productores del programa, i em va descobrir un grup de música boníssim. Es diuen els Super Sexy Boys.
1: A veure.
2: Somos los Super Sexy Boys.
0: Així es presenten, són un grup de música originari de Bolívia i està conformat... Us anava dels noms, però de fet deixo que es presentin ells.
2: Soy sexy boy, man.
3: El auténtico Chris Beltrán.
0: Oh.
2: Soy sexy, man.
3: Soy master boy, voy a tu corazón, baby.
4: Escucha las palabras, el Romeo celestial.
0: Realment, m'encanta.
1: Sí.
0: Sembla jo amb les meves amigues formant un grup de música,
1: ara
0: de veritat.
1: Ara els posarem cada dia, tu.
0: De veritat, aneu-los a buscar, es diuen Super Sexy Boys i tenen un hit que ara sentirem que es diu Sentimiento.
4: ¿Qué es esto que yo siento? Este sentimiento, oh, oh, oh, que viene de aliento.
1: Aquesta no és la que no sé qui, que el Gadel deia que està tan content, perquè sona igual. Sí, sempre estem amb la mateixa cosa, sí o no?
5: Sempre estem amb el reggaeton.
1: Una mica d'autotune, sí, una mica reggaeton i una mica d'això. Bueno.
0: El que passa és que no tot és hi-hi, ha-ha.
1: Ai, Déu. Què ha passat?
0: Els Super Sexy Boys estan sent un fenomen viral a xarxes, però ara fa uns dies que no hi ha moviment a xarxes per part seva. No pengen res, la seva compte oficial ha desaparegut.
1: No m'estranya.
0: I tothom està preocupat per què els hi deu passar.
1: Mm.
0: El líder del grup, el Sexy Boy, ha penjat un vídeo on diu que pronto saldrà mi canción.
5: Ui.
0: Per tant, està deixant entreveure que és una cançó en solitari. Estem davant de la ruptura del grup. No tindrem més cançons dels Super Sexy Boys.
1: De veritat, eh?
0: Necessitem respostes, si els oients es volen escriure al WhatsApp del programa amb informació. Estem contentíssimes de rebre-la. I els Super Sexy Boys reben una targeta verda.
1: No, va, prou. Prou. Targeta verda, sí, però avui el criteri és molt estrany, eh?
0: Però perquè la gent a mi que fa coses rares, com diu la Yael, a mi m'agrada molt.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, deixem aquí, continuem la setmana vinent amb la targeta verda, la targeta groga i la targeta... Què et passa, tu?
6: Ah, per això que... No, que tenim la Marta Torrents.
1: Sí, no, però això, la Marta Torrents li falta també una patata pel quilo, eh?
0: Està movent el cul fins al terra.
1: Sí, sí. Pujar, aquests tios,
6: un verano.
0: Super Sexy Boys.
1: Si algú sap algo dels Super Sexy Boys aquests, que li enviï un WhatsApp a la Yael Brusca, que és la que rep els missatges.
5: Sí, el 680 70 70 60. I wanna...

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i, amb el vostre permís, també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, un home que cada diumenge fotografia el mateix pàrquing, o sigui, un pàrquing, el cas de Bon Smith, que parla 50 llengües diferents, i música amb Joan Dausà. Però arrenquem amb un projecte singular. Un fotògraf s'ha dedicat durant 10 anys a visitar cada diumenge de cada diumenge al migdia el mateix pàrquing. Es tracta d'un carrer fur, del Prat del Llobregat, enfilat damunt de la seva furgoneta a fotografiar tot tipus d'escenes en un lloc on, en teoria, hi haurien de passar poques coses. Doncs no, es veu que no és així. La col·lecció d'imatges les podeu veure recollides en un fotollibre extraordinari que es diu Sunday Morning. Aquest especialista en la vida dels pàrquings del carrer fur és el Xema Salvans, que anava per biòleg, però, va canviar de camí i es va passar la fotografia. A més, també ha publicat al New York Times, a Le Monde o a The Guardian. Pels que us vau perdre la seva història, a aquesta hora recuperem l'entrevista que li van fer al Versió RAC1.
2: Marc Serra, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? És un tema fascinant. És un fotògraf que ara presentarem. Aquest especialista en la vida dels pàrquings del carrer Fur és el fotògraf Xema Salvans, que anava per biòleg, però es va desviar una miqueta i, afortunadament, va passar la fotografia i ha publicat també al New York Times, a Le Monde o a The Guardian. Xema, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què tal? Si avui, en lloc de ser divendres, fos diumenge al migdia, tu no estaries aquí.
4: I fes sol, no hi seria aquí, no?
3: No estaries aquí.
4: No estaria aquí.
3: Què t'has arribat a saltar?
4: Home, m'he saltat coses que no em venia de gust ser-hi. Moltes, moltes. I poques de les que em venia de gust ser, perquè jo crec que aquesta feina implica que t'agrada molt estar sol, d'alguna manera, no? Ja va dir-te. Llavors, probablement aquest és un projecte també fet a mida,
3: sí,
4: per la meva psicologia.
3: Però, perdona, sí. Quan tu deies que anaves de fotografiar un carrer fur, com et miraven? Vull dir, clar.
4: Clar, de fet, el més sorprenent de les escenes era jo mateix, no? O sigui, quan jo em plantejava què està fent aquesta gent aquí, en realitat era una pregunta de què estic fent jo aquí.
3: Que tu estaves, no?, sobre la teva furgoneta.
4: Exactament, sobre la meva furgoneta, amb una càmera de gran format que va muntada sobre un trípode, i a més amb un, diguéssim, un xaleco, que ara no em sortia la paraula.
5: Una armilla
4: de groc fluorescent, que això provocava que era el més visible del lloc, però passava totalment desapercebut.
2: Però recordem que no és en el... Vull dir que no és en un carrer furdint, sinó que és en
3: és
2: el pàrquing.
3: És el pàrquing del carrer fur,
2: un diumenge... Clar. Que no hi ha cap mena d'activitat.
3: A les 12. Sí. Sempre és a les 12
4: del migdia. I que el carrer fur està tancat. O sigui, aquesta era la gràcia del projecte. Exacte. Era fotografiar un espai on tota la gent que hi és no ha anat a fer un servei del carrer fur, sinó bàsicament va perquè vol estar sol, va perquè vol passar una estona desconnectada del món, etcètera, etcètera. Jo crec que alguns d'aquí en realitat li acabaríeu també trobant el sentit al tema.
2: Jo de les fotografies que hi he vist
3: en tenim moltes,
2: cada diumenge, sí. Ja he vist alguns... ara comentarem algunes, sí. Però jo veig molta gent que, sincerament, no saben què fer un diumenge al migdia, sí. I van aquí. O sigui, s'ha d'estar... No sé com dir-t'ho.
5: Has
2: d'estar amb un cul de sac per acabar anant a petar la xerrada, perquè hi ha una fotografia magnífica de dos que queden amb un cotxe creuat amb l'altre, sí. Es baixen unes cadires i peten la xerrada
5: al
2: carrer fur,
3: sí,
2: al pàrquing.
3: Sí.
6: Són feliços o no són feliços?
2: Sí,
4: voleu dir que no estem ja amb un cul de sac?
2: Sí, no, ja fa temps. Sí, amb això,
4: probablement, si el teu dia a dia és un dia a dia complicat, sí, sí. I estàs, diguéssim, obligat a tenir una tipologia de feina o viure amb una tipologia de pis o qualsevol d'aquestes circumstàncies, voleu dir que al final poder anar a un lloc on plantaràs una cadira, tancaràs els ulls i a priori no passarà res, no és una bona opció
3: podia
4: per passar el diumenge?
3: Podia ser. Escolta, he vist molta gent, també hem penjat una fotografia d'aquestes, prenent el sol. Però prenent el sol vull dir que es posen en, banyador, sí, sí, posen la tovallola...
2: Bueno, és, i... és que el pàrquing del Carrefour del Prat es converteix en un solàrium.
3: Totalment. El que passa que en aquest cas agafen un tros d'arbre, una mica d'ombra que els hi projecta una mica d'arbre, i hi ha gent que va prendre el sol al Carrefour.
5: Però sí, quina calorada, no?
4: Igual que no. Hi ha gent... Depèn de l'època de l'any. Mira, hi ha una parella que jo sempre veig, que són una parella de gent gran, que hi van tot l'any, però van canviant la ubicació depenent de l'època de l'any, no? O sigui, ells ja entenen, o si són dies de vent, o són dies molt freds, o són dies molt calorosos, doncs ja, diguéssim, tot uns espais més aconsellables que altres, no? O sigui, hi ha un coneixement profund del nínxol que van ocupar.
3: I aquesta gent parlen, o senzillament és una miqueta los lunes al sol? Jo, és a dir, que estan allà amb els ulls tancats i amb la vista perduda.
4: Jo et diria que es desconnecten bastant inclús del mòbil. O sigui, no veig molta gent connectada al telèfon. Jo sincerament, crec que el que volen és evadir-se. Evadir-se com jo mateix, també. Evadir-me de mi mateix i centrar-me en una realitat que no és la meva.
3: Hi ha dues persones...
2: La gran sort que ha tingut el nostre convidat i els que hi van és que la seda ja va desaparèixer fa molts anys, perquè si no, allà hi havies de passar correcuita. Vull dir, és que allò no es podia suportar la pudor de la seda de Barcelona, que quan passaves per l'autovia de Castelldefels bé, havies de passar ràpid.
3: Ara, tranquil·litat total.
2: Ara s'està estupendo, perquè a l'altra banda no hi ha res.
3: Hi ha dos senyors que posen dos carretons, una allunyats l'un de l'altre.
2: Dos carrets de compra.
3: Dos carrets de compra, entenc que amb una corda al mig.
4: Exacte.
3: I es posen una a cada banda, aquesta gent a què jugaven?
4: Bueno, es passaven la pilota. Vull dir, el que han fet aquest matí aquests dos tenistes, no? Vull dir que al final tot el que succeeix aquí és sorprenent pel lloc on succeeix. O sigui, al final és un projecte que et sorprèn molt el context on succeeix, però les coses per separat tenen sentit, no? Vull dir, la gent habitualment li agrada netejar el cotxe, la gent habitualment...
2: Molt que va netejar el cotxe.
4: I molt masculí, o sigui, el cotxe és l'espai on l'home, diguéssim, gaudeix netejant-lo, i moltes vegades la parella està asseguda mirant-ho, no? Però això és sorprenent.
3: La parella agafa una cadira d'aquestes plegables, s'asseu allà, mentre el marit neteja el cotxe.
7: Les feministes no diuen res d'això, no?
4: Per exemple, hi ha en el llibre hi ha una seqüència, clar, el llibre està ple de detalls, perquè són 10 anys, llavors veus imatges d'uns mateixos personatges al llarg dels anys. Per exemple, hi ha una parella que ell sempre va vestit del Barça, amb samarretes diferents, no? Diferents models de samarreta, sempre amb la mateixa esponja, netejant el cotxe. I la seva parella, la seva companya, la seva dona, suposo, doncs estan allà mirant-s'ho, o va donar menjar als coloms, o a uns gatets que hi ha allà.
3: I això durant anys, és l'esponja del cotxe i van passant per allà?
4: Sí, hi ha personatges que els veus de manera continuada i de la mateixa manera que ells em veuen a mi i deuen fer les seves tesis.
5: Però no parleu? No has anat a parlar amb ells?
4: Jo molt poques vegades parlo amb la gent, perquè a mi el que em fascina és poder imaginar el que pot succeir allà, no? Al final, la realitat és molt simple, és molt senzilla, no? O sigui, jo sempre poso el mateix exemple. Quan et fan un truc de màgia i t'expliquen el truc, es desmunta tota la màgia. Dius, mira, quina tonteria, no? I en realitat això és així. Jo ens prefereixo que aquestes fotografies quedin obertes a interpretació.
3: N'hi ha una que m'ha agradat molt, disculpi, que és, entenc que un avi i un net, o un pare i un fill, que estan com arreglant un cotxe.
4: Sí, un cotxe com de col·lecció, vols dir tu?
3: Sí,
4: era un pare i un fill. De fet, amb aquest sí que vaig estar parlant una mica, comentant, i el fill em va dir que sí, que és cert que li havia costat molt que el seu pare li deixés conduir aquell cotxe, no? Vull dir, hi ha mil històries i hi ha moltes intrahistòries dins d'aquell espai, no?
3: I no només s'hi va passar el temps, sinó que entenc, que és una de les altres fotografies fascinants, que també s'hi va fer algun tipus de proves, perquè hi ha dos operaris que despleguen una pancarta enorme al mig del pàrquing, però entenc que la pancarta no és pel pàrquing.
4: Bueno,
3: estan fent proves de si es pot desplegar la pancarta o com va això.
4: Jo aquí, l'experiència acumulada m'indica que això va ser 2 setmanes després del Mobile World Congress, i jo crec que aquesta gent estava estenent aquestes grans lones de plàstic, les estava retallant a trossos i les tornava a plegar i embolicar, i no sé després quin ús, però segurament hi havia un ús de vendre o de fer-ho servir.
3: No, és que passen moltes coses.
5: És que ens escriu també, i fa temps que passen coses al pàrquing del Carrefour, perquè ens escriu l'Àlex...
2: Sí que hi ha activitat aquí, al pàrquing del Carrefour del Prat.
5: Escolta, té una vida pròpia. L'Àlex ens diu, al pàrquing d'aquest Carrefour, el meu pare m'ensenyava a conduir a finals dels 80.
4: Penseu que és el primer Carrefour que es va inaugurar a Espanya.
2: Sí, senyor.
4: L'any 23 va fer 50 anys. Llavors, clar, va ser un canvi de model, o sigui, la idea d'anar a comprar amb cotxe i omplir el cotxe i anar amb un carro de la compra des del pàrquing fins al cotxe, o sigui, va ser tota una gran novetat, no? Llavors, bueno, té molta història. Tota la gent del Prat ha après a conduir perquè és un espai privat, llavors la policia no et pot multar. Mm. O sigui, tu pots anar a fer pràctiques de conducció i la policia els veus passar de tant en tant per allà, però no et poden multar perquè és un espai privat. A veure, això, ara, sisplau, que la gent s'acabi d'assabentar si és així, però jo, diguéssim que jo he vist que hi ha molta gent i a fent vegades pràctiques. Passa la policia i no diuen res.
3: De cop i volta, fulles en el llibre, que abans explicaven el Xema, sí. Veig un noi amb una canya de pescar.
4: Sí.
3: Al mig del pàrquing del Carrefour.
5: Sí, llavors,
3: no, ara sí que ja no entenc si està fent pràctiques de llançament de, no sé, de conill o de mosca, però què hi fan amb una canya de pescar?
4: Doncs pescar. El pàrquing... també trobes molts camioners, no? Molts camioners que, com que tenen un centre logístic a prop, doncs tenen els seus camions els diumenges parats en allà i viuen dins el camió. Llavors, per la part de darrere del Carrefour, de l'edifici, que hi ha la via d'accés a magatzems i tal, fa llindar amb un camp i hi ha una petita riera, i en aquelles rieres hi ha peixos, no?
3: Ai, carai,
4: llavors, molts d'aquests conductors són de països com Bulgària, Romania, que ells són consumidors de peix de riu. Així com a Espanya, o en general, prenem més peix de platja, de mar, llavors ells es posen allà a pescar, després tenen el seu foguet i fregeixen directament el peix a la paella i se'l foten.
3: És que hi ha molts camioners, però molts, De fet, hi ha una fotografia...
2: Peix, quines garanties sanitàries té?
4: Les mateixes que pots tenir tu quan et menges peix que ve de Xina, congelat o de no sé...
2: Mercuri com termòmetre. No.
5: Ens pregunta
4: la Gina...
5: És més
4: fresc, això sí.
5: Ens pregunta la Gina si l'any de la pandèmia, fora del mes de confinament, si vas poder fer fotos i...
3: I qui hi havia, no?
5: I qui hi havia?
4: Mira, jo hi vaig anar, perquè amb el carnet de premsa, diguéssim, que podia... I, per exemple, quan estava molt avorrit, m'enduia la meva filla i li ensenyava a canviar els quatre pneumàtics de la furgoneta, d'acord? Que era, pues mira, un divertimento. I un dels dies que hi vaig anar, per exemple, em vaig trobar un noi que estava fent... no sé com es diu tècnicament, això d'aixecar pes, sí, no? De la barra, sí, amb tot. Llavors tenia dos pneumàtics a terra, perquè el cop, no? La recepció d'aquesta... Però no portava càmera, no? Però bueno, sí, veies coses, no? O sigui, seguia sent un espai ocupat. O sigui, al final...
3: I quan plou? Perquè tu deies que...
4: Quan plou no hi vaig.
3: Fa sol. No,
4: quan
3: no
4: plou no hi vaig.
3: No hi va gent a provar el paraigües o...
4: No ho sé. No ho sé. Jo em limito, entre altres coses, perquè... Bueno, primer que volia que sempre fes sol, perquè al final totes les fotos semblen fetes en un mateix dia. Totes les fotos estan fetes amb la mateixa càmera, la mateixa òptica, la mateixa pel·lícula fotogràfica i les mateixes condicions, no? Però, a més, pujar dalt de la furgoneta quan el cotxe està mullat és perillós. Llavors, plovent no vaig a fer fotos.
3: Ens has explicat moltes fotografies, ara ens deies que n'hi ha algunes que per desgràcia no has pogut fer, però crec que n'hi ha una que va saber especialment greu no poder realitzar. Què va passar? Amb què et vas trobar?
4: Clar, aquí una mica l'estratègia meva, com el gran problema del fotògraf és l'accés, o sigui, vale, puc tenir moltes idees, no? M'agradaria fer fotos del clapés un cap de setmana, però vols dir que em convidaria i em deixaria, no? Llavors els fotògrafs acabem fent una mica el que podem, no? Llavors aquesta manera meva de treballar em fa invisible i també em fa invisible el fet de no fer contacte visual, o sigui, jo veig una situació, m'apropo en allà, grimpo a dalt de la furgoneta i no faig contacte visual amb la gent i bueno, perfecte. Un dels dies que vaig anar, que vaig dir, bueno, avui aniré més d'hora, a veure què passa, no? Perquè, clar, passen coses diferents en franges horàries diferents en el Carrefour. I vaig arribar molt d'hora, cap allà a les 10, i veig una persona com abraçada a un animal davant d'un cotxe, que en el cotxe hi havia una partitura... Llavors el tio gira i estava tocant la gaita, no? Llavors, clar, jo no vaig poder no mirar-lo als ulls, llavors la gaita es va anar desinflant d'alguna manera, i clar, jo no podia apartar la mirada i li vaig dir, escolta, et puc fer una foto? I em va dir un no, però un no d'aquells que era un no, perquè ja
3: era un
4: no
3: rotund.
4: Era un no rotund, no? I era una imatge brutal, o sigui, era brutal perquè, a més, tot plegat, no? La partitura enganxada en el cotxe, ell abraçat a la gaita... Però, clar, després penses, home, si tu toques la gaita i necessites assajar, on vas a assajar?
3: I un lloc on hi haurà pocs crítics,
4: exacte,
3: no?
4: Exacte, a les 10 del matí, al Carrefour del Prat de Llobregat.
2: Sí, que increïble, per tant, tots aquells que estan començant a tocar un instrument, que toquen la pera, el que vagin al pàrquing del Carrefour el diumenge, sí, i, escolta, una cada plaça de pàrquing, i que es vagin distribuint. És un bon lloc per...
3: De les fascinants, aquí hi ha un podríem dir-ne, un Adri, que és un noi que s'ha tunejat tot el cotxe amb molts altaveus, i entenc que el que ha fet és anar-los a provar, no?
2: Claro,
4: bueno, és que això és una... Jo no conec les categories, però això és una categoria del món del tuning. Ja, llavors, si vas tard, els diumenges, més a la tarda, més cap al tard, et trobaràs gent d'aquestes característiques, amb aquests interessos, que estan provant els equips de
3: so.
4: Els equips de
2: so. Però és que aquí, perdona, la fotografia que has fet en el pàrquing, l'altaveu és més gran que el cotxe.
3: Molt normal.
2: Aquest cotxe deu vibrar, vull dir, deu anar al ritme de l'altaveu, perquè és
4: important. No, clar, aquí el so era... No, no, o sigui, et vibrava. O sigui,
3: home, clar.
4: De fet, vaig haver de...
3: Vibraves tot tu, no?
4: Vaig haver d'obturar més ràpid, perquè si no em sortia moguda la foto.
7: I vaig anar molts anys a disparar, allà. Allà vaig aprendre a disparar.
8: Com a
7: disparar? Allà no et sent ningú. És a la Llaunes, amb l'escopeta.
2: No t'has trobat, no, amb 10 anys algú fent allò punteria amb una escopeta de balins o... No,
4: no.
2: Com que posin una llauna a X metres...
4: No, però bueno, m'ho puc creure perfectament.
7: Sí, podria ser.
4: De fet, és una bona idea. Jo crec que seria capaç de fer-ho si la meva ètica no... El policia intern que tinc no em frenés.
5: Per cert, que ens estan escrivint uns quants oients dient que sí que et poden multar si fas pràctiques de conduir amb la família en un pàrquing. I ho he buscat i he trobat un article d'autopista.es, que és una pàgina especialitzada en temes de motor, i expliquen que, efectivament, encara que els centres comercials, tipus aquest pàrquing de Carrefour, siguin de titularitat privada, són d'ús comú. Aleshores, les normes de circulació i les lleis són exactament les mateixes.
4: Pot ser que hi hagi com un pacte no verbal o una cosa així, no?
5: El que sí que és cert, multar-te et poden multar.
4: El que sí que és cert és que cada dia veu gent fent pràctiques i la policia passa habitualment per allà. També hi ha un petit circuit, una zona on hi ha els de les pocket bikes. Sabeu aquestes...
3: Bicicletes petitones.
4: No, motos petitones.
3: Ah, val, motos.
2: Sí, que són, sí.
4: I veus els pares amb criatures molt petites, però molt... O sigui, sorprenentment petites, muntades a sobre la moto i fent pràctiques...
3: Això al carrer no s'atreveixen.
5: Això ho ha explicat un oient i diu que també fan curses de cotxes teledirigits.
2: Oh, claro.
4: També, clar.
2: Una de les fotografies del Xema, i surt un...
3: Un senyor gran,
2: Un senyor gran, teledirigint un Fórmula 1, crec que és un Ferrari, però d'unes dimensions...
4: Tot això, doncs, et trobes els que són de motor d'explosió, els que van amb els que són elèctrics... Clar, no deixa de ser una esplanada. Vosaltres sabeu que és molt complicat trobar una esplanada amb poca gent, no? Llavors, és una oportunitat. O sigui, com animals oportunistes que som, allò és una oportunitat única. Una altra cosa que no trobareu en aquest llibre són nens, perquè això sí que els fotògrafs estem... s'ha complicat molt. O sigui, jo el primer llibre que vaig publicar, que de fet ara en vam fer una exposició i fa 20 anys, està ple de fotos de nens, inclús nens despullats. Ara ja no. Llavors, els únics nens que surten són els meus fills. La Bruna, que m'acompanyava a patinar, perquè li agrada patinar, i la veus com va creixent i com va... li vaig comprant patins nous. Ja sabeu que els nens els hi creixen de seguida al peu, és una agonia. I el meu fill, no? Però en la fotografia documental han desaparegut els nens.
2: Perquè hi ha tot un seguit de restriccions i de prohibicions.
3: Té aquest llibre que estem comentant.
2: Més o menys quanta gent un diumenge en aquest pàrquing del Carrefour, diumenge, de quanta gent estem parlant?
4: A mi se m'acut, per exemple, un grup que sempre hi és, que són 4 o 5 persones, que sempre
2: cada diumenge,
4: són, cada diumenge, amb els mateixos cotxes, obrint capó, mirant-se'l, no sé què, un és un Golf Cabrio, l'altre un BMW no sé què, se'l miren, se'l repassen... prenen distància, tiren 3 metres enrere, s'ho miren, etc. Després et pots trobar també els que estan arreglant i fent el manteniment dels camions que són, que fan repartiment de la, dels productes de Carrefour. Val? A les 12:30 obre el Burger King. No? Llavors, jo, per exemple, sempre prenc un cafè allà, que és un cafè dolent i que em senta malament, però jo sóc un home de costums com, els que, com tots els que anem allà.
2: I vols trobar-te malament amb el cafè del Burger King.
4: Bueno, això em fa sentir i em fa recordar on sóc i què he vingut a fer. Sí, no? Sí, llavors, sí. Hi ha diversos elements que els camioners, que també sempre te'ls trobes, aquesta parella de gent gran que us dic, que també s'asseuen un al costat de l'altre i fan treuen el sopa de lletres o coses així. El marit és molt curiós perquè es treu les ulleres i es posa unes ulleres de prop, però les ulleres les deixa al terra i les deixa amb el vidre cap al terra.
5: Ai!
4: No? Sí, és, dius...
5: Però, i no, però això,
4: i això és igual, no sé. Veus, aquesta és la pregunta que caldria
3: durant 10
4: fer.
3: Anys, eh?
4: Durant, sempre que el veig, posa... Ja, clar, jo no sé si és algú que li vol dir a la seva dona...
2: Que li compri unes ulleres.
4: I no s'atreveix, o no ho sé, no? Però hi ha tota una sèrie de conductes, sí, i de personatges que et vas trobant.
2: I tu no t'avorreixes de veure la mateixa gent fent, bueno, aquest tipus de conductes?
4: És que jo sóc una persona contemplativa. Llavors, per mi, seure i mirar no és avorrit. Yeah. O sigui, per mi és una oportunitat. O sigui, de fet, la meva dona, que ella sí que té un horari ple i d'activitats amb amics i esportives i de tot tipus, doncs, ostres, això vam haver de quadrar una mica, no? Perquè per mi era un planazo seure a Rambla Catalunya i mirar la gent.
2: Ja, perquè tu, per exemple, li dius... vull dir, ella t'acompanya al Carrefour, al pàrquing? Mai,
4: això és impossible.
2: La teva dona, o sigui, entenc que tingui altres interessos.
4: De fet, ells saben que vull venir aquí i no ho deuen estar escoltant. Ni el Jan, ni la Bruna, ni la Laura.
2: I quan, doncs, perdona, qui t'està escoltant és un bon amic que es diu Xavier Vallí, que em diu que et doni molts records.
4: Moltes gràcies,
2: per
4: sí.
2: Per tant, bueno...
4: Un altre que... contemplatiu.
2: Veus? Aquí hi ha gent de tota mena, que alguns escolten i d'altres no escolten.
8: I no t'ha vingut mai... Ja sé que tu no parles amb la gent, però no t'ha vingut mai cap dels que li fas fotos a dir tu, el carrete...
4: No, però, per exemple, que aquesta parella de gent gran sí que un dia em van dir, bueno, ja està bien aquí, tal, no sé què. I saps què passa? Que jo em declaro culpable. O sigui, jo sóc culpable. O sigui, llavors, davant d'una situació com aquesta, demano perdó i ja està, clar, i m'allunyo.
8: No, ho fan davant
5: no,
8: de tothom?
5: Respecte.
4: Sí, però bueno, és igual. O sigui, el que sí que és cert és que en les meves fotografies mai són interessants per la tipologia de la gent, és interessant pel context, però mai les meves fotos les decideixo perquè algú és gran, panxut, prim, home, dona... O sigui, no va per aquí. O sigui, el que és fascinant d'aquest projecte són els 10 anys i que en realitat no passa res, no hi ha notícia. O sigui, la notícia me l'he inventat jo, d'alguna manera, no?
2: Sí, sí,
5: ens escriu el Josep i diu que al Carrefour del Prat hi va treballar el presentador Jorge Javier Vázquez.
3: Ai, que maravilla!
2: També va el diumenge.
5: Va treballar-hi com a fruiter, abans de ser famós, i que, de fet, va assistir al 50è aniversari del Carrefour, perquè, clar, va ser, com deies tu, el primer hipermercat d'Espanya. Tu vas assistir a aquesta festa, perquè, clar...
4: No, jo sempre he mantingut un perfil molt baix amb Carrefour, perquè molta gent deia, home, posa't en contacte amb Carrefour, però qui és Carrefour? O sigui, què vol dir posar-te en contacte amb Carrefour?
2: No, a veure, senyor Carrefour, si...
4: Francesa, clar, no existeix. I després, si jo anés un dilluns o un dimarts, els de seguretat em dirien, disculpa, no pots fer fotos aquí. No
2: pots fer fotos damunt d'una furgoneta.
4: No, i a més és que no, llavors, a mi m'ha salvat que tinguin poc pressupost i no tinguin vigilància en el pàrquing del Carrefour els diumenges. De fet, això m'ho va dir un CEO, el primer llibre que vaig vendre a París, que vam fer la presentació, la primera persona que em va venir, després d'explicar-li jo el projecte, em va dir, bueno, te'l compro, però que sàpigues que jo he sigut CEO de Carrefour durant 20 anys, i conec perfectament el Prat de Llobregat, perquè va ser el primer, etcètera, director de compres, i em va dir, escolta, vols que et posi en contacte amb Carrefour Espanya? I clar, els dos de cop ens vam mirar i vam dir, per què, no? O sigui, quin sentit té? No va del Carrefour, aquest projecte.
3: No va del pàrquing i de la seva gent. Sí. Hem parlat del Sunday Morning, però si teniu curiositat i em voleu comprar un altre llibre, també té un altre llibre, que crec que n'hauríem de parlar en una altra ocasió, que es diu Perfect Day, que són gent en actitud d'oci a llocs una miqueta estranys.
4: És
3: no?
4: El litoral mediterrani, però mai es veu al mar.
3: En parlarem un altre dia.
2: Sí, tant.
3: I recomanadíssim aquest Sunday Morning. Xema Salvans, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
3: I felicitats.
7: Gràcies.
3: Un dia sortim el seu llibre.
7: Sí.
3: Que anem allà al carrer Forn diumenge.
7: Jo estic per anar-hi.
3: Doncs el proper, el proper. Gràcies, Xema.
7: Moltíssimes gràcies.
1: Dos minuts i tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós.
9: I qui passa això, ripesca pura, eh?
1: Suposo que molts de vosaltres heu aprofitat les vacances per anar de viatge i segur que en algun moment heu pensat «Ai, m'agradaria parlar una mica més la llengua del lloc on he anat». A qui segur que no li passa, això, sens dubte, és en Bon Smith. Ell és un home que parla 50 idiomes i entre ells el català. No us perdeu aquesta meravellosa conversa que van tenir al Via Lliure de RAC1.

0: Aquí estamos disfrutando de una conversación sobre las lenguas que yo conozco.
1: When I speak the language now, I reflect that the way that I learned it.
2: 你要是你要的房间, 你带上住顶天,
3: has struch, has snap clay, you know, has squeaks.
0: Много ми хресва българския език. Possibly, a little más bonito que eu conheço.
4: Visto em Belo Panimaco e Washington.
5: A noite em Guedam Faihan.
6: Vilha Runa, a Totis. Krievski, perfect.
7: Aquest seguit de llengües que sentíem, d'accents, corresponen a una sola persona i que té a veure amb una conversa fascinant que manteníem fa una setmana, justament, al programa, a la secció de les Amèriques. Sabeu que allà conversem amb catalans que són al món i que tenen feines apassionants, no? I una d'elles era la Saima Malik Moraleda, una investigadora en neurociència de la Universitat de Harvard, als Estats Units, que estudia com actua el nostre cervell en funció de les llengües que parlem. Això ho coneixem bé a Catalunya, que pràcticament un percentatge molt alt de la població són bilingües, no?, que parlen català i castellà com a mínim, i la resta de llengües les aprenem. Però en d'altres països del món això no és exactament així, i en d'altres és molt més important que així. Ella ens va parlar d'un cas perquè ens preguntàvem: quina és la persona més políglota del món? Potser coneixeu amics que parlen 3, 4, 5, 6 llengües. Ostres, una persona que en parla 7 de llengües. I ens va dir: jo conec una persona que parla 45 llengües. I ens ho explicava així. Tu, el màxim que has vist que hagi parlat més idiomes, de quants en parlaríem? És a dir, el cervell
8: 45.
7: Humà... Quants?
8: 45.
7: 45 idiomes?
8: Sí, 45, i el cas és que el més bo és que el número 7 era català, i vaig, perquè jo quan me va enviar la llista vaig dir ni en broma, o sigui, aquesta persona m'ho està dient, però no m'ho crec. I el 7 era el català i vaig parlar, vam tenir una conversa molt fluida en català i vaig dir, mira, pues, ja té mèrit fins que el 16 sigui així de fluid aquesta persona.
7: I aquest senyor qui és?
8: Pues aquest senyor es diu Bob. De fet, li van escriure un article al Washington Post, i el pots entrevistar en català, si vols.
7: Home, m'interessa molt, m'interessa molt. Ni la mateixa Saima s'arribava a creure que una persona pogués parlar tantíssims idiomes, més de 40, i que ni més ni menys que un d'aquests idiomes fos una llengua que estimem tant com és el català, perquè a més a més és una persona que ni ha nascut aquí ni té vincles amb Catalunya. Doncs bé, vam dir en aquesta conversa fa una setmana que miraríem de trobar-lo, i hem de dir que ho hem aconseguit, i que és un plaer, és un luxe i és un gust poder saludar des de Washington Von Smith. Què tal? Bon dia, good morning, buenos días, el que sigui,
9: amb totes les llengües. Buenos días, bon dia.
7: Good morning.
9: Bon dia, no? Mercès. Good morning, com pot ser?
7: Sí, sí. Von, com estàs?
9: Jo estic molt bé, gràcies. És difícil per mi parlar de català ara.
7: No, home, no pateixis. Bueno, que sàpigues que la Saima, quan va parlar de tu, ho va parlar amb molta fascinació, perquè no havia conegut ningú que parlés tants idiomes com tu.
9: Sí, això m'ho dic. Fa més de 2 anys que jo vaig conèixer a Saima a Boston.
7: Sí? I què estava fent? Un estudi sobre aquesta qüestió?
9: Estaves a la Universitat de Harvard, sobre el meu... De mi cerebro.
7: Del teu cervell, no? Escolta, però...
9: El cervell, sí.
7: Bon.
9: El cervell.
7: Tu, realment, si jo et faig la pregunta de quants idiomes, perquè ja va dir 45 idiomes, però la gent que parla molts idiomes, a vegades, et diu, bueno, jo parlo molts idiomes, els entenc molts puc parlar una miqueta i uns altres em puc defensar. Tu quants idiomes parles, Bon?
9: Per dir, quants idiomes jo puc parlar molt bé, normalment bé. Són 24.
7: 24 els pots parlar? Molt bé.
9: Más o menos así. Sí.
7: Val, perfecte. I comunicar-te, com ara el català?
9: És exactament això, 45 o potser més.
7: Uh-huh. O potser més. Sí. Mm. Com és possible? Perquè tu ets, Von, ets nord-americà, oi? Ets nascut als Estats Units.
9: Soc. Jo vaig començar a aprendre de llengües quan 7 anys, jo crec.
7: Amb 7 anys ja vas començar a aprendre
9: com
7: llengües.
9: Com ja me'n recordo, a 7 anys... he començat a aprendre el francès, per exemple.
7: O sigui, la teva segona llengua era el francès?
9: No, és l'espanyol, és el castellà.
7: Ah, el castellà és la teva segona llengua. I això per què? Perquè tu ets nascut als Estats Units.
9: La meva mare és de Mèxic. És mexicana, ella és mexicana.
7: O sigui, tu ets bilingüe de naixement.
9: Jo m'he nascut a Washington, D.C. El meu pare és americà, però la meva mare és mexicana.
7: I llavors, per tant, tu de naixement ja a casa ja aprenies l'anglès i el castellà, no?
9: Sí.
7: I afegeixes...
9: D'un inici bilingüe.
7: Bilingüe de naixement, no? Com això deia, no? El cas de molts catalans els passa això, no? Que d'entrada ja són bilingües, amb dos idiomes que és veritat que s'assemblen molt, com el català i el castellà, i llavors a partir d'aquí podem aprendre nous idiomes, no? Però en el teu cas, aquest tercer idioma va ser el francès. Per què?
9: Perquè la meva mare sabia una mica de francès, m'ensenyava les paraules que ella ja coneixia.
7: Però per tu va ser sorprenent, perquè torno a dir, tot i que tu vas ser bilingüe,

0: Sí, un amigo que era de Hungría y me enseñó húngaro, su idioma. Después conocí un montón de rusos que vivían en el complejo, en el compound, en el complejo de la Unión Soviética, lo que era entonces la Unión Soviética, porque estamos hablando de los años norantas, de los años norantas,
1: Sí.
0: a Washington como en 89, 90, 91, 92. Y sí, muchos estudiantes iban a la secundaria conmigo y yo me ponía a platicar con ellos y preguntarles cómo es que se dice estas palabras, y escribía con mi cuaderno y todo, y así fue que empecé a aprender ruso. Lo aprendí muy bien.
1: I llavors és que tu tens una facilitat molt gran, Bon.
0: Sí, això és.
1: Però llavors, o sigui, des de nen ja comences a parlar idiomes diferents de tots els que t'estan explicant, però el que no entenc és com arribes al català, que és un idioma que per la bona part dels Estats Units és un idioma que absolutament desconegut, no deuen saber ni que existeix, no?
0: Yo creo que fue una cosa que me interesaba. He escuchado acerca del idioma catalán. Yo me recuerdo exactamente muy bien cómo va a comenzar, pero yo voy a trobar la adreça de una persona que vive a Palma de Mallorca,
1: Ah, sí?
0: pel nom Beatriz Guijarro, que buscava gent amb qui correspondre amb cartes, per descomptat, perquè als anys 90, quan no existien les xarxes socials.
1: Sí?
0: Això va ser, vaig fer servir un diccionari i un llibre de gramàtica per escriure, o una carta en català per presentar-me i per enviar-se-la a ella.
1: Sí?
0: Després d'unes 2 setmanes, jo crec, em va emocionar rebre una carta d'ella en canvi. Vam continuar enviant cartes durant un parell
1: Però
0: d'anys.
1: ella ja te la va contestar en català, també?
0: Sí.
1: Quan va veure que tu escrivies en català, diu, bueno, pues
0: Tota la seva carta escrita ja en català. Va continuar canviant durant uns anys, 3 anys, jo m'acordo molt bé, i fent això vaig aprendre a posar, com es
1: Sí,
0: diu,
1: posar,
0: a
1: posar.
0: posar frases, i va ser interessant alhora llegir sobre la seva vida, sobre la meva amica Beatriz, i sobre la regió on ella viu.
1: Sí, o sigui,
0: Sí.
1: la Beatriz Guijarro, que dius que és de Palma, de Mallorca, de les Balears, que és molt a prop d'aquí, i que el català hi és perfectament present, és culpa d'ella. Però llavors, l'aprenentatge ha estat només amb aquestes cartes? O sigui, tu no has tingut contacte amb altres catalans, o has llegit literatura catalana, o música, o pel·lícules... No, això és res.
0: Casi no, es que
1: Uau.
0: ahí se acabó la cosa. La mayoría del catalán que yo puedo hablar fue a través de buscar, utilizar el diccionario, leer mis libros que tengo aquí en la casa y corresponder con ella. Ah, no, no, no es cierto. Después de unos años, en 96, 97, conocí a una amiga de Denisa Toshovska. Denisa Toshovska es una checa. Ella iba a la escuela y tenía una amiga que era de Argentina, pero sus padres eran su mamá era de Cataluña, su papá era húngaro.
1: Sí.
0: Entonces, cuatro idiomas ya sabía ella: inglés, español,
1: Clar,
0: húngaro
1: clar, clar.
0: y catalán, pero más le gustaba el catalán. No me acuerdo bien de su nombre, pero yo vaig parlar amb ella todos los días,
1: Sí.
0: que estuvimos ahí juntos, como, no sé, unas semanas, casi un mes. Nos juntábamos y ella hablaba catalán conmigo. Y aprendí
1: Escolta,
0: más de ella también.
1: Bon, és que el que m'al·lucina és quant de temps feia que no parlaves català ara mateix?
0: Més de 20 anys. Més de 20 anys,
1: És increïble, o
0: malauradament.
1: sigui,
0: Es que
1: jo...
0: me da una vergüenza.
1: No! O sigui,
0: Me da una
1: Bon...
0: pena. Es que yo lo hablaba bien, pero ya más de 20 años que no lo hablo.
1: Però és bestial, Bon, perquè jo, ara tenim una pila d'oients, tenim milers d'oients catalanoparlants, que de cop descobreixen que un senyor de Washington parla un català amb un accent, t'he de dir, Bon, molt bo, que al·lucina, i que fa 20 anys que no el practica perquè no coneix ningú que parli català. És al·lucinant, Bon. És increïble.
0: Oh, wow.
1: T'ho dic de veritat. Això ens passa molt als catalans, també. Estimem moltíssim a la gent que parla el nostre idioma. Però un cas tan particular com el teu, perquè tu a Catalunya no deus haver vingut mai.
0: No, no,
1: No saps com és.
0: no. No, yo sí tengo la ilusión de irme algún día a Cataluña para practicar, pero si fuera yo, entonces sí, me gustaría ir, meterme en el idioma y inmersarme en las conversaciones y aprenderlo muy, muy bien.
1: Bueno, té de...

0: després del seu últim treball. Que te l'has pencat molt, aquest?
1: Molt. Sí, l'hem fet molt diferent, no té res a veure.
0: Ja ho sé, el primer que li dic és que aquest disc és molt diferent.
1: L'hem fet molt diferent perquè normalment quan faig un disc vaig a l'estudi a Blind Records amb el Santos i el Florent 3 cops 10 dies seguits. I ara m'he passat més d'un any anant cada mes 3-4 dies a treballar cançó per cançó, revisant, cada cançó té com 7 o 8 versions.
0: I molt per a punyetes.
1: No ho soc, però m'ha passat una cosa molt diferent, que és després d'haver fet el Palau Sant Jordi i Vista Alegre,
0: sí.
1: Estic en un altre lloc. De pau. O sigui, dic, ja està. O sigui, ara ja està. O sigui, és com que fins ara era una pujada i hem arribat a un pla. Estic en un prat. I allà em permeto jugar, passar-m'ho bé, revisar...
0: Sí, has fet el cim, per
1: exemple. Sí, però no sé si és un cim o de moment és un pla. O sigui que, i després potser torna a pujar, eh? Però teníem ganes d'estar tranquils, de provar coses, per això hi ha molts sons molt diferents i sobretot la diferència en aquest disc és que quan estava fent les cançons visualitzava el públic. O sigui, és unes cançons fetes per ser tocades en directe. I això també li dona una altra...
0: El disc l'arrenques precisament amb una cançó que és sobre el poder de les cançons. Voluntàriament feta aquesta cançó també?
1: Sí, és un homenatge a la música, a les cançons que ens uneixen, que ens permeten fer teràpia personal, que creen vincles. Aquí hi ha amagada una anècdota concreta del que va passar al Palau Sant Jordi aquell dia de dues persones que no es coneixien, no? Al final aquesta cosa de que les cançons t'uneixen quan menys t'esperes. I per mi és la primera del disc per això, perquè és una intro, un nexe entre el d'on venim i agrair a la música que ens ha permès doncs, començar aquesta festa, no? Aquest Welcome to my party, que comença amb aquest nou disc.
0: Clara, parlàvem fora d'antena dels concerts. Hola, Mònica Osar, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Els coneixes amb el...
2: Sí, molts.
1: La pregunta de cada entrevista,
2: 20 anys, 20 anys.
0: 8.
2: 20.
0: Ah, 20 anys.
2: Sí, clar. De l'Aleix, de la meva parella. Ells es coneixien i llavors arrel d'això ens van presentar i encara ningú el coneixia, el Joan, eh?
1: Sí. Ni a la Mònica.
2: I mira,
0: ni a la Mònica.
2: És veritat, és veritat.
1: Aquí estem.
0: Ni a l'Aleix.
1: Exacte.
0: Clar, el disc... Clar, el preguntava fora d'antena. Clar, si no cantes el Jo Mai Mai o la o Judit a la gira que faràs ara i que començaràs a Girona, segurament em matarien.
1: Sí, algunes d'aquestes hi són, evidentment. O sigui, el repertori antic hi serà.
0: Bàsicament les noves.
1: Saps què ens està passant? Que normalment quan tu presentes un disc, en el disc hi són totes, però en el concert no les toques totes. I ara ens està passant que sí que les tocarem totes. Perquè mirava quina no tocar i deia, no, és que jo... Crec que totes tenen el seu espai, el seu relat, cada cançó aporta una energia diferent i, per tant, és un concert on hi ha moltes cançons antigues, però hi són totes les noves i això em fa molta il·lusió.
0: T'has fet una cosa que és crear com un concepte que seria una sèrie d'una història i has fet la primera i la segona. Hi haurà tercer capítol o no?
1: L'he aplaçat. O sigui, en aquesta...
0: Però vol dir que n'hi haurà?
1: Jo crec que sí, però perquè és molt divertit. Sí. O sigui, jo crec que si hem fet els 10 anys del Jo Mai Mai, en els 20 anys veurem si la Judit i el Joan al final ha passat alguna cosa. No? Però ho hem deixat una mica en aquell raconet perquè tenia ganes de crear aquest... Per això també he fet un disc i no un single, i no he anat acumulant singles, perquè quan vas amb un disc, cosa que ara costa, que no es fa tant, generes un nou univers, un nou imaginari, i això a mi em feia molta il·lusió.
0: Hi ha una altra cançó al disc amb la paraula cançó al títol.

0: Anem a la cançó que dona el títol precisament a l'àlbum, al disc. Immortals.
1: Quedem-nos al llit.
2: Aquest, clar, que...
1: provem de...
0: És Orozco.
2: Ojo.
0: És Antonio Orozco.
3: Sí.
0: Explica'm aquesta relació amb l'Antonio.
3: Amb l'Antonio hem anat coincidint en diferents esdeveniments i ens caiem molt bé, ens dèiem, hòstia, m'encanta lo que haces tú, no, a mi lo que haces tú no te lo inventes. Fèiem una mica el cachondeo, però dèiem, un dia hem de fer una cosa junts. I sempre ens anàvem dient això. I fent aquest disc, quan estava escrivint aquesta cançó, el veia ell. El veia ell cantant aquesta melodia des d'aquest lloc. Al final som dos persones amb els nostres estils, però des d'un lloc com molt sincer, molt honest, des d'on intentem cantar.
0: Em va dir que sí de ràpidament o no?
3: Sí, em va respondre. De fet, he compartit, ahir vaig compartir un reel on hi havia el seu àudio dient, però què és això? O sigui, li va agradar molt la cançó. I hem fet un vídeo també que es comparteix aquesta tarda. Mm. I la veritat és que és molt bonic. Venim d'estils diferents, no és el mateix que col·laborar amb el Santi Balmes, que entres des del mateix registre. I llavors vam fer un esforç de dir, vejam, per què porta cadascú, des de quin lloc, vam modificar melodia, i la veritat és que hem arribat a un lloc que ens encanta.
0: No sé si és homenatge a Bob Dylan o no, però el títol de la cançó ens reporta a Bob Dylan, que és Els temps tornen a canviar.

0: És un homenatge a Bob Dylan?
1: Sí, és un homenatge, bueno, sobretot és un... Bob Dylan és el punt de partida. Jo vaig veure la pel·li aquesta que protagonitza el Timothée Chalamet.
0: Sí, com es deia aquello... Aplet amb nou.
1: Sí, i de cop em vaig llevar dient quina enveja viure en aquell moment en què el món creies que el podies transformar des de les cançons, des del moviment col·lectiu, i una mica estem frustrats amb això, i pensava, només hi ha una manera de guanyar, que ja no és plantar cara des d'aquell mateix llenguatge, sinó des d'un lloc més de consciència. Acceptar que potser el que guanya no és el que guanya la guerra o el que té més diners, sinó el que entén el sentit de la vida. I, per tant, els temps tornen a canviar, connecta més en el lloc de dir què realment és viure i des d'on guanyem. I llavors busco aquesta segona lectura.
0: Un cop més. És un tema d'autocensura?
1: No, té a veure amb el que estava dient. Són dues cançons que s'interrelacionen, perquè quan diu val més callar, és dir, no val la pena, potser, es diu no val la pena cridar. I és aquesta, allò que deia, de que no val la pena enfrontar-se, cridar, lluitar, que potser el que has de fer és desviar la mirada i focalitzar la vida cap a un altre lloc que et doni el sentit de viure i des d'aquí tornar-nos a trobar. Per això hi ha un moment que diu trobem-nos allà on vam dir, recordes l'infinit. És una mica un dir, potser hem de canviar la manera d'entendre'ns i de relacionar-nos.
0: Una altra cançó que parla, en aquest cas, de cor i de genolls.

0: assumir responsabilitats està en franca decadència, eh? Ho dic perquè...
1: Sí, eh? Jo penso, aquí reivindico, que em sembla molt madur ser conscients de que fem mal, volent o sense voler. I, per tant, no ens hauria de fer por demanar perdó de tant en tant. Dir, mira, per això que en soc conscient i potser per això que potser no sé que t'he fet mal. I això jo ho reivindico com una celebració de vida, de dir, perquè al final, si demanes perdó i l'altre l'accepta, reforces el vincle. I per això és una cançó festiva per reivindicar el demanar perdó sense vergonya.
0: Una altra cançó d'Immortals.
2: Fes el favor de creure que guanyarem el pols a tota aquesta merda que s'escola entre els genolls.
0: Una habilitat indubtable per les balades.
1: Això és casa, sí. Jo crec que casa meva són les balades i l'altre ho faig per fer alguna cosa entre balada i balada. Saps? Per poder, perquè al final
3: ja ens agrada que ho facis.
1: Sí, per respirar, perquè si no, no pots fotre 10 balades seguides.
0: Bueno, però...
1: I a més en aquesta hem utilitzat un recurs que no havia fet servir mai, que és l'autotune. Quan sortia a l'estudi, el Santos i el Florida em deien, hòstia, però si això ja està trillat, dic, ara és el nostre moment.
0: Ara, no,
1: perquè l'hem utilitzat com una capa de tractament del so que encara genera una sensació més trista i gèlida en aquesta cançó que es diu Podríem intentar, que parla d'aquell moment en què una relació està absolutament al límit.
0: Una altra balada, seria bonic.
2: Seria...

0: Tu ets... Què et passa?
1: No, que sóc molt sensible, jo. I a mi em fa plorar, moltes de les seves cançons em fan plorar. I a més toca temes, no?, que potser a vegades per edat, per circumstàncies, et pots sentir més identificat i llavors toca, toca.
2: Sí, perquè estem parlant de que... Aquí va la segona col·laboració del disc, eh?
0: Sí, aquí canta l'Anaïs Vila, que és música amb mi, forma part de la banda, però vam dir, ostres, una veu femenina, i dic, l'Anaïs canta tan bonic que la podríem cantar junts. I aquí, això és una balada que, si la balada ja és dura, si a sobre li parles de la mort, ja és el colmo, no? Però tot i així ho fem des d'un lloc de llum, d'imaginar que potser hi ha alguna cosa més i des d'aquí la vida es pot viure d'una manera més lleugera, no? O amb més sentit, en tot cas.
2: Hi ha, i deixo pel final, l'única cançó que havíem sentit del nou disc, que és una altra molt festiva. Welcome to my party, amb el nom ja va la cosa. És la cançó més bèstia que has escrit mai, que has fet mai, que és la més la més explosiva?
0: Mira, jo tenia la cançó feta, que es deia Dies de Merda, que era una cançó sense la faca. Però ho diu, perquè la cançó comença dient potser vens de Dies de Merda, no? Pues ja, es deia Dies de Merda i era una cançó més de Joan Dausà. I vaig veure aquesta energia de la haka, no sé en quin reel m'apareix, no? I dic, hòstia, és que em recorda realment allò que vam viure al Sant Jordi, aquella potència social. I penso, la haka i nosaltres tenim molt en comú, que és aquesta unió de grup per aconseguir un objectiu compartit, no? I això vaig pensar, ostres, si això ho uneixo amb la cançó que tinc, trobarem aquesta cosa potent de retrobar-nos des d'un lloc gairebé de ràbia, però de convenciment. I per això la vaig posar i realment la utilitzem per començar els concerts, perquè ha nascut per això, de dir...
2: O sigui, amb Welcome to my party...
0: Comença la festa.
2: Home, clar,
0: té tot el sentit.
2: Té tot el sentit. Quan durarà el concert, aproximadament? Tens idea o no?
0: Sí, potser hora 45.
2: Hora 45?
0: Sí, sí, per aquí va.
2: Estrenes a Girona.
0: Ai, sí.
2: Ai, sí, vol dir que estàs neguitós?
0: Tinc moltes ganes, perquè, clar, si amb un single a vegades estàs neguitós, tu imagina't 10 cançons, que de fet n'hi ha 9, això és una cosa...
2: Sí.
0: Hi ha una desena que a l'Spotify veureu que està en negreta, que no es pot escoltar, que es diu Papi, posa-la al disc. I és una... Sí, i aquesta es podrà escoltar més endavant i ja us explicaré quan s'estreni, per què ha sortit més endavant, per què no està sortint ara, té el seu motiu. O sigui, és un disc de 10 cançons, 9 es poden escoltar ara i la desena només, sí que et puc dir que té a veure amb les meves filles, evidentment.
2: Evidentment.
0: Papi, posa-la al disc.
2: Quants hi tenen?
0: 4 i 7. La Julieta i la Valentina. I sí, la veritat és que tinc moltes ganes d'arrencar amb aquestes cançons perquè és que vull saber... Què sent la gent, no? Perquè al final portem molt de temps.
2: De moment estrenes a Girona, estrenes a l'estrenes,
0: sí.
2: La gira, que passarà per quants llocs?
0: Són 10 concerts, vam dir 10, potser són 11 o 12, perquè n'hi havia dos pendents de tancar, però no seran més de 12, o sigui, al final són pocs concerts per repetir una mica l'estructura tècnica, el que vam viure al Palau Sant Jordi i a Vistalegre. A mi em va fer molt feliç tenir tots aquells recursos i hem buscat llocs on puguem repetir d'alguna manera aquell tipus d'espectacle i seran durant l'estiu. Comencem a l'abril i després durant el juny, juliol i agost, doncs
2: no
0: pararem.
2: Quin ha estat l'any que has fet més concerts, te'n recordes?
0: Hosti, no ho recordo. Mira, quan menys m'esperava que em faria va ser una gira de Nadal, que vaig fer fa 2 anys, que van començar a sortir concerts, i després vaig fer 25 concerts en 30 dies. Vull dir, va ser molt bèstia.
2: Això vol dir que ara tens concerts, però no saps el que et depararà el futur.
0: Lo bonic d'una gira és que saps com comences i no com acabes. L'última vam començar fent un festival a Empúries que es deia Respira, que ens va portar a acabar fent un Palau Sant Jordi i un Vistalegre que no hauríem somiat mai. Llavors, aquesta gira, el bonic és que tu comences a caminar des d'aquesta plana que dèiem abans i dius, vale, ara torna a haver-hi una pujadeta, aviam què ens trobem allà darrere. Amb tota la il·lusió i em penso que amb un recull de cançons que ens poden fer molt feliços.
2: Has tingut Palau Sant Jordi, has tingut Vistalegre, que no has tingut encara? El nou cop nou.
0: Jo tinc la sensació... Mira, amb això em vam parlar amb la porta un dia. Dic, Joan, es poden fer concerts allà o què? Bueno, hi ha moltes opcions.
2: Sí que es poden fer concerts, sí. Hi ha moltes, jo
0: el que tinc al cap, el que he vist i el que m'ha fet emocionar amb el Sant Jordi Vistalegre és que som una família molt bèstia i que podem fer el que vulguem. I farem el que vulguem.
2: I ja t'ho pensaràs,
0: ja ho pensarem.
2: Quan toqui i tal. Però no tens data final per entendre's
0: de
2: la gira?
0: No, el que sí que hauríem de començar és a fer pre-reserves de llocs, no? Per pensar què farem el 27.
2: Sí, esclar.
0: Jo tinc clar on vull anar a tocar la Gran Bogeria 3. El 2027, això ho tinc
2: 2027,
0: claríssim.
2: 2027, que serà el punt final, per entendre'm.
0: No. Bueno, anem veient, afirmar-hi... Ja ens inventarem
2: alguna cosa. Perquè jo acabo la gira aquest dia. Per cert, una última cosa.
0: Sí.
2: Estem parlant de que 5 anys de l'últim disc.
0: Mm.
2: Haurem d'esperar 5 anys més?
0: És que no ho sé, perquè també és veritat que jo ara he parat, però encara hauria parat més. S'està molt bé.
2: Què dius ara?
0: Sí, Jordi. Sí, prova un dia de parar.
2: No, no diguis idees.
0: S'està molt bé.
2: I tens cançons al calaix?
0: No, m'he quedat amb les que m'han agradat. Aquestes cançons d'aquest disc, moltes han passat per molts vestits, per moltes apostes, i les que no ens han agradat ja han quedat fora, ja no són. Potser quan em mori la descobriu i diu, ah, sí, era bona, però no. De moment no tinc res guardat.
2: Oh, que bé això, veus? Mira, és la primera persona que m'ho diu. Tinc 400 cançons al calaix.
0: No, no, no en tinc cap.
2: Joan Dausà estrena nou disc que es diu Immortals. Avui ens l'ha vingut a presentar aquí, a, aquí al Món RQ. Que tinguis, continuïs tenint l'èxit que estàs tenint, Joan, i que tot vagi bé. Gràcies, Mònica. Adéu, Joan, que vagi bé.
3: Ai, que maco! Així sona la repesca!
4: I cada dia, abans de marxar, posem una mica de música i ho fem amb aquest joc, amb aquesta minissecció que hem anomenat Cançons Encadenades, en què la gent de la ràdio es recomana cançons i així anem fent una cadena i anem descobrint els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. I avui, nominat per l'Emma Martínez, ens acompanya el Benet Iñigo, cap de Societat de RQ. Què tal, Benet? Com estàs?
5: Hola, molt bé.
4: Com va l'estiu?
5: Doncs estupendo.
4: Quina cançó ens portes, tu, aquesta nit?
5: Mira, he triat Copeo Traidor d'un grup que es diuen Marala, o que es deien.
4: Tu com descobreixes aquesta cançó i aquest grup?
5: Doncs mira, les vaig descobrir justament quan feien la gira de comiat.
4: Ostres, ja.
5: Que vaig pensar,
4: ja sap greu, eh?
5: Quin mal moment. Però em van impactar. Vam anar a un concert una mica sense saber molt bé a què anàvem, allà al Molino, i em van impressionar. Em van impressionar perquè era un trio de tres noies, una valenciana, una mallorquina i una catalana, que combinaven música tradicional o d'arrel tradicional, però també amb components electrònics, més doncs, donant una volta, i em va impactar tot. La posada en escena, la química que hi havia entre elles...
4: No faran algun concert així que es pugui repescar perquè els puguin anar a veure?
5: A veure, m'agradaria allò d'aquí 10 anys...
4: Sí, un remember,
5: poder recuperar. Però és curiós perquè després de sentir-les en la seva gira de comiat, he anat recuperant els discos que havien anat traient els anys anteriors i la veritat és que m'han encantat. A mi que vinc del món així de la cultura popular, la música tradicional, això de revisar-la, de donar-li una altra vida, una altra forma, doncs m'agrada.
4: I té algun significat especial per tu aquesta cançó en concret?
5: Més que un significat especial, és una cançó que l'he triat perquè a mi em dona molta energia, m'activa. Me la podria posar doncs, des de, per despertar-te allò amb energia, per anar a córrer, per posar-te al cotxe en aquell moment que t'imagines que estàs en una pel·lícula i et poses la música i vinga, carretera i manta. És una cançó que em dona aquesta força.
4: Un moment en què et recordis escoltant-la, no sé si això que deies ara, corrent o al cotxe...
5: Sí, recordo precisament quan després del concert aquest on les vaig descobrir em vaig començar a posar els seus discos, doncs això, al cotxe, tot sol, en una carretera i fent quilòmetres.
4: I un moment en què no l'escoltaries mai o sempre va bé perquè és això, sempre et dona força?
5: Home, potser ho evitaria abans d'anar a dormir, quan estàs a casa ja una mica baixant revolucions, no seria
4: el millor tocaria.
5: Moment. Tot i que tenen altres cançons més, potser, més tradicionals, més jotes, boleros, més tranquils, que sí que serien per aquest moment.
4: I acabem. Aquí de la ràdio has decidit recomanar-li?
5: Doncs mira, li passo la pilota al David Valverde, el tècnic d'aquesta casa, i així ja anem jugant entre seccions.
4: Exacte,
5: a vegades
4: això és
5: es fan bombolles dintre la ràdio i això...
4: No, hem de passar-nos la pilota els uns als altres. Doncs moltes gràcies, Benet, nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Copeo Traïdor de Marala. No, no vol...

0: diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Senyores, senyors, bona nit. Benvinguts, benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 7 d'agost de 2026. Ja us ho ha avançat a l'antena de RAC1 la Marta Ramon al butlletí de les 5.
2: I els esports, el Barça i el Manchester City ja han tancat l'acord pel fitxatge de Rodri. Marta Ramon.
3: Segons ha pogut saber RAC1, tots dos clubs ja s'han posat d'acord en les condicions del traspàs. No coneixem encara la xifra exacta, però sí que podem apuntar que estarà al voltant dels 50 milions d'euros. La documentació i el serrell s'acabaran de polir a les properes hores i la idea és que Rodri s'incorpori el dia 12 com la resta de mundialistes espanyols.
1: Doncs per resumir-ho, fiqueu-vos al cap una paraula: acord. Perquè hi ha acord entre els clubs. No s'ha pactat encara una quantitat, però el Manchester City i el Barça s'han entès. L'acord final arribarà probablement durant el cap de setmana, però els dos clubs saben que Rodri jugarà al Barça. I l'acord es tancarà per una xifra, com sentíem de veu de la Marta, que rondarà els 50 milions i que, per dir-ho d'una manera col·loquial, des del punt de vista del Barça, no serà cap bogeria. I com sap tothom, l'acord entre Rodri i el Barça està tancat. Avui ens hem fet ressò tots plegats d'una decisió del City que ha estat rebutjar la primera oferta del Barça. Una oferta de 45 milions més variables. Tenint en compte el canvi de moneda, per arribar als 60 que voldria el City no falta tant i segurament entre els 50 i els 60, més o menys, a aquesta hora de la nit, podríem dir que és per on sembla que s'acabaran entenent totes dues parts que volen que la negociació s'agilitzi i que se sàpiga com acaba aviat. Acabarà amb Rodri vestit de blaugrana. En resum, aquesta hora de la nit no és oficial, però ho serà. Rodri és del Barça.

0: I avui també farem un vol per les Espanyes. Rodri havia de ser, diguem-ho així, el far del Nou Madrid. El capità de la selecció espanyola havia d'espanyolitzar, marqueu molt la enya, espanyolitzar el Madrid. Tenien coll avall que el vestirien de blanc, d'un blanc nupcial, però acabarà de blaugrana. I això a Madrid no ho porten gaire bé. De fet, ho porten molt malament. Aviam, Laia, unes crispetes, sisplau. Perfecte, i amb aquestes crispetes hi ha qui les vol salades, qui les vol dolces, qui les barreja de coloraines així blanques. Bé, això com vosaltres vulgueu, crispetes, perquè avui farem cinema. Clar i castellà. Un exemple, doncs a l'atzar us diria aquest.
1: Ya sé que esto me puede traer problemas. Está muy bien que el Madrid venda que es que ha sido Rodri el que ha tomado la decisión. A ver, que aquí gilipollas ya no somos, de verdad. O sea, yo hace dos semanas dije que espabile el Madrid. Digo, a ver si se va a meter el Barça. Bueno, pues se ha metido el Barça.
0: Sí, el Barça se metió i se lo llevó. Vaja, com aquesta d'altres, perquè a Madrid jo feia temps que no detectava tant de mala bava per culpa d'un fitxatge del Barça. En fi, les crispetes, després les recuperarem, que serà un dia per sucar i pa. Però a banda d'això, avui ha estat el dia que la Generalitat Valenciana ha fet ambaixador Ferran Torres. Això ha estat al migdia. Al vespre l'han aclamat a Foios, al seu poble.
2: Allà donde voy sempre dic que sóc de Foios i la veritat que me fa sentir molt, molt orgullós.
3: Estàs molt orgullós de la teua gent està molt orgullosa de tu, però sempre allà on vas eres Ferran Torres de Foios. Eres Ferran de Foios, sempre.
2: Sempre sóc el follero, sempre. I sempre en orgull.
0: Amb orgull, sí senyor, el follero, perquè és el follero més famós del món, Ferran Torres, que per cert, quan se li dirigien en castellà, di prefereixo parlar en valencià, per això fa aquest canvi idiomàtic en la resposta que sentíem. En tot cas, pel que fa a Ferran, s'espera que el Paris Saint-Germain presenti aviat una oferta per fitxar-lo que, segons diuen a França, rondarà els 50 milions.

Recordeu, ahir us explicàvem, entre d'altres coses, que el Barça cancel·lava l'amistós que havia de jugar el dia 15 a Tànger, al Marroc. Doncs bé, el partit ja té substitut. Serà un Basilea-Barça, que jugarà el dia 16 a Suïssa. L'equip blaugrana farà un viatge llampec d'anada i tornada el mateix dia. I, per cert, notícia que ens arriba des d'Alemanya. S'ha aturat, de sobte, el fitxatge d'Slani pel Leipzig. Slani és aquest davanter que ha sonat tant pel Barça durant aquest estiu. Pel que diuen des d'Alemanya, i de fet hi ha un comunicat del Hoffenheim, que és el club que encara és propietari del davanter centre kosovar, Slani no ha superat la revisió mèdica. Aquest és el motiu oficial pel qual el jugador, de moment, es queda al Hoffenheim i no fitxa pel Leipzig. Això vol dir que continua estant al mercat. Haurem d'esperar que hi hagi un diagnòstic mèdic acurat per saber si està disponible a curt termini o si potser té alguna cosa gruixuda, però en tot cas, el contracte que havia de vincular Slani, insisteixo, nom que s'ha vinculat molt amb el Barça aquest estiu, amb el Leipzig fins al 2031, ja és paper mullat perquè el futbolista no ha superat la revisió mèdica.

Qui s'hi ha passat la revisió mèdica, qui no hi ha hagut cap problema, està com un tro, és Yann Diomandé amb el Madrid. No s'ha unit, però, l'Iburià a la resta de companys que han viatjat cap a Hongria per jugar-hi un amistós. Tampoc no ho ha fet Franco Mastantuono, que ja és oficialment jugador de la Fiorentina, això sí, cedit pel Madrid, que, recordem-ho, l'estiu passat va pagar-ne 60 milions a River Plate. La ciutat esportiva del Girona ha estat l'escenari de l'amistós entre el Girona i el Sabadell, que s'ha acabat amb empat a 2. Els gironins s'han avançat dues vegades, amb gols de Justin i Benat, aquest de penal, i els vallesans han empatat gràcies a les dianes de Genar i Rodri. És el penúltim amistós de la pretemporada dels dos equips a poc més d'una setmana pel començament de la Lliga. Hi ha anat el Nil Piera i després sentirem què en diuen els protagonistes. Tanquem, per cert, el sumari futbolístic parlant de Cristantos Uche, perquè es perdrà tota la temporada. Avui és 7 d'agost. Avui hem sabut que en tota la temporada que hi ha per davant, Cristantos Uche no jugarà amb el Getafe. El motiu? Una entrada salvatge ahir en l'amistós entre el Mònaco i el Getafe, jugat al Principat, que per cert va acabar amb victòria monegasca per 1-0. Una entrada duríssima que ha provocat diversos trencaments en un genoll al futbolista, que haurà de passar pel quiròfan. Si sou aprensius, val més que no feu un cop d'ull a l'entrada. Si voleu veure el motiu pel qual hi ha hagut aquesta trencadissa, a les xarxes la trobareu. Una entrada que, sens dubte, fa fredat. I tancarem el programa escoltant Iris Thió, la guanyadora de 6 medalles en natació artística als Europeus de París, que ha passat avui pel món a RAC1. Passen 9 minuts de 2:15, fem una pausa, no res, un parell de minuts, no us hi empacienteu, i comencem la tertúlia del Tu diràs amb Javi Muñoz i Albert Nadal i amb la Laia Viurrun tocant els botons. Sou a RAC1, sou a la nit esportiva de Catalunya.

0: Doncs va, comencem la tertúlia. Quan falten 19 minuts per les 11, el Tu diràs de RAC1 en un dia en què ja podem dir que Rodri serà jugador del Barça i que l'únic que cal llimar són les diferències econòmiques, que no és que siguin insalvables, sinó que són, diguem-ne, que lleus i s'acabaran resolent. A l'estudi de RAC1, a la meva dreta, el Javi Muñoz. Hola, Javi, bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit, Miquel.
0: A la meva esquerra, l'Albert Nadal. Bona nit, Albert.
2: Què tal? Bona nit.
0: Han triat la posició ells, al costat en què s'han posat.
1: Merament ubicació, eh? No hi havia metàfora en aquestes paraules.
0: Han triat ells el lloc on s'han col·locat, i aquí els tenim a la tertúlia nord-occidental del Tu diràs, que això sempre és un motiu d'alegria, i sempre que hi sigui jo, ho serà.
2: Lluirem accent avui. Sí.
1: Ponent-hi el Pallars aquí.
0: Home,
1: aquí
0: estem. Exacte. Arbeca i Tremp.
2: Sí, sí, tens una bona representació,
0: capitals,
2: no?
0: Sí, sí, no, i tant. Capitals, exacte, de les Garrigues i del Pallars Jussà. Plogut bastant el Pallars Jussà les últimes hores, eh?
1: Sí, també hi ha fet molta calor.
0: Sí, sí.
2: Capital simbòlic Arbeca, si voleu, eh? Capital sí. És Borges Blanques. Sí.
0: Tens raó.
2: Però per mi la capital és Arbeca.
0: Correcte, per mi també, des que et conec, també. Però, escolta'm, tinc informadors del Pallars Jussà que diuen que ha anat plovent els últims dies. I amb ganes. En fi, deixem-ho aquí. A veure... Primer us vull demanar, com que estem parlant de Rodri i la notícia esclata ahir, us demanaré quina reacció vau tenir, perquè no era el nom que es vinculava més amb el Barça en absolut, estem parlant de Julián des de fa molts dies, però si haguéssiu de definir amb una paraula el que Rodri aportarà al Barça, haguéssiu de, d'alguna manera, triar un motiu pel qual us convenç l'arribada de Rodri al Barça, quina paraula seria?
2: Amb una paraula,
0: Si pot ser amb una paraula, sí.
1: Jo et diré un concepte, que és pilota d'or. És a dir, estàs fitxant una pilota d'or. Normalment parlem de que o almenys jo em canso de dir-ho, ja no té sentit analitzar el futbol des d'allò que es deia abans, de si ve un titular o ve un suplent, perquè els equips a dia d'avui ja no són ni d'11, ni de 12, ni de 13 jugadors, has de comptar amb 16, 17 jugadors de primer nivell. Hem vist arribar jugadors com Adeyemi, com Gordon, que tots pensem i dubtem encara quin encaix tindran, si partiran com a titulars, o si seran jugadors que acabaran més els partits que els començaran, si entraran en la rotació, si es guanyaran un lloc a l'11, si no, bé, és que el que et ve ara és probablement el millor jugador del món en aquesta posició. Acaba de ser anomenat millor jugador del Mundial, té la pilota d'or, si el que fas és un salt qualitatiu al teu equip, que per mi era... I si ho hagués hagut de definir una paraula, si tingués més capacitat i ho hagués pogut pensar abans de donar-me tot aquest temps mentre anava xerrant...
2: No ens ha dit tant, no, Miquel.
0: Perquè tu ja saps, Albert, que...
2: Està bé.
0: Quan tu et fan la pregunta i dius, ostres, t'agafa així l'impacte, et ve una paraula fresca.
1: Jo hauria dit impensat.
0: Bé.
1: Com a la reacció al fitxatge, eh? No com el que li ha portat al Barça.
2: És a dir, com la definició de què pot aportar Rodri el Barça en una paraula, per mi és capità o capitania. Simbòlica, enteneu-me. No serà capità un futbolista que portarà...
1: Com Arbeca, no?
2: Exacte. Una primera temporada al Barça, però sí que la temporada passada, tot i que va ser una bona temporada, vas tenir la sensació, almenys jo, per moments, de que potser faltava en un equip tan jove, que alhora també té moltes virtuts tenir un equip tan jove, potser faltava una figura de lideratge que havia sigut fa dues temporades Íñigo Martínez. Uh-huh. I llavors que fitxis un futbolista que és capità, simbòlicament parlant, per mi és un concepte molt potent, perquè més enllà d'Íñigo, que havia sigut capità a l'Atlètic Club, no recordo els últims anys quins capitans havia fitxat del Barça, i potser m'hauria de remuntar Rakitic quan el vas fitxar del Sevilla, i crec que un futbolista de la qualitat i el talent de Rodri i amb les capacitats de lideratge que té, és un enceri. Per mi la paraula capitania és bastant descriptiva de l'operació que està fent el Barça. Mm.
0: Per mi això que dius em fa pensar, per exemple, en el raonament que jo feia, o el plantejament que jo feia quan semblava que Bernardo Silva podia ser jugador del Barça. És a dir, poden ser posicions que diguis no són les més necessàries, però és un salt qualitatiu, jo crec que molt gran, sobretot pensant, no, també, Javi, en el que seria això que s'està convertint gairebé en una obsessió pel Barça, que és la Lliga de Campions, no?
1: Tens un jugador que ha guanyat la Lliga de Campions, que ha guanyat una Eurocopa, que ha guanyat un Mundial, és a dir, que quan el Barça, si arriba a situacions límit, a una semifinal en el que vas un gol per sobre o en què estàs guanyant però encaixes un gol, a situacions anímiques i psicològiques límit, que els jugadors, quan no s'hi han trobat mai, normalment el primer cop que s'hi troben és molt difícil gestionar-les, i jo crec que quan parlem d'experiència parlem bàsicament d'això, perquè en un partit de Lliga els jugadors saben gestionar.
2: Dius això i penso en la semifinal de Champions amb l'Inter de fa dues temporades.
0: Clar,
2: aquells moments, no? Que la tens a tocar.
1: Aquí tens un jugador que s'hi ha trobat molts cops, que sap com respon, com respondre, que tindrà la confiança en si mateix i la jerarquia individual per demanar la pilota, per saber què demana el partit en aquell moment. Això el Barça ara no ho tenia, i amb Rodri evidentment ho tindrà al màxim nivell. És que insisteixo, és un jugador que ve de ser MVP d'una Copa del Món, que ha guanyat una Eurocopa, que ha guanyat una Champions marcant el gol de la final, i et diré més, per mi això fins i tot és un afegit. És a dir, el principal és el que li pot aportar futbolísticament, perquè és un futbolista que encaixarà com un guant a l'estil de joc del Barça, fins i tot en aquesta reconversió que a mi, o evolució, si vols, que a mi em fa la sensació que vol fer Hansi Flick de l'estil del Barça, que voldrà que l'equip corri una mica més, perquè Gordon ja deia, a mi em sembla que són això. Fins i tot aquí, crec que un jugador que ve de la Premier té la capacitat física i de comprensió del joc com per adaptar-se.
2: És que es compararà molt amb Busquets a Rodri. Jo crec que Busquets era potser amb visió de joc, passada, lectura, és inigualable com a pivot, i més en tots els anys que va jugar Busquets, tant al Barça com a la selecció espanyola, sempre indiscutible. I poques posicions més difícils al Barça, sobretot quan jugaves amb 4-3-3, que la de pivot, perquè has d'estar pendent de tot i amb equips atrevits i
0: afecta la defensa i l'atac.
2: I amb això Busquets per mi és inigualable, però Rodri és un pivot, enteneu-me, més de futbol modern i més potent físicament que Busquets. Vull dir, serà un plus amb tots els nivells. Sí que en parlarem, suposo, de la prioritat segueix sent fitxar un davanter centre, un nou, però és que per molt que tinguis molts migcampistes, que quin entrenador no vol a Rodri, el seu equip?
1: Però és que tens migcampistes, és una posició que està bé realment coberta, però no tens sobres. És a dir, Frenkie de Jong s'ha lesionat. En aquella posició tens a Pedri i tens a Bernal, però hi ha gent que diu un dels arguments pel no és que pot xafar la progressió de Marc Bernal. Jo dic, crec que hi ha lloc pels dos, que hi ha minuts pels dos, és a dir, que hi ha partits per tots. Segona, no crec que siguin tan similars l'un a l'altre, crec que són complementaris, perquè a Marc Bernal, sobretot a la tram final de la temporada passada, el van veure més a una alçada més endavant, que no pas al mig camp. Sí, en Flick podríem dir que és dos pivots i un mig a punta, però realment, quan el joc s'està desenvolupant, són tres alçades.
2: Sí, són dos pivots esglaonats.
1: Són tres alçades. Jo, Marc Bernal, cada cop el veig més a la segona alçada, i
2: té arribada i té xut, perquè el planter va fotre un tip de fer gols, Marc Bernal.
1: I a Rodri el veig a la primera alçada, és a dir, són complementaris, i en tot cas és que Marc Bernal té 19 anys. Si Rodri s'està 4 anys al Barça, posa-li per cas, quan marxi, Marc Bernal tindrà 23 anys encara, és a dir, són 100% complementaris. És més, crec que Rodri pot fer d'una figura
0: de tutor, de mentor.
1: De persona que acompanyi en el desenvolupament als futbolistes. Van veure aquelles paraules que va tenir amb la Mina després de guanyar l'Eurocopa fa un parell d'anys, que li va dir treballa perquè podràs arribar on tu vulguis. Crec que fins i tot en aquest rol pot ajudar a un jugador com Marc Bernal i a tota la resta de jugadors de l'equip.
2: El damnificat no, per mi no és...
0: Ara en parlarem del damnificat, però és veritat que a mi aquest rol de tutor, diguéssim, de Rodri amb Marc Bernal em sembla claríssim. Jo crec que no estaria tapant la progressió de Bernal, sinó que l'estaria ajudant a millorar. Si tu tens 19 anys i tens al teu costat cada dia els entrenaments i els partits aconsellant-te, i potser fins i tot, segons com anessin les coses a la selecció espanyola, podrien jugar els dos, i aprens de Flick, de Rodri, de tots els que tens... Clar, és que al final jo crec que això l'únic que fa és millorar-te, perquè tinc la sensació, és això, que de minuts n'hi haurà per tots, perquè, per exemple, la temporada passada el Barça ha de lluitar per la Lliga, es juga una eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid de Copa duríssima, juga contra l'Atlètic de Madrid també a la Lliga de Campions, una altra eliminatòria molt dura, en què en alguns moments fa falta, tant a la Copa com a la Champions, algú que tingui el cap una mica més fred, que digui ell que això és molt llarg, que és anada i tornada, o sigui, per diversos motius, no diré que sigui una oportunitat de mercat, però gairebé.
1: Jo sempre poso el mateix exemple, ja em faig pesat a mi mateix de repetir-lo, però l'Arsenal, a la final de la Champions, que acaba guanyant el PSG als penals, fa 6 canvis. Esgota tots els canvis que pot tenir un equip a un partit de futbol, és a dir, participen 17 jugadors a una final de la Champions, en un equip que arriba a les últimes setmanes del seu campionat, lluitant per guanyar-lo i l'acaba guanyant, que guanya la Champions, que està a les últimes instàncies de pràcticament totes les competicions, i això és el que passa en les temporades tan llargues i amb 5 canvis.

0: Llavors, això, Frenkie de Jong i Gavi, jo crec que són els futbolistes que a priori es veuran això més damnificats per l'arribada de Rodri. I el tema Marc Bernal és que estic d'acord amb el que heu dit, i pot haver un creixement. Busquets i Rodri han arribat a coincidir amb Espanya, que fins i tot hem vist a Rodri fent de central. I llavors, és que clar, si no, ha sigut potser oportunitat de mercat més una mica agosarat, però entenc perfectament el que dius, Miquel. Però sí que és veritat que imagina't que ens plantem al principi de la temporada has de jugar amb Gavi i Bernal de pivot, perquè de Jong jo crec que anirà 4 mesos com a mínim, o més, ho acabarem de veure, i a la que la cosa no enrotllés una mica, clar, una posició en què li dones tanta responsabilitat com és la de pivot, sí que hi pots acabar baixant a Pedri, que ja ho farà, però aniries amb Bernal i Gavi. Gavi pot jugar de pivot, pot fer-ho bé, però no és pivot, per mi és més interior esquerres com a posició ideal. I llavors Marc Bernal, que tots li presumim un present bo i un futur encara millor, però clar, és el centre del camp titular del Barça. I ara tens una garantia. I no hem dit una de les coses que per mi també és crucial, s'ha dit molt aquests dies, però no ho hem dit avui, que és que li fots l'invent al Madrid.
1: Ara ja anirem a això. Després, perquè jo, des que va sortir aquest nom, he vist molts seguidors del Barça, com diuen a Girona, molt enxirinats per l'arribada de Rodri al Barça, però també perquè això de retruc vol dir que el Madrid no el fitxa. Després en parlarem, però abans sobre el cas Rodri, les afectacions que pot tenir, etcètera, etcètera. Un altre factor interessant, i ahir en parlàvem a la tertúlia i també ens ho explicava la Marta Ramon, podria ser perfectament que en la mesura que tens Rodri de pivot i d'àncora per sostenir el mig del camp, i si juga Pedri, que jugarà, d'alguna manera hi ha migcampistes més ofensius que amb les dificultats perquè puguis treure Julián de l'Atlètic de Madrid potser han de fer una funció més d'atac, penso evidentment amb Olmo i amb Fermín. Des d'aquest punt de vista tens un doblet de jugadors que vaja, un triplet afegint-hi Bernal, Rodri, Bernal, Pedri, que et poden jugar a la base de la jugada i després deixar llibertat a d'altres perquè arribin més.
0: És que no recordo els partits exactes, però fins i tot van veure Olmo en algun moment de la temporada, sí, baixar molt a prop del doble pivot del Barça. Això no hauria... Pot fer-ho Olmo també, al final són migcampistes i si tens bon peu pots jugar i pots tenir bona lectura, però clar, han de ser situacions d'emergència i ara has de poder tenir, expenses del que pugui passar amb el davant de centre i amb Julián, doncs això, la posició aquesta ben coberta.
2: Jo crec que igualment has d'anar a veure un nou, que l'equip necessita un nou, evidentment si marxa Ferran encara més, que necessites cobrir aquesta posició, però és cert que si no poguessis fer-ho, que seria un problema gros pel Barça, penso, et dona una alternativa més, perquè és que al final és el que estem dient, sumes una peça de molt, molt, molt nivell, de molt, molt, molt valor a una zona que ja tenies ben coberta, però que a més et dona la possibilitat de fer altres moviments. Jo estic d'acord amb l'Albert, que evidentment hi haurà jugadors com Gavi que veuran disminuïts el número de minuts que juguin, però és que insisteixo, i és que em sembla fonamental, perquè sento que cada estiu parlem d'això, cada estiu parlem de però el jugador ve a ser titular o no ve a ser titular, aquest altre jugador parà la projecció.
0: Jo hem la banqueta de l'Atlético de Madrid, lluem la banqueta del Real Madrid i diem, hosti, el Barça, la banqueta, molts joves, tal.
2: I després tenim la mateixa tertúlia al mes de gener i diem, és curta.
1: Falta
2: mig equip, aquest s'ha lesionat, aquest altre no està bé no està tenint el seu any, ara l'altre un contratemps, ara fulanito de tal no sé què, i diem, és curt l'equip del Barça, arribarà al tram decisiu de la temporada i li faltarà en rodatge perquè dos jugadors s'han lesionat, l'altre està cansat perquè ha hagut de compensar jugant massa minuts. És a dir, jo crec que a ningú en una bona administració d'un equip, tal i com té ara mateix el Barça al mig del camp i estan a les mans de Hansi Flick, a ningú li faltaran minuts, i al contrari, el que es pot aconseguir és que tots, si les lesions no ho interrompen, tots puguin arribar al seu millor nivell a l'últim tram de temporada, que és el decisiu.
0: I és que ho deia el Javi al principi del programa, estàs fitxant el millor jugador del passat mundial i un futbolista que guanya la pilota d'or en una de les posicions on no hi ha gairebé, diguéssim, alternatives. Vull dir, el Real Madrid li han frustrat l'operació de Rodri, el Barça li ha frustrat l'operació de Rodri, i porten 2-3 anys debatent-se de qui ha de ser el relleu de Kroos, qui ha de ser quan els hi va marxar primer Kroos i després Modric, qui ha d'ocupar aquesta posició tan troncal, i és que no hi ha tants futbolistes. I tu fitxes el millor especialista en aquesta posició.
2: L'únic dubte que a mi em creia és el físic, perquè és veritat que és un jugador que s'ha trencat els creuats, és un jugador que ha estat operat de l'esquena, que té una envergadura i una corpulència importants, és molt alt, té el seu pes, ha de moure un xassis gros quan jugue, i això fa que tingui certa cautela en veure com respon ara una temporada de 40-50

0: partits, però futbolísticament no hi ha cap dubte. I en quant al Madrid, que jo entenc que...
1: Però espera, el Madrid després.
0: Val.
1: Perquè...
2: No, i més motiu de tenir a Bernal endollat.
1: Del Madrid en parlarem després i una bona estona, perquè a Gràcia aquest fitxatge no els n'ha fet. Però no, gens ni mica. De fet, però... des del punt de vista de l'arribada del jugador al Barça. Abans parlàveu de la rapidesa de tot plegat i de la sorpresa que us va causar, i que realment jo crec que és generalitzada, perquè no ens ho esperàvem de cap de les maneres i semblava que ja ho tenia fet amb el Madrid des de fa molts dies.
0: Jo, mira, confessaré una cosa, vaig rebre, crec que... Va ser ahir quan va esclatar tot?
1: Sí, ahir.
2: Ahir al matí, diria.
1: Ahir al matí.
2: Ahir al matí vaig rebre... Començava a prendre tots en sèrio.
0: Vaig rebre un missatge del meu germà, que és un fric del futbol, d'aquests amb les alertes de tothom activades.
1: Tu no ho ets, no?
0: No com jo, evidentment, no com jo. Ell està molt més malalt que jo. Imagina't, la meva pobra mare que té el que l'aguanta.
1: Mora de Déu, senyor.
0: Sí, doncs vaig rebre un missatge que em va dir Rodri al Barça, o Rodri està a prop. I li vaig contestar amb emoticonos de fum. I vaig deixar... I ja em va dir, no et creus res, tal qual. I quan vaig... Al cap d'unes hores van agafant la cosa volada i vaig veure que era seriosament... Ho dic com per il·lustrar la sorpresa que jo crec que tots vam tenir, perquè un jugador que jo donava per fet que se'n anava al Madrid, que ja el tenia lligat, que pensa saber per què estaven tardant tant. Jo pensava que estaria havent-hi una estira i arronsa econòmica en les negociacions, però que al final el del Barça ha estat ràpid, ha estat quirúrgic, és una operació sensacional. No queda una altra que aplaudir-li a Deco,
1: a
0: Porta.
1: Sí, sí. És a dir, perquè Deco està fent... No dic que se li hagi d'aplaudir tot, però sí que és veritat que està fent moltes operacions d'una manera gairebé secreta, no?
2: I està fent una estratègia que jo crec que és bastant encertada, que és convèncer primer el jugador, tenir el sí del jugador, perquè el Barça al final, i tots coneixem l'economia del club, i si et pot esgarrapar 2 milions amb una transferència, te'ls esgarraparà. Vull dir, no és com fa 10 anys que pagaves milionades per futbolistes i si eren 15 quilos amunt, eren 15 quilos amunt. Ara no, ara es val milió. I Deco s'està assegurant, Deco, i també en casos com el de Rodi, amb la complicitat de l'entrenador de Flick, de convèncer primer el futbolista i després poder encetar la negociació amb el club de dir, sabem que el jugador està de la nostra part i això és una carta més que tenim a l'hora de seure'ns i de negociar. I crec que això ho està fent bé, ho està fent molt bé i estem veient amb els fitxatges que s'estan fent, i el cas de Rodri és el més evident, no? Vull dir, el Madrid accelera per ell postmundial, llavors tots donaven per fet que aniria el Madrid, i és que ens agafa per sorpresa, i també podem pensar que al principi que era potser la paraula fum o potser una estratègia del Barça per encarir-lo, que així va el mercat de futbol, però és veritat que llavors hi ha aquesta operació discreta d'anar convencent el futbolista i garantir-li un projecte esportiu que el sedueix molt més que el del Madrid, perquè no crec que tingués mala oferta del Madrid.
1: No.
2: O sigui, hagués pogut anar al Madrid perfectament. I se'l comencen a creure, pues, mundial i tal, perquè abans havia estat vinculat amb el nom de Riquelme, però bueno, és, el Madrid no té jugadors espanyols que hagin guanyat el Mundial, i els està fitxant, com vam veure amb Cucurella, ni que fos abans de la victòria, i ara amb el cas de Rodri. I llavors és quan aquest interès del Barça, aquesta acció de la direcció esportiva del Barça, amb la complicitat de l'entrenador, de poder convèncer el futbolista, i llavors ara arribarà el moment en què hauràs de gratar-te una mica la butxaca, però saps que el jugador t'ha escollit a tu com a destí.
0: Tot i així, jo diria que les notes a final de curs, és a dir, a tancament de mercat,
2: sí.
0: Perquè aquí la carpeta grossa segueix sent la del nou, i de moment no
2: però
0: està...
2: Però això ens va agafar per sorpressa, lo de Rodri, perquè
0: clar,
2: per tothom, activa i passiva, que sí. Enmig del camp estem coberts, busquem clar, un davanter. Pensant...
1: Miraves a una altra banda i de sobte...
0: I que tots els ous anirien a la safata
2: però
0: del
2: nou.
0: Però
2: és un bon encert, és una bona estratègia, també, de dir...
0: Sí, que aquesta és l'altre dubte que entenc que pot despertar en el barcelonista, dir, tots aquests diners que has posat ara en Rodri, tots aquests ous que has tret per posar en aquesta cistella, els has tret de la cistella del nou, és a dir, vol dir que aquests diners que tenies ja no els faràs servir pel nou perquè veus molt lluny, per exemple, l'arribada de Julián, i si no ve Julián però ve un nou, quina diferència de nivell hi haurà entre Julián i el nou que portis? Són interrogants que es mantenen oberts, i per això dic que les notes, en tot cas, les definitives, a final de quan es tanqui el mercat.
2: Això és una pedrada que tinc jo, que si...
1: A veure.
2: No, vull dir que si al final tanques el mercat i no has pogut incorporar Julián, que és no impossible, però gairebé, però podràs dir, com a missatge públic, pots dir, no hem pogut aconseguir el davanter centre, però hem fitxat un pilota d'or i el millor jugador del Mundial. Saps que com a cortina mediàtica també et funciona.
1: No, i que si no fitxes Julián, jo crec que Ferran marxarà, després en parlarem, però marxant Lewandowski i Ferran, el Barça encara que fitxi Rodri i que si deixi entre 50 i 60 milions, acabarà fitxant un davanter. L'acabarà fitxant segur. Més enllà del que pugui pujar del B, etc, etc, algun jugador que puntualment, penso en Hamza, pugui tenir alguns minuts, però no serà el nou titular ni el primer recanvi del Barça. Llavors, a partir d'aquí hi haurà més moviments, però jo crec que el Barça, si no pot fitxar Julián, dirà que ho ha fet tot, i jo crec que és així, per fitxar Julián, i si l'Atlètic de Madrid el té tancat en un búnquer i dilluns Julián ha de parlar amb Simeone perquè s'afegeix a la feina, torna a la feina. Si aquell dia s'entenen i es pot desbloquejar alguna cosa, si no, em sembla gairebé impossible que el puguin treure d'allà. O sigui...
2: Sí, és un termini que també té el Barça marcat del 10 d'agost. És a dir, no s'espera una rebel·lió ni cap... El futbolista ja s'ha mullat molt i es va mullar molt al Mundial. I el que em consta a mi és això, doncs, que ara ja és una cosa de que el futbolista pugui comunicar-se internament i llavors que els clubs puguin de debò asseure's a parlar, i des del Barça t'insisteixen molt que sí, que Gilmarín ha fet el seu paper, però allà, qui controla els diners, qui dona l'okay final, és un fons que es diu Apolo. I al final, si tu convences amb números i amb la pressió interna del jugador, doncs encara hi ha partit. Això que és molt complicat, a mi em costa de veure pel posicionament mediàtic que ha pres l'Atlètic de Madrid. I llavors la data aquesta, el 10 d'agost, és bastant rellevant en el sentit que tampoc podem dilatar això, no podem estar pendents a 3 dies pel tancament d'una incorporació així.
0: Tornant a l'argumentació que pot tenir el Barça si no acaba portant Julián o no acaba portant un nou, està bé, a mode de relat pot dir que no ha portat el nou, ho ha intentat de totes les maneres, però l'Atlético s'ha tancat en banda i és impresentable la postura que ha tingut, el que vulgui, que a canvi ha portat un pilota d'or com Rodri, etc, el que tu vulguis, però el que és important, que és la composició de la plantilla, quin equip et queda, el Barça seguirà estant coix de davanter centre, si es queda Ferran estarà coix, si no es queda Ferran i no portes ningú a la posició de davanter centre, directament estaràs amb les dues cames amputades, no coix?
1: No, però algú portarà el Barça a davant segur. Això que estem fent ara és un parèntesi per tornar un moment a Rodri, perquè abans que els he prohibit a l'Albert i al Javi sota pena d'excomunicació de parlar de Frenkie de Jong, ara en parlarem per veure què és el que farien ells, perquè ahir ja comentàvem a la tertúlia que Flick gaire content amb ell i el club gaire contents amb ell, no ho estan, perquè no va forçar a final de la temporada passada quan se li va demanar i sí que va forçar per jugar al Mundial i ara estarà uns quants mesos de baixa. Però abans volies dir alguna cosa d'això de Julián que estàvem comentant i després hi tornem?
2: Ah, no, jo ja anava a anar a De Jong.
1: Doncs va,
2: ves
1: el bol amb Frenkie, va.
2: No, que has dit, no va forçar, t'hem entès tots, t'estàs referint a la tornada de Champions contra l'Atlètic de Madrid, que ja s'havien complert les 6 setmanes, que ell havia estat de baixa, diagnosticada, que eren 6 per assegurar, i que des dels serveis mèdics se li va donar l'alta i se li va dir que està disponible i ell, de fet, va estar a la banqueta aquell partit. És a dir, no és que no forcés. Forçar és quan no estàs bé. És que malta mèdica va preferir no jugar...
1: No es va voler arriscar.
2: Potser és una forma així... Potser més encertada de dir-ho, enteneu-me. I llavors aquí la cosa ja es comença a torçar una mica. Però... Es parla molt de De Jong, no vindré jo aquí a defensar Frenkie de Jong perquè... bueno, perquè té molts episodis que ja costa que el puguem defensar, però sí que molts futbolistes a venir al Mundial a la cantonada ho han fet, això. El Barça, Memphis Depay, també va tardar, un altre neerlandès també va tardar en certs moments en tornar. Hem vist el que ha passat al Madrid amb Mbappé i amb Bellingham. Rafinha també ha tingut moments en què ha jugat una mica a la carta, que de cop i volta no et jugava i de cop i volta era titular quan tornava contra el Girona. O sigui, has passat de no jugar un partit, sensacions, i perquè la Confederació Brasileña està al darrere també, hi ha un Mundial al final de la temporada. Dit això, sí que i la trencadissa aquesta hi és al club, ho has dit de forma molt, molt suau, que no estan gaire contents amb ell, però sí que quan va tornar i el Barça es va assabentar que havia jugat dels 4 partits que juga amb Països Baixos, 3 ho fa amb molèsties... Doncs hi ha una... I llavors des del club se li aconsella passar per quiròfan i ell, amb la complicitat dels serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos, fins i tot et diria que una mica també la figura de Koeman, doncs hi ha com una... com un punt, no sé si és un punt de no retorn, però sí que és una mica la gota que fa vessar el got, perquè és... Hòstia, t'hem renovat 2025, s'ha confiat en tu...
1: Fins al 29.
2: Correcte. Tens uns dels salaris més importants de la plantilla... Ara, això és un episodi difícil de reparar.
0: Jo estic d'acord en tot això i en que les decisions de Frenkie de Jong, les prèvies al Mundial, les que tu comentaves de no arriscar o no voler donar el pas endavant quan es requeria, quan l'equip se l'estava jugant i tu ja tenies l'alta mèdica, i les que pren amb la selecció neerlandesa d'arriscar en els últims dos partits del Mundial, sabent que et pot costar després l'inici de temporada del Barça, demostren clarament que ell, la seva aposta, ha estat la selecció neerlandesa en aquest últim tram de temporada. Això em pot semblar fins i tot comprensible des de la seva vessant, des de la seva part personal, que ell digui, no, mira, per mi és més un Mundial que una temporada més amb el Barça, o que no acaba, o que no juga un partit decisiu i que després no comença una temporada, per mi va per davant el Mundial. Ok, està bé, tu has pres la teva decisió, però crec que ara li toca al Barça prendre la seva decisió. Però el que volia dir és que fins i tot això a mi em sembla l'últim dels arguments pels que crec que Frenkie de Jong és un dels jugadors que té cartell i que hauria de ser una carpeta de sortida del Barça. A mi, per davant de tot això, que hi estic d'acord, i va a la part futbolística, i és que em sembla que és un jugador que crec que ja ha passat prou tres temporades al Barça com perquè demostri què li pot donar a l'equip. I aquí hi ha coses bones, hi ha temporades bones, hi ha trams bons, i hi ha coses que estan a la columna del deure, com per exemple que tots els entrenadors han confiat en ell, i això és evident.
2: I a companys, els que fem sovint roda de premsa i tal,
0: cada vegada que un jugador li preguntes qui és el que més t'ha sorprès,
1: sí, això ho deia molt també.
0: Tothom et diu Frenkie de Jong, i serà per alguna cosa.
2: No, perquè no perd una pilota entrenant, que ho fa tot bonic, però...
0: Però després a mi el terreny de joc em ha deixat molts dubtes.
2: Deixa fred.
0: Sí, el deixa fred, em fa la sensació que té una comprensió força justa de l'estil de joc del Barça, del que demanen els partits, del ritme que demana l'equip que li doni a la pilota, de la circulació, la necessitat permanent de sobar la pilota constantment abans de deixar-la anar, que sí, que algú et dirà és forma d'acumular rivals per trobar el tercer home, l'home lliure, sí, però això hi ha un context en el que s'ha de fer i un context en el que no, em fa la sensació que no ho sap interpretar. El que vull dir amb tot això és que hi ha molts arguments futbolístics per, després d'haver-lo vist ja unes quantes temporades a Can Barça, i sabent que és un jugador que pot tenir cartell, perquè està en una edat òptima, perquè és un gran jugador, perquè és un jugador internacional, perquè és gairebé un capità de la seva selecció, em sembla que el Barça, a més, tenint en compte la situació econòmica en la que està, i que ara ha incorporat un futbolista com Rodri, que al mig del camp queda més que cobert, és clarament un futbolista al que li hauries de penjar el cartell de hipotètica sortida. Què passa? Que no li pots penjar perquè ara se lesiona i t'estarà uns quants mesos fora. És molt difícil que ara el Barça li trobi una sortida quan li busques la sortida a Frenkie de Jong. Al mercat d'hivern, difícilment. A la pròxima temporada...
1: Però... I un jugador que s'ha negat a sortir reiteradament de la disciplina del Barça i que ahir ho miràvem també, té 29 anys, o sigui, un menys que Rodri, que per tant a Bernal Rodri no li aturarà la progressió, però a Frenkie de Jong sí que li aturarà els minuts al Barça.
0: Sí, sí, també et dic que plantejar Rodri com un jugador molt veterà, crec que té més a veure amb la seva carrera, amb que li hem vist ja guanyar Champions, Eurocopa, Mundial, sí, sí, que no perquè sigui molt gran, té 30 anys.
2: I fets aquest estiu.
0: Fets aquest estiu, i juga en una... Si em diguessis, no, però és que és un extrem encarador que viu de la seva potència i de la seva velocitat, etc, et diria, va, pot ser que ja no estigui al seu millor moment, però és un mig centre amb una lectura de joc que compensa la part física i amb un apartat físic molt important, perquè té una capacitat per arribar a cobrir zones del camp, que és una barbaritat.
1: Que els tingués als 30, Albert?
2: Jo en tinc 33 i crec que em conservo prou bé. O sigui que 30...
1: Home, què ens vas dir?
2: Ja m'ho dic jo.
1: Què ens vas dir? Que
2: jo el que faig una mica és skincare. Això sí que ho he començat a fer.
1: Skincare. Bueno, sí,
2: però perquè m'han aconsellat.
0: Jo també, tu no ho hagut.
2: Tu no ho fas?
0: No. Hauries de començar.
1: Tu també fas skincare?
0: Sí, jo faig skincare, clar que sí.
1: És a dir...
2: molt bàsic,
0: és a dir, posar-te cremes abans d'anar a dormir.
1: No, una mica de cogombra aquí a la cara,
0: aquestes. Sí.
1: No, és que no, sincerament no ho he fet mai, clar. No sóc tan presumit a les xarxes socials i em faig 10 fotos cada dia, ni treballo a Movistar, clar, llavors és una cosa que passa.
2: O sigui, que parlis tu de les xarxes socials, em sembla de jutjat de guàrdia.
1: Bé, tens una mica de raó. Què anaves a dir?
2: No, Frenkie, és que la història de Frenkie de Jong, quan se'l va fitxar, se li promet, i llavors era Bartomeu el president i van a fer aquella operació que el Barça s'avança al City i al PSG, pagant-li molts calés de traspàs i de salari. Se li promet que serà el relleu al pivot de Sergio Busquets, i és que passaran els anys i no només no haurà sigut el pivot titular del Barça, perquè mai ha aconseguit fer-se seva la posició. Podem parlar de molts canvis d'entrenador, de sistemes de joc, però és que ara li fitxarà un altre pivot que li tornarà a passar per davant. Va estar a l'ombra de Busquets i ara ho estarà a la de Rodri. I això també hi ha una anècdota que és el punt de decepció que hem tingut molts amb Frenkie de Jong, que quan se'l fitxa, que el City el volia incorporar després de brillar a la Champions amb la gent, sí, i tal, és que el City diuen, hòstia, gent de dins del cos tècnic és, joder, amb el mig del camp, perdó per parlar així, però déu-n'hi-do amb el mig del camp del
1: molt millor, més nostrat,
2: del Barça,
1: a més.
2: Perquè ja està sumant a Frenkie de Jong, ja Busquets encara estava en plenitud, potser començava a davallar, però encara era un futbolista titular amb Espanya, titular amb el Barça, i incorporen a Frenkie de Jong, que era el migcampista del moment. I llavors ho veus amb el pas dels anys i li recordes estonetes. És que si ens preguntessis un partit bo de Frenkie de Jong, hòstia, n'hi haurà, però m'hauria de rumiar molt.
0: Els pitjors moments del Barça. Jo crec que els pitjors moments del Barça dels últims anys...
2: Surà la foto gairebé sempre.
0: Però jo et diria que en els pitjors partits d'aquella època, no vull dir fosca, però d'aquella època difícil pel Barça...
1: D'entreguerres.
0: Sí, d'entreguerres, ja sabem a què em refereixo. Allà, quan més difícil era de reconèixer el Barça en el joc clàssic de posició, de dir, estic veient a què vol jugar el Barça, li surti o no li surti, però jo entenc que aquesta és la forma de jugar el Barça. Quan més desdibuixat estava, més brillava Frenkie de Jong, perquè era un jugador que si una cosa tenia, doncs sí, és que demanava la pilota, és que la volia, és que avançava molts metres amb conducció, és que assumia aquestes responsabilitats que a ull de l'espectador et feien dir, bé, almenys és l'únic que ho està intentant. I crec que és molt simptomàtic i és molt eloqüent del tipus d'encaix que ha tingut Frenkie de Jong al Barça, veure d'aquesta manera com quan el Barça col·lectivament ha estat més lluny de brillar i de jugar a la forma en la que tots creiem que ha de jugar el Barça per història i per model, és quan de Jong més ha brillat. Quan el Barça més s'hi ha aproximat, quan ha fet una cosa més semblant al joc de posició, crec que és on a ell se li han vist més les carències, sobretot en lectura de joc. I després, només una última cosa, de les coses en les que jo salvo a De Jong és en no haver estat el migcentre titular del Barça i no haver estat el substitut de Sergio Busquets, perquè em fa la sensació que això és un error per part de, en aquest cas, la direcció esportiva i de qui cregués que el De Jong de l'Ajax era un migcentre. El De Jong de l'Ajax jugava a un doble pivot acompanyat de l'Aschone. No jugava de migcentre i no és un futbolista que tingués, ni en aquell moment, allò de temporada 18-19, si no m'equivoco, les característiques per ser el migcentre titular del Barça.
1: No, i a més és curiós perquè en aquell Ajax tots estàvem enlluernats per De Ligt, per De Jong, per Tadic, per sí. Ziyech...
2: Bec, una mica, també.
1: Sí, una mica...
2: No, bueno, que és un nom que tu
1: ofereix. Més a prop i, no, Ferir-me tampoc,
0: sí, però
1: era un equip que deies... Vaja, fins i tot a mi em va saber greu quan perd contra el Tottenham la semifinal de la Champions, d'aquella manera amb Lucas Moura, amb la tornada a Amsterdam, perquè era un equip espectacular de veure. Era un equip, vaja, i a més contrastava amb el que era el Barça trist d'aquells moments en què no reconeixies l'estil de joc habitual o de les últimes dècades del Barça. I d'aquell equip, ni tan sols Ten Hag, l'entrenador, ha tingut una trajectòria, diguem-ne que d'acord amb les expectatives que tots podíem tenir en aquell moment.
2: Per això quan el salvava deia, també hi ha hagut molts canvis, quan el salvava, quan l'intentava excusar una mica, molts canvis entre el Barça, perquè va haver una ratxa amb Koeman que gairebé feia mitja punta, també va haver de jugar de central, vull dir, ha fet una mica diversos papers també Frenkie de Jong, però mai s'ha acabat de fincar al mig del camp.
1: Deixeu-me, ara que és un quart de 12 abans d'anar a la publicitat, a RAC1 podem explicar que s'està enllestint aquest acord per Rodri entre el City i el Barça, que Hugo Viana i Deco, directors esportius de totes dues bandes, l'estan tancant i que la quantitat final s'acostarà més als 60 milions d'euros que no pas als 50, però que l'acord està gairebé tancat per aquesta quantitat que rondarà els 60 milions entre el Barça, el Manchester City i Rodri. Entre el Barça i Rodri, ja fa hores que us expliquem que tot està enllestit. Amb el City s'enllestirà, si no en minuts, en poques hores. Això és el que us podem explicar a aquesta hora de la nit, a un quart de 12, just abans d'anar a la pausa per la publicitat. El tu diràs, 2 minuts i tornem de seguida, que encara hem de comentar moltes i moltes coses d'un divendres com aquest 7 d'agost de 2026.

0: diràs, amb Miquel Agú.
1: Passant 19 minuts de les 11, tu diràs en un principi, si no hi diu ningú al contrari, l'actualitat no ens obliga a canviar de plans, fins dos quarts d'una, fent tertúlia amb l'Albert Nadal i amb el Javi Muñoz. Rubén Pérez, bona nit.
2: Bona nit, Miquel.
1: Entra a l'estudi el Rubén per fer-nos capbussar-nos. Abans us he dit que havíeu d'anar a buscar unes crispetes, doncs, sisplau, recupereu-les, perquè ja crec que valdrà la pena, per capbussar-nos en la penitència blanca després de l'arribada... Mira. Salades i o dolces?
2: No, és que m'ho fent la pregunta.
1: Escolta, hi ha molta gent rara pel món. Hi ha gent que menja la Casitos per Cap d'Any.
2: Hi ha gent tan rara que les vol dolces, no? No, salades.
1: Salades.
3: A Lleida som de crispetes salades.
2: Ja, sí.
4: Ja estic molt d'acord.
1: Jo també.
3: Ah, anava a dir...
1: No. Tot i que hi ha una combinació. Teníem un... No sé si hi ha un acord comercial encara o no, però ho diré. De Fred Ràbic teníem una combinació de dolces i salades que eren... Em semblen boníssimes, perquè aquell contrast era addictiu. Ara jo, això soc tradicional, també, i salades.
3: Si no et passes amb la sal, és un snack supersaludable, eh? Jo que estic amb l'esquincare i amb cuidar-me, aquí et deixo un altre punt de salut.
1: No, has de fer un podcast a RAC més. Ho veia, n'hi ha un de salut, però potser has d'anar de col·laborador, no?
2: Ara hauries d'anar traient les del micro, que on està cremades.
1: No, espera, perquè se'n fem moltes, perquè n'hi ha molt per... Aviam, puja-la ja. Mira, com pugen, tu. Buf! És que, escolta, sense sopar, vaja, és que em fotia el plàstic del paquet i tot. De seguida en parlem. Abans, deixeu-me que us recordi el que deia abans de la publicitat. Cristal·litzarà aviat l'acord entre el Barça i el City per Rodri. És un acord que, per dir-ho d'alguna manera, està emparaulat. Els dos clubs saben com acabarà la història, però faltava pactar la xifra. I la xifra, us ho hem explicat abans de la publicitat, rondarà els 60 milions d'euros. La direcció esportiva d'un club, Hugo Viana Manchester City, la de l'altra, Deco Barça, estan enllestint els últims detalls d'aquest acord que convertirà Rodri en nou jugador del Barça. Albert, a Madrid ha fet mal això, eh?
3: Penso que vam començar l'estiu, bueno, començar l'estiu no, però no és el mateix, òbviament, però quan vam fitxar Cucurella, el Barça no hi havia anat, seriosament, però era una opció que s'havia contemplat si traspassaves a Valde. I que te'l fitxés el Madrid, que el fitxés el Madrid d'aquella forma tan llampec, que per mi ha sigut dels fitxatges més sorprenents d'aquest estiu.
1: És com el que deien de Deco abans, però a l'inrevés.
3: Sí, però va ser també qüestió de 48 hores, superràpid, doncs va fer mal, perquè dic, estan fitxant bé aquesta gent, però ara, haver-los hi tornat d'aquesta forma amb Rodri, hòstia, jo és que estic molt content. No puc ser més sincer. És un tros de fitxatge.
2: Sí, jo entenc que a nivell d'aficionats estigui molt content, perquè és un gran fitxatge i perquè per un aficionat del Barça m'imagino que treure-li un fitxatge al Madrid que estava tan cantat i sentir ara les explicacions i el relat que s'intentarà vendre, perquè des de Madrid a mi m'apassiona sempre veure el relat, perquè el Madrid sempre guanya. Quan perd, i Florentino sempre guanya també quan perd, llavors és molt curiós veure ara com s'explica aquest fitxatge des de l'òptica de que el Madrid no hi ha sortit perdent, o que és que el jugador no és que no hagi volgut anar al Madrid. Era evident per tots que el Madrid necessitava un mig centre, i tot i que s'estava reforçant bé, jo coincideixo, sobretot Cucurella era un fitxatge de primer nivell, i la resta em semblaven complements que podien sortir-li bé, especialment el de Dumfries, i a mi Bernardo és un jugador que m'agrada, em semblava que...
3: Tenen amenaça a la banda dreta.
2: Sí, tenen amenaça,
3: exacte. Que els hi va faltar molt.
2: I que tots consideràvem, i ells mateixos, que el fitxatge del mig centre era prioritari. Crec que era una idea 100% encertada amb el Madrid de Xavi Alonso, i fins i tot amb el Madrid que després herete Álvaro Arbeloa. Ara bé, vull veure a què vol jugar José Mourinho. Per què ho dic? Perquè Rodri és un jugador molt particular, és a dir, et serveix molt, és el millor del món per jugar d'una manera, però si tu vols jugar d'una forma diferent a aquesta o d'una forma totalment oposada, és un jugador de difícil adaptació. Hi ha futbolistes que tu els pots posar més o menys en qualsevol context i doncs brillaran més o menys, però s'hi poden adaptar. Ara bé, a Rodri, si tu vols que el teu equip visqui a propet de la teva porteria i surti ràpidament al contraatac, és un jugador que et fa poc sentit. És un futbolista que si tu vols que la pilota no circuli pel mig del camp perquè els vols portar molt ràpid a jugadors ràpids que tens a davant, valgui la redundància, perquè tens a Vinícius, perquè tens a Mbappé, doncs potser no és el mig centre ideal. Llavors, com que tinc la incògnita de què vol jugar José Mourinho, i em fa la sensació que potser van més els trets per aquí, que per un altre tipus de joc, com hagués pogut o com volia implantar Xavi Alonso, doncs tinc el dubte de si realment necessitaran tant o trobaran tant a faltar la figura de Rodri, però tot i així, evidentment, se'ls escapa una peça que fins que no veiem a què vol jugar Mourinho, els hi era indispensable.
1: Ara en parlarem d'això perquè recuperarem amb en Rubén el joc que fèiem ahir, que és de comparar els 11 dels uns i dels altres, perquè crec que hi ha com a mínim una conclusió molt clara amb els 11 titulars que podríem plantejar-nos a dia d'avui de tots dos equips de cara a la temporada que ve. Però abans, Rubén, avui has estat... diguem-ne que tota la tarda amb un pitet a la redacció has estat seguint el via crucis del Madrid i del madridisme ahir des que Rodri va creuar de vorera per anar-se'n a la del Barça i has estat fent un cop d'ull, t'has escapossat en una nit de ràdio intensa que es va viure a Madrid. Com es va viure a Madrid, Rubén?
4: Doncs, com deies, va ser una nit intensa. Comencem per la cadena SER, perquè el Larguero, aquest canvi de rumb de Rodri, va pillar alguns per sorpresa.
5: Yo aquí algo me pierdo. Tengo que recordar que cuando hubo elecciones a la presidencia del Real Madrid, Rodri le dio el sí a un candidato, y esto es así. Rodri quería jugar en el Real Madrid. Por el camino me he perdido algo. Yo tengo la sensación de que al final Rodri se ha ido al equipo que más le ha querido. No entiendo mucho el cambio de opinión de voy contigo, que eres un candidato a la presidencia del Real Madrid porque quiero jugar en el Real Madrid. Y algún capítulo nos hemos perdido por el camino para que al final Rodri haya decidido irse al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que el Real Madrid ha ido a por Rodri cuando ya no tenía otro remedio. Si el Real Madrid hubiera ido de verdad a por Rodri como piedra angular de su proyecto, Rodri hoy estaría jugando en el Madrid.
4: Ja comencen a dir, no?, com que el Madrid no ha anat al 100% a per Rodri, a la Copa, al Partidazo, tampoc trobaven una explicació i afirmaven, com deia, que ha estat el Madrid qui no ha volgut fichar Rodri.
6: A mí me parece una broma pesada, ¿no? Está claro que el Madrid no ha querido a Rodri, ¿no? El Madrid no se duerme en este tipo de situaciones. El Madrid se puede dormir por un lateral derecho de 14 años, de 15, 18, pero el Madrid no se duerme por este tipo de situaciones. Y a mí que nadie me venga a decir ahora que Rodri quería jugar en el Barça. Rodri, que tampoco es tonto, habrá dicho, oye, si veo lo que estoy viendo, si percibo lo que estoy percibiendo y está el Barça detrás, pues bienvenido sea. Me voy al Barça, que es un equipazo...
4: Altres, en canvi, veuen aquest no fitxatge de Rodri pel Madrid com un pecat.
7: Para mí es un pecado que Rodri no haya terminado en el Real Madrid. Me parecía el mejor fichaje de toda la operación que está haciendo este verano, incluyendo la renovación de Vinicius. Me parece que la mejor operación era fichar a Rodri. Me parece increíble, de verdad, que después de tener un acuerdo con el jugador, termina en el Barcelona. O sea, no se queda en el City ni lo ficha un club árabe. Termina en el Barcelona, en tu rival. No lo puedo entender.
1: Termina en el Barcelona, marcant les síl·labes, És que jo ho estic gaudint, sincerament, ho estic gaudint. Com ho rebatem, això?
4: Doncs, per acabar, alguns van ser sincers i van afirmar que no estaven tenint una bona nit.
8: Ciro, ¿qué tal?
9: Bien, bueno, jodido. Ya sé que esto me puede traer problemas. Está muy bien que el Madrid venda que es que ha sido Rodri el que ha tomado la decisión. A ver, que aquí gilipollas ya no somos, de verdad. O sea, gilipollas no somos. O sea, yo hace dos semanas dije que espabile el Madrid, que espabile el Madrid. Digo, a ver si se va a meter el Barça. Bueno, pues se ha metido el Barça. ¿Por qué? Que no le ha hecho una oferta en condiciones. Bueno, le hemos hablado. Parece que había buena predisposición del jugador. De verdad. O sea, que no nos traten de gilipollas a la gente. Que no nos traten de gilipollas. Oye, por lo que sea, bueno, pues el Madrid ha tomado la decisión de que Rodri, pues no era una opción preferente. Bueno, pues cojonudo.
1: Perdona, Bueno, és que se m'ha escapat el riure. És que, clar, és que jo no sé per quin motiu els ha fet tan mal, perquè... Vaja, que s'ha deixat...
2: És bastant evident.
1: No, sí, però aviam si m'explico bé. Vull dir que de tots els fitxatges del Barça que jo recordi, crec que és el que els fa més mal de tots. I, vaja, jo crec que a l'inrevés a Barcelona hauria fet mal... però fins a plorar tant, no ho sé, em sorprèn.
2: Perquè és un jugador al que ja donaves per fitxat. I llavors, directament, el teu etern rival te'l pren. Dos, perquè és un futbolista que si el fitxaves acabaves amb un relat que jo crec que ells intenten fer veure que no, però els hi fa molt mal, que és el de no aporta jugadors a la selecció, no hi ha cap incidència, cap influència del Madrid en la selecció campiona del món. Bé, és després del Mundial, no li contaria aquest Mundial com a jugador del Madrid, evidentment, però tu ja tens el capità de la selecció espanyola, i que a més ho seguirà sent perquè té 30 anys i li queda encara futbol, seguirà sent el capità de la selecció espanyola, i tu ja el tens al teu equip, perquè tens això, doncs, futbolista espanyol de nivell, que també és una cosa que el Madrid i que l'afició del Madrid no tenia, i crec que per molt que volguessin fer que no, els hi feia mal. Doncs són un seguit de motius que fan que cogui moltíssim el fitxatge de Rodri pel Barça.
3: Jo deia al Javi que s'ha de veure què vol jugar a Mourinho, però les tertúlies de Madrid i quan no els hi van bé les coses, la figura que els hi manca un pivot, que els hi falta un mig centre, és recurrent també. I ara això tenien el nom que els hi endreçava una mica l'invent. I és que jo és que tornaria a escoltar aquest recull d'àudios que heu posat, perquè...
1: No, escolta, si tu vols que els tornem a escoltar, eh?
3: No, però
1: una cosa, si ens passem de dos quarts d'una, no serà culpa meva, eh?
2: No. Jo ja us escolto des de casa, val?
1: Mira, fem una cosa. Recuperem-ne un.
3: Vinga, va.
1: Quin vols?
3: És que l'hem sentit al principi també, però és que el de Ciro López, és que no nos traen ni gilipolles.
1: Doncs recuperem, si us plau, el tall de Ciro López amb tota l'estima
3: del món. El de
1: Pecado
3: també m'ha agradat.
1: Evidentment, vull dir... Però
3: és tan sentit, és tan autèntic.
4: Va ser sincer i va admetre que no ho estava passant bé.
1: No, correcte, aviam.
8: Ciro, ¿qué tal?
9: Bien, bueno, jodido. Ya sé que esto me puede traer problemas. Está muy bien que el Madrid venda que es que ha sido Rodri el que ha tomado la decisión. A ver, que aquí gilipollas ya no somos, de verdad. O sea, gilipollas no somos. O sea, yo hace dos semanas dije que espabile el Madrid, que espabile el Madrid. Digo, a ver si se va a meter el Barça. Bueno, pues se ha metido el Barça. ¿Por qué? Que no le ha hecho una oferta en condiciones. Bueno, le hemos hablado. Parece que había buena predisposición del jugador. De verdad, o sea, que no nos traten de gilipollas a la gente. Que no nos traten de gilipollas. Oye, por lo que sea, bueno, pues el Madrid ha tomado la decisión de que Rodri... Pues no es el, no era una opción preferente. Bueno, pues cojonudo.
2: Jo crec que té molta raó en Ciro.
3: És que m'encanta l'inici. Què tal? Bien, bueno, jodido. Llavors ja engega la màquina.
2: Va cap a baix, eh? Sí, sí. Bien, bueno, jodido. Si et deixes seguir continuant... Bueno, no, jo deia que té... Jo crec que té gran part de raó. És evident que Rodri no hagués tingut cap tipus de problema en fitxar pel Madrid. Es va comprometre de forma informal, però sabuda per tots, amb un candidat. Cert que amb un candidat que tenia molt poques opcions de guanyar, que sempre és una cosa que s'ha de tenir en compte. Però es va comprometre, crec que tothom situava a Rodri a l'òrbita del Madrid, que era una cosa que era qüestió d'acabar de definir-la, i que ell, insisteixo, no hagués importat jugar al Madrid, és obvi, és un jugador que és madrileny, que jo no sé de quin equip era aficionat quan era petit, i m'importa molt poc, però que no crec que tingués el Madrid a la llista negra d'equips als que juga alguna vegada a la seva vida, sí. Per molt que hagi jugat a l'Atlético de Madrid. Però si el Madrid no s'acaba de decidir, el Madrid, que l'any passat ha mostrat que té un vestuari com el té, que no és precisament un vestuari sa, el Madrid, que no oblidem, és el mateix equip que va fer per mi un paperot no presentant-se a la gala de la pilota d'or perquè no la guanyava el seu jugador Vinícius quan la guanyava Rodri, que no crec que això li fes molta gràcia, no? Un jugador espanyol que de sobte el Madrid no es presenti a una gala i no mostri aquest mínim de respecte pel jugador que la guanyarà, que a sobre en aquest cas, insisteixo, és un jugador del mateix país que el club, no crec que li fes molta gràcia, i quan a tot això li sumes que de sobte t'arriba el Barça, un Barça amb 8 jugadors amb els que acabes de guanyar la Copa del Món, amb el que fa tota la sensació de que tens complementaritat futbolística i alhora que t'hi portes bé, i un Barça que saps i no tens cap dubte de quin estil de futbol vol jugar i que saps que s'adapta bastant a tu, tot i aquesta evolució de Flick en la que jo crec que Rodri haurà de trobar una mica el seu lloc tàctic i no tinc cap dubte que ho farà, però tu juntes totes aquestes peces, tots aquests arguments, i a l'altre tens tots aquests dubtes que jo deia de no presentar-se a la gala de la pilota d'or, de l'ambient al vestuari amb el que va passar amb Tchouaméni i Valverde, sumats a que no saps a què voldrà jugar Josep Mourinho i si s'adaptarà o no a les teves característiques, que són molt concretes, doncs entenc que tu poses les dues coses a la balança i que sobre un dels dos clubs et vingui i et digui no, que jo et vull, que si tu em dius que sí, que demà estàs signat i s'ha acabat la incertesa del teu futur i d'on viuràs a partir de setembre. Que t'ho diguirà, doncs, endavant el Barça, clar que sí.
1: Això algun t'ho compraria com a eslògan. Endavant el Barça, clar que sí.
2: Copyright, si algun candidat a les pròximes eleccions ho vol.
1: Exacte. Deixa'm fer un parèntesi. Com diria aquell, bomba informativa, ha anunciat Fabrizio Romano que el Liverpool obté la cessió de Ronald Araujo. Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool. De fet, és cessió amb opció de compra, perquè el futbolista tampoc no veu clar del tot, podem afegir des de RAC1, de desvincular-se del Barça, i per això de moment és cessió amb opció de compra. I també podem afegir que demà el jugador marxa cap al Regne Unit per incorporar-se a la disciplina del Liverpool. Aquesta tampoc no la veiem venir.
2: No,
1: tot i que jo crec que pot generar una certa, no sé si unanimitat, però una majoria d'opinió favorable, però no la veiem venir.
2: Jo crec que la unanimitat que no generi serà perquè alguns diran que havia de ser una venda i que era un jugador pel que havies de fer calaix directament, i probablement jo comparteixo aquesta opinió, però em sembla bé que sigui un futbolista que li trobes una sortida, i si és una sortida en forma de venda perquè hi ha aquesta opció que comentes per a la pròxima temporada, està bé. Ara bé, al Barça estem parlant molt del nou, però a mi em sembla que la defensa, ja sigui per cobrir un lateral i que les peces es puguin reorganitzar de forma que tinguis el centre de defensa més ben cobert, o directament fitxant un central, igual també és una cosa a la que se li hauria de donar un tom i a la que el Barça hauria d'intentar apostar.
3: Crec que la sessió és una mica, no sé si la paraula es reparar, però la renovació d'Araujo, que no el vas vendre perquè ell es va voler quedar i li vas fer un bon contracte en el moment en què el podies vendre a la Premier i treure'n un bon pessic, doncs és fàcil dir-ho, en perspectiva, en aquell moment doncs ell es volia quedar, venia de fer una bona lliga, diguéssim, la que el Barça es proclama campió amb Xavi, te l'acabes quedant. Però jo crec que, no ho sé, perquè és una informació que no hem pogut treballar, però crec que ho haurà parlat amb Flick, i és que Flick va ser bastant clar la temporada passada, des de que va estar, diguéssim, amb l'alta mèdica per tot el tema de salut mental, i va estar disponible, és que va jugar més de davanter centre de...
1: Contra el Girona.
3: Exacte, els últims minuts de remei d'urgència que de central. O sigui, Flick, per activa i per passiva, li ha comunicat que no serà un central titular al Barça. I Araujo és un tio que és un competidor, és un tio que vol jugar, és un tio que ell se sent líder, i si et ve un club com el Liverpool, doncs entenc que és fàcil la sessió i que és positiva per les dues parts. Però ara, com deia el Javi, això obre un forat al centre de la defensa, que aquí pot encaixar que Álvaro Cortés...
2: És el nom del que jo anava a parlar.
3: Que Álvaro Cortés, central esquerrà, pugui entrar de ple amb dinàmica de primer equip. O sigui, si hi ha dos noms de la pretemporada que es quedaran en primer equip, són Xavi Espar i Álvaro Cortés. I ara això cobra encara més sentit. I
2: són els dos noms que amb la sortida d'Araujo has de decidir com a club si te'ls creus. Evidentment en un rol de jugador que té la seva primera temporada al primer equip, i en un rol molt menor, etc, i anirà sumant pocs minuts, però has de decidir si són una aposta, si te'ls creus, si els dones l'oportunitat. Xavi Espar perquè et cobreixi el lateral, i Álvaro Cortés com a central esquerrà. També per mi és un interrogant si et creus o no, però em sembla que no té mercat com per sortir, per tant el tindràs a l'equip. És Christensen, que jo és un futbolista que si realment aconseguís...
3: Flick és qui el renova, o sigui, Flick se el creu.
1: Jo, si no es lesionés,
3: Flick és jo me'l crec. Qui el renova, perquè l'hagués pogut renovar i vendre, sí. I diuen Flick ha parlat amb ell i Flick vol que es quedi, i Flick li ha donat confiança. Ara, no sé quin rol tindrà, crec, però que és decisió d'entrenador.
2: Sí, crec que és un jugador que si tu, en aquest cas, si Flick aconsegueix que estigui prop d'una molt bona...
3: D'aptituds és molt bo, eh?
2: Sí,
3: per
2: això.
3: Falta que hi ha un tema també de
2: qüestió mental, de capacitat d'afrontar, no?, moments complicats durant una temporada.
3: Pànica a la lesió, pànica a situacions de responsabilitat...
2: Però que si tu aconsegueixes treballar aquesta part mental i portar el jugador a un nivell pròxim a la seva millor versió, és un jugador molt vàlid. Per mi, l'any de la Lliga guanyada per Xavi és capital. Ell
3: tècnicament és
2: com a central,
3: dotat,
2: llavors ja et suma a Cubarsí, et suma a Gerard Martín, et suma a Eric García, que per mi també és un jugador al que hauríem de comptar com a central. Si et creus a Xavi Espar, aviam quin rol té Koundé. Aquí, si et creus a aquests tres jugadors, els dos, el planter i Christensen, podries fer, però si no,
3: pots hauries d'anar al mercat. Tirar.
1: Déu-n'hi-do amb la nit, eh?
2: Sí.
1: Déu-li nom la nit perquè...
3: La setmana i...
1: No, perdona. La setmana ahir, perquè fins ahir era el desert del Gobi, eh? Vull dir,
3: també és veritat.
1: Fins ahir...
3: Jo treballar cap de setmana vaig lliurar. Vaig lliurar dimarts, dimecres i...
1: Sí, home, no.
3: Tinc girat.
1: Lliure quan vulguis, tu.
3: Per la mort
1: de... Si jo venia a treballar amb camell, del desert del Gobi, que era.
3: És veritat.
1: Sí, tenia aparcat aquí baix. Sí.
3: He tornat el meu cap de setmana i és cada dia...
1: Sí, li treia unes plantes per la finestra de la planta 3 i el camell...
2: Està quedant molt bé, això.
3: Tens raó. Els dos últims dies.
1: Els dos últims dies. No, hi havia, mira, voltors i tot hi havia. No, però ahir... Primer, Rodri al Barça, The Athletic. Després és quan sabem que Rodri diu que sí al Barça, i poc després és quan el Madrid anuncia Diomandé, que aquesta també és una altra, i la mateixa tarda, quan Diomandé encara, com aquell qui diu, no ha arribat a Barajas, Vinícius 2032, no? I avui, aquesta nit, ho dic perquè si algú s'incorpora ara al Tu Diràs, acord fet entre el Barça i el Manchester City per Rodri per 60 milions d'euros aproximadament, és el preu que costarà aquesta operació i portar el futbolista madrileny cap al Camp Nou. I ara, notícia avançada per Fabrizio Romano, que també hem pogut confirmar a RAC1, demà Araujo se'n va a Liverpool per jugar-hi una temporada cedit amb opció de compra. Una notícia que, per molt que hi pogués haver alguns indicis que ara comentaven l'Albert i el Javi, és veritat que tampoc no ens esperàvem, i menys amb nocturnitat i alevosia, d'alguna manera, com ha estat en aquest cas. Però déu-n'hi-do, la nit com va agafant color, déu-n'hi-do, aquesta nit. A veure, clar, quan parles del Barça i de com li queda la plantilla, també mires com li queda la plantilla al Madrid, amb Diomandé, amb Vinícius, etc. Abans el Javi deia, clar, i com jugarà el Madrid de Mourinho. Llavors, recuperem, Rubén, l'exercici d'ahir dels que serien els 11 titulars de tots dos equips, perquè hi diguin la seva el Javi i l'Albert. A dia d'avui, amb els jugadors que tens, comptem en el cas del Barça Cancelo, perquè si no passa res estrany també formarà part de la plantilla de la temporada que ve, per veure quin diagnòstic feu de cadascun dels dos. Va.
4: Comencem pel Barça, amb Joan García a la porteria, Eric lateral dret, Cubarsí, Gerard Martín com a centrals i Cancelo de lateral esquerra, mig del camp per Rodri, Pedri i Dani Olmo, i com a davanters, Lamine Yamal, Ferran, que de moment encara no ha marxat, i Rafinha.
1: Encara no, però fa l'efecte que marxarà. Però vaja, se l'ha de col·locar per aquí. Què més?
4: El Madrid, Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger i Cucurella, mig del camp, Tchouaméni i Valverde, veurem com funciona això. Bellingham.
3: No riguis, home.
4: Banda dreta per Diomandé, punta per Mbappé i per l'esquerra el recentment renovat Vinícius.
1: Què us diuen aquests 11? Amb qui us quedeu i quin diagnòstic futbolístic us provoquen els dos?
2: M'agrada que trobo que són fidels a la tradició futbolística de cada equip. No sé si m'explico, és a dir, em sembla que el Barça, sobretot amb l'arribada de Rodri i amb jugadors que t'han aparegut com Cubarsí, evidentment tenint Lamine, tenint Olmo o Fermín en aquella posició, que podria ser qualsevol dels dos. A mi, per exemple, m'agradaria la parella Cubarsí-Eric, però crec que serà Gerard Martín i probablement Eric al lateral dret. Però bé, crec que és un equip que tens molt clar que jugarà, a més és la tercera temporada amb un entrenador, i tot i que introduirà els matisos de futbolistes com a Adeyemi i com Gordon, està fet per jugar d'una manera, per practicar un futbol, i és un tipus de futbol que a la història del Barça és el que li ha donat èxits i el que l'afició demana. I el Madrid crec que és molt reconeixible en el que ha estat durant molt temps, en el que ha estat José Mourinho. Tu veus l'equip i amb Cucurella i Dumfries tenen dues bandes explosives, tenen dues bales a un costat i a l'altre, Mbappé i Vinícius, evidentment, Diomandé també, són jugadors cridats a córrer, a buscar l'espai, a fer una cosa que també al Madrid li sente bé, li ha donat èxits al llarg de la seva història, amb Bellingham, que és un gran arribador. A mi em segueix semblant que li falta futbol, evidentment un mig del camp amb Tchouaméni, Bellingham i Valverde, no perquè no siguin jugadors
1: de nivell
2: o de força qualitat individual, sinó perquè són d'un tipus de jugador que no està pensat per tenir la pilota i per governar els partits, però sí que estan pensats per fer una altra cosa, que si el Madrid l'accepte i si el Madrid li agrada i José Mourinho vol jugar això, em sembla que és un equip de cert nivell. Em genera dubtes Konaté, per exemple. A mi és un futbolista que em genera molts dubtes i que el Liverpool aquesta temporada ha estat una autèntica calamitat, però bueno, és un equip competitiu per jugar a un futbol molt determinat, que jo crec que és cap al que anirà José Mourinho.
3: Ens quedaran uns bons clàssics, no?, aquesta temporada. Jo crec que ens ho passarem bé.
2: El titular del duelo d'estilos crec que el veurem, sí. Si és una mica...
1: No, si ja el faràs tu, no, si no.
3: Tindràs el particular Cucurella a la Mini Amal, que el vam veure la temporada passada a Stamford Bridge. És que ho explica molt bé el Javi. És el Barça, veus una clara aposta, no?, per un futbol control, però alhora amb cert rock and roll, que és el segell de Flick, amb la gran incògnita del davanter centre, que aquí és l'única posició on el Real Madrid crec que ens passa la mà per la cara, perquè ells van amb Mbappé, i tots sabem del que és capaç Mbappé, i sí que és veritat això, no? Que no, i, bueno, afegint la peça de Rodri, que si tu vols pressionar endavant i tirar la defensa endavant, com li agrada a Flick, Rodri és un migcampista que et permet fer això, llançar una pressió alta i alhora poder sortir jugant també des del darrere amb la pilota controlada. I el Madrid és un equip d'avions. Han guanyat, s'han reforçat bé els laterals. Dumfries tinc el dubte, perquè a l'Inter ve més de jugar amb defensa de 3 i és més la posició de carriler, però és un futbolista amb arribada, molt recorregut. Crec que és una bona peça. Cucurella tots el tenim més o menys controlat i és una gran operació, m'atreviria a dir, mal que em pesi. I llavors el que deia abans, no? que amb l'arribada d'Iomandé han guanyat amenaça a la banda dreta, que és una de les coses que tenia la temporada passada, que amb Antuono no els hi va acabar de rutllar, i llavors...
1: Avui s'ha dit a la Fiorentina?
3: Sí, avui, que, avui és la rebuda, heu vist els vídeos de la rebuda, que semblava Maradona i no... Bastant tuona. En fi...
1: Menys a l'estar fent a sobre. Bé, sí, no, sí, està sí. Molt bé, està molt bé.
3: I amb Diomandé, que també és una mica un meló per obrir, però bueno, tenen alternatives, Bernardo, si vols més control, o fins i tot Arda Güler a la dreta, sí que guanyen amenaça. Però jo em tiro el cor i jo m'agrada més el nostre, que vol que us hi digui, parlar en primera persona.
1: No, jo ho veig. Endavant. Jo crec que és un Espanya-França.
2: Sí, és una cosa similar, sí, és el que deia. Sí, són dos estils molt diferents. I
1: sap greu l'assimilació, però jo crec que és un Espanya-França.
2: Sí, és duel d'estil realment plantejat així i un imaginant-se què pot voler fer Mourinho amb aquests jugadors i què els hi demanarà el cos a aquests jugadors, quina és la naturalesa d'aquests futbolistes. Jo ara que em dibuixava els dos onzes, jo m'imagino a Rodri a casa seva fent el mateix exercici i dient, hosti, és que jo clarament encaixo a un dels dos. És que si jo sóc Rodri i m'han de rodejar de Valverde i Bellingham, o de Tchouaméni i Bellingham, o m'has de rodejar de Pedri i d'Olmo, de Pedri i de Fermín, de Marc Bernal i Fermín, de Marc Bernal, Pedri i Olmo, clarament sé que hi ha una parella o un lloc on les meves capacitats es veuran multiplicades i on podré treure el meu millor moment o la meva millor versió, i en un altre el que francament ho tindré difícil.
3: Qui ha fet el del Barça, el Miquel o el Rubén? Qui l'ha fet?
4: Bé, ho vam fer entre els dos.
1: Sí, és una mica, tots som un.
3: Veieu més a Olmo que a Fermín, de titular?
4: Sí.
3: Sí?
1: Sí, segurament venint del Mundial
3: perquè
1: també.
3: Perquè ve del Mundial. Si penséssim en final... Olmo té molt talent, ho ha demostrat. I amb la selecció sempre, amb la selecció espanyola sempre rendeix bastant bé. Però tinc dubtes, de si serà titular un o l'altre. També depèn del que passi a la davantera.
2: Jo el que tinc dubtes amb aquest 11 del Barça és...
3: Jo crec que Fermín comença d'inici, almenys al principi de la temporada. Perdó.
2: No, que tu veus els 11 i t'imagines un Barça-Madrid amb el Barça controlant el partit tota l'estona, tenint la pilota i amb... No vull dir dificultats per trobar el gol, perquè tens a Lamine, perquè la millor versió de Rafinha és molt golejadora, perquè Olmo és un molt bon arribador i perquè Fermín també és un jugador amb bona relació amb el gol, però sí que falta talent allà per acabar de fer mal, i en canvi veus a un Madrid que pugui viure més desconnectat del joc, però que clar,
3: en 3 minuts
2: o en 3 passades et trobi un mà a mà contra la teva defensa amb moltíssima velocitat de l'esquena, que Diomandé, Mbappé i Vinícius són 3 jugadorassos, però alhora són 3 atletes, 3 eliminadors de rivals, 3 jugadors que troben l'esquena del rival molt difícils de parar, i ficàveu a Konaté i Rüdiger a la parella de centrals, i entenc que no ficàveu a Militao perquè està lesionat, però és un futbolista que quan torni estigui
3: Militao, si està bé, és un tros de
2: central titular,
4: i és una barbaritat. Segurament sigui Militao i un altre.
1: Si Militao està bé, jo crec que estem tots d'acord que són Militao i un altre.
2: Sí, 100%, per 100%. Això, sí.
1: En fi, veurem quan acabi la temporada, l'estiu.
4: Podríem fer un altre, no? Aquest i el 31 d'agost.
1: No, és que el farem. Vaja, no el faré jo perquè no estaré fent el programa, però vaja, estic convençut que farem la comparativa entre com quedarà l'11 del Barça, el del Madrid, i segur que pots fer-la encara més àmplia, perquè tindrem tots els mercats tancats de rivals que poden ser candidats a la Lliga de Campions, PSGs, Manchester City, Arsenals i companyia. Però entre el Barça i el Madrid, i si no es fa quan es tanqui el mercat, es farà quan s'hagin d'enfrontar entre els dos... doncs ja, segur que hi ha comparatives.
2: De totes formes, per ser conseqüent amb el que venim dient i parlant de la importància de tenir molt més que 11 jugadors i que això no, tota una temporada no va de 11 contra 11, em sembla que té millor banqueta el Barça. Tal i com havíem fet l'11, que deixàvem, per exemple, a Fermín fora, tu tens Fermín, tu tens Gavi, aviam com surten Adeyemi i com surt Gordon, però tens amenaça. Al Madrid, jugadors diferencials que et puguin entrar des de la banqueta que no estiguin en aquest 11, a part de Militao, que ja hem dit que és titular si està bé, que tens Rodrigo.
3: Güler.
4: No sabem encara quan
2: Rodrigo, aviam quan torna, està lesionat.
4: Endrick i encara hem de saber...
2: Brahim Müller, estan molt per sota...
3: No sé com pronunciar-ho. Sí.
2: Haussen.
3: És que, bueno,
2: estan... Haussen. A dia d'avui et diria que estan per sota del que poden oferir.
1: Que és el nom de pila. I ja està. Ascensió, no? Sensió, Beckenbauer, conversió, sí. Bé, 10 minuts i la mitjanit, fem una pausa i ara tornem.

0: Queden 9 minuts per la mitjanit. Al Tu diràs de RAC1 fem tertúlia amb el Javi Muñoz i l'Albert Nadal en una nit en què s'està tancant del tot a pany i forrellat l'acord entre el Barça i el Manchester City per Rodri. 60 milions aproximadament és el que costarà fer el canvi de Manchester a Barcelona pel futbolista madrileny. El Barça pagarà aquesta quantitat al City per endur-se el migcampista que reforçarà la plantilla de Hansi Flick, una plantilla, i ho hem sabut fa una estona, a la qual no hi serà Ronald Araujo, que demà marxarà a Liverpool, on jugarà cedit una temporada. A priori és això el que passarà. Els anglesos tenen opció de compra. De moment, demà, l'uruguaià cap a Liverpool. I d'aquí un any ja en parlarem, per descomptat, evidentment, i per començar, ja no pel bé del Barça, sinó pel del jugador, que tampoc no ho ha passat bé moltes vegades, que li vagi tot bé i que sigui una bona temporada pels seus interessos, pels del futbolista uruguaià. De qui no sabem res encara és d'aquest home.
1: Allá donde voy siempre digo que sóc de Foios y la veritat que me fa sentir molt orgullós.
2: Estàs molt orgullós de la teua gent està molt orgullosa de tu, però sempre allà on vas eres Ferran Torres de Foios. Eres Ferran de Foios sempre.
1: Sempre sóc el follero, sempre i sempre en orgull.
0: Doncs això, avui el follero ha estat al seu poble, un dels folleros, i ha dit la seva de la situació que viu actualment a nivell personal, però no ha parlat de res que s'assembli al futur ni res de tot això. Això ja ho va fer a la gira pels Estats Units d'ara fa uns dies. Ho ha seguit, ha tingut l'honor i el privilegi de viure-ho en directe, l'Àngel Pérez. Hola, Àngel, bona nit.
3: Bona nit, i ets molt generós amb això de l'honor i el privilegi.
0: Bé, escolta'm, vull dir, jo crec que no li agrairàs mai prou al diari que t'hagi enviat.
3: Sí, ara venia que pensa que he tingut 3 hores de cotxe per reflexionar, i saps que per aquesta autopista de nit que t'ha passat molts cops, doncs penses, i ostres, i ara venia pensant que jo, clar, jo em dedico exclusivament a fer la informació de Barça, i així masculí, femení, etc., i venia pensant que avui ha sigut el dia que més desubicat m'he sentit a nivell de Barça, perquè és que no, per no veure, no he vist ni samarretes del Barça. És a dir, m'ha donat la sensació que anava a cobrir professionalment un esdeveniment que no tenia res a veure amb el Barça, i la cirereta ha sigut que és que ni se l'ha mencionat en cap moment. O sigui, m'ha sorprès. És una cosa que en directe no hi he caigut, i que després he pensat, ostres, és que no ha aparegut ni el nom del Barça en cap moment, perquè al marge que l'èxit fos amb la selecció espanyola, agraït pues, a tots els que l'han aportat, a tots els que l'han ajudat, al poble, al seu procés, etc. Home, jo crec que el Barça, d'alguna manera o d'una altra, hauria d'haver aparegut d'alguna forma. M'ha sorprès molt, és la reflexió que tinc ara més en calent és aquesta.
0: Gairebé nula presència del Barça en aquest acte que ha estat molt, molt local i que ha arribat, per cert, després que el nomenessin ambaixador del País Valencià per part de la Generalitat Valenciana avui al migdia, i després a la tarda ha anat a Foios. Àngel, com ens hem d'imaginar això?
3: Aviam, mira, jo, la millor manera que us ho puc descriure és que abans que arribés Ferran jo pensava que estava preparat per la gravació d'una pel·lícula de Torrente.
0: Endavant.
3: És a dir, jo estava amb un pàrquing a les afores d'un poble, amb un gran escenari muntat, tot de banderes d'Espanya, repartint, saps allò que ho infles i piques amb les dues mans i fas soroll?
0: Sí, uns aplaudidors.
3: Repartint aquesta, sí, uns aplaudidors d'aquests de plàstic, també de bandera d'Espanya, molta guàrdia civil, molta policia local, seguretat privada, que anaven amb armilles antibales que semblaven aquests dels del Desocupa. Vull dir, un tot molt, molt, molt, molt folclòric, molt sonant Manolo Escobar i el Viva Espanya, i no sé, ha sigut tot molt, molt, jo diria, per ser una mica correcte, folclòric, podríem dir que ha estat la paraula.
0: No, si ja t'ho he dit, que no sé qui és que ha decidit enviar-t'hi, però que li agrairàs tota la vida pel que estàs dient. Espero, bé, 902-477-100, el telèfon pels al·lumins de Foios, si ens estan sentint.
3: Sí, com ja estic a casa, doncs mira,
0: molt bé, escolta, Àngel, per acabar, Ferran no ha parlat amb els mitjans, ha fet el Parlament que havia de fer a la Generalitat i després l'acte de Foios, però no hi ha hagut atenció als mitjans.
3: No, saps què ha passat? Una cosa que m'ha encuriosit molt és que, a part de que s'han encarregat de protegir-lo i de mantenir la distància de separació entre els mitjans,

0: res, zero.
1: Doncs feliç tornar de casa, Àngel.
2: T'has fotut un bon arròs o no, però, Àngel?
3: No, no, no, el pitjor de tot...
2: Hòstia, mira que Follos el treballen bé, eh?
3: Sí, doncs pues mira, t'explico el que m'ha passat molt breument. Com he arribat una mica amb temps, hi havia una parella de policies locals molt macos, i ella, la veritat, molt, molt amable, es m'ha atès molt bé, i li dic, jefe, ¿dónde para jefe, comer algo por aquí? Sí, home, clar, és la paraula que obre totes les portes. És la paraula que obre totes les portes.
2: En valencià, home, en valencià.
3: Bueno, és que ja et dic, no vull allargar-ho fins l'hora, però he començat parlant en català i m'han fet un giro cap al castellà i dic, bueno, pues venga, va, no començarem aquí una batalla dialèctica, llavors, si em gires al castellà, jo t'hi segueixo. I m'ha recomanat un lloc, Camari, que he pensat, serà Calamari, no?, en plan, el típic bar de poble i tal, i he arribat allà i estava regentat per un pare i un fill asiàtic que m'han fet una entrapada allò amb que li he demanat patates frites i me les ha posat dintre de l'entrepà, així que el meu gran àpat del dia ha sigut aquest.
1: I el bocata calamari, si hi ha...
2: El bar calamari.
1: El bar calamari i el bocata...
3: El calamari.
1: I el bocata patati. No, diu que l'arròs d'ànec molt bolla, diuen.
2: Sí, sí, jo... Mira...
3: Pues el pròxim dia he d'anar amb tu.
2: Sí, sí, no, perquè no ho sabia, si no t'ho hagués dit, home, però l'últim desplaçament de a Mestalla de València a Barça, vam dinar a Follos, perquè Follos està literalment a un quart d'hora de Mestalla, sí. I vam anar a parar a un lloc, no recordo el nom, crec que no era el
1: Calamari.
2: Calamari no era, però...
4: No que vam ficar patates fregides.
2: No, un arròs de pato que dien ells, arròs d'ànec, però una fantasia, per això t'ho preguntava.
3: Hòstia, nen, però ara, com ja no hi tornaré...
1: Tens alguna cosa a la nevera o no, Àngel?
3: Sí, ara, bueno, ara m'he tallat una mica de formatget, ara...
1: Ah,
2: home! Bueno.
3: Sí, una mica d'embotidet i una copeta de vi per acabar el dia.
4: Quin bon vi,
3: com Déu mana.
1: Sí, sí, sí, m'agrada. Molt bé, Àngel.
3: S'intenta.
1: Després d'un dia com aquest no et mereixes una altra cosa. Àngel Pérez, company de Mundo Deportivo, que avui ha gaudit d'un dels millors dies a nivell professional de la seva carrera, sens dubte. Gràcies per acompanyar-nos. El tu diràs, demà tindran aquí la tertúlia, no?, amb Bonastre i companyia.
3: Correcte, demà serem allà a l'estudi i avui ja a descansar. Moltes gràcies a tots.
1: Una abraçada. Gairebé la mitjanit. Tenim una publicitat pendent abans de les 12 i ara mateix queden 36, 35, 34, 33, 32, 31 segons per la mitjanit. Anem-hi, no?

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Passa un minut de la mitjanit, el Tu diràs de RAC1. Us estem explicant tot el que passa aquesta nit a nivell blaugrana, que és molt l'acord tancat entre el Barça i el City per 60 milions perquè Rodri sigui jugador del Barça, i d'altra banda la cessió per una temporada amb opció de compra de Ronald Araujo al Liverpool. Se'n va demà cap al Regne Unit, el futbolista uruguaià. I, per cert, Albert Nadal, Javi Muñoz, a la tertúlia d'avui el Tu diràs, em fa constar el Marc Marvà, que sempre està al cas de tot. Sí, home, i tant. Per això el tenim aquí.
2: Un gran, sí, sí. Sí.
1: Mira, primer que la porta a les tertúlies d'aquesta ràdio ets jo. O sigui que, escolta'm, sempre...
3: Sense voler penjar-te cap medalla.
1: No, però mira, m'ha vingut de gust.
2: Dos grans, llavors.
1: M'ha vingut de gust. Sí, això, després de menjar xocolata, dos grans. Bé, total, Marc Marvà i Prats diu, clar, sense Ter Stegen, sense Araujo, i quin altre era el que em deixava dels capitans?
2: Frenkie de Jong.
1: I Frenkie de Jong lesionat. Ara el Barça haurà de triar capitans.
2: Sí, sí. I en els noms que poden haver a la línia, és votació, de vestidor, però si poses damunt la taula criteris com antiguitat, que això explica que ho fossin Ter Stegen i Araujo, Gavi és un dels noms que estarà allà, dels que porten més temps al vestidor, també Pedri.
3: Sí, jo crec que no tant pensant en antiguitat, sinó en rol i en jerarquia.
2: En rol és un altre
3: penso
2: debat.
3: Penso en Pedri, sí, sí. Amb Rafinha.
2: Pedri i Rafinha, ja, bueno, els dos, clar, ja ho han sigut.
3: Els dos ja ho han estat, però com per optar a ser primer capità del Barça, em sembla que un dels dos podria ser-ho. Jo probablement li donaria a Pedri, però crec que Rafinha també té una jerarquia dins del vestidor que probablement farà que estiguin entre
2: ells. Eric és un nom que també...

0: Bé, hi posaria jo, aquí en aquesta llista de possibles capitans.
1: Però això va per veterania o es tria el vestidor?
0: Es tria el vestidor, però hi ha criteris com que es té en compte com la veterania. Però sí.
2: Sí, sí.
0: Per això la temporada passada tenies com capitans que són veterans, però també tenies noms, Rafinha era capità per davant d'altres futbolistes que porten més temps al club, perquè hi ha un punt de hi ha una votació.
2: Pau Cubarsí no té o compliria molt poc el criteri de veterania, però
0: per mi és el capità del futur. Però ha de ser 10 anys capità del Barça,
2: Cubarsí. A més creix tota la resta de coses que jo crec que ha de tenir un futbolista del Barça, que al final és que tu el vegis i personifiqui moltes de les coses que és el Barça a nivell futbolístic i a nivell extrafutbolístic. Crec que Pau Cubarsí probablement més que ningú en aquest equip les personifica totes.
1: Sí, i ho veurem, perquè amb aquests moviments de mercat caldrà posar-hi remei ràpid, evidentment, tan bon punt comenci la competició, has de tenir un capità al camp i capitans alternatius. Miquel Pasqual, bona nit.
3: Bona nit.
1: Enllestirem la tertúlia, tranquil Javi, que no passaràs fred més de 10 minuts.
2: No, a veure si ve Piqui, va, saluda.
0: Un petit detall, la sortida a nivell de fair play, la sessió d'Araujo s'ha de veure quan tinguem els termes que pagarà el Barça, però a nivell de fair play és un moviment important també, perquè Araujo des de l'última renovació tenia una fitxa, no et diré de les més altes, però és important.
1: I a nivell de fair play, la venda de Ferran Torres, que pel que sembla està encarada i perquè a més a França parlen d'uns 50 milions que oferiria el PSG, si això passa, a banda d'eliminar un sou que no era dels més alts, però estava la segona, el segon esglaó salarial del Barça, també representa un estalvi econòmic, que després, evidentment, s'aixugarà tan bon punt vagis a buscar un altre davanter. Però vaja, això és el que ha passat tota la vida i així han funcionat els clubs. Deixem de banda el capítol del Barça masculí i parlem del femení amb el Miquel, perquè l'equip de Pere Romeu està de ple a l'estada de pretemporada a Andorra i avui hem pogut sentir diverses protagonistes.
3: Sí, després d'una primera jornada el dijous amb doble sessió, les jugadores s'han exercitat aquest matí i després han fet el que es coneix com el media day amb moltes veus, i tot i l'estiu de canvis i les marxes sonades, el missatge de la plantilla és clar: s'ha d'anar a per tots els títols. Sentim primer Cata Coll i després Clàudia Pina.
4: Sempre ens agrada guanyar. Aquest any tenim un nou títol que ens fa il·lusió també, i bueno, anirem pel 5 aquest any.
1: Arbeca, Trem, el Collegi.
3: No, el Collegi.
1: El Collegi, perdó. El Collegi. No, perquè,
0: sisplau, eh?
1: No, perquè...
0: Ja ho recordis, no,
3: és una polèmica tancada.
1: Ara hi he pensat...
2: M'encantaria que la reobríssim.
3: No, perquè he de tornar.
1: No, perquè no hi anirà serà Albert Nadal, perquè el va deixar, vaja, com Àngel Pérez ha deixat follos.
2: No, però té més delicte que ell no ho defensés. A mi Albert Nadal...
1: Això és correcte.
2: Una cosa dolenta de Trem i aquí arriba la sang al riu, eh?
1: Això és correcte, que té bastant més delicte. No havia trobat mai en una taula envoltat de tres nord-occidentals. Parlo de ràdio, en un àpat sí, però sempre és un plaer. Continuem escoltant protagonistes.
3: Sí,
1: bé,
3: i Clàudia Pina, que van a pels 5 títols aquest any, perquè els 4 que ha guanyat el Barça l'any passat, que són la Lliga, la Copa, la Supercopa d'Espanya i la Champions, aquest any s'afegeix el Mundial de Clubs, que es disputarà entre el gener i el febrer. Per tant, un nou repte pel Barça, per la plantilla del Barça, amb aquesta nova competició. Una de les claus per l'èxit de la temporada és, evidentment, que s'adaptin les cares noves, moltes d'elles molt joves, però Cata Coll destaca que el primer equip s'ha reforçat amb molt talent, també del filial, i mostra la seva confiança absoluta.
5: Que hi ha un futur enorme i crec que l'hem de cuidar, no? I crec que, com dic, també quan s'ha dit que hi ha que ve de fora, que s'ho trobem amb gent molt jove, pues se nota que està molt fent bona feina i es confia en ella cegament, tant jo com a tot l'equip, i sé que faran una temporada increïble i que serà un molt d'ella.
3: Doncs confiança cega de Cata Coll. Recordem que l'estada d'Andorra acabarà el dilluns i el primer amistós serà el dimecres, el dia 12, contra el Montpellier francès al Johan Cruyff.
1: Perfecte, això pel que fa a l'equip femení del Barça, en un dia en què Rodri al Barça, Araujo al Liverpool, moltes coses. Hola, Martí Villegas, bona nit.
2: Bona nit, Miquel.
1: Però n'hi ha més, a banda de tot això, de la cessió de Mastantuono a la Fiorentina, de la lesió esgarrifosa de Cristante Uzuche i a Mònaco, que l'obligarà a perdre's tota la temporada. Què més destaques?
6: Doncs que ha estat un dia prou mogudet pel que fa al mercat de fitxatges. El Celta ha fet oficial l'arribada del porter turc Altay Bayındır, procedent del Manchester United, en forma de cessió amb opció de compra. D'altra banda, Maraş Kumbulek, jugador de l'Espanyol, arriba cedit al Rayo fins a final de curs, procedent de la Roma. Serà la tercera temporada del central albanès a la Lliga Espanyola després de jugar al conjunt blanquiblau i també al Mallorca. I tres moviments més a la Lliga Espanyola: Orel Mangala arriba cedit al Getafe procedent de l'Olímpic de Lió, Nicolás Valentini fitxa per l'Alavés fins al 2029, i fa ben poca estona l'Elx ha fet oficial l'arribada de Facundo Buonanotte, cedit pel Brighton. I en clau internacional, el més destacat de la jornada és que avui Pep Chavarría, lateral figuerenc del Rayo, ha viatjat a Londres per passar la revisió mèdica amb el Chelsea.
1: Jo l'hauria acompanyat, però havia de fer el programa i no he pogut. Però se'n va a Cucurella i arriba Pep Chavarría, deixa de ser curiós.
0: Va fer bona temporada
1: molt
0: al Rayo, però, hosti, rellevar Cucurella és una empresa difícil, però s'ha confiat en ell i mira, fent una bona temporada en un bon Rayo, que és un equip que, malgrat tot, competeix molt bé, la porta per fitxar com un Chelsea. Sí, és un dels noms també que ha sorprès d'aquest mercat de fitxatges.
2: I demostra una cosa, que parla bé dels clubs, i és que és un perfil similar. És a dir, no has anat a buscar una cosa completament diferent. Sí. Tu tens clar què vols al teu lateral esquerre. Volies a Cucurella, tenies a Cucurella al Pers, i vas a fitxar Pep Chavarría, que no està al mateix nivell, però és el mateix tipus de jugador.
0: És un perfil similar, totalment.
1: És allò que a vegades hi ha un equip que destitueix un entrenador que juga d'una manera i en fitxa un altre que juga d'una manera totalment oposada, però que ha de jugar amb la plantilla que jugava a la manera de l'anterior.
2: O quan diuen tal equip està entre aquest nou i aquest altre.
1: Exacte.
2: I un és un nou davanter, tanc, boia, rematador, i l'altre és un jugador d'associar-se. Aquí, mala pinta fa.
0: Estem lloant a Xavi Alonso, a tot això. No se n'heu adonat, però...
1: Estic entre un vestit blau marí per anar a un casament, així diplomàtic, o estic a anar amb un vestit fluorescent. Al final, una mica és el mateix. Martí, a banda de fitxatges, avui ja s'han posat en marxa algunes competicions oficials arreu d'Europa.
6: Sí, quatre en concret. A Anglaterra s'han disputat les primeres rondes de l'FA Cup i de la Copa de la Lliga, mentre que els Països Baixos i a Portugal han començat les seves respectives lligues domèstiques. Competicions oficials a banda, d'avui destaquen l'amistós entre el Bayern i l'Aston Villa, amb victòria del conjunt bavarès per 2-1, la derrota de la Reial Societat contra el Colònia per 2-0 i la derrota del Fulham d'Arbeloa, qui va rellevar Xavi Alonso, per 1-2 contra el Crystal Palace en el debut dels dos exmadridistes Gonzalo i Palacios.
1: Vaig quedar enlluernat amb l'anglès de Gonzalo.
2: Sí, sí, sí.
1: Li semblava nascut a Piccadilly Circus.
2: No és tan bo com el teu, però
1: molt
2: bon anglès.
1: No, realment impecable. No, Palacios ja va fer contrapès i va fer les declaracions en castellà. I tanquem el capítol futbolístic, Rubén, amb les federacions que continuen posicionant-se a favor o en contra d'Infantino. Ja podem anar fent un marcador, no? De banda i banda, perquè hi ha tothom que pren partit. I avui s'ha tancat segurament la setmana més dura per Infantino com a president de la FIFA.
3: Sí, ha estat molt criticat, sobretot amb la UEFA al capdavant, pel seu projecte de privatitzar el Mundial. Avui s'ha pronunciat la federació d'una de les seleccions finalistes del Mundial, l'Argentina, que en un comunicat ha donat el seu total suport a Gianni Infantino i la seva gestió realitzada durant els últims 10 anys, que, segons diu l'AFA, ha tingut com a pilars el desenvolupament del futbol a tot el món i la solidesa institucional, basada en un model de governança clar, estable i transparent. Això últim, veient les darreres iniciatives, jo ho poso bastant en dubte.
1: És que, clar, transparència i futbol, jo crec que la mateixa frase no poden anar-hi.
3: També ha rebut el suport de la Federació Veneçolana i Equatoriana i de tota la Confederació Africana. En canvi, Noruega s'ha posicionat en contra d'Infantino demanant la seva dimissió. Veurem si en els pròxims dies més federacions es continuen posicionant a favor o retiren el seu suport a Infantino per les properes eleccions, que, recordem, se celebraran el proper mes de març del 2027. Cada federació disposa d'un únic vot. Hi ha 211 en total, la UEFA té 55 vots, la Confederació Africana 54, ja hi pot comptar amb aquests 54 Infantino, l'Asiàtica 46, la CONCACAF 35, Oceania 11 i la Conmebol 10.
2: Fa uns dies es parlava de guerra soterrada contra Infantino per a aquestes eleccions del març del pròxim any. Jo crec que ara ja és guerra civil probablement a totes llums, perquè és evident que la UEFA liderarà algun intent d'alternativa, buscarà algun candidat alternatiu a Infantino, jo crec, per intentar destronar a un president... És un dels noms, pot ser un dels noms, o algun exfutbolista dels que té molt bona relació amb Alexander Čeferin i que està ficat en tasques més burocràtiques ara i que està pròxim a la UEFA. L'altre dia, per exemple, veiem un tuit de Luis Figo. No és que el postuli, com a possible
7: avui
2: candidat.
7: Avui no està el Puki.
1: No, avui no és el Puki, perquè si fos el Puki...
2: No. Déu ens en guard de que sigui Luis Figo, però vull dir que fa unes setmanes, quan acaba el Mundial, un Mundial que a ulls de l'organització i de la qüestió econòmica és un superèxit, o l'intenten vendre com un superèxit, tot i que hi ha moltes coses a retreure-li evidentment al Mundial que han organitzat Infantino i el seu amiguet Trump, però si algú et diu que Infantino veurà com li mouen la cadira, dius que és pràcticament impossible, que està en el seu millor moment, i en canvi un intent, jo crec que en el que no va mesurar les seves forces de vendre el futbol i d'intentar fer negoci, li ha sortit el tiro por la culata, per dir-ho en bon català, i compta amb aquestes eleccions del març, perquè és veritat que l'Argentina li ha donat suport, Chiqui Tapia és un president del que també, el president de la Federació d'Associació Argentina de Futbol, del que en podríem parlar bastament, i el que tampoc se li escau molt el concepte de transparència, com a Infantino, i com a la majoria de presidents de federacions, però Conmebol, que és l'associació de les seleccions sudamericanes, no està del costat d'Infantino. Ahir, o abans d'ahir va fer un comunicat també alineant-se més amb els interessos de la UEFA, per tant pot ser que hi hagi partit en unes eleccions que semblaven que eren només per Infantino i que probablement no tindria ni rival, i pot ser que hi hagi partit, i això a nivell de la política del futbol és pot ser gros.
0: Hi haurà partit si ell aconsegueix de sota mà tenir suports, diguéssim, que la UEFA conjuntament et digui que no votarà Infantino. De fet, hi ha federacions, l'Alemanya fa uns dies també,
1: la Noruega
0: avui la Noruega, l'anglesa també va parlar al seu moment, que ja s'han posicionat, però n'hi ha d'altres que no s'han posicionat públicament, i si ell pot esgarrapar aquests vots, diguéssim, díscols d'alguna manera, pot haver-hi partit. Però quan ha de tirar enrere la proposta aquesta de vendre part de la Copa del Món i del Mundial de Clubs a partir de fer una filial, quan ja se li posiciona en contra a UEFA, Conmebol i l'asiàtica, ja no et surten els números. És a dir, si això es traslladés a un escenari electoral, ja no sumava prou suports. Per això es dic que si tu llavors pots esgarrapar federacions a títol individual, aquí sí que li poden sortir els comptes. Que aquí hi ha un altre debat, que és...
1: Que quants... no obrirem ara? No. L'esmentaràs, però no l'obrirem.
0: L'esmentarem, però quants anys una persona ha de poder ser reelegida president d'un ens tan potent com la FIFA? Perquè som 10 anys d'Infantino. Infantino guanya el 2016. Vull dir, ara...
1: No, però això, jo crec que això és aquest debat és vàlid
0: en molts
1: càrrecs que es trien per sufragi universal, perquè hi ha alcaldies que, vaja...
0: Sí, absolutament.
1: N'hi va haver algun que s'hi va posar quan va ser major d'edat i es traia el carnet de conduir, i fins que se l'han emportat, Déu l'ha cridat, que diria un poquí, i se n'ha anat a l'altre barri. Vull dir que al final això és jo crec que es pot aplicar a molts càrrecs per molt que s'obtinguin a partir del vot dels ciutadans, de les entitats o de qui sigui.
0: Bueno, en aquest cas, de les associacions membres, de les 211 que són.
1: Que, per cert, Jordània, ens ho deia el Rubén ara fa uns dies, ja va acusar Infantino de xantatge per obtenir el vot favorable a les eleccions. O sigui que, al final, de sota mà, ell ja ha intentat anar... No sé, té el vestit tot estripat i ell ha anat fent sergits per algun lloc per poder-se'l posar encara.
7: Sí, recordeu que també deia que no es l'havien pagat també uns diners que li devia la FIFA per haver participat a l'última Copa Asiàtica després d'haver fet aquesta acusació. Màgicament, aquests diners han aparegut i ja els han pagat.
1: I a més, hi ha clubs molestos perquè la FIFA encara els deu diners del Mundial de Clubs de l'estiu passat. Però, en fi, de tot això ja en parlarem, perquè ja hem fet prou programa de tertúlia futbolística avui, el Tu Diràs, ha vingut prou carregada, i perquè hi haurà
7: sembla
1: més
7: que això
1: capítols.
7: No acabarà aviat.
1: Hi haurà més capítols del que ha de passar amb Infantino, amb la FIFA, amb la UEFA, etcètera, etcètera. Mentre no sigui Luis Figo, jo crec que tots ja estem d'acord a partir d'aquí, a veure què. Javi Muñoz, gràcies.
2: Pensava que ens avorriríem avui, però no.
1: Però és que com al pots final, venir no. A RAC1 pensant que t'avorriries?
2: és veritat. Perdó.
1: Ara, la propera vegada mirem amb una desfuadora o alguna cosa.
2: No, sí, és que no sabia que es celebraria la comunió en Pingua aquí, quan acabem.
1: Has estat bé, tu?
0: Jo he estat la mar de bé, què vols que et digui?
1: Veus, sí, és que hi ha gent que sent la mentida que sigui pallaresa. Té fred a 24 graus.
2: En fi. Hi ha molta honra.
1: No, això...
2: No, el fred, vull dir.
1: Fred,
0: jo també sóc fredolic, però estic bé. Potser és perquè ell està a una banda de la taula i a l'altra, però jo estic bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: Però sóc fredolic.
1: Molt bé, endavant. Amb aquest apunt indispensable...
0: Vaja,
1: com diuen al Basté i ara l'embudio al matí, els apunts imprescindibles per anar pel món. Marxem. Passen 3 minuts d'un quart d'una. Gràcies, Javi.
2: Un plaer.
1: Gràcies, Albert.
0: Bona nit.
1: Fins ara, Rubén.
7: Bona nit.
1: Publi, venim.
8: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Anar cap a Girona, perquè avui el Girona i el Sabadell han jugat a la Ciutat Esportiva Gironina un partit amistós. El penúltim de la pretemporada, que s'ha acabat amb empat a 2, era porta tancada pels aficionats, però obert a mitjans de comunicació, i allà hi ha hagut un home de RAC1, el Nil Piera. Hola, Nil, bona nit.
9: Hola, Miquel, bona nit.
1: Escolta, abans de començar, t'has mullat o no?
9: Bé, estàvem protegits per una mena de carpa que hi havia allà, per tant... Tampoc és que hagi plogut allà, això que diguis, a bots i barrals, ha estat més aviat un xàfec, però estàvem protegits per aquesta carpa i, per tant, no ens hem mullat.
1: Molt bé, doncs, assegurat totalment en Nil quan va cobrir actes per RAC1 i partit que s'ha acabat amb empat a 2, per on comença aquesta crònica, Nil?
9: Doncs mira, com deies, empat a 2 entre Girona i Sabadell, en el que podríem qualificar com el primer tast del duel català que viurem aquesta temporada, segona divisió. L'amistós, com deies, s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Club Blanc i Vermell a Vilablareix, en el que era el penúltim test de pretemporada per tots dos equips, motiu pel qual els dos entrenadors han decidit reservar efectius, ja que cadascun d'ells encara ha de jugar un amistós aquesta setmana. Quique Álvarez ha estat el més conservador, deixant gairebé una desena de jugadors fora de la convocatòria, amb noms com Unahi, Van de Beek o Zigankov fora de la llista. Aquests noms no sé si sedueixen més a raons esportives, o millor dit, relacionades amb el mercat, que no pas esportives. De totes maneres, els gironins han entrat millor al partit i s'han avançat al cap de 17 minuts gràcies a un gol de Justin, que ha aprofitat un mal refús a la defensa per rematar tot sol dins l'àrea. Arran del gol, el conjunt de Ferran Costa, despertat, ja ha començat a apropar-se en perill a l'àrea de Gazzaniga i, de fet, Priego ha pogut igualar el partit a les acaballes del primer temps, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per un fora de joc previ. Tot i això, els arlequinats han continuat insistint i, quan s'havien jugat 2 minuts de la represa, Janar Fornés ha empatat el partit a la sortida d'un córner. El Girona no aconseguia millorar les seves sensacions, però al cap de 10 minuts, Minsu ha provocat un penal que Benat s'ha encarregat de transformar per restablir l'avantatge gironí. Els de Quique Álvarez tenien el partit força controlat, però quan faltaven 10 minuts pel final, David López ha estat expulsat en veure la segona groga per desplaçar una pilota. Un David López que ha tingut els seus més i els seus menys amb l'àrbitre durant tot el partit i que ha acabat amb aquesta expulsió. El Sabadell, evidentment, ha aprofitat aquesta superioritat numèrica i, després d'una nova jugada a pilota aturada, Rodrigo Escudero ha fet de cap el 2-2 definitiu. Per tant, bones sensacions a Sabadell, on per cert han debutat els fitxatges Edgar González i Xavi Moreno, i dubtes a Girona. El conjunt blanc i vermell, a més, Yasser Asprilla ha tingut minuts per primera vegada aquesta pretemporada. En acabar el partit, l'entrenador arlequinat Ferran Costa ha remarcat la capacitat de lluita del seu equip avui i ha reconegut que s'han de mantenir fidels a aquesta idea de joc si volen ser competitius aquesta temporada.
10: Hem de fer, doncs, la major exigència, doncs, major rendiment. I la nostra idea, el que ens ha portat fins aquí, el que fa que siguem un equip, penso, tan reconeixible, doncs, fer-ho cada dia millor. I que els dies que no aconseguim guanyar, doncs, si en partits com el d'avui, amb dos gols anul·lats, amb situacions clares de gol, concedint relativament poc.
9: A més, Costa s'ha mostrat molt satisfet amb la progressió que ha fet l'equip durant la pretemporada.
10: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui, doncs, hi ha una evolució notable de l'equip. Estem fent una pretemporada on hem jugat contra un club com el Girona, que fa un any i mig estava a tres categories nostres, també ho vam fer contra l'Espanyol, i l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs, estem sent competitius.
1: Ferran Costa, l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell, del Girona no hi ha hagut cap veu, no, Nil?
9: No han volgut parlar des del club gironí i, per tant, només hem pogut, com deia, recollir doncs, les impressions del tècnic d'Arlequinat.
1: Perfecte. Doncs, si parla Ferran Costa, sentim Ferran Costa. Penúltim partit de tots dos a la pretemporada, abans de començar el cap de setmana que ve, la Lliga de Segona Divisió. Nil, gràcies.
9: A tu, bona nit.
1: Bona nit. Deixem de banda el futbol. Torna a entrar el Miquel Pasqual a l'estudi perquè hem de parlar de bàsquet. El Manresa ha cancel·lat, diguem que per obligació, el contracte de Colby Jones, que havia de ser-ne un dels referents.
3: Sí, el base nord-americà apuntava a ser una de les estrelles del conjunt Manresa aquest curs, però el club ha anunciat que no es farà efectiva la seva arribada per culpa d'una lesió al peu que l'obligarà a passar pel quiròfan i, evidentment, ha fet que no superi la revisió mèdica. El Manresa tenia tancat l'acord amb Colby des de principis de juliol, amb un contracte amb clàusula de sortida a l'NBA o a la G-League. Per aquest motiu, el jugador va provar sort a la Summer League amb els Warriors, on va acabar patint aquesta lesió. El director esportiu del Manresa, Biel Colomines, explicava la situació.
11: Durant un dels primers partits de la Summer League va tenir un cop al peu i aquest cop al peu va derivar en una lesió que en principi no semblava important, però a mesura que anava passant el temps doncs el jugador seguia tenint molèsties i a una arrel d'unes proves físiques ens van dir que això, que el jugador tenia una lesió més important del que semblava, que havia de passar per quiròfan i que per tant que estaria de baixa durant un període de temps prou llarg.
3: A més, Colomines ha agraït la predisposició dels agents per resoldre la situació, textualment ha dit, amb tota honestedat. Tot plegat el dia que el Joventut de Badalona ha anunciat que Henry Drell no continuarà al club després d'una temporada, mentre que el Barça ha fet oficial que el croat Juri Casusa, l'eslové Jernet Valentinčić i el català Marc Estany, que aquest ve del Manresa, s'incorporen al cos tècnic d'Alexander Sekulić. Per cert, Penya i Barça ja saben els horaris de la Supercopa d'Espanya. Els badalonins, que són anfitrions, obriran la competició el dissabte 19 de setembre a les 6 contra el Baskonia i després a les 9 hi haurà el València-Barça, l'altra semifinal, diumenge a les 7, la final.
1: Com es diuen els ajudants?
3: Juri Casusa, Jernej Valentinčić i Marc Estany.
1: Bueno, aquest últim molt, molt fàcil.
3: Aquest és fàcil.
1: Aquest és fàcil. Gràcies, Miquel.
3: Bona nit.
1: I acabem el bloc poliesportiu abans del butlletí informatiu amb un dels noms propis de l'estiu. És, evidentment, el Diris Thió, la nedadora barcelonina que ha triomfat, i de quina manera, els europeus de natació celebrats a París. Són un or, 4 plates i un bronze, 6 medalles en total, que l'han convertit, si és que encara no ho era, en l'actual referent de la natació artística espanyola. I en parlem avui perquè aquest matí, atès als micròfons del món a RAC1, per fer una valoració d'aquests campionats, sentireu la cançó Mio Cristo Piange Diamanti, la cançó de Rosalía, amb la qual va guanyar l'or al solo tècnic. Això és el més granat, destacat i lluït que ha dit Iristió.
12: Sei l'uragano più bello.
13: Un or que se li ha resistit fins a les acaballes dels europeus.
14: Ho veia complicat. Amb el solo lliure em va passar que anava amb més baixa dificultat que les meves rivals. Uh-huh. I per culpa de la dificultat, doncs no vaig guanyar. I vaig quedar tercera. I amb el solo tècnic també anava com 4 punts, 4 o 5 punts més baixa. Però bueno, vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, no? I vaig fer la meva millor versió a l'aigua. I va sortir bé, així que molt contenta.
12: Y tremaré la tierra de silencio al tu fianco.
13: 31 medalles entre europeus, mundials i Jocs Olímpics. I encara amb ganes de més.
14: Doncs em quedo parada, la veritat, perquè no... O sigui, jo no ho havia comptat, però a veure, sí que és cert que jo amb ganes de fer el meu camí i també a mi m'agrada guanyar les medalles d'or. Més que... Saps? I llavors, ojalà, pues, faci rècord de medalles d'or. Això sí que m'encantaria.

0: la importància de la música i la seva capacitat per transmetre emocions.
1: Doncs estic contenta perquè m'he sentit molt forta. O sigui, ha sigut, a tota la temporada no hem competit gaire, però sí que hem posat molta importància a la part física. Hem fet crossfit, hem fet molt física a l'aigua, i això ho he notat molt, i llavors estic contenta perquè com que ha donat resultat, i tot i que era molt exigent i que competia moltíssim, em notava forta per la competició. Sí que és cert que m'ha costat dormir pels nervis, i llavors com que això, pues, és algo que he de millorar de cara a l'any que ve.

0: una preparació física molt exigent, però que ha donat els seus fruits.
1: Nosaltres intentem això, muntar coreografies amb músiques que ens agradin i que ens encantin, i sobretot pensem en transmetre un missatge o transmetre emocions, no? I llavors sí, a vegades, per exemple, abans de sortir a nedar l'acrobàtic, que era l'última coreografia que fèiem en aquest europeu, estàvem quasi totes plorant de l'emoció, i perquè teníem moltes ganes de fer-ho, perquè és com que volíem fer-ho molt bé, no? I volíem això, ensenyar aquesta coreografia que tant ens agrada, i llavors sí, ens emocionem bastant també nosaltres.

0: Amb el Carlos Roger, procedeixi, sisplau.
1: En ciclisme, Nieva Domafini ha guanyat la setena etapa del Tour de França femení a l'ascens de Mont Ventoux. S'ha adjudicat el mallot groc. Ara la polonesa lidera la general a 15 segons de la neerlandesa Demi Vollering i a 39 de la suïssa Marlen Rocher, mentre que la catalana Paula Blasi ha quedat cinquena i se situa a la setena a la general. En tenis, Rafa Jódar i Dani Mérida continuen fent passes endavant als Masters 1000 de Montreal. Jódar ha superat Musetti per 2 sets i s'ha classificat per als vuitens de final, mentre que Mérida també ha avançat de ronda després de guanyar Michelsen en 3 sets. Encara en tenis, Paula Badosa ha explicat que les imatges publicades a les seves xarxes socials des de l'hospital corresponen a una petita intervenció quirúrgica. I un últim apunt en motor, Bezzecchi ha tornat a la competició al Gran Premi de Gran Bretanya en MotoGP després de la seva lesió i ho ha fet per la porta gran. L'italià ha estat el més ràpid als entrenaments i ha batut el rècord del circuit de Silverstone per 1 segon, tot i no estar encara al 100% físicament.
0: Perfecte, doncs a Silverstone acabem amb el Carlos i havíem d'anar a parar segur a Silverstone. Gràcies, Carlos!
1: A tu.

0: Doncs déu-n'hi-do, per ser un divendres d'agost, déu-n'hi-do la nit en què us hem explicat a RAC1 que el Barça i el City han tancat per uns 60 milions l'acord que vincularà Rodri amb el club blaugrana i que serà oficial en les pròximes hores. És a dir, Rodri serà a tots els efectes jugador del Barça. I d'altra banda, la nit que hem sabut que Ronald Araujo se'n va cedit al Liverpool per una temporada. Els anglesos tenen opció de compra i, a més d'això, el futbolista marxa demà cap al Regne Unit. Notícia d'última hora d'aquesta nit. Ho deixem aquí, 2:15, és moment de marxar, que passeu un bon cap de setmana. Demà al Via Lliure us actualitzarem tota la informació esportiva i el Tu Diràs amb el Pau Bonastre. Sabreu com pinta la jornada i, a més, ja haurà jugat el Barça, el triangular d'Udiner i l'Espanyol al camp del Coventry al partit de demà al vespre. I tantes altres coses que, això sí, ja us les explicaran amb Bonastre i companyia. Au, adeu-siau!
1: Tu diràs.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
7: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1.
9: Clar, la informació és tot això que podem trobar. Ella li diu memòria externa, podríem simplificar-ho per internet. Si la informació és això, què és el coneixement?
10: Sí. És matemàticament impossible que durant 24 hores ningú es posi malalt. Sempre hi haurà algú amb migranya, algú marejat, algú amb gastroenteritis o algú que ha decidit menjar el peix de l'avió. Sempre és una mala opció de
11: menjar tots
10: els plats que hi ha allà.
11: Tu podries dir, això és el Via Lliure, benvinguts al territori del cap de setmana.
12: Ui, al territori del cap de setmana.
11: Puc
12: dir benvinguts al Via Lliure, si vols.
11: Perfecte.
12: Juan Yila et al Via Lliure.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
13: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
13: Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
13: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
13: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
13: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1.
14: Escolta, para la música, jo marxo.
15: Com? Però ja? Tant d'hora?
14: Sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
16: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
17: Vinga, desfilant.
11: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
14: Apa, adéu.
15: Hala, a cagar tot.
11: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
11: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
14: Sí.
0: RAC1. Tots som un milió.
18: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. La música té un gran poder sobre la ment. Avui parlem amb la Júlia Valle sobre la improvisació musical i les connexions entre la música i el cervell. Però també recorrerem cases estrambòtiques, cuinarem, parlarem de la indústria de la moda i, entre molts altres temes, tancarem amb astronomia, perquè aquest 12 d'agost tenim l'eclipsi solar total i amb la Laia López parlarem de les particularitats d'aquest eclipsi. Amb l'Abel Queralt, del Servei de Meteorologia d'aquí de RAC1, comentarem la seva experiència davant l'eclipsi total del 2024 als Estats Units i també ens acompanyarà en Juan Carlos Casado, que ha viscut ni més ni menys que 18 eclipsis. Així que ens ho explicarà en aquesta segona hora del programa. Per tant, comencem.
0: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: Això que sentiu és una actuació de la Júlia Valle. Ella és contrabaixista, compositora, líder de banda, docent, reconeguda com una de les creadores més originals del jazz contemporani. Té traçada tota una trajectòria internacional i fruit del seu profund interès per les connexions entre música, cervell, consciència, neix el seu llibre Cerebro en Equipo. Júlia, bon dia.
1: Què tal? Com estàs?
0: Doncs molt bé, clar, escoltant la teva música ja entrem amb relax.
1: Que bé.
0: Perquè quan un escolta jazz, quan un escolta música, nota aquesta connexió directa que fa les emocions, però potser no és del tot conscient de les connexions cerebrals que es desprenen només sentint música.
1: Sí, tu saps que fins i tot imaginant la música ja es posen en acció els mecanismes de decodificadores de música a nivell lobulotemporal, tota una sèrie de no, àrees encargades de la motricitat, etc. I a tota aquesta feina es posa en marxa només escoltant la música, imagina.
0: I l'escoltem poc,
1: sí, només imaginant la música.
0: Només imaginant-la. Imaginant-la només. I la tenim poc inclosa en el dia a dia, potser, eh?
1: Mira, jo et diré una cosa. Des de que existeixen totes aquestes plataformes, jo escolto menys música.
0: M'ho crec.
1: Perquè abans
0: era un ritual.
1: Era un ritual. Tu tenies tu disco del que te habías enamorado hasta las trancas i te l'escoltaves i te'l tornaves a escoltar i ja està.
0: Veritat.
1: I llavors ara, amb tota aquesta mega macro informació, jo personalment ja no tinc ganes d'escoltar música, perquè quan vull escoltar música m'agafa el nerviosisme, exacte, perquè ja no sé què escoltar, ni amb què escoltar-ho. Què hago? Me pongo un vinilo, me pongo un CD, pongo el YouTube
0: quin
1: Music...
0: Quin tema, però començo.
1: Digo, bueno, pues es igual, lo dejo.
0: Sí.
1: Me la imaginaré.
0: Doncs mira, ja només fer, no? Ja ens estàs dient que ja entren unes connexions, perquè el poder de la música en les nostres emocions, en el nostre cervell, és justament el que tu parles en aquest llibre, no? Cerebro en Equipo. Déu-n'hi-do. Què passa en el nostre cervell quan creem, quan aprenem, no només ja quan escoltem música? Què és el que passa?
1: Hi ha una elevació de nivell de consciència. L'aprenentatge... Aquest llibre el vaig escriure després de molts anys d'investigació, lectures, un màster en neuromúsica... Vull dir, estava ja bastant curtida, no?, amb el tema, perquè m'interessava molt descobrir, no?, com és que estem tan a la mercè, no?, de les nostres emocions, ressentiments, com és que no tenim coneixement, no tenim control del que ens passa. Llavors, a l'hora de observant tanta gent al meu entorn, no? Companys de banda, alumnes, i veure que de repent un event traumàtic, estressant, no? els hi realment destrossava, o sigui, hi havia qui perdia el so, hi havia qui començava a prendre decisions equivocades. No parlo de decisions necessàriament de decisions de drogar-se, decisions amb la bona fe, quotidianes, però, és a dir, fins que em va començar a passar a mi, no? Jo vaig estar a punt de perdre la motivació, l'entusiasme, no?
0: Jo crec que això li passa a moltíssima gent.
1: Exacte, és que estem en un moment en el que estem sotmesos a una quantitat de factors molt estressants, no? I això és realment el nostre pitjor enemic, perquè, clar, si tu tienes que salvar salvar el dia, no? Salvar, solucionar problemes tota l'estona, tota la part inherent a la creativitat, a la imaginació, no? A la motivació, no? Nosaltres imaginem una cosa i per posar-la en marxa no necessàriament hi ha calés pel mig, eh? A mi ningú m'ha vingut mai amb una oferta milionària a dir-me, Sorita, agafa-te un disco, o m'ha posat un ganivet, saps? I m'ha dit, fes un disco. Vull dir, és una cosa que fas tu per necessitat, però realment hi ha d'haver un estat de benessa, de connexió amb això, sense que hi hagin masses interferències, no? Que són les coses que, clar, llavors el llibre es dedica una mica a analitzar. Primer explico com funciona el nostre cervell, no? La nostra ment barra cervell, biològicament, conductualment. Explico coses que intento que siguin fàcils, no? Parlo de física del so, també, i vaig entrant poc a poc en un terreny una mica més obert, no? De consciència col·lectiva, no? De coses que són molt importants, perquè jo crec que entendre el cervell només, i faig un incís, jo solo sé que no sé nada, Vull dir que els més avançats, els investigadors més avançats en el terreny de la neurociència, ells mateixos diuen que no saben tot el que hi ha encara per descobrir. Però, ok, fem que ser un X%, no? Ho explico, però quin sentit té saber què és la sinapsis neuronal o saber què és la decussació nerviosa, per dir, no? Entre hemisferis, si no saps quins efectes té. Si no portes aquest òrgan, no, que és el cervell, que probablement és l'òrgan més sofisticat existent, no, a un terreny útil, no només des d'una visió antropocentrista, no, sinó des d'una visió ja de consciència, de la capacitat, les eines que tenim nosaltres per realment canviar d'estat de consciència i poder connectar amb una altra capa, no? Amb coses molt més profundes. I això comença amb la música, amb un escenari, no?
2: Clar, quanta tocant. Gent necessita també entendre per controlar aquest moment d'improvisació de sortir en un escenari o de enfrontar-se amb un punt molt, molt, molt creatiu, no? I que et quedes en blanc, o que et quedes...
1: Clar,
2: que
1: no pots, perquè no ho pots controlar, tu, això.
2: I, a més, com dèiem ara, la societat ens emputxa, aquest estrès...
1: Sí, però aquella ha de ser una parcel·la, efectivament, no? Perdó que t'interrompi.
2: No. Jo m'agradava pensar en el moment d'arribar a l'ansietat, que tu dius, és l'antítesi de la creativitat. L'ansietat.
1: Sí, l'ansietat és l'antítesi de la creativitat. O sigui, una cosa és tenir una mica de nervis, tenir aquella cosa, no? No? Perquè és veritat que quan estàs en fases creatives molt profundes, fins i tot en el teu... tu amb tu mateixa, no? Jo, per exemple, quan he estat escrivint grandes tandes de música, no? Perquè estava construint un disc, no? Fabricant, elaborant un disc del zero, home, això t'addueix i hi ha aquell nervi, no? I aquell malessa que dius, encara no he trobat la forma definitiva d'aquest tema, encara necessito... Fins que no la tens, no? No respires. Però aquest és el drive, no? És el que diu el llenguatge, els cabalistes, no? En la mística hebrea dicen la emuná, no? Esa fe, esas ganas de hacer algo tan bestia, no? Que hasta condiciona tu sistema nervioso, no? Clar, quan perds això, s'acabó.
2: Cerebro en equipo no és un tractat tècnic, podríem dir, sinó que és un assaig vivencial, és tan rigorós com profundament humà, que connecta la neurociència amb l'experiència creativa, una experiència creativa com la que requereix, per exemple, com dèiem ara, la improvisació del jazz.

0: aquest caos, no? I que al final et porta amb una melodia...
1: Sí, bueno, la improvisació es visita de moltes maneres. En aquest cas, aquest tros que has escollit, Noemí, del disc Eden Club, que per cert és un disc que vaig enregistrar en directe.
0: En directe,
1: i la qualitat
0: es nota,
1: és prou bona.
0: I tant.
1: Es nota l'energia...
0: Clar.
1: Perquè, però no ho diries, eh?
0: No.
1: Doncs aquesta... Sí, aquí en aquesta parcel·la concretament jo volia una massa sonora, no? Però la improvisació sempre està guiada o per un concepte o per un recorregut harmònic. Saps que moltes vegades la gent es pensa, ah, la improvisació, que avorrida o que difícil, o jo no lo entiendo, esto no lo entiendo, però és que és una qüestió d'energia. Jo moltes vegades en concert, per això dic, el concert per mi és la parcel·la sagrada, no? Allò no ho ha de tocar ningú. No, res té el poder de poder distorsionar aquell moment de comunió, no?, que és l'escenari. Però, cuidado, perquè l'ego sí que el pot distorsionar.
0: L'ego, eh?
1: L'ego és una forma molt... És un adversari moltes vegades generat per la por. Són nostres adversaris. Entonces, per això és important conèixer-se i llavors, a partir d'aquí, treure conclusions i buscar més enllà. No?
0: I, a més, tu també parles del treball en equip.
1: Molt
0: Estem en una societat absolutament individualista i, en canvi, tu aquí fas també un cant a la creativitat amb ajut dels altres, en sintonia amb els
1: altres. Clar, però és que mira, per exemple, en el món dels esports o en el món de l'empresa, vale? La neurociència es treballa, eh? Perquè l'equip... Un equip, és igual ara que sigui un equip de música, un equip d'esport, un equip de gent que està treballant en un projecte, és igual, no? L'equip, el líder, no?, ha de saber donar-li a cada un el que veritablement sàpiga fer millor, no? Fes brillar el teu equip, no? I malauradament hi ha molts líders, no? I això no és que jo en tingui molta experiència en aquest sentit d'haver estat sotmesa a líderes psicòpates dentro del mundo académico, no, en mi historial personal, per sort, mira, hi ha hagut de millors, de pitjors, però sí que sé que en el món de l'empresa hi ha molta gent, muchos jefes que són psicòpates, no? Autèntics psicòpates que consiguen tot el contrari de lo que hauria de ser, no? O sigui, portar un burnout, saps? Fer que la gent agafi una depressió en comptes d'estar motivada. Quin sentit té això, no? Quin sentit té? Llavors, clar, jo penso que sigui neurociències aplicades, sigui una possibilitat de parlar, de contrastar, que hi hagi algú dins una estructura, no?, de col·lectiu, a les escoles de música, a les escoles de teatre, a les escoles de competició, no?, esports, a les escoles empresarials, on hauràs de sí o sí lidiar i treballar amb altra gent i crear equips, hi hauria d'haver més presència d'aquest tipus de matèries.
0: No? De fet, tu dius que se n'ensenya, no se n'ensenya.
1: A les escoles
0: de d'autoformar,
1: de música,
0: no?
1: Als conservatoris, encara que jo sàpiga, no. L'únic que constava és que a l'ESM hi havia una psicòloga, l'ESM, taller de músics, tenien una psicòloga, no sé si encara la tenen, però em va semblar una cosa meravellosa que hi hagués una psicòloga, no?, allà en plantilla, no?, per poder ajudar alumnes, perquè la gent està bastant... és un moment complicat.
0: Sí. De fet, tu fas una invitació lúcida i apassionada a entendre com funcionem quan creem, però per extensió, quan vivim.
1: Claro.
0: Perquè aquí és una manera d'entendre també la vida.
1: Total.
0: Entendre com funciona el cervell.
1: Entendre com funciona el cervell.
0: Per entrar en harmonia.
1: I després l'esperit, perquè d'allà vas directe. Jo vaig començar a trobar personatges científics, gent que tenien doctorats en física quàntica, gent que... neurobiòlogos de primera divisió, que ja havien entrat en discursos molt aparentment no científics, no? Com el fet de que tu mateix construeixes la teva realitat, i això és cert, no? El que passa és que, clar, dit així, pot sonar com molt a...
0: metafísic,
1: no? Sí, no.
0: No, i a més a més, el que dèiem, el llibre, Cerebro en Equipo, t'ajuda molt bé a seguir-ho. És un llibre que et pot acompanyar, que el pots tenir a la toaleta de nit i un dia llegir un tros i un altre dia llegir un altre tros.
1: Sí.
0: I que, a més a més, és una guia útil.
1: Sí, fins i tot. No l'has de llegir de començament a final.
0: Per entendre el procés creatiu i les connexions neurològiques. I, de fet, comprendre el cervell per viure i crear, tu dius, amb més llibertat, també.
1: Crear amb més llibertat. Mm-hmm. Clar, i viure amb més llibertat. Però viure amb més llibertat no vol dir més salto... M'entens?
0: Sí, s'ha de treballar, tu també ho dius. Qui no treballa no li arriben les coses per...
1: La llibertat, sí, exacte. Jo crec que la llibertat és estar on tu vols, amb les persones que tu vols, mm-hmm. i anar a dormir tranquil, bàsicament.
0: Que difícil. Doncs ja. Aquí una guia que ens ajudarà, Cerebro en Equipo, un treball de la Júlia Valle. I acabem amb aquest tribut a Carlos Cano, és un treball teu, concretament amb un tema, Un vaso de té verde. Que bonica. Doncs em sembla que acabem amb aquest tema.
1: Jo crec que sí que és un bon tema, eh? Mm. Bona idea.
0: Doncs moltíssimes gràcies, com deia Júlia, per haver estat
1: gràcies
0: aquí.
1: Gràcies a tu, Noemi, m'ha encantat estar aquí.

0: lloc que hem acabat l'escola.
1: I tenim més temps lliure.
2: Ara que podem fer el que volem.
3: Volarem els pares amb la pistola d'aigua.
4: I menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
5: I escoltarem els contes de Reco.
6: A la piscina!
7: Al cotxe!
8: O a l'hora de la migdiada!
9: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
10: I, oh?
11: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento.
12: És divertidíssim!
13: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
14: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
15: RAC 1 Podcast.
16: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
17: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
18: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets?
19: Sí.
18: La satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
17: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
20: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
21: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, sí, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
20: I a... Hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
21: Per aquesta mesura. Un mite. Aquesta mà que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
17: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
22: I a la repesca els la donarem.
17: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
23: RAC 1. Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire... condicionat.
17: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
23: RAC 1. Tots som un milió.
24: Seguim aquí a la primera pedra i entrem ara a la cuina.

0: Hi ha receptes que són molt senzilles. Si més no, l'Enric Herce ens les fa molt senzilles. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com tot el recull de receptes que teniu al llibre Paisatge a la Cassola, és un receptari de la nostra terra i de memòria familiar. I nosaltres hem dit, doncs, va, fem receptes aquest estiu, ens posem davant dels fogons, vedella amb bolets. És molt típic, no? És un plat molt, molt, molt quotidià, molt nostre.
1: Molt, molt català. De fet,
0: molt català.
1: Molt d'aquest llibre que diu Receptari de la memòria familiar, la vedella amb bolets...
0: Jo crec que totes les cases alguna vegada hem menjat de vedella amb bolets.
1: Sí, d'una manera o una altra, però tothom l'ha menjat.
0: Sí.
1: I és un dels plats més tradicionals de la nostra cuina.
0: Sí, senyor. I per quatre persones, que sempre ho fem per unes quatre persones,
1: sí.
0: Quins ingredients necessitarem?
1: Primer de tot, la vedella.
0: Clar.
1: La vedella tenim que buscar, jo amb la meva receta del llibre poso gerret de vedella. Podem triar la vedella que vulguem, però que no sigui una vedella seca. Sempre busquem aquell que tingui una mica de col·làgen infiltrat.
0: Mm-hmm.
1: Un gerret o altres peces, una llata, alguna peça que saps que té col·làgen.
0: Si anem a la carnisseria del mercat, pues, ens la sabran dir. Volem
1: segur.
0: Fer vedella amb bolets. A veure, quina part ens
1: recomaneu? Llavors, en la vedella de bolets també hi ha una altra segona versió, que és quan la cuinem en filetets o quan la cuinem en daus.
0: Uh-huh.
1: A mi personalment m'agraden daus, però també existeix la vedella amb bolets també amb filets. Vale? Aquí parlem d'una vedella amb daus. 4 persones, 800 grams, 1 quilo de vedella.
0: Molt bé.
1: Depèn de la gana que tenim, com sempre.
0: Uh-huh.
1: Més o menys. Els bolets. Bolets frescos. Els que toquin per temporada. A l'estiu hi ha uns, a la primavera hi ha uns altres. Si trobem frescos, frescos. Hi ha negres, rossinyols, rússoles... D'acord. Si no trobem frescos perquè al moment no n'hi ha, o no, el que sigui, bolets...
0: Secs.
1: O bolets secs, també, fantàstic.
0: O de pot.
1: O de pot, o fins i tot bolets de cultiu. Per què no? Aquesta vedella, fas una vedella, per exemple, amb uns xitaques, i és extraordinari, té un gust molt potent.
0: Mm-hmm.
1: Doncs amb un xitaque, amb un xapinyó, un portofino, un d'aquests, també. I si no, els rovellons de tota la vida és el bolet ideal. I llavors, continuem. Com sempre, la cuina catalana farem un sofregit, per tant, 2 cebes grosses, un parell de tomàquets madurs, un parell de grans d'all, el birranci, que no pot fallar mai en mm-hmm. aquests plats, una miqueta de farina per lligar la salseta, i llavors farem una picada amb una llesca de pa fregit, 10 ametlles torrades, 10, és un número molt exacte.
0: Depèn de si són molt grans o més grans, o si t'agraden més ametlles.

0: ceba, picadeta ben fineta, i quan sigui ben confitada afegirem els alls i el tomàquet. I això ho deixarem coure fins que quedi un sofregit, com ja sabem fer el sofregit, no? Fosquet i concentrat. Retornem la vedella dintre la cassola, afegim a la vedella una mica de farina, l'expulsem una mica. També podem fer la farina posar-se abans de la vedella. Abans d'enrossir-la, enfarinar-la una mica, i llavors fer... Això hi ha molta gent que ho fa.
1: Sí, sí.
0: Si no l'heu fet, jo, per exemple, no ho faig així, de poso a la farina. Fico la vedella, poso la farina i barrejo una miqueta i ja està. Li posem en aquest moment el vi ranci. Aquí també, si us agrada més gust de vi, li podeu ficar un bon raig de vi negre, també, o de vi blanc, el que vulgueu. El vi negre li va molt bé. I cobrim amb aigua calenta la carn, com sempre, no massa, la suficient, o si tenim una mica de brou també ho podem posar. Posem un brou de carn o de pollastre i llavors quedarà un estofat...
1: Encara amb més gust.
0: Encara més sabroso. Ho deixem coure tapat, a foc lent. Això dependrà una mica de la carn, del tipus de carn que hem ficat, però en una hora i mitja, ja en tindré prou. Els bolets, a parts, els tenim nets, recordem, els saltegem amb una mica d'oli i una mica salpebrats, i res, no que es coguin del tot, una mica saltejat, i els poseu a la cassola, a la carn, quan la carn ja ha passat aquesta horeta. Clar, lògicament el bolet ha de coure molt menys que la carn. Llavors deixem coure tot plegat, bolets amb la carn, uns 25-30 minuts, i ja estem, mentre estem fent la picada, com sempre. Fem una picada amb el pa fregit, les ametlles, el julivert, i quan estigui fet, doncs l'afegim a la cassola els últims 10 minuts. Tapem i deixem reposar, si podem, doncs almenys mitja hora, una hora, o el que sigui. Com en totes aquestes recetes de guisat, el repòs li va molt bé.
1: Exacte. Ja ho tenim. Sí, senyor, podem fer-ho fins i tot d'avui per demà, no?
0: D'avui per demà, fabulós. A més, els estofats de vedell i el rogut, tot això, queda molt bé reposat.
1: Reposadet. Doncs així ho farem, amb la vedella amb bolets, un d'aquests plats del receptari català que ens ha portat l'Enric Hercé. Enric, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Una nit de terror, la Ket ens ha dit, jo us acompanyo.
1: Això mateix.
0: Vindràs tu també
1: no.
0: A passar por. Ah, ja deia.
1: Ni de conya.
0: La Ket ens ho diu i després qui vulgui que hi vagi.
1: Exacte, jo llenço la idea i amago la mà.
0: Exacte, nosaltres volem passar por amb aquestes cases estrambòtiques que la Ket ens va ensenyant i que avui ens portarà a passar por.
1: Exacte, aquestes sí que no les voldria a la meva immobiliària. Eh? Tot i que n'hem tingut alguna que sí, potser
0: exacte,
1: sí podria
0: ser. Exacte, la Ket Jampeny amb la immobiliària Orri, que això no ho hem dit. Doncs Ket, a veure, quines no tens a la teva immobiliària?
1: Aquestes no la tenim.
0: I tampoc voldries tenir perquè no sé si costarien de vendre, una casa que hagis de passar por.
1: Bueno, mira, bon preu, tot es ven,
0: També tens raó, tal com està.
1: No, i és veritat que hi ha algunes cases que a mi m'han semblat terrorífiques i de cop veus un enamorat i dius, mira, cada ulleta té la seva tapadureta i au.
0: Tens tota la raó. És veritat, és veritat.
1: Doncs sí, aquí continuem el nostre viatge per cases esbojarrades amb aquestes ànimes tan, tan boges i ho fem amb aquestes pel·lícules de terror. I comencem, si us sembla, per la casa de la família Byers de Stranger Things,
0: Home.
1: Que es troba disponible a Airbnb. I aquesta casa va servir de llar a la família d'en Jonathan, la Joyce i el Will Byers. Es troba a l'estat de Georgia, a la localitat de Lafayette, i permetrà submergir-te en aquest misteriós ambient de la colpidora sèrie ambientada a principis dels 80. Val? Mm-hmm. Em va fer gràcia perquè el disseny ha estat meticulosament pensat fins al mil·límetre per ambientar sobretot en època. I aleshores, per exemple, doncs, hi ha vídeo amb cintes VHS, que potser hi ha algunes de les persones que ens escolten que no saben
0: que
1: ni què és.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, exacte. I que moltes
1: els discs
0: no
1: de
0: tens
1: vinils, que potser això continua això sí. més mainstream.
0: Però els VHS moltes vegades que no tens el reproductor, no
1: exacte,
0: pots mirar-los.
1: Exacte, doncs ja. En aquesta casa hi és. I això, l'experiència està pensada per fer una immersió no només a la sèrie, sinó també en aquesta època dels 80. I fins i tot els hostes, es demana als hostes paciència amb els electrodomèstics, que com dient, els 80 no tot era tan ràpid.
0: Clar,
1: tu no volies
0: bé.
1: Una cosa.
0: Està bé, fins i tot
1: això m'hi passa a casa amb els meus fills que diuen, bueno, però posa'm la cançó, bueno, és que ara no està sonant a la ràdio, no la puc posar, no? O posa'm els dibuixos, no sé.
0: Sí.
1: Aquesta idea de dir, o ho fan
0: immediat,
1: o no ho fan.
0: D'immediatesa, no. Doncs no.
1: Doncs en aquesta casa, a part de passar-hi moltes altres coses, doncs

0: reclamem aquesta paciència, val? Disposes també d'un modern televisor per gaudir dels episodis de la sèrie en streaming. Podràs gaudir d'aquesta paret interactiva de llums nadalenques a la sala que caracteritza la sala d'espai.
1: Sí, que es comuniquen, amb els altres.
0: Exacte.
1: I, món.
0: Com ho dic jo, a mi no m'hi trobareu.
1: No.
0: Disposeu també de videojocs dels 80, que jo m'imagino aquells tipus Atari que tenia.
1: Que bons.
0: I tens a disposició com a vehicle per moure't per l'entorn bicicletes BMX bueno, que posa a disposició aquesta casa amb capacitat per 6 persones. Què et sembla?
1: Em sembla molt bé, doncs mira, no et dic que no.
0: Però jo ara t'he de dir que fa poc vaig tenir un curtocircuit a casa i vaig tenir un moment així que a casa meva es va tornar la casa de Stranger Things. No és que se n'anés la llum, és que tot anava així.
1: Una mica loco.
0: Sí, o sigui bueno, no cal anar tan lluny a vegades, només que connectis el neutre amb no sé què, pots tenir-ho a casa.
1: Tens moment
0: sí,
1: terror.
0: Sí, sí, i quan veus també la factura de tot, també moment terrorífic.
1: Exacte, un altre moment.
0: Bueno, seguim amb aquestes iniciatives puntuals que fa Airbnb amb motiu d'aniversaris, de pel·lícules. També va posar a disposició l'any 2021 la casa on es va rodar la pel·lícula de Scream. En aquest cas era els 25 anys de la pel·lícula, però aquest any justament és el 30 aniversari, o sigui que estigueu a la guaita els amants de Scream, que no sigui que la tornin a publicar.
1: És maca la casa.
0: Sí.
1: És molt maca, així com a, victoriana, podríem dir.
0: Sí,
1: o sí,
0: és aquest estil així americà.
1: I glorietes i tal.
0: En aquest cas era una proposta per passar-hi la nit de Halloween i l'experiència oferia als hostes, primer de tots, eren rebuts per la gent Dewey Reilly, que és el xèrif de la saga, que és l'actor David Arquette. Després tenies l'oportunitat d'explorar la casa, on encara s'hi podien veure totes les marques de ganivets, de totes les carnisseries que s'hi han produït. Podies fer una marató de pel·lis també amb VHS, disposaves de línia telefònica exclusiva per comunicar-te amb Ghostface, també podies sonar el telèfon a tu, cosa que em semblaria encara més terrorífica, i bueno, barra lliure d'snacks, i també podies endur-te merchandising de la Nissaga. Sí, que...
1: Home, interessant, sí.
0: I ara jo t'he de dir que bé, la que em fa més...
1: La que més pot faria, oi?
0: Nosaltres una generació marcada per
1: aquesta pel·lícula.
0: Mai he tornat a fer un passadís tranquil·la, sí, no? Sense pensar que al teu darrere totes les portes s'obrien, perquè ens traslladem a l'hotel del Resplendor.
1: Oh, quin horror.
0: Sí o no?
1: Aquí no m'hi veuran a mi ni
0: no,
1: ni
0: a més és que el més fotut del cas és que són tres llocs on no t'han de veure, perquè ja veuràs. Sí.
1: Ai, a veure.
0: D'entrada, l'hotel del Resplendor, la façana, l'edifici que veiem en els plànols més com exteriors de la pel·lícula, és l'hotel Overlook, vale? Mm-hmm. Aquest hotel està als Estats Units, ara no me'n recordo exactament, em sembla que era a Montana, però no estic del tot segura, i hi ha, doncs això, l'espai... No, perdona, m'estic embolicant. L'hotel Overlook és on passava la pel·lícula, és el nom fictici de la pel·lícula. Val? Aquest hotel és un hotel real que es pot visitar i l'hotel es diu Timeline Lodge i està a l'estat d'Oregon. O sigui que podem visitar aquest hotel on es veien els exteriors de la pel·lícula. Val? Penseu que és un entorn que era una ànima tan crazy d'aquell hotel que feia tornar a boig el Jack Nicholson fins al punt de voler matar la seva família. O sigui que imagina't el viatge, no?
1: Sí.
0: La pel·lícula de Stanley Kubrick, això, es va basar en aquest hotel pel que fa als paisatges i l'edifici, val? Es tracta d'un entorn, aquest que dèiem de les muntanyes d'Oregon, un entorn absolutament aïllat, de difícil accés, que és un paradís de l'esquí i que hi podeu anar perfectament. Vull dir que està obert al públic, com dèiem a la noia a mi, no ens hi veuran. No us feu il·lusions per això, els que sou molt amants de la pel·lícula, perquè el laberint no existeix. Això va ser fantasia de Stanley Kubrick i ni tan sols surt en el llibre en el qual està basada la pel·lícula, que és la novel·la de Stephen King. Continuem en aquest recorregut terrorífic per al Resplendor, perquè els interiors de Kubrick es van inspirar en l'hotel Avenir, situat al parc de Yosemite de Califòrnia, I aquests interiors, tot i que són inspirats en aquest hotel, es van reproduir en uns estudis. O sigui que la pel·lícula no es va rodar allà. Però si aneu, trobareu aquests passadissos infinits que dèiem que...
1: Que fan tanta por.
0: Aquest ascensor vermell, que jo només de pensar-hi ja...
1: Ja veus la cara d'ell, no?
0: Sí o no? Aquelles bessonetes tan encantadores. Val. Però el més esfereïdor del cas és que Stephen King basa la seva novel·la en l'estada que va fer ell amb la seva dona a l'hotel de Stanley a Colorado, on es van allotjar a finals de l'any 1974. King explica que el personal de l'hotel estava preparant-se pel tancament de la temporada i que ells dos eren els únics hostes que hi havia en aquell enorme hotel. Bueno, ja et vas posant en situació,
1: home,
0: no?
1: Estic ja començant a posar nerviosa.
0: Doncs llargs passadissos, completament buits, i va haver-hi un moment com culminant que explica que a King els van servir el sopar en un menjador doncs completament buit, envoltat de taules amb les cadires alçades, perquè ja no hi havia vida allà, més que terror i mort, no?
1: Quin horror!
0: I diu que hi havia, a més, amenitzant aquesta situació, una música orquestral enllaunada que encara ho feia com més terrorífic. I aquella nit, Stephen King, que s'allotjava a l'habitació 217, en el llibre 234, en la pel·lícula 234, però a la vida real Stephen King estava a la 217, va tenir un malson en què el seu fill de 3 anys corria per aquells passadissos infinits mirant enrere amb els ulls ben oberts i cridant, i el perseguia una mànega d'incendis. Txan-txan! Explica l'escriptor que es va despertar completament suat, a punt de caure del llit, però amb una novel·la clara a la seva ment, que va ser El resplendor. Ah. Aquesta gent de l'hotel Stanley Hotel han tret, com no, fruit d'aquesta experiència aterridora, i prometen, doncs, es pot visitar, o sigui, pots allotjar a l'hotel, que continua estant obert, pots allotjar-te a l'habitació 217, estic segura que amb algun suplement, la suite del pànic, i a més promet, doncs, que poden produir-se, doncs, alguna activitat paranormal.
1: Paranormal que et sorprendrà, evidentment. Terrorífic. Terroríficament. Queta, gràcies per haver-nos ajudat a buscar un lloc per passar por.
0: Amb ànimes esbojarrades.
1: Exacte, que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: La primera pedra, amb Noemí Poll.
3: Ens agrada tenir les claus adequades per prendre les millors decisions en matèria de sostenibilitat.

0: La Sònia Flotats és la directora de MOVE, aquesta plataforma Moda Moviment que intenta accelerar la transformació del negoci de la moda cap a un model més sostenible, més innovador, i per tant amb ella ens agrada parlar justament de tot aquest sistema per la sostenibilitat en la moda. Sònia, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui estem parlant de falsos mites aquest estiu i parlem de la indústria de la moda quan es diu que és la segona més contaminant del món. Cada vegada ho fan més gran, això, no? I cada vegada sembla que la indústria de la moda és un monstre horrorós davant de la sostenibilitat. I dius, no, no és la segona més contaminant del món.
1: Exacte. Avui vinc a això, a desmentir falsos mites, i és una cosa que, ostres, em fa ràbia. Aviam, partim de la base. La indústria de la moda té un impacte molt gran en el medi ambient i en les persones. També en positiu, amb dades de producte interior brut, amb dades de creació de llocs de treball, etc. Però també és cert que el ser tan gran té molts impactes. Però estic farta de llegir amb els diaris que això comença en la segona més contaminant del món, anar a conferències, tot això, com que per fer, no sé, posen uns texans, una samarreta, 2.700 litres d'aigua. Això d'on ho hem tret?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, jo m'agrada parlar en propietat i vaig estar buscant informació de l'Agència Europea del Medi Ambient, que al final doncs, són dades oficials i que en principi ens les creiem, i en cap lloc surt això. De fet, apareix que depèn de perquè també de més impacte al medi ambient. Què vol dir això? Doncs, per exemple, amb ús d'aigua, doncs és la tercera. No? La segona és la tercera. Per davant tenim, i gairebé sempre la tindrem, l'alimentació, òbviament, perquè és una indústria molt gran, totalment necessària, necessitem menjar,
0: clar.
1: Amb la qual aquesta...
0: I també necessitem vestir-nos, no?
1: Exacte, però també necessitem vestir-nos, potser no tan i tan variat, però necessitem vestir-nos i és una manera també d'expressió, de sentir-nos,
0: de creativitat, també.
1: De creativitat, de felicitat, inclús, que ja ho sabem que potser són coses buides o no, no ho sé, però al final ens fa expressar-nos i també la roba és algo important. No,
0: sí, sí,
1: no
0: és un acte social, el fet també de vestir-se, no?
1: Sí, sí, és aquella, no, sí, aquella americana que et poses per anar a aquella entrevista de feina, no? O aquella reunió.
0: Que transmet seguretat.
1: Exacte, aquells texans per sortir, que dius, avui vaig amb aquests texans i vamos.
0: I triomfo.
1: I triomfo, exacte, doncs això. Doncs això, amb aigua és la tercera, per sota de l'alimentació i tot el que és oci i cultura i activitats culturals, que déu-n'hi-do, que no sé ben bé d'on va aquest impacte d'aigua, bueno, amb oci, per suposat, tot el que és viatges però, o esports d'oci, però tal. Amb l'ús del sol, de la terra, també la tercera, per darrere, òbviament, de l'alimentació també, i tot el que serien els subministres, que és cert que també és quelcom molt essencial, no? L'aigua, la calefacció, l'electricitat, però no és la segona. Amb emissions d'efecte d'hivernacle, no? Dels gasos d'efecte hivernacle, que també, ostres, la indústria contamina molt. La cinquena, per davant tenim tot el que són subministres, alimentació, transport, oci, cultura. També, tornem aquí. I amb l'ús de matèries primeres, és a dir, tot el que necessitem per fer, les matèries primeres que necessitem per fer la roba, o les naturals, o les sintètiques, el petroli, el cotó, etc. També estem amb la cinquena, per darrere de l'alimentació, subministres, transport, i compte, mobiliari, que també, que el com molt necessari, però que tampoc necessitem tantíssim.
0: Clar, potser. De fet, el que hauríem d'anar és en contra del consumisme sec.
1: Exacte, o sigui, el que es tracta és de reduir consums i de reduir impactes, i, òbviament, les empreses del negoci a la moda tenen molta responsabilitat i molt a fer i molt a millorar, perquè segur que totes aquestes indústries ho poden millorar, i la de la roba, també. I, de fet, ja ho estan fent, reduir això, la quantitat de roba que comprem nova en benefici de la de la segona mà, que ho hem parlat, i l'altre dia llegia, per exemple, que, jo què sé, per posar una marca, H&M, un gran monstre de la indústria, doncs, ostres, de l'any passat amb aquest any ha incrementat la venda de roba de segona mà un 31%, i ha ajudat gairebé un 1% de la seva facturació, que és molt poc, però és molt en comparació amb tot el que factura un grup tan gran, que l'1% sigui la segona mà, no està malament.
0: I a més és molt pensant en d'on venim, no?
1: Exacte. I també aquest mateix grup, mira, he agafat dades d'ells perquè vaig llegir una notícia justament que sortia, no? Però que aquests impactes, les emissions, han reduït amb un 91% des del 2019 amb ara, un 91%, les seves fàbriques que treballen amb no renovables, amb carbó. O sigui, imagina't, vull dir que de coses s'estan fent i que també Jo és un sector que m'estimo molt i que crec que porta moltes coses bones i també em ve de gust això, desmuntar aquests falsos mites i parlar en positiu i també tocar-li la cresta, òbviament, que no baixin la guàrdia i que segueixin
0: fent. Evidentment, seguirem fent pressió, però nosaltres també hem de fer militància i, per tant, reduir el consum sec de segons quines peces. D'això ens passem el dia parlant de Sònia, nosaltres, aquí.
1: Sí.
0: És a dir, més val comprar una peça però que sigui de qualitat, que estigui feta amb matèries que sabem d'on venen, amb quilòmetre zero, totes aquestes coses.
1: Clar,
0: que hem d'anar insistint.
1: Si els hi prioritzem això, ens donaran això,
0: clar.
1: També és així. Sí,
0: es veuran obligats a seguir les normes de la sostenibilitat.
1: Exactament.
0: I en això estem aquí. Doncs avui hem volgut trencar amb aquest fals mite de que la indústria de la moda és la segona més contaminant del món. Doncs no, moltes vegades és tercera i a vegades fins i tot cinquena. I n'hem volgut parlar amb la Sònia Flotats, que sempre ens parla de sostenibilitat i del món de la moda. Sònia, moltes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.

0: En el temps i ho fem amb el Marc Segués, el Pau Sobirà i l'Albert Colell. Ells tots junts fan els ulls de Clio. Bon dia a tots tres.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? I ens porten aquest... Ells fan aquest podcast de curiositats històriques i aquí ens en porten unes quantes. De fet, tres, eh?
2: Sí, són d'aquelles que pots explicar als sopars i quedaràs com una persona divertida i interessant.
0: Sí, és veritat, està molt bé. Doncs va, Pau, explica'ns la primera història.
3: Parlant de sopars, avui començarem amb una pregunta senzilla, que és la cervesa què?
0: La cervesa què?
3: Cervesa què? Ens agrada o només ho fem veure i saps allò que t'has d'aguantar els ulls? No,
4: no ben freda, sí.
5: Jo crec que però que allò, el primer cop que la veus com per pressió social dius, ostres, tampoc m'agrada tant el primer cop que la proves.
0: Amargueix el primer cop.
5: Sí, no esperava aquest tipus de gust, però després de molts anys dius, no, molt bé.
2: Sort de les
3: clares. Clar. Doncs imagineu-vos si el primer cop que tasteu la cervesa és perquè us en cau un tsunami al damunt. Avui us porto la història d'una pobra gent que, és a dir, independentment de si els agradés o no la cervesa, en un tres i no res se la van trobar per totes bandes. Som a Londres, l'any 1814, i farem com una pel·lícula avui. Ens estem passejant tranquil·lament, som treballadors d'una fàbrica de cervesa, que és, sí, podries llegir, Albert, com a expert en anglès d'aquest programa, el nom de la fàbrica.
5: Horseshoe Brewery.
3: Aquesta mateixa.
5: Jo crec que ho he dit prou bé avui.
3: Sí, no, avui perfecte.
5: Aprovat. Només avui.
3: Doncs treballem en aquesta empresa, que és una de les empreses cerveseres més grans del moment. Maquíssim.
2: Ja teníem el Santi Balmes per allà, aquella època.
3: Sí, treballava allà.
5: En aquella època podria haver estat treballant en una fàbrica de Londres.
3: Mentre ens estem mirant un dels tancs més grans on hi tenim la cervesa en fermentació, observem que alguna cosa no va bé.
2: Algú se n'ha begut un tros.
3: Sí, no, saps allò que mires i dius, passa alguna cosa, però no sé.
5: Està fallant algú, sí, no.
3: Intentem mirar què és, però de seguida veiem que és més útil córrer que no pas quedar-se allà. Resulta... Ah, sí, això és perquè els treballadors, mentrestant, estan cantant això tota l'estona.
5: Ah, sí, mentre van treballant... Allò, amb alegria...
3: Sí,
5: saps com els... A Londres, a Londres de 1814...
3: En castellà, perquè així se'ns entenem,
2: Com els nens de la Blancaneus, no?, amb la seva cançó de Aibó, Aibó, doncs ells amb el cul al vol.
3: Cadascú a la seva temàtica.
5: Clar.
3: Sí. I, doncs res, resulta que val més marxar corrents perquè aquell tanc gegant explotarà al cap de pocs segons.
2: I quan hi ha pocs litres, no? Poca cosa.
3: Exactament, uns 610.000 litres de cervesa surten a tota pressió i arrosseguen tot el que troben per davant. Però és que resulta que, a més, amb aquesta pressió, els tancs del costat també rebenten. I l'onada de cervesa s'estén fins al 1.400.000 litres de cervesa.
0: Onada, ja ho has dit.
3: Exacte, sí.
2: Creus que hi havia gent que, veient tota la cervesa venir... obrien la boca i es quedaven quiets, com... És el millor dia de la meva vida!
3: És un dels mites que hi ha sobre aquesta història.
5: Gent amb les gerres buides anant agafant.
3: Resulta que quan l'onada surt de la fàbrica, comença a inundar carrers i a destruir cases, i fins i tot es reporten 4 morts.
5: Ui, mare meva.
3: El barri, en un moment, queda completament destruït i, encara que ho pugui semblar, a ningú no li venia de gust, com tu, Marc, deies, sortir al carrer a omplir galledes de cervesa per consum propi.
2: S'havies bravat, ja, és normal.
3: Clar, sí, devia ser això. Més aviat el que feien era mirar la manera de com frenar l'avenç d'aquella onada gegantina. Oita, com baixava la cervesa.
0: Ui.
3: Imagina't que estàs a casa teva, mirant com si fos ahir, i de cop mires per la finestra i està baixant un tsunami de cervesa.
2: Que llavors la teva dona torna al vespre de treballar i diu, i la casa què? I tu?
3: Aquest olor.
2: Una onada de cervesa. Com tu creus?
5: Hosti, papa, inventa't una excusa millor. Sempre estem igual, que ets un bebedor.
2: Exacte. Almenys dutxa't.
3: Mare meva. Doncs tenim això, 8 morts, edificis destruïts i un barri que va haver de tornar-se a aixecar de nou. Unes pèrdues materials que es van valorar en $23.000, però, atenció, no va haver-hi cap responsabilitat penal.
0: Ah, no?
5: Sí, però van morir 4 persones, eh?
3: 8 persones.
5: Ah, 8 ja.
3: Sí, primer en 4, el balanç final...
5: I després 4 més.
3: 8 persones. L'acte va ser considerat per la justícia voluntat de Déu. I al cap de ben pocs mesos, la... Albert.
5: Ah, la Horseshoe Brewery.
3: Tornava a produir cervesa a dojo.
5: Amb Santi Balmes treballant i cantant a dintre.
3: La gent cantant alcohol. En fi, aquesta és la història.
0: Doncs déu-n'hi-do. Marc, què, tu ens portes a un altre tsunami o no?
2: Jo crec que faig una mica de justícia, perquè seguirem el programa tal com haurien hagut d'acabar els responsables d'aquesta empresa cervesera, que és detinguts. Que la detengan es una mentirosa, malvada y peligrosa. També ho farem viatjant enrere, en concret 102 anys, per reviure la història de la detenció d'un dels catalans més universals de tots els temps.
3: Aquesta cançó és la que canten els funcionaris de presons.
2: Exacte.
1: Cada gremi té la
0: clar,
1: seva.
0: Clar.
2: Noemi, t'atreveixes a dir quin, quin català universal podria ser?
0: No sé, ni idea. És que, clar, n'hi ha tants.
2: Anem avançant i, si vols, llavors, si et quadres en algun moment...
0: Alguna pista.
2: Et tires a la piscina.
0: Sí.
2: Jo, sorpresa, perquè la causa principal per acabar engarjolat va ser ser i parlar català.
0: Sí, res nou, no?
2: Exacte.
0: No ens sorprèn.
2: Passava fa 102 anys i segurament passarà d'aquí 102.
5: Com no ha de passar ara?
2: Tant de bo, perquè això vol dir que seguiran parlant català. En fi, fem una mica de radionovel·la. Som a l'11 de setembre del 1924. Com cada diada, molts barcelonins volen celebrar l'honor als caiguts per la pàtria amb una missa a l'església dels màrtirs Sant Just i Pastor al cor del barri gòtic de Barcelona. Però aquell any hi havia un petit impediment, que era la dictadura de Primo de Rivera, que l'havia prohibit, no cal explicar-ne els motius. Tot i així, un ancià d'uns 70 anys, primera pista, molt de missa i molt catalanista, més pistes, es va apropar a les portes de l'església i va intentar entrar-hi. A ell, cap dictador de pa sucat amb oli li prohibiria retre honor als seus oint missa. I així va anar, segons els diaris de l'època. Heu de ser l'1 i el 2, com vulgueu.
6: Sí. ¿Dónde va usted?
5: A missa.
6: No se puede pasar.
5: Doncs jo passaré.
6: Usted no passarà.
2: Aquí, en aquest moment, és quan el policia espanyol agafa el nostre català universal del braç.
5: I ara, per què m'agafa el braç?
6: Siga usted.
5: Ja sigui vostè policia, o qui sigui que no deixi entrar els fidels al temple de Déu, és un criminal!
2: En aquest punt, el policia decideix detenir el nostre català universal i el porta a la comissaria.
6: ¿Cómo se llama usted?
5: Antoni Gaudí.
6: ¿Y qué edad tiene?
5: 71 anys.
6: ¿Profesión?
5: Arquitecte.
6: Pues su profesión le obliga a hablar en castellano.
5: La profesió d'arquitecte m'obliga a pagar la contribució, i jo la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua.
6: ¿Cómo se llamaba su padre?
5: Francesc Gaudí.
6: ¿Qué es eso de francés? Si usted fuese viejo, le rompería la cara. Sin vergüenza. Cochino.
5: Jo a vostè no l'insulto, eh? I vostè a mi sí. Jo parlo la meva llengua.
6: Si usted no fuese viejo...
5: No m'insultin, que no hi tenen dret.
2: Aquesta conversa, Noemí, és segons les cròniques de l'època.
0: Va ser així.
3: El policia parlava així, el mateix castellà que jo.
2: El castellà de Solsona en aquella època, no sé si es freqüentava. La gens tensa i desagradable picabaralla dura una bona estona fins que el resultat final és que acaben tancant el nostre estimat Gaudí al calabós. Clar, els policies estaven cabrejadíssims perquè només parlava català i no el podien fer baixar del burro. Que no és que no l'entenguessin, eh? Sinó que l'únic que volia era que canviés de llengua. La premsa de l'època assegura que, en sortir de la comissaria, Gaudí, i ara l'Albert ens ho tornarà a narrar, va pronunciar les següents frases.
5: Fins ara alguna vegada hi parlava en espanyol, però tinc per segur que d'ara en endavant no en parlaré més.
2: Un posicionament molt coherent amb la seva trajectòria, ja que, per posar algun exemple, quan el rei Alfons XIII va visitar les obres de la Sagrada Família, ell li va fer tota la visita en català.
5: Això va bé.
2: I llavors tu te'n vas a demanar un cafè a qualsevol bar o restaurant de Catalunya i, com que et sembla que no t'entendran, demanes un cortado. Okay. Noi, si Gaudí ho feia amb el rei d'Espanya, no ho has de fer tu de parlar català.
0: Ara diu que quan va venir el papa a veure la Sagrada Família, també li van fer en català.
5: Ja, quan es diu Lleó.
0: Clar.
5: Clar, si es diu Lleó.
2: I la Sagrada Família també està ben obres com fa 102 anys.
0: Doncs sí, nois, m'agrada molt perquè un català totalment universal i ja passava això fa molt de temps.
2: I amb bons valors.
0: I amb bons valors, sí senyor. Albert, tu això què, ho suavitzes? Ens expliques ara alguna cosa alegre?
5: Sí, i de fet us parlaré d'una història que... no és tant història passat, sinó una història que resumeix passat, present i futur.
2: Ui, quina feinada.
5: Avui, ja, com que ja estem a la tercera secció, ja començo amb les més il·luminades.
2: Vigila, que acabarem l'estiu, Noemí, que no entendrem res.
0: Sí, estàs il·luminant, eh?
5: No. Si us parlo de la Biblioteca del Futur...
0: La Biblioteca del Futur, sí.
5: Què us ve en ment?
3: Un edifici en runes.
2: No, un edifici en obres com la Sagrada Família del Gaudí, que no s'acaben mai i, per tant, sempre és una biblioteca del futur perquè mai arriba.
5: És més senzill que això. Traslladem-nos a terres vikingues. Anem a Noruega. I és que ara mateix, a Noruega, hi ha un bosc amb mil avets creixent lentament. si parem atenció el sentirem créixer.
3: I tant.
2: A veure.
5: No us adormiu, gent, sisplau. Aquests avets algun dia acabaran convertint-se en paper. I aquest paper servirà per crear una col·lecció de llibres molt exclusiva, però d'accés públic. Però que ningú dels d'aquí presents en aquesta taula ni dels oients que ens estan escoltant podrà llegir mai.
2: Però si és d'accés públic, per què no ho podem llegir?
5: Ja ho entendràs com a mesura que anem avançant amb la història, Marc. Són dubtes raonables, però encara no és difícil d'entendre.
2: Molt bé, molt bé.
5: Ens traslladem, doncs, a Oslo, a Noruega, a la biblioteca d'Edgman Borgvika. Pots sí. llegir noruec?
2: Com? D'Edgman Borgvika, a Oslo.
5: Quan hi ha dos vocals, és complicat. Estem a Oslo, a l'últim pis d'aquesta biblioteca. Allà hi ha la Sala del Silenci, que acull aquesta biblioteca del futur. Cada any, des del 2014, des d'aquesta biblioteca s'encarrega un escriptor de renom que escrigui un llibre que el públic no podrà llegir. I no perquè no tingui qualitat, per barreres idiomàtiques. El problema bàsic és que els seus lectors encara no han nascut. I wow. si han nascut, potser encara no saben llegir. Mm. Ja ho anireu entenent, ja, a mesura que avancem. El manuscrit pot ser de qualsevol extensió, gènere literari, però ha de ser inèdit i el seu autor només pot revelar-ne el títol. Quan l'autor el té acabat, ha d'acudir personalment a la biblioteca i accedir a l'última planta, a la Sala del Silenci. Allà ha de dipositar la seva obra en un calaix de vidre que després serà segellat i que no es podrà tornar a obrir.
2: I ningú comprova que realment és una obra inèdita? Perquè imagina't que, jo què sé, ets qualsevol escriptor català, Màrius Serra mateix, i et diuen, va, què t'encàrrec? I tu agafes l'últim llibre que has tret i el portes allà.
3: Clar.
5: I com que no es pot llegir fins d'aquí molts anys, potser algú fa la trampa, d'aquí 100 anys ho sabrem. I és que cada any, des del 2014, s'assume un nou títol al calaix. I la col·lecció estarà completa el 2114, moment en què s'editaran, quan la majoria dels autors, i gairebé tots nosaltres, ja no hi serem. Però quin sentit té això? És un projecte que pretén conscienciar-nos sobre el paper de l'ésser humà en el temps, en la naturalesa i el seu deure envers la posteritat. L'espai que acull la Sala del Silenci és una habitació de 18 metres quadrats, conformada per 100 capes de fusta, un és damunt de les altres, i una per cadascun dels autors i obres. Posar-les d'aquesta manera, una sobre l'altra, ens recorden els anells que ens permeten conèixer l'edat dels arbres, per exemple. I en cadascun dels anells de fusta va incrustat un d'aquests calaixos de vidre que us he esmentat que custodia cada obra.
3: Això de valdre diners, això, eh?
5: Sí, i de fet, per construir-les van utilitzar 1.000 avets dels afores d'Oslo. I aquí és on torna a entrar el bosc, com us he esmentat al principi. Els arbres que avui creixen substituiran els arbres que es van talar fa anys per poder construir aquesta sala. El 2114 tindran prou talçada per convertir-se en el paper en què s'imprimirà aquesta col·lecció de llibres tan exclusiva.
2: Que deixin tranquil aquell bosc, pobre bosc, cada 100 anys talant.
5: No, i segur que trobaran un nou projecte per seguir amb aquesta regeneració.
0: No s'acabarà mai.
5: La idea és senzilla però potent. Els arbres d'ahir transmeten coneixement. Els d'avui es convertiran en la literatura del demà.
3: Oh. Ostres, Albert, podries venir a fer de profe a la meva carrera.
5: De literatura, poesia.
3: Exacte.
5: El projecte, impulsat per l'artista Katie Peterson, busca ampliar la nostra mirada sobre el temps i fomentar la confiança entre generacions. És el que s'anomena pensament catedral, un concepte associat al filòsof Roman Kransnik que es basa en construir sabent que no veuràs el resultat final, tal com eren les catedrals, que es tardaven molts i molts anys a fer-la, però tu confiaves que les generacions posteriors continuarien aquesta obra. Curiosament, igual que la Biblioteca del Futur i la seva Sala del Silenci, Noruega també acull un altre dels grans temples del pensament catedral, d'aquest concepte filosòfic. I és que hi ha una cosa que és el magatzem de les llavors, que és una instal·lació que va ser construïda per preservar una àmplia varietat de llavors plantades de tot el món en una caverna subterrània per si mai hi ha qualsevol mena de catàstrofe poder accedir en aquesta caverna i recuperar doncs totes les varietats del món. Una secció una mica diferent d'història,
0: no,
5: però que té relació.
0: No, està molt bé, perquè ens has fet mirar cap al futur. Estàvem tota l'estona mirant al passat.
3: Ara?
0: No?
2: Hem de contrastar les mirades, està molt
3: sempre.
2: Bé.
0: Sí, senyor.
3: Sempre.
0: I a més, mirar cap endavant doncs ens dona perspectiva i no estem tan tristos, perquè diuen que mirar enrere porta depressió, no? Mirar
3: sí,
0: massa
3: cap
0: endavant.
2: Ja és esperança.
5: Hi ha projectes de futur interessants que ens donen esperança, exacte.
0: Sí, senyor. I si us volen seguir, doncs que mirin i que us busquin els ulls de Clio.
2: Exacte,
0: no?
2: Els ulls de Clio, a tot arreu.
0: Marc Segués, Pau Subirà, Albert Colell, ens trobem la setmana que ve.
2: Exacte, molt bé, bona setmana.
0: Que vagi bé.
3: Gràcies. Adéu.
2: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Notícies. Mar Villanueva.
1: Bon dia, són les 8. El xoc entre Espanya i Itàlia causat per la crisi migratòria de Ceuta avança ràpidament. A partir d'avui, el govern espanyol imposarà controls fronterers a viatgers que vinguin de territori italià. Tot plegat després que l'executiu de Giorgia Meloni anunciés ahir que es mantindrien com a mínim fins al 15 d'agost els controls amb Espanya. Madrid va demanar ahir la restauració de la circulació lliure i davant la negativa de Roma ha respost amb la mateixa moneda. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegurava que no hi ha cap motiu perquè Itàlia mantingui els controls a les fronteres aèries i marítimes amb Espanya i parlava de dignitat, ho deia a EFE.
2: Por la dignidad de los españoles y las españolas, por la unidad de Europa y por la verdad, el gobierno italiano tiene que retirar esas medidas hacia los ciudadanos españoles.
1: Els controls fronterers estan operatius des d'avui a les 12 de la matinada. Consisteixen a presentar el DNI o el passaport i, en cas que el viatger sigui d'altres països, el visat o permís de residència. La mesura, en principi, estarà en vigor fins al 7 de setembre. I aquest dissabte, Salvador Illa arriba a l'equador del seu mandat. Malgrat haver aprovat pressupostos, encara té alguns fronts oberts. En matèria educativa, preocupa sobretot pel malestar, el malestar dels mestres que s'han anat arrossegant, i el maldecap central és el finançament. El PSC i Esquerra Republicana van arribar a tancar un model amb el govern de Sánchez, però Junts encara rebutja la proposta. A més, també té pendent Rodalies, que està en un estat de crisi permanent. Bona part de l'oposició suspèn els dos primers anys de govern socialista. La presidenta de Junts, Mònica Sales, va ser l'encarregada ahir de fer el balanç més negatiu.
3: El president Illa està ensorrant Catalunya, s'està carregant el país de dalt a baix, ha col·lapsat les infraestructures, ha degradat els serveis públics, ha ofegat la classe mitjana i treballadora amb més impostos, ha fet retrocedir el català i fins i tot ha deteriorat la convivència.
1: El president haurà d'afrontar tots aquests reptes a la tornada de vacances al setembre. I l'advocat ultradretà Abelardo de la Espriella ha assumit la presidència de Colòmbia aquesta matinada.
4: A este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tirania para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad.
1: A la cerimònia ha anunciat, com ja va prometre en campanya, que faria especial incís en la política de seguretat i la lluita contra les drogues. El nou president arriba com el mandatari més votat de la història, però només ha obtingut un 1% més dels vots que el seu rival d'esquerres, Iván Cepeda. I precisament per donar suport a aquest nou govern, el Departament dels Estats Units d'Estat dels Estats Units ha anunciat que preveu destinar 1.000 milions de dòlars a Colòmbia com part d'un paquet d'assistència en matèria de seguretat. L'administració de Trump anunciava aquesta ajuda com un dels punts clau de la renovada aliança entre els dos països. I ara els esports amb Roger Jofre.
5: El Barça torna avui a l'acció amb un triangular a Udine. Els blaugrana jugaran a les 9 del vespre contra el Nottingham Forest i a les 10 de la nit contra l'Udinese en partit de 45 minuts. Qui no viatjarà a Itàlia és Ronald Araujo, que marxa avui a Liverpool per incorporar-se a l'equip anglès, s'ha dit. L'operació inclou una opció de compra a final de temporada i el club anglès farà càrrec de la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. I encara en clau blaugrana, segons ha pogut saber RAC1, el Barça i el Manchester City ja han arribat a un acord pel fitxatge de Rodri, que estaria entre els 50 i els 60 milions d'euros. La idea és que el migcampista madrileny s'incorpori el dia 12 a la pretemporada, com la resta de mundialistes espanyols. Més coses, avui a 6:45 juga l'Espanyol contra el Coventry City, el seu últim amistós de pretemporada. I a 9:15 el Girona s'enfronta al Nàstic de Tarragona, després que ahir empatés a 2 contra el Sabadell. I tot plegat el dia que es disputa la penúltima etapa del Tour de França femení i la cursa sprint de MotoGP a les 5 de la tarda a Silverstone.
1: I pel que fa al temps, aquest dissabte el sol dominarà tot el país durant el matí, però amb alguns núvols baixos a la costa de Tarragona. A la tarda, però, creixeran nuvolades que descarregaran en forma de xàfec i tempestes localment intenses al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent i puntualment cap a la zona dels ports. Aquests ruixats poden anar acompanyats de calamarsa o pedra. Les temperatures seguiran altes amb valors que poden superar els 35 graus a Ponent. Això és tot per ara. Més informació en una hora al Via Lliure amb Arnau Mañé.
6: I continuem ara perquè volem saber més coses d'aquests petits bitxets, aquests insectes que ens envolten. A l'estiu tot a Cuca viu i per això volem conèixer com és la vida d'aquests petits éssers vius, insectes majoritàriament. Avui en volem parlar amb el Roger Vila, que és biòleg expert en plagues. Roger, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Clar, hem anat repassant insectes ja durant aquest estiu i avui volem parlar dels corcs i tèrmits. Tot això ens porta la fusta.
7: Sí.
6: Perquè són bitxos, no sé si...
7: Sí, sí, sí, ja ens entenem.
6: Ja ens entenem, oi? Que tots mengen fusta.
7: Sí.
6: Però què
7: sí.
6: són? Què
7: sí.
6: són?
7: De fet, Avui parlem de dos bitxos o dos insectes, vale? Molt diferents, molt diferents. El que passa que tenen aquest denominador comú, que ataquen la fusta. Avui ens lliurem dels temes sanitaris perquè no transmeten malalties.
6: No, exacte, aquest risc no el tenim.
7: No el tenim, aquest no el tenim.
6: Però perilla que ens caigui la casa a sobre una
7: exacte,
6: mica.
7: Exacte, és un risc és diferent. Sí, sí.
6: És un altre risc. Però si comencem pels corcs,
7: sí.
6: Podríem dir que... Explica'ns una mica.
7: Sí, sí. Mira, els corcs són escarabats. Vale? Són de la família dels escarabats. Vale? Són molt petitets, tenen la mida d'un gra d'arròs, més o menys, perquè ens fem una idea, i són els típics foradets que veiem a una cadira, a un moble o a una viga, que veiem tots aquells foradets. Vale? És important, el foradet és de sortida. Eh? La gent es pensa que per aquell foradet han entrat, i no.
6: Han sortit.
7: Han sortit. Ah. És a dir, el corc com funciona? L'escarabat posa els ous a dintre la fusta, vale? I a dintre la fusta neix un cuc. El cuc, que és la larva, s'alimenta de la fusta per dintre i quan fan com les papallones, que tots ho veiem, eh? El capoll de les papallones i l'oruga es converteix en papallona. Doncs el corc el que fa és... Aquest capoll el fa molt arran de la sortida de la fusta, molt arran, a menys d'un mil·límetre. Quan fa el canvi, la metamorfosi, el corc adult que surt, l'escarabat aquest, acaba de foradar la fusta, surt, que és quan veiem el foradet, a fora... s'aparella amb la femella, etcètera, etcètera, i la femella torna a anar a la fusta a tornar a posar ous. Vale?
6: Per tant, posar-los, però, fa el petit forat primer, perquè
7: no.
6: Es deixa fora, la superfície.
7: No, fa un forat que no és visible. Ah. El fa amb una estructura que es diu opositor, vale? Que és com una agulleta, com si ens imaginéssim, i pum, la clava la fusta i posa els ous allà.
6: Una feina d'enginyeria, quasi,
7: sí,
6: eh?
7: Sí, sí, és brutal. Sí, i això són els corcs, vale? Amb els corcs no hem de patir perquè una viga caigui, perquè hem de passar molts anys perquè es mengi la fusta, com perquè una viga, per exemple, o una estructura caigués. Però sí que van malmetent la fusta, vale? Entra més humitat, es va fent malbé. L'únic que hi ha amb els corcs, que abans hem dit no piquen, i és cert, no piquen, el que passa que sí que ens trobem casos de gent que ens diu, ostres, tinc fusta corcada i em piquen uns bitxos, i no són els corcs.
6: Ah.
7: És un altre tipus de bitxo, que es diu escleroderma, que és parasita als ous dels corcs.
6: Ostres!
7: Sí, o sigui, hi ha tot un ecosistema dintre la cadira.
6: Sí, el veig, clar, aquí és molt difícil. I veuen, aquests?
7: Sí, es veuen, la gent els veu i els agafa, i ens envien fotos a les empreses molts cops de tu, he trobat aquest bitxo, i ja li preguntes, tens fusta que està corcada? I et diuen que sí. Llavors és allò de muerto el perro, muerto la rabia, el que has de fer és tractar els corcs.
6: Clar. Val, els volem tractar.
7: Sí.
6: Com ho fem? Perquè tots hem provat de fer allò d'injectar a dintre del foradet un líquid i és anar fent foradet per foradet...
7: Amb paciència. Sí.
6: Clar, si te'n deixes un, o si ja n'hi havia un que estava fent camí, no el veus perquè no ha fet la sortida,
7: clar,
6: aquests... Què?
7: Per això deia allò del foradet, perquè... El foradet és de sortida.
6: Clar.
7: Quan posem el producte dintre el foradet, allà ja no hi ha ningú.
6: Ah! Llavors, què estem fent?
7: Exacte, és una bona pregunta.
6: M'has deixat parlar, però no estàvem matant corcs.
7: Exacte. Llavors, el tema és que sí que és cert que injectant a dintre els foradets, si hi ha molts corcs, el producte aquest el que fa és difondre dintre la fusta. S'empapa la fusta i pot ser que arribi a una galeria del costat que sí que està ocupada i sí que hi ha la larva menjant i que el matem. Vale? Actualment també hi ha vernissos que podem vernissar la fusta. El que ens interessa sobretot és un producte que penetri dintre la fusta, que la fusta xucli el producte cap a dins, que ja els fan específics per aquesta funció, i que llavors què farà el producte que està a la superfície? Pues quan el corc fa la pupa, fa la metamorfosi aquesta, pues es mor perquè entra en contacte amb l'insecticida.
6: Val, doncs deixa'm millorar una mica, a veure si te'n dono una altra, a veure si aquesta serveix. Posar-los amb temperatura molt, molt, molt, molt baixa, allò que diuen, jo tinc una càmera que congela, doncs deixar allà el moble i que t'ho mati per baixes temperatures.
7: Sí, aquests tractaments... Sí.
6: Ho hem millorat, això.
7: Aquests tractaments es fan, tractaments tèrmics, vale? O de fred o inclús de calor. També posar a temperatura, l'únic que s'ha de vigilar molt bé, s'han de ser empreses especialistes perquè les fustes estan encolades. Llavors la cola, amb els canvis de temperatura, si són bruscos, pateix, i pot ser que se'ns espatlli el moble.
6: Clar.
7: Vale? També s'estan fent tractaments amb es diuen atmosferes modificades, que el que es fa és que es fa una bombolla al menjador de casa, un Sí, sí, una bombolla, una bossa molt gran, es posen tots els mobles a dins i se'ls hi treu l'oxigen i se'ls injecta CO2, de manera que allò queda en anòxia total i els ous respiren, encara que no ens ho sembli, els ous són porosos i respiren, els individus respiren, les larves respiren, i com que no hi ha oxigen, doncs em sembla que són 20-22 dies d'anòxia total, mates tots els individus que hi ha en aquells mobles. Sí que és cert que no els protegeixes, et poden tornar a entrar, en canvi amb el vernís i aquests productes químics, però, per altra banda, zero químic, zero tòxic, clar, perquè aquests productes també ens afecten a nosaltres.
8: Sí, sí, sí, esclar, segur, segur. Estem parlant dels corcs,
7: sí.
8: Parlem dels tèrmits,
7: sí.
8: Perquè com els diferenciem? Són, visualment ja es veuen, no?, diferents.
7: Sí, sí, els
8: de
7: tèrmits...
8: De fet, els tèrmits són formigues?
7: Són... Ara, no.
8: No, quasi,
7: no,
8: quasi.
7: Un altre cop. Són insectes socials, com les formigues, vale? La gent, de fet, sempre ens diu, tinc unes formigues blanques perquè són unes larvetes de color blanc. Vale? Unes formiguetes de color blanc, ens hem d'imaginar, i surten de... Bueno, quan a vegades trenquem la fusta, pum, ens apareixen els tèrmits. Vale? Els tèrmits són insectes. Fa molts anys es pensava que era un grup d'insectes a part, vale? I recentment s'ha descobert que evolutivament provenen de les paneroles, de les cucaratges.
8: Ah.
7: En algun altre programa havíem parlat del tema de les paneroles,
8: sí, sí,
7: i dèiem que no eren socials, eren gregàries, és a dir, no cuiden la descendència, però s'agrupen. I semblaria que en una línia evolutiva s'han transformat en socials i els tèrmits sí que cuiden la descendència. Són com... Anaves ben encaminada, eh? Són com les formigues. Tenen una reina, un rei, unes larves, unes obreres especialistes en cuidar les larves, la prole, etcètera, etcètera. Vale? I són colònies de milers, de milers, de milers, de milers d'individus que, a més, tenen un funcionament molt curiós. I és que, com que totes són femelles, les obreres... És la reina que emet una feromona, una substància química, que fa que no es desenvolupin en reines, les obreres. Mm. Vale? Llavors, què passa? Quan tenim una colònia de tèrmits molt, molt, molt, molt, molt, molt gran, hi ha un punt on ja no arriba aquesta feromona i, per tant, deixa d'inhibir aquest component que faci que es desenvolupin sexualment les obreres, i allà ens neix un reproductor secundari, és a dir, una segona reina, que va fent la colònia més gran, més gran, més gran.
8: Clar, tenen, són imparables,
7: sí,
8: per tant.
7: Sí, tenen moltes estratègies de reproducció. Sí.
8: Llavors, que si els hem vist...
7: Sí.
8: Perquè dius que es veuen simplement,
7: sí,
8: amb l'ull, no només les conseqüències.
7: Els tèrmits, okay, el que fan és que tenen la pell, la cutícula, que en diem, és la pell dels insectes, en diem cutícula, tenen molt fina, vale? I es deshidraten. Llavors necessiten molta humitat. Què fan els tèrmits? No fan forats a la fusta com els corcs, que veiem el forat de sortida, sinó que es mengen la fusta fins que deixen una capa molt petiteta, vale? De fusta. Llavors no els veiem. Llavors, és molt típic, fregant o quan un dia t'arrepenges el marc de la fusta de la porta, brum, se t'ensorra i està buit el marc per dintre. La gent diu, ui, s'ha podrit el marc.
8: No, no.
7: No, no, allò s'han menjat els tèrmits. Llavors, com que no els veiem, els tractaments són molt complicats. A més, els tèrmits que afecten a la fusta estructural són tèrmits que són subterranis, és a dir, el niu està sota terra. Vale? Ens hem d'imaginar els tèrmits que en l'ambient natural estan als boscos, estan sota terra, i quan hi ha fusta que cau, que es mor, que es podreix, la descompon. Vull dir que fan una funció a l'ecosistema importantíssima de degradar la fusta. Llavors, el mateix, quan fem una casa a sobre, doncs què passa? Tenim la colònia de tèrmits a sota terra, que intenten pujar, i el primer que troben, doncs, són els bastiments de les portes, les vigues, etc etc. Llavors, tractar els tèrmits és complicat. Així com a vegades diem, mira, prova de fer això, prova de fer allò, tens moltes mosques, prova de posar aquest producte... Pots aconsellar una mica, amb els tèrmits jo et diria que el 99,9% de les vegades jo recomanaria anar a una empresa professional, que hi ha uns tractaments que funcionen, que es diu com el cavall de Troia, no? Són uns tractaments que li dones un producte de menjar als tèrmits, se'l van menjant i, per explicar-ho fàcilment, els mata al cap de 4 mesos. Llavors, en 4 mesos de que hagin menjat aquest producte, l'han repartit per tota la colònia i llavors mates tota la colònia de cop, perquè el primer que fa la gent, i és normal, quan veu un marc ple de tèrmits, tira d'esprai a lo bèstia.
8: Insecticida, sí, d'aquest que trobem.
7: I està matant un 1% de la colònia, perquè la colònia està sota terra i allò no arriba. Llavors l'estratègia és molt diferent, aquests productes no es venen, només són per empreses professionals, i jo sí que recomanaria. Qualsevol particular que tingui tèrmits a casa i els descobreixi, que es posi en contacte, doncs, com sempre, amb dos o tres empreses.
8: Però podem prevenir-los? És a dir, fer alguna cosa perquè ja no arribin a casa nostra?
7: Sí, mira, pel tema de la fusta, suposo que els fusters i la gent que hi treballa ja ho coneix, però és molt important la humitat. Vale? La humitat el que fa és que es tova la fusta, i si la fusta es tova, és molt més fàcil de mossegar. Vale? I atrau, doncs, corcs, tèrmits, etc etc. Si fem coses perquè la fusta ventili i estigui seca, estem dificultant que puguin proliferar aquests insectes. Llavors sempre es diu que la fusta s'ha de ventilar. La fusta és un element constructiu molt maco, però és viu. Quan rep humitat i d'això, la fusta es deforma, és mòbil, com si diguéssim. Llavors s'ha de cuidar. I si tenim aquests cuidados de reduir humitats, és molt típic que els atacs de corcs, per exemple, vegis una viga que està molt bé tota la viga i a un punt ha canviat una mica de color i està totalment atacada per corcs. Allò és que ha tingut una fuga d'aigua o el que sigui, es va humitejar la viga durant un temps i els corcs només han pogut atacar aquell trosset. Tot l'altre trosset no l'han pogut atacar. Llavors, ventilar la fusta i deixar-la a l'aire lliure sempre és una acció preventiva que ens pot ajudar.
8: En el cas dels corcs, havíem dit que potser un vernís podia anar bé, però si tenim tèrmits... Què?
7: No, perquè els tèrmits van per dins i, a més, aquests vernissos el que fan és que, el que et deia, que el producte penetra dintre la fusta, penetra 2, 3, 4 mil·límetres, com a molt, cap a dintre. I els tèrmits van per dins, vale?
8: Clar,
7: vull dir que no...
8: Res a fer.
7: En aquest cas, malauradament, mira que a mi m'agrada sempre aconsellar que la gent es pugui espavilar una mica sola.
8: No, en aquest cas, si tenim tèrmits, no ho solucionarem i hem de demanar algú que sigui especialista en el tema perquè ens ho vingui a salvar, que ens vingui a salvar la nostra fusta. En aquest cas, però, hem de parlar de fusta. Hem dit que no ens picaran a nosaltres, o sigui, que estiguem tranquils.
7: Sí.
8: I si ens piquen, no seran perillosos.
7: Sí.
8: Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per parlar-nos d'aquests animals que l'estiu han establert Roger Vila, biòleg i, a més, expert en plagues. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, Noemí, a vosaltres.
8: Doncs sí, ens posem en modus investigador, en modo crim, perquè tenim amb nosaltres el Marc Balcells. Marc, molt bon dia.
9: Molt bon dia, Noemí.
8: Ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i criminòleg, expert en delictes contra el patrimoni cultural. I avui, evidentment, parlem d'això, de patrimoni cultural i dels delictes que se'ls fa històricament.
9: Sí. Aquest estiu el que estem fent és un repàs històric força ràpid, perquè estem veient els principals enemics en temps de guerra.
8: N'hi han hagut molts més, per desgràcia.
9: N'hi han hagut tants que, clar, necessitaríem un estiu molt llarg. Seria l'única cosa positiva d'aquesta secció, que tindríem un estiu llarguíssim. Però no, afortunadament no és així. Bueno, no. Millor dit, desafortunadament. En fi, en tot cas, avui parlem de Hitler. Avui us transporto a l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial i entendrem també moltes coses de les que es van derivar d'allà. Us demano, com sempre, un exercici d'imaginació per situar-vos una mica d'una manera més estiuenca. Imagineu-vos un home de 60 anys. Ell és el director d'un dels museus més prestigiosos d'Alemanya. Ell es troba assegut davant d'Adolf Hitler a la Cancelleria del Reich. És juny de l'any 39. La guerra és qüestió de setmanes, tot i que ningú ho admet en veu alta. I Hitler li explica el projecte amb una intensitat que no admet rèplica. És a dir, és Hitler i, per tant, mando y ordeno. Ell vol construir a Linz, a la seva ciutat natal, a Àustria, el museu d'art més gran del món. No un dels més grans, el més gran. I per fer-ho possible necessita un home de confiança al capdavant. Aquest senyor és Hans Posse, és el director de la Gemälde Galerie Alte Meister de Dresden i accepta l'encàrrec de fornir aquest museu. Des d'aquell moment el seu nom quedarà associat per sempre al major saqueig cultural del segle XX. Per entendre Posse i la seva tasca, primer hem d'entendre Hitler. I per entendre la relació de Hitler i l'art, cal anar molt enrere, fins a una nit de novembre del 1900 a Viena, 1907, disculpeu, quan un jove de 18 anys rep una carta del consolat de l'Acadèmia de Belles Arts que li comunica que ha estat rebutjat per segona vegada el seu accés. El seu treball com a pintor no és prou bo i Adolf Hitler, frustrat i humiliat, culparà d'aquest rebuig els membres del Tribunal d'Admissions, que creia majoritàriament jueus. Marxarà de Viena cap a Múnich, carregat de ressentiment, i aquella ferida no cicatritzarà mai del tot. 30 anys després, Hitler ja no és un aspirant a pintor, és el Führer d'Alemanya, l'home que ha annexionat Àustria, el famós Anschluss, i que prepara la invasió de Polònia. La passió per l'art no l'ha abandonat, sinó que s'ha transformat en una obsessió de dimensions geopolítiques. El 1938, durant una visita oficial a Itàlia, recorre els museus de Roma, Florència i Nàpols, i els testimonis de la seva comitiva recorden que estava literalment aclaparat per la riquesa de les col·leccions italianes. Clar, imagina't tot el patrimoni italià comparat amb el patrimoni antic alemany, que evidentment no es pot comparar. Clar, ell està gelosament aclaparat. Aquella mateixa nit, en la intimitat dels seus apartaments privats a Roma, Hitler pren una decisió. El seu museu de Linz ha de ser un gran museu alemany, però, a més, el millor museu del món, que eclipsi el Louvre, Prado, Uffizi, eclipsarà, a més, Viena, perquè té la venjança aquesta directament en Viena. I per materialitzar aquest somni, Hitler crea el juny del 39 el Sonderauftrag Linz, la comissió especial Linz, i situa Hans Posse al capdavant. Ell és l'home ideal perquè és un acadèmic rigorós, discret, no té afiliacions polítiques ostentoses, però és molt lleial, això no ho negarem, al projecte. Té autoritat per comprar, per requisar, per confiscar o per negociar l'adquisició de qualsevol obra d'art a qualsevol país ocupat per Alemanya. Ell treballarà des de Dresden i Posse ordenarà la construcció d'un catàleg monumental, amb agents operant a París, Amsterdam, Varsovia, Viena, etc. Quan una obra d'interès apareix en una col·lecció, vaya por donde moltes d'aquestes col·leccions són jueves confiscades per la Gestapo, Posse l'avalua, l'enregistra i la reserva per al Führer directament. Per les seves vacances de Nadal, sempre Hitler rep de Posse uns àlbums de fotos en enquadernació de cuir preciosos on apareixen catalogades les noves obres que aniran a parar a aquest museu. Cada adquisició apareix claríssimament documentada, fotografiada, amb totes les dades, i se'n preparen 31 volums.
8: Caram.
9: Clar, el Sonderauftrag Linz no era l'única maquinària de saqueig del Tercer Reich. Al costat de Posse operava l'organisme més temut en matèria de patrimoni, el que estarà sobre el territori i confiscant, que és la famosa Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, dita també la ERR, i dirigida per l'Alfred Rosenberg, que és un dels ideòlegs del nazisme. I la RR tenia un mandat més ampli i brutalment explícit: confiscar tots els béns culturals a les poblacions jueves i maçones dels territoris ocupats. El seu quarter general a París era el Museu del Gedepom, a les Tulleries, que havia passat de ser un museu de l'impressionisme a ser el magatzem central del saqueig de França. Entre el 40 i el 44, l'RR hi va processar més de 21.000 objectes artístics confiscats a les col·leccions jueves de França i Bèlgica, que inclouen noms com el Rothschild, el Rosenberg, uns altres Rosenberg, Schloss, Kahn, grans col·leccions construïdes durant generacions que en dies queden absolutament desmantellades. Per cert, anem a parlar d'una figura extraordinària que la història va trigar molt a reconèixer com es mereixia, una dona francesa, Rose Valland, que era la conservadora del Gedepom. Quan els nazis van ocupar el museu i el van convertir en la central logística del saqueig, Valland va ser l'única membre de l'equip original que van permetre que es quedés, van dir aquesta senyora.
8: No
9: ja em diràs tu,
8: res,
9: no? No s'enterarà
8: doncs,
9: res. Mira. Doncs una decisió que els costaria molt cara, perquè Valland parlava alemany amb fluïdesa, que ells no ho sabien, i durant 4 anys va documentar en secret cada obra que entrava i sortia del museu. Títol, artista, procedència, destinació, anotava discretament els números de les caixes, matrícules dels camions, noms dels destinataris, clar, ella es feia la tonta, i tot ho anava captant. Va arriscar la vida cada dia. Una vegada la van sorprendre fins i tot desxifrant adreces i ella va aconseguir convèncer-los que no era el que semblava i, per tant, doncs mira, se'n va sortir pel canto d'un duro. Gràcies a aquelles notes, quan els aliats van alliberar París a l'agost del 44, Valland va tenir el mapa del tresor nazi escrit per ella. Un mapa que la porta James Rorimer, conservador medieval del Metropolitan Museum de Nova York, reconvertit en capità de l'exèrcit americà. Rorimer formava part dels Monuments Men, potser heu vist la pel·lícula, el nom popular dels integrants de la secció de monuments, belles arts i arxius de les forces aliades. 350 homes i dones, historiadors de l'art, restauradors, arqueòlegs, museògrafs, que seguien les tropes de combat per recuperar el patrimoni robat. Valland va trigar setmanes a confiar en Rorimer, però quan finalment li van lliurar les seves notes, el capità, disculpeu, va poder orientar l'operació de recuperació cap a un destí sospitat, al castell de Neuschwanstein, a Baviera, que és aquell castell que teniu vist de Lluís II, aquell castell de somni, que va construir al segle XIX com a monument de la seva pròpia follia, que Disney convertiria en la icona dels seus parcs temàtics, no? Uh-huh. Doncs en els seus sòtans amagava milers d'obres robades de les famílies jueves de França. El gran dipòsit, però, era les mines de sal d'Althause, als Alps austríacs, en galeries excavades a centenars de metres de profunditat, on la temperatura i la humitat es mantenien estables a través de l'enginyeria nazi, els nazis havien anat a

0: en persona i que has fet aquest viatge expressament fins allà, precisament per viure aquest fenomen. Com estàs?
1: Sí. He hagut de parar a una àrea de descans que pot semblar poc bucòlic, però bé, ha sigut maco també. Ara estic encara, porto les ulleres posades que ens ha regalat aquest matrimoni que venien des de Colorado, i encara estic ara mateix mirant el sol. S'ha començat a ocultar per la zona, com si, perquè ens entenguem, sud-est del sol, si fos la Terra, diguéssim, perquè seria el sud-est, i ara està encara a la zona, al quadrant nord-occidental, perquè ens entenguem, encara ara mateix estic parlant amb vosaltres amb les ulleres i veig ulleres especials, evidentment, màxima seguretat, doncs encara es veu la lluna una mica mossegada per dalt, i la llum de mica en mica es veu que va tornant, però ja poc abans ja es veia que hi havia una llum que havia disminuït, però allò ha sigut de cop, que es anava fent fosc, i de cop s'ha fet, no era fos del tot, era com el vespre, han aparegut algunes estrelles, es veien, sembla que era Saturn molt a prop del Sol, com si fos el vespre, una llum de capvespre increïble, i el que es veia era la lluna tapant el sol, i es veia com un cercle, com una corona al voltant del sol. Realment ha valgut molt la pena el patiment que hem tingut, ens ho hem ben guanyat. Ma mare encara em deia fa una estona, encara em deia, la Montse em deia, encara no he tornat, una mica és com si no haguem tornat, perquè encara estem amb l'emoció, els dies fiquen això encara en pell de gallina.
0: Ja et veiem que estàs emocionat.
2: Molt emocionats, i Abel Queralt, bon dia.
3: Bon dia.
2: I amb moltes ganes de parlar-ne, perquè aquest 12 d'agost tenim la gran cita. Em portem parlant molt de temps amb la Laia López, que ella és física, i que també la tenim aquí. Laia, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Que per tu també és una gran fita, aquesta.
4: També tinc moltes ganes, mai he vist un eclipsi total de sol i tinc moltes ganes de veure'l pel primer cop.
2: Per primer cop, que avui ens comentarem totes les concrecions d'aquest eclipsi, però també el Juan Carlos Casado és astrofotògraf. Ell és divulgador i a més ha vist quants eclipsis, Juan Carlos?
5: Bueno, doncs totals han estat 18 de moment.
2: 18 eclipsis, clar. Home, amb aquesta experiència jo crec que ens donarà consells per fer unes fotografies superestupendes, però anem per parts. Laia, què és el que es veurà aquest 12 d'agost i per què és tan important?
4: Aquest 12 d'agost tenim un eclipsi total solar, que és un fenomen astronòmic que succeeix quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra, bloquejant, en aquest cas, totalment la llum solar i projectant la seva ombra sobre el nostre planeta. Això és molt únic, perquè tindrem el privilegi de veure-ho aquest 12 d'agost, però a més, els següents anys, el 2027, el 2 d'agost de 2027, tindrem un altre eclipsi solar que es veurà des de la zona de Cadis, de Màlaga, i a més, el 26 de gener de 2028 també tindrem un eclipsi anular. O sigui, realment aquests propers 3 anys som molt afortunats que podrem veure 3 eclipsis.
2: Mm-hmm. Ara ho teníem molt recent, i abans que se'ns passi aquesta emoció quasi que ens has tornat a portar, Abel, sentint aquell tall.
3: No m'havia sentit jo encara.
2: No t'havia sentit, oi?
3: Hi ha un moment que comec un error perquè dic que la Lluna es veu mossegada. No, evidentment era el Sol que estava mossegat per la Lluna aquest final. Però és que clar. Jo estava encara amb el que deia la meva mare, perquè a més va ser un viatge molt intens que vaig fer amb la meva mare, i estava doncs amb les emocions allò disparades. I ara escoltàvem que l'hem posat a la pell de gallina, no? Perquè va ser molt, molt intens.
2: 4 minuts i...
3: Sí, 4 minuts i 10 segons, de totalitat. A les 2 del migdia. No és com l'eclipsi que tindrem aquest dimecres, que és al vespre, sinó que era a ple migdia, les 2 del migdia, i de cop es fa pràcticament fosc. No va ser fosc del tot, no es va fer de nit del tot. Hi havia aquesta mica de... com un petit cercle al voltant del Sol, tot i que era 100%, realment estava a la zona de màxima totalitat, o sigui, de totalitat, vaja, de màxima ocultació, però hi havia un petit cercle de llum al voltant, i la llum era com si fos 20 minuts abans de fer-se fosc. Per tant, era el vespre, no era negra nit.
2: Però la temperatura però, clar, sí que es va baixar, o no?
3: La temperatura va baixar. Jo, de fet, portava un termòmetre per registrar-ho, però al final no em va funcionar, perquè volia veure aquest descens que hi havia, perquè de cop és una sensació molt... molt... Bé,
2: el Juan Carlos ens ho podrà explicar.
3: Ell n'ha vist 18, però clar, és una sensació molt especial.
2: Per tu,
3: molt
2: com a primera vegada, que jo crec que la majoria dels oients serà la primera vegada la que viuran ara, ja parlarem ara de les diferències, però diu que hi havia gent que plora, no? I de manera incontrolada i sobtada, que bueno, ni s'ho espera.
3: Nosaltres, clar, la sensació d'entrada, nosaltres vam arribar allà després de...
2: Mare i fill, més m'agrada molt aquesta...
3: Ma mare, que doncs, no havíem fet mai un viatge així tan lluny, no? Vam travessar l'Atlàntic, vam arribar a Chicago plovent, el senyor d'immigració de l'aeroport ens diu, però què, hem vingut a veure l'eclipsi en aquest temps? Jo, home del temps, ja m'ho havia mirat una mica i dic, no, hi haurà allò que en diuen una finestra de bon temps, no?, que en diuen els himalaistes per anar a fer cim, i efectivament l'endemà feia sol, i l'endemà de l'eclipsi tornava a ploure, per tant vam tenir un petit miracle, com diu la meva mare, però clar, venim de tot això, a terres a Chicago

0: vent. Fas 600 quilòmetres pràcticament fent nit a Illinois, a mig camí. Després arribes a Sant Louis, et trobes una caravana com jo no havia vist mai. La caravana més bèstia que he fet en la meva vida va ser sortint de Sant Louis, anant cap a aquesta zona sud de Missouri, i dic, és que no arribem. Vull dir, pensar que no arribàvem, clar, imagina't.
1: Sí, de fet,
0: no vam arribar a Cape Girardeau, que és un poble del sud de Missouri, on hi havia unes festes programades allà al costat del riu Mississippi. D'això també que hem posat aquesta cançó, el Proud Mary, no?, de la Tina Turner.
1: Exacte.
0: Que parla del Mississippi. I no vam arribar al poble, i ens vam haver de sortir a una àrea de servei 10 minuts abans, perquè és que si no arribàvem. Sí, i vam arribar a una àrea de servei que no era una cosa cutre, sinó un lloc ben habilitat, hi havia molta gent allà, i ara havíem passat uns minuts abans, unes milles abans, vaig dir, a la pròxima, i havia vist molta gent, dic, a la pròxima sortim perquè no arribem. Vam arribar uns 10 minuts abans de la totalitat. Vull dir, clar, llavors, el moment aquell d'un minut abans, que de cop veus que la llum ja comença a ser, a minvar molt, era una zona que hi havia arbres, és que estic explicant això, i el Juan Carlos m'entendrà, i se'm posa la pell de gallina, eh? Hi havia una zona que hi havia arbres, i la llum que es filtrava a través dels arbres, clar, els rajos de sol que arribaven a terra tenien la forma de l'eclipsi. I llavors, els rajos de sol filtrats a través dels arbres projectaven com una espècie de llunes al terra, que en veritat era la forma del raig de sol eclipsat, no? I aquella sensació, aquella llum, al final hem arribat, que ens pensàvem que no arribàvem, aquella emoció amb la teva mare, un viatge tan especial, aquell moment ens vam abraçar i ens vam posar a plorar. Saps? Vull dir, és inevitable, ja no només per l'eclipsi, sinó per tot el que ha comportat, per les dificultats que hem tingut, aquell dubte de si arribem o si no arribem, i de cop aquella llum, aquella màgia, tenim algun vídeo que vam fer, fins i tot, del moment aquell, és que ja està, i encara no era la totalitat, potser faltava un 1%, i era una cosa, és que no sé si intento transmetre l'emoció, les sensacions d'aquell moment, però va ser realment, Juan Carlos, segur que tu
1: Juan
0: entens,
1: Carlos, explica'ns, tu com màgia. Ho vas viure? Perquè tu també vas estar en aquest.
2: Jo crec que estàs transmetent molt bé la sensació, que és una emoció, la veritat és que la veritat és que és molt emotiu. Jo he vist plorar a grans científics, a doctors en astrofísica de l'emoció, perquè concentres tot un viatge a un lloc que està molt, molt, molt lluny de casa teva. De vegades passes i amb moltes coses, penalitat, i tot es concentra en uns breus minuts, en 3, 4, 2 minuts. Llavors, clar, és molt, molt, molt, molt emotiu.
1: Tu, que n'has viscut tants, quin és el que recordes amb més emotivitat, Juan Carlos?
2: Bueno, el més especial per mi és que tots són... Bueno, mira, són com uns fills, no? Que los estimes a tots, aunque són diferents, no? Però el més emotiu o el més especial va ser un que vam veure des de l'Antàrtida, o diria jo sobre l'Antàrtida, perquè aquest eclipsi era el primer eclipsi total de sol que seria visible per la humanitat a l'Antàrtida, no es veia a l'Antàrtida. Llavors, només es van haver tres expedicions. Una va ser un trencaglàs que va sortir de Sud-àfrica, una altra, una estació russa, també, que es deia la Novorossiya, en la qual deixaven anar un petit grup de turistes, i el grup en el que anava jo va sortir des de Punta Arenas, a Xile, per fer un recorregut de 14 hores, totes les de l'aire, a fer la trobada a l'ombra de la lluna i després fer una baixada, una aproximació al pol sud geogràfic on es troba l'estació Munson Scott i també un acostament al Vinson, la muntanya més alta de l'Antàrtida. I va ser increïble, la veritat.
1: A nivell d'emocions, ara tu deies, he vist científics plorar. Què creus que es transmet, aquesta part metafísica que podríem dir una mica per sobre de la ciència, què ens passa que ens emociona tant un eclipsi solar? Com ho podries definir?
2: Pues mira, jo hi ha un dibuix, no? O un gràfic de l'astronomia del segle XIX, que és un aventurer, doncs un viatge aventurer que trenca el que és la bóveda celeste i descobreix darrere tots els mecanismes que mou l'univers, no? Doncs jo crec que un eclipsi és això, tenint en compte de que aquí hi ha algo molt gros que nosaltres estem acostumats a la realitat quotidiana, però hi ha algo molt gran darrere que mou tot, no? I és un moment en què visualitzes tots aquests mecanismes, no?
1: La Laia López, que ella és astrònoma, aficionada a l'astronomia física i que et mous tant en el món de l'astronomia, Suposo que intueixes també ja tot aquesta, aquest neguit en el món també científic per seguir aquest eclipsi, que aquesta vegada el tenim tan a prop, perquè això també és inusual, no?, que el puguem veure des de casa.
3: Sí, totalment. Tota la gent del meu entorn en parla, tots fa mesos i mesos que ja tenen les ulleres preparades per veure l'eclipsi.
1: Sí, sí. Això és important, que la gent...
0: Seguretat
1: a l'hora de mirar-lo.
3: Ara que parlem les ulleres, recordar que, si us plau, compreu ulleres homologades amb el codi ISO 123-12-2, que verifiqueu, no?
1: 123-12-2, eh?
3: Sí, que són homologades.
1: Doncs ho tindrem en compte també. I una altra cosa important, que per això també volíem parlar amb el Juan Carlos, a l'hora de fotografiar, perquè tots volem immortalitzar aquest moment, què hem de tenir en compte? Com podem fer una bona fotografia de manera simple, eh? Perquè m'imagino que es pot fer tot el sofisticat que vulguem.
2: Exactament, sí. No, anaves a dir alguna cosa?
0: Sí, no, anava a dir, jo, sincerament, passaria de fer fotos. És a dir, ja
2: mira,
0: tenim, ja tenim
2: els... Me l'has tret de la boca.
0: Oi? Vale, perdó, és que perquè tinc la meva experiència d'aquell... I més perquè és un minut i mig i tenim professionals com tu doncs que ja faran fotos, ja les tindrem, i les fotos que vulguem fer amb el mòbil és que no val la pena. És un eclipsi que durarà poc més d'un minut, minut i mig. Disfrutem-lo, perquè a mi m'ha passat això fa 2 anys als Estats Units, que vaig voler anar un moment a fer la foto, ja no de l'eclipsi, sinó de la llum que hi havia, perquè la llum va minvar, el que deien en aquell tall de fa 2 anys amb la neva llunesta, no? Que de cop apareix Saturn, apareixen estrelles, i vaig voler com immortalitzar, més que l'eclipsi en si, aquell moment, aquella llum, i em vaix perdre alguns instants molt macos amb la meva mare de gaudir d'allò. Per tant, centra't en l'eclipsi, mira això, perquè és un eclipsi de sol total, la majoria de gent no la veurà mai a la vida.
1: Sí, sí.
0: És una cosa excepcional, tenim la sort, la immensa sort de poder veure-la, centrem-nos en això, vivim el moment, i les fotos ja les farà la gent que se n'encarregui, perquè no ens sortiran bé les fotos. Perdona, Juan, però sé que anaves per aquí, però...
2: L'has dit perfecte. L'únic que jo afegiria és que per immortalitzar aquest moment, diem, més íntim, no?, del llum mateix i el seu entorn, jo deixaria un mòbil gravant en vídeo.
0: Clar.
2: Des d'un minut abans... Clar. Fins que un minut després.
1: Clar,
2: no?
1: Clar,
2: és
1: el que anava a dir, fem automàtic. Fem automàtic,
2: les,
1: no?
2: Les emocions, la caiguda de la llum i tal, clar. Tot és ugrai.
0: Sí, sí, ben vist.
1: I llavors, per fer-ho així, és a dir, per poder gravar aquest i immortalitzar-ho de manera automàtica i nosaltres poder anar vivint, com ho podríem fer? Amb un mòbil es pot captar bé la imatge del que passi o no?
2: Sí, sí, un mòbil, el que passa és que un mòbil té una dificultat i és que té massa automatismes. I això, aunque sembli una contradicció, és un problema perquè s'ha de fer uns ajustaments per captar només la llum que nos interessa. Durant les fases parcials, doncs, necessitem posar un filtre, el mateix filtre que podem utilitzar per veure el sol en les ulleres, però què és el que passa? Que el sol, la mida del sol aparent, és molt petita. Llavors necessitem doncs, amplificar la imatge, i, però clar, hi ha problemes, perquè si deixem tot en autofocus, l'autofocus et torna boig, llavors hi ha aplicacions, per això, que, o si no, la mateixa càmera, podem actuar de modo manual, enfocant en infinit, doncs, deixant la llum precisa, i... però jo no me complicaria gaire, o sigui, jo el que faria és això de posar el vídeo, perquè durant la fase parcial la caiguda de llum és molt, molt lleu, no? O sigui, no es veu pràcticament res. Mm-hmm. I tot se precipita, sembla com que s'acosta a la fi del món,
0: els
2: últims 2 o 1 minut abans,
0: sí,
2: és espectacular.
1: Sí, és que m'agrada aquest concepte, sembla que s'acosti la fi del món.
0: Sí, la sensació aquesta de cop, aquella llum que minva de cop, que és el que diu el Juan Carlos, que durant la fase parcial sí que veus que la llum va llanguint una mica, però no és fins aquest minut, 2 minuts abans, que de cop veus què està passant i la temperatura comença a baixar. És una sensació, hi ha una reacció física, realment. Perquè, més, jo l'eclipsi aquest era a 2 del migdia. I de cop a 2 del migdia es fa pràcticament de nit. Vull dir, els animals també reaccionen. I tu, com a animal, com a ésser viu, que no li toca que passi això, de cop hi ha una reacció física, més enllà de les emocions, entenc jo, eh? I aquesta sensació que deia ara ell, que d'aquest minut, 2 minuts abans, que de cop veus que sí, que la cosa és imminent, i de cop és com un... Flup, com un flop, i de cop ja ho tens allà. I tens allà el sol ocultant, no? És que és meravellós.
1: Però podrem veure aquestes perles de Bailey, ho dic bé, les perles de Bailey, això podrem veure o no aquí també? Aquestes boletes que hi ha al voltant del sol, és maco això, els que l'heu vist ja?
2: Sí, les perles de Bailey sempre es podessin, però això ja depèn una mica del perfil, l'orientació en les que estem. De fet, podem estar veient un mateix eclipsi. Jo l'estic veient, per exemple, a La Corunya, i tu l'estàs veient des de València, i veurem perles de Bailey diferents. aspectes, ai, perquè, clar, l'angle de projecció sobre el perfil de la Lluna canvia una mica, no? Llavors, per revelar sempre hi ha, fins i tot es poden predir, hi ha programes, hi ha software que te permeten veure doncs, com es formaran tant a l'entrada, al començament de l'eclipsi total, com a la sortida. És un dels fenòmens més espectaculars. Però jo volia destacar una cosa d'aquest eclipsi que no serà com l'eclipsi que es van veure doncs, el 2024 als Estats Units, el sol no estarà ja a dalt, sinó que estarà molt i molt baixet. Mm. Llavors, per una banda, hem de tenir en compte doncs, això, que qualsevol objecte tant artificial com natural, com posar arbres, muntanyetes, edificis, pot tapar la imatge del sol en el moment crític. I, per altra banda, hi ha un fenomen que pot passar desapercebut en altres eclipsis, i és la projecció de l'ombra de la Lluna sobre l'atmosfera de la Terra i sobre el paisatge. No? Això pot ser espectacular, sobretot si pugen a un turó o a una muntanyeta, veurem com doncs, 2-3 minuts abans s'acosta com una tempesta gegant des de l'oest, i és l'ombra que ve cap a nosaltres a velocitat supersònica.
1: Ah, clar.
0: Clar, és l'ombra que ens arriba a nosaltres, que és el moment que tenim l'eclipsi, diguéssim, sobre nostre.
1: Clar, clar, clar, és com si vingués un núvol enorme que ens està tapant el sol.
2: Exacte, la Lluna. Sí,
1: clar, sí, clar, sí. Com si fos un núvol negre, no?
0: Sí, una taca, no?
1: Una taca.
0: Sí.
2: Mm-hmm. Sí, sí, no, veient com s'enfosqués tot l'horitzó i veient com una mena de passadís fosc, que és la projecció d'ombra, perquè, clar, al estar el sol molt baixet, clar, una... la projecció clar. És un angle molt, molt, molt tancat, o sigui que la veurem molt i molt bé en aquesta ocasió.
1: Clar, als Estats Units era a l'abril, hem dit?
0: Sí, 8 d'abril.
1: Per tant, no sé jo si la diferència de temperatura afectarà també. Vosaltres no era ple estiu. Nosaltres sí que estarem ara ple estiu, sí, el 12 d'agost. Passa... Potser notarem més a la diferència de temperatura llavors, o no
0: clar,
1: té per què?
0: A veure, aquest de l'abril és el que dèiem, era a les 2 del migdia, aquest és a 8:45 del vespre aproximadament, la temperatura ja ha baixat, potser no es notarà tant com si fos al migdia, però en tot cas s'ha de notar un descens de temperatures, però sí que i agafant el guant del que comentava Juan Carlos, no? Hi ha una sèrie de handicaps, podríem dir, amb aquest eclipsi. Un és l'hora. No és el mateix tenir un eclipsi a les 2 del migdia, a ple zenit, no? El sol allà dalt de tot, que tenir un eclipsi 8:45, que falten 15-20 minuts perquè el sol es pongui. Ho dic a nivell de contrast de llum.
1: Sí, i de que la gent també sàpiga què és el que
0: clar,
1: pot veure.
0: Sí, això
1: no?
0: Per un cantó. Per l'altre cantó, el que dèiem, el sol estarà 4-5 graus sobre l'horitzó. Per tant, necessitem un horitzó molt pla, busquem bé el lloc, una zona alta, l'horitzó cap a ponent, cap a l'oest, cap on es pon el sol, ha de ser el màxim pla que sigui possible. I després també, tinguem en compte això, i en referència també al que dèiem de les fotos, de gaudir el moment, perquè és un minut. Minut i mig.
1: Clar, vosaltres vau tenir-ne 4 als Estats Units.
0: 4 minuts, 10 segons. Aquest minut i mig, no te l'enteres, i ha passat. I vull dir, per tant, i després hi ha un altre hàndicap, que és que encara queden uns dies i no es pot fer una previsió com cal, però sí que mitjans d'agost és una època en què pot haver-hi tempestes al sistema ibèric, cap a l'Aragó, i això, com que estem parlant que aquest eclipsi es veurà bàsicament des de les comarques de Tarragona, en el cas de Catalunya, també, evidentment, Castelló, doncs... clar, aquestes nuvolades, aquestes tempestes, que no dic que hi hagin de ser, però mitjans d'agost és una època en què és fàcil que passi.
1: Sí, que a més es poden improvisar de sobte.
0: Sí, i apareixen de cop, i aquests, ja no la tempesta perquè ens arribi, sinó l'enclús de la tempesta, que és la part de dalt, el barret de la tempesta, pot ser que arribi. Jo, ara fa uns mesos, a l'abril, vaig anar a la meva ubicació que tinc prevista per aquest dimecres, i em va passar això, que de cop a 8:45 hi havia unes tempestes entre Saragossa i el Canyís, i el sol no el veiem. I això és una cosa que pot passar i que hem de tenir en compte. Tant de bo que no. I la gent que se'n va a Galícia, que sàpiga que allà hi ha més probabilitat que hi hagi núvols que no pas a Catalunya o Castelló o a les Balears.
1: Perquè ara us diré, no vull que em digueu la localització perquè si no tindrem una allau de cotxes aquell dia, però teniu més o menys la zona en la que veureu que teniu previst l'eclipsi. Deixem el Juan Carlos, que és el que n'ha vist més al final. A veure, Abel, tu ho tens clar, la zona?
0: Sí, ja tinc la zona ja clara, una zona a cavall de Ribera d'Ebre i el Priorat.
1: Va, a cavall de Ribera d'Ebre i Priorat. Tu, Laia?
3: Jo porto mesos fent expedicions.
1: Ho sé.
3: Cap de setmana pugem a una muntanya diferent, amb un mirador diferent, a veure trobar el millor lloc. I he trobat un mirador per la zona de Tarragona, que crec que pot estar molt bé.
1: Per la zona de Tarragona, eh? Juan Carlos, tu estaràs per Catalunya o per on estaràs?
2: No, jo en aquesta ocasió sortiré de Catalunya i estaré per la zona de Palència, que té, doncs, és una planera i té uns horitzons molt, molt nets. I el sol està més alt, a més a més.
1: Juan Carlos, tu que n'has viscut tants, n'hi ha algun que hagis viscut ja i que creguis que potser és el que s'aproxima més al que podem viure nosaltres aquest dia?
2: Doncs, bueno, aviam, per exemple, el 2019, el 2 de juliol del 2019, van veure un a Xile. En aquesta ocasió van anar al observatori de Cerro Tololo perquè presentaven també un projecte d'observació de com afecta la transmissió de mòbils i d'ondes de ràdio, doncs, l'eclipsi. I el sol estava baixet, no tant com estaré aquí, però estava baixet. I va ser espectacular. El que a mi me va impressionar, i tinc fetes les fotografies i timelapses, és de l'arribada de l'ombra, precisament. Uh-huh. O sigui, el sol va ser espectacular. Clar, en aquesta ocasió també hem de pensar que està en un lloc privilegiat, aquest observatori que està a 2.400 metres d'alçada, clar, donant una atmosfera neta, pràcticament fins a l'horitzó, però... realment l'efecte de l'arribada de l'ombra de la Lluna va ser increïble. I això és algo que veurem també en aquest eclipsi.
1: I també en les estones prèvies valen la pena també, no? Estem parlant tota l'estona del moment, el moment, el minut i, sí. I escacs que hi haurà, però
2: sí.
1: Notes alguna cosa? Clar, visualment sí que vas veient, no? Com es va fent el procés.
2: Sí, el que passa és que al principi és molt lent. Pensa que tota la part parcial, hi ha dos parts parcials, la d'entrada i la sortida. La d'entrada triga més d'una hora. Clar, i estar els primers quart d'hora, 20 minuts, i dius, bueno, aquí no passa res, no es veu res, i tal, no? I ja, quan ja portes mitja hora, dius, ostres, que raro, perquè el sol està tot despejat, però el sol ja no crema tant.
0: Exacte.
2: Però està passant núvols, no hi ha núvols. I llavors ja t'adones que hi ha un percentatge doncs, bastant important i ja comença a notar-se els efectes de l'eclipsi, no?
0: Jo tinc una pregunta, Juan Carlos, perquè quan has vist 18, i clar, et pots trobar amb intangibles com que això, que estigui tapat i que no es vegi l'eclipsi. En tots els eclipsis que has anat, has tingut la sort de tenir el cel serè i poder,
1: exacte,
0: i poder veure?
1: Exacte, perquè sempre hi ha un risc.
0: Clar, hi ha aquest risc.
2: Home, això ja seria miraculós.
0: Clar.
2: No.
0: Per probabilitat...
2: En dues ocasions, de los 18, uno va ser a Sud-àfrica, que es va tapar en la totalitat, però després es va tapar una mica, lo van veure així molt entre núvols, i després un altre que també era molt difícil, el 2015, a les Illes Fèroe, doncs clar, lo van tenir tapat, aunque sí, es va veure l'enfosquiment, perquè clar, va ser espectacular. No?
1: Això anava a dir que encara que es tapi, per si algú resulta que se li posen els núvols davant, alguna cosa es viu, no? És a dir, encara que no el puguem veure en la totalitat, les sensacions també ens arribaran. Les vas rebre tu també?
2: Sí, i tant. O sigui, nosaltres hem fet mesures, perquè jo els últims viatges l'he fet ja doncs, en equips científics, hem mesurat, dient, la baixada o la caiguda, en diria jo, de la il·luminació ambiental, i més o menys en cada eclipsi total és una baixada de més de 20.000 vegades respecte al llum normal.
0: Uau.
2: Sí que l'efecte
1: és
2: brutal.
1: Sí, l'efecte és brutal igualment. Clar, tota aquella gent que ara de sobte li ha agafat com a mi mateixa un entusiasme pels eclipsis, home, té l'oportunitat de llegir el llibre que el Juan Carlos, amb tota aquesta experiència, ha pogut transmetre amb aquest llibre que es diu Eclipses, la sombra de un gigante. Laia, tu tens moltes ganes de tenir-lo. De fet, tu
3: ja l'he demanat. Ja l'has demanat. L'estic esperant. És un llibre, anava a dir, no? Els autors és el Juan Carlos Casado, però a més hi ha altres científics, el Miquel Serra Ricard, el Carlos Javier Rodríguez Jiménez i el Javier Parra. I pel que he vist jo de la descripció, diu que en aquest llibre trobaràs tot allò necessari per gaudir de l'experiència d'un eclipsi i que et proposaran, doncs, 8 tècniques participatives, doncs, per gaudir-lo més. I volia preguntar-li al Juan Carlos si ens podia explicar una mica més el contingut d'aquest llibre.
1: Clar, sí, explica'ns-ho.
2: Bueno, aquest llibre explica, doncs, tot el mecanisme de lo que són els eclipsis, també detalla els 3 eclipsis, fa també un avançament de los propers eclipsis totals que s'obriran a la Terra fins l'any 2040 i després es centra en aquest 8 experiments de tipus de ciència soterrana, o sigui que estan a l'abast de tothom, com la reacció dels animals, que és gravar vídeos del so. És un experiment que ja es va fer al 2017 als Estats Units, la caiguda de la llum respecte a la caiguda de la temperatura, és a dir, el que és la inèrcia tèrmica. O sigui, són uns experiments molt senzills de fer i que poden, bueno, lo que aporti cada persona, doncs es poden fer uns estudis molt, molt interessants.
0: Ciència ciutadana, que se'n diu, no, al final?
2: Ciència ciutadana, sí, senyor.
0: Sí, sí, la temperatura notarem que baixa i després veurem gràfiques i segur que el Servei Meteorològic de Catalunya d'aquí uns dies publicarà gràfiques veient com la temperatura al moment de l'eclipsi baixa i en alguns casos el descens pot ser important, malgrat, com dèiem, que és el vespre, sí, sí.
2: És que lo interessant seria, ja que hi ha un desplegament d'una xarxa de observatoris meteorològics, veure la influència de on està, dient, el recorregut o el camí de la totalitat respecte a los que queden fora. I ahí se poden fer unes gràfiques visuals després de veure la influència de l'eclipsi a dintre i a fora, no?
1: Laia, tu anaves a preguntar.
3: Sí, anava a preguntar, crec que no hi serà anar temps per aquest eclipsi, però per tota la gent que vulgui aconseguir aquest llibre també per preparar-se pels propers eclipsis dels següents anys, on es pot obtenir aquest llibre, Juan Carlos?
2: Sí, nosaltres hem habilitat una web, on a més, doncs, posem coses d'experiments, també senzilles, però si us adreceu, es diu astroaula.net. Astroaula.net lo podeu també adquirir ahí directament. I la versió que nosaltres hem fet és una versió, és a tot color. Totes les fotografies que hi ha són fotografies d'eclipsis reals, nostres expedicions, o sigui, no hi ha res baixat a internet. És tot autèntic i és una versió feta molt, molt, molt de cura i molt de carinyo.
1: Doncs jo proposo que la gent ens oblidem, la resta de persones, de sers humans, ens oblidem de les fotografies, mirem-les que faci el Juan Carlos.
2: Exacte. I tant, i tant. Sí, sí.
1: I disfrutem del moment i d'aquest eclipsi. I recordem, Eclipses, la sombra d'un gigante, és el llibre que us estàvem proposant ara, que tindreu totes aquestes imatges, i podeu trobar-lo a través de la web. La web és astroaula.net. Juan Carlos.
2: Correcte.
1: Doncs un plaer, de veritat, haver-vos tingut a tots tres, Laia, Abel, Juan Carlos.
0: Encantat, home.
1: I que realment us desitgem que visqueu aquesta experiència fantàstica, i jo crec que haurem de parlar-ne després. Per recollir les dades.
2: Això seria interessant veure després, des de cada punt de vista, com ha estat la cosa.
1: Exacte, des dels tres punts que no ens heu dit encara quins són, però més o menys tenim una aproximació. Exacte, doncs en aquí us convocarem. Moltíssimes gràcies a tots tres.
0: Un plaer, gràcies.
2: Gràcies.
4: La primera pedra, amb Noemí Polls.
5: We have a special show tonight. Heart is our musical guest, and today is obviously the solar eclipse. So we thought we have to do what we have to do. We have to sing Total Eclipse of the Heart.
1: Doncs sí, els Estats Units van viure un moment màgic l'any 2024 i el programa de televisió de Tonight Show del popular presentador Jimmy Fallon va aprofitar l'oportunitat per oferir una actuació musical al bell mig de Times Square a Nova York per celebrar-ho. El duet de rock nord-americà Heart, format per les germanes Wilson, va ser el convidat per interpretar juntament amb el còmic aquest clàssic de la cantant galesa Bonnie Tyler. Fallon es va caracteritzar amb un estil vuitanter, amb una perruca i unes ulleres de sol per pujar-se a l'escenari muntat especialment per l'ocasió, al terrat del número 30 de la Rockefeller Plaza durant el mateix eclipsi. Amb ells us deixem.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
2: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
1: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
3: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
1: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
0: RAC 1. Tots som un milió.
2: Bon dia, són les 9.

0: Sounds like... Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte 8 d'agost del 2026. Avui el sol dominarà durant el matí amb alguns núvols baixos a la costa de Tarragona. A la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent i puntualment cap a la zona dels ports, amb ràfegues de vent molt intenses en aquests punts. Les temperatures continuaran sent altes i en alguns casos tornaran a superar els 35 graus a Ponent. Arrenquem un cap de setmana on Ceuta és la protagonista involuntària de l'actualitat, involuntària i secundària, perquè ara el focus se l'emporta la diplomàcia internacional i els retrets entre Espanya i Itàlia. Meloni no ha baixat del burro, manté la suspensió de l'espai Schengen i no pretén revisar-lo fins d'aquí a una setmana. Una decisió sense massa conseqüències pràctiques, ja ho vam explicar fins aquí. Per tant, res de nou. El cas és que fa unes hores Pedro Sánchez ha decidit respondre amb la mateixa moneda. És a dir, des d'aquesta matinada, els viatgers que vinguin d'Itàlia poden trobar-se alguns controls quan arribin a l'estat. És una reacció sorprenent, sobretot si recuperem el que deia el govern espanyol ara fa uns dies. El ministre Marlaska, per exemple, ministre de l'Interior, just després que Meloni tirés pel dret, deia això.
1: Más solidaridad, más responsabilidad y, desde luego, menos egoísmo. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos. Ese egoísmo, porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
0: Mala fe, egoísmo, utilització partidista. Aquests dies també el ministre d'Exteriors, Álvarez, fins i tot ha anat un pèl més enllà, recordava la situació migratòria a Itàlia.
2: Itàlia no és capaç de resolver esa situació, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situació en Lampedusa.
3: No hay ningún motivo para introducir estas medidas.
0: Deia Álvarez, no hi ha cap motiu per introduir aquestes mesures. Això quan ho feia Itàlia, però ara ho fa Espanya, calcat, i els controls s'allargaran com a mínim fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. Un joc de nens entre governs amb una crisi migratòria, una crisi humanitària de fons que sembla, malauradament, que ja ha passat en un segon pla. La dada d'aquestes últimes hores és claríssima. 1.342 morts, o més ben dit, perdó, 1.342 menors migrants que continuen a Ceuta, 1.342 menors, i amb l'amenaça de molts marroquins de tornar-ho a intentar també d'aquí a una setmana. Sigui com sigui, el govern espanyol ja vol activar la reubicació de tots aquests menors en diferents comunitats. En tot cas, de seguida anem a l'aeroport del Prat per saber si aquests controls entre Espanya i Itàlia ja comencen a notar-se. Tot plegat, amanit amb un mercat de fitxatges que treu fum a Can Barça, n'estarem molt pendents al llarg de tot el matí, de tot el Via Lliure. El gran dubte és saber quan es farà oficial l'arribada de Rodri. El Barça i el Manchester City estan acabant de pactar tots els detalls, però, segons ha pogut saber RAC1, el fitxatge està encarrilat. També parlarem de Ronald Araujo, que serà una altra carpeta de sortida, en aquest cas cedit al Liverpool. A Madrid, la picabaralla, més enllà de Ceuta, també és per Isabel Díaz Ayuso. Ara mateix està al centre de la diana per la polèmica de l'Àtic. Tenim la connexió amb Madrid també a punt per comentar-ho. I cap de setmana d'anar mirant de reull, això sí, l'eclipsi, paciència, en parlarem, però deixarem la teca per la gent d'entre setmana. Nosaltres jugarem una mica amb el Moragues per fer un d'aquells jocs i aquells escenaris estranys que també ens agrada plantejar i veure què passaria. Per tant, què passaria si, ja veureu avui què plantegem amb el Moragues. Tot això, molt més, fins les dues del migdia. Ens hi posem, passen 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
4: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí l'Alba Carnicer i el Roger Jofre són a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents, Alba?
1: Pendents del pols entre Espanya i Itàlia per la crisi humanitària a Ceuta. Des d'avui el govern espanyol imposa controls a les fronteres per als viatgers que arribin d'Itàlia. És la represàlia de Pedro Sánchez a la decisió de Giorgia Meloni de mantenir la suspensió de l'espai Schengen, tot i l'ultimàtum d'Espanya. Mentrestant, a Ceuta hi ha 1.300 migrants menors i al Congrés els ministres Grande, Marlaska, Álvarez, Robles i Bolaños compareixeran a finals de mes per retre comptes.
0: Els viatgers, però, tindran un altre mal de cap. A l'aeroport del Prat continua la vaga indefinida dels treballadors de terra que donen servei a diverses companyies. La vaga afecta el personal de facturació i embarcament. Per exemple, aquest cap de setmana s'han programat més d'un miler de vols cada dia i això podria comportar més cancel·lacions. De moment, avui ja hi ha 20 vols cancel·lats.
2: I avui també molt pendents del possible fitxatge de Rodri pel Barça. Segons ha pogut saber RAC1, el club ja s'ha posat d'acord amb el Manchester City i el fitxatge estaria entre els 50 i els 60 milions d'euros. Tot plegat el dia que l'equip blaugrana disputa un triangular a Udine a partir de les 9 del vespre. Qui no viatjarà a Itàlia és Ronald Araujo, que marxa avui a Liverpool per incorporar-se cedit a l'equip anglès.
1: I a Madrid, el govern d'Isabel Díaz Ayuso fa marxa enrere i posa a la venda el polèmic àtic de Chamberí, que va comprar per 6,3 milions d'euros. Ara, però, el ven per gairebé 400.000 euros més. El PSOE i su capai ho portarà davant la justícia per un possible delicte de malversació i prevaricació. La presidenta madrilenya, però, hi treu ferro i evita donar més explicacions.
0: Avui que fa 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, el socialista arriba a l'equador del mandat amb els pressupostos aprovats, però amb fronts oberts, com per exemple el model de finançament i la recaptació de l'IRPF a la crisi educativa. Illa també haurà de tenir un ull posat als tribunals, tant pel que fa a les investigacions que esquitxen el PSOE, com també per la possible amnistia a Oriol Junqueras o Carles Puigdemont.
2: Pel que fa a la resta dels esports, avui jornada d'amistosos d'equips catalans. L'Espanyol juga contra el Coventry City a 7:15 de la tarda i el Girona s'enfronta al Nàstic de Tarragona a 9:15, tot plegat després que ahir els gironins empatessin a 2 contra el Sabadell. Qui també juga avui és el Madrid contra el Ferencváros a 7:00 PM.
3: I pel que fa al temps, aquest matí de dissabte es presenta tranquil i assolellat amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada. A partir del migdia torna la inestabilitat en forma de ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent i a punts de la Catalunya central a les Terres de l'Ebre, especialment a l'entorn de Tortosa, també hi pot haver algun ruixat o tempesta. A la resta, sol, amb intervals de núvols alts i amb temperatures que poden superar els 35 graus a Ponent.
0: Les 9:07. El xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia agafa embranzida i debilita encara més l'espai Schengen.

0: De seguida actualitzem l'última hora del fitxatge de Rodri pel Barça. De seguida repassem també els detalls de la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. De fet, de seguida concretem totes les carpetes que té sobre la taula Joan Laporta i també Deco. Però abans, des d'aquesta matinada, Espanya fa controls als viatgers que arriben d'Itàlia. És la reacció del govern de Pedro Sánchez al desafiament des de fa una setmana de Giorgia Meloni. En aquell moment, Itàlia va suspendre l'espai Schengen amb Espanya i des de llavors s'han reforçat els controls als avions, als vaixells que arriben des de territori espanyol a Itàlia, tot plegat arran de la crisi migratòria i humanitària a Ceuta i després de l'arribada irregular de milers de persones a aquesta ciutat autònoma. Doncs bé, després dels estira i arronsa públics, la Moncloa respon amb la mateixa moneda que Itàlia. A aquesta hora estan en marxa controls fronterers per tots els que vinguin d'Itàlia. De fet, el govern espanyol no ha deixat que s'esgotés el seu propi termini. La Moncloa donava fins demà diumenge perquè Meloni baixés del burro, fes marxa enrere, però ahir al vespre, per sorpresa, el Ministeri de l'Interior va anunciar que des d'aquest cap de setmana faria aquests controls. S'allargaran un mes, fins al 7 de setembre, o fins que el govern italià rectifiqui. Així ho diu la Moncloa. És un xoc sense precedents entre Itàlia i Espanya que eleva al màxim la tensió diplomàtica entre els dos estats membres de l'espai Schengen. Com dèiem, la gota que ha fet vessar el got ha estat la negativa del govern de Meloni a aixecar els controls als viatgers procedents de l'estat espanyol. Des de Roma, el ministre de l'Interior italià, Matteo Piantedosi, assegurava que la decisió respon a motius només de seguretat i sobretot el risc d'un suposat nou intent d'entrada massiva de migrants.
1: Està clar que ha estat una acció inevitable de defensa de la integritat territorial d'Espanya, però és un error inflavarurar que encara hi ha una xifra important de gent que continua a Ceuta. Hem estat solidaris amb Espanya i ho continuarem sent, però tots tenim interessos per la nostra nació. És una mesura temporal. La traurem després del 15 d'agost.
2: Dopo el 15 d'agost...
0: Això vol dir que el govern italià dona credibilitat a les informacions que apunten que el 15 d'agost hi podria haver una nova entrada massiva de migrants a Ceuta, Mar Poyato.
3: Per això el govern de Meloni diu que mantindrà els controls fins que desaparegui aquest risc. En un comunicat insisteix que la mesura és temporal, que no va dirigida contra Espanya i recorda que ja ha establert controls fronterers en altres ocasions, com ara amb Eslovènia.
0: Però malgrat totes aquestes explicacions, el govern espanyol considera que la decisió d'Itàlia vulnera les normes de lliure circulació de les i Schengen. Des de la Moncloa asseguren que també s'han de protegir els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols. Per això, ara han decidit aplicar als italians la mateixa medicina. Ho deia unes hores abans el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
4: Por la dignidad de los españoles y las españolas, por la unidad de Europa y por la verdad, el gobierno italiano tiene que retirar esas medidas hacia los ciudadanos españoles.
0: Per tant, des d'aquesta mitjanit, Espanya també controla els viatgers procedents d'Itàlia, fet que eleva encara més la tensió diplomàtica entre els dos països. El pols entre Madrid i Roma entra en una nova fase. La resposta espanyola evidencia el deteriorament de les relacions entre tots dos governs. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
5: Bon dia. Moncloa ja ha perdut la paciència amb Itàlia. Roma manté els controls als passatgers que arriben d'Espanya per por que els migrants que van entrar a Ceuta acabin movent-se per l'espai Schengen. Però el govern espanyol rebutja aquest argument. Recorda que Ceuta té un règim especial dins de Schengen i, a més, que la majoria dels migrants que van entrar la setmana passada ja han tornat al Marroc. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, considera que la resposta italiana no s'aguanta per enlloc.
6: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reproducida. La mayor parte de las personas que entraron irregularmente en Ceuta han sido ya devueltas.
5: A més, el govern espanyol també contraataca. Recorda que, segons Frontex, Itàlia és el país de la Unió Europea que registra més entrades irregulars de migrants.
0: Tot plegat, gràcies, Adrià, ja s'ha traslladat a l'aeroport del Prat, on hi ha incertesa entre els viatgers. Molts desconeixen com els afectaran aquests nous controls fronterers i si això pot comportar més temps d'espera o retards en els desplaçaments. Les autoritats, però, insisteixen que els controls seran aleatoris, demanen tranquil·litat als passatgers mentre s'apliquen aquestes noves mesures. De fet, a RAC1 hem pogut comprovar que realment els controls són aleatoris. Alguns viatgers italians a aquesta hora estan entrant a Barcelona sense haver de fer res excepcional i altres, en canvi, han d'ensenyar el DNI. Anem cap a l'aeroport del Prat en directe. Josep Ferrer, bon dia.
7: Bon dia. Entre les 7 i les 8 del matí han arribat els tres primers vols procedents d'Itàlia, tots tres de la companyia Ryanair. Els viatgers, la majoria joves italians, que venen a passar uns dies de vacances a Catalunya, no sabien res de l'establiment dels controls. I, de fet, la policia espanyola només ha controlat i ha demanat als DNIs els viatgers del vol que ha arribat de Bèrgam, mentre que els que venien de Milà i de Bolònia no han pogut baixar de l'avió sense passar cap mena de control.
8: No problema, no controllo passaporto.
9: Siamo scesi dall'aereo e siamo usciti direttamente.
10: Solo han controllato la carta d'identità. Bajamos el avión y después controlamos todo el avión.
11: La policía nos ha parado para ver los documentos y basta.
7: Ara, fa uns minuts, ha aterrat un altre vol procedent d'Itàlia, en concret de Roma, de la companyia Wizz Air. Veurem si aquest el controlen o no. Per avui, a l'aeroport de Barcelona, hi ha programats una setantena de vols d'arribada de ciutats d'Itàlia.
0: Això a Barcelona, gràcies, Josep. Mentrestant, a Ceuta ja ha fet totes les autòpsies, ja s'han fet totes les autòpsies als 82 migrants morts mentre intentaven arribar a territori espanyol. Fins ara, les autoritats han aconseguit identificar només 6 de les víctimes, totes elles homes adults de nacionalitat marroquina.
3: A tres de les víctimes les han pogut identificar gràcies a les empremtes digitals i a les altres mitjançant proves biològiques d'ADN. També hi ha tres casos que estan pendents de confirmar. Dels 82 cossos que s'han pogut recuperar, 81 corresponen a homes i només un és d'una dona.
0: Ara la gran preocupació se centra en els centenars de menors que han arribat sols. La policia espanyola n'ha registrat més de 1.300 dins del sistema d'acollida. La situació més delicada es viu a la perifèria de Ceuta, tocada a la frontera, on han instal·lat un assentament improvisat amb unes 300 persones.
3: La majoria són dones, joves i menors migrants que sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns. Els ciutadans de Ceuta diuen que estan desbordats cada vegada més. No tenen recursos per poder atendre els migrants i no reben cap resposta institucional. Asseguren que han d'atendre dones embarassades, mares amb fills petits i també joves que haurien patit agressions sexuals, ho deia el president de l'Associació de Veïns del barri, Abdellah Mustafa.
12: Estamos desbordados en la periferia, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Hemos intentado proteger a algunas chicas que venían buscando refugio, que venían de los montes después de haber sido violadas muchas de ellas o haber sido agredidas viniendo aquí a buscar refugio. Le hemos intentado dar una respuesta.
3: A aquestes noies se'ls ha facilitat atenció psicològica i també legal per poder denunciar les agressions sexuals.
0: Davant d'aquesta situació, la previsió del govern espanyol és reubicar els menors repartits entre comunitats tan aviat com sigui possible. La ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, ha anunciat que a finals d'agost reunirà els governs autonòmics per decidir com fa aquest repartiment.
13: Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. De pocas semanas. El curso escolar empieza a principios de septiembre, lógicamente ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: Segons Rego, segons la ministra, el perfil dels menors que han arribat a Ceuta ha canviat molt. Ara n'hi ha molts de menys de 13 anys i moltes més nenes. Per cert, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat actuar si hi ha alguna comunitat autònoma que es nega a acollir aquests menors migrants. Això després que el PP i Vox hagin mostrat reticències. El Partit Popular assegura que compliran la llei, però alhora busquen mecanismes jurídics per evitar l'acollida i per defensar el retorn dels menors al Marroc, ho deia la vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra.
14: Para que las comunidades autónomas cumplan la ley, el gobierno primero tiene que cumplir la suya, que es identificar a los menores, que es hacerse cargo de ellos y también atender a los tratados suscritos por el Reino de España con el Reino de Marruecos para el retorno de los menores no acompañados, para que esos menores estén con quien tienen que estar, que es con sus padres. Por tanto, la pregunta es, ¿va a cumplir el gobierno de España con la ley? Y después ya hablaremos si todos los demás la vamos a cumplir, que ya le digo que sí.
0: Vox assegura que lluitaran amb totes les seves forces contra el repartiment de migrants, ho deia el vicepresident d'Extremadura, de Vox, Óscar Fernández, de Televisió Espanyola.
15: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto y vamos a utilizar todos los medios políticos y todos los medios administrativos e incluso jurídicos, como ya hemos empezado a hacer en Extremadura, para que ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal, ningún menor, en este caso de lo que estamos hablando, a Extremadura.
0: Vox s'hi pot oposar públicament, però, tal com recordava la portaveu del PP, la llei obliga les comunitats autònomes a reallotjar els menors migrants quan un territori triplica la seva capacitat. És el cas, per exemple, de la ciutat autònoma de Ceuta. Una situació que enfronta els partits polítics a Madrid, ara ho sentíem, aquesta vegada és per també com, quan i on s'han de donar les explicacions públiques pertinents, les explicacions polítiques. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran al Congrés dels Diputats a finals del mes d'agost per donar-ne tots els detalls. Els populars, però, els representants del PP volen que ho facin la setmana que ve al Senat, que és on el PP té la majoria absoluta.

0: I avui és un dia clau en el mercat de fitxatges del Barça, molt pendents durant tot el Via Lliure, i us explicarem qualsevol detall que es pugui anar succeint, perquè ja hi ha acord entre el Barça i el Manchester City per fitxar a Rodri. Segons ha pogut saber RAC1, tots dos clubs han arribat a una entesa perquè el jugador madrileny acabi jugant a Can Barça. Les direccions esportives dels dos equips van estar treballant ahir fins ben entrada la nit per acabar d'enllestir el traspàs, que tot apunta que s'enfilarà entre els 50 i els 60 milions d'euros. De fet, el Manchester City ha rebutjat una primera oferta, la va rebutjar ahir al matí, de 45 milions. La documentació i els serrells s'acabaran de polir en les pròximes hores. La idea és que Rodri, amb qui recordem que el Barça ja té tancat aquest acord personal entre jugador i club, la idea és que Rodri s'incorpori el dimecres dia 12 a la pretemporada, és a dir, com la resta de mundialistes espanyols. Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia, sí, recordem que el jugador era un dels clars objectius del Madrid en aquest mercat d'estiu i que era una peça clau que faltava als blancs en el mig del camp. Tot i això, una trucada de Hansi Flick, la voluntat del jugador i l'estil de joc blaugrana han estat decisius perquè el futbolista, escollit millor jugador del Mundial amb la selecció espanyola i pilotador de l'any 2024, acabi a Can Barça. Així que Rodri, després de 7 temporades a Manchester, ja deixarà l'equip i tornarà a la Lliga Espanyola, tot i que encara li quedava un any més de contracte amb el City.
0: Insistim, estarem pendents al llarg de tot el matí, fins les 2 del migdia, aquí al Via Lliure, de qualsevol novetat que us la farem saber, evidentment, a l'antena de RAC1. Tot plegat, mentre els de Hansi Flick tornen avui a l'acció amb un triangular a Udine. Enviat especial a Itàlia, a Udine, Àlex Pintanel.
2: El Barça volarà cap a Udine en els pròxims minuts per disputar un triangular davant l'Udinese i el Nottingham Forest. S'espera que no viatgi Ronald Araujo, l'uruguaià, que aquest matí s'acomiadarà dels seus companys, marxarà cedit al Liverpool. És una operació d'en Pep, que s'ha tancat després que Flick li comuniqués al defensa que tindria pocs minuts. Els anglesos, que es faran càrrec de tota la fitxa, es guarden una opció de compra no obligatòria a final de temporada.
0: Ho deia el Pintanel des d'Udine. L'altra carpeta del Barça, que sembla que ja està encarreglada o pràcticament tancada, és la de Ronald Araujo, que se n'anirà al Liverpool cedit com a mínim una temporada. Per tant, sense Araujo, el conjunt blaurana avui s'enfronta al Nottingham Forest a les 8 del vespre, a les 9 del vespre, perdó, i contra el conjunt anfitrió, l'Udinese, a partir de les 10 de la nit. Els dos partits de 45 minuts cada un, format triangular, mentre el club ja té tancat un altre amistós just abans de disputar el Gamper.
1: Sí, per substituir el partit que s'havia de jugar el dia 15 a Tànger, que s'ha suspès per la situació migratòria a Ceuta, es disputarà un altre amistós. Serà un Basilea-Barça que jugarà 4:45 de la tarda el diumenge 16 d'agost a Suïssa. L'equip blaurana farà un viatge a Llampec d'anada i tornada el mateix dia.
0: Una altra carpeta, un altre nom del mercat de fitxatges del Barça és Ferran Torres. Ferran Torres, que continua amb el seu futur a l'aire, però justament mentrestant va rebent els homenatges de diferents punts d'Espanya per marcar el gol clau en la victòria d'Espanya al Mundial. Doncs bé, ahir va ser el seu poble, primer a València i després a Foios, homenatjat a Ferran Torres.
1: Sí, el davanter va rebre un bany de masses a Foios després de ser l'autor del gol que li va donar a Espanya al segon Mundial. Tot plegat mentre espera que el PSG presenti aviat una oferta per fitxar-lo, que segons diuen a França rondarà els 50 milions. Recordem que a Ferran només li queda un any restant de contracte amb el Barça.
0: I precisament a Madrid, on aquest fitxatge no ha fet gens de gràcia, el de Rodri, també hi continuen haver moviments al Real Madrid, que ja ha trobat un nou equip a Franco Mastantuono.
1: Sí, el club va fer oficial ahir la cessió de l'extrem argentí a la Fiorentina per una temporada, poc més d'un any després d'haver-lo fitxat per més de 60 milions d'euros i haver arribat a l'equip com una de les grans futures estrelles blanques. El jugador marxa cedit, i un extrem que marxa i un altre que arriba. I Andy Mandé va passar ahir la revisió mèdica amb el Madrid. Liburià es va entrenar en solitari perquè no va viatjar amb la resta de l'equip a Budapest, on avui a les 7 de la tarda disputen un amistós contra el Ferencváros.
0: I mentrestant, la Comunitat de Madrid recula i posa a la venda l'àtic de Chamberí. Després de dies de polèmica, el govern d'Isabel Díaz Ayuso es desempallega o intenta, com a mínim, aquest àtic que va comprar per 6,3 milions d'euros. Ara bé, ho vol fer guanyant calés, perquè el ven per 400.000 euros més del preu original. Malgrat la pressió pública, el govern madrileny no rectifica, justifica la compra, diu que ho van fer per substituir la seu de la comunitat que estarà temporalment de reformes. El cert, però, és que aquest pis, aquest àtic de Chamberí, no té la llicència per fer d'oficines. Qui fica cullerada en tot plegat és el Partit Socialista, que ho denunciarà, ho portarà als tribunals. Els socialistes volen que la Fiscalia investigui si hi ha delictes de prevaricació, malversació o qualsevol altra irregularitat. Els PSOE sospiten que van comprar aquest pis perquè Isabel Díaz Ayuso hi visqués. Alerten, això sí, que la compra es va fer d'una manera molt opaca. Amb això, la presidenta madrilenya cada vegada es veu més acorralada, però es refugia en la gestió de les conseqüències dels incendis per evitar donar més explicacions. Adrià.
3: Els socialistes critiquen que el govern madrileny no ha justificat per què havia de servir l'àtic. Diuen que si Ayuso vol una residència oficial està en el seu dret, però avisen que la compra s'ha de fer amb transparència. Per això, a més de presentar la denúncia, el líder dels socialistes a Madrid, Òscar López, ja demana que s'assumeixin responsabilitats.
4: Para conseguir, básicamente, tres cosas. La primera es que dimita la señora Ayuso. La segunda es que se diluyan todas las responsabilidades penales que haya en este asunto. Y lo tercero es conseguir que vuelva hasta el último euro que nunca debió salir para financiar la vida padre de la señora Ayuso.
3: Ayuso tira pilotes fora. Per esquivar la polèmica, assegura que només dedica esforços a gestionar les conseqüències dels incendis que van cremar la comunitat.
5: De verdad, no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para mis adversarios que están de vacaciones. Yo estoy centrada en problemas importantes. Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
3: Aquesta és la tercera denúncia per investigar la compra de l'àtic. El PSOE s'assuma, a més, Madrid i un advocat particular que ja havien fet aquest pas.
0: La reacció d'Ayuso, més enllà d'aquest tall que escoltàvem, a les preguntes sobre l'àtic, va anar més enllà, es va encarar als periodistes i els va suggerir preguntar per altres coses.
5: ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente.
0: Ayuso després els va acusar, els mitjans que li preguntaven per l'àtic de luxe, els va acusar de treballar per Pedro Sánchez. En aquell moment hi havia periodistes de Televisió Espanyola i de La Sexta. Cinc minuts i seran 9:45 del matí. Avui fa 2 anys exactes que Salvador Illa és el president de la Generalitat. Illa arriba a l'equador del mandat amb els pressupostos sota el braç, però també amb molts deures per fer. Encara no ha aconseguit desencallar el gran acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president, el model de finançament i la recaptació de l'IRPF, i a més continua la guerra oberta amb la comunitat educativa, que ja amenaça de complicar de valent l'inici del curs al setembre. Un inici de curs també polític en què el president Salvador Illa també tindrà un ull posat als tribunals, tant pel que fa a les investigacions judicials que encerclen Pedro Sánchez, com també la possible amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Laia Colomer.
6: Després d'un primer any de legislatura sense gaires ensurts, el segon està marcat per 2 grans crisis, la de Rodalies, que va coincidir amb el president de baixa i fora de joc, i l'educativa, que s'ha enquistat i pot tornar-se a complicar de valent a partir del setembre. De fet, l'oposició té en el punt de mira les 2 conselleres implicades, Sílvia Paneca i Esther Niubó, les ha reprovat i n'ha demanat la dimissió. El Parlament també ha reprovat la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la infiltració dels Mossos en una assemblea de mestres. Precisament en l'àmbit policial, un dels maldecaps del govern els últims mesos han estat l'augment dels incidents amb armes de foc, tot i que les xifres de la delinqüència més habitual van a la baixa, tot plegat en un any en què el govern també ha hagut de gestionar i encara els porta de corcoll la pesta porcina africana i els esvorancs del Putxet per les obres de l'L9 i a Montcada pel soterrament de les vies de Rodalies. Tot això són assignatures que Salvador Illa haurà de recuperar al setembre, però també tindrà un nou front obert, el nou sistema de finançament, el gran pacte amb Esquerra, que Junts amenaça de tombar el Congrés.
0: Tot i això, bona part de l'oposició qualifica de nefastos els 2 primers anys del govern de Salvador Illa. Tant Junts per Catalunya com el PP suspenen Illa, i els 2 anys de gestió tampoc convencen alguns socis habituals, Eudald Puig.
7: L'oposició carrega contra Illa i no aprova els 2 anys de mandat. El PP, Lorena Roldán, en declaracions a EFE, diu que Illa ha de millorar i canviar de socis, mentre que Junts, Mònica Sales, creu que ha fet una gestió nefasta i que el president empitjora i col·lapsa el país.
8: És negatiu i la nota que li posem és de molt deficient i necessita millorar i sobretot també necessita canviar de socis.
9: El president Illa està ensorrant Catalunya, s'està carregant el país de dalt a baix.
7: Però és que els socis d'investidura també arrufen el nas i no estan convençuts de la gestió a la quota del mandat. Gerardo Pisarello, dels Comuns, també a EFE, creu que els 2 primers anys són decebedors.
10: Estamos frente a un gobierno al que no se le puede dar ningún cheque en blanco, con el que hay que negociar todo, política a política, encargándose de que lo aprueben y que luego tengan voluntad de cumplirlo.
7: La majoria coincideix que Illa ha de remodelar el govern i que s'ha de millorar la gestió, sobretot en seguretat, educació i infraestructures.
0: Ara bé, fa dos anys, més enllà de la investidura de Salvador Illa, la imatge d'aquell dia va ser, sens dubte, la de Carles Puigdemont apareixent a l'Arc de Triomf després de 7 anys d'exili. Puigdemont va proclamar un discurs davant de centenars de persones i després es va fer fonedís. 2 anys després, l'expresident continua a Waterloo, a Bèlgica, sense poder posar els peus a Catalunya. De fet, tant ell com Junts se n'han anat de vacances amb una injecció de moral, l'aval de la justícia europea a l'amnistia. 2 minuts i seran 2:15 del matí, 4 anuncis i ara tornem.
11: Perdona, tindries lloc per dos?
12: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
11: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
16: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
15: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.

0: anar acompanyades de pedra. A Torelló, a Osona, van caure pedres de més de 4 centímetres de diàmetre, i a l'enclavament de Llívia, a la Cerdanya, hi va caure una forta calamarsada que va obligar a activar a 4 dotacions dels bombers per retirar el gel acumulat. Per tot plegat, Protecció Civil va activar el Pla Inuncat i el Meteocat va enviar durant les últimes hores diverses alertes de risc extrem per temps violent, possibilitat, per tant, de pedra, forts vents i tornados a la Cerdanya, al Ripollès, a Osona, al Berguedà i al Vallès Oriental. Avui, com dèiem, pot tornar a ploure durant la tarda, però aquest cop al nord-oest del país. Laura Ballart, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, repetiran algunes tempestes a la tarda, però la resta del dia com serà?
1: Doncs mira, sí que el matí serà estable, amb sol pràcticament a tot arreu, menys alguns núvols baixos de la Costa Daurada, que s'aniran desfent durant el matí. Però el més important són les tempestes d'aquesta tarda. Ja hi ha avisos activats per intensitat de pluja, per més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora al Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental, a les comarques de Ponent, punts de la Catalunya Central i també a la zona dels ports. Molt de compte, perquè aquestes tempestes poden anar acompanyades de calamarsa o pedra i les ràfegues de vent poden ser molt fortes.
0: Amb aquestes tempestes, amb aquests ruixats, vol dir que les temperatures cauran una mica? Estarem més frescos o no?
1: Just allà on hi hagi les tempestes sí que es notarà una mica la refrescada, però no serà una refrescada general. On no plogui, la calor seguirà sent bastant intensa. Avui els termòmetres estaran al voltant dels 30-35 graus i a Ponent poden arribar als 37 o 38 graus.
0: Demà ja et preguntaré per l'eclipsi, de moment encara no cal avançar-se. Dimecres recordem aquest eclipsi de sol a Catalunya, però a partir de demà, principis de setmana, com pinta la cosa?
1: Mira, bones notícies. Demà diumenge no s'esperen gaire ruixats, de moment. Serà un dia marcat pel sol a tot arreu, amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu i a l'oest del país, on sí que pot caure-hi alguna gota, però poc abundant. Les temperatures tornaran a ser altes i la setmana que ve també calor, sol i amb algunes tempestes a la tarda.
0: Demà, primera previsió de la Laura Ballart del dimecres, mullant per veure si farà bon temps i podrem veure l'eclipsi amb normalitat. Gràcies, Laura. Parlàvem de l'eclipsi i justament sobre això el Departament de Salut ha mogut fitxa perquè reforçarà els serveis d'urgències per l'eclipsi de dimecres. Preveuen que el desplaçament de persones a la zona on es pot veure, on el fenomen sigui total, farà incrementar la demanda assistencial, no només per possibles accidents de trànsit, problemes oftalmològics, com que hi ha més gent, també fins i tot pel que fa a malalties més comunes. Tot plegat ho detalla el pla de contingència sanitària que han preparat des del Departament de Salut i al qual RAC1 ha tingut accés. Es posarà en marxa el mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost, i durarà fins al 14 d'agost. Joel Penya.
2: Els principals reforços a caps i hospitals els dies de l'eclipsi estaran focalitzats a les regions sanitàries de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Començant pel mateix 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, durant tota la jornada hi haurà més professionals de l'àmbit de la medicina, la infermeria i la traumatologia als serveis d'urgències dels centres hospitalaris de referència. A més, a les urgències oftalmològiques hi haurà un metge resident al centre i un metge adjunt localitzable que anirà a fer atenció presencial on calgui. El 13 i el 14 d'agost, Salut reforçarà també l'atenció urgent a través de consultes externes. Hi haurà un servei de guàrdia localitzable als hospitals Arnau de Vilanova de Lleida, Joan 23 de Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa. Pel que fa a la primària, els serveis d'urgències tindran un metge i un infermer de reforç entre la tarda del 12 d'agost i el migdia de l'endemà. El SEM també muntarà un centre de coordinació de bracet amb protecció civil a l'edifici del 112 de Reus.
0: Finalment, el govern tancarà també els parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant. Alguns pobles com la Morera i Cornudella de Montsant ja havien anunciat pel seu compte que barrarien els camins municipals que van cap als massissos. Tot i això, la previsió d'una assistència massiva en un moment d'alt risc d'incendi i a hores que ja comença a fer-se fosc ha fet que el Departament de Territori hagi anat més enllà. L'objectiu és evitar saturar aquests espais i per això tancaran de dimarts a les 9 del vespre fins dijous a les 8 del matí. En canvi, Barcelona té previst evitar mesures extraordinàries de seguretat tenint en compte que la ciutat no serà total. No preveuen que s'hi desplacin moltes persones per observar-lo. Mar Villanueva.
3: Sí, tot això, el tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle, sí que ha admès que vigilaran que no hi hagi aglomeracions als punts elevats, especialment a Collserola, que encara manté els accessos restringits pel brot de pesta porcina.
4: No crec que faci falta fer cap tipus de reforç, en qualsevol cosa, que estem en vigilància i després tens altres punts de possible visió, Montjuïc, algun dels parcs urbans de Barcelona, i apel·lar al sentit comú i a la responsabilitat de tots els ciutadans, conscients, però, que els punts de visibilitat dins del nostre país estan fora de la ciutat de Barcelona.
3: Per cert, que el tancament del parc de Collserola ha ajudat que, de moment, l'estiu, pel que fa als incendis forestals, sigui tranquil. Segons l'Ajuntament, només n'hi ha hagut dos i han cremat menys d'una hectàrea.
0: I el 2026 està sent especialment tràgic pel que fa als crims.

0: crims masclistes. A l'estat hi ha hagut 36 feminicidis en el que portem d'any. D'aquests, 4 han estat a Catalunya. És un 50% més si ho comparem amb el mateix període de l'any passat. A més, a l'estiu, la violència de gènere, la violència masclista augmenta. De fet, segons dades que ha recollit Recut, de mitjana, les trucades a la línia d'atenció a les dones en situació de violència entre l'1 de juny i el 30 de juliol són un 12% més altes per dia que la resta de l'any, Mar.
1: Sí, tot plegat s'atribueix principalment a l'increment de la convivència de les parelles. La presidenta de la secció de Dones, Gèneres i Diversitats del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Sara Morreres, ho ha dit a RAC1.
2: Al haver-hi menys activitat laboral o que hi ha molta gent que està a vacances, això fa que creixi la tensió. Això, juntat amb que aleshores la persona, si està de vacances fora de la població on viu habitualment, doncs no té tant contacte amb la xarxa de suport habitual, doncs és un risc.
1: Afegeix també que en cas que la dona comenci a plantejar-se la separació justament per aquesta escalada de la tensió a casa, l'agressor també augmenta la pressió sobre ella. Per una altra banda, de les 36 dones assassinades aquest any, només un terç havia denunciat. Morreres indica que és perquè hi manca perspectiva de gènere a les institucions. Les víctimes sovint han d'explicar reiteradament les agressions que pateixen davant dels jutjats i se'ls nega l'ordre de protecció.
0: Recordem que l'atenció telefònica de la línia 900-900-120 és gratuïta i confidencial. Funciona les 24 hores del dia durant tot l'any. La línia és 900-900-120. I als Estats Units, un tribunal ha ordenat Donald Trump que aturi les obres de la sala de ball que està construint a la Casa Blanca. Segons la justícia nord-americana, Trump no pot seguir amb el seu projecte sense l'autorització del Congrés, ja que l'edifici és públic. La sala de ball és una de les grans apostes de Donald Trump, un llegat que vol deixar i que interpreta com un regal pel país. Per això Trump ha decidit que no pensa conformar-se i recorrerà la decisió del Tribunal Suprem. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Javier de la Sotilla, bon dia.
3: Bon dia. Els jutges han donat la raó al grup de defensa del patrimoni històric que havia demandat el president. Han denegat així el recurs de Trump, que havia argumentat que la sala de ball, inspirada en la seva residència de Mar-a-Lago, és una necessitat per a la seguretat nacional. Els jutges han deixat clar que, inclús si tingués raó, això no li dona l'autoritat per envair les competències del Congrés. Tots els presidents han fet transformacions a la Casa Blanca, però la demolició de la sala és sense autorització per construir un saló de 8.000 metres quadrats i 400 milions de dòlars. És una reforma que requereix l'aprovació legislativa. Però Trump, que està transformant la ciutat sense demanar cap permís, embromejava així ahir a la tarda des del Departament d'Estat.
4: El president té permís per treure coses de qualsevol edifici. M'agraden els canelobres. M'agraden molt aquestes columnes corínties. Però no sé si retallar-les no estaria bé, però tinc permís per fer-ho. Vinc aquí, agafo un quadre i el poso al despatx oval.
3: El futur de la sala de ball haurà d'esperar la decisió del Suprem, de majoria conservadora, però Trump no sembla disposat a renunciar-ne i encara menys ara que està a mig construir.
0: Doncs bé, els Estats Units destinaran gairebé 1.000 milions d'euros en ajudes per combatre la inseguretat a Colòmbia. L'administració Trump oferirà als cossos policials la tecnologia nord-americana per erradicar el narcotràfic. Es tracta d'un gest de Donald Trump al nou govern colombià. Aquesta matinada, el líder d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, ha pres possessió com a nou president del país. Una nova etapa que posa punt final al govern d'esquerres de Gustavo Petro. De las Priella és un advocat sense experiència política ni càrrecs electes previs i té com a referents Donald Trump i Javier Milei.
5: La investidura s'ha fet a Cali, no a Bogotà, que això ja de fet és un fet inèdit. Espriella ha fet el seu primer discurs com a president davant les forces armades i no davant del Congrés, com s'havia fet fins ara. I no és casualitat. El nou president ha basat la campanya en un discurs de mà dura contra la inseguretat, menys administració i més pes del sector privat. El seu discurs es basa en pàtria, família i més policia als carrers.
6: A este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tiranía para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad.
5: L'acte ha comptat amb diferents caps d'estat, com el rei Felip VI, acompanyat del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i també diversos presidents llatinoamericans, entre ells Javier Milei, José Antonio Kast i Daniel Noboa.
0: I a Catalunya, el Departament d'Educació continua fent gestos per calmar els ànims del sector docent. Avui falta un mes just perquè comenci el curs escolar i si no hi ha canvis d'última hora, començarà amb una altra vaga. Doncs bé, ara la Conselleria ha anunciat que a partir del setembre oferirà un nou servei perquè els professionals que treballen a les escoles i instituts hi facin consultes vinculades amb la salut mental. Odal Martínez.
7: Es tracta d'un reforç del programa Benestar per estar bé, que fins ara oferia ajuda als docents i altres professionals del sector per atendre situacions de malestar emocional dels alumnes. El curs passat, per exemple, va atendre més de 1.500 trucades i prop de 3.400 correus electrònics. Ara ampliarà el servei i també tindrà consultes i situacions que afectin els professors. El departament vol que aquest servei redueixi l'estrès laboral i ajudi els docents a afrontar millor la càrrega emocional que els provoca la complexitat que hi ha a les aules. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
8: Reforça el seu compromís amb la promoció del benestar en l'àmbit educatiu, contribuint a enfortir la capacitat del sistema per tenir cura dels seus professionals. Aquesta actuació parteix del reconeixement que el benestar dels equips docents i educatius és un factor clau per garantir la qualitat educativa.
7: Per assumir aquestes sol·licituds, el programa contractarà 10 professionals més.
0: I ara sí, el govern assegura que els veïns d'un dels edificis afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona podran tornar a casa la setmana que ve. Són els que ho havien de fer aquesta setmana, però a última hora els van avisar d'un retard. A més, la Generalitat ha començat a avançar diners a una cinquantena de famílies desallotjades perquè puguin pagar totes les despeses extres que els suposa viure fora de casa. Víctor Massip.
9: Després de fer les últimes comprovacions tècniques per assegurar que el terreny és estable, el govern ha avisat els residents del número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles que, en principi, tornaran a casa la setmana que ve. Si això s'acompleix, més de la meitat dels veïns hauran tornat als seus pisos. La Generalitat també ha donat llum verda a avançar diners a 50 famílies que demanaven ajuda. Això sí, el govern posa en dubte que ells acabin pagant tot el cost de l'esvoranc, ho deia la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
10: Encara no sabem qui haurà de pagar, perquè ens entenguem, la factura, no? Qui les haurà de pagar perquè no coneixem la causa. La causa és qui determinarà qui ha de pagar aquestes indemnitzacions. El que hem decidit és fer un avançament econòmic.
9: Pel que fa als veïns que s'hauran d'esperar fins al setembre per saber quan tornen a casa, la Generalitat diu que s'està consolidant bé lo terreny a la zona on va aparèixer lo forat i les esquerdes noves.
0: I avui comença la vaga de vigilants i revisors de les zones blava i verda de Barcelona. La convocat Comissions Obreres serà de 24 hores i es farà cada dissabte de l'any fins al 16 de gener del 2027. L'empresa considera que la vaga és una mesura desproporcionada. Joan Ortiz.
11: El conflicte va començar quan BSM, l'empresa que gestiona les places d'aparcament al carrer a la ciutat, va modificar de manera unilateral les condicions de treball d'un col·lectiu que fins aleshores treballava principalment de dilluns a divendres. Ho explica el delegat del Comitè d'Empresa de BSM per Comissions Obreres, David Martínez.
12: A l'afegir diumenges i festius, quan nosaltres treballàvem només de dilluns a divendres i un dissabte al mes, doncs era aquesta la modificació que feia, quan nosaltres no havíem fet mai diumenges i festius, eren voluntaris.
11: Els treballadors ho van impugnar perquè consideraven que vulnerava el conveni col·lectiu. Paral·lelament van convocar una vaga. Mentre el cas era als jutjats, BSM va descomptar del sou els diumenges i festius, com si aquells dies haguessin estat feiners i els treballadors haguessin secundat la vaga. Però la sentència va concloure que la modificació dels horaris dels treballadors era injustificada i que els diumenges i festius mai no haurien d'haver format part del calendari. Ara els treballadors reclamen que se'ls retornin aquests descomptes perquè la justícia ha determinat que aquells dies no estaven obligats a treballar-los.
0: I avui els ferrocarrils de la Generalitat recuperen la circulació a la línia que va fins a Manresa.
1: Sí, l'han tallada durant una setmana entre les estacions de Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Baixador. El motiu eren unes obres per renovar les vies a l'interior del túnel de Santa Clara, però ja s'han acabat.
0: En canvi, a Rodalies encara està tallada l'RL4 entre Calaf i Manresa. Les pluges de dimecres van afectar la infraestructura i els trens encara no circulen amb normalitat. Per cert, el 85% de les estacions de Rodalies ja són accessibles amb ascensor, una xifra que ha millorat un 16% després d'un canvi d'empresa en la gestió de les instal·lacions de Renfe al gener. Joan Capel.
13: A la tardor es va decidir fer un pla de xoc per millorar-ne l'accessibilitat arran dels problemes amb les escales mecàniques i ascensors. La consellera de Territori i Mobilitat, Sílvia Paneque, ha explicat la manca de manteniment que tenien les estacions de Rodalies.
14: Un dels elements que ens va sobtar molt negativament és que els nivells d'accessibilitat d'escales, d'ascensors, era molt baix, baixíssim. La interpretació que va fer el departament en aquest moment és que el manteniment amb aquell contracte no havia estat l'adequat i això ens havia portat a aquesta situació.
13: La consellera també ha avançat que s'invertiran 760 milions d'euros per millorar el sistema de cara a l'any 26-27. Tot això amb l'objectiu d'arribar primer a un nivell de fiabilitat i després a un nivell d'excel·lència.
0: I a Girona, Marc Puigtió ha estripat el carnet d'Esquerra Republicana i ha abandonat tots els càrrecs públics que ocupaven. Un comunicat ahir a la tarda va anunciar que abandonava tant l'acte de regidor a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis com el de vicepresident al Consell Comarcal del Gironès.
5: Una decisió, diu el comunicat, que pren convençut de la feina feta i d'haver estat a la política amb vocació de servei públic i no com a una manera d'entendre la vida. Tot plegat passa després que dimecres es publiqués a les xarxes un àudio on se l'escoltava dient que volia fer fora els regidors republicans del consistori gironí per poder quedar-se amb els drets electorals de la formació. Ho va fer públic al compte d'Instagram Girona Perduda, gestionat per un jove estretament vinculat a Vox.
0: La compravenda de pisos i cases ha caigut més d'un 2,5% durant el primer semestre de l'any. L'escassa oferta d'habitatges i els preus que continuen a l'alça han frenat les operacions, segons les dades que ha fet públiques l'Institut d'Estadística Espanyol i que recull avui La Vanguardia.
1: Sí, la previsió dels experts és que el 2026 acabi amb un descens del nombre d'operacions immobiliàries que pot ser entre el 2 i el 5%. De fet, la venda d'habitatge de segona mà, que és el termòmetre per valorar com està el mercat, només va créixer 3 dècimes al juny. Els constructors reclamen reformes per accelerar el ritme de producció d'habitatge.
15: Ui, quin fred que m'ha agafat.

0: Catalunya torna a suspendre en manteniment de boscos i no se'n salven ni els de titularitat pública ni els privats. En cap dels dos casos, la proporció de superfície forestal ordenada no arriba al 40%.
1: Una de cada 4 hectàrees forestals són públiques i el 60% són propietat d'ajuntaments. En total, Catalunya té 500.000 hectàrees de titularitat pública. Ara n'hi ha unes 700 on es fan actuacions cada any, una xifra insuficient, segons el responsable de gestió forestal del govern, Jaume Minguell, que n'ha parlat a la CNN.
2: Nosaltres estem gestionant unes 700 hectàrees l'any en quant a actuacions de gestió forestal sobre aquests terrenys. Tenim quantificat que necessitaríem incrementar aquesta gestió, pràcticament per portar-ho ben endreçat fins a pràcticament unes 1.200, 1.500 hectàrees l'any. El cost mitjà d'una actuació de gestió forestal pot estar entre els 2.000 i 3.000 euros hectàrea.
1: L'objectiu pel 2028 és arribar a ordenar el 100% de la superfície, és a dir, planificar com invertir en cada bosc. Aquest és el primer pas. Després també està previst augmentar les hectàrees on s'intervé i es treballa.
0: I atenció a aquesta notícia que llegim al diari Ara. Israel es planteja envoltar les presons que acullen presos palestins amb cocodrils. La iniciativa impulsada pel ministre de Seguretat Nacional proposa fer servir cocodrils del Nil com a element dissuasiu. Per poder-ho fer, han modificat la classificació legal d'aquest rèptil perquè passi a ser considerat un animal salvatge gestionat, ho diuen literalment. De moment, encara no s'ha confirmat l'aplicació d'aquest mètode, però la controvèrsia ha tornat a posar el focus sobre l'enduriment del sistema penitenciari israelià i la situació dels presos palestins. Els Mossos investiguen un nou incident amb arma de foc al país. Aquest cop va passar ahir a la matinada al barri del Raval de Barcelona. Per ara hi ha 2 detinguts implicats amb el cas.
3: Sí, diversos testimonis van avisar a la Guàrdia Urbana d'un possible tiroteig a la part alta de la Rambla del Raval. Quan els agents de policia van arribar-hi, van poder detenir 2 sospitosos que coincidien amb la descripció que els havien fet els testimonis. Ara per ara no han pogut trobar l'arma amb què s'haurien disparat els trets. Sí que van trobar, però, 6 beines.
0: I a l'Empúria Brava, ja ho direm bé, l'Alt Empordà han deixat en llibertat el patró de l'embarcació que dimecres va atropellar mortalment un home.
1: La justícia l'ha deixat marxar, tot i que manté la causa oberta, l'acusant d'un delicte d'homicidi imprudent i d'ometre el deure de socors. El detingut se'n va anar del lloc dels fets sense ajudar la víctima després de, presumptament, xocar contra la moto d'aigua que ell conduïa.
0: I el sacerdot Lluís Bonet i Armengol, una de les figures més vinculades a la Sagrada Família, ha mort als 95 anys. Bonet va ser rector del temple durant 25 anys, entre el 1993 i el 2018, i va tenir un paper destacat en alguns dels moments més importants de la història de la Basílica. També va ser el principal impulsor de la causa de beatificació d'Antoni Gaudí, iniciada l'any 2000. En pantalles, el biòpic de Michael Jackson tindrà una segona part.
4: Do you know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world?
0: Michael 2 es començarà a rodar a finals d'aquest any i segons les informacions està previst que s'estreni a principi del 2028. De moment encara no s'ha confirmat quin període de la vida del rei del pop retratarà. Recordem que la primera pel·lícula s'acaba just després de la publicació de Bad, el 1987.

0: I mentrestant, la cantant Joan Jett s'haurà d'allunyar dels escenaris almenys durant una temporada. L'autora d'himnes com aquest, I Love Rock and Roll, ha anunciat que cancela la seva gira de concerts per una lesió greu a l'esquena. La cantant té 67 anys i després d'operar-se haurà de fer repòs durant uns mesos. Pel que fa a l'agenda, avui els Sons del Món, a Roses, a Terra Joan Dausà. I no saps com t'he trobat a fa... Dausà presenta el seu nou disc Immortals, després que de quasi dos anys sense oferir concerts de gran format. A l'altra banda del Golf de Roses, a l'Escala, Judit Niederman actua al Festival Port Blau.
1: Vinc d'un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts en una rumba.
0: La Niederman, dèiem, al Festival Portal Blau, la cantant vilassarenca pujarà a l'escenari acompanyada de la Gio Sinfonia, l'orquestra que l'ha acompanyat en algunes dates d'aquesta gira. I al Pallars Jussà, a Talarn, Clara Peia i Paula Valls actuaran en un concert doble. Yeah.

dins del marc de Talarn Music Experience, una iniciativa que combina les actuacions musicals amb propostes gastronòmiques. I on també hi haurà una proposta doble és el Festival Terra Mar de Sitges, de la mà dels Amics de les Arts i Ginestar.

0: S'uneixen al pop consolidat dels Amics de les Arts. Sentíem ara Ginestar i Amics de les Arts, que celebren 20 anys de trajectòria. El so fresc també dels germans Serrasolses, que es troben enmig de la seva gira, tot igual però diferent. I a Maçanet de la Selva, avui serà el torn de Doctor Prats, que hi actua per la Festa Major.
1: Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint
0: horitzons. I una de les nits més esperades d'Alforja, la Festa de la Cervesa, acull diferents veus conegudes de l'escena catalana, per exemple, la Ludwig Band.

0: I a part de la Ludwig, també hi haurà concerts de Baia Baia i el grup de versions Cat Rock. Roger Jofre, la resta dels esports, l'Espanyol afronta avui l'últim amistós de la pretemporada. Ho fa Anglaterra contra el Coventry City.
1: Els de Manolo González tanquen així la preparació abans de començar la Lliga el pròxim 16 d'agost contra el Llevant. Al davant, un Coventry que torna aquesta temporada a la Premier League 25 anys després i que té Frank Lampard a la banqueta. Serà, per tant, una prova exigent per als pericos. El partit es disputarà a 2:15 de la tarda.
0: A segona divisió, els equips catalans també es continuen preparant. Avui un torn pel Girona que s'enfronta al Nàstic de Tarragona, tot plegat després que ahir els gironins empatessin a 2 contra el Sabadell. En clau blaugrana, el Barça femení està en plena estada de pretemporada a Andorra. Ahir vam poder escoltar algunes de les protagonistes.
1: Les jugadores van exercitar ahir al matí i després van fer un media day. Tot i l'estiu de canvis i les marxes sonades, el missatge del plantilla és clar: s'ha d'anar per tots els títols. Així ho va expressar la portera Catacoll.

0: El pròxim amistós serà el dimecres 12 d'agost contra el Montpellier francès al Johan Cruyff.
1: I en ciclisme avui es disputa la penúltima jornada del Tour de França femení.
0: La d'avui és una etapa plana de 172 quilòmetres i amb només 4 ports puntuables de quarta categoria i 1.420 metres de desnivell. Caterina Nievia Domafini es va imposar ahir en l'etapa reina del Tour de França femení amb l'ascens final al Mont Ventoux i es va adjudicar el mallot groc. Després de 7 etapes i a falta de dues, la polonesa lidera la general a només 15 segons de la neerlandesa Demi Vollering i a 39 de la suïssa Marlen Reusser, que era líder fins ahir, mentre que la catalana Paula Blasi va acabar l'etapa cinquena i se situa setena a la general.
1: En MotoGP, per cert, a les 5 de la tarda es disputa avui la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. Gràcies, Roger.
0: Fins ara.
2: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Bosch, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
3: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 220 grams de salmó fumat a 5,49 i estalvia't un 26%. I 8 sorbets de fruita a 2,39 i estalvia't un 18%. Lidl, val la pena.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5: 1, 3, 6, 13 i 23. I els sols, el 5... i el 7.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: Via Lliure amb Arnau Mañé.
1: 2 minuts i seran les 10 del matí.
6: Via Lliure amb Arnau Mañé.

0: Estamos desbordados en la periferia, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Hemos intentado proteger a algunas chicas que venían buscando refugio después de haber sido violadas, muchas de ellas, o haber sido agredidas.
1: Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
2: Más solidaridad, más responsabilidad y, desde luego, menos egoísmo. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos.
3: È chiaro che è stata un'azione inevitabile di difesa dell'integrità territoriale che la Spagna ha messo in campo.
4: Certo. Quindi... Italia non è capace di risolvere questa situazione, molto meno come lo ha fatto Spagna. Già le gustaría a Italia risolvere la situazione in Lampedusa.
5: De verdad, no trabajo para mis adversarios que están de vacaciones. Yo estoy centrada en problemas importantes. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para, ni para lo que organiza. Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
6: Pràcticament les 10 del matí, arribarem d'aquí a uns segons, molt pendents també durant tot el Via Lliure, durant la tertúlia, però també fins les 2 del migdia, quan sonen els senyals horaris de les 10 del matí, molt pendents, dèiem, del mercat de fitxatges del Barça, que treu fum, ho dèiem ara, en parlarem cap al final de la tertúlia amb el Santi Jiménez i l'Àlex Pintanel, que està a Itàlia, justament, ara en parlarem també, amb les talls del Barça, amb aquest triangular que ha de fer avui al vespre, molt pendents de si es fa oficial aquest fitxatge de Rodri pel Barça, molt pendents de si es confirma la carpeta de Ronald Araujo cedit al Liverpool. Moltes coses sobre la taula, però de moment, aquí a la nostra taula, Sònia Andoz, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: Quim Vilargunté, bon dia, ben tornat.
8: Bon dia, gràcies.
6: Com estàs? I Arnau Muniesa, una setmana més aquí amb nosaltres. Què tal? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé, Arnau.
6: Futboleros a la taula, diria que tots una mica, no?
8: Sí,
9: molt.
6: Algun d'aquests noms que he plantejat que us motiva especialment, hem dit... Bueno, hem dit un nom que se'n va, que és Ronald Araujo, que també pot motivar això, però això ja va a opinions.
8: Sí, sí,
6: hem dit, sobretot, Rodri. Rodri, que no ens ho esperàvem, però està allà, eh? Algú motivat per això?
9: A mi em motiva més pel que perd el Madrid, que
6: Ostres.
9: És bàsicament la peça que necessitava. El Madrid, per competir molt bé, necessitava una peça com Rodri.
6: Sí.
9: El fet de que deixi de tenir-la i el que li pot aportar el Barça em sembla molt interessant.
6: Quim?
8: I tant.
6: Sí,
8: a mi em motiven les dues coses, eh? Tant el tema...
6: L'entrada i la sortida.
8: L'entrada i la sortida.
7: Sí,
8: totes dues coses em motiven, i especialment, com comentava l'Arnau, el tema de Rodri és interessant justament també per aquestes reaccions
6: ja.
8: Que no s'entenia, no? És incomprensible, no? Home... Al final, quan es veu doncs, el projecte esportiu que hi ha al Barça...
6: De fet avui a RAC1 hem explicat les últimes hores que el fitxatge de Rodri està pràcticament fet. Després en parlarem, insisteixo, està encarrilat. Les portades editades a Barcelona dels diaris esportius ho donen també per fet, però mirant les portades de l'As i el Marca, segon un pla molt secundari de l'As, que parla de l'oferta culer se queda corta, que és veritat, la primera oferta, com a mínim, s'ha quedat curta, però en un segon pla, i la portada del Marca, amb una fotografia de Rodri en el seu iot privat, regant no sé ben bé què, i aquest titular del Marca de El City echa agua fría con Rodri. Per tant, a Madrid, que també estan contents que de moment no s'hagi oficialitzat el fitxatge de Rodri. Tu t'agradava, eh, Sònia, deies també?
7: Sí, m'agrada Rodri com a jugador, m'agrada molt que marxi Araujo, i reconec
6: Ostres,
7: que...
6: Ostres, tu, quin consens en això d'Araujo, eh?
7: És que...
6: Yeah.
7: M'agrada els jugadors que juguen net, no sé... És...
6: yeah.
7: Reconec que la part dels fitxatges és la que menys m'emociona i que menys segueixo, eh?
6: Ah, sí, eh?
7: Sí, sí, perquè trobo que és negoci, business, diguéssim.
6: A mi cada cop em passa el contrari, doncs.
7: Ja, jo ho entenc, eh? Però ja. Jo a mi m'agrada veure el futbol i seguir la part com més social, podríem dir-ne.
6: En parlem d'aquí una estona, insistim, perquè n'estarem pendents. Si hi ha alguna novetat, evidentment, la farem en el moment que faci falta, però en parlarem això, per acabar la tertúlia amb el Santi Jiménez i l'Àlex Pintanel, que diria que ja està a Udine, aquesta ciutat del nord d'Itàlia on avui el Barça jugarà un triangular, que també en parlarem d'aquest format que és curiós. I parlarem d'Itàlia, malauradament, o per bé, perquè Espanya ha tornat, ha pagat amb la mateixa moneda a Itàlia el que ja va fer Meloni ara fa una setmana, amb aquestes restriccions de l'espai Schengen. Des d'aquesta matinada, per sorpresa de tothom, les persones que vinguin d'Itàlia poden trobar-se a Barcelona, a Madrid, a qualsevol punt de l'estat, algun control aleatori. perquè Espanya ha decidit que si Itàlia havia posat problemes als espanyols que vagin a Itàlia, doncs la resposta, la reacció, és la mateixa. De seguida us demano si creieu que té sentit aquesta reacció. No la qualifico, però vaja, de seguida us pregunto, però deixeu-me treure el cap un moment a l'aeroport del Prat amb el Josep Ferrer. Què tal, Josep? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Perquè ens explicaves fa una estona que hi ha una mica de tot, que hi ha alguns avions que han arribat d'Itàlia i els seus passatgers ho han notat, uns controls d'aquests, però d'altres que no.
10: Sí, exactament, però això d'aleatori és molt i molt aleatori, eh? Fins ara, a veure, serà molt difícil poder controlar la setantena de vols que han d'arribar avui durant tot el dia d'Itàlia. N'hem controlat 5, de moment. Els 5 primers que han arribat, estem a la terminal 2 i és molt més fàcil de poder preguntar a la gent d'on venen. D'aquests 5 vols que han arribat, només un ha estat controlat. La resta, la gent ha pogut baixar de l'avió sense cap mena de problemes, com qualsevol en dia d'un vol que arriba d'Itàlia. L'únic vol que s'ha controlat ha estat un que ha arribat a 7:45 de Bèrgam, i ha estat l'únic vol que quan la gent sortia de l'avió i abans d'anar a agafar el seu equipatge o sortir al carrer se'ls ha demanat el DNI o un document per identificar-se. La resta de vols que hem preguntat, un de Milà, dos que venien de Bolònia i un altre de Roma, han pogut baixar sense cap mena de problema.
6: Això és important, Josep, deies. Com són aquest control, de moment un dels cinc que han arribat d'Itàlia a Barcelona, com són només el DNI? Una cosa molt normal, no?
10: Sí, els han explicat que al baixar de l'avió s'han trobat amb la policia espanyola que els hi demanaven un document. Clar, els ciutadans de l'estat espanyol amb el DNI en tenen prou, els d'Itàlia també. La gent que ve d'altres països de fora de l'espai Schengen, doncs sí que és necessari el passaport. Se'ls hi demanava, almenys el que nosaltres hem parlat, ens han dit el document d'identitat. Per tant, se'ls hi demana un document que es puguin identificar.
6: Clar, fins ara, Josep, tu que també controles moltes vegades l'aeroport del Prat, entenc que les persones que no formen part de l'espai Schengen, si viatgen dins l'espai Schengen, no els hi reclamen aquest passaport, a diferència del que està passant ara.
10: Correcte, perquè ja estan a dintre de l'espai Schengen. En tot cas, se'ls ha demanat en el moment que des de fora de l'espai Schengen entren a l'espai Schengen. Per tant, a veure, és cert que em deien alguns sí, nosaltres ens han demanat el DNI, però clar, l'han demanat al pujar a l'avió, i això, evidentment, és totalment normal. Quan tu vas a viatjar, estiguis on estiguis, t'has d'identificar. La diferència està en que quan tu arribes al teu destí, si és un país de l'espai Schengen, no t'han de demanar cap document, i ara sí que en demanen, però ja et dic, de 5 vols, només han demanat un.
6: Josep, no sé si estaven una mica emprenyats els pocs passatgers que els hi han demanat algun control més.
10: No, perquè bàsicament ningú sabia res. Ningú sabia que hi havia aquests controls. I després, a primera hora del matí, amb què m'he trobat, era molta gent jove, moltíssima, tots italians, que evidentment ja pots imaginar a què venen a Catalunya.
6: A passar-s'ho bé, deixem-ho així. A fer turisme festiu. El que anava a dir, a tot això coincideix també, per cert, amb una vaga de treballadors de terra a l'aeroport del Prat, que no sé si està complicant encara més la situació a l'aeroport de Barcelona.
10: Sí, podríem dir que està passant el que ha passat els altres 4 dies de vaga. Tots els vols que l'assistència la fa Ground Force estan sortint en com a mínim 15 minuts de retard. Això vol dir que ja comptabilitzen aquests 15 minuts perquè es considera, en un aeroport es considera que un vol porta retard a partir de 15 minuts. Tots els vols estan sortint amb retard, i això és perquè els treballadors en vaga el que fan és que tots els processos de treball els fan seguint estrictament les mesures de seguretat. I això és un procés que es fa més lent. Com es produeix també això? Doncs que algunes maletes queden a terra. Moltes vegades el pilot, per no sortir amb excessiu retard, decideix marxar sense algunes maletes. I han comptabilitzades ara unes 1.500 maletes que no han arribat al seu destí. Això, per exemple, per aquells que van de vacances i sobretot que fan una ruta, doncs clar, és arribar al destí, trobar-se sense maleta i a saber quan la recuperaran. Aquest és el principal inconvenient, i per avui fixa't que aquest cap de setmana es preveia que seria un cap de setmana complicat. A hores d'ara ja s'han cancel·lat en previsió 22 vols, 12 d'anada i 12 de tornada, i si vols et dic algunes destins: Frankfurt, Brussel·les, Istanbul, Amsterdam, Roma, París, Múnich, Viena, Zurich, i fins i tot s'ha cancel·lat un vol a Atlanta de la companyia Delta Airlines.
6: Doncs n'estarem pendents amb el Josep Ferrer a l'aeroport del Prat per veure si realment aquests controls de l'espai Schengen, que ha aplicat des de fa unes hores el govern espanyol als viatgers que arriben d'Itàlia, si s'estan complint, si són aleatoris i puntuals, o si realment acaben sent una tònica. Gràcies, Josep, fins ara.
10: Molt bé, fins ara.
6: A la taula, que primer, la situació ara mateix a l'aeroport del Prat, i després què us sembla la reacció del govern d'Espanya, Sònia, per exemple, com a resposta a Meloni?
7: Primer, l'aeroport jo crec que no deixa de ser una cosa molt simbòlica que han volgut fer els dos governs, perquè en realitat des de que hem patit la securitització màxima de l'espai aeri, ningú agafa un avió sense que et demanin comprovar el bitllet, sigui quan vas a fer el check-in, o sigui, tots acabem ensenyant un document d'identitat, i són pocs els casos. El company que estava a l'aeroport ens deia, Josep, qualsevol que està dins de l'espai Schengen pot viatjar. Hi ha algunes excepcions de gent que té visat per estudiar o treballar en un país de la Unió Europea, Schengen, però no li tenen visat Schengen. El deixen només estar dins d'aquell país. Aleshores, pot ser que se t'escapi algú que vol fer una escapada d'una altra ciutat europea i en veritat només pot quedar-se en aquell país. Però en general, tothom que viatja, per tant, és molt simbòlic. Respecte a la decisió política, a mi em genera una contradicció interna, diguéssim. D'una banda, crec que és posar-se al mateix nivell que el govern italià, que utilitza Schengen com a arma política, no pràctica, perquè estava claríssim que ningú dels que han arribat a Ceuta agafaria un avió per arribar a Itàlia de sobte. Vull dir, amb prou feines aconseguiran algun sortir de Ceuta fins a la península, i era un gest simbòlic. De l'altra, no estem acostumats que governs que no siguin de dreta populista es tornin amb la mateixa moneda. Aleshores, crec que Sánchez es mou entre vull tenir aquest perfil d'humanitari, digno a la guerra, etc., però no vull que em prenguin com el bonisme o feble, no? I aleshores crec que ha tornat amb la mateixa cosa, i a mi em genera aquesta contradicció de dir potser no cal fer el mateix que fan els governs de dreta populista, però bé, les relacions internacionals ja són així bilaterals.
6: Recordem que això ve de la crisi migratòria i la crisi humanitària de Ceuta de la setmana passada, amb l'arribada i l'entrada a Ceuta de milers de persones des del Marroc, i que això a Itàlia ho considera que s'havia de tancar les portes, havia de tancar les fronteres, com si els haguessin d'arribar efectivament a Itàlia. Sí que efectivament, ho deia la Sònia, sorprèn la mesura reactiva, com a mínim, perquè és exactament el que fa uns dies criticaven des del govern espanyol i que no li deien sentit. Això sí que és veritat que és el que deia alguns ministres. Quim.
8: Sí, jo no ho veig exactament com comentava la Sònia, no? Per una banda, el primer que et sorprèn, no, és que al final la crisi salta amb Itàlia i no amb el Marroc, no? Cosa que ja per si mateix és eloqüent. Però hem de tenir en compte que aquesta reacció d'Itàlia és la punta de llança d'un malestar que hi és a tota Europa amb la política migratòria espanyola, també a Escandinàvia, també en països que no són d'extrema dreta, etc. No? Hem de tenir en compte que el context és que Espanya ara mateix representa el 65% del creixement poblacional de tota Europa via immigració. Hem d'entendre que, ahir es publicava les dades, que hi ha més de 10,2 milions de persones nascudes a l'estranger ara mateix a l'estat espanyol. No? Que quan es va dur a terme la regularització massiva, hi ha hagut més d'un milió de sol·licituds, cosa que excedeix en centenes de milers la previsió que el propi govern espanyol doncs havia fet. No? I després ens trobem amb un episodi de Ceuta on entren doncs 60-70 mil persones en 24 hores. No? Llavors, en aquest context és absolutament lògic que des de la resta d'Europa doncs la gent es pregunti quina és la política migratòria de l'estat espanyol. I després un últim apunt també de tipus comunicatiu, que és que aquesta crisi que s'ha produït a Ceuta no és només migratòria, sinó també té un component polític, en el sentit de que el Marroc està intentant utilitzar el fenomen migratori com una eina per pressionar l'estat espanyol des d'un punt de vista polític per obtenir contrapartides, etc. Llavors, si tu, com a govern espanyol, no fas pedagogia per a Europa i no els dius, no, escolti, és que això no és només un tema migratori, és un tema polític, si tu només dius que és un tema migratori, que les màfies, que no sé què, tot això ho fan per no incomodar doncs, el Marroc, doncs què és el que et diu Europa? Ah, doncs si és un tema migratori, faci el favor de controlar-ho, perquè 70.000 persones en un dia, doncs quin desastre de política migratòria, no?, que tenen vostès.
6: Arnau.
9: Sí, a la línia del que deia fa un moment la Sònia, jo sí que penso que el govern espanyol havia de reaccionar d'alguna manera davant d'aquest gest simbòlic de part del govern de Meloni, que crec que s'ha equivocat amb el discurs. És a dir, al final, ahir em sembla que era el ministre Marlaska que ho justificava dient que al final per Itàlia també entren moltes persones migrants i que, per tant, quedava justificada una resposta proporcional. Crec que en el fons, com tu molt bé has dit, Sònia, es tracta d'una qüestió purament simbòlica, però que el tema de Ceuta només ha sigut una excusa, més que no pas la causa de fons, de l'afloriment, el sorgiment d'aquestes discrepàncies, d'aquestes divisions, d'aquests enfrontaments en el si de la Unió Europea. Pedro Sánchez té un model diferent de com s'ha de gestionar la migració respecte a 22 dels països comunitaris, considera que s'ha de fer una gestió molt més en l'origen, a la frontera, considera que s'ha de donar potser un tractament més humanitari, tot i que molts cops això és més de cara a la galeria i per poder servir els seus interessos partidistes que no pas una qüestió d'una estadat, enfront d'uns estats que comencen a plantejar-se seriosament d'obrir centres d'internament fora de la Unió Europea per tots aquests migrants que arriben. Per tant, en el fons aquí hi havia una represàlia per part de Meloni, que és la gran figura de l'extrema dreta europea, davant de Pedro Sánchez per la regularització, pel model migratori de Sánchez i per poder imposar la seva agenda. I per acabar, el que em sap de tot plegat és que una qüestió geopolítica, que com molt bé ha dit el Quim, hauria de fer-nos parlar molt més del Marroc i de com utilitza persones per servir els seus interessos geopolítics, estem enfrontant-nos als Estats Europeus entre nosaltres en un moment en què Europa no té un lideratge clar, en què Europa va en retrocés i en què sembla que el projecte europeista va de cap a caiguda.
7: Sí, amb el tema del Marroc estem d'acord els tres. Vull dir, per mi la reacció, la crítica, exigir responsabilitats hauria d'haver estat adreçat únicament al Marroc, govern del Marroc, no màfies, organitzacions que... on són aquestes organitzacions? Vull dir, estem totalment d'acord, està documentat, l'ànim món acadèmic s'ha dedicat des de fa molts anys a recollir les dades de quan el govern marroquí vol o quan la família reial marroquina vol castigar Espanya utilitza la migració, i això és així. Vull dir, qui vulgui negar-ho és que ens està intentant enganyar. Que Espanya no pot dir-ho o no vol dir-ho fort perquè, com dieu, som totalment dependents energètica i comercialment del Marroc, també és un fet, i aleshores juguem això, a ser molt forts davant d'altres europeus, però ser febles i no voler atacar el monarca marroquí, no? Ara bé, barrejar-ho amb la regularització jo crec que que no és massa honest a nivell intel·lectual, perquè la regularització al final no ha convidat a venir a més gent, sinó era gent que ja estava aquí treballant de forma irregular i, per tant, no contribuïen, no pagaven impostos, no tenien dret a quines coses. El que passa és que ha aflorat el número real de gent que estava aquí de forma irregular, que segurament no s'esperaven que fos tan gran, però era gent que ja estava aquí. Això no ha fet un efecte crida, perquè eren gent que ja s'hi trobaven. La gent que va entrar pel Marroc, com dius tu, jo entenc perfectament que és una crisi greu, perquè deixar que entrin en una altra frontera a través de la teva, aixecant les mans i obrint la porta, 70.000 persones en 24 hores, és un atac, entre cometes, un gest molt lleig i molt seriós. O sigui, imagineu que en lloc de 70.000 persones desarmades, t'entren 70.000 persones amb pals de béisbol i amb arma blanca. La situació seria molt diferent. En aquest cas no va ser així, no? Obren les portes, comença a córrer la veu i tota la gent que diu, ostres, no ho havia pensat, però vinga, m'hi sumo. Va haver molta gent d'aquest cas. Hi havia gent que realment estava esperant poder entrar a Europa per demanar asil, però és un número molt petit. Molta gent, el 80-90%, ja tindrem dades més endavant, era gent que ni tan sols s'havia plantejat creuar, i aquell dia comença a córrer la veu de que obriran la porta i s'hi suma. I aquesta gent és la que no té tants de problemes en tornar enrere. Per tant, tornant a Meloni, que era una mica el que ens preguntaves avui, jo sí crec que va ser... Meloni necessita, ara necessiten tots dos mantenir aquesta tensió política per demostrar els dos models que deia l'Arnau d'Europa, no? I a Meloni ja li va bé aquell dia poder sortir i dir, això és una vergonya, tanco Schengen. Ja, però, senyora, quanta d'aquesta gent que amb prou feines ha creuat un espigó petit, que han mort pel camí moltíssims, quants creu que ara arribaran a la península per agafar un avió? Era simbòlic. Vull dir...
8: Sí, a veure, sobre el tema de la regularització, igual que amb la sentència del Suprem que impedia doncs, la devolució doncs, de persones que arribessin, en aquest cas doncs, també a través de Ceuta, cal tenir en compte que, evidentment, sí, és un efecte crida des del meu punt de vista, però és que, encara que no ho fos, el que sí que s'evidencia amb aquesta entrada de 70.000 persones o amb la regularització és que l'Estat espanyol practica una política migratòria absolutament dispar respecte a la resta d'Europa, no? Jo, de fet, no crec que hi hagi dos models migratoris, sinó que crec que hi ha el model migratori europeu i després el model migratori espanyol, que, com dic, ens recorda molt a les bombolles que ja havíem vist amb el tema, per exemple, de la construcció, on recordo que també Espanya es construïa el 65% de els pisos que s'estaven construint a Europa, i ara resulta que doncs, d'alguna manera doncs, representes el 65% dels immigrants que arriben a Europa, no? Per tant, això doncs, és un model que, en fi, no? Està totalment al marge dels consensos, penso jo, d'Europa, i això no podem pensar que això no tindrà conseqüències diplomàtiques després, no?
7: Només un matís, perdó.
6: Sí, digues.
7: És que això s'està explicant molt malament. La sentència del Suprem, en realitat, està afirmant un principi del dret internacional. Per tant, no ha portat nova legislació. L'Estatut del 51 sobre el dret d'asil diu està prohibit aplicar el principi de refoulement, que és com les devolucions en calent. I, per tant, és obligatori aplicar non-refoulement. I el Suprem l'únic que ha fet és dir això és així. Aleshores, crec que no t'estic dient que tu ho utilitzis malament, sinó que crec que s'ha fet una pedagogia molt utilitarista, perquè al final la sentència no aporta jurisprudència nova. Senzillament està dient, és cert, les devolucions en calent són il·legals.
6: Sobre aquesta crisi diplomàtica, que crec que deies tu, Quim, parlaves de crisi diplomàtica entre Espanya i Itàlia, ara, que és claríssima, però també amb el Marroc de per aquí. La sensació és que Espanya diu que fins al 16 de setembre, si l'altre no baixa del burro, això es manté. Meloni, o el govern de Meloni, diu com a mínim fins dissabte que ve, dia 15, i ja veurem si amb aquesta possible entrada o aquesta amenaça de moltes persones que corre la brama que podrien tornar a entrar, ja veurem el 15 d'agost, diu el govern italià. Això hi ha alguna forma de desencallar-ho? Hi ha alguna forma de que algú faci el primer gest? O impossible, ho veieu?
9: Jo crec que quan s'acabi l'estiu i deixi d'estar en el centre del debat polític, mica en mica la cosa s'anirà apagant.
8: Sí.
9: Bàsicament perquè ara cap dels dos actors voldran ser el que queda davant de l'opinió pública com el qui renuncia davant de l'altre. Per tant, jo crec que es mantindrà en aquest to. No crec, sincerament, que la cosa vagi a més. Més que res perquè crec que el govern de Meloni va fer un mal càlcul, que és que pensava que la crisi es perllongaria més amb els dies, i amb això no vull minimitzar el fet que continuen milers de persones en els carrers de Ceuta. Però vull dir que van tornar potser el 95% en 48 hores, 72 hores, van tornar cap al Marroc. Per tant, Meloni no podia demostrar, no podia descobrir el farol que s'havia marcat, i per tant ho ha mantingut fins que doncs, arribi setembre, comenci el curs polític, i mica en mica la conversa avanci cap a altres viaranys.
7: Totalment d'acord. Sí. I pot ser que fins i tot deixin d'aplicar els controls sense dir-ho públicament, perquè en veritat és que hi ha tants vols. Espanya i Itàlia tenen tants lligams, tanta gent que va i ve, tanta població flotant, que podria ser que vegin que els hi suposa al final més càrrega que una altra cosa i que redueixin els controls sense, jo crec, sense fer-ho públic, però...
8: Sí, jo estic totalment d'acord. L'única salvatat que es podria produir, no, de que es perllongués la crisi és doncs, si efectivament, com apunten també alguns especialistes, el Marroc insistís doncs, en pressionar, en tornar a intentar algun tipus d'operació d'aquest estil, però al final hem de tenir en compte que doncs, aplicant una mica l'anàlisi de l'embut es donen ja una sèrie de condicions que faciliten que el Marroc pugui tornar a intentar doncs, una operació d'aquest estil, començant pel fet doncs, de que ara mateix els Estats Units està de perfil, hi ha unes males relacions entre l'Estat espanyol i els Estats Units, i també hi són unes males relacions amb Israel, que són doncs, dos estats que evidentment ningú, cap de nosaltres podem provar cap grau de participació en tot això,
7: però són
8: aliats molt sòlids del Marroc, sí, per múltiples raons que ara no cal que aprofundim, però que sens dubte doncs, són elements facilitadors de que el Marroc pugui dur a terme això, no? Per tant, doncs, en fi, també l'Estat espanyol, la política diplomàtica que porta, doncs, com que es basa molt en el gest, és una política diplomàtica orientada a la satisfacció del votant intern, doncs després surten aquestes aquests bolets.
6: No? Ara ho insinuaves, també, aquesta data del 15 d'agost, insistim, que també està marcada al calendari, no sé si li hem de donar credibilitat.
9: Si hagués de ser certa, no te l'haurien dit. Clar. No s'ha de descartar que en el futur torni a haver-hi un intent d'unes característiques similars a les del 30 de juliol, però no et diran mai que és el 15 de juliol. És a dir, si havia de ser el 15 de juliol, agost, deixa de ser-ho. Perdó. Si havia de ser el
6: per sort ja estem a l'agost.
9: Deixa de ser-ho, perquè per sol fet de que ja se sap.
6: Ja.
7: Sí, però sí que és cert que en molts xats i en molta, sobretot, comunitats d'intel·ligència, es parla d'una possible nova entrada. Això és així. Però té totalment raó, Arnau, que és que si ha de ser el 15, és que ara només cal que... Bueno, ja ha enviat, crec, dos bucs de l'Armada. No sé si en català és buc, també, o buques.
6: Ara ho mirarem.
7: Vaixells.
9: Buc, sí, sí.
7: Sí, sí, bucs de l'Armada, gràcies. Perquè es desplacin cap allà, que ja em diràs tu també, un buc de l'Armada amb mariners, quina, bueno, com a molt podrà fer presència davant de la costa, perquè no és un buc de rescat ni és un buc d'operacional, no, diguéssim, però vaja... van anunciar que enviaven dos bucs cap allà baix.
6: Un buc, efectivament, és correcte. No, us ho deia també, lo del 15 d'agost, perquè, evidentment, la situació a Ceuta continua sent complicada, com a mínim, perquè el govern espanyol ha calculat que hi ha, és la xifra provisional, però és una xifra, 1.342 menors migrants que continuen a Ceuta. És veritat que, mira, avui la Núria Rius, enviada especial del diari Ara a Ceuta, parla de censos improvisats entre veïns i que hi ha un consens també que la xifra és major, és d'uns 2.000 menors rondant pels carrers. Ahir la ministra Cira Rego parlava ja que aviat començarà aquesta reubicació per l'Estat. S'obre una porta ara ja, aquesta reubicació, una nova etapa que també porta conseqüències polítiques, però és que si no, l'alternativa a Ceuta és humanitàriament complexa, com a mínim.
8: Sí, o sigui, jo crec que aquí caldria doncs, començar per un concepte que ha de ser bàsic, que és doncs, l'atenció adequada a qualsevol infant, a qualsevol menor, doncs, que es trobi en una situació d'aquest estil. Jo penso que això és la reflexió bàsica de la que hem de partir, però després també, paral·lelament, no és un però, sinó paral·lelament es poden fer més reflexions. No? La primera és... fins a quin punt és lògic a vegades enviar a la península Ibèrica, si la família d'un d'aquests menors potser està a 25 o 30 quilòmetres de Ceuta, quin sentit té enviar-lo a 1.500 quilòmetres? No? Això seria una reflexió paral·lela a fer. Una segona reflexió. Tenim un Marroc que està organitzant un mundial, també conjuntament amb Espanya, etc., no? I que està construint doncs, un estadi que representa que és, no? Doncs, fi, no? L'hòstia en patinet, perdoneu. I resulta que no hi ha diners per atendre aquests menors. Jo crec que, de nou, una altra vegada, hem de començar a exigir a l'altra banda solucions, perquè l'estratègia per part del govern del Marroc ja sabem quina és. Jo em desfaig del problema i com que això és un element desestabilitzador, perquè això genera evidentment tensions dintre de l'estat espanyol, doncs, escolta, oli en un llum per ells, perfecte, no? Ens deixem en el llast i ja s'apanyaran, no? Crec que aquestes... perdoneu, dues reflexions accessòries també cal fer-les, no només la primera amb la qual estem tots d'acord.
9: Sí.
6: Arnau, Sònia?
9: Jo també estic bastant d'acord en que sempre que hi hagi la possibilitat de retorn amb unes famílies que estan, com molt bé dit el Quim, a pocs quilòmetres, s'hauria de preferir aquesta opció. Perquè el discurs d'acollir-los a tots, que jo no el contradic en els termes o en les bases en què l'extrema dreta o la dreta normalment ho fan, però sí que penso que té un punt paternalista, un punt eurocentrista i un punt neocolonial. És a dir, la idea de que aquí, per defecte, estaran millor que no pas a casa seva. Òbviament sí que considero que hi ha una sèrie de casos molt particulars i que cal estudiar i que, per tant, cal anar cas a cas, sobretot nenes en risc de caure en xarxes de protecció sexual o realment infants d'origen subsaharià molt lluny de les seves famílies o que seria molt difícil de concretar aquesta reunificació, que sí que, òbviament, s'han d'acollir i s'han d'acollir solidàriament entre les comunitats, diguin el que diguin els diferents presidents autonòmics. I ja per acabar, sí que m'agradaria llançar la pregunta de fins a quin punt, amb la situació més a més i amb les circumstàncies actuals que tenim per la tensió demogràfica, la crisi econòmica, la sobresaturació dels recursos que tenim dedicats a qüestions migratòries, què els podem oferir realment des de l'estat espanyol, des de Catalunya, a aquests menors per fer millor la seva vida aquí de la que tindrien a casa seva. És a dir, a què els exposaríem realment si vinguessin cap aquí?
7: desgraciadament, els hi oferim molt poc i és el problema, en part. Estic d'acord amb el que esteu dient, eh? El que passa és que la llei internacional el que diu és que els menors, si no volen tornar, no els pots expulsar, mentre que a un major d'edat sí. Aleshores, jo crec que, pel que he seguit, perquè tinc amics i coneguts que estan treballant directament allà, que tenen responsabilitats, diguéssim, molts menors han demanat poder estar amb la seva família perquè van creuar pensant que és que arribaven aquí i els hi donaven un uniforme, una motxilla i una escola i una residència on viure, i ara estan plorant i se senten abandonats i tot, i estan demanant tornar, molts d'ells. No és tan senzill perquè hi ha criatures que no saben el número de telèfon de les seves famílies, no saben com contactar, ha entrat gent molt petita. Els menors que volen tornar, estic totalment d'acord. Vull dir, fora paternalismes i maternalismes europeus, la seva família està allà, i que tinguis menys recursos a la vida no vol dir que siguis menys feliç. Vull dir que cap problema ni res a dir. El que no podem fer, i estic d'acord amb ells, ara estàvem, mentre parlem, estan sortint imatges d'un polígon, estava allà com una gran nau industrial, i tot de nenes dormint a terra amb basses d'aigua al costat, sense ni matalassos. Poden caure víctimes de xarxes d'explotació sexual, poden patir violències, nens i nenes, sexuals, estan al carrer, no els hi han pogut donar ni aigua els primers dies, vull dir, una situació que jo crec que la crisi està sent de la gestió humanitària que estem fent, a banda de la crisi política d'utilitzar totes aquestes persones com a arma que ha generat el Marroc, però una vegada els tenim, hem de solucionar-ho de la forma més humana possible, honestament.
6: I la pregunta ara és, com deia, crec que era l'Arnau, aquestes reubicacions que s'hauran de fer en algun moment a través de les comunitats autònomes, que cadascú ja escombra cap a casa seva. Sou optimistes en què hi pugui haver cert acord o tornarem a veure la polèmica de sempre?
7: Que la polarització que hi ha a Espanya ara mateix jo crec que farà que de nou s'utilitzi políticament. És a dir, que Catalunya ja té un pes massa... ha tingut més càrrega que moltes altres comunitats acollint a menors no acompanyats. És un fet. És que no es pot discutir. Hi ha uns números. Que la comunitat de

0: aquests termes, no?
1: De seguida anem a publicitat, però no sé si esteu al cas de tota la polèmica aquesta de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
2: Sí.
1: En parlarem perquè hi ha hagut novetats les últimes hores.
2: Riem, però no ens fa cap gràcia.
1: No és per riure. No, però... ara pensava, per acabar aquest tema també, de crisi de Ceuta i especialment la crisi política que intueixo, si no hi som ja de cap, que ve ara, o partidista més aviat. Hi ha previstes 4 compareixences de 4 ministres al Congrés dels Diputats. Què n'hem d'esperar, també? Perquè no sé si realment, en un exercici de transparència del govern espanyol, que és el que vol plantejar, si hi ha molta més cosa o si tornarem a l'estira i arronsa habitual.
0: Compareixença de què? Del tema
1: dels ministres,
0: de la crisi,
1: sí.
0: De Ceuta?
1: Sí.
0: Doncs,
2: per reubicar els nens, no?
1: Entre d'altres, sí.
0: Bueno, sobre l'altre tema, doncs, hem d'esperar molt poca... Sobre el tema diplomàtic... cal esperar molt poca explicació perquè, insisteixo, és un meló que no volen obrir, no volen abordar obertament...
1: Doncs un dels ministres és el Bar, és el que compareixerà. És a dir, hi haurà 4 fascicles de compareixences des d'Interior fins a Presidència i passant també per el Bar.
0: Segons apuntaven diverses fonts, doncs el Ministeri d'Exteriors estava treballant amb normalitat, vull dir que sense veure cap crisi en aquest aspecte especial, i de fet, si no recordo malament, a qui se li va derivar doncs, aquesta crisi va ser a Interior, a Marlaska, com si fos una mera qüestió d'ordre públic, sense doncs, copsar la dimensió exterior i diplomàtica que tenia aquest problema.
2: És que a curt termini ho tens complicat perquè cap govern vol de sobte enfadar encara més el Marroc i que les empreses espanyoles d'allà comencin a tenir problemes.
0: Exacte.
2: I llavors tu perds vots, no?
0: Yeah.
2: O que deixin de proveir-te gas i aleshores tu perds vots. Però clar, ha de ser una estratègia a mitjà o llarg termini. Has de reduir la dependència que tens respecte al Marroc. Dependència comercial i dependència energètica, si
1: però
2: no...
1: Vols dir que això no es fa ara,
2: no,
1: en
2: no,
1: dos dies?
2: No, per això no voldran enfrontar-se al Marroc perquè els hi faria perdre vots en un moment que tampoc és que el govern de Pedro Sánchez estigui bullant i flotant de
1: El que passa, Sonia, tu que controles també del tema. També la sensació és que sempre que hi ha una crisi d'aquestes, també amb el Marroc, en la relació, recordo el 2021, que també va haver-hi un intent o un grup de gent que va passar de la frontera marroquina a la de Ceuta, o Melilla, no recordo ara, el 2021 era Ceuta, també diria. Però vaja, en tot cas, en aquell moment també es va dir el mateix, la fórmula era clara, dependre menys del Marroc, que Marroc no fer servir les persones d'arma, i tornem a estar igual.
2: No es fa, sí, per això, jo, perdoneu l'autocita, però just és que escric al periòdic demanant que això, que s'ha de fer una estratègia a llarg termini per incentivar que les empreses que estan tenint allà molts interessos comencin a diversificar. Mentre hi hagi tant empresari i tanta empresa que produeix o ven al Marroc i que el gas, sobretot, el tinguem només d'Argelia i Marroc, que entre ells, a més, estan enfrontats, tu estàs penudíssim. Quan l'altre país, que això és una cosa que deia abans el Quim, quan a l'altra banda tens un país no democràtic. Una cosa és que tu tinguessis un país democràtic i pots intentar negociar d'altres formes, però un país que està gastant milions en un estadi quan té uns nens que s'arrisquen a perdre la vida creuant perquè t'estan dient quan entren que allà no tenen metge, no tenen escoles decents, que no tenen cap futur, i s'està gastant els diners en aquestes altres coses, tu en aquest país no pots negociar en igualtat de condicions.
1: N'estarem pendents, perquè el cap de setmana que ve és 15 d'agost, entre d'altres, per tant aquesta data que, home, lògicament, o la lògica ens diu que no hauria de ser, però és veritat que és la data que corre i que corre aquesta brama que podrien tornar-ho a intentar milers de persones creuar aquesta frontera de Ceuta. Fem 4 anuncis i anem cap a Madrid, nosaltres no, però hi connectem, per parlar d'aquest àtic de luxe i aquesta polèmica al voltant d'Isabel Díaz Ayuso.
3: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
4: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
5: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada

0: Tasta més. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins al 60% de descompte en una selecció de roba i calçat esportiu de les marques Under Armour, Puma, Quicksilver i Billabong. I fins al 50% en una selecció de Nike, Adidas i Converse. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 6 al 9 d'agost a la botiga web i app del Cort Inglés.
2: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
3: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
2: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
3: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
4: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
5: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
6: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
5: Calli, dona, no exageri.
2: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El Món a RAC 1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió. Via Lliure amb Arnau Mañé.
7: 11:15 des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
8: Bon dia, Arnau.
7: Insistim, parlem d'aquest àtic, d'aquesta polèmica al voltant d'aquest pis que va comprar la Comunitat de Madrid, que ara ha reculat i que ha posat a la venda aquest àtic de Chamberí, d'un barri benestant de la capital espanyola. També després de dies de polèmica que, això, el govern d'Isabel Díaz Ayuso intenta desempallegar-se d'aquest àtic que va comprar per 6,3 milions d'euros, que en principi havia de servir per fer-hi reunions, mentre la Puerta del Sol, l'oficina central de la Comunitat de Madrid, la seu central, estava en obres, unes obres que de moment tampoc s'han concretat del tot, però vaja, havia de servir per això. Un pis, un àtic, que no tenia llicència d'obra, llicència, ja ho diré, d'obres no, per fer oficines, que finalment, després de la polèmica, la Comunitat de Madrid, Adrià, diria que ha començat a intentar vendre, i l'ha vengut o l'ha intentat vendre per més calés.
8: Sí, ahir just vam saber que Planifica Madrid ha posat l'àtic de la polèmica, per dir-ho d'alguna manera, a més de 4 àtics més a la Gran Via de Madrid, l'ha posat a la venda. Mm. Pel pis de Chamberí demanen 6.700.000 euros.
7: Per tant,
8: 400.000 euros.
7: Això, 400.000 euros més.
8: Sí, però aquí el marge de benefici no és tan clar per Planifica Madrid, que és l'empresa que va fer la compra, mm-hmm, perquè, clar, no són 400.000 euros real, el preu de la compra hi hem de sumar l'impost de transmissions que va pagar, per tant, que és de 400.000 euros. Per tant, diguéssim, el marge de benefici que tindrien amb aquesta operació realment...
7: Per fer les paus, bàsicament.
8: Molt just. Sí, va, sí, exacte.
7: A veure, Adrià, intentem centrar una mica el tret, perquè la idea és que la Comunitat de Madrid va comprar aquest àtic perquè volia fer-hi reunions d'Isabel Díaz Ayuso. Les sospites, però, és que la cosa no va per aquí. De fet, els socialistes diria que han anat en una línia molt concreta.
8: Sí, exacte. Dimecres passat vam conèixer, gràcies al País, que va publicar la notícia, que aquesta empresa vinculada al govern de la Comunitat de Madrid, Planifica Madrid, va comprar aquest pis de luxe. En un principi no sabíem ni a quin preu ni per quina raó ho va comprar, perquè no es va fer pública la memòria justificativa de l'operació de compra, però més endavant hem sabut que va costar 6.300.000 euros. En un inici, quan el País publica la informació, des del govern de la Comunitat de Madrid els justifiquen dient que havia de servir, com heu dit abans, per ubicar temporalment l'oficina de la presidenta Isabel Díaz Ayuso mentre es feien obres a la seu central del govern autonòmic. El que passa és que aviat els partits de l'oposició van deixar clar que aquest ús no era legal, que les normes urbanístiques prohibeixen instal·lar una oficina en un àtic del barri de Chamberí. Clar, a partir d'aquí van sorgir tota mena de sospites de per què havia de servir realment aquest pis. Sabien, en el moment que van comprar Planifica Madrid, que no s'hi podien instal·lar unes oficines. Per això, des d'alguns sectors de l'oposició, ja de pressa van començar a donar credibilitat als rumors que apunten que Ayuso hi volia viure, que realment el que volien fer era una residència oficial. Capaç que el tema es va enverinar molt de pressa,
7: clar,
8: perquè just estaven gestionant les conseqüències dels incendis que van cremar la Comunitat de Madrid, clar, i que això salti mentre estàs gestionant aquesta tragèdia, se'n van haver de desempallegar ràpid i, per tant, de pressa van dir que vendrien l'àtic de la polèmica i els diners que entreguessin els invertirien en les tasques de reconstrucció i recuperació.
7: De fet, ràpidament, Adrià, diria que Ayuso ha fet servir aquests incendis per justificar-se, no?
8: Sí, sí. La polèmica ha estat un cop dur per Ayuso, la presidenta madrilenya, que fins ara sempre se n'ha sortit quan ha tingut una crisi. Sempre s'ha pogut capgirar la situació com un mitjó, però amb aquesta polèmica sembla que no se n'acaben de sortir i, clar, hi va haver d'abordar la polèmica i se la va notar visiblement irritada, per dir-ho d'alguna manera. I per tirar pilotes fora va dir que ella no està de vacances i que està treballant per gestionar les conseqüències dels incendis.
9: De verdad, no trabajo para mis adversarios que están de vacaciones. Yo estoy centrada en problemas importantes. ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada, por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez, ni para lo que organiza. Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos. Pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
7: Aquí a la taula, Sònia, Arnau, Quim, què us en sumeu d'aquest cas?
10: És que Ayuso representa tot el que detesto en política, diguéssim. Llavors em costa molt fer una anàlisi més objectiva. És tot vergonyós, aquest cas. És vergonyós. Utilitzes recursos públics per comprar una cosa de luxe i donar-li un ús que no és permès, que és il·legal. Després intentes arreglar-ho fent una mesura totalment populista dient que ho vendràs per ajudar la gent afectada per uns incendis horrorosos en els quals ha estat molt pitjor la conseqüència perquè tu has reduït els recursos públics per poder gestionar aquests incendis i a més intentes dir-ho que ho faràs en PAC amb altres pisos que ja tenia la comunitat, que jo no sé, bueno, jo no tinc constància que la Generalitat de Catalunya tingui en propietat pisos de luxe a Barcelona, Girona o enlloc, però vaja, si n'hi ha, doncs ens farem enrere, però és que em sembla ja de per si pervers. Però dius això i resulta que després es demostra que és mentida perquè alguns d'aquests pisos ja porten no sé quant de temps als portals immobiliaris, no? És que és tot...
11: Sí. A mi sobretot, aquí rèiem, no?, la taula també per això. Quan vuelvan de vacaciones, sí, tal, sí. No sé, però es van llançant les... el que sobretot és... més enllà de com acabi aquest assumpte, és veritat que, bueno, legalment s'hauria de veure, sí que a veure, pinta fatal, però bueno, no? ja es diria, mira, arribat...
7: Però també a mi em sorprèn, a mi em costa molt de creure que la Comunitat de Madrid hagi comprat un àtic de luxe perquè després la presidenta hi vagi a viure, no? Home, vull dir, em semblaria molt barroer,
11: sí,
7: també.
11: Sí, per això
7: potser sóc innocent, no ho sé, perdoneu-me.
10: No, és que però... no hauria de ser possible. No?
11: Per això dic que s'hauria de veure, i també el tema de la venda i tal, doncs si al final s'acabés fent una venda que fos superior al preu de compra, doncs tampoc els pots acusar d'haver generat danys a l'erari públic, etc. S'hauria de veure, no? Però el que a mi sí que trobo molt destacable és el tema d'utilitzar, el tema de que els diners, no? Quan ho venguem farem servir els diners pel tema dels incendis. Això em sembla bestial, no? Que d'alguna manera doncs, no s'hagi apostat justament per aquesta prevenció, cosa que després doncs, té conseqüències. Quan no s'inverteix en bombers, quan no invertim en prevenció, les coses es paguen després.
12: Jo, és un cas que des de que l'he anat seguint, que al final va sortir fa uns quants dies ja, tinc moltes més incerteses i moltes més incògnites que no pas allò, una anàlisi coherent. Perquè en el fons veig que és un nyap d'unes proporcions considerables. És a dir, d'un costat compres un pis dient que el vols fer servir, quan, òbviament, un cop surt a la premsa, que el volies fer servir per oficines, però no t'has assegurat abans que tingui permís per aquesta utilització, sinó que, en el fons, és un habitatge. Un pis molt proper a la família de Xavier Díaz Ayuso, un dels barris més rics, Chamberí, i un dels barris amb la renda per càpita més alta.
10: I que han sortit fotografies amb coses personals d'ells.
12: Clar.
10: A dins, vull dir.
12: Però la gestió que s'ha fet després també em sembla incongruent. Sí. És a dir, si tu al final prens aquesta decisió i defensar-ho. No, jo ho volia per fer oficines, perquè tenim la Casa Real de Correos, la Porta del Sol, que s'estan fent obres, per on necessitem, com a mínim, intenta-ho portar fins al final. Llavors resulta que es filtra la premsa, que òbviament se'n fa un tema polític com no podia ser d'una altra manera, i recules el vens, com molt bé ha dit el corresponsal.
7: Sí, intentar-lo vendre, de moment en què està a la venda.
12: Exacte,
7: sí.
12: Per 6.700.000, no? Sí. És a dir, per compensar l'ITP i poca cosa més... i no sortim d'aquí. I llavors, per acabar, Díaz Ayuso, que m'ha agradat molt com l'has definit al principi de la teva intervenció, Sònia, sembla que serà fins i tot immune l'efecte d'aquest escàndol polític. És a dir, és una persona que gaudeix d'una popularitat i d'un suport personalista tan fort entre els votants de la Unitat de Madrid que jo penso que factura no li passarà.
7: Veurem si, per exemple, Vox no se'n pot aprofitar d'una polèmica com aquesta, també. En tot cas, Adrià, per acabar ràpidament, diria que això acabarà als tribunals, perquè el Partit Socialista ja ha encaminat cap a aquesta direcció, no? De fet, no és l'únic partit.
8: Exacte, el PSOE de Madrid, Més Madrid, i de fet hi ha un particular, també demanen a la Fiscalia que investigui si hi ha delictes de prevaricació i malversació en aquesta compra. Una de les acusacions que fa el PSOE per presentar aquesta denúncia és que la compra es va fer a través de Planifica Madrid precisament per saltar-se els controls de transparència i poder amagar informació. Aquesta és una de les acusacions amb què justifiquen la denúncia.
7: Doncs Adrià de les Heres, corresponsal de RAC1 a Madrid, seguint aquesta polèmica de parlàtic de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que jo diria que portarà cua els propers dies, setmanes i segurament mesos. Gràcies, Adrià.
8: A vosaltres, bon dia.
7: Fins ara, bon dia. Per cert, avui, article del Sergi Pàmies a La Vanguardia sobre l'Àtic, que amb el seu habitual to diu: dubte, dirien el mateix dels detractors d'Ayuso si en comptes d'un àtic fos un tercer? Fa l'efecte que la paraula àtic activa els mecanismes ancestrals de la nostra psicologia. Sergi Pàmies, que avui escriu sobre la polèmica de l'àtic. Res, quatre anuncis, dos minuts de publicitat i de seguida anem cap a Udine, al nord d'Itàlia, per intentar aclarir l'última hora del mercat de fitxatges. També Santi Jiménez, a punt.
10: Encara més.

0: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 9 minuts i seran les 11 del matí. Des d'Itàlia, des d'Udine, Àlex Pintanel, enviat especial de RAC1. Què tal, Àlex? Bon dia.
2: Què tal, Arnau? Bon dia.
1: Mira, primera pregunta. Estàs a Itàlia. No sé si t'han demanat el control o el DNI o algun passaport, alguna cosa especial.
2: Mira, quan... portava el passaport,
1: sí?
2: Per si les mosques, i just quan hem baixat de l'avió,
1: sí?
2: Hi havia tres policies, ens han... demanat passaport o DNI, era indiferent, i ens han deixat passar sense cap tipus de problema, per tant...
1: Però us l'han demanat, que no
2: ens
1: és habitual,
2: demanat, això
1: tampoc.
2: Sí, això sí, això sí.
1: Ja.
2: Sí, sí.
1: A veure, anem a la teca... Ah, diria que el Santi Jiménez ja està també escoltant-nos. Santi, què tal? Bon dia. A veure si el podem sentir. Santi Jiménez, bon dia. Res, el Santi, subdirector del diari AS... que de moment no el podem sentir, col·laborador també d'aquesta casa, d'aquest programa. Àlex, a veure, última hora del mercat de fitxatges del Barça, tenim moltes carpetes. La primera, la més grossa, Rodri, la gran pregunta és si es farà oficial aquest fitxatge aviat. La Marta Ramon a RAC1 avançava que l'acord s'ha tancat, però que falta afinar algunes cosetes, no? Però Rodri és el gran nom del dia d'avui.
2: Sí, petits serrells. La idea que tenia el club era de poder tancar el fitxatge de Rodri aquest cap de setmana. Veurem si l'oficialitat arriba o no en les properes hores. El que sí és cert és que la intenció que també té el club és que el futbolista es pugui incorporar als entrenaments amb els que seran els seus nous companys a partir de la setmana vinent. El dia 12, és a dir,
1: dimecres.
2: El proper dimecres, exacte, estan citats els internacionals espanyols que van guanyar el Mundial als Estats Units, i el club treballa amb aquesta intenció, amb aquesta idea que aquell dia també Rodri doncs, pugui començar ja a formar part i a treballar amb els seus nous companys. Veurem si ho assoleix o no. Evidentment, falten aquests petits serrells, que hi ha vegades que per motius X s'acaben complicant i potser es pot endarrerir una cosa més, però sí que és cert que la bona predisposició dels dos clubs a negociar i el desig de Rodri de fitxar pel Barça doncs, fa pensar que en qualsevol moment doncs, tindrem l'oficialitat aquest fitxatge i aquesta incorporació de Rodri pel Barça.
1: Àlex, aquí a la taula, entre culers, ha agradat molt. La gent ja té expectativa per Rodri, i jo sospito, pel que he anat parlant, que molts culers estan igual. No sé si a l'expedició del Barça es respira aquest ambient també d'una mica eufòria, perquè l'Arnau Muniesa i el Quim, també tots una mica, venien a dir que una de les coses que més els agradava era que li havien pispat al Real Madrid un dels grans possibles fitxatges.
2: Per mi hi ha dues coses. Una és aquesta, i per mi jo segueixo pensant que la peça clau i la peça que li falta al Real Madrid és aquesta al mig del camp, i encaixava perfectament Rodri, i per tant jo crec que primer és una estocada al Madrid, perquè insisteixo que és el jugador per mi que necessita el Madrid, i després hi ha una realitat, i la realitat és que podríem debatre si el Barça necessitava o no Rodri, si Rodri era o no prioritat, però la realitat és que la incorporació de Rodri servirà per augmentar el nivell de la plantilla, és a dir, aquesta segona unitat que potser li ha faltat al Barça de nivell en les últimes temporades, crec que amb la incorporació de Gordon, de Adeyemi, ara de Rodri, li servirà al Barça per fer un pas endavant i per poder lluitar, com va dir el mateix Hansi Flick, per la Champions.
1: Ara sí, Santi Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, què
1: tal? Com estàs? Què és això de Rodri? T'entusiasma o no?
3: A mi no m'entusiasma res ja del futbol.
4: Simplement
3: em sembla un bon fitxatge.
1: Sí,
3: Ja no tinc edat d'entusiasmar-me.
1: Però et sembla un bon fitxatge pel Barça? I per aquesta cosa de pispar-li al Madrid, què?
3: Ah, això està bé, també, sí. Això alegra la gent. No, em sembla un fitxatge sensacional. Sensacional. Ah. Sensacional. És un jugadoràs.
1: Hi ha qui deia que potser no era de fet l'Àlex ara ho insinuava, que tampoc era una de les prioritats del Barça o no era el que més encaixava amb el Barça, però diria que Hansi Flick, si l'ha avalat, és perquè ho veu bé.
3: Sí, home, sí, si ha sobreviscut amb De Jong durant tants anys, home, ara veureu el canvi.
1: Per cert, Pintanel, no sé si hi ha alguna novetat en la convocatòria del Barça en el viatge. Diria que Marc Casador pot ser que sigui dubte.
2: Mira, la novetat és que no hi ha convocatòria. Ens ha informat el club fa uns minuts que finalment no hi haurà convocatòria. Per tant, fins que els futbolistes arribin a l'hotel, el Barça surt en 5 minuts. En principi estava previst aquest vol, que arribaria cap a la 1 del migdia a Trieste, i de Trieste a Udine ja han fet aquest recorregut nosaltres amb cotxe, hi ha 30-35 minuts, i per tant, fins a 2:15 aproximadament no ho sabrem del cert, però sí que la informació que tenim nosaltres a RAC1 és que...
1: Yep. S'ha anat el Pintanel, no sé amb la informació que tenim. Però la informació que tenia l'Àlex Pintanel, l'avanço jo, és que Marc Casado crec que no viatjarà amb el club per intentar resoldre el seu futur, no, Santi?
3: No viatja. Ni ell ni Bargi.
1: Cap dels dos, ni Rooney Bargi ni Marc Casado. Això, per resoldre el seu futur, entenc, per la sortida del Barça?
3: Sí, imagino que sí, o els estan deixant, per si no ho havien entès fins ara, un missatge bastant clarinete de que els hi espera.
1: Ja. L'altra carpeta, diria que ara ja podem parlar amb l'Àlex, és Ronald Araujo a Pintanel, que diria sí. Que també s'acomiada dels seus companys avui mateix. S'ha dit al Liverpool.
2: Sí, Araujo no viatja segur, es queda fora de la convocatòria perquè marxa a Liverpool. Aquest matí s'ha acomiadat dels seus companys. Ens explicaven aquest matí gent propera al futbolista que dins del vestidor no ho sabien, que ho portava en el màxim secretisme possible Araujo, i de fet és una sessió que s'ha tancat, ens diuen, en 48 hores, i a l'espera de tancar tota la logística amb el Liverpool durant el dia d'avui, la idea és que el futbolista viatgi demà per concretar la seva sessió al conjunt red.
1: Santi, sobre Araujo, què?
3: Ah, doncs que tingui molta sort i que sigui feliç.
1: Sí, sí. No, també t'està bé, que surti cedit?
3: Sí. A veure, era un jugador que necessitava un reset, vull dir, és un jugador amb moltes lesions, va tenir l'any passat aquest problema de confiança en ell mateix, que se'n va anar a meditar a Israel i totes aquestes coses que va fer, després se'n va anar a jugar al Mundial i no va jugar ni un partit, va deixar la concentració d'Uruguai per tractar-se amb un metge de Madrid, amb un recuperador, va tornar a la concentració, no es va tractar... O sigui, això que anés a Madrid és una cosa estranya, perquè no va venir a Barcelona a tractar-se amb els metges del club, va anar a un especialista extern al club a Madrid i després va fer un viatge així de res, des de Mèxic, on estava concentrada la selecció uruguaiana, fins a Madrid, i després va tornar a incorporar-se i anaven dient que a la fase de grups igual no arribava a temps, però que el primer partit de vuitens de final, si arribava a Uruguai, que finalment no va arribar, podria jugar-lo, i encara no l'hem vist, ni ha jugat ni als tests, ni a l'amistós, ni un minut.
1: Per tant,
3: Jesús.
4: Gràcies, Santi.
1: Digues, Àlex.
2: Aquesta operació, hi ha dos detalls importants. Primer, que hi ha una opció de compra no obligatòria al final de la temporada. Després, que el Liverpool, que no sol ser habitual en sessions, es farà càrrec de tota la fitxa íntegra de Ronald Araujo. Per tant, no és un detall menor, perquè això, evidentment, també servirà per alleugerar la massa salarial del...
1: A diferència del que passa amb Ter Stegen.
3: Sí, exacte.
2: Sí.
3: I com diu l'Àlex, és un picotasso, eh?
1: Ja.
3: Sí, això sí que és molta pasta.
1: Perquè és una dels jugadors que tenia un sou més alt de la plantilla, voleu dir?
3: Sí, 12-15, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Pintanel, avui juga el Barça, no ens n'oblidem, perquè n'estarem pendents aquí a RAC1, evidentment, amb el Barça en xancletes, però n'estarem pendents tot el dia de què passa si s'oficialitzen aquests fitxatges, per exemple, de Rodri, si també s'oficialitza algun detall més de Casador, de Rooney Bardaggi, de companyia, i no sé si de Ferran Torres tenim alguna novetat, que és l'altra carpeta sobre la taula de Deco.
2: Sí, el que ens consta amb Ferran Torres és que el PSG va directament a per ell. És el futbolista que vol Luis Enrique per reforçar la seva davantera. El jugador veu amb bons ulls aquesta sortida a París. Considera que l'ha valorat poc aquí a Barcelona i per tant, a l'espera que en les properes hores els dos clubs es posin en contacte per començar les negociacions, tot apunta que Ferran farà les maletes i marxarà cap a París.
1: Santi, el Ferran Torres, què?
3: Algú li hauria de dir que no serà titular al PSG, però bueno, si ell mateix ho creu...
1: No, doncs està.
3: No, home, no. Ja. Que conya. Però...
2: Sí, és que ha quedat, no? En principi, Quaresquer, Dembélé i Doueuri han de ser els titulars, els tres.
3: Sí, sí, exacte. Sí, que tindrà el mateix rol que té el Barça, però millor pagat.
1: Això, Àlex, avui juga el Barça, diria que a les 9 de la nit o a les 8?
2: Mira, a les 9 i el primer, és un triangular, feia més de 20 anys que el Barça no jugava un triangular, el darrer va ser amb el Barça de Bengal.
1: Format vintage,
2: I el Parma, sí, format d'estiu, completament d'estiu, que ens recorda aquelles pretemporades de fa molts anys. A les 9 jugarà el Barça davant el Nottingham Forest i a les 10 davant l'Udinese. Són partits de 45 minuts, no hi ha pròrrogues, si hi ha empats als penals. A les 8 jugarà l'Udinese Nottingham Forest i, per tant, doncs, aquests dos partits que jugarà el Barça. La idea de Flick és fer dos 11s completament diferents i servirà, evidentment, per posar-se a to i per posar-se a punt de cara a l'inici de la temporada.
1: Perdoneu, per la... el desconeixement. Llavors, són tres partits, per entendre'ns, un triangular, i qui guanya?
3: És un sistema de punts.
1: Ah, sistema de punts, d'acord.
2: Sí.
3: Si guanyes el partit, són tres punts, si guanyes els penals, són dos punts, i si perds, em sembla que és un punt. I es fa... Bé, és igual, li donen la copa al primer que passi.
1: El primer que passi. Una mica com va passar l'altre dia, que no sabien ni que havien de jugar als penals, no? Que se l'havien de jugar als penals.
3: Es fa la foto d'alcalde amb el que va dir, i ja està.
1: L'alcalde d'Udine i amb el primer que passi per allà. Doncs estarem pendents, també a l'antena de RAC1, insistim, amb el Barça en xancletes, amb el Molló i companyia, i amb l'Àlex Pintanel des d'Udine. Santi, que vagi bé, bon estiu,
3: Una abraçada,
1: ja. Cuida't, ja parlarem. I Àlex, estem en contacte. Qualsevol novetat al llarg del Via Lliure ens la fa saber i l'expliquem aquí en directe, d'acord?
2: Molt bé, Arnau, que vagi bé, bon dia.
1: Fins ara. Ja ho sabeu, aquí pendents del triangular, aquest format que fa 20 anys que el Barça no juga. Us agrada aquest format, per cert?
5: No especialment.
1: A veure, els rivals tampoc són els més atractius, però ens estem fixant més en el mercat de fitxatges que en la piloteta, que és el que deia la Sònia, però al revés.
6: Està prou bastant més interessant sobre el tema de Rodri. A vegades penses, abans parlàvem de geopolítica, a vegades has d'apropiar-te tu d'algun bé només pel fet de que no el tingui l'adversari. Ja pot ser motiu suficient en moltes ocasions.
4: I del fet que ho hagi escollit ell, en el fons, perquè segur que el Real Madrid tenia tots els diners que tu vulguis.
6: I això demostra que no és només una qüestió de calés.
4: Exacte,
6: és una qüestió de projecte. Calés els tenen molts, però projecte no tants.
1: Doncs mira, això vol dir que encara hi ha esperança. Fins i tot...
4: A veure, parlem d'un nivell que potser guanya 2 milions més.
1: Això no va dir, fins al punt de que tenim esperança amb la indústria del futbol. Quim Vilargunter, Arnau Muniesa, Sònia Andolz, ens retrobem ben aviat aquí al Via Lliure. Gràcies per venir.
4: Bon cap de setmana.
6: Adéu.
1: Les 11 i 3 minuts. I a aquesta hora actualitzem tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Alba Carnicer, bon dia.
7: Bon dia.
1: Marc Villarmeva, bon dia.
8: Bon dia.
1: Laura Ballart, bon dia.
9: Bon dia.
1: Brussel·les demana a Meta i TikTok augmentar la vigilància i la verificació de dades després de la crisi migratòria a Ceuta.
8: La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per la Sobirania Tecnològica, Ena Virkkunen, s'ha reunit amb aquestes plataformes i insisteix en un comunicat que les xarxes han de tenir madura a l'hora de preservar la integritat de l'espai digital, especialment en situacions de crisi com la que viu la ciutat autònoma. Tot plegat en un context en què els rumors sobre la possibilitat que es repeteixi una entrada massiva no paren de créixer. Les xarxes fa dies que s'han omplert de vídeos on es fa una crida sortint nedant des del Marroc fins a Ceuta el dissabte 15 d'agost, d'aquí una setmana. Davant d'aquesta situació, Espanya i Europa ja estan vigilant des de prop la informació que s'escampa per les plataformes.
1: I a l'aeroport del Prat, la policia espanyola fa controls aleatoris als vols que aquest matí arriben d'Itàlia. Això recordem després que el govern espanyol hagi activat els controls a les fronteres. Tot plegat coincideix en un nou dia de vaga de l'empresa Ground Force. Anem cap a l'aeroport de Barcelona per saber quina és la situació a aquesta hora. Josep Ferrer.
10: Aquests controls, que consisteixen en demanar un document que acrediti la identitat de cada persona, es fan en sortir de l'avió i abans d'arribar a la terminal. Els controls són molt aleatoris i, que en tinguem constància, només s'ha fet en un dels vols que han aterrat a Barcelona. Pel que fa a la vaga de Ground Force, tots els vols assistits per aquesta empresa surten amb més de 15 minuts de retard. Fins ara, ja s'han cancel·lat, com a conseqüència de la vaga, 22 vols, 11 de sortida i 11 d'arribada.
1: I molt pendents també de, pel que fa als incendis actius a l'estat. L'incendi de Niebla a Huelva continua actiu i ja han confinat preventivament una setantena de persones.
8: Sí, l'OMS ha activat efectius per participar en l'extinció de l'incendi en una jornada on les previsions meteorològiques van en contra, especialment el canvi de direcció del vent. I a Castelló hi ha 3 incendis actius relacionats amb tempestes elèctriques. De moment, el municipi de Serra d'en Galceran es manté confinat.
1: Per cert, s'ha reprès la circulació la línia R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès, tallada des d'ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre. I pel que fa al temps, avui serà un dissabte amb una mica de tot, Laura, sol i ruixats.
5: Doncs sí, matí de dissabte de sol i calor a tot arreu, amb núvols baixos a la Costa Daurada, però a partir del migdia i a la tarda creixeran nuvolades que poden descarregar en forma de ruixats i tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa o pedra al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i a les comarques de Ponent, on hi ha avisos activats per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Molt de compte, perquè allà on hi hagi les tempestes poden haver-hi ràfegues de vent de més de 80 km per hora. Les temperatures quedaran al voltant dels 35 graus i poden arribar als 38 a Ponent.
1: Gràcies, Marc. Gràcies, Laura. Gràcies, Alba.
8: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Fins ara.
8: Fins ara.
1: Nora Rossell, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
1: I a partir d'ara i fins les dues, què tindrem al Via Lliure?
7: Doncs com cada dissabte marxem de viatge amb el Pep Antoni Roig i grans autors catalans a Literatura en Xancletes.
9: Vale, ja me'n vaig.
1: Som-hi, ja me'n vaig.
7: Després parlarem de tot el que està relacionat amb la digestió i processos posteriors.
11: Que me cago encima.
1: Oi. Bueno, a veure, parlarem d'això també, és que sí, d'això sí, va la vida, tu. Què més tindrem, va, després?
7: A la una ens posarem en un escenari hipotètic i descobrirem què passaria si sempre hi hagués un eclipsi i no veiéssim mai el sol. Mm.
11: Socorro, no pot ser!
1: Socorro, la Marta Massip, eh?
7: I acabarem agafant mocadors perquè parlarem de ruptures amoroses amb la participació dels oients.
1: Ah, de fet, és veritat. Mira, avui que fa 5 anys que Leo Messi va acomiadar-se del Barça, entre mocadors o entre plors, us demanem com us han deixat, com heu tallat amb algú, això, com us han deixat o com heu tallat amb algú. Envieu notes de veu al 606 25 64 39. 606 25 64 39. Després escoltareu també la Nora Rossell parlant del tema. Gràcies, Nora.
7: A tu.
12: Via Lliure amb Arnau Mañé.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
16: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
15: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
17: Jairé, la salutació grega encara ressona a Empúries, el port de cultures on l'estiu es viu arran de mar. Connecta amb la història a través dels nostres concerts, tastos de vi, visites virtuals i activitats al capvespre. Consulta l'agenda a macempúries.cat. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: A RAC 1, Via Lliure, a l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
1: Les 11 i 9 minuts.
18: L'actriu secundària.

0: Com Rita Moreno.
1: I amb aquesta sintonia que tant ens agrades, obrim a Literatura en Xancletes amb el Pep Antoni Roig. Què tal, Pep? Bon dia.
2: Bon dia, Arnau.
1: Una setmana més, un dissabte més.
2: Un dissabte més.
1: Que ens farà viatjar, ho dèiem amb la Nora, eh? Viatjarem amb el Pep Antoni Roig a una ciutat. Portem dues ciutats. Portem Marsella i la primera, que va ser Nova York.
2: Correcte.
1: I en aquesta tercera, ara descobrirem cap a on anem.
2: Sí, no la vam dir la setmana passada, em sembla, no?
1: La vam insinuar.
2: La vam insinuar,
1: la vam insinuar,
2: veritat,
1: que era un lloc de l'exili català.
2: Vam anar misteriosos.
1: Sí, vam fer així aquesta cosa que...
2: Fa una mica ràbia, no?
1: Sí,
2: que deixem estar la tonteria fina.
1: Exacte. Vam dir que sí,
2: que creuaríem l'oceà. Creuaríem l'oceà, que és una cosa que jo mai no he fet. Jo mai no he fet, no ho sé tu, ara t'ho preguntaré.
1: Jo sí.
2: Tu sí? Aviam si és per anar al lloc on anem avui. Avui anem a la ciutat que, després de Barcelona, podríem dir que és la ciutat més important de tota la història de la literatura catalana.
1: Carai.
2: Sí, és... Ciutat de Mèxic.
1: Ciutat de Mèxic.
2: Com en diuen els mateixos mexicans, el DF.
1: DF, clar.
2: M'agrada molt, el DF.
1: És la ciutat de fet, es diu, sí, Ciutat de Mèxic,
2: DF. Districte Federal,
1: sí, Districte Federal, exacte.
2: I ets estat, tu?
1: Hi he estat, sí. Hi he estat fa... ara no me'n recordaré. 3 anys, 2023.
2: Per plaer?
1: Per plaer, més o menys, sí. Amb els castells de Vilafranca.
2: Home.
1: Sí.
2: Ja se sap que els castells de Vilafranca...
1: Què més plaer que això, no?
2: A tot arreu,
1: on calgui.
2: Què et va semblar, si et puc preguntar?
1: A mi em va encantar.
2: Et va encantar?
1: A mi em va agradar molt. Em va sorprendre, perquè tampoc no hi anava amb moltes expectatives, però em va sorprendre positivament. I em va agradar molt, la veritat.
2: T'ho pregunto perquè sempre que li pregunto a algú què tal el DF, sí. Ui, vigila molt, eh?
1: Ostres!
2: No agafis taxis.
1: Com a Marsella, no? Una mica.
2: Sí, també sí. Aquest any estem portant ciutats.
1: Jo vaig agafar un taxi, eh?
2: Vas agafar un taxi i estàs viu.
1: Estic bé, és veritat. Va ser un trajecte llarg, a més. Va ser un trajecte força llarg i bé. Més, el problema va ser el trànsit, però el taxi en si...
2: Tothom parla de Mèxic DF com bueno, transmet la sensació de que estàs a punt d'entrar un capítol de Narcos.
1: Jo recordo, que m'ho van dir, això, també. No vagis segons quins barris, no se vagis, no sé on... Bé, la veritat és que cap problema.
2: Al final resultarà que els catalans som uns acollonits de...
1: Sí, això pot passar, pot passar.
2: De passo que t'emboli.
1: Pot passar.
2: I resulta que arribes a Mèxic i, per tant, no hi ha un senyor amb sombrero tocant una guitarra molt grossa a cada cantonada.
1: No, això... a no ser que vagis a llocs turístics, que suposo que sí. A veure, llocs turístics segur que n'hi ha pels tòpics, no? Però jo recordo que n'hi havia pocs d'aquests. No el vaig veure.
2: I vas tenir sensacions literàries catalanes quan hi vas ser? O sigui, vas percebre el pes de la història de la literatura catalana?
1: No, això se'm va escapar. Vaig percebre part de l'exili. Recordo que ens va venir, justament parlant de castells, ens va venir a veure una àvia que era filla d'exiliats i que es va emocionar molt veient, en aquest cas, castells. Però la part de literària no la vaig copsar, no?
2: Doncs avui anirem a parar aquí, perquè com aquesta àvia neta d'exiliats, evidentment a Mèxic hi van haver molts exiliats, i per tant el nostre viatge avui a Mèxic DF no serà com el que tu vas fer, sinó que serà un viatge purament literari. Mèxic.

0: Doncs...
1: Quina banda sonora, eh?
0: Home, aquesta era obligatòria.
1: Obligatòria, exacte.
0: Tòpica, però obligatòria.
1: Obligatòria.
0: Quan trio les cançons per aquesta secció sempre penso, triaré cançons massa tòpiques?
1: Bé, però és que a vegades els tòpics
0: una,
1: també...
0: Una me la permet,
1: i són
0: no?
1: Per algo,
0: una
1: exacte,
0: me la permet.
1: Sí.
0: Dèiem que Mèxic va ser durant un temps la capital o la segona capital de la literatura catalana per motius obvis, no? O sigui, a finals del segle XIX, Mèxic ja era un país de catalans aleshores, ja hi teníem tirada. Pensa, per exemple, que el compositor de l'himne de Mèxic va ser un català.
1: Ah, sí?
0: Sí, això ara que hi ha hagut el Mundial, etcètera, etcètera.
1: Carai.
0: Sí, sí, sí. Cosetes d'aquestes, sí. Però, lògicament, Mèxic es converteix en una pàtria dels apàtrides catalans a partir de 1939, amb l'exili de la Guerra Civil. Què passa? Doncs passa que després de la derrota republicana del 39, prop de 500.000 de persones travessen la frontera francesa, i entre aquesta gent hi havia bona part de la intel·lectualitat catalana. Escriptors, editors, professors, periodistes, artistes... Alguns es van quedar a França, però molts d'altres acabarien a Xile, a l'Argentina, a Venezuela... Però el país que va fer un gest extraordinari va ser Mèxic. Suposo que això, fins aquí,
1: sí,
0: tothom més o menys ho sap.
1: Per tant, Mèxic és el país que més persones rep o
0: sí,
1: el gran acollidor
0: Mèxic
1: de persones
0: exacte,
1: catalanes, no?
0: Va fer un welcome refugees important. El president Lázaro Cárdenas va mantenir una política d'acollida als refugiats republicans i fins i tot quan la majoria de governs ja d'aquella zona, diguéssim, ja havien girat l'esquena. I, per tant, durant els primers anys 40, molts d'aquells embarcats en vaixells van acabar a Mèxic i formen part de la memòria col·lectiva de l'exili. Hi ha vaixells com el Sinaia, l'Ipanema, el Mèxique, que van ser autèntics transbordadors cap a la llibertat o cap a una vida no perillosa per tota aquella gent que fugia del feixisme que s'havia instaurat a l'estat espanyol. Estem parlant de molta gent, moltíssima. Què va passar? Que entre aquesta gent hi havia noms que ja en aquell moment a Catalunya eren persones que havien fet carrera, diguéssim, en el món de les lletres.
1: Carrera literària,
0: vol dir. Sí, yeah. Periodística, literària. Mm-hmm. Pere Calders,
1: home.
0: Avalí Artigener, Tisner, Agustí Bartra, Anna Murià, Joan Sales, Lluís Ferran de Pol, Josep Carner... Estem parlant de tòtems que als anys 30 ja eren algú a Catalunya... i que de cop i volta es troben que, evidentment, han de fer les maletes per preservar la seva vida, la seva dignitat, la seva llibertat, i se'n van cap a Mèxic.
1: Tots aquests que has dit, a Mèxic, eh?
0: A Mèxic, tots aquests, sí. I... Els primers 40, estem parlant de 39, 40, 41, 42...
1: I llavors allà s'han de guanyar la vida d'alguna manera.
0: Aquest és el tema. Aquest és el tema, que tu ja et pots dir Josep Carner, que quan
1: sí,
0: arribes
1: sí,
0: a la ciutat de Mèxic no ets ningú, d'acord? L'exili, però, o sigui, per res del món és una postal amb mariachis de fons, per tota aquesta penya. Alguns feien feines que mai no s'haurien imaginat, és a dir, tenim a dibuixants convertits en publicistes, tenim a professors fent traduccions, tenim a escriptors treballant en editorials o en empreses gràfiques. Pere Calders, per exemple, va treballar durant uns anys en un editorial i en el món del disseny gràfic, i ell no venia d'aquest univers.
1: No.
0: Tisner es va convertir en un reconegut il·lustrador i publicista, ja que l'exili obligava a reinventar-se cada matí.
1: Que també devia ser un xoc per ells, persones reconegudes a casa nostra, que en aquell moment, com deia, s'han de reinventar constantment.
0: Sí, correcte. I hi ha una cosa important en tota aquesta tropa mexicana de l'exili, que és que molts arriben allà amb la sensació que potser no tornaran mai.
1: Yeah.
0: És a dir, és un exiliat mancat d'esperança, podríem dir així, i per tant creuen que la llengua catalana, que evidentment a Mèxic no es pot parlar,
1: sí.
0: La llengua catalana també necessita un refugi perquè l'estat espanyol està en perill de mort. I què passa? Doncs que si Catalunya havia deixat de ser un lloc segur per la literatura catalana, calia construir una mena de Catalunya portàtil.
1: Ah, ja.
0: I m'agrada aquesta imatge per definir què va significar Mèxic durant l'exili, no? Aquella Catalunya que havia dins d'un editorial, doncs muntem un editorial. Aquella Catalunya que havia dins d'una revista, muntem una revista. Que havia dins d'una impremta, dins d'una tertúlia de cafè. I per això diem que Mèxic DF va ser la capital de la literatura catalana durant uns anys, perquè allà la literatura catalana sí que estava viva.

0: aquest cas, l'emigrant.
1: L'emigrant de Verdaguer, perquè, malgrat alguns feixistes oblidin, tots en algun moment hem sigut migrants d'algun lloc i ho hauríem de tenir molt en compte. Què calia fer, doncs? Calia mantenir durant els anys 40 la literatura catalana, que a Catalunya semblava tocada a mort. Això van fer editorials com Edicions Catalònia de Mèxic, revistes com La Nostra Revista, amb un títol molt, molt
0: fàcil,
1: concret, La Nostra Revista, o Els Quaderns de l'Exili. I es va crear un entramat cultural que permetia continuar publicant llibres en català quan a Barcelona, en aquells anys, era impossible. Per què? La represa de la publicació en català no és fins al 1946.
0: Per tant, els primers anys postguerra, res de res.
1: Absolutament. Si volies publicar un llibre en català, havia de ser fora de les fronteres de l'estat espanyol. El més fascinant és que Mèxic no va ser només un refugi físic. Va acabar transformant la literatura catalana i Calders, sobretot, va canviar la seva manera d'escriure. Tisner també hi va escriure bona part de la seva obra. Bartra hi va desenvolupar una de les trajectòries poètiques més importants del segle XX. La seva dona, Anna Murià, hi va consolidar una veu pròpia. Fins i tot Joan Sales, abans de tornar i fundar Club Editor, va viure els anys decisius de l'exili mèxic allà. I en molts aspectes, la literatura catalana no només va sobreviure gràcies a Mèxic, sinó que jo crec que podem dir que hi va madurar. S'està quedant una secció una mica, una mica solemne avui,
0: amb
1: la Marina Rossell aquí darrere cantant. Espero que els espectadors que van camí de la platja no s'estiguin avorrint ni canviant el dial.
0: I que no s'adormin.
1: Però crec que és una... Li hem de donar mica arriba. Vinga, però crec que és una cosa important, això. O sigui, la literatura catalana aquí estava en perill de mort real. I, per tant, a 10.000 quilòmetres de casa nostra.
0: Va ser la clau, no?, per mantenir aquesta flama, en aquest cas a Mèxic, en aquesta Catalunya portàtil que deia el Pep.
1: Avui t'he portat uns quants llibres que formen part d'aquest laboratori mexicà en el qual molts autors van escriure en català i són llibres que realment han envellit bé, són llibres que es poden llegir
0: que
1: avui.
0: Que valen la pena.
1: I són llibres que valen la pena i no només són llibres bons per un català que els pot llegir des de Sant Cugat o des de Calella de Palafrugell, sinó que són llibres que ens expliquen Mèxic. Perquè una de les claus de tots aquests autors és que quan van anar allà van saber entendre la realitat mexicana, els tempos, els seus mites, els seus valors, que evidentment són d'una cultura bastant diferent a la nostra, malgrat la llengua castellana sigui la que s'hi parla i pugui semblar que tot és igual que aquí, doncs no va ser així. I començarem pel primer, per un llibre escrit pel nostre primer protagonista d'avui, Pere Calders.
2: Demà a les 3 de la matinada canvio l'or del poble per la lluna de ciutat. Demà a les 3...
1: Coneixes aquesta que canta?
0: Jo diria que és Judith Nederman.
1: Judith Nederman.
0: Col·laboradora del Via Lliure, també.
1: Doncs cantant precisament Pere Calders en un magnífic disc anomenat Les cançons de la veritat oculta, i que neix de les Cròniques de la Veritat Oculta, que és el llibre amb què Calders va guanyar el Premi Víctor Català l'any 1954. És un premi important, és un premi que es donava aquí, a l'exili interior, diguéssim, de la literatura catalana, però que és un llibre que va escriure a Mèxic.
0: Això anava a dir, és un d'aquests llibres en aquest moment en què ell és a Mèxic, a l'exili.
1: Correcte. Calders comença explorant allà aquell humor subtil, aquell realisme que conviu amb l'absurd, aquella naturalitat amb què els personatges accepten situacions impossibles. No sé com vas, de Calders, cada setmana pregunto el mateix.
0: Mira, aquí puc treure en pit, perquè a casa tinc un recull de tots els contes de Calders entre, crec que és pràcticament tota la seva bibliografia.
1: Aquest llibre gruixut?
0: Dos volums. Sí, són dos volums. Ara no et sabria dir l'edició, però sí, són dos volums, i allà sempre que puc intento rescatar algun dels contes, la veritat.
1: Definir Calders no és fàcil, perquè és un autor que en certs aspectes pot semblar surrealista, diguéssim, però ell té aquesta gràcia per juntar lo quotidià amb l'extraordinari d'una manera brutal, i això lliga molt amb la seva estada allà. Avui parlarem d'una novel·la, però no dels seus contes, parlarem d'una novel·la que es diu Aquí descansa Navares.
0: Per tant, novel·la de Pere Calders sobre Mèxic, entenc.
1: Correcte, sí, una novel·la que, de fet, ens porta a un cementiri que potser després del cementiri a Montjuïc és el cementiri més ple de vida de tota la literatura catalana. Perquè Calders va viure 23 anys a Mèxic, poca conya.
0: Déu-n'hi-do,
1: I això es nota en cada pàgina d'aquest llibre. Els seus personatges no són postals exòtiques, són persones de carn i ossos, observades amb curiositat, respecte, ironia. I de què va Aquí descansa Navares? Doncs mira, una riuada destrueix el barri de Barraques on viu Lalo Navares i tota la seva comunitat indígena. Els protagonistes prenen una decisió que faria venir un cobrador d'impostos un diumenge. Si els vius no tenen casa, per què no instal·lar-se a les cases dels morts.
0: Ah, sí, eh?
1: Així és.
0: Cementiris, per tant.
1: Sí, així és com els mausoleus dels rics es converteixen de cop i volta en habitatges socials.
0: Que bo.
1: Sí, problema d'habitatge a Mèxic, doncs sí, cap problema.
0: Solucionat.
1: Ocupem els mausoleus dels rics. Algunes famílies ocupen panteons de marbre amb més habitacions que un hotel de Cancún, mentre altres es conformen amb sepultures modestes. L'experiment sembla una petita revolució urbanística fins que passa allò que acostuma a passar quan els humans tenim l'oportunitat de començar de zero, que tornem a construir exactament el mateix món que volíem deixar enrere. Per tant, a primer cop d'ull, aquí descansa Navarres, pot semblar una història absurda, que sembla inventada durant una sobretaula massa llarga amb tequila, podria ser, però en realitat és una de les sàtires socials més fines de la literatura catalana del segle XX.
0: Ah, sí? Per què?
1: Aviam, jo crec que el cementiri funciona com una maqueta de la societat. Crec, eh? Aquí estic posant jo més...
0: La teva interpretació està bé.
1: És un espai on, teòricament, tothom parteix de les mateixes condicions, no? Vull dir, el cementiri, en teoria, en teoria tots són iguals. No hi ha propietaris, no hi ha hipoteques, no hi ha promotors immobiliaris.
0: Tots estan igual.
1: Només tombes, sí. Plenes, sí, però plenes d'una cosa que ja ha traspassat, no? Tanmateix, al cap de poc temps, reapareixen les diferències de classe, les enveges, els privilegis, les jerarquies i aquella sorprenent habilitat humana per convertir qualsevol idea igualitària en una oficina plena de formularis. Mm. Crec que és una lliçó que continua sent incòmoda, actual.
0: Home, i tant.
1: El Lalo Nevares, per tant, no és un revolucionari de manual. No pronuncia discursos inflamats ni pretén canviar la història, sinó que és un home pràctic. Si la casa ha desaparegut, en busca un altre. I crec que aquesta senzillesa és una de les grans virtuts dels llibres de Pere Calders. Lluny de convertir el país en un decorat exòtic, Calders va descobrir a Mèxic una manera diferent d'entendre la vida, la mort i el destí, i la seva mirada convida a la fascinació amb una ironia tendra, i els protagonistes indígenes apareixen sempre tractats com una enorme dignitat, molt allunyada del folclorisme llestimós que sempre tractem els mexicans.
0: Per tant, tu diries que ens el recomanes abans de viatjar a Mèxic, aquest Aquí descansa Nevares...
1: Correcte.
0: Amb el gran protagonista Lalo Nevares,
1: eh? És
0: el protagonista de Pere Calders.
1: Anem a passar al següent llibre, si et sembla bé.
0: Som-hi. Això és... A veure. Mishima. Oi?
1: Tot torna a començar.
0: Sí, senyor.
1: No té una relació directa amb Mèxic,
0: d'acord,
1: però sí que té una relació directa amb aquest llibre, penso jo. Et sona Anna Murià? Abans l'hem comentat, no sé si la situes.
0: Anna Murià, a mi em sona que és periodista o escriptora, no sé.
1: Periodista, escriptora i autora massa poc llegida avui.
0: Pot ser que sigui, ara potser, pot ser que sigui una de les primeres directores dones d'un diari, no sé si a Espanya o a Catalunya, el crec que va per aquí, ara buscaré.
1: Pot ser,
0: ara
1: pot buscaré. Ser, pot ser. El d'Anna Murià és un cas molt interessant perquè representa una cara de l'exili que sovint queda eclipsada pels noms de Calders o Tísner.
0: D'acord.
1: Quan parlem de literatura catalana a Mèxic, acostuma a destacar homes i oblidem a dones com ella, una de les grans cronistes de l'experiència de l'exili. De fet, si Calders va convertir Mèxic en un espai de fantasia irònica, Murià el va convertir en un espai d'intimitat.
0: Diferent estil, per tant.
1: Sí. Hi ha una diferència important. Molts exiliats escriuen sobre la pèrdua del país i Murià escriu sobre les persones. Els seus llibres no tenen grans discursos patriòtics, li interessa molt més què li passa a una parella que ha perdut la seva casa, com canvia una dona obligada a començar de zero, o què significa estimar algú quan el futur és completament incert.
0: Per tant, parlem d'Anna Murià. Qui era Anna Murià i què feia a Mèxic exiliada, també?
1: Ella s'instal·la a Mèxic amb Agustí Bartra, es coneixen durant l'exili i s'enamoren i acaben sent parella.
0: Ah, d'acord.
1: Vale? I com tots els exiliats, desgraciadament trigarà moltíssims anys a tornar a casa, més de 30, vale? Durant aquest temps participa intensament en la vida cultural catalana a l'exili, escriu articles, col·labora en revista com Lletres, la nostra revista, etc, però la seva narrativa madura lentament. Potser perquè abans d'explicar la vida, primer calia tornar-la a viure. I per això he triat aquesta cançó, perquè crec que per entendre què va significar l'exili pels nostres autors, el llibre de Murià és molt important. El llibre es diu Aquest serà el principi.
0: Un llibre d'Anna Murià, que, per cert, és que ara estava rebuscant...
1: Ho has trobat.
0: Ho he trobat, i entre d'altres, tenia molta relació amb Mercè Rodoreda.
1: Correcte, sí, sí.
0: Que és que ara em sonaven aquestes cartes a l'Anna Murià, em sonava d'això, que era un llibre o unes cartes de la Mercè Rodoreda.
1: Exacte.
0: En aquest cas.
1: Sí, són de la mateixa generació, més o menys, simplement que Murià no ha traspassat tan coneguda com Rodoreda. Aquest serà el principi, és un llibre que podríem traduir a dia d'avui com Reset, perquè hem d'entendre l'exili com això. com arribes a un lloc i tot ha de tornar a començar. Per això aquesta cançó de Mishima. És un llibre que el va reeditar Leonard Muntaner fa 2 anys, amb un pròleg del genial Sam Abrams, i el títol, com et dic, és una declaració d'intencions claríssima. Quan ho has perdut tot, cada dia és un principi.
0: Aquest serà el principi.
1: Aquest serà el principi. És una novel·la que segueix una dona exiliada que intenta reconstruir la seva existència en un país nou. No hi ha aventures espectaculars, no hi ha episodis històrics, i el drama és, de fet, molt més quotidià. Trobar feina, refer els vincles, conviure amb la nostàlgia i descobrir que mentre esperes tornar a casa la vida continua passant.
0: Per tant, és veritat que és un llibre de molt d'exili, d'explicar i d'entendre millor com vivien aquella gent i com ho van viure.
1: Sí, i no apareix l'exili com un fet heroic, sinó com un desgast lent. Jo diria com un desgast domèstic. És un llibre que a mi el vaig llegir fa bastants anys i em va impactar molt, perquè, ostres, penses... Uau, això està... ho veiem cada dia, els telenotícies, sí. No? Vull dir, ara, amb tot el drama aquest de Ceuta, gent que busca un altre lloc on viure...
0: Que fuig de casa seva.
1: Fuig de casa seva pels motius que sigui, i quan arribi allà, tot haurà de tornar a començar amb una mà davant i una altra al darrere.
0: I és veritat, perdona, que insisteixi en això, però és que el títol és molt clar i molt, molt contundent. Aquest serà el principi d'Anna Murià, que ja és una declaració d'intencions, suposo.
1: La novel·la explica per què uns escriptors catalans acaben escrivint a 9.000 quilòmetres de casa, i aquesta és probablement la millor definició de l'exili. I, per tant, molts escriptors que un dia van marxar, i algú, des d'aquí, no sabem si els hi va dir adéu, però hagués sonat aquesta cançó.

0: demostraré. Si tú me dices ven, hombre, lo dejo todo.
1: Els Panxos. Jo m'he criat en un cotxe, en un Renault.
0: Sí, eh?
1: En un Renault 21, escoltant els Panxos, si ma mare està escoltant avui
0: la ràdio. A veure.
1: Aquesta cançó li dedico amb ella. Quantes històries d'amor, desgraciadament, devia trencar la maleïda Guerra Civil,
0: sí.
1: I quantes històries d'amor devia trencar l'exili, i una història d'amor es va crear a l'exili, que és la que dèiem abans, d'Agustí Bartra i Anna Murià, que es van conèixer el 39, van enamorar-se, van viure junts, i per tant passem d'Anna Murià al seu marit, perquè Bartra és possiblement el gran poeta de la literatura catalana a Mèxic.
0: D'aquest exili, vols
1: sí,
0: dir?
1: Sí, d'aquest exili. O sigui, si es vol entendre en profunditat l'exili català a Mèxic, cal tenir Agustí Bartra al cap.
0: Que bo.
1: L'any 1944 va escriure la colossal Oda a Catalunya des dels tròpics. Un poema duríssim, duríssim, colpidor, i que avui no parlaré, perquè la gent està de vacances ja.
0: D'acord,
1: no és qüestió
0: d'anys. Anem a buscar una altra cosa.
1: Sí, però el recomano moltíssim.
0: D'acord.
1: Si en algun moment teniu temps, Oda a Catalunya des dels tròpics. Parlarem d'un altre poema. Parlarem d'un poema d'Agustí Bartra que parla de... que ens portarà a les piràmides de Teotihuacán.
0: D'on?
1: Teotihuacán, no m'ho facis repetir.
0: Sí.
1: Tu que hi has estat, potser les has visitat.
0: Teotihuacán, les he vistes, sí.
1: Però que també ens parlarà de Quetzalcoatl.
0: Ostres, ho estàs complicant, això, eh?
1: Bueno, aquests noms d'espardenyes del Decathlon del Quechua. Aquests noms maies. No, perquè és un poema de Bartra que no és que expliqui l'història de Mèxic com ho fa un manual d'història, sinó que intenta una cosa molt més ambiciosa, comprendre l'ànima d'un país. És a dir, ell arriba allà i s'interessa moltíssim per... Com són aquesta gent? Igual que els grecs tenien Prometeu o Ulisses, les civilitzacions mesoamericanes tenien Quetzalcoatl.
0: T'ho estàs posant difícil, també,
1: sí,
0: tu.
1: Aquesta T, al final, m'està donant pel sac. És un ésser vinculat al coneixement, a la creació, al sacrifici i al renaixement.
0: Mm-hmm.
1: En adoptar aquest mite, el que fa Bartra és una cosa molt significativa. Deixa mirar Mèxic amb els ulls d'un exiliat i comença a mirar-lo des de dins, intentant entendre la seva memòria més profunda.
0: Estem parlant d'Agustí Bartra, que era l'home o la parella d'Anna Murià, i que, per tant, més enllà d'aquest Oda a Catalunya des dels tròpics, que és un poema que el Pep us recomana, n'estem parlant d'un altre, en aquest cas.
1: Sí, estem parlant d'un poema sobre Teotihuacán.
0: Bartra
1: és un home que fuig de Catalunya i passa pels camps de concentració francesos famosos del Rosselló.
0: Abans d'anar a Mèxic.

0: de Teotihuacán o al Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic, deu ser entendre que durant unes dècades els grans mites de Mesoamèrica també van ser escrits en català, o això és el que va intentar Bartra. Que, per cert, ara que tenim el boom de l'Odissea de Christopher Nolan, sí, deixa'm recomanar als nostres oients també que Bartra va escriure un altre llibre també sobre un heroi que no pot tornar a casa i que es diu Odisseu. Allà, si en aquest poema que estem parlant Bartra agafa el mite d'aquest Zocatal per parlar de l'exili, Odisseu agafa el mite d'Odisseu, de l'Ulisses, de l'Odissea d'Homer,
1: sí,
0: per parlar d'una altra persona que no pot tornar a casa. És evident que el trauma de l'exili va marcar tota la carrera literària de Bartra, la seva literatura es basa principalment en això, però no per això és un autor que no haguem de deixar de llegir, perquè és un dels grans autors de la literatura catalana del segle XX i avui dia està lleugerament abandonat. Tenim temps de fer un últim llibre o anem molt malament?
1: No,
0: sí?
1: No, tira, tira.
0: Doncs vinga, va, últim. Una mica d'alegria.
1: Home, ara
0: una mica
1: sí,
0: d'alegria, perquè no tot ha de ser exili ni en 39. Això que sona és la troba Kung Fu.
1: Sí, per tant, però parlem de Mèxic.
0: Parlem de Mèxic, però ara parlarem de Mèxic des de l'actualitat.
1: D'acord.
0: Des del món contemporani.
1: Un llibre més contemporani.
0: Perquè tenim una autora a Catalunya, una catalana, que jo crec que és la persona que millor coneix Mèxic en tot el nostre país, que és la Lolita Bosch.
1: Mm.
0: I Lolita Bosch ha viscut durant molts anys a Mèxic i ha escrit, té un llibre que jo crec que pot anar molt bé per entendre Mèxic. En el llibre, la narradora intenta reconstruir la seva història personal a partir dels fragments dispersos d'una infància marcada per la fragilitat emocional, els silencis familiars, la dificultat d'entendre el món dels adults, etc, etc. No és una autobiografia estricta, però és evident que veu de moltes experiències viscudes i de la seva escriptura profundament autobiogràfica. El més sorprenent és el títol.
1: El títol és...
0: Una vida normal.
1: Una vida normal.
0: Una vida normal. Poques vegades un títol ha estat tan irònic. Perquè...
1: Ah, però és ironia, eh?
0: Sí, perquè el llibre planteja, crec, una pregunta incòmoda. Què vol dir exactament tenir una vida normal?
1: Bona pregunta.
0: Qui decideix que és una família normal, una infantesa normal, una manera normal de créixer? La Lolita Bosch ens suggereix que darrere d'aquesta aparent normalitat sovint s'amaguen pors, violències i una gran solitud. La novel·la està escrita, crec jo, amb una prosa molt depurada, gairebé transparent, i com passa amb els bons records, o els mals records, el que pesa en ella no és tant com s'explica, sinó allò que queda flotant entre línies. On és Mèxic?
1: Això t'anava a dir, dic jo de moment...
0: A diferència dels llibres dels exiliats, aquí Mèxic no és un escenari històric ni una terra d'acollida, sinó que és una part natural de la biografia de l'autora. Recordem, crec jo, no la conec personalment a l'Olita Bosch, però crec que ha viscut la meitat de la seva vida a Mèxic, i per tant en un llibre que és una autobiografia, Mèxic hi apareix. I és una bona manera de descobrir un Mèxic contemporani, un Mèxic del segle XXI, i a sobre escrit des d'uns ulls catalans.
1: De fet, ara llegia que la Lolita Bosch té un postgrau en lletres de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Per
0: correcte.
1: Tant, això també, durant molts anys que ha viscut a Mèxic.
0: I de fet, jo crec que en aquests llibres que hem parlat, on la gran pregunta que planava l'aire era quan tornarem a casa, en aquest llibre de la Lolita Bosch la pregunta no és aquesta, sinó que és qui som quan pertanyem a més d'un lloc, que és una mica el conflicte que ella proposa, no? Vull dir, ella, no sé si és en català o mexicana, el Marc Cross... Marc Crosses? No?
1: Marc Crosses, sí.
0: Al Marc Crosses li passa una mica el mateix.
1: Sí, de fet, al Marc li passa que fins i tot ja ha esborrat l'accent castellà.
0: Correcte.
1: Del castellà, diguem-ne.
0: Correcte. Doncs m'interessa també aquest dilema, no? O sigui, en quin moment deixes de pertànyer al lloc on has nascut i passes a pertànyer al lloc on fa tants anys que vius. Això, en tot aquest capítol que hem fet sobre els exiliats o sobre les persones que transplantades que viuen en un altre lloc, em sembla interessant. I amb això, Arnau, jo crec que ho podríem deixar per aquí.
1: Hem dit, de Lolita Bosch, Una vida normal.
0: Una vida normal.
1: Una vida normal, títol irònic, diu el Pep, però que també aquesta recomanació per explicar i per entendre una mica més Ciutat de Mèxic, com hem fet amb altres exemples més de l'exili, més antics també, de fa més enrere, però aquesta última recomanació de la Lolita Bosch, que avui ens ha fet el Pep Antoni Roig, per conèixer una mica més la Ciutat de Mèxic a través de la literatura catalana. Pep, la setmana que ve més...
0: La setmana que ve anirem a... Ho podem dir així.
1: Va, digue-ho, no? Prou de fer-nos els interessants.
0: Anirem a Londres, que és una ciutat, suposo, trepitjada per moltíssima gent.
1: serà la primera vegada en aquestes seccions que els dos hem estat a Londres, a la ciutat, en aquest cas.
2: És veritat.
1: Cas.
2: Doncs mira.
1: Perquè perfecte. Ni Nova York, ni
2: Marsella,
1: ni Ciutat de Mèxic,
2: ciutat
1: els dos.
2: De Mèxic, Defa.
1: Londres.
2: Doncs la setmana que ve, els dos que hem estat a Londres, parlarem de Londres perfecte. I de llibres escrits per catalans allà.
1: Doncs fins la setmana.

0: RAC1. Aquest estiu, dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 4 minuts i seran 3 quarts de 12. De seguida parlem dels problemes digestius, els canvis digestius que hi pot haver durant l'estiu. Tenim aquí un digestòleg expert en la matèria. Abans, però, Neus Aldeguer, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Un consell, no, crec?
2: Doncs sí, a l'estiu és important adoptar hàbits segurs a la platja, piscina i aigües interiors i actuar sobretot amb prudència. A l'aigua fem equip perquè tots som corresponsables a l'hora de prevenir accidents en entorns aquàtics. S'han de respectar sempre les indicacions dels socorristes i evita banyar-te si et trobes malament o estàs cansat o cansada. Si veus una situació de perill, actua, avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gencat.cat/banysegur.
1: Gràcies, Neus. T'interessa el proper tema o no?
2: Sí, tant.
1: Ah, molt bé. Estigues atenta, eh?
2: I tant.

0: Segur que us ha passat, alguna vegada que quan arriba l'estiu, arriba el bon temps, potser marxeu de vacances, si teniu aquesta sort, i de cop i volta us canvia la forma d'anar de ventre, com si el vostre cos sabés que no és a casa, que ha marxat de la zona de confort, de la zona segura, o bé que, de sobte, al contrari, has d'anar al lavabo 3 vegades seguides, o al revés, que no hi tornes a anar durant tot el viatge. En fi, els problemes digestius són una realitat quotidiana, una cosa normal, però també és veritat que sovint són un tema tabú, que ens costa a vegades parlar-ne, que fem servir molts eufemismes a l'hora de referir-nos-hi, però per això avui ens volem preguntar per què aquests problemes digestius a l'estiu s'accentuen amb la calor i amb les vacances, i sobretot què podem fer per evitar-los. Per fer-ho, com us deia, ens acompanya al Via Lliure de RAC1 el doctor Xavier Aldeguer, metge digestòleg i coordinador d'innovació dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina de Girona i Salt. Xavier, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, és així, eh? Passa, detecteu que realment els canvis es produeixen a l'estiu amb la calor, però sobretot amb els canvis de rutines?
1: Totalment, de fet ho has definit molt bé. Hi ha dos aspectes fonamentals. Un és la calor. Òbviament el fet d'anar de ventre té molt a veure també amb el nostre estat de benestar habitual. Quan hi ha una calor extrema, el nostre cos està sota estrès. Una manera d'expressar aquest estrès és en canvis en el nostre ritme d'anar de ventre. I llavors, òbviament, hi ha un canvi de rutines que hi ha un subgrup de gent, diguem, això ja és en funció de perfils de personalitat, que aquest canvi de rutines té una traducció en els seus hàbits en general, específicament en aquest hàbit, que potser és el que, com has dit ben bé, va més amagat, diguem.
0: Això no va dir.
1: Més en privat, diguem.
0: És a dir, dels dos factors que has dit, la calor i els canvis d'hàbits, quin és el més influent? Quin és el que realment passa més factura a l'hora d'això, d'anar al lavabo, d'anar de ventre?
1: A veure, quan estem parlant d'una calor per sobre de 35 graus, és un factor molt important.
0: Que passa, perquè aquests dies a Catalunya...
1: Per això t'ho dic, i això porto pacients, diguem-ne, sobretot no, aquestes malalties digestives funcionals, síndrome d'intestí irritable, no, que estan pitjor durant aquests dies, està claríssim. Mm. Però en global, en general, és el canvi d'hàbits.
0: Canvi d'hàbits per la relaxació o per què?
1: Al revés, aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida,
0: sí,
1: cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
0: Què vol dir això?
1: Vol dir que nosaltres ens ensenyen, nosaltres, diguem-ne, per anar de ventre necessitem que es coordinin 8 músculs, no és banal.
0: Carai.
1: No és banal.
0: No, no.
1: Però al final, l'últim control, i per això ens ho ensenyen, no, és l'esfínter anal extern, que dependrà de la nostra, diguem-ne, voluntat. Mm-hmm. Aquesta és això el que ens ensenyen en els 2 anys de vida, no? I que inclús podem condicionar a vegades inclús amb alguns animals domèstics. Què passa? Doncs des del moment que aquest esfínter el controlem de forma conscient, dependrà una mica de com siguem nosaltres mateixos. Per tant...
0: Del nostre cervell, vols dir?
1: La nostra manera de ser. Hi ha gent que, per exemple, doncs, és molt més acurada, no? Més ordenada en les coses, més exigent, vol que tot estigui net, polit. Si va en un lavabo, que no és el seu, on té tot controlat, com espera que sigui, que sap que només l'està utilitzant ell o ella, i en tot cas alguna parella més, alguna persona més, però que ho té molt controlat, el fet d'anar a un lloc on, per exemple, entre altres coses, pot ser un lavabo que no el visqui de la mateixa manera a nivell d'higiene. Dos, que li manin la pressa, perquè estic potser viatjant d'un lloc a l'altre o m'estan esperant perquè hem de sortir...
0: Els horaris.
1: Em canvien els horaris, perquè aquesta és l'altra, no? Doncs tot això, per exemple, inclús també et diria, hi ha gent que té hàbits desordenats d'anar de ventre, que potser li venen ganes en moments no adequats, s'ha d'aguantar les ganes, després ja se li descoordina. Per tant, hi ha molts factors que estan influint en aquest moment.
0: Per tant, aquesta relació entre l'intestí i el cervell, que és clau perquè la cosa vagi com tu vulguis.
1: Clau. Es parla del segon cervell, però no és banal. És real, això.
0: Diguem el segon cervell, a què et refereixes?
1: El tub digestiu.
0: D'acord.
1: Bàsicament tenim tantes terminals neuronals, el tub digestiu com el cervell, i podríem anar, no vull explicar gaires coses científiques d'aquest cas, però podríem dir que podem anar quan hi ha el desenvolupament embrionari, la tercera setmana del desenvolupament embrionari, les cèl·lules que acabaran definint el cervell i la part anterior del tub digestiu surten d'allà mateix.
0: És a dir, que és una peça clau.
1: Una extensió de nosaltres mateixos.
0: Pregunta, durant l'estiu, durant les vacances, hi ha tècniques per la gent que ens estigui escoltant per relaxar, això que tu deies, no? Per relaxar l'intestí quan estem fora de casa o quan canviem d'hàbits. Hi ha tècniques per anar millor de ventre, anar millor al lavabo, i parlo de més regularment o menys regularment, que també ajustar, diguem-ne, la situació.
1: A veure, òbviament, un dels temes importants és que, sobretot anar al lavabo, cadascú necessita el seu temps, i sobretot certa desconnexió. El que són els nostres, diguem, reflexos naturals funcionen millor quan menys hi intervenim des del punt de vista cerebral. Per tant, què va bé? Desconnectar una mica en el moment d'anar de ventre, sobretot no, quan costa una mica, doncs en aquest cas, per exemple, una lectura mentre estem anant de ventre. Dic lectura, no dic mòbil.
0: Important, això.
1: Sí.
0: Una revista, per entendre's.
1: Una revista.
0: Una clàssica revista.
1: La lectura rebaixa els nivells de dopamina, val? Que és un dels factors que a vegades ens estressa, que en canvi és al revés del que fa el mòbil.
0: Ja hi ha
1: estudis que demostren que l'ús del mòbil en el lavabo augmenta el restrenyiment i les hemorroides. Per tant, compte. Compte, estem més estona del que tocaria quan tenim el mòbil.
0: Per tant, mòbil prohibit al lavabo, no només a l'estiu, sinó durant tot l'any?
1: Tot l'any. Aquí aconsellaria més a lectura. A vegades, aquí, si em permeteu, us diré una anècdota. Aquí també, anar en compte, i veuràs com influeix, no, els condicionaments. Hi ha una entitat que es va descriure, que té el nom d'una persona japonesa que va enviar una carta un dia precisament a un mitjà de comunicació, que demanava, es deia la Mariko Aoki, avui es diu la síndrome Mariko Aoki, va enviar una carta a un mitjà de comunicació japonès que va dir, escolti, hi ha algú més que li passi com jo, que cada vegada que entro a una llibreria se m'escapa la caca?
0: Què dius?
1: Sí.
0: I
1: això jo ho he viscut amb un parell de pacients, vull dir que puc, també dono fe que això succeeix, que t'expliquen, escolti, només puc anar a una llibreria a la qual vaig directe al lavabo i després, bueno, quan ja em relaxo, ja puc començar a mirar llibres. Això els passa perquè fan un reflex condicionat de l'olor del paper, de com que llegeixen al lavabo un llibre, quan entren i senten olor de paper, se'ls dispara el reflex d'anar de ventre de forma incontrolada.
0: Però és una cosa al revés, com que ells llegeixen una revista, un diari, un llibre al lavabo, quan entren a una llibreria, això,
1: Sí, això és molt important. Penseu que això forma part d'aquests conceptes que es diu reflex condicionat. No sé si... és a dir, són ja reflexes en els quals nosaltres no hi posem el cap, no? Això va venir d'uns estudis molt, molt interessants que va fer un investigador rus a principis del segle XX, que es deia Pavlov, que va agafar uns gossos, que sabem que, clar, nosaltres tenim una fase cerebral de la digestió. És a dir, tots hem de saber que només per flairar o per un menjar o beure'l, ja comencem a salivar.
0: Sí.
1: I el tub digestiu comença a moure. Això es diu la fase cerebral digestiva. Això ens hauria de fer pensar tots fins a quin grau el nostre cervell controla el tub digestiu. No cal que el menjar entri per la boca, que el tub digestiu es comenci a moure.
0: Això passa amb el cafè, per exemple?
1: Per exemple, l'olor de cafè del matí a molts ja ens està activant. Llavors, què li va fer a aquest investigador? Els hi va posar una sonda per mesurar els sucs gàstrics.
0: Els gossos.
1: Cada vegada que els ensenyava un plat de menjar. Llavors, quan ho va fer això 100 de vegades, va notar la mitja i va fer una segona part de l'experiment. Ara, cada vegada que els ensenyava un plat de menjar, feia sonar una campaneta.
0: D'acord.
1: Llavors, això ho va fer 100 de vegades, val? Va veure que era igual que la primera part. La tercera part és la bona. Va fer sonar una campaneta i va demostrar que els gossos secretaven el mateix suc gàstric que quan els havia ensenyat el plat de menjar, però no hi havia plat de menjar.
0: A la tercera no hi havia plat
1: de menjar. Esclar,
0: ells relacionaven...
1: Ja d'una forma inconscient, i això està al darrere de molta dels problemes digestius de la gent. Per exemple, he hagut de diagnosticar agorafòbies, que és fòbia a sortir al carrer, a través de que no et diuen que tinguin una agorafòbia, diuen que cada vegada que surten que volen sortir al carrer se'ls escapa la caca, i a més també al sofà de casa.
0: Ostres.
1: Sí, clar, perquè és la por, allò que fan ells, no? Ja estan veient de que sortiran i se'ls activa l'adrenalina.
0: Retornant també a l'estiu i als canvis de tendències, una de les explicacions, un dels mites que també corre, una de les brames que corre, és el canvi d'aigües, que per això la cosa es desestabilitza. Rius, mentida.
1: Sí, mentida. No, és el que us deia abans, és el canvi aquest, és aquest reflexos, és el canvi d'aigües, no està a la persona còmoda en la seva nova situació per poder anar de ventre amb tranquil·litat. I és això, jo he vist gent que té ritmes d'anar de ventre, que et diria, en situació normal, que consideraríem dins de la mitja, doncs en aquest cas, clarament, doncs deixen d'anar-hi. I és perquè és això, és aquesta, el que us deia abans, hi ha gent que és més sensible a això. Que aquí és el perfil de personalitat que és diferent.
0: Clar, no? Perfil de personalitat, dius, però jo, sense ser científic i sense tenir-ne ni idea, la meva lògica em diu, si a les vacances tenim menys estrès, estem menys atabalats, hauríem d'anar millor de ventre, o no?
1: Això és una molt bona pregunta. Tinc gent que va pitjor de ventre durant les vacances.
0: Sí, eh?
1: Sí. Això són perfils de personalitat que tenen molt autocontrol durant diguem-ne, la seva vida habitual, van amb molt d'estrès, a la feina, etc. I normalment, mentre estan amb l'estrès, els workaholics, que li diuen els anglesos, no, van tirant. Quan baixen aquest estat d'autocontrol, se'ls dispara el budell. Això desapareixeria si en lloc de 15 dies de vacances es anés allargant. Per exemple, alguns d'aquests, que això és un problema, estan pitjor els caps de setmana que entre setmana. A tu passaria
0: al revés. A mi passaria al revés. Exacte. A mi de dilluns a dimarts.
1: Exacte. És a dir, en el moment del pic de l'estrès, controla millor l'anada de ventre. En canvi, en el moment que es deixen anar, estan pitjor. Això és molt típic. Per tant, no és... O sigui, hi ha alguna gent que m'ho diu, ostres, però és que jo, les vacances, que estic relaxat... No, escolti, és que això, malgrat que vostè conscientment ho pensi...
0: No va així.
1: No va així.
0: Problemes digestius més habituals en homes o en dones?
1: Bueno, és una bona pregunta. A veure, entraríem que hi ha uns certes viatges, veritat, que, per exemple, la síndrome d'intestí irritable, no?, que seria és més freqüent en dones. Sempre hi ha hagut aquest debat sobre si que seria les patologies funcionals més vinculades a aquesta més sensibilitat a l'estrès és superior en el sexe femení que el masculí. Això sembla que una mica hi és, però podríem parlar d'un cert esbiaix. El que sí que és veritat, no obstant, és que les dones tenen un problema afegit, que és el sòl pèlvic. És a dir, sobretot dones que han tingut fills, els músculs que intervenen en anar al lavabo, entre altres, són els músculs del sòl pèlvic, i els tenen més, diguem-ne, tocats, diguem-ne, en aquest sentit, pel fet d'haver hagut de fer els treballs de part en molts dels casos. Per tant, sobretot en dones en edats de més de 40 anys, sí que és més freqüent aquesta descoordinació a nivell d'anar de ventre perquè ve d'aquest factor.
0: Parlem d'alimentació, perquè suposo que l'alimentació deu tenir un paper fonamental en com anem de ventre.
1: Sí, a veure, aquí primer hem de triar tota aquesta parafernàlia que no porta enlloc, que és el tema de les suposades intoleràncies, no?, que ara estan de moda, que en el fons també està al darrere era molt de reflexos condicionats, perquè si jo ara et dic que el pèsol és el problema del teu budell i t'ho recalco, el proper dia que vegis un pèsol ja et sentirà malament.
0: I ja diràs que allò no...
1: Això per una banda. Llavors, per començar, el que hem de dir és la dieta mediterrània variada és la millor dieta que tots podem fer. A partir d'aquí, és veritat que a l'estiu ens canviem les dietes habitualment. Depèn, clar, què passa? Depèn d'on viatgem. Primer, tenir molt present que òbviament, si anem a països on hi ha moltes fruites, etc., a vegades mengem molta més fibra del que habitualment menjaríem. Per tant, això, vulguem o no, es tradueix en molt més de vendre. Això ho hem de tenir molt clar. Però també pot ser al revés. A vegades és això, no? Es menja d'una forma desordenada, estem en viatge, trasllat a un lloc a l'altre, i després moltes persones que estan acostumades a una certa ingesta de fibra potser mengen menys. Per això, per tant, és una mica tenir-ho present. Òbviament, l'altra cosa que tots hem de tenir molt clar és la prevenció després de la diarrea del viatger. La diarrea del viatger vinculada a les infeccions, i això està clar que aquí ja doncs, tenim molt en compte segons quins llocs anem, no? De països en vies de desenvolupament, doncs vigilar sobretot les aigües.
0: Les aigües.
1: No? Això sí que tenir aigua embotellada, això s'ha de tenir present. I aquí sí que inclús es pot prevenir, hi ha algun tipus d'antibiòtic no absorbible que es pot prendre una mica abans, però bé, això seria un cas molt particular, sobretot en països en la que la higiene diguem-ne, no és, sabem que no és tan adequada. Però en general, el que és més habitual és el que t'he explicat, aquests canvis, tant per banda com per l'altra. Per tant, consell, bé, jo també diria també diria una cosa. A vegades el anar de ventre és com el vivim. Si estem en un país en el que hem menjat més fruita i anem al lloc d'una vegada que anàvem al dia i anem dos o tres, dues o tres vegades de dir, escolta, no passa res.
0: Que tampoc passa res, no?
1: Exactament. Ja. A vegades també és com ho vivim.
0: Ja.
1: Vull dir que també després d'això també a vegades hi poso una mica de... Els pacients a vegades t'ho expliquen i dius, home, els hi poses una mica de balança.
0: Perquè això vol dir que tu detectes que ens sobreanalitzem molt en aquest tema de l'aparell digestiu i de com anem al lavabo?
1: Absolutament.
0: I és un problema.
1: Sí, perquè, a més, em sap greu dir-ho, perquè a vegades fa gràcia, perquè tu li puc explicar, dic, home, dic, segur que ho has d'explicar aquí.
0: És aquí.
1: Que no ho sap ni la meva parella. Dic, ah. O sigui, és a dir, hi ha un tema que aquest encara és molt tabú, i fins i tot no s'expliquen moltes altres coses. Diguem-ne, tots podríem explicar un dia que hem tingut, per dir alguna cosa, no? Sí. Una rítmia al cor, per dir una cosa, això s'explica amb naturalitat. Però que tens un problema específic al moment d'anar de ventre, etcètera, ha de ser algú de molta confiança, i què passa? Que a vegades alguna d'aquestes persones que ja tenen un caràcter que, de fet, això ho està descrit, no?, més introvertits, a vegades penseu que alguns dels problemes molt vinculats a nivell digestiu són gent que té dificultat en com vehiculen el seu estrès. Mm. És el que us deia abans, no?, són gent que van amb el fre de mà posat allà per la vida, I això els hi costa verbalitzar-ho, i ho viuen en silenci. I clar, jo sí que potser estic esbiaixat, però hi ha molta gent que la seva vida corre al voltant del anar de ventre molt més del que ens pensem. I vaja, no, tampoc estic dient res que no veiem en el nostre dia a dia. Veiem que hi ha molt de, no, paramèdic, etcètera, i moltes recomanacions generals per tots aquests problemes al voltant, perquè realment és que la gent ho viu, és una cosa en tant per cent més alt del que puguem pensar.
0: Ara tu deies, a nivell pràctic, diria que també mirar la femta que fem és important per poder detectar potser algun problema o no?
1: Aquí hi ha una mica de... Aquesta se n'ha parlat molt, no? Tenim una classificació, que és la classificació de Bristol, que bàsicament, a veure, posem-hi una mica aquí de seny. Ens ajuda, bàsicament, perquè a vegades al pacient li costa molt definir quin tipus de femtes, no?, fa la persona, no? Llavors, ens va bé tenir el tota la classificació, perquè més o menys ens ho apunta. A partir d'aquí, el més important de les femtes no és tant la forma, que sí, però no tant. Per exemple, és a dir, bàsicament, què preguntes quan percebeu, per exemple, una malaltia més funcional com un intestí irritable? Preguntes si fa boletes, no?, la persona. Uh-huh. Fa boletes, això es diuen inclús femtes caprines, no?, per exemple, la cabra, són molt típiques d'aquí, o femtes explosives, per exemple, d'acord. Però sobretot el més important és la presència o no de sang. Aquestes sí que ens n'aniríem una mica del tema d'avui, però seria sobretot, aquí sí que, si algú fes, sobretot sang barrejada, que no n'havia fet mai abans, hem de saber clarament si és, sobretot a partir dels 40 anys, veure que no sigui de, si és d'hemorroides, doncs mirar-s'ho, però òbviament aquí hem d'estar més pendents que no hi hagi algun altre pòlip o alguna lesió més important.
0: Tema pràctic, per ja anar acabant. Hi ha alguna manera que... O dit d'una altra manera, com ha de ser un lavabo per poder anar de ventre tranquil·lament i per afavorir fins i tot a tenir un aparell digestiu o un sistema digestiu que vagi bé?
1: Val, a veure, jo recomanaria, en els lavabos, sobretot les persones que tenen una certa dificultat d'anar de ventre, bueno, primer, que sigui un lavabo en el qual un s'hi trobi confortable i net, habitualment això va una cosa associada a l'altra, amb una mica d'elevació dels peus, perquè això ens ajuda a relaxar més els músculs. S'assembla una mica quan, bueno, vaja, no?, la figura del caganer, no?, quan anem, quan anem al lavabo, a la gatzoneta.
0: Sí.
1: És això, doncs aixeques una mica els peus i això ajuda a anar de ventre. I després l'altre, jo recomano molt limitar el paper de vàter. I llavors, per tant, ara molts dels meus pacients els aconsello que incorporin al lavabo el rajolí.
0: Què vol dir el rajolí?
1: El rajolí d'aigua per netejar-se quan acaben d'anar de ventre.
0: Ah, sí? I sí. Això pot ajudar, eh?
1: Sí, sobretot, per què? Perquè a vegades, sobretot quan es va molt restret, hi ha molta gent que té molts problemes en l'àrea anal per excessiu refregament amb el paper de vàter. I al final això és cultural. Mm-hmm. Nosaltres, al món occidental, vam decidir el paper, per exemple, al món, sobretot, oriental...
0: El Japó, per exemple, no? És un clàssic, això.
1: L'aigua. I fixeu-vos com, que dèiem abans, està confortable. Al Japó tenen un botó en el lavabo que fa el soroll, que imita el soroll de tirar l'aigua per quan fan un pet que quedi amagat el so.
0: I fins i tot diria, jo no he estat mai al Japó, però diria que fins i tot hi ha l'opció de posar música
1: per relaxar.
0: Vindria a ser una mica això, no?
1: Vindria a ser, és per això i per amagar els sorolls que fas quan vas de ventre.
0: Ah. Estem parlant amb el Xavier Aldeguer, el Via Lliure, que és digestòleg, que estem intentant aclarir per què i com podem millorar el nostre aparell digestiu també en vacances, quan canviem els hàbits i quan canviem potser l'alimentació. El Xavier també va participar a l'estudi de la FEMTA de la Maria Branyas, que és una de les persones més longeves del món, que va morir a l'agost del 2024 amb 117 anys i 5 mesos, que és un cas que va cridar molt l'atenció al món científic, i que diria això, que tu vas participar en l'estudi de la seva FEMTA. Vau trobar una cosa que havia estat clau en la vida de la Maria, que és que menjava 3 iogurts al dia de la fageda.
1: Sí, a veure, aclarim-ho. És veritat que nosaltres vam ser els que vam analitzar la microbiota de la senyora Branyas, i ens va sobtar que tenia una gran quantitat de bifidobacteris. I a part que era una microbiota que era més d'algú que tingués 70 anys que en tingués 117.
0: Ja.
1: Dues coses importants aquí. Era una senyora que feia una dieta mediterrània, variada, clàssica, que, bueno, no, com de la corresponia per la seva generació. Però llavors, aquests bifidobacteris van veure que és que des de que va entrar a una residència, fixeu-vos, estic parlant, va entrar a una residència amb 96 anys. Clar, va viure fins als 116, va estar 20 anys en una residència.
0: Imagina't.
1: Per tant, aquí ens va anar molt bé perquè van poder seguir clarament la seva dieta i van veure que li agradaven molt els iogurts i que prenia 3 iogurts al dia. Això, fixeu-vos, a mi em va cridar molt l'atenció, i haurem de demostrar fins a quin punt això és important, perquè fa 120 anys va haver-hi un metge rus, que es deia Metchnikov, que era un alumne d'en Pasteur, que va crear el nom de probiòtic a partir d'estudiar poblacions longeves de Bulgària, perquè, i que eren els consumidors de iogurts, també. I allà va descobrir el que li diuen el Lactobacillus bulgaricus, que és el que encara avui s'utilitza per ferment de iogurts. I llavors dius, ostres, hi ha alguna connexió en això? Nosaltres ara volem tirar endavant un estudi específic en gent centenària precisament per valorar perfils de microbiota i veure fins a quin punt així podria estar influint. No obstant, algun iogurt de tant en tant, ja us aconsello a la gent. Això sí, que no sigui desnatat.
0: Ah, important això.
1: Sí, el que serien els probiòtics, els bacteris probiòtics tendeixen a viure en el greix. Per tant, una certa quantitat o semi és important que hi sigui.
0: El Xavier Aldeguer, que és digestòleg i que tracta el dia a dia amb aquests temes, ara et canvio de tema, però no sé si els catalans som especialment escatològics. Tu has detectat que realment és una cosa que ens interessa, perquè tenim el tió, tenim el caganer, realment el món al voltant de l'aparell digestiu és una cosa que realment, no sé, ens agrada, ho tenim incorporat.
1: I el nostre llenguatge, no? De fet,
0: però a la vegada...
1: Fem un merder sempre a les
0: coses. Sí, senyor. Però a la vegada també és una mica tabú, és el que deies abans.
1: Sí, a veure, això està clar que nosaltres tenim una cultura... Bueno, hi ha un riu, no sé si ho saps, hi ha una riera a Barcelona que està coberta, que es diu el Mar d'Ençà.
0: Ah, no?
1: Sí, doncs que ho sàpigues.
0: Ah, no ho sabia.
1: Sí, sí. Per tant, a veure, ho tenim molts noms vinculats a això en el nostre dia a dia, i potser sí que som una cultura que ens vam adonar molt ràpidament que les femtes no són material de rebuig, sinó que poden ser material de riquesa.
0: Clar.
1: Al final, tio, és això.
0: Sí, senyor.
1: I llavors jo m'agrada, aquí sí que poso una mica de potser història-ficció, però no és ficció que nosaltres potser som catalans perquè l'emperador August de Roma va tenir problemes digestius. I algú li va dir que les aigües, hi havia unes aigües molt bones al voltant d'un lloc que es deia Tarraco, i llavors ell què va fer? Doncs va traslladar tota la cort, no, de Roma, la va traslladar a Tarraco i va fer la Via Augusta, que de fet d'alguna manera va ser clau en la romanització que vam tenir en aquesta zona, que va ser molt més important que altres zones de la península Ibèrica.
0: Perdona, m'estàs dient que llavors la Via Augusta, entre d'altres, vol dir que es va crear, es va impulsar perquè aquell emperador tenia mal de ventre?
1: Sí, tenia unes diarrees. De fet, s'ha discutit molt quina malaltia tenia. No queda molt clar, però tenia unes diarrees. Alguns diuen que potser era simplement una sinament irritable, altres diuen que potser tenia una malaltia inflamatòria. No ho sabrem mai, però el que sí que sabem és que va ser clau això perquè ell es traslladés durant un temps i tota, diguem-ne, el poder de Roma a Tarraco. Sí,
0: carai,
1: sí.
0: Carai. Quines coses aprenem al Via Lliure, eh? Avui amb el Xavi Aldeguer, que és digestòleg i coordinador d'innovació dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina de Girona i Salt. Això, hem pogut xerrar de diverses coses. Per cert, ràpidament, ens pregunten per Twitter. Podeu preguntar al doctor qui mana més, si aquest primer o segon cervell, que dèiem, el primer cervell, que és l'habitual, i el segon, que era al voltant de l'aparell digestiu.
1: Grandiosa pregunta. A no ser que es tingui una malaltia inflamatòria del budell, estic parlant de malalties ja més greus, tipus malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, el que són les patologies funcionals funcionals digestives, el que mana més és el primer cervell. Per tant, quan enfoquem en un pacient que té alteracions digestives a aquest nivell, també hem de fer una molt bona anàlisi del perfil de personalitat. Mm. I a vegades també, i això cal tenir-ho molt clar, i a vegades també és important verbalitzar-ho, un 25% de gent, per exemple, que té síndrome d'intestí irritable, a vegades ja té una síndrome ansiosa o depressiva de baixa intensitat no diagnosticada. Per tant, està molt clar que, sobretot, el que mana és un neurotransmissor que es diu serotonina, que està en el nostre cervell.
0: Doncs queda dit, eh? Xavier Aldeguer, gràcies per passar avui pel Via Lliure, per parlar d'aquests temes que realment interessen als catalans i que segur que més aviat tard haurem d'encarar. Gràcies, Xavier.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un bon dia. Gràcies per venir. Gràcies. Les 12 i 7 minuts. Mar Villanueva, bon dia, Mar Villanueva.
2: Bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia.
0: Intercepten més pasteres amb migrants a les costes de Formentera i Cabrera.
2: Sí, la Guàrdia Civil ha interceptat aquesta matinada 42 persones migrants que han arribat en 3 pasteres diferents a les dues illes. Una d'elles amb 8 persones magrebines a Formentera, una altra amb 12 persones més a la zona de la Mola i una altra amb 22 subsaharianes a les illes Bledes, a l'arxipèlag de Cabrera. Aquesta setmana ja han arribat a 21 pasteres a les Balears amb 360 ocupants. El balanç anual que fa el Ministeri d'Interior ja s'eleva a 223 pasteres, les que han arribat a costes de l'estat espanyol. I a l'aeroport del Prat, la policia espanyola fa controls aleatoris als vols que aquest matí arriben d'Itàlia. Tot plegat, recordem, després de la negativa de Roma de restablir la lliure circulació. A més, aquesta situació coincideix amb un nou dia de vaga de l'empresa Ground Force. Anem a l'aeroport per conèixer quina és la situació a hores d'ara, al migdia. Josep Ferrer.
4: Els viatgers que arriben d'Itàlia no estan notant cap canvi respecte ahir, ja que els controls que fa la policia espanyola són molt aleatoris. De moment, molts pocs vols han estat controlats.
5: No, noi salimos y nada, eso. Ningún control, nada de nada. Usted lo sabía, pero no estaba ninguno que se dice de la carta de identidad.
4: Aquests controls consisteixen en demanar un document que acrediti la identitat de cada persona. Es fan en sortir de l'avió i abans d'accedir a la terminal.
2: Recordem que aquestes mesures s'allargaran fins al 7 de setembre en cas que Itàlia no aixequi els controls fronterers. I a Ucraïna moren 4 persones i diverses resulten ferides en un nou atac rus sobre Kiev. Aquest nou atac es produeix uns dies després del que va matar unes altres 17 persones i en va ferir també una trentena més. El Ministeri de Defensa rus ha confirmat en un comunicat que els objectius de l'atac han estat les instal·lacions d'un fabricant d'armes i un dipòsit de combustible que proveeix a les forces armades. Per una altra banda, també aquesta matinada, Ucraïna ha atacat amb 400 drons al sud i sud-oest de Rússia i ha malmès 2 refineries. I els Mossos d'Esquadra detenen a 4 homes per robar cablejat de coure dels carrers de Barcelona. Els homes d'entre 26 i 43 anys es feien passar per operaris i s'enduien el clavejat en una furgoneta. Aquest dilluns els homes van obrir 2 arquetes d'una xarxa de telecomunicacions al barri del Poble Nou per accedir al cablejat subterrani, mentre que 2 d'ells s'estiraven els cables des de l'interior, els altres 2 els tallaven des de dins. Els Mossos, en veure aquests moviments sospitosos, van intervenir i van trobar que no tenien llicència pels treballs. Durant l'escorcoll a la furgoneta van trobar prop de 800 metres de cablejat de coure. Els detinguts tenien antecedents per furts i danys, entre altres, i han passat a disposició judicial. I ara els esports.
6: El Barça està viatjant a Itàlia per disputar un triangular contra el Nottingham Forest i l'Udinese aquesta nit. Enviat especial a Udine, Àlex Pintanel.
7: Ni Casadó ni Roni estan volant a Udine. El club no vol que es lesionin, tenint en compte que cap dels dos compta per Flick, que estan en el mercat i s'han de buscar una sortida, una decisió que no ha agradat als futbolistes que esperaven jugar el triangular d'aquesta nit. Tampoc hi és a l'expedició blaugrana Ronald Araujo, que aquest matí s'ha acomiadat dels seus companys i demà marxarà a Liverpool per tancar la seva sessió.
6: I encara en clau blaugrana, aquest matí el club ha anunciat que l'equip de Hansi Flick disputarà un amistós contra el Basilea diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda. Fora del Barça, avui jornada d'amistosos d'equips catalans. L'Espanyol juga contra el Coventry City a 7:15 de la tarda a Anglaterra i el Girona s'enfronta al Nàstic de Tarragona a 9:15 al nou estadi Costa Daurada. En MotoGP, tot just ara, comença el segon entrenament lliure al circuit de Silverstone i d'aquí poc menys d'una hora, la primera sessió de classificació. A 5:00 de la tarda es disputa la cursa sprint i en ciclisme, per partir de 3:15 comença la penúltima jornada del Tour de França femení.
2: I pel que fa al temps, avui a la tarda la precipitació tornarà a ser la protagonista. Hi haurà ruixats i tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa o pedra, sobretot al Pirineu i Prepirineu, especialment occidental, a les comarques de Ponent, en punts de Catalunya central i també als ports. Hi ha avisos activats per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora i les tempestes aniran acompanyades de ràfegues de vent de més de 80 km per hora. La resta, sol, núvols alts i temperatures al voltant dels 35 graus.
3: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
8: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
9: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 220 grams de salmó fumat a 5,49 i estalvia't un 26%. I 8 sorbets de fruita a 2,39 i estalvia't un 18%. Lidl, val la pena.
10: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
11: Mordoku!
3: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
12: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
3: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
12: Al món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
13: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
14: I a 4:15 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
15: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
14: Calli, dona, no exageri.
3: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món a RAC1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió.

0: dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Dos minuts i serà un quart d'una del migdia.

0: Ja ho sentíeu, eh? La Belén Lago, que té ganes de parlar, té ganes de parlar ja. Què tal, Belén? Bon dia.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que tenies ganes de parlar i... Llevamos 500 años haciendo radio. Això podria ser la imitació que pugui fer demà al concurs d'imitacions.
2: Però és la més preparada, la que està...
0: Exacte, sí, sí. És l'estudiosa, la que mira les estrenes. La que en sap d'aquesta taula és la que en sap.
2: Jo vinc de rebufo.
1: De ràdio no en sé, decidem alguna cosa.
0: Llavors, exacte, potser de ràdio, home, ja no hauríem de saber si veiem allà una llumaneta que està llancesa.
1: Jo les llums ni les veig. Jo estava mirant el guió, perdoneu.
0: Víctor Rodrigo, bon dia.
2: Com estem?
0: Bé, millor que vosaltres, que dieu que fora fa una calor tremenda. Aquí comença a fer una mica de fresqueta dins l'estudi, però bueno,
2: ja
1: estem molt millor.
0: Ja ho arreglarem. Aquí som pingüins, A fora calor fortíssima, no?
2: Exacte.
0: A veure, entrem ja en matèria, al cinema, les sèries, tenim una setmana més tranquil·leta que les últimes, no, potser?
1: A la sala sí, però crec que les estrenes de plataformes més potents que la setmana
2: sí,
1: anterior.
2: Sí, hem equilibrat una mica, perquè això sí. Ha passat una mica com amb l'Odissea, que a l'haver-hi Spider-Man la setmana passada, doncs ningú s'atreveix una mica a anar la setmana següent de grans estrenes com aquestes i més a l'estiu, perquè segueix omplint-se les sales per les dues pel·lícules encara, per l'Odissea i per Spider-Man.
0: Ara repassarem dades. Clar, una mica passa el mateix. L'Odissea es va estrenar fa unes setmanes, em van deixar unes de guaret per intentar que Spider-Man no es veiés afectada, i ara amb Spider-Man al voltant també és material radioactiu.
2: Hi ha algunes sales que són 6 passes per una, 6 passes per l'altra.
0: Sí, eh?
2: I potser tens, què és, 7, 8, 9 sales, llavors...
0: Monopolitzant-ho tot.
1: Fas l'estiu amb aquestes dues.
0: Què us diu la gent, per cert, d'aquestes dues? Heu anat veient feedback?
1: En general, molt bé, estan agradant. Jo crec que, en general, Nolan és aposta segura i crec que Spider-Man està agradant més que a mi, sí, que ja ho vam parlar la setmana passada, però me n'alegro molt. En veritat, és una pel·li que m'agrada molt que agradi, realment.
2: Spider-Man, jo crec que hi ha un consens més gran, perquè la gent tenia potser més ganes de veure una entrega com aquesta de superheroi.
0: Consens més gran en què?
2: De què els agrada.
0: De què agrada en general.
1: Que no la critiquen tant, no?
2: Nolan és més fàcil. Sí, sí, sí. Però amb Nolan sí que és veritat que el debat segueix sent permanent tota l'estona. Potser ja no en els termes més tècnics, sinó una altra vegada discutir sobre l'adaptació, de si tornem a tenir l'Elon Musk fotent 4 tuits dient que tornarà a fer una pel·li ell de l'Odissea a partir de Grog, i dius, bueno, no, i potser, no sé, dedica't a anar a la Lluna i a Mart ja i no a fer pel·lícules, saps?
0: Ara mirava facturacions i també disparadíssimes, eh? Sí. Ara no tinc la xifra aquí davant, però pot ser que hagi superat els 1.000 milions de dòlars Spider-Man en aquests dies? Sí, 1.000 milions de dòlars, eh?
1: I potser arriba als dos, és que...
2: I l'Odissea ja porta allò que se li diu el bilió, almenys perquè ho marquen amb dòlars americans, però ja ho han superat. I a més és això, és el trencament de la dialèctica aquesta, de que la gent no volia tornar a les sales, de que aquest tipus de pel·lícules eren wokes, de no sé què, tal... La gent volia veure pel·lícules, volia tornar al cinema en grans esdeveniments, i això al final també és el que compleix l'estiu, perquè l'estiu et permet aquest gaudi o aquestes festes.
1: Quasi... Sí, sí. Conec gent que ha anat a veure l'Odissea 3 vegades. Ja.
0: Què?
1: Sí. De fet, un noi de la casa, l'Ignasi Serra, hola des d'aquí, ha anat 3 vegades a veure l'Odissea.
0: Però perdona, recordeu-me quant dura l'Odissea.
2: Són 3 hores.
0: 3 hores, sí. És a dir, ha estat 9 hores mirant l'Odissea.
1: I cada cop li agrada més.
2: Jo vaig anar a
0: dues. Sí, això està bé. Tu vas anar dues.
2: I amb Oppenheimer me'n recordo que ja l'he vist 4 vegades.
0: Ostres.
2: Sí, dues al cinema i dues a casa.
0: Jo, perdoneu, em sembla més greu allò de l'Ignasi Serra, que si dius que ha anat a veure 3 vegades l'Odissea...
1: Això diu Letterboxd, jo crec que sí.
0: Amb quatre setmanes que fa que s'ha estrenat...
1: Bueno, és que li agrada molt
0: no,
1: i està de vacances. Però
2: això són barbaritats que s'han de fer, Arnau. És a dir, jo m'he fet la marató de totes les pel·lícules de versió extendida del Senyor dels Anells.
0: Ja.
2: I en total cadascú... són 11 hores,
0: Ja, i és veritat, mira, ara sortiré en defensa de l'Ignasi, que és veritat que si ho has de veure és ara, no? A la pantalla gran, a un cinema, aquest tipus de pel·lícules, millor que es vegin ara que quan sigui, no sé quan, una plataforma, home, potser no és el mateix veure-la.
1: No, segur que no.
0: Mal que mal, i a més, és un refugi climàtic, que
1: això
0: també a l'estiu, que deies tu, Víctor, també s'ha de tenir en compte. Per tant, sobre la taula encara tenim aquestes dues grans estrenes a cinema, l'Odissea i el nou Spider-Man, que és la quarta. Amb Tom Holland i companyia. Mira, us volia treure un tema perquè abans d'entrar en matèria, abans d'entrar en les estrenes, la setmana passada us vam parlar del rodatge de la pel·lícula Embolicats, aquell que s'estava fent aquest mes de juliol i agost, no sé si ha acabat a Girona. és una de les moltes pel·lícules que s'estan gravant a casa nostra. Doncs bé, aquesta setmana l'Adrià Garcia, el redactor de Cultura de RAC1, explicava que, segons havia pogut saber RAC1, aquesta setmana, en només 7 anys s'ha duplicat el nombre de grans pel·lícules i sèries de ficció internacionals que roden a Catalunya. Per tant, són dades esperançadores, com a mínim. No?
2: I la intenció segurament serà créixer encara més, és a dir, perquè sabem que tenim sobre la taula el projecte del Catalunya Media City, amb les grans obres de les Tres Xemeneies, i pel que jo tinc entès i també saben molts companys, hi ha una intenció, una estratègia de país per intentar atraure les grans plataformes. Moltes d'elles ja operen aquí i han tingut grans experiències, rodatges, altres tenim com un Movistar, Filmin, o fins i tot les productores pròpies d'aquí a Catalunya. Però després de la gran inversió que va fer Netflix, per exemple, a Madrid, amb aquell contracte de 10 anys, sí, de 1.000 milions, que Pedro Sánchez estava també pel mig, que es va fer una gran festa allà a Madrid, tu potser encara hi eres per allà,
0: no? Bueno, me'n recordo, ja.
2: Sí, es va fer una catifa vermella que sí, semblava allò, sí, el camp d'Elisis, però la intenció també des de Catalunya és atraure aquest mercat per no haver de patir, entre cometes, el fet de que tothom se'n vagi cap a la capital de l'estat.
0: De fet, ara parlarem això de Madrid i tot, però mira, 2018 a Catalunya se'n van gravar una cinquantena entre pel·lícules i sèries, l'any passat gairebé un centenar, que és pràcticament les mateixes que es fan a Madrid, que això potser sí que amb la indústria, com en moltes, però en l'indústria del cinema és difícil, no? Potser descentralitzar de Madrid, que tot passa per allà una mica.
2: Moltíssim. I fins i tot ara també estem aconseguint que ciutats com Barcelona siguin titulars en les històries o en els guions. És a dir, una de les pel·lícules que es va estrenar fa uns mesos a Netflix, és una cosa així més teenager, en plan, Gente que conocemos en vacaciones,
1: sí,
2: la trama passa per Barcelona. És a dir, activament es roden moltes situacions, es roda a l'aeroport del Prat, es roda pels carrers. Ara hi haurà una espècie d'Emily in Paris,
1: sí,
2: que es rodarà aquí, i hi ha una polèmica bastant grossa al voltant d'això.
0: Aquesta és l'altra, també, que la imatge que donaràs de Barcelona, o que dones en molts casos de Barcelona, de Catalunya, potser no és ben bé la que és la
1: vivim
0: realitat.
1: Vivim nosaltres, sí. Clar. Total.
0: Llavors, que el cinema està molt bé, però que a vegades...
2: Donem bé des de Vicky Cristina a Barcelona, eh?
0: Ja.
2: Donem gens bé, després d'allò, que comença la pel·lícula entre dos aguas, eh?
0: Ostres, sí, és veritat.
2: I hi ha el flamenquito, i ja sabem que aquí a Catalunya...
0: Per cert, us agrada Michael Jackson? No gaire, eh? A veure. Dic perquè, potser ja ho sabeu, segurament ja ho sabeu, fa poques hores hem sabut que la pel·lícula biogràfica de Michael Jackson tindrà segona part, Michael 2, Michael 2 en anglès, suposo. Es començarà a rodar a finals d'aquest any i està previst que arribi a principi del 2028. Veu veure la primera part, vosaltres?
2: Jo sí.
0: Us sona?
1: Jo la vaig esquivar durant molt de temps. De fet, encara crec que, si vols, encara la pots veure a cinemes. O sigui, és una pel·li que es va estrenar fa molts mesos.
0: A cinemes, encara?
1: Sí. És una pel·li que ha fet molts diners.
2: Aguanta moltíssim.
1: Sí. I no l'he vist, ni la veuré, ni veuré la de dos, ni m'interessa aquest univers.
0: A tu, Michael Jackson, no. et va bé, no? Ja. Jo tampoc, la primera no la vaig veure, però a tu, Víctor?
2: Jo la vaig veure i em va semblar una mica vergonyosa.
0: Sí, eh?
2: És a dir, entenc que existeix un públic gegantí que volia aquesta pel·lícula, és clar, a dir, hi ha un fanservice absolutíssim de blanquejament de la figura.
0: Això anava a dir, jo recordo que aquí al Via Lliure vam parlar de blanquejament, una mica directament.
1: L'ha fet la seva família, vull dir que al final, des de casa.
2: Hi ha un enaltiment de la figura més musical, d'un biòpic superblanc, passant per la seva carrera, situant el pare com el gran malvat de tota la història, però també la manera de fer aquella pel·lícula fuig del que és un biòpic a l'uso, en el sentit de que pugui tenir una crítica cinematogràfica sèria. Llavors recorda més a un Bohemian Rhapsody, en el sentit de vas d'inici, no, es desenllaç, i aquí et quedes, i pel mig, cançons...
0: Enaltiment de la figura de Michael Jackson,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, sembli més un concert que no pas altres pel·lícules, com per exemple Rocketman d'Elton John,
1: sí,
2: que hi havia una intenció dramàtica, sí, un pèl de ficció, on el mateix Elton John va assessorar i centrava més en els seus problemes d'alcoholisme, tot això, aquí, bueno, llavors ja van dir que la segona sí que entraria una mica el tema de Dreamland, ja veurem.
0: Insistim, que s'estreni, la previsió és a principis del 2028, aquesta segona part del biòpic de Michael Jackson, que la primera, jo recordo que en general aquí no va agradar, el Víctor diu que tampoc, la Valit la va esquivar, però continua als cinemes i continua tenint èxit, per tant...
2: 1.000 milions, eh?
0: També, ostres, Déu meu, també suposo que si ets fan de Michael Jackson i ets molt fan de Michael Jackson, qualsevol contingut acaba entrant bé. Va, entrem a les estrenes de cinema.
3: There are no far-right extremists or murderers in this film. Huh. Only normal people with normal feelings and normal problems.
0: Això és The Love That Remains, que és una pel·lícula islandesa, pot ser?
1: Sí, bueno, és una coproducció, crec, però sí, és islandesa.
0: De què va?
1: Va d'una família que una mica es trenca, però no des del drama absolut, que n'hi ha de drama, sinó barreja una mica l'equilibri, o sigui, hi ha un equilibri entre drama i comèdia, són uns pares que separen i llavors els fills han de superar com aquest conflicte familiar. Hi ha un gosset en panda que és maquíssim, i és una pel·li... Sí.
0: Això és important.
1: Sí, perquè a les pel·lis últimament hi ha molts gossos maquíssims, doncs aquí també un border collie com el... Sí. I crec que és una pel·li per veure en cine, totalment. O sigui, si podeu anar al cine... No sé si recordeu Palmason, que és el director de la pel·li, ja va fer fa uns anys Godland, que va ser un triomfasso, no en general, perquè no és una pel·li... És cinema d'autor, no? Però són pel·lis molt boniques, molt nostàlgiques visualment, estèticament molt cuidades, el paisatge és increïble, és molt arty, o sigui, molt artística, i a part també té molt contingut. Parla d'aquest dol, no?, de quan la teva família es transforma en un altre tipus de família. És molt bonica. Jo, és una pel·li que vaig veure al DA, o sigui, ja fa uns mesos que la vaig veure, i tinc molt bon record.
0: T'ha agradat, per tant, eh?
1: Molt, sí, m'ha agradat molt.
0: I a tu, Víctor?
2: Jo crec que és de la gran estrena de cinema d'aquesta setmana. I també serveix una mica per oxigenar un ritme de consum a sales de cinema que a vegades ens agrada a tots, eh? Veure un Spider-Man, una Odissea, que entres allà i el que vols és menjar-te el pot de crispetes més gran, tirar-te la Coca-Cola per sobre, sí, que tothom cridi i tal, però a vegades també gaudir d'una pel·lícula que et deixi un pòsit, que et permeti també reflexionar de la teva pròpia vida, les relacions familiars...
1: Parar un moment, no? Sí.
2: Contraposar-les potser amb gent que coneixes i el punt de també tenir la capacitat d'entrenar una mirada que a vegades està massa consumida pel ritme habitual, no tant a les sales de cinema, sinó també el consum de pantalles. És a dir, de tota aquesta capacitat de trencament, de vinga, va, un altre TikTok, relaxa't un moment, hi ha històries que et permeten també respirar, i també m'agrada que hi hagi cert cinema europeu que trenqui el que sempre es coneix. No, el cinema tranquil són el Sorrentino fent això, un parell de francesos aquí, i Dinamarca, que ara tenim el Joachim Trier i no sé quantos tal. No, hi ha més gent, sí, que té una capacitat immensa per intentar tractar temes que suposadament ja estan molt mastegats, però que veus des d'una altra perspectiva. És a dir, no és el mateix la cultura islandesa de com es trenca una família, com són de freds,
1: sí,
2: com intenten reconnectar, però a vegades reviure coses anteriors perquè ja no podran tornar a viure perquè estan separats. Llavors, també et permet, no?, conèixer altres tessitures familiars i fins i tot portar-les cap a casa teva i la teva pròpia experiència.
0: Que el punt de partida és això, un divorci dels pares, i a partir d'aquí com ho viu cadascú.
2: I retrobar-se amb els tres fills, i llavors també com es reconstrueix una família a partir d'una nova situació, que això ho coneixem tots, de moltíssima gent, però potser ho coneixem a la catalana o a l'espanyola, però mirar-ho a vegades des d'altres posicions d'Europa, també dius, bueno, podem trobar-hi certes similituds.
0: Vale, estàs d'acord amb això, d'oxigenar també després de venir de dues grans pel·lícules blockbusters.
1: Sí, o sigui, com també afrontar la pantalla des d'una posició molt diferent. No és una pel·li per menjar crispetes, és una pel·li per seure i deixar-se una mica endur per la situació, per l'emoció. Sí, jo crec que és una pel·li molt gaudible, però des d'un altre punt de vista.
2: I mirar-la sola, o sobretot a mi m'agrada molt que aquestes pel·lícules, si pots anar amb algú o amb un parell de persones...
0: Per comentar-la.
2: Millor és després el com comentes una pel·lícula com aquesta, perquè també no només és entrenar la mirada, sinó també entrenar el debat i entrenar la capacitat que tenim. De vegades podem parlar de qualsevol cosa, et pot sortir un debat de Spider-Man, et pot sortir un debat de l'Odissea, tothom mastega molt el debat de Nolan, però ostres, hi ha moltes mirades cinematogràfiques que et poden permetre eixamplar la teva capacitat crítica.
0: The Love That Remains, que és El amor que permanece, que és la traducció al castellà, que és una recomanació que ens fan de les estrenes que hi ha al cinema, segurament la millor, heu dit?
1: Sí.
0: La gran estrena d'aquesta setmana als cinemes, 100%. Més enllà de grans blockbusters de l'Odissea i de Spider-Man. Per tant, això, El amor que permanece. Que permanece. Un altre, va.
4: Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
5: I'd seen your officer had it coming. You're just... You're annoying.
0: Això és Deep Water, en mar abierto, podríem dir, no? Que valida tu què?
1: A mi aquesta pel·li m'ha entretingut molt.
0: Fem una cosa, comencem pel principi. De què va?
1: va d'un accident d'avió, que llavors cauen a sobre de l'oceà, i hi ha taburons. O sigui, és com un mix entre acció, no? Un accident d'avió que a més està molt ben fet, i una pel·li d'un survival al mig del mar amb oceans que se't volen menjar. És una mica això. O sigui, no té més.
0: Ja, ja.
1: Aquí al mig que trobem...
0: Un clàssic de taburons també que t'agrada.
1: Clar, és molt d'estiu. És una pel·li que jo vaig anar a veure i... Si no l'hagués vist per feina, hagués anat com a espectadora a veure-la perquè entra molt bé, no? És fresqueta, no s'ha de pensar gaire perquè és literalment acció, morts, etc. No és que hi hagi moltes morts, o sigui, és una pel·li bastant per tothom. I al mig de tota aquesta moguda sí que hi ha algun conflicte familiar, el protagonista, que és l'Aaron Eckhart. Bueno, també surt Ben Kingsley, són els dos coprotagonistes, són els que estan tripulant l'avió. Té uns conflictes personals amb una dona, uns fills, no? Perquè ell, doncs, la gent que treballa d'això, doncs, ha de deixar la família potser molts dies a casa seva, i llavors hi ha tot aquest... Que tampoc li donen gaire importància, vull dir, aquí l'important és això, les escenes d'acció i els moments emocionalment més sucosos d'estar separats, perquè, clar, com podem imaginar, l'avió es trenca en 8.000 parts, clar. És una mica un Titanic allà, i tothom intenta, pues, els que han sobreviscut, sobreviure als avions i trobar-se, pues, amb la seva parella, amb el seu amic...
0: Tot i tenir taurons, no és terror?
1: No, jo crec que no és...
0: És més acció.
1: Sí, és més acció, és més acció.
0: Però funciona, eh? Tu, t'ha funcionat bé.
1: Totalment, o sigui, és entretinguda, passa molt bé, crec que no és gaire llarga, ara no tinc aquí apuntat, però no es fa gens llarga. Una pel·li per l'estiu, o sigui, un Palma sona un dijous, aquesta un diumenge a la tarda, amb unes bones crispetes i una bona Coca-Cola o el que vulgueu.
2: Jo, evidentment, aquesta no l'he vist, perquè a mi taurons i survival de l'estiu ho passo fatal, però m'agrada que aparegui Ben Kingsley, perquè jo i un dels meus amics tenim una teoria que ja no li queda res més a Ben Kingsley per fer.
1: Pobre.
2: I que sempre que està Ben Kingsley passa alguna cosa. Llavors, jo no l'he vista, però m'encantaria imaginar-me que ell és un tauró. Alguna cosa ha fet malament.
0: Hem de buscar la...
1: Alguna cosa ha fet malament.
2: És que no et pots fiar d'ell.
1: Sí, alguna cosa fa malament,
2: no
1: de fer.
2: No te'n pots fiar d'ell ni quan va fer de Gandhi. És que no et pots fiar. No.
0: Hem de buscar, Víctor, la pel·lícula de terror que ens hem compromès a veure aquest estiu.
2: Tic-tac, se'ns va acabar les setmanes.
0: Estem a l'equador de l'estiu i encara no ho hem fet.
1: Cada setmana n'hi ha, no us preocupeu.
2: Ja.
0: 115 minuts, per cert, una hora i 55 minuts. Aquesta pel·lícula que ens recomana la Valit, Deepwater, en mar abierto. Per tant, recomanació de la Valit Lago.
6: Hey, no scooter in the house.
7: Mom, let's go!
6: Go get in the car.
0: I ara saltem a les plataformes. Diria que anem a Netflix amb The Last House, que és l'última casa. I que això és Netflix, estem dient.
2: Parlant de Netflix.
0: Pel·lícula...
2: La, suposadament, de les grans estrenes de plataformes de Netflix en cinema, un desastre.
0: Suposadament, ja quan has dit suposadament, ja malament.
2: Sí, perquè els ingredients hi eren, perquè els dos principals actors són Greta Lee i Wagner Moura, és a dir, dos monstres, entre cometes, ara mateix, de l'actualitat hollywoodiense, o almenys de la primera línia cinematogràfica, però la pel·lícula és un desastre.
0: No hi ha manera.
2: La pel·lícula és un desastre perquè es ven com una espècie de nou producte de terror assequible per a tots els públics per part de la plataforma i productora, però acaba sent el que jo considero un guió que tenia moltes ínfules, moltes intencions, molts recursos econòmics per crear l'ecosistema en el qual viuen, la casa, després la destrucció de la casa, la destrucció del veïnat, etc. Però cal situar l'audiència, perquè amb el tràiler la gent diria «Ostres, això de Netflix té molt bona pinta», etc. I és en un moment donat, en un veïnat de Washington, de l'estat de Washington, no la ciutat, sinó allà a l'esquerra del tot, on sempre va plou, ve una pluja monumental que el que provoca és que la gent no pugui sortir de casa. Que semblaria una premissa de Luis Buñuel, però no. Per què?
1: De Shyamalan, és molt Shyamalan.
2: Sí, Shyamalan, Buñuel, i hem baixat un esgraó més, hem baixat al metro. Per què? Perquè en el moment que no van sortir de casa, aquesta família, que el Wagner Moura és el,

0: no us ha avisat. Saltem a Rebuilding. Ens saltem una estrena de Movistar Plus. Això, Rebuilding.
1: What am I doing here?
2: You know about the ranch?
1: The way the bank sees it, there's no farm here.
0: A veure, hem fet una proposta de la Valit abans que ha agradat, a una proposta, entre cometes, del Víctor, que no li ha agradat gens ni mica, i ara diria que és proposta també de la Valit.
3: És dels dos, l'hem
0: dels dos,
3: eh?
0: Crec que
3: l'he vist els dos, perfecte. Ens ha agradat els dos molt.
4: Moltíssim.
0: Sí, eh?
4: Moltíssim.
0: Sí. Rebuilding, de què va?
3: Va de Joshua Connor? O sigui, només amb això ja...
0: Va d'ell.
3: No, ojalà. Només amb això ja podeu veure la pel·li. Va d'un granger que se li cremen els terrenys i ha de marxar. Què passa? La situació és que és un pare separat, no? Mm. I llavors ha de marxar molt lluny. O la seva idea és marxar molt lluny i llavors, clar, té una filla petita de la qual tampoc es vol separar. Llavors, mentre s'ho pensa, es queda com en un lloc de caravanes, no? Que allà passa gran part de la pel·li i és on coneix a una noia que també crec que és mala soltera, que a més és la Callie Reyes, que la sí. coneixem de la sèrie de True Detective. Exacte. De l'última temporada, que és una actriu que em fa molta gràcia, m'agrada molt, espero veure-la més. I llavors és un drama neo-western, familiar, però també des del punt de vista del pare. Llavors és com una mica un After Sun, potser sí. no tan dramàtic, perquè no té un...
4: Gens.
3: Clar, però té drama, o sigui,
4: drama.
3: Té moments de patir amb el personatge. Crec que és una pel·li que li va molt bé al Josh O'Connor, no? Que l'hem vist en els últims anys a papers diferents, i crec que aquest és el seu paper, aquest, la Quimera, The Mastermind, no? Són els seus... Els papers que fan que Josh O'Connor llueixi i il·lumini, molt. I crec que és una recomanació per tothom aquest cada setmana o quan vulgueu.
4: És preciosa.
3: Sí.
4: És preciosa.
0: Pregunta, és trista... però és preciosa?
4: Sí.
0: És a dir, és compatible.
4: Hi ha una capacitat innata d'aquesta pel·lícula de que sigui una història molt trista, però que en cap moment deixa escapar l'esperança. I llavors, sí. jo crec que el pòsit final sempre és el de l'esperança. Llavors, tot el que està passant et dona una sensació d'estar vivint el drama, de tenir una espècie de nostàlgia de coses que no has tingut, però també hi ha una segona capa que em sembla molt interessant que ja comenci a dipositar-se en aquesta mena de pel·lícules, que és el drama del canvi climàtic. I el drama, sí. des de la perspectiva més realista, que és com un granger que havia apostat la seva vida en una zona molt rural dels Estats Units, que no és fancy, que no parlen de política, no està Donald Trump, ni Biden, ni cap mena d'aquestes... sinó és gent intentant tirar endavant a la seva vida, amb les seves famílies, els seus drames, les seves alegries, però se'ls hi crema tot per un gran incendi. I la gestió del govern és tancar-los en unes caravanes i ja veurem. Llavors, com la mateixa comunitat intenta ajudar-se, com vas veient pinzellades d'alguns companys seus que han tingut la sort de que no se'ls hi cremés la casa o no se'ls hi cremessin els terrenys i li cuiden el cavall o ha de vendre les seves vaques per intentar tirar una mica endavant amb 4 duros, com la tristor la porta dins però no la vol traslladar a la seva filla... La seva exdona veu que està trist i llavors intenta ajudar-lo, però no des d'una perspectiva amorosa. Llavors, em sembla una pel·li tan adulta,
3: sí.
4: tan bonica a l'hora d'explicar un dol, però un dol des de l'esperança, des del futur, des de tirar endavant. Llavors, això sumat al que parlàvem abans de venir quan estàvem fent el cafè, de la música, té un ingredient tan important a vegades en les pel·lícules que en aquest cas sembla una espècie d'acompanyament per recordar-te que sí, estàs vivint una cosa molt trista, però sortirem endavant.
0: Doncs la banda sonora, mira, que és aquesta, no? Aquesta banda sonora que diu el Víctor que acompanya tota aquesta pel·lícula a Movistar Plus, pel·lícula de l'any passat, si no m'equivoco, sí. he vist ara, però que ara podeu trobar a Movistar Plus, que es diu Rebuilding, amb Josh O'Connor com a protagonista sí. principal, no?
3: Totalment.
0: No sé si hi ha també algun altre coprotagonista, però vaja,
4: és ell.
0: Que és el sí, gran sí. protagonista d'aquesta pel·lícula. Va, una més.
5: I am from the future! And all of this...
0: A Prime Video, good luck, have fun, don't die. Buena suerte, pásalo bien, no mueras.
3: Sobretot, have fun, és una pel·li divertidíssima.
0: Sí, eh?
3: És una pel·li que va passar pel cine molt desapercebuda. Crec que a Barcelona potser la va estrenar una sala, que em fa molta pena. Mm-hmm. Aquest director portava 10 anys sense estrenar una pel·lícula. Li costa molt tirar endavant perquè fa... No, bueno, sí, fa cinema d'autor, però bastant blockbuster, realment. O sigui, és una pel·li gran. És una pel·li sobre Edward Norton, que és un home que ve del futur, diguéssim. El món s'està acabant i necessita 4 o 5 persones perquè l'ajudin a evitar que el món s'acabi. Llavors és com un bucle, comença amb un bucle, i després quan troba aquesta gent, que anem veient gent

0: bueno, Juno Temple, no és gent molt, molt famosa, però que les hem vist en pel·lícules, hi ha com diferents capítols i et van explicant com els perills de l'avançament aquest tecnològic, no? Parlen, per exemple, dels robots que supleixen la gent que es mor, no? Que això jo vam veure Black Mirror, per exemple. És bastant Black Mirroriana, una mica, i té un final tan arriscat, apoteòsic, meravellós, que tu no dones crèdit del que estàs veient, que, bueno, jo la vaig veure en cine i la vaig gaudir moltíssim. A casa segur que també es gaudeix, o sigui, també prepareu-vos unes crispetes, la veritat. Exacte. És que és molt, molt de gaudir, molt, molt divertida, molt, molt comèdia negra també, no és terror, és ciència-ficció.
1: Mira, et vaig a fer una rectificació que ens fa Joan Ferrús, el nostre tècnic,
0: sí.
1: Que diria que has dit Edward Norton.
0: Ai, perdó.
1: Però és Sam Rockwell.
0: Anda, m'he equivocat. Sí, sí,
1: sort
0: sí,
1: que
0: sí.
1: El nostre tècnic és un cinèfil.
0: Gràcies.
1: De categoria...
0: Per què he posat Edward Norton?
1: No sé,
0: ho he posat
1: coses,
0: aquí, no
1: coses
0: sé.
1: Que passen. Això hem dit a Prime Video, eh?
0: Sí, Prime Video.
1: Good luck, have fun, és a dir, passeu bé, que és
0: sí,
1: el, que,
0: sí,
1: el
0: sí.
1: Que ens...
0: El que fareu.
2: Moriu,
1: la Dalí Lago. I la tercera part, don't lie, I don't die, no moriu, això, efectivament, també tingueu-ho en compte. Doncs recomanació a Prime Video.
3: Los Angeles. 1981.
1: I va, per acabar, Disney Plus, també una altra sèrie, en aquest cas, d'estrena, que diria que ha vist el Víctor.
4: És The Shards, la nova producció de Ryan Murphy, que és un dels grans creadors,
0: l'estimem,
4: showrunners dels Estats Units i que té una legió de fans. És igual si la producció no acaba de ser bona.
0: La mirem.
4: La mirem sí. Sempre. Llavors és
1: Som militants de... No?
4: Sí, sí. Som militants de l'estil arriscat, una mica així punky...
0: Total.
4: Blockbuster, diríem, de Ryan Murphy. Llavors, en aquest cas s'ha juntat amb el Bret Easton Ellis, que és l'autor de novel·les com American Psycho, que sembla ser a vegades un referent de la ultra dreta amb el Christian Bale l'assassino, però aquesta sèrie agafa una de les novel·les d'aquest autor nord-americà, que és Los Destrozos, aquí, i el problema que té, crec jo, aquesta novel·la, és que, aquesta sèrie, és que intenta tocar tots els gèneres possibles que podrien entrar dins d'aquesta història, i no acaba de casar-se amb qualsevol d'ells. Perquè, situem-nos, és als anys 80, Los Angeles, i segueixes un grupuscle de nens rics, nepo babies, que és el que li encanta a Ryan Murphy, guapíssims tots. No hi ha ni un que sigui lleig, però és que ni el que et posa la Coca-Cola, el cambrer, ni aquest és lleig. Tots ells viuen l'últim any d'institut ja pensant en com aniran a estudiar a Yale, a Harvard, com es gastaran els quartos, l'altre que vol treballar amb son pare, que és productor de Hollywood, sempre estan en festes, en mansions, rics, xavals de 17 anys que consumeixen estupefaents a un nivell alarmant que ni els Rolling Stones als 60, és una cosa tremenda, i a partir d'aquí s'introdueix que hi ha un assassí en sèrie que està aterroritzant tot el que és la zona pija de Los Angeles. Per què? Perquè aquesta història intenta tocar com tots aquells pals dels anys 80, que era l'accés de les drogues, l'accés de l'alcohol, l'accés de guapos, superficials, relacions ostentoses i una mica esotèrica i tot en plan opulència i deixar-se anar una mica oníric. Però pel mig hi entra aquest slasher que li agrada molt, que és un terror al Ryan Murphy, en el qual un assassí en sèrie doncs mata a joves de la manera més salvatge que et puguis imaginar al costat de les seves pròpies mascotes. Fa uns enganxes, pareix un cap de gos enganxat a una espatlla amb unes potes als ulls.
1: Carai. Mira,
4: sí, però no acaba d'ensenyar-t'ho del tot, sinó que et fa com moments i pinzellades. Llavors el problema, per mi, és que els que són molt fans de Ryan Murphy i esperaven aquesta sèrie, surten la filla Cindy Crawford com a actriu, el fill de Richard Gere com a un dels actors principals... Volíem aquest accés, volíem una mica aquesta derrapada per totes les curves del Mulholland Drive, però no acaba d'entrar en qualsevol de tots aquests punts. No veus un accés de sexe, drogues, alcohol, no veus un accés de slasher, terror, assassinats, no veus un accés d'allò de dir, vale, gossip, no? Entrem als problemes entre ells. Però si t'agrada l'estètica i t'agrada l'estil, te la gaudiràs igual. És a dir, no és una sèrie que no es pugui veure. Però si vols entrar en gèneres, jo crec que no és la teva sèrie. De Ryan Murphy hi ha moltes altres millors, com pot ser American Horror Story, que gaudiràs moltíssim, tens moltes temporades, però jo crec que és una aposta més pels adolescents. Dels adolescents que volen entrar una mica en aquest món Ryan Murphyano, de que els agrada més aquesta estètica Outer Banks, de tots són guapos, després vols seguir-los a Instagram, acabaran sent referents per tu durant 5-6 anys fins que acabin fent alguna castanya. Però és una sèrie exclusivament per l'estiu.
1: Bueno,
4: llavors,
1: serveix.
4: Ja em serveix.
0: No sé si ens dona temps de llegir la novel·la, perquè és un totxo, abans
4: tocho.
0: De que s'acabi l'estiu
1: doncs
0: per mirar
1: després,
0: la sèrie.
1: Tocho,
0: però no, jo la vull llegir abans. Sí.
1: Es pot recuperar sempre després
4: sí,
1: de l'estiu.
4: Sí, sí. A veure si la veus a l'hivern.
0: A veure
4: què tal va.
1: Hem dit de Shards a Disney Plus. O Disney Plus. Abans de fer la repesca, recordeu, sempre ens intenten explicar o ens intenten recuperar el Víctor i la Valit alguna perla que hagi passat desapercebut al llarg d'aquest any o que tinc ganes de recomanar-nos, però que ho sapigueu també, no la comentarem, però a Netflix hi ha la segona part de 100 anys de soledat, una segona part d'aquesta sèrie basada en el llibre de Gabriel García Márquez. Ràpid, t'agrada o no t'agrada?
4: És preciosa, és boníssima.
1: Perfecte, ja està, queda dita. Va, som-hi. I aquesta repesca, abans d'acabar, avui volíem demanar-vos que ens la feu mirant al cel. És a dir, dimecres tenim l'eclipsi solar que es veurà bona part de Catalunya, bona part de la península Ibèrica, i avui els hem demanat als nostres experts en cinema i sèries que ens diguin alguna recomanació per aquests últims dies per anar fent xup-xup abans de l'eclipsi, que per cert no sé si veureu algun lloc, teniu previst.
0: Jo estaré treballant.
4: Jo des de la redacció a veure si trec el cap.
1: Una treballant i l'altra a la redacció de Barcelona.
0: Sí, sí.
1: Per tant, poca cosa.
4: Però poca,
1: alguna
4: poca,
1: cosa...
0: A més, des d'aquí no es veu, no? Vull dir,
1: a Barcelona es veurà, però d'aquella manera. No serà al 100%. En tot cas, igualment, volem les vostres recomanacions de pel·lícules que facin referència al cel, a l'univers, a l'astronomia... per aquí comencem. Valit, vinga, va.
0: Jo recomano Verònica, que és una pel·li que ja té uns 10 anys, de Paco Plaza, que trobava a Netflix, que la gent que li agrada el terror ja l'haurà vist tothom, perquè és una pel·li de terror espanyola molt bona, que això és una cosa que trobem rarament.
4: Rarament.
0: Ja ho parlàvem la setmana passada, no?, amb l'Horcada, o fa un parell. Llavors, aquesta pel·li, l'eclipse, hi ha un eclipse, que és mentre la Verònica, que és la protagonista, està a casa seva fent una ouija, parlant amb els seus familiars morts, les seves companyes de classe, que no estan amb ella fent la ouija, estan mirant un eclipse. Llavors, en Paco Plaza el que fa és fer servir aquest eclipse com a moment d'entrada del més enllà a la vida, una cosa així. Llavors aquí és quan comença la Verònica a manifestar comportaments estranys.
1: Verònica de Paco Plaza, la recomanació...
0: fa por,
1: com ho podríem dir?
0: Fa por.
1: Important.
0: Sí.
1: Important.
0: Vull dir que a mi, en general, no em fan por les pel·lis de terror, perquè estic molt acostumada. Aquesta fa por.
4: No, jo l'he vist i no...
1: Es pot recuperar algun lloc?
0: A Netflix. A Netflix,
1: Netflix,
0: sí.
1: Perfecte. Verònica de Paco Plaza. Víctor, també relacionada amb l'eclipsi o amb aquest mandillo de l'astronomia.
4: Ens hem posat una mica d'acord amb la Valit i hem agafat el terror com a referent.
0: Espanyol.
1: És veritat que l'univers dona molt joc també a vegades de fer terror, no?
4: En el seu moment havia pensat en Apocalipto de Mel Gibson, però jo a Mel Gibson no li dono ni mig espai. Aquesta pel·lícula que jo recomano és Venus, del 2022, del Jaume Balagueró, i és una mica els dos grans amics i cosins que van fer rec, cosins perquè són cosins cinematogràfics, perquè pràcticament segueixen els mateixos camins. Venus és la pel·lícula que es va estrenar el 2022 al Festival de Sitges, que la podeu recuperar també a Movistar i Amazon Prime, i el punt de partida és una jove que interpreta la mateixa Expósito, que roba uns diners per intentar fugir de la vida, entre cometes, nefasta que porta sent ballarina en una discoteca, i llavors torna a casa seva per intentar refugiar-se al costat de la seva neboda, amb la seva germana, etc. I a partir d'aquí, en aquell edifici, com els agrada als nostres cineastes espanyols de terror, passen un seguit de coses. Per què? Perquè hi ha tres senyores, que són les tres brujas de Macbeth, que això està claríssim, que estan esperant a un eclipsi de sol per invocar el demoni, Satanàs, Belzebú i tot el que pugui ser per aquí al mig. Llavors, aquesta pel·lícula no és tant de terror, sinó que és més del gaudi del punt d'aquest més... no diré slasher, però sí que molta sang,
0: sí,
4: però molta sang del divertiment. És
0: sí,
4: a dir,
0: total.
4: Esther Expósito, entre cometes, no diré quan ni com, acaba grapant-se a si mateixa.
1: Ostres.
4: Llavors,
0: hòstia, és veritat.
4: Acaba grapant-se a si mateixa. Llavors, joder, és un punt de survival, de com ella sí intenta sortir de totes les coses que intenten passar pel mig.
1: És que em sembla que cap de les dues les miraré jo, nois?
0: No, aquesta és molt divertida. Hi ha
4: molta
0: acció dins d'una casa, no? Tot el,
4: o sigui... Exacte, llavors l'Eclipsi una mica també hi ha el punt de fer la contraposició amb l'Avalit, de que l'Eclipsi sí que té un punt terrorífic, però li agafa la contraposició de... Fem una mica d'humor, yeah, de la situació,
0: sí, sí,
4: saps? En plan que sí, que tot aquí invoquem les coses, però l'Esther Expósito el que vol és sortir d'aquí i que la deixin en pau.
0: I llavors, està molt bé, més papers per Esther Expósito.
4: Literal, de terror.
1: Venus sí del Balagueró, no? Hem sí dit, que es pot recuperar a Movistar Plus i a Prime Video, exacte. Les dues recomanacions, Verònica de la Valit Lago i Venus del Balagueró, que l'ha recomanat el...
0: Molt doble estació, molt bona doble estació.
4: Molt bona doble estació,
1: sí, fet, Víctor Rodrigo. Ja ho sabeu, si és que ho
4: és
1: tenim,
4: que ho fem
1: ho tenim tot. Víctor Rodrigo, Valit Lago, va, fins la setmana que ve.
4: Fins la setmana que ve.
1: Que tingueu una bona setmana.
0: Gràcies.
1: Ara tornem.

0: Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: 8 minuts i serà la 1 del migdia.

0: Segurament per molts de vosaltres aquest Summer Cut de la Billy the Vision and the Dancers ha estat banda sonora d'algun estiu, com a mínim aquell estiu del Summer Cut. És una traducció de vacances, de platja, de descans, i tots els estius acaben tenint la seva cançó, la seva cançó de l'estiu. Tots, excepte aquest, segurament, o potser, perquè avui és 8 d'agost, sembla ser que de moment no hi ha cap cançó de l'estiu clara, com a mínim això, clarament jo no l'acabo de trobar, i parlant amb la gent del Via Lliure tampoc. Aquest, com a mínim, o aquesta és la reflexió que justament feia l'Òscar Carrillo al seu perfil d'Instagram, Ideas en Vena. Mira, escolteu.
1: La cançó d'aquest estiu, on és? Som a mitjans d'estiu i encara no tenim una cançó en català que estigui marcant aquestes vacances. Cada estiu hi ha aquella cançó que sona per les festes majors, la platja i a tots els vídeos de TikTok i Instagram. Però aquest any sembla que no hi ha una cançó guanyadora clara que surti sempre per la ràdio. Tot i que hi ha moltes candidates, no ens estem posant d'acord. Si mirem enrere, altres estius sí que hi havia una cançó en català que el marcava. El 2023, per exemple, el Coti per Coti dels Tiets. El 2024, òbviament, la Marina està morena.
0: Això era el vídeo de l'Òscar Carrillo en aquest Instagram Ideas en Vena. Òscar, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: És veritat, això. La reflexió que vam sentir i que hem estat comentant és així, literalment, que no tenim una cançó de l'estiu, a hores d'ara. En català, com a mínim.
2: Totalment. Nosaltres és que va ser d'una manera molt informal, molt distesa. Estàvem a la platja i, bueno, volíem penjar una foto a Instagram i tal, i li vaig dir a la meva parella, escolta, digue'm una cançó, no?, per posar-la. I ella em deia una, i jo dic, però no la coneixia jo. Dic, home, però digue'm una que soni aquest estiu. I em deia una altra. I llavors no coincidíem, no, les que em deia ella amb les que li deia jo. I a partir d'aquí ho vam comentar també amb amics i era això, que no ens hi posàvem d'acord.
0: El teu vídeo diria que està tenint força reproduccions, força èxit, diria que estem al voltant d'unes 11.000 visualitzacions. Què et diu la gent? Què et respon? Està d'acord o no en general?
2: Doncs mira, la gent està d'acord amb que no troba una cançó, no? Però fins i tot em posen en dubte cançons d'altres estius. Llavors deia, ostres, doncs
0: potser... Sí, eh?
2: Sí, fins i tot em deia, no, amb el Coti per Coti, no, potser una altra. Home. I m'escrivien per privatitat, home, la Maria està morena. Però és veritat que com aquest estiu no hi havia una altra d'abans, no? Aquest estiu hi havia una miqueta de fins i tot, jo donava les tres opcions que jo pensava que podien ser com les més top i em deien d'unes altres de noves. Llavors, encara amb més motiu no ens hi posàvem d'acord.
0: Ara repassarem les propostes que feies, però mira, això, quan pensem en l'estiu del 2023, per exemple, tu deies, Coti per Coti dels Tiets, claríssim. No vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No sé qui t'hi posava en dubte, però vaja, aquell 2023 va ser la cançó de l'estiu, clarament, no hi va haver cap dubte, per molt que la gent digués, sonava a tot arreu. 2024, amb la famosíssima Marina. La

0: De fet, per intentar treure'n l'entrellat, per intentar que aconseguim trobar una cançó de l'estiu o confirmar que això efectivament és així, a aquesta hora volem saludar també el periodista i director de la revista Enderroc, Jordi Novell. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tu ja estàs d'acord en això o no? No tenim cançó de l'estiu a Catalunya?
1: No tenim una cançó de l'estiu evident, però hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Ara parles, per exemple, del Coti per Coti. Mm-hmm. No és una cançó estiuenca, com a tal. Va sortir el mes de març, no tenia pretensió de ser cançó de l'estiu, però sí que va funcionar molt. Se'n va fer fins i tot un remix que va funcionar molt als mesos d'estiu. I, per exemple, la Maestra Morena sí que és una cançó que neix amb una lletra, amb un videoclip, amb tota una sèrie d'elements que, si voleu, després comentem que defineixen allò que és una cançó de l'estiu, no?
0: Aquesta és la pregunta. Vinga, Jordi, què ha de tenir una cançó de l'estiu perquè realment ho trenqui, ho peti?
1: Segurament ha de ser simpàtica, ha de ser alegre, ha de tenir una lletra optimista, positiva, ha de ser ballable, ha de ser, òbviament, enganxosa. Però, clar, tot això són condicions necessàries, però no suficients, perquè hi ha moltes cançons que neixen amb aquests elements i no acaben de funcionar. I, per tant, hi ha algunes coses que ens conviden a fer pensar que no és tan evident que una cançó funcioni només amb això. Aquest estiu, per exemple... perdona, aquest estiu, per exemple... una cançó que no convida a ser cançó a l'estiu, de fet es va publicar el desembre, el mes d'hivern l'any passat, és Xavier el tècnic de so de la Ludwig.
0: Mira, la tenim aquí, escolteu.
2: Em dic Xavier.
3: I què veus?
2: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Clar, Xavier, perdona, ja ho diré bé. No, Jordi. aquesta es va publicar fa uns mesos i ara és quan ho està petant, no vols dir?
1: Sí, perquè té allò que es diu un ganxo. Yeah. I aquest ganxo ha funcionat a través de les xarxes socials. El gag aquest de la Ginebra en Coca-Cola ha funcionat molt, ha aconseguit que públic, que segurament la Ludwig Bach no li era molt proper des del punt de vista musical, s'hi hagi adherit, s'hi hagi enganxat, i això ha sonat, diguem-ne, a totes les generacions han cantat aquest ganxo, no?
0: Òscar, estàs d'acord que podria ser potser una de les cançons de l'estiu?
4: Jo crec que sí, el que passa és que realment al final és una mica el que dèieu, no? S'ha convertit en un meme, en realitat, no? Mm-hmm. On un fragment de 15 segons s'ha fet superviral i potser hi havia gent que no sabia que això era extret, com deia, no? D'un grup mític, no? De cançons en català, i llavors ajuda també, com el paper de les xarxes socials ajuda, doncs, a difondre la música en català, però és veritat que estava tot arreu. El Xavier tècnic de so, la veritat, com el meme.
0: Jordi, deies que les xarxes socials són clau, però no són definitives, perquè sempre hem tingut cançons de l'estiu.
1: Sí, és a dir, les cançons de l'estiu poden néixer de dues maneres. Una, des dels departaments de màrqueting d'empreses i mitjans de comunicació, de marques, abans has posat al seu mercat, i la cançó de l'estiu d'Estrella d'Amna l'any 2009. Aquest any, per exemple, Estrella no ha apostat per una cançó en català, la banda sonora crec que és dels Beach Boys, i altres mitjans de comunicació, per exemple, RAC1, sí que tenen cançons, la cançó del CresCat, que els últims anys ha connectat molt amb Eufòria. Aquest any, per exemple, no ha acabat d'arrencar la cançó de l'Aina Machuca. Vull dir que no és suficient. L'altre costat són les pròpies companyies discogràfiques i artistes que intenten col·locar en el mercat tota una sèrie de cançons per als mesos propers a l'estiu, a partir de Sant Joan, podem dir, per veure si fan un forat, no?
0: En són conscients, d'això, les discogràfiques, vols dir?
1: Exacte. Sí, i tant. Perquè saben que és una manera de col·locar una cançó de manera intensiva, tant a la ràdio, com a les festes majors, com a les discoteques. I aquest any, per exemple, no sé, els Catarres han intentat fer una cançó, Joan Deus i Mamaduixa, també ha funcionat bastant aquesta cançó, Els Amics de les Arts, Banda Neon, jo què sé, Dani Six, els Tiets també ho han intentat amb el Lera, això. Però és veritat que no hi ha una cançó que diguis, defineix totalment aquest estiu. Una de les que més ha sonat, per exemple, és aquest Tututuru de Siderland,
0: sí,
1: que és una cançó del Gení.
0: Imagina't.
1: Sí.
0: No sé si, us ho pregunto els dos, Jordi i Òscar, clar, no hi ha ningú que decideixi aquesta és la cançó de l'estiu. No hi ha una revista, fins i tot ni l'Enderroc, que digui aquesta sí o sí és la cançó de l'estiu. Com s'acaba arribant a aquest consens gairebé institucional?
1: S'acaba arribant perquè la cançó defineix la banda sonora. Mm. És a dir, tu pots definir el teu estiu a partir d'una cançó. Jo crec que la gràcia de la cançó de l'estiu no és tant institucionalitzar una cançó perquè defineixi aquell any, sinó que defineixi el teu estiu. Quan tu recordes l'estiu del 2020 o del 2015, què et ve al cap? Hòstia, és aquella cançó de no sé qui que vaig escoltar moltes vegades en aquella discoteca, en aquella festa major, en aquell festival.
4: Totalment, més de sensacions,
1: festival,
4: no? Més de sensacions, potser... El Coti per Coti, per exemple, no és una cançó que et posa en el teu dia a dia, no? Però quan l'escoltes, recordes el bon rotllo d'aquell estiu, recordes les bones festes majors, recordes... No? Les sensacions i les que et porten són superpositives i la tornes a ballar i la tornes a gaudir com si fos el primer cop.
0: De fet, Òscar, tu ho deies, ja, les festes majors també són clau en aquesta manera de crear la cançó de l'estiu o de que una cançó sigui la cançó de l'estiu.
4: Sí, totalment. Per això jo proposava també la de Festuc, no? Perquè és una cançó que realment està sonant doncs, en moltes festes majors, en molts concerts actuals, és una així més fresca, no? I per això la proposava com una de les tres opcions.
0: Mira, escolta. Aquesta que també podria ser una de les cançons de l'estiu. No sé si ens haurem de trucar a l'octubre per veure, mirar enrere i decidir quina és la cançó de l'estiu. Seria la seva, no?
4: Ara.
0: Digues.
4: Sí, perquè realment causa una miqueta de rebombori, no? A mi m'escrivien per privat i tot, dient-me la seva proposta, i era complicat de trobar-ne una com a guanyadora clara, eh?
0: Mira, escolteu això. Aquesta podria haver estat una cançó de l'estiu de fa molts anys, però Jordi, per exemple, com apareix aquesta idea o com es crea en l'imaginari col·lectiu que hi ha d'haver una cançó de l'estiu? Perquè no és nou, això.
1: No, de fet, això neix als anys 60. De fet, neix com una empenta de les companyies discogràfiques a Itàlia, que les societats discogràfiques italianes fa un concurs, un certamen perquè els oients i els espectadors de televisió escollin quina és la cançó de l'estiu enviant postals, perquè llavors no hi havia correu electrònic ni aquestes coses. I això va anar evolucionant. Aquí a l'Estat, 40 principal és que aleshores era un programa de Ràdio Madrid, va adaptar-ho aquí i va començar d'alguna manera la cançó de l'estiu amb el Juanita Banana de Luis Aguiler,
0: parlo
1: de fa exactament 60 anys. No? I això ha anat evolucionant, no? I al final, com deien, cada mitjà de comunicació ha intentat d'alguna manera fer-se seva una cançó de l'estiu en la qual presentar la programació estiuenca, amb la qual, diguem, aquest bon rotllo que deien que ha de tenir una cançó de l'estiu, vincular-lo a l'emissora. Per tant, és això que dèiem, és una operació de màrqueting, no? De tot allò positiu que et genera l'estiu, com ho acabes impregnant en una marca, en aquest cas un mitjà de comunicació.
0: Mira, escolteu aquesta. Ai, aquest estiu. Posa't a la fresca. Canyet TV3. Ai, aquest estiu. Canyet TV3. Ai, aquest estiu. Això què és, Jordi? La trinca, no?
1: Això és la trinca, Canya TV3. És la primera cançó de l'estiu que de fet, és un encàrrec del responsable de màrqueting, en Josep Maria Ferrer Orpí, que ja ens va deixar ja ara fa uns anys, que va encarregar a la trinca poder fer una cançó. I, bueno, aquí el que van optar és per fer això, doncs, una salsa amb ritmes cubans, amb uns arranjaments que d'en Joan Albert Amargós, no?, que acaben de... I això va funcionar superbé. De fet, aquesta cançó va durar durant 3 anys, del 90 al 92, va ser la cançó de l'estiu de TV3.
0: Doncs avui hem volgut repassar amb el Jordi Novell, director de la revista Enda Rock, i l'Òscar Carrillo, coeditor del perfil d'Instagram Idea Sent Vena, que ens ha donat aquesta idea de que, escolta, que no tenim cançó d'estiu, no tenim cançó d'estiu a Catalunya.
4: Potser encara d'arribar.
0: Potser encara d'arribar, i escolta, estem a 8 d'agost, queda molt d'estiu per davant, però també n'hem fet molt. Llavors estàvem preocupats, i com que l'Òscar ens va donar aquesta idea, hem volgut també trucar al Jordi Novell, director de la revista Enda Rock, per confirmar que, efectivament, de moment, com a mínim, no tenim cançó de l'estiu. N'estarem pendents i, si cal, tornarem a parlar al setembre o l'octubre, quan faci falta.
4: Molt bé.
0: Que tingueu un bon dissabte. Cuideu-vos. Fins ara.
1: Gràcies.
0: Ens actualitzem. Marc Villanueva, bon dia.
3: Bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia.
0: Els governs autonòmics del PP i Vox fan pinya i es planten davant del repartiment de menors migrants arribats a Ceuta.
3: Sí, són Extremadura, presidida per Maria Guardiola, l'Aragó de Jorge Azón i Castella i Lleó, liderada per Alfonso Fernández Mañueco. Les tres comunitats ja han dit que no aniran a la sectorial d'infància i d'adolescència que ha convocat el govern espanyol per parlar del repartiment dels menors. Així i tot, la llei obliga les comunitats a reallotjar els menors migrants quan un territori triplica la seva capacitat, com és en el cas de la ciutat autonòmica de Ceuta. La policia ha registrat més de 1.300 menors que han arribat sols a les costes de la ciutat autònoma. La previsió del govern és reubicar-los, repartit entre comunitats, el més aviat possible. En aquest sentit, la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, cita els representants autonòmics a finals d'agost per decidir com es farà aquest repartiment. Però algunes comunitats, les governades pel PP i Vox, ja li han donat l'esquena. I pel que fa als incendis arreu de la península, l'incendi a Niebla o a Huelva ja supera les 4.000 hectàrees d'extensió. La dificultat per les tasques d'extinció recauen sobretot en els canvis de vent. El director del Pla d'Emergències per Incendis Forestals d'Andalusia, Antonio Sanz, explicava que per demà les previsions són favorables, però que aquesta tarda serà difícil.
6: Que mañana, esta noche no, pero mañana las previsiones de climatología son más optimistas. Por tanto, se trata de afrontar el día complejo de hoy en las mejores condiciones, lograr el máximo de objetivos posible, especialmente antes de las 2 de la tarde.
3: I a Castelló, els incendis forestals actius a la Serra d'en Galceran i Culla, declarats ahir, presenten una evolució positiva, amb aquest últim ja estabilitzat. Així i tot, el foc a Tiri, que ha passat a tenir activada la situació 2 del Pla Especial front al risc d'incendis forestals. I allà mateix se celebrarà el següent FECOPI. I Carles Puigdemont recorda avui la seva tornada fugaç a Catalunya, ara ja fa 2 anys. El president de Junts ha fet una publicació X on critica el dispositiu de seguretat que va blindar el perímetre de accés al parc de la Ciutadella. A més, també lamenta que el públic de l'acte multitudinari patís una repressió policial, diu ell, una repressió que afirma que encara dura, justament pel cas dels 3 agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar-lo a marxar. Tot plegat en el dia que es compleixen 2 anys també del mandat de Salvador Illa com a president de la Generalitat. I és precisament han estat els de Junts per Catalunya els més crítics amb aquest balanç final. I mor una dona de 97 anys ofegada en una piscina privada al poble d'Hostafrancs, a la Segarra. Segons Protecció Civil, el 112 va rebre l'avís ahir a 8:45 de la tarda. Fins a la casa es va mobilitzar una ambulància del SEM que no va poder fer res per salvar-li la vida. I amb aquesta víctima ja són 10 persones les que han mort en piscines privades des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny. I ara els esports.
7: El Barça està viatjant a Udine per disputar un triangular contra el Nottingham Forest i l'Udinese aquesta nit, a les 9 i a les 10, respectivament. Qui no ha viatjat és Araujo, que avui marxa cap a Liverpool per incorporar-se a l'equip anglès, com s'ha dit, i tampoc Marc Casado i Roni, que per petició del club esquena a Barcelona per acabar de resoldre el seu futur. Encara a casa nostra, avui jornada d'amistosos d'equips catalans. L'Espanyol juga contra el Coventry City a 6:45 de la tarda a Anglaterra i el Girona s'enfronta al Nàstic de Tarragona a 8:45 al nou estadi Costa Daurada. En MotoGP just ara acabat la primera sessió de classificació al circuit de Silverstone i Morbidelli ha aconseguit el millor temps. D'aquí uns minuts començarà la segona. En el segon entrenament lliure, Dijan Antonio ha fet el millor temps, seguit de Raúl Fernández i Bezzegui. A les 5 de la tarda, hora local, es disputa la cursa sprint i en ciclisme d'aquí poc més de mitja hora començarà la penúltima jornada del Tour de França femení. La d'avui és una etapa plana de 172 quilòmetres amb només 4 ports puntuables de quarta categoria i 1.420 metres de desnivell.
3: I pel que fa al temps, tarda de dissabte marcada per xàfecs i les tempestes a bona part del país. Les nuvolades creixeran i descarregaran amb intensitat amb calamarsa o pedra i amb ràfegues de vent de més de 80 km per hora. Els avisos activats per intensitat de precipitació afecten les àrees pirinenques, sobretot l'occidental, les comarques de Ponent, punts de Catalunya central i puntualment la zona dels ports. Fora d'aquesta zona seguirà dominant el sol i la calor amb temperatures de fins a 35 graus.
0: Marc Villanueva, Roger Jofre, gràcies.
3: Fins ara.
0: La 1:10.

0: I a aquesta hora al Via Lliure, un cap de setmana més, ens plantegem escenaris ficticis, hipotètics. Ho fem, com sempre, de la mà del Josep Moragues. Què tal, Moragues? Bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, n'hem estat parlant molt durant aquests dies, en parlarem més tota la setmana, perquè aquest dimecres hi haurà un eclipsi total de sol.
1: Com? Primera notícia, eh? No se n'ha parlat gairebé.
0: Sí, a Catalunya no en vivíem un des del 1905. De fet, això, dimecres, tots els ulls estaran posats al cel per veure com s'enfosqueix durant una estona tot el país, però nosaltres, com fem sempre amb el Moragues, volem anar un pèl més enllà i això, el nostre espai d'escenaris hipotètics, ens volem posar en un escenari encara més extrem. Avui volem plantejar el Via Lliure què passaria si sempre fos de nit.
1: Sí, ens centrem en un escenari que és pràcticament apocalíptic i s'ha de dir que tirant a impossible, perquè què passaria si aquest dimecres, després de l'eclipsi, es fa de nit a les 8:18 i per motius desconeguts el sol no torna a sortir, es queda eclipsat. Carai. Per la Lluna. És aquest l'escenari en què es fa una nit eterna i la situació de les 8:18 que viurem es queda igual a tot el país.
0: Saps el que se m'ha fet etern?
1: Què?
0: La preparació fins a l'eclipsi.
1: Ostres, això serà llarg, eh?
0: Que serà llarg. Serà si ja portem dies i dies i setmanes i un any, imagina't si això fos per sempre.
1: Al final serà un mig, dos minuts, però nosaltres ens plantegem un escenari de fins a l'infinit. Per tant, Arnau Mañé, tens aquí aquesta palanca que un cop l'accionis apagaràs el sol.
0: Sí,
1: aquí
0: vale,
1: tens som-hi. Tota teua.
0: Vinga, va.
2: Mira, ara mateix és el moment exacte d'aquest anell.
3: Aquest és el moment que feia dies, setmanes, mesos que esperàvem.
4: I la llum de la resta de la ciutat. Sí. Estranya,
5: sí.
4: No? Sorprenent.
5: És brutal. Ahora mismo estamos viendo la corona. El anillo. Perfecto.
3: Quan són les 8:18 del vespre, aquest és l'eclipsi total.
2: Ja ho sentiu, la cridòria és espectacular.
3: Ja fa 4 minuts i mig que dura l'eclipsi, molt més del que havien calculat, de fet, els científics. Estem vivint una situació ben estranya. Sembla que ni la Lluna ni el Sol es mouen d'on són. El Sol continua eclipsat.

0: Bon dia, han passat 24 hores des que el sol va desaparèixer del cel. Contra tot pronòstic, l'eclipsi no s'ha acabat mai, el sol continua completament ocult i els científics admeten que no saben què està passant. És una situació sense precedents a la història de la humanitat. Les primeres conseqüències ja es noten arreu del país. La temperatura ha caigut entre 8 i 12 graus i el Servei Meteorològic alerta que el descens continuarà durant les properes hores.
1: I si amb el Moragues ens imaginem coses estranyes i hipotètiques, un cop més, a vegades és l'Aurora Rodríguez, a vegades és la Montse Martí, com en aquest cas, editora del 9C aquest estiu, que es presten a fer aquests informatius falsos, recreant una història que, bé, tot i que sigui falsa, tampoc és super estranya.
2: No, sona real, no? Imaginem que es queda la Lluna alineada per sempre amb el Sol, cosa que és físicament, ja t'ho dic, és impossible. Ja. En el cas que jugarem avui, insisteixo que el Sol no és que desaparegui, simplement es queda eclipsat, que aquest tros de foscor no marxa mai.
1: D'acord. Per tant, comencem parlant de ciència o de persones.
2: Mira, comencem primer de tot per la ciència, perquè per saber si això és possible, i què faria el clima, hem trucat a un dels grans meteoròlegs que tenim en aquesta casa, l'Abel Caral. El primer li hem demanat com i fins quan baixaran les temperatures.
3: El primer dia les temperatures del planeta baixaria dels 15 graus centígrads, que és la mitjana climàtica de tot el planeta, doncs baixaria fins a prop del zero. Al cap d'una setmana ja hauríem baixat fins als 20 graus negatius i després d'un any a les fosques la temperatura mitjana ja rondaria, atenció, als 70 graus sota zero. I amb el pas dels anys, si això durés, 200 graus negatius.
1: Carai.
2: No està malament, ara
1: quin panorama,
2: ve de gust el panorama, amb les temperatures que estem tenint.
1: En poques hores ja caurien picat la temperatura.
2: En el moment de l'eclipsi nosaltres, en principi, veurem com baixen les temperatures només en un minut.
1: Això en el real, en el de dimecres.
2: En el real de dimecres nosaltres ja veurem com baixen una mica les temperatures, depèn de la xafogó de la zona on estigueu, però això ja ho notarem només amb els dos minuts que tindrem. Imagina't ara si és per sempre. L'altra pregunta, mars i oceans es congelarien?
3: D'entrada, com és lògic, la Terra no es congelaria al cap de poc. Hem de pensar que mars i oceans, i l'atmosfera i les zones continentals acumulen una gran quantitat de calor. Però no es congelaria tots els mars, tots els oceans. A les grans profunditats, la calor que prové de l'interior de la Terra mantindria l'aigua en estat líquid durant moltíssim temps, i això, doncs, sota quilòmetres de gel, faria que encara hi podria haver aigua líquida.
1: Per tant, amb aquest panorama, és veritat que diu l'Abel que hi ha aigua sota de la primera fase o de la primera capa del mar, però la gran pregunta és si podríem viure o no amb aquest panorama, aquest escenari.
2: Ens endinsarem molt més, però l'Abel continua explicant ell com veu aquest panorama i com podríem viure.
3: La producció d'aliments caurien picat, les infraestructures començarien a fallar i la supervivència dependria de refugis tancats capaços de generar energia de manera independent. Els aliments s'haurien de produir en instal·lacions artificials il·luminades amb electricitat i reciclant gairebé tots els recursos disponibles.
1: L'Abel que busca alternatives, però realment l'escenari que ens estem plantejant avui de què passaria si de cop aquest eclipsi de dimecres és permanent, home, és força difícil d'entendre. Força difícil de que sobrevisquem.
2: Exacte, l'Abel busca alternatives perquè és un tio positiu i dins d'aquesta actitud optimista que el caracteritza ha volgut tranquil·litzar la població sobre l'eclipsi que tindrem.
3: Serà això un eclipsi d'un minut i mig de totalitat, més o menys, i després tornarà a sortir el sol. I com diu aquella cançó, todos los días sale el sol, chipirón.
2: Vaja, aviam, l'Abel ha intentat ser optimista, però aquí no estem per ser optimistes, estem per posar-nos en el pitjor dels escenaris.
1: Exacte, en un escenari catastròfic, perquè és veritat
2: que... Ni Chipirón, ni Bongo Botraco, no.
1: Res, l'Abel ens l'estimem molt, és molt optimista, però home, no cal ser un gran científic per veure que la cosa aniria pel pedregà. Per tant, tornem a la foscor.
2: Tornem a la foscor.
1: Del que ens estem plantejant.
2: I amb aquest panorama, això que ja plantejàvem, hem de veure com sobreviuríem. I recordem l'escenari, què passaria si estiguéssim en un eclipsi permanent. D'entrada, per viure necessitem una cosa bàsica, que és l'energia. D'on la trauríem? Difícil, però això ens ho explica l'enginyer industrial i soci director general de SunWatt, Salvador Salat, i no només això, que és codelegat de l'Associació Fotovoltaica de Catalunya i membre del clúster de bioenergia, i diu que en un escenari amb eclipsi permanent encara ens arribaria energia.
4: Les plantes fotovoltaiques el dia de l'eclipsi també produiran una mica, perquè si l'energia solar no només és l'energia directa del sol, sinó també l'energia rebotada. Llavors, quan tenim un eclipsi, l'energia directa no ve, però l'energia rebotada de l'atmosfera sí que ens entra. I és que eclipsat vol dir que no tenim la radiació directa, no veiem el sol, però veiem indirectament el sol.
1: a dir que, mica en mica, alguna cosa sí que quedaria d'aquesta energia de les fotovoltaiques, per
2: exemple.
1: Exacte,
2: ens diu que ens arribaria un 10%, i davant d'aquest escenari podem escollir dos camins. El primer és el camí de les renovables. Podríem viure només amb el 10% de l'energia del sol?
4: Podríem viure, i podríem viure bé, des d'un punt de vista energètic, evidentment, adaptant-nos. Ara tenim una economia energívora, com que ens sobra energia... mengem la quantitat d'energia que ens ve de gust. En el moment en què l'energia fos molt escassa, hauríem de mirar-nos-hi molt. Acabaria convertint-se en una societat molt eficient, perquè l'energia deixaria de ser una cosa molt abundant a ser una cosa escassa.
1: Clar, a la força acabaríem adaptant-nos a aquesta poca energia que tindrem, però també és un canvi que jo no l'acabo de veure.
2: Clar, primer hauria de ser un canvi de mentalitat, perquè hauríem de ser una societat, com ell era, ara gastem molta energia, i hauríem de ser frugal, és a dir, austera, resilient al màxim.
1: Crec que ha dit energívora.
2: Energívora, ara som energívors. Les energies renovables funcionarien, l'aigua i el vent tirarien, però això no seria suficient. El que ens salvaria, paradoxalment, seria l'energia solar, que ens seguiria donant de rebot una mica d'energia.
4: Què succeeix? Que només amb aigua i vent no podríem arribar mai a ser autosuficients, perquè malgrat que en tenim una disponibilitat, no en tenim prou per cobrir les nostres necessitats. L'energia que ens fa falta del sol per ser absolutament autònoms i no necessitar energia fòssil, ocuparia només menys del 2% del territori. Clar, si ocupem menys del 2% del territori, vol dir que tenim molta més energia solar del que ens faria falta.
1: Per tant, home, tindríem garantida una mica d'energia com a mínim.
2: Saps què vol dir això? Que seria 10 cops més cara, perquè seria molt escassa. I això generaria unes desigualtats brutals. Això, per tant, s'hauria de mirar bé. I el que també hauríem de canviar és on vivim i on fem les cases.
4: Si ens passés això, podríem fer habitatges que pràcticament siguin autosuficients. Si anem als nostres rebesavis a la muntanya, que tenien els animals a baix i l'escalfor dels animals escalfava a dalt, tu pots arribar a fer avui habitatges que tinguin un consum d'energia pràcticament nul.
2: I això tenint en compte que ens posem en l'escenari de les renovables. Clar. Però l'ésser humà, el català, és capritxós. Sovint no pren decisions adequades. I recordeu que tenim dos camins, dos escenaris. El primer és el de les renovables, i el segon escenari és un altre. És el de les energies no renovables, com la nuclear, que ara mateix al nostre país és el que té a Catalunya, el 51% de l'energia la genera l'energia nuclear. Què passaria en aquest escenari?
4: Sí, hi hauria una solució alternativa, i és prescindint de les renovables i volquem-nos com a bojos amb el fòssil i amb el nuclear. I segurament subsistiríem un temps fins que arribés a que patés tot com si fes un pet com una gla i s'acabés tot perquè fos una reacció en cadena.
1: És a dir, una reacció en cadena, no sé a Catalunya en concret quina seria també la situació en aquest escenari.
2: Clar, nosaltres a Catalunya, si ens plantem en un escenari on només hi ha un 10% d'energia, tenim molta energia feta no renovable i un escàs 15% d'energia renovable, nosaltres estaríem preparats per un escenari de renovables absolutes?
4: Espanya camina cap a aquest costat, Catalunya no. I la pregunta és per què no camina cap a aquest costat. Tot això que estem parlant ara i avui de lo bo que seria tenir renovables perquè la sostenibilitat, són motius de benefici col·lectiu. En canvi, quan em posen el molí a la vora de casa, el veig. I si em feia molt de goig veure un paisatge on no hi havia el molí i veure el molí em fa molt de mal, aquell molí és el pitjor que m'ha passat a mi.
2: Us deia al principi això dels dos camins. Hi ha dos camins, renovables i no renovables. Queda bastant obvi que el camí adequat és el de les renovables. Però en un escenari d'emergència climàtica com l'actual, on no anem a una nit eterna, però anem a uns estius terribles, el camí que estem escollint a Catalunya, almenys, és el de les no renovables. Si en voleu saber més, el Salvador Salat també és autor del diccionari, del llibre que es diu Diccionari de la Transició Energètica.
1: Diccionari de la Transició Energètica. Però ens estem plantejant què passaria si de cop, com passarà el dimecres, aquest eclipsi, que en principi durarà uns segons...
2: O no, a mi jo ja estic dubtant, eh?
1: Què passaria si s'allargués per sempre? Podem complicar encara una mica més la cosa.
0: Ja fa just una setmana que no veiem el sol i ningú enlloc del món no sap dir fins quan durarà. A Catalunya la situació energètica és crítica. La demanda d'electricitat s'ha disparat un 600%, empesa per la calefacció i per l'enllumenat, que ara no s'apaga mai. En una setmana ja s'han produït 4 apagades generals i el govern ha demanat a la població que redueixi el consum al mínim imprescindible. I el que comença a ser crític és el fred. Les temperatures continuen caient en picat. Protecció Civil ha habilitat espais climatitzats als poliesportius que ja estan al màxim de la seva capacitat. Les autoritats insisteixen a demanar calma per travessar aquesta nit que no s'acaba. Pel que fa al temps, avui de nou, temperatures gèlides. Abel Caral, bon dia.
3: Sí, ara mateix les temperatures han caigut ja uns 50 graus respecte dels valors habituals. Panorama d'hivern duríssim. A Barcelona, 28 graus sota zero. A Girona, els termòmetres marquen 31 de negatius, 27 sota zero a Lleida. A Manresa, menys 33 negatius. A Tortosa, amb l'Ebre ben glaçat, 25 graus negatius. I el gel que va agafant gruix al riu Ebre i que, evidentment, ha tombat el monument franquista. Avui es repetirà la tònica dels últims dies i atenció que demà les temperatures encara baixaran més.
1: Al Via Lliure ens estem imaginant què passaria si fos sempre de nit, si de cop desapareix el sol. Hem parlat del què passaria al planeta, a la Terra, però sí que hi ha una altra cosa, Josep, que m'intriga, que és què ens passaria a nosaltres, què ens passaria per dins els humans si això, aquest escenari fictici que estem plantejant, passés.
5: Clar, a banda de tots els animals...
1: Clar, fins ara els animals estan molt bé, però els humans, què ens passaria?
5: Patiríem una mica. Podem parlar ara mateix amb el Francesc Núñez, que és professor de la UOC i també és filòsof i sociòleg. Francesc Núñez, hola, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Francesc, què tal, bon dia?
6: Ja, passant fred ja de pensar.
1: Passant fred només de pensar en què passaria si això fos real, eh? No, és això, quan et diem, imagina que sempre és de nit, a tu com a filòsof, com a sociòleg, què és el primer que et passa pel cap quan plantegem aquest escenari?
6: Mira, tota la història de la filosofia, la història de la reflexió sobre el coneixement, sobre la veritat, sobre els valors morals, està basada en la idea de la llum. Clar. Una mica en Plató, el sol, la llum del sol representa la idea de bé, que és la que il·lumina totes les altres veritats, no? I conèixer és veure, és amb l'ull de la intel·ligència. I compta també amb la tradició cristiana, eh? El primer que Déu va fer la llum. Per tant, yeah. És el tema...
1: És anar al moll de l'os, no? Anar al moll de l'os.
6: És central en tota la nostra cultura i en la nostra civilització. No? Som una cultura basada amb la llum, amb la vista, amb la mirada. Mireu, no? Una curiositat, eh? Això ho dic com a curiositat, perquè una cosa que vaig pensar fa molt de temps, no? Tota la medicina està basada una mica amb el diagnòstic a través de la mirada, sí, de les radiografies. Clar. Vaig pensar, ostres, i si en lloc d'haver evolucionat com hem fet amb microscopis i telescopis, per exemple, haguéssim evolucionat, i això té que veure amb que es tanqui la llum, no? Jo li vaig posar aquest noms, em va agradar, auroscopis i teleaures, per exemple, us imagineu que poguéssim escoltar, com ara veiem així molt micro, doncs la divisió de les cèl·lules quan estan malaltes o quan tenen un càncer.
1: Clar, si això hagués passat, aquest escenari que plantegem és molt diferent.
6: Clar, és molt, podríem distingir les malalties a partir del so, però ara imagineu doncs això, que en lloc de l'imperi de la vista, tinguéssim l'imperi del tacte o de l'oïda o de l'olfacte, no?
1: Francesc, tu parlaves de la importància de la llum o del dia o del sol, sí, en particular, però jo et faig la pregunta al revés. Què és exactament la nit?
6: En la nostra cultura també ha estat un espai de transgressió, un espai d'intimitat, un espai d'ocultació. És també, moltes vegades, l'espai de l'erotisme, de l'oci desinhibit. La llum del dia és on estàs, per si dir-ho, monitoritzat, on has de tenir la màscara, perquè és la que, amb la que et presentes a la vida pública, perquè se't veu. A la nit et pots amagar, o et pots desinhibir, o et pots entrar en altres dimensions que ara serien la normalitat, per si dir-ho, no? Llavors, lo immoral potser seria la llum.
5: Clar, potser les festes serien de dia.
1: Perquè... Clar, és el contrari, no?
5: Seria el contrari. I ara parlaves d'aquest imperi de la mirada en la que estem els humans, no? Que no hi ha hagut l'imperi del tacte o l'imperi del so. Si fos sempre de nit, l'imperi de la mirada continuaria?
6: No, clar, penseu en el vocabulari, no? Parlem com... És tan diferent com la nit i el dia. La foscor, els pensaments dolents són els foscos. Tot el llenguatge està pensant en aquesta oposició. Llavors, com seria un món sense aquesta harmonia binària, no? On no hi hagués el dia i la nit, la llum i la foscor, o en termes així més... El yin i el yang, per exemple.
1: De fet, Francesc, una mica la història de la civilització també és anar-li això, guanyant terreny a la nit, a la foscor, no? Amb el foc, amb la bombeta, l'electricitat... Una mica sí que és aquesta l'evolució de la història, de la civilització.
6: Aviam, teníem el sol i es feia de dia, i cada dia se feia de dia, no? Però clar, l'home de les cavernes que vivia en la foscor necessitava del foc. Clar, en un món on no existia sentís la llum, no? Evidentment, podia haver una mena de no sé si de tirania o de jerarquia dels que poguessin tenir llum, no? La llum seria un valor que es apreciaria d'una manera, seria com molt més important que els diners, no? La vida social s'hauria de centrar al voltant d'uns focus, per si dir-ho, no? Perquè més enllà de la llum, quan es fa de nit, passen moltes coses que no es poden controlar.
1: Per tant, Francesc, ara em venia al cap també que sense la vida del sol, sense la llum del sol, això, Josep,
5: el temps, per exemple, que parlaves que perdríem l'ordre que tenim a la nostra vida, que es va marcat pel sol, no? El matí, el migdia, el vespre, o les estacions, el calendari, les festes. Al final, els humans ens guiem molt per rituals.
1: Pels solsticis,
5: Clar, tot això cauria, no?
1: Tot això s'esvaeix, Francesc.
6: Clar, tindríem que pensar el temps d'una altra manera. Hauríem de pensar d'una altra manera el que són els cicles vitals, perquè no tindríem aquests contrastos. O sigui, una mena de demonisme, d'un monisme fluid. Els matisos no els faria ara es fa de dia, ara em desperto i veig la llum, sinó ho hauríem de valorar d'una altra manera. No?
1: Però, Francesc, sí que hi ha una cosa aquí també, que és que això que deia el Josep, també del dia, el migdia, la nit, també, per exemple, amb els vincles relacionats amb això, l'esmorzar, el dinar, el sopar, aquest bon dia que ens ajunta amb la resta de persones. Tot això, si cadascú el gestiona com vol, també aquest vincle personal també pot esvair-se.
6: Evidentment, sense aquests contrastos que marquen els cicles vitals, no? ja ho diem així, no? Els cicles vitals es trenquen, que són els que posen les rutines de la vida humana i les formes de relacionar-nos, pues, amb un món on no hi hagués aquests cicles, els haurien de tornar a inventar. Que tampoc és veritat, perquè ara potser en un món estaríem més pendents del cel estrellat, I en el cel estrellat també hi ha els cicles de la lluna, i el cicle de les estrelles, Hi ha altres maneres d'integrar-se, de rutinitzar el que seria la vida, i potser ens sentiríem més fosos o més confosos amb aquest univers, no? Sí. Perquè ara la llum del dia ens fa ser molt més egocèntrics, no? Som nosaltres qui veiem el nostre món, i el cel blau és com una barrera. Per la nit veiem les estrelles i veiem un univers que se'ns fa molt més infinit.
5: Clar, ja que parles de sentir-se també dins de l'univers, sí que és veritat que la nit ens acosta molt a la intimitat, però sí que és veritat que és, per exemple, quan es cometen més delictes. Connecta amb una part la nostra foscor interna, no? Al final, aquella frase típica de Carles Porta de posar llum a la foscor.
1: Sí, senyor.
5: Clar, ens tancaríem més a dins nostra? La connexió que tenim amb l'univers a través del cel que ara comentaves ens aproparia cap a una visió global, o potser ens tancaríem una mica més cap a casa?
6: Les dues coses serien possibles. Per una banda, podríem sentir-nos com més desbordats per aquest univers. Per una altra banda, clar, si quan es fa de nit sorgeixen les ombres i passa tot el que pot passar en una ciutat si s'apaguessin les llums, no? Doncs clar, també la vida social estaria potser més reduïda a espais on hi hagués la possibilitat d'aquesta llum artificial o d'aquestes fogueres, per si dir-ho, artificials, no? Perquè més enllà de la llum, la vida social seria molt més difícil. Segurament seríem encara més territorials i més xenòfobs, d'alguna manera, no?
1: Et volia preguntar també, perquè tu abans ens parlaves d'aquestes expressions, també, no? De la llum, sí, la llum al final del túnel. Abans deies això, un futur brillant, una cosa brillant, que era una cosa...
6: Una idea brillant,
1: en positiu, no? Sí. O que l'associem a l'esperança, la llum... I si no corregeix-me, també ha tingut un paper, o més ben dit, la llum i la foscor també han tingut un paper molt important en la història de l'art, la literatura, en la religió. En aquest escenari que estem plantejant, que s'acaba el sol, o que, més ben dit, vivim en la foscor completa, això canvia? Com s'adaptaria? Com canviaria? Com
6: tu ho pots imaginar? Seria la mort, per dir-ho així, del racionalisme, no? Pensa la il·lustració, l'era de la llum, Clar, tot això ja no tindria sentit. Clar. Ja no hi hauria, per si dir-ho, una objectivitat, una norma que haguéssim de seguir, que ens vigilés, no? Com aquest ull diví, no? I per tant estaríem amb altres formes de relacionar-nos, de trobar noves formes d'harmonia, no? Per exemple, no sé, el bé ja no podria ser la claredat, no? El bé moral,
7: Parlaríem potser de proximitat i de calidesa, i el mal ja no podria ser la foscor, com ara, no? Clar. Podríem parlar, allò meu, de fredor o de buit, no? Una mica hauríem d'inventar noves maneres de relacionar-nos, no? Has parlat de l'art, no?
5: Sí.
7: El claroscur, el barroc més foscor, clar, tot això no tindria sentit.
5: També passa molts cops que per la nit ens inspirem més de nit, també, potser.
3: O com a mínim això diu la teoria, no?
5: Diu la teoria.
7: La nit permet... La nit, ara, en aquest moment, quan la foscor està marcada per la norma, on estàs precís, és més el panòptic, no et veuen, estàs vigilat, has de sortir al carrer i quan hi ha llum t'has de comportar, t'has d'ajustar les regles, no? Quan es fa fosc et pots treure aquesta màscara, et pots relaxar i, per tant, pot sortir una interioritat que no està tan regulada, que no està, potser és més creativa o, en tot cas, és menys conforme a lo que s'espera de tu, no? Per bé i per malament, eh? Per bé i per malament. Evidentment, els desitjos, quan no estan controlats, són desitjos que potser no són desitjables i la gent fa coses horroroses.
3: El que passa, Francesc, és que, en realitat, i que se mantengui, aquest binarisme desapareix en alguns punts del planeta. Ara pensava, per exemple, als països nòrdics hi ha un moment de l'any que tenen gran part del dia, per no dir la gran majoria del dia, sol, o a l'altra part de l'any tota la foscor, pràcticament a totes les hores. Sí, això sí, també sí. Implica que són d'una manera concreta.
7: Sí, sí, sens dubte. Sí, sí, els que han estat això, a les aurores aquestes boreals, hi ha dies que no s'acaben mai, és una manera diferent i molt estranya d'estar en el món. Jo també penso fins i tot els animals com s'orienten en aquesta situació. Però és veritat que els humans, a diferència dels animals, tenim la tècnica. Quina és la imatge central que representa aquest guany dels humans que li roben als déus? Què li roben? El foc. Li roben el foc, li roben el raig, perquè és la llum. Això també representa la nostra intel·ligència, representa la nostra capacitat de sobreposar-nos a la foscor, a aquest espai de més borrós.
3: El Francesc Núñez és filòsof i sociòleg, professor, de fet, de la Universitat Oberta de Catalunya, que avui ens ha intentat ajudar en aquest escenari fictici que estem plantejant al Via Lliure, d'això, què passaria si de cop sempre fos de nit, perquè en aquest eclipsi que viurem d'aquí uns dies, el dimecres, ens hem intentat plantejar amb el Josep Moragues aquest escenari que ens agradava plantejar. Francesc Núñez, moltes gràcies i bon dia.
7: Vosaltres.

0: nostra vida. Esperem que, com prediu la intel·ligència artificial, es quedi així.
1: Hi ha gent que viu sempre de nit i se li veu molt bé.
0: I no passa res. No passa res. Gràcies, Moragues. Fins a la propera.
1: La setmana vinent.
0: Passen 6 minuts de 2:15.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.

0: I amb aquesta sintonia arribarem a la recta final del Via Lliure, ben acompanyats a l'estudi de RAC1, i amb una mica de nostàlgia, no sé si és la paraula, de tristesa... Ara en parlem de tot això, però és que ara canviaré totalment de registre, però és que avui fa 5 anys d'un dels moments més tristos de la història pels aficionats del Barça.
1: Bueno, bon dia. La verdad que no... No sé si ho puc hablar...
0: Efectivament, no sé si és inconfusible o no, però és la veu de Leo Messi, perquè avui fa 5 anys de la roda de premsa en què Leo Messi s'acomiadava públicament del club de la seva vida.
1: Hoy me toca despedirme de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años, toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años.
0: Quin mal fan els adeus, eh? Estem tots tristíssims després de 5 anys sense Leo Messi. Una ruptura entre el Barça i Leo Messi, i sobretot quan no són aquestes ruptures, en el cas de Messi és claríssim, com ni quan desitjaríem.
1: Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hice imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con...
0: Un clàssic, justament per això, com que mai imaginem com poden ser les ruptures i quan han de ser i com han de ser, avui volem que vosaltres, els oients, i també la gent que tinc aquí a la taula de l'estudi de RAC1, ens expliqueu com us han deixat, com ha estat la vostra ruptura, la vostra ruptura, o com heu deixat vosaltres, també. Volem conèixer les vostres ruptures més estranyes.

0: Per exemple, us han deixat d'una manera completament injustificable. Qualsevol de les vostres ruptures, expliqueu-nos-les al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39. Repeteixo, notes de veu al WhatsApp del programa, 606 25 64 39. Com us han deixat o com heu deixat, o truqueu-nos directament al programa, al Via Lliure, al 902 477 100, 902 477 100. Zoé Ribau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia a l'Alba Carnicer, a la Nora Rossell, a la Neus Aldeguer. Bon, què tal? Bon dia a totes. Hola.
2: Bon dia. Hola. Bon dia.
0: I ningú em saluda ja aquí. La gent no es creurà que
2: estem ja
0: acompanyats.
2: Estem
0: fartes de mi, eh? Ja pot ser. Ara sentíem aquesta ruptura de Messi, però n'hem vist de tots colors, eh? Com de trist ha de ser que us deixin per un burofax. Un burofax, com va ser el cas de Messi, que primer va dir, aquí us quedeu, per burofax.
1: Una Això és cosa... de les pitjors coses
2: és el
1: que poden passar.
2: Sí,
1: eh?
2: És el mateix que et deixin per WhatsApp.
0: Gairebé. Sí, gairebé. Però hi ha de tot, eh? Per exemple, el cantant Joe Jonas amb Taylor Swift ara fa més d'una dècada. En el seu moment, ella va explicar que l'havia deixat per una trucada de només 27 segons. Poques explicacions pots donar en una trucada de 27 segons. Tampoc va rebre gaires explicacions la Joaquí, que va relatar la seva ruptura fa uns dies al confessionari de la Rosalía. Deia això la cantant argentina.
3: Me puse el outfit el primer dia y la propuesta no sucedió.
0: Ella es pensava que li demanava matrimoni.
3: Tampoco sucedió. Uh-huh. Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso.
4: ¿Y qué?
3: Era de separación.
0: Bo. Imagineu-vos, si encara seria pitjor si us penseu que us van demanar casar-vos amb vosaltres, però hi ha de tots els totes les maneres, ara en parlarem. En el cas de Julia Roberts també, ho va deixar amb la seva parella 3 dies abans de casar-se, quan ho tenien tot a punt per la boda, tan amics que amb el seu gran amic Jason Patrick van tenir una aventura.
5: I mai havia estat tan difícil.
0: Per això avui, per parlar de ruptures, volem parlar amb la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella

0: Parelles, la Mireia Muñoz, que és terapeuta de parelles al Centre de Psicologia Online Mireia Muñoz. Què tal, Mireia? Bon dia.
1: Un plaer, bon dia.
0: La pregunta clau és, hi ha alguna manera bona de tallar, de fer una ruptura?
1: Tenim en compte que mai hi haurà la manera ideal
0: no.
1: Que al final l'important és que hi hagi respecte, claretat, perquè moltes vegades el missatge és molt ambigu i això a vegades ho fem per no fer mal a l'altra persona, però estem generant expectatives i esperances i molta responsabilitat emocional.
0: Esperances vol dir de tornar.
1: Clar. Yeah. És un punt de, bueno, potser més endavant, mai se sap, quan potser la persona té claríssim que no tornarà. I aquí, per intentar compensar, estem sent molt poc clars.
0: A la taula, hi ha alguna ruptura, alguna manera que es pugui fer una bé una ruptura o no?
2: Digues, anem.
3: No, anava a dir, a mi em van deixar el dia abans del meu examen de conduir.
0: Carai,
3: pràctic.
0: Carai, ja hi comencem.
3: No és la manera, sinó el moment, també, a vegades, no? En aquest cas no era el moment, però quan és el moment, no? També,
0: important, això, Mireia, el moment.
1: És que una cosa és no ajornar una situació que un ja té clar, i l'altra és aquesta responsabilitat emocional de que si hi ha una persona que està fent un examen, de que està en un moment complicat, hem de tenir en compte, també, la situació d'aquella persona per intentar evitar desequilibrar-la, no? I això, moltes vegades, hi ha tants errors, a part de com deixem, si és per WhatsApp, si ho fem a través de terceres persones.
0: Ui, ara en parlarem.
1: Que m'han arribat a comentar de que hi ha hagut una persona entremig.
0: Ara,
1: tot això no
0: ara en parlarem perquè ja tenim casos d'alguns oients.
3: Arnau, vaig suspendre l'examen.
0: Ah, gràcies. De fet, hagués estat una heroïcitat que haguessis aprovat aquell examen que devies estar enfonsada.
3: No, hagués sigut magnífic, però no va ser el meu cas.
0: Tu recordes aquell examen just després que et diguessin que ho deixaves?
3: Sí, o sigui, el vaig fer plorant, de fet, i recordo l'examinador que s'asseia darrere, no? Que anava dient, bueno, no hace falta que llores, todo el mundo se saque el carnet.
0: No has entès res.
3: No entens la vibra.
0: Aquell senyor no
3: entén res. El meu professor sabia la situació i anava com fent cops així de...
0: Acariciant, dient, va, Neus, que ja ens sortirem. És bé, algun moment ideal per tallar, no?
2: Jo és que, clar, jo volia plantejar o preguntar la situació contrària, que és com jo, per sort o per desgràcia, no m'he trobat mai en la situació de que m'hagin deixat com a tal, cosa que pot semblar positiva, he deixat jo sempre, tenint en compte moltes coses, però també és com quan deixar-ho ho pots fer de manera supercorrecta, perquè jo, tot i intentar posar totes les eines per fer-ho bé, sento que les ruptures importants tampoc no les he acabat de fer del tot bé, perquè, com, per exemple, quan és el moment?
1: És que, a més, això que dius també està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes i de pensar, com tu dius, quan ho faig, no? Moltes vegades, o sigui, no hem de pecar de ser aquest punt impulsiu, de que pot ser que sigui una crisi i que potser aquella decisió no estigui meditada, però també fer-nos les preguntes correctes, jo et diria, no? Realment és una decisió de la relació està malament, és un tema amb tu mateixa, o bé, si no et sapigués greu deixar l'altra persona per com pugui patir, prendries aquesta decisió de la mateixa manera.
0: Us sembla si escoltem els casos d'alguns oients? Vinga, va, el primer cas.
4: La meva primera nòvia, el primer amor d'adolescència i joventut, doncs un dia em va deixar. I em va deixar, doncs, argumentant que necessitava temps per pensar. Yeah. No? Pues, aquests dubtes que ens sorgeixen a vegades. Sorpresa meva, quan al cap de dues setmanetes, doncs, m'entero que s'està enrotllant amb el que era el seu millor amic. Va ser un bon xoc. Que es donin per al·ludides les que s'hagin de donar per al·ludides.
0: Ai. Aquí hem retret inclòs, O sigui, clar, aquestes explicacions del necessito un temps, però que el temps és molt relatiu, també. Que si al cap de dues setmanes està en una altra...
1: Home, aquí potser, a part de que hi ha coses que poden passar que no estiguin planificades, però moltes vegades ja sentim que no veiem un futur, que no veiem una relació i ens autoenganyem. Això, al final és molt una opció que fem molt recurrentment. I aquí sí que hauríem de veure realment si ens estem enganyant a nosaltres i a l'altra persona, perquè és més clar, al final l'altra persona, clar, es pot sentir enganyada. De dir, realment m'ho podies haver dit directament i això fa més mal. Hi ha una sensació encara més dura que la sensació de traïció o de sentir que hem viscut una pel·lícula que no era la real.
0: Per tant, el millor és explicar tal com raja el que sents.
1: Tampoc, Tampoc cal com raja, perquè aviam sé quins faltarà una mica d'assertivitat i potser ho direm de la manera potser més crua, no? Sempre és important, per exemple, per això, no caure en retrets, o de dir, culpabilitzar l'altra persona, és que clar, si tu haguessis fet, no, o sigui, parlar des de mi, jo em sento d'aquesta manera, no és el que estic buscant, no és el que jo necessito, perquè no cal posar la càrrega en l'altre. O després, per exemple, boicotejar la relació, tenir una infidelitat, o per exemple, buscar discussions, perquè així l'altra persona em deixa i jo m'estalvio el marró.
0: Tenir una excusa, no? Per
1: clar,
0: tant, mira,
1: però jo delego la responsabilitat.
0: Escolta aquesta.
5: En una discoteca, jo hauria tenir uns 19 anys, doncs em vaig liar amb la meva nòvia. O això pensava, perquè resulta que era la germana bessona. Quan ens va veure, vaig pensar que s'havien doblat o que era un mirall.
0: A veure.
5: Així anava. Anava alegrato. No cal que us digui que va acabar com el Rosari de l'Aurora i em vaig quedar sense nòvia i una mica sense dignitat.
0: Això és una excusa, perdona. És una excusa que
2: boicot...
0: Ara, digo.
6: La clar, és que la nòvia sabia en tot moment, no? Que...
0: La nòvia que era la germana bessona.
6: Clar, la germana bessona, és a dir, t'estàs enrotllant amb el teu cunyat.
0: Estem entrant en un altre espai. Estem parlant de ruptures i de que això potser sí que és una mica boicotejar la relació, que és el que deies tu també, no?
1: És que al final és la maduresa de dir, mira, poden passar moltes coses, però podem parlar-ne. I si jo delego aquesta responsabilitat a l'altre, està sent una mica més egoista i no estic assumint aquest paper que em pertoca, encara que sigui costós. O, per exemple, també, bueno, hi hauria molts exemples, no? Però quan algunes vegades busquem aquest punt de xantatge, venjança, de dir, per exemple, en aquest cas, jo veig això i començo a publicar xarxes socials, començo a difondre informació personal perquè aquest punt de ruptura se'm faci més fàcil. Tampoc és per les dues bandes com assumim aquesta ruptura.
0: Que quan ho has deixat, vols dir enviar missatges d'aquests indirectes, vols dir, o com?
1: A vegades són indirectes i a vegades molt fins i tot són molt directes, obro aquí el calaix desastre i comencen a sortir coses. I aquí també crec que al final em faig més mala sang, també.
3: No, anava a dir que crec que també ara amb les xarxes socials, jo ho veig molt al meu voltant, també les indirectes que cauen a posterior, sigui republicant TikToks o Reels o penjant alguna història amb alguna cançó concreta, bueno, va, que tira, com és com la cançó de la Shakira, però versió quotidiana, diguéssim.
6: I jo no sé fins a quin punt, Mireia, és assertiu o no el bloquejar a una persona quan la deixes. O que et bloquegin, també la sensació aquesta que t'adones de que t'han bloquejat.
0: El fer-la desaparèixer virtualment, també, a les xarxes.
1: Sobretot perquè és tan dolorós quan el contacte és tan abrupte, no? I no és gradual. També és veritat que aquí es confon, parlem molt avui en dia de contacte zero des de la psicologia, i clar, aquí cadascú a vegades li fa matisos diferents. Mm-hmm. Sí que és veritat que és bo reduir aquest contacte, perquè la mena d'entendre que aquella relació no serà ja de la mateixa manera. I si jo vaig buscant un contacte, o el vaig buscant a xarxes, o vaig buscant informació, vaig reactivant la ferida. Però quan de la nit al dia tinc un bloqueig i no entenc què està passant, clar, jo em puc fer moltes preguntes. He fet alguna cosa malament? Està allà amb una altra persona? Alguna cosa li ha sentat del tot regular? Doncs potser aquí em falta aquesta part d'informació més madura per poder parlar-ne.
0: Abans teníem a passejar la importància del quan, també. Mm-hmm. Del quan es fa una ruptura, del quan es té aquesta xerrada important. Un exemple relacionat, atenció, al que ens explica la Maria.
7: Era el dia de Sant Jordi, tothom amb llibres, amb roses, tothom super enamorat, molt contents, i en el meu cas, doncs, la meva parella aquell dia va decidir que em deixava. I en aquell moment va ser un drama absolut, però bueno, ara vist en perspectiva, la veritat és que em fa bastanta gràcia i és una història que explico sovint. Em van deixar el dia de Sant Jordi.
6: Molt malament.
0: El dia de Sant Jordi,
6: Es podria esperar un dia.
0: Aquesta és la pregunta. Es podria haver esperat un dia o dos dies per-ho abans.
3: La pregunta és, li va donar la rosa abans? No li va arribar a donar? Li va donar després? Jo et deixo
6: que després ja que això...
0: Sospito que no hi havia rosa.
1: Això és veritat que quan hi han dates assenyalades se'n recorda molt la persona, perquè ja no és només el fet, sinó és la importància, un aniversari de parella o un aniversari personal. Marca molt més perquè esperem que aquell dia sigui més especial. Llavors em queda més aquella ferida, aquell trauma, i per això sí que hi ha moments que és millor evitar, no? Per intentar fer aquesta associació als anys posteriors, que em vingui aquella imatge, aquell record.
0: Mira, diria que ens acaba d'enviar una nota de veu al Jordi, crec que es diu, que justament fa referència a això que ara deies.
8: Hola, sóc el Jordi. A mi em van deixar el dia del meu aniversari. Va estar dues setmanes dient que li deixes preparat tot, va a buscar restaurant, em va dir que em regalaria una cosa que em feia molta il·lusió, i el dia del meu aniversari vam quedar i em va citar en un parc que ja em va fer sospitar i em va dir que em deixava. Sí, que jo crec que està bé.
6: Està super. Està bé. És molt lleig, això.
0: Per què està bé?
1: No, i a més, quan parlem d'una ruptura, per mi hi ha dos conceptes importants. Una és acceptar i l'altra és superar. Llavors, ja partim de la base que aquests verbs, aquesta diferència té un matís important, perquè evidentment hi haurà un procés de dol i jo puc acceptar que això s'ha deixat, tot i que a mi em faci molt de mal, i el procés de dol l'hagi de viure. I això implica, doncs, estar en contacte amb les meves emocions, el que vaig sentint. I l'altre és quan ja parlo de superació. Doncs aquestes coses dificulten més la superació.
0: Algun cas a la taula d'alguna ruptura estranya que conec, que no conegueu, que us hagi impactat, Zoé, o no?
2: Bueno, jo amb això més aviat tenia una pregunta, que és sí. Com, bueno, dues coses. La primera, que jo a vegades penso, pot ser que hi hagi gent que deixa en moments com importants perquè no és capaç de sostenir com aquest sí. dia? És a dir, jo potser estic amb una persona que no m'acaba d'agradar, jo m'ho pregunto, no m'ha passat, eh? No m'acaba d'agradar i de sobte arriba el dia de Sant Jordi i aquest dia se'm fa tan gros i tanta muntanya perquè veig que no m'agrada tant l'altra persona que dic, ho faig ara impulsivament, tot i que saps que clarament està malament cap a l'altra persona. Això pot ser que passi?
1: Totalment. I a part, en persones que, per exemple, tenen un tema important amb el que és el compromís. Llavors, davant d'aquella situació especial...
6: És el teu cas, oi?
1: Llavors, clar, arriba una diada o arriba un aniversari i ja no només és sostenir amb totes les emocions que a mi m'apareixen i amb els records que jo pugui tenir que potser no estan ben gestionats. És pensar en tot el que vindrà després. Bueno, vindran més Sant Jordis. Clar. Aquí potser l'altra persona pot fer algun comentari des de la màxima innocència, il·lusió. Que bonic aquest dia, que en puguem viure molts més. Automàticament, si jo aquí tinc un temes amb el compromís, potser se m'activa una por no treballada. Per això és tan important, sempre ho dic, ja no perquè sigui psicòloga, sisplau, que cadascú es pugui treballar aquestes motxilles, perquè a vegades qualsevol frase o una paraula pot detonar una situació que podria ser evitable.
6: I hi ha gent, a vegades, jo crec que també deixa la seva parella un cop ja ha fet el dol. És a dir, durant la relació fa el dol i aleshores,
1: sí.
6: aleshores en aquest moment la parella, és a dir, el que has deixat ho passa fatal.
2: Ho rep de nou,
6: no?
2: I tu...
6: Clar, i el que deixa ja ha passat el dol i ja està.
1: I aquesta dada que dius és important, perquè hi ha molts prejudicis a nivell social. Yeah. Ah, és que fa molt poc que ho has deixat, llavors què fas estant en una altra relació? És que ningú estem dintre d'aquella relació per saber com ho ha viscut. I potser són persones que fa poquet temps però han gestionat aquell dol i que, per tant, ara doncs, es veu preparada. Hauríem d'analitzar cada cas, però, òbviament, no podem treure conclusions.
0: Amb el quan enllestit. Anem al com.
1: El com.
0: El com també és important, suposo, per aquestes ruptures dubte. I per el moment d'encarar una conversa com aquestes. Posem un exemple d'aquesta oient. Escolta.
9: Jo sóc la Mariona i jo vaig deixar la meva parella després de 5 anys amb una carta. Li vaig donar davant meu i entre els dos la vam llegir.
0: Una carta, no una carta i me'n vaig. Una carta la llegeixo i així com a mínim canalitzo les idees. És una opció vàlida o no la veus del tot clara?
1: A veure, sí que és veritat que com treballo amb molta diversitat de pacients, m'he trobat pacients que potser doncs, hi ha un tema d'autisme, hi ha un tema de bloqueig emocional i que a vegades escriure'ls hi pot ajudar a plasmar el que senten. Ara bé, crec que pot ser un recurs complementari que ajudi i no hauria de ser l'únic. És a dir, jo puc tenir aquella carta perquè potser amb una conversa on hi ha tanta càrrega emocional, jo em puc bloquejar i no saber com trobar les paraules.
6: A mi em passa, en els moments com molt importants, de cop no sé parlar i haig com de reflexionar una estona i després ja és com que potser escriure una carta m'aniria bé.
1: A qualsevol ens podria passar i a més hi ha persones que especialment són més sensibles i crec que poder tenir aquesta eina els hi pot ser de gran ajuda. L'únic que jo diria és que després d'aquesta carta pugui haver un acompanyament, perquè l'altre, si llegeix la carta i no té una conversa posterior, pot tenir preguntes que necessiti en persona poder preguntar a aquella persona.
0: A part de les cartes, encara hi ha mètodes més originals. A veure aquesta oient què ens explica.
10: Doncs mira, aquesta primavera anava a fer 5 anys amb el Xavi. Un dia que estàvem tornant de sopar, li salta la notificació quan estàvem al cotxe de nit, miro de reull i era la del Tinder, mitiquíssima, amb el fueguito, no? Jo dient, no pot ser real, no pot ser real. Què vaig fer? El dia de Sant Jordi em va regalar ell la meva rosa i jo un llibre i li vaig subratllar les paraules que volia dir-li per deixar-lo.
0: Wow. A veure, una mica ja és massa retorçat, això.
1: És original,
0: però
6: es valora la creativitat.
1: Sí, sí, sí, creativitat en aquest cas n'hi ha. Tornem a una part de dir, bueno, potser falta aquesta part més clara de directament dir-li a la persona. Sobretot perquè, ostres, penso en la cara de l'altra persona, es deu haver quedat molt descol·locada, però no deixa de ser una part de ràbia, que suposo que aquesta persona necessitava fer-ho així, perquè era, bueno, pues, la seva forma de canalitzar-ho. Però sí, millor amb una conversa sempre.
0: Cadascú té el seu mètode. El que també et volia preguntar és, afrontar aquestes converses és complicat? Afrontar l'entorn és complicat?
1: També.
0: Explicar-ho a la família, explicar-ho als amics? Com s'ha de fer això, en un cas una ruptura?
1: a més, depèn de quins entorns, encara ens ho posen més complicat, perquè pot passar el típic entorn de que ho estiguin pràcticament celebrant i llavors després, si hi ha ruptura...
0: Perdó, celebrant la ruptura?
1: Sí, sí, sí, sí. Aviam. Ja, entenem d'una manera metafòrica, però vull dir que no vol dir que es posin a celebrar, que potser sí, però que se n'alegren perquè és una relació que no convé a aquella persona, que millor que estigui sense ella, etc. I si després es retorna i de més, pot haver molta part de pressió, de crítica, del que sigui, no? Llavors la persona també necessita sentir un espai validant per part del seu entorn. Però és que pot passar el contrari, que sigui un entorn que directament, ai, quina llàstima, el gendre, la jove, que tan estimàvem. Llavors, encara hi ha persones que m'han dit a consultar, ha sigut molt més dolorós el dol amb la família, família política, que hi ha un vincle, la meva pròpia família, entendre que semblava que els hi hagués decepcionat per prendre aquesta decisió, que la decisió pròpiament entre nosaltres.
0: Neus.
3: No, anava a preguntar precisament això, sí. O sigui, si moltes vegades, si creus que no és només el dol amb la persona, sinó que és el dol amb l'entorn, amb una versió de tu que existeix per estar amb aquella persona, també.
1: Absolutament. De fet, una de les coses que jo sempre dic és... Si deixar una persona, sigui per la banda que siguis dolorós, moltes vegades a mi m'han comentat encara és pitjor els hàbits, les tradicions, la vida que tu has construït, la llar, es parla poc de la llar, però moltes vegades deixes un ambient, un barri, una casa per començar de nou en un altre lloc, per conèixer i interactuar amb unes altres persones i la teva identitat, perquè al final el dia a dia el construeixes en base a unes coses i a unes rutines que tu tens. Són persones molt de rutines i quan canviem això sentim que el nostre dia a dia està diferent, estem una mica desorientats, que això no és dolent però és recol·locar-nos. Per tant, moltes vegades això pesa més i després els projectes i expectatives futurs que hem fet. És com aquella vida que havia imaginat que ara mateix ha canviat.
2: No, i això relacionat amb el que deies ara fa uns moments també passa que a vegades si tu ets la persona que deixes, per molt que no vulguis deixar l'altra persona, quan ho has de comunicar a la família, als pares, als tiets, que també hi han posat una expectativa, a vegades també de sobte s'enfaden amb la persona que ha deixat perquè és com li has fet mal a una altra persona, vull dir que a vegades potser també has d'enfrontar que els seus familiars s'enfadin amb tu, a vegades potser també passen aquestes coses.
1: Sí,
2: no?
1: Això és com quan potser un pare vol que el seu fill doncs, continuï un camí de medicina, d'una professió que has projectat amb el teu fill i finalment el fill tira cap a una altra via, no? En aquest cas, tu, com a pare o mare, pots tenir aquella il·lusió, no només perquè tens una estima a aquella persona, sinó cap a la vida familiar, de fills, que has pogut projectar. Però en aquest cas estàs invalidant la decisió que aquell fill o filla ha pres.
11: Ja fa temps que no estem junts, però quan em llevo els dilluns i veig el meu reflex...
0: Avui estem parlant de ruptures, eh? Avui que fa 5 anys que Leo Messi va anunciar públicament que s'acomiadava del Barça, o que, de fet, públicament s'acomiadava del Barça després de molts anys jugant al Barça, avui hem parlat de ruptures. Ràpidament, la pregunta del milió també de cara ja a després de les ruptures. Es pot ser amic d'un ex?
1: La pregunta del milió. Depèn de... Jo aquí sóc molt curosa perquè depèn molt com s'hagi acabat...
0: Perdona, Mireia, hi ha gent que diu que no a la taula, gent que diu que sí, jo no, perquè ho sàpigues, sense pressió.
2: Sense cap pressió.
6: No, jo crec que és el que diu la Mireia, que és depèn de com ho hagis deixat.
1: Però, bàsicament, diria que de per si d'entendre que serà complicat si la relació no canvia completament. Mentre hi hagin sentiments, mentre hi hagi una part que ens aferrem a un record, directament no podrem transformar. Ara bé, si és una relació que realment era molt dins l'amistat mentre estàvem junts i ha evolucionat com a tal i és una relació, sobretot, sana, sí que es pot valorar aquesta opció, però s'han de donar unes variables en què els dos, això sí, estiguem en el mateix punt. Si un està i l'altre no, no estarem en igualtat.
0: Doncs hem parlat de ruptures amb tota aquesta gent del Via Lliure, també amb la Zoè Ribaudí, que la setmana que ve vindrà a fer la secció normal i corrent, anirem de judici amb la Zoè Ribaudí, però que avui havíem de parlar de ruptures.
2: També es poden portar judici a les ruptures.
0: Oh, ja en parlarem. Va, gràcies, Mireia Muñoz, psicòloga i sexòloga i terapeuta de parelles també del Centre Mireia Muñoz. Gràcies,
1: moltíssimes
0: Mireia.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
2: Els del Via Lliure, tornem demà a partir de les 9 del matí, ara el 14:15, amb la Mar Poyato i el Quim Salvador.
3: Bon dia, són les dues.

0: viu un moment especialment complicat pel que fa a les violències masclistes.
1: Si després el que fem és, quan estan davant dels jutjats, qüestionar-les, no? Fer-los repetir tot el que ja han repetit diverses vegades, i si a sobre algunes denuncien, però el jutge els denega l'ordre de protecció, tampoc tenen ganes de denunciar.
0: La clau per evitar els crims i les agressions contra les dones és denunciar els casos, tal com expliquen des del Col·legi de Psicologia. Aquest 2026, els serveis d'intervenció especialitzada del govern han atès més de 11.400 trucades. La gran majoria dones, tot i que també truquen els fills i filles, alertant de la situació de la mare.
2: 14-15 amb Marc Poyato i Quim Salvador.
0: Governs autonòmics del PP i Vox fan pinya i es planten davant del repartiment de menors migrants que han arribat a Ceuta. Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó han dit que no pensen assistir a la sectorial d'infància i adolescència que ha convocat el govern espanyol. Mentrestant, la policia espanyola comença a controlar els viatgers que arriben a l'estat procedents d'Itàlia. Avui fa 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa arriba a l'equador del mandat amb alguns temes polèmics pendents a resoldre, com la crisi educativa o el nou model de finançament, que està completament encallat. A Barcelona, l'empresa Boomcake canviarà una de les façanes que ha provocat més rebombori a les xarxes durant els últims dies. És la d'una botiga situada al carrer Consell de Cent, en un edifici històric. L'entrada està coberta amb un element groc que representa un formatge amb ulls. Segons ha pogut saber RAC1, els propietaris ho trauran aquesta pròxima setmana. Quim Salvador, bon dia.
3: Bon dia, Marc.
0: Compàs d'espera en el fitxatge de Rodri.
3: L'acord entre el Barça i el Manchester City pel traspàs del centrecampista madrileny està pràcticament tancat, però falten encara petits serrells i per això encara no és oficial. El moviment que sí que ja està fet és la cessió de Ronald Araujo al Liverpool i aviat pot haver-hi més sortides a Can Barça perquè ni Marc Casadón ni Roni Bargi han viatjat aquest matí amb l'equip a Itàlia, on el Barça jugarà aquesta nit un triangular amistós amb l'Udinese i el Nottingham Forest, que seguirem amb el Barça en xancletes a partir de 8:45. També juga avui l'Espanyol, amistós al camp del Coventry anglès a 6:45, també en directe a RAC1, i més enllà del futbol, Jorge Martín ha aconseguit la pole del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP amb Marc Márquez, 6è a la segona fila de la graella.
0: I un últim titular pel temps, Laura Ballar, bon dia.
4: Bon dia, hores d'ara comencen a créixer les primeres nuvolades que avançada la tarda descarregaran en forma de ruixats i tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa o pedra. Ja hi ha avisos activats a zones de muntanya, a les àrees pirinenques, sobretot occidentals, a les terres de Ponent, a la Catalunya central i també al massís dels Ports. En aquests sectors les tempestes poden deixar ràfegues de vent de 80 o més quilòmetres per hora, per tant, molta precaució. La resta, sol, amb intervals de núvols alts i amb temperatures al voltant dels 35 graus, tret d'allà on plogui, que baixaran una mica.
0: Les 2:03.
2: 14-15.
0: Catalunya viu un moment especialment complicat pel que fa a les violències masclistes. Durant aquests primers 7 mesos de l'any, 36 dones han mort a l'estat a mans de les seves parelles o exparelles, 4 d'elles a Catalunya. Això és un 50% més respecte a l'any passat. En només 7 dies, 2 dones han mort assassinades per les seves parelles a l'estat espanyol. A Llanes, a Astúries, un guàrdia civil va entrar al recinte on treballava la seva exparella, també guàrdia civil, i va disparar contra ella. El mateix dia, a Múrcia, una dona va morir apunyalada per la seva exparella, que tenia una ordre d'allunyament en vigor. A Catalunya, segons el Departament d'Igualtat i Feminisme, els serveis d'intervenció especialitzada han atès més d'11.400 persones aquest 2026, la gran majoria dones, però també han augmentat les trucades fetes per fills i filles. Segons les dades que ha pogut recollir RAC1, les trucades a la línia d'atenció a les dones en situació de violència augmenten durant l'estiu per l'augment també del temps de convivència entre les parelles. Mar Villanueva.
5: Sí, de fet, el repunt és d'una mitjana d'un 12% des que se'n recupera dades. Quan una persona truca, es valora què necessita i la té, o bé una psicòloga especialitzada en violències masclistes per una primera atenció emocional o bé una jurista per oferir orientació. L'escalada d'atenció a casa durant l'estiu s'atribueix principalment a l'augment d'aquesta convivència de les parelles. Ho ha explicat a RAC1 la presidenta de la secció de Dones, Gèneres i Diversitats del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Sara Morreres.
1: A l'haver-hi menys activitat laboral o que hi ha molta gent que està a vacances, això fa que creixi la tensió. Això, juntat amb que aleshores la persona, si està de vacances fora de la població on viu habitualment, doncs no té tant contacte amb la xarxa de suport habitual, doncs és un risc.
5: Afegeix també que en cas que la dona comenci a plantejar-se la separació justament per aquesta escalada de l'atenció a casa, l'agressor també augmenta la pressió sobre ella.
0: Els governs autonòmics del PP i Vox fan pinya i es planten davant del repartiment de menors migrants que han arribat a Ceuta. Són Extremadura, presidida per Maria Guardiola, l'Aragó, de Jorge Azcón, i a Castella i Lleó, liderada per Alfonso Fernández Mañueco. Les tres comunitats ja han dit que no pensen assistir a la sectorial d'infància i adolescència que ha convocat el govern espanyol el dia 13 per parlar d'aquest repartiment. Això malgrat que la llei obliga les comunitats a reallotjar els menors migrants quan un territori triplica la seva capacitat, com és el cas de Ceuta.
5: Sí, la policia ha registrat més de 1.300 menors que han arribat sols a les costes de Ceuta. La situació més delicada es viu a la perifèria, a tocar de la frontera, on han instal·lat un assentament improvisat amb dones, joves i menors migrants que sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns. La previsió del govern espanyol és reubicar-los, repartit entre comunitats, el més aviat possible. En aquest sentit, la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, cita els representants autonòmics de finals d'agost per decidir com es procedeix. Però algunes comunitats, les governades per PP i Vox, ja li han donat l'esquena.
0: Avui, Cira Rego s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que diu que només hi ha una solució, que els migrants tornin tots al Marroc.
6: Esa solución solamente puede venir dada mediante el retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad. La única salida es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal.
0: L'altre front obert que té el govern espanyol pel que fa a Ceuta és la polèmica amb Itàlia. Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comunicat a la Unió Europea que l'estat espanyol ha restablert els controls per aire i mar amb Itàlia. Això després que la Moncloa hagi decidit donar al govern de Giorgia Meloni la mateixa medicina i desactivar l'espai Schengen. Aquesta mesura provoca incertesa entre els viatgers que arriben a l'aeroport sense saber què els espera. De moment, pel que hem pogut comprovar a RAC1, els controls són molt aleatoris. Anem fins a l'aeroport del Prat. Josep Ferrer, bon dia.
7: Bon dia. Per avui ha programat una setantena de vols procedents d'Itàlia. La policia espanyola tria alguns d'aquests vols, molt pocs, per demanar un document que acrediti la identitat de cada persona. Ho fan en sortir de l'avió i abans d'accedir a la terminal. A la majoria de viatgers no se'ls ha demanat cap document.
8: Somos llegados en el aeropuerto y nada, todo tranquilo.
9: La policía nos ha parado para ver los documentos y basta.
10: No problema, no controlo pasaporte.
11: Solo han controlado la carta de identidad.
7: En el cinquè dia de vaga dels treballadors de Grundfos ja s'han cancel·lat 24 vols, 12 de sortida i 12 d'arribada. És el dia que més vols s'han suspès per la vaga.
0: Més coses. Avui fa 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa arriba a l'equador del mandat amb la tranquil·litat d'haver aprovat els pressupostos i tenir aire per arribar al final de la legislatura, però també amb deures pendents que haurà de fer un cop passat l'estiu. Per una banda, intentar reconduir la crisi educativa i, per l'altra, desencallar el gran acord amb Esquerra que precisament el va fer president, que és el nou model de finançament, Laia Colomer.
12: Després d'un primer any de mandat sense cap daltabaix, el segon ha estat marcat per 2 grans crisis, la de Rodalies després de l'accident mortal de Gelida al gener i l'educativa, que amenaça en enquistar-se de nou a partir del setembre, després de la treva estival. De fet, les dues conselleres implicades, Sílvia Paneque i Esther Niubó, són dues de les reprovades aquest any al Parlament, també la d'Interior, Núria Parlon, per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents, tot plegat en un any on també s'ha hagut de gestionar i encara s'arrossega la pesta porcina africana o els esvorancs al Putxet i Montcada. Amb l'inici del curs polític al setembre, Salvador Illa també tindrà un nou front obert, intentar desencallar el model de finançament. També haurà de tenir un ull posat als tribunals, tant pel que fa les investigacions judicials que cada cop encerclen més Pedro Sánchez, com també per la possible amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
0: I avui s'ha restablert la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, que estava interrompuda des d'ahir per la caiguda d'un arbre a la via. Va ser per culpa de les fortes tempestes que han caigut durant les últimes hores i que han afectat diverses comarques. Per cert, que Renfe ha activat un pla de xoc per reparar el deteriorament de les escales mecàniques i els ascensors a les estacions. A Rodalies, el 85% de les estacions ja són accessibles gràcies a la contractació d'una empresa encarregada de gestionar aquestes instal·lacions. Més detalls amb Joan Capell.
13: Els problemes amb les escales mecàniques i ascensors es va detectar la tardor de l'any passat. Davant la situació crítica de les estacions es va decidir fer un pla de xoc per millorar-ne l'accessibilitat. La consellera de Territori i Mobilitat, Sílvia Paneque, ha assenyalat la manca de manteniment com a causant del problema.
14: Un dels elements que ens va sobtar molt negativament és que els nivells d'accessibilitat d'escales, de sensors, era molt baix, baixíssim. La interpretació que va fer el departament en aquest moment és que el manteniment amb aquell contracte no havia estat l'adequat i això ens havia portat a aquesta situació.
13: Paneque també ha anunciat que s'estinaran 760 milions d'euros per millorar la infraestructura de cara a l'any que ve. L'objectiu és aconseguir primer un nivell de fiabilitat i després un nivell d'excel·lència.
0: D'altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual a la línia Llobregat-Anoia, un cop acabades les obres de renovació al tram entre les estacions de Sant Vicenç i Castellgalí i Manresa-Baixador. Segons Ferrocarrils, s'han renovat 400 metres de via a l'interior del túnel de Santa Clara, Manresa. A Barcelona, l'empresa Boomkey canviarà una de les façanes que ha provocat més rebombori a les xarxes durant els últims dies. És la d'una botiga situada al carrer Consell de Cent en un edifici històric. L'entrada està coberta amb un element groc que representa un formatge amb ulls i això ha fet enfadar els veïns. L'Ajuntament de Barcelona els va obrir un expedient i, segons ha pogut saber RAC1, els propietaris la canviaran la pròxima setmana, Jordi Dotres.
15: El mes passat, l'Ajuntament de Barcelona va començar un procés per sancionar el negoci perquè no complia amb l'ordenança de paisatge urbà. En Xu, el propietari de Boomkey, que ha explicat a RAC1 que no estava en el cas de la normativa i ha confirmat que la setmana que ve la façana ja tornarà a estar com abans.
16: Lo quitamos la semana que viene. Pensaba que con lo que estamos haciendo, que está dentro del hueco de la portería, está bien, pero dice que no. Entonces, bueno, ahora busco una arquitecta que me indica qué es lo que tengo que hacer para que cumpla toda la normativa.
15: El propietari ha assegurat que no hi ha hagut cap sanció i que només li han demanat que tragués l'entrada groga.
0: I els treballadors de Barcelona de serveis municipals que revisen les zones blava i verda d'aparcament al carrer comencen avui i fins al gener una vaga com a mesura de protesta perquè els van incloure els diumenges i els festius al calendari laboral, Joan Ortiz.
17: El conveni col·lectiu estipulava que havien de treballar de dilluns a divendres i un dissabte al mes. Per això ho van impugnar els tribunals i van convocar una vaga. Ho explica el delegat del comitè d'empresa de BSM per Comissions Obreres, David Martínez.
18: A l'afegir diumenges i festius, quan nosaltres treballàvem només de dilluns a divendres i un dissabte al mes, doncs era aquesta la modificació que feia, quan nosaltres no havíem fet mai diumenges i festius, eren voluntaris.
17: Mentre el cas era els jutjats, BSM va descomptar del sou els diumenges i festius, com si haguessin estat dies feiners i els treballadors haguessin secundat la vaga. Però la sentència va concloure que aquells dies no haurien d'haver format part del calendari. Ara reclamen que se'ls retornin aquests descomptes. L'empresa considera la vaga desproporcionada.
0: Un apunt de la crònica de successos, una dona de 97 anys ha mort ofegada en una piscina privada a Hostafrancs, a la Segarra, Neus Aragall.
19: Segons Protecció Civil, el 112 va rebre l'avís ahir a 8:45 del vespre de la tarda. Amb aquesta víctima ja són 10 persones les que han mort en piscines privades des de l'inici de temporada de bany el 15 de juny.
0: 14 a les 2 i 13 minuts, encetem l'agenda de concerts avui als Sons del Món de Roses a Terra Joan Dausà. I no saps com... presenta el seu nou disc Immortals després de quasi 2 anys sense oferir concerts de gran format. A l'altra banda del Golf de Roses, a l'Escala, Judit Nederman actua al festival Portal Blau.
20: Vinc d'un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts en una rumba.
0: La cantant de Vilassar pujarà a l'escenari acompanyada de la Geosinfònia. Continuem per la costa perquè a Calella de Palafrugell, el Festival de Cap Roig, pujarà a l'escenari Mica. Segona jornada del Festival Branch Electrònic Barcelona amb alguns dels noms més destacats de l'escena internacional com Eric Prydz.

0: Pel Brands Electrònic Barcelona també passaran pel recinte del fòrum Big Peak o Floating Points. I el temps. Les tempestes tornaran a guanyar terreny durant la tarda, Laura.
1: Doncs sí, seguim amb la dinàmica d'aquests últims dies. Les tempestes tornaran a ser les protagonistes d'aquesta tarda. Les nuvolades ja van creixent i aniran descarregant en forma de ruixats i tempestes intenses amb ràfegues de vent de més de 80 km per hora i també acompanyades de calamarsa o pedra. Afectaran sobretot el Pirineu i el Prepirineu, especialment l'occidental, punts a l'interior, les comarques de Ponent i la zona dels ports, on ja hi ha avisos activats per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A la resta del país, el sol seguirà present amb alguns intervals de núvols alts i amb temperatures que rondaran els 35 graus.
0: I als esports, el Barça jugarà aquesta nit un triangular amistós a Itàlia molt pendent dels moviments de mercat, Quim.
2: Sí, Rodri, Julián Álvarez, Araujo, Casado i Rooney són els noms d'actualitat de mercat blaugrana el dia que l'equip de Hansi Flick jugarà un triangular. És un format que feia temps que no veiem a Itàlia contra l'Udinese i el Nottingham Forest.

0: Passa un minut d'un quart de tres. Anem cap a Udine, al nord d'Itàlia. Àlex Pintanel, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Quim.
0: És bonic, això?
1: Sí, no està gens malament. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. Anem per feina. Comencem pels moviments de mercat. El gran nom de les últimes hores és el de Rodri, i la situació ara mateix és una mica de compàs d'espera, no?, pel fitxatge del centrecampista madrileny.
1: Sí, l'acord entre Barça i Manchester City està molt avançat a l'espera d'acabar de tancar els darrers serrells. El sí del migcampista al projecte de Flick ha accelerat una operació que es podria tancar per una xifra propera als 60 milions d'euros. Flick espera poder comptar amb el futbolista a partir de la pròxima setmana. El tècnic alemany també està pendent del... El nou de Julián Álvarez, que dilluns s'incorporarà a la disciplina matalassera. A l'espera d'una xerrada amb Simeone, el jugador encara té el Barça com a única opció en cas de sortir de l'Atlético.
0: De Julián Álvarez, precisament, ha parlat aquesta passada matinada a Seúl, a Corea del Sud. Allà hi és l'Atlètic de Madrid fent gira de pretemporada. Qui encara és el seu entrenador? Diego Simeone, que ha comparat la situació del davanter argentí amb la que va viure fa uns quants anys Antoine Griezmann.
2: La situación es muy clara, la entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que es un montón.
0: Per tant, toca esperar de moment. Per Rodri i per Julián, pel que fa a les sortides, Àlex, la que sí que ja està tancada és la d'Araujo al Liverpool.
1: Sí, de fet, el central s'ha acomiadat dels seus companys aquest matí. Araujo jugarà cedit al Liverpool amb una opció de compra no obligatòria, segons ha explicat Mundo Deportivo, i ha pogut confirmar RAC1 de 55 milions d'euros. Els anglesos pagaran tota la fitxa i a l'espera de l'oficialitat s'espera que l'uruguaià viatgi demà cap a Liverpool.
0: Col·locat Araujo, Casado i Rooney són els que tenen molts números de sortir també aviat.
1: Cap dels dos ha viatjat a Udine per decisió del club, que no vol que es lesionin i, per tant, que puguin posar o que puguin tenir problemes a l'hora de sortir, tenint en compte que Flick no compta amb ells. En el cas de Casado, apunta a Aràbia. Tampoc ha viatjat Jofre, que en les pròximes hores viatjarà a Amsterdam per fitxar per l'Ajax. En aquesta convocatòria hi ha Rafinha i Fermín, que jugaran els primers minuts de la pretemporada, i també Bissibu, que farà el seu debut amb el Barça. Gavi, que va avançar la tornada dels entrenaments, tampoc ha viatjat i s'ha quedat a Barcelona.
0: I què veurem aquesta nit en aquest triangular d'Udine, Àlex?
1: Doncs mira, un triangular, Quim, que feia 24 anys que el Barça no jugava.
0: És veritat, eh? Va ser un format que va estar de moda i que havia desaparegut fa temps.
1: Mira, 24 anys des del 2002 amb el Barça de Van Gaal contra el Parma i l'Ajax. Avui el Barça jugarà dos partits, a les 9 davant el Nottingham Forest i a les 10 contra l'Udinese, equips de Premier i Sèrie A respectivament. Abans a les 8 es veuen les cares aquests dos equips, Nottingham i Udinese, per cert, amb Gerard Deulofeu a la grada, ex de Barça i ex d'Udinese, que s'espera que estigui aquest vespre al Friuli. Seran dos partits de 45 minuts cadascun. L'equip que guanyi al final del temps reglamentari sumarà 3 punts. Si el partit acaba en empat, anirem als penals i el guanyador sumarà 2 i el perdedor 1 punt. Per cert, el Barça també ha confirmat, Quim, que diumenge vinent, 16 d'agost, a 4:45 de la tarda, jugarà un amistós a Suïssa davant del Basilea. Un cop es va anunciar, recordem en els últims dies, la suspensió del partit a Tànger.
0: Aquest triangular d'Udine, amb l'Udinese i amb el Nottingham Forest, com tota la pretemporada del Barça, la podreu seguir en directe aquí a RAC1 amb el Barça en xancletes avui, si no vaig errat, Àlex, a partir de 9:15, oi?
1: Sí, per explicar tot el que succeeixi al Friuli, en aquest triangular entre Barça, Nottingham Forest i Udinese.
0: Perfecte, Àlex, et sentim aquesta nit, gràcies.
1: Adeu, Quim, bon dia.

0: setmana vinent. Contra el Llevant, el d'aquesta tarda és a 6:45 contra el Coventry de Frank Lampard, ja ho diré bé, un equip recent ascendit a la Premier League anglesa. Serà el partit de debut, no oficial, evidentment, del nou central Unai Núñez, fitxat aquesta setmana, i no hi seran, en canvi, Rubén Sánchez, a qui se li busca sortida, ni Quique García, que ja sabeu que està de baixa per lesió i que fins i tot va haver de passar pel quiròfan. De fet, aquest migdia ja hi ha hagut un Coventry espanyol, perquè s'han enfrontat a porta tancada els suplents de tots dos equips a la ciutat esportiva del Coventry, amb victòria per Ica, 0-4. Han marcat Bausà, Morellat i Jean Pérez, que n'ha fet dos abans de viatjar a Anglaterra. El primer equip blanc i blau ha homenatjat aquest matí Dani Hart, que avui fa 17 anys de la mort del capità, amb una corona de flors i un minut de silenci a la porta 21 de l'RCD Stadium, la que porta el nom de l'enyorat Dani Harke. Porta, per cert, que ha estat oberta fins les dues, perquè tots els aficionats que ho volguessin i anessin també a recordar la figura del qui va ser capità blanc i blau. I també juga avui, i també està pendent del mercat, fins i tot dels moviments que faci el Barça, al Real Madrid. Roger Xofre, bon dia.
1: Bon dia, sí. L'equip entrenat per José Mourinho juga a les 7 de la tarda a Budapest contra el Ferencváros. És el quart partit de pretemporada de l'equip, però el segon oficial pel club, ja que els dos primers els van comptabilitzar com a entrenaments. De moment, els blancs no han conegut la derrota i tenen un balanç de dues victòries contra l'Alcorcón i el Leganés i d'un empat contra la Fiorentina. Per aquest partit, l'entrenador portuguès podrà comptar amb diverses cares noves d'aquest mercat d'estiu. Són Denzel Dumfries, Bernardo Silva i Carlos Espí, que han viatjat a Hongria. Qui també ha entrat a la convocatòria és l'acabat de renovar Vinícius. En canvi, l'últim fitxatge, Yann Diomandé, s'ha quedat a Madrid. L'extrem iborià tot just ahir va passar la revisió mèdica i va fer el primer entrenament en solitari. Per això s'ha considerat que la millor decisió era que no viatgés. Un extrem que arriba i un altre que marxa, perquè el club blanc ja ha trobat nou equip per a Franco Mastantuono. El Madrid va fer oficial ahir la cessió de l'extrem argentí a la Fiorentina per una temporada, tot just un any després d'haver-lo fitxat per més de 60 milions d'euros. Ara els pròxims compromisos del conjunt blanc, abans de començar la Lliga, seran el dimecres 12 d'agost contra el Deportivo de la Coruña a les 9 del vespre i el diumenge 16 contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda.
0: També hi haurà avui partit del Girona, que aquesta tarda jugarà contra el Nàstic l'endemà, 24 hores després d'haver jugat contra el Sabadell. Els dos equips catalans de la segona divisió van empatar a dos en un amistós jugat ahir a Vilabreix. Roger.
1: Correcte, una setmana d'arrencar la Lliga, el Girona i el Sabadell van signar un empat en el duel català que veurem aquesta temporada segona divisió. Justin Ibanat van marcar per part del conjunt gironí, mentre que Genar Fornés i Escudero, aquest a l'últim minut, van ser els autors dels gols arlequinats, que van aconseguir igualar el marcador dues vegades. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, es va mostrar molt satisfet amb la progressió dels seus aquesta pretemporada.
2: A major exigència, doncs major rendiment. I la nostra idea, el que ens ha portat fins aquí, el que fa que siguem un equip, penso, tan reconeixible, doncs fer-ho cada dia millor. I que els dies que no aconseguim guanyar, doncs sí, en partits com el d'avui, amb dos gols anul·lats, amb situacions clares de gol, concedint relativament poc.
1: Els arlequinats tancaran la pretemporada demà a les 9 del vespre visitant l'Olot i debutaran en el seu retorn a segona divisió d'aquí dos dilluns al Molinón davant l'Sporting de Gijón. Mentrestant, el Girona torna a jugar avui a 8:45 del vespre al nou estadi Costa Daurada contra el Nàstic, en el que serà l'últim test de pretemporada abans de començar la Lliga diumenge 16 d'agost contra el Leganés a Montilivi. I un últim apunt, sense marxar dels equips catalans, perquè aquesta tarda es disputen les semifinals del torneig d'històrics. A les 6 de la tarda juga l'Hospitalet contra el Badalona, dos equips de tercera federació, i a les 8 s'enfronten el Sant Andreu i l'Europa, un duel que serà el derbi català de primera federació aquesta temporada.
0: Interessant aquest torneig d'històrics, sempre un clàssic del futbol català a l'estiu. I per tancar el bloc de futbol farem també un cop d'ull als darrers moviments del mercat amb en Pol Robert. Bon dia, Pol.
3: Bon dia. Jan Virgili ja és nou jugador del Bruges. El jugador format al planter barcelonista arriba al club belga després de que dipositessin la clàusula de rescisió de 12 milions al Mallorca. El Barça percebrà gairebé 5 milions. Els equips espanyols, per la seva part, segueixen reforçant les seves plantilles per afrontar la Lliga 2026-2027. Facundo Buonanotte és la tercera incorporació de l'Elx. El jugador argentí arriba seguit del Brighton sense opció de compra. Maras Kumbula torna a la Lliga espanyola un any més, aquest cop al Rayo Vallecano. L'exjugador de l'Espanyol i el Mallorca arriba cedit des de la Roma fins al final de la temporada. Bordalàs ja té un nou soldat. Aurel Mangala jugarà cedit al Getafe l'any vinent. El migcampista belga arriba procedent l'Olímpic de Lyon. I l'Alavés firma un nou central. L'escollit ha estat Nicolás Valentini. L'argentí abandona la Fiorentina a canvi de 3 milions d'euros per firmar fins al 2029 amb el conjunt Babazorro. En futbol internacional, l'exbarcelonista Sergi Roberto està molt a prop de firmar per Los Angeles Galaxy. El català compartiria vestuari amb una cara coneguda com és Riqui Puig. I a la Premier, a falta de les confirmacions oficials, l'Aston Villa ha arribat a un acord per la compra del defensa italià Matteo Ruggeri de l'Atlètic de Madrid per 20 milions d'euros. El Manchester City incorporarà Jerónimo Rulli per 2 milions procedent de l'Olímpic de Marsella i el Chelsea de Xavi Alonso firmarà Pep Chavarria com a substitut de Marc Cucurella. El vigent campió de la Premier, l'Arsenal, ha fet oficial aquest migdia la incorporació del migcampista brasiler Bruno Guimarães procedent del Newcastle. Els ganers han pagat 75 milions de lliures.

0: Deixem la pilota i engeguem la moto, perquè aquest cap de setmana el circuit de Silverstone acull el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, que de fet marca l'inici de la segona meitat de temporada. Aquest matí ha quedat definida la graella de sortida amb pol del líder, el madrileny Jorge Martín. El sentim en declaracions a DAZN.
1: La verdad que increíble el tiempo, muy muy contento, ha sido un fin de hasta el momento muy bueno, ayer ya confirmé que me encontraba mejor, hoy hemos dado otro pasito y nada, en el quali hacer la pole siempre es impresionante, así que muy muy contento y nada, creo que tenemos mucho trabajo para la tarde, las gomas se consumen muchísimo y habrá que guardar.
0: Acompanyarà el Martinator en una primera fila de sortida monopolitzada per Aprilia els dos pilots de l'equip satèl·lit de la marca, el Trackhouse. El segon és el també madrileny Raúl Fernández, que també ha parlat per DAZN.
2: Muy contento otra vez, tres Aprilias aquí. Creo que estamos haciendo buen trabajo. Para mí era importante volver de, como dije ayer, de verano con estas sensaciones y nada, dar las gracias al equipo y creo que tendremos una sprint divertida hoy. Creo que los pequeños detalles harán la diferencia para ver si estamos en el podium o fuera.
0: Encara amb motos, el japonès Ayogura tanca la primera fila en tercera posició. A la segona hi serà Marc Márquez, sisè, al costat de Marco Bezzecchi, cinquè, i Fabio Di Giannantonio, que s'ha classificat quart. Àlex Márquez a la tercera fila, setè, amb Franco Morbidelli, vuitè, i Pedro Acosta, novè. A la quarta, Iker Lecona, desè, venint des de la Q1, actuació brillant del valencià que està substituint Fermín Aldeguer a l'equip Gresini, Jack Miller, onzè, i Joan Mir, dotzè. No han superat, en canvi, la Q1, Fabio Quartararo, que arrencarà tretzè, Peco Bagnaia, setzè, Àlex Rins, dissetè, ni Pol Espargaró, que substitueix Maverick Viñales a l'equip Tech 3 KTM i que ha estat 21è. L'esprint es disputarà aquesta tarda a partir de les 5 hora catalana i la cursa llarga de Gran Premi començarà demà a les 2. N'estarem pendents en directe aquí al 14:15. I acabarem parlant de ciclisme, perquè avui es disputa la penúltima etapa del Tour de França femení. De fet, ja és en marxa, és un recorregut de 172 quilòmetres entre Sisteron i Niça i té 4 ports de muntanya de quarta categoria, el darrer a només 8 quilòmetres de l'arribada. La polonesa Kasia Nieva-Dioma defensa el mallot groc de líder amb 15 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering i 30 sobre la suïssa Marlene Reusser, després d'exhibir-se ahir amb una victòria brillant a Mont-Ventoux. A més d'un minut de marge, avui ha hagut d'abandonar la vigent campiona, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, per una indisposició. La catalana Paula Blasi, que ahir va fer bona etapa, va acabar cinquena, setena a la general a un minut i 11 segons de l'Alemanya, a 4 minuts i mig de liderat, ja ho direm bé, i a la classificació del mallot blanc a millors joves va segona, 1 minut i 11 segons, de l'alemanya Antonia Niedermayer.
3: Pràcticament 2:45 de la tarda, tanquem el 14:15, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durante, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins.
0: I recordeu, més esports aquesta tarda a partir de 6:45, Coventry Espanyol, i a partir de 9:15 el Barça juga en xancletes amb el triangular d'Udine, en què el Barça s'enfrontarà a l'Udinese i el Nottingham Forest.
3: Nosaltres tornem demà a les 2:00. Ara us deixem amb el reconcentrat. Bona tarda.

0: centrat. A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
1: Home, és genial passar l'estiu amb tots vosaltres. És genial passar l'estiu amb tots vosaltres. Eh? Sí, on estaríem millor que aquí a la RAC 1 fent un refregit de ràdio?
2: Al lloc! Al lloc!
1: Ernest Ferrer, Joel Fortuny, Esther Romagosa. Bueno, bon teníem el... Però potser no tenim massa temps avui, per l'anècdota que tenim pendent. De... Tenim el Joel Fortuny al carrer Consell de Cent, 18 anys, sortida de l'armari...
3: Ho puc explicar demà, si
1: ho pots explicar demà. Però...
2: Jo vull fer una reflexió.
1: Vols fer una reflexió? És que era llarg, no? El teu era llarg, sí.
2: La meva
1: no
2: és molt curta. Ja, bueno, igual em repeteixo, però no passa res. He tornat a veure Notting Hill.
1: Ah, mira.
2: Una pel·lícula de l'any 1999 i trobo que no passa de moda, que aguanta molt bé, i després això l'has de veure i m'ho has de dir. El vestuari, trobo que el vestuari, excepte una escena quan ella va a la biblioteca a retrobar-se amb el Hugh Grant i dir-li solo soy una chica...
1: Ella qui és?
2: Julia Roberts, li diu a Hugh Grant, solo soy una chica que quiere, que quiere agradar a otro chico, a un chico.
1: Això ja malament, eh, Julia?
2: No, només aquella escena que ella vesteix així una mica dels anys 90, que es veu una mica... Tota la resta trobo que aguanta molt bé, a part de la pel·lícula i l'humor, eh?
1: En quin moment t'agafa?
2: Els he posat els meus fills adolescents i, atenció, me l'han aguantada des del principi fins al final i han rigut molt. I els ja ha encantat. Ostres,
1: igual,
2: no sé, però està a molts llocs. No tinc la trobes, eh? Està molt bé, molt bé, molt bé.
1: Què t'anava a dir? Doncs escolta, recomanació no tinc Hill. Mira, aquesta, a Buenas Zones, Mangas Verdes. Fenomenal. Escolta, que el programa d'avui no us el podeu perdre. Mira, mira, mira, mira com sona. Amb tots vostès, Begoña Besús.
4: A veure.
5: A veure.
4: A veure, no...
5: Discrepem,
4: a veure,
5: no? Llavors discrepem.
4: No.
5: Però primer centrem la gent, que estem parlant d'una sèrie que encara no s'ha estrenat.
4: No s'ha estrenat aquesta sèrie, però tothom en parlarà.
5: Entonces, es pot dir que l'hem vist gràcies a la meva amiga Aida.
4: Sí, Aida, des d'aquí, moltíssimes gràcies.
5: Aida Cabrera.
4: Sí, sí. I perquè l'hem vista gràcies a ella, exacte.
5: Sí, exacte.
4: Llavors, Masques Rivales és sexe gai i a l'algoritme has titulat tu la teva secció.
5: Sí, jo vaig titular això perquè, mira, vaig tenir dos titulars aquest cap de setmana, no ho vaig fer expressament, que contenien la paraula sexe.
4: Molt
5: bé. I vaig dir, bueno, un el dissabte i l'altre el diumenge.
4: No, estàs cansada.
2: I vas dir, el vostè primer, no?
5: Clar, vostè primer, no, però un perquè un era una entrevista que havia fet fa molt de temps i me la van treure, però vaig dir, mira, fixa't.
4: Fixa't, el sexe...
5: No, però això sí que ho vaig expressament perquè així, clar, així tens cliqui-cliqui.
4: Bueno, és que el sexe sempre és cliqui-cliqui-cliqui-cliqui-cliqui, clar que sí. El tema de la sèrie aquesta, Masques Rivales.
5: Perquè va d'això, de dos jugadors de hockey, un de Canadà i un de Rússia, que s'agraden i es lien. I
4: però són que són
5: els
4: de dos...
5: Això va de 2008 fins a... Sí, fins a 2017.
2: 17.
4: Però és una sèrie d'ara, eh?
5: O sigui és una sèrie d'ara, sí. Però representa que és una mica històrica.
4: Val.
5: I llavors ells són esportistes d'elit, perquè són estrelles dels seus respectius equips, i no poden sortir de l'armari. Sobretot un d'ells és molt famós, tots són molt famosos, representa que són com les estrelles, és com si es liessin quan estaven a cara...
2: La Minya Mal o...
5: Exacte,
2: no?
5: Sí.
1: Amb qui, amb qui?
5: Pues jo què sé, amb un
6: Lionel
5: del Madrid.
6: Messi.
5: Sí, ah, no, amb un del Madrid, són rivals.
1: Ah, són rivals.
5: Amb Mbappé, Mbappé.
1: Val, val. Mbappé. Home, sempre sí. Acabaran, no, el Cristiano Ronaldo, pel Lamine Yamal, busquem-li un més jovenet.
2: No? Sí, sí, un jovenet.
5: Sí, no, a més un Castilla al Madrid ara.
1: Val,
5: seria
1: val,
5: una cosa.
1: Sé, no tenia idea.
2: Ernest, digues algun jovenet
1: del Real Madrid. No sé, és clar, Ernest, és que ni...
6: Bellingham.
1: No té serveix com a hetero ni per això.
5: Bellingham.
1: Tenim un
5: heterosexual a la taula i l'estem
1: desaprofitant. Sí, però és lentíssim, és un heterosexual lentíssim, macho. Vale, Rolando, una mica que em dius Pelé.
6: Estefano.
1: Joder. A veure, llavors, hi ha dos rivals que juguen al hockey i tal, que això és una cosa que aquí nosaltres no l'entenem, però
5: no
1: pel Canadà...
5: Però és que no cal entendre res.
1: No, però dit que el Canadà és com si juguessis aquí al futbol. No, no, el futbol, clar, la gent està pirada...
5: Sí,
1: pel,
5: són estrelles, són tenen estrelles. Sponsors, esclar,
1: sí, sí, sí, són estrelles,
5: tenen
1: val.
5: Deals, sí.
1: Val.
5: I llavors es lien en secret.
1: Es lien en secret.
5: Sí.
1: Molt ràpidament.
5: Durant molt de temps, molt ràpidament. O sigui, minut, 12, pam.
1: Pam.
5: Tu ja tens allà.
1: Pam. Van a l'hotel, pum, pum, pum.
5: Pim, pam, pam. Sí.
1: Val.
5: I llavors les escenes de sexe són bastant explícites pel que està fent la televisió generalista ara. Per què? Perquè aquesta és una sèrie canadenca. Que això és molt important. Tant si fos americana, si fos d'Estats Units, seria molt més tímida, diguéssim.
2: Polite.
5: No? Molt més polite, però és canadenca i és de baix pressupost. El, o sigui, això s'ha de dir, la sèrie és molt dolenta. Els diàlegs fan riure.
1: Fan riure, és infecta, la sèrie, sí. Són millor les turques d'Antena 3, perdona que els hi digui.
5: És molt, molt dolenta. Vam fer una paròdia a Saturday Night Live aquesta setmana passada, com si fos Harry Potter, la nova Harry Potter que fan HBO, en clau Masques Rivales. I llavors era com, me gusta tu varita.
1: Era com... Espera, que tenim el tren. Anem a escoltar una mica el tren, mira que sonin així, això. Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Molt bé, doncs ja està el tràiler. Què tal va dir?
5: Molt durat, aquest cop.
1: Durat. Estan ben bons.
5: Estan ben bons, sí. Quin de gran és? El rus? Saps que no és rus, no?
1: És que no és...
5: No és rus.
4: No és rus, no?
5: No és rus, no és en absolut rus, però fa molt sí, bé l'accent. Ah, parla sí? rus i després parla tot el rato anglès amb accent. Anglès, accent fa molt bé. Connor Story, aquest diu. Ara, aquests dos...
4: És un altre, són d'un tipus d'individu, t'he de dir, que li encanta... A mi m'agrada tot, eh? Estic obert a tot, tot el meu cos a la ciència. Però el que et dic és que són més de l'estil de la Chocochurros i del Joel Fortuny.
5: Ah, vale.
4: Aquest tio de gimnàs, com hiper depilat, com que surt de casa com engominadet bé, tal, tal, que te'l fas i no es despentina, aquest tipus de coses.
5: Vale.
4: I jo sóc d'una altra generació, una mica més guarra.
5: Guarra, vale. Aquests dos s'ha de dir...

0: Com si
1: de distintes
0: món
1: edats.
0: Hockey, sí.
1: M'encanta el món del hockey. Una pregunta. Per què ha tingut èxit però fins al punt que l'últim capítol la gent
0: quedava
1: però homes, dones, hetero, notero, les dones...
0: Avui m'ha sortit
1: veient...
0: un vídeo perquè la meitat del meu mòbil ara està dedicada a això, la meitat del meu algoritme està dedicada a això, i llavors avui m'ha sortit un vídeo d'un club sencer, una discoteca,
1: sí,
0: on
1: sí.
0: Hi havia una sessió i de fons posaven en pantalles gegants...
1: I la gent és superatenta.
0: Más que rivales.
1: Val.
0: No, la gent, o sigui, ja no se sentia, era ja només com a fons, però i festes temàtiques, la gent està obsessionada
1: però
0: amb
1: de tots gèneres, totes condicions
0: gèneres,
1: i tal.
0: Condicions.
2: La gent si està tan dolenta, perquè...
3: Això.
1: Perquè...
3: Però llavors, no, expliques, no, tu expliques això de que és una proesa perquè trenca amb tots els algoritmes.
1: Ai, saps què hauràs de fer? Digues als teus fills adolescents, que són dos o tres,
0: que la mirin,
1: que la mirin, que sí.
0: No, però que va d'esport, que ens serveix com a experiment, Esther, que la mirin, que volem
1: saber. No li diguis de què va. Digues si són dos esportistes, tu tens un fill que és esportista d'èlit.
0: Tu no tens poder de coacció com la Unió Europea sobre els teus fills.
3: Em vam començar a veure una a la 1, una d'un protagonista que és trans, un nano trans, i el meu fill adolescent va dir...
1: Que però aquests no, ja però aquí hi ha testosterona. Aquí hi ha testosterona, hi ha vestuari, hi ha...
3: Intentaré.
1: Anem a veure aquesta sèrie. Anem a veure aquesta sèrie que us agrada molt que va d'esports.
3: No, l'altre dia, els hi vaig posar però... Notting Hill. Els hi vaig posar Notting Hill.
0: I què tal?
3: I els hi va encantar.
1: Però ja t'ho dic, home, és que els teus fills estan amaricurant, perfecte.
3: Per cert, que bé envelleix Notting Hill, eh?
1: Jo vaig veure quan Harry contra Sally, que m'ho pensava que
3: l'havia
1: vista i no l'havia vista, t'ho pots creure?
0: És increïble,
1: és boníssima, per favor, i va tan ben vestida, com van vestint de bé.
3: Però no, dèiem que aquí...
0: Sí, és antialgorítmica, sí, perquè el creador, que es diu Jacob Tierney, que és un tio canadenc que porta sent famós des dels 6 anys, és el típic actor infantil, tal, ell estava empenyat en adaptar, això és una sèrie de novel·les romàntiques d'aquestes... novel·les romàntiques, bastant supervendes, però tampoc era de les més exitoses. I ell la volia adaptar tal i qual era. I anava als estudis de Hollywood, anava a les diferents plataformes, suposo que van a Netflix, van a tot arreu, i li deien que no, i li feien una sèrie de correccions. Deien, per començar, quin necessitem famosos? Aquests dos tios que tu ens has buscat, això no va a cap puesto. Hi ha d'haver personatges femenins, hi ha d'haver un punt de vista femení més important, perquè els únics personatges femenins que hi ha, que són una amiga d'ell, una mena de nòvia falsa que es troba, bueno, les nòvies de mentida que, sí, que sí. Busquen, bueno, un d'ells és bisexual, llavors no estan de mentida, però bueno, són papers superpòlics, són terciàries, no importen, no importen en absolut les dones. Llavors li feien aquesta sèrie de cortes, també li deien, has de mantenir l'atenció sexual durant tota la primera temporada i que no s'enrotllin fins la segona.
1: S'enrotllen els primers 10 minuts.
0: I perquè no s'enrotlla la minut 4, perquè... I llavors, ell no volia adaptar, fer totes aquestes adaptacions que venien guiades per l'algoritme, perquè ja sabeu que ara hi ha una sèrie de normes i cada plataforma imposa les seves. Per exemple, tu has d'explicar l'argument d'una sèrie, això ho he explicat últimament, per exemple, a Matt Damon, que han fet una pel·li amb Netflix, que els deia, tu has de dir, reiterar el guió, que hi hagi un personatge que expliqui l'argument de la pel·li
1: tota
0: unes 4 vegades
1: cada primer, vegada.
0: Durant la primera mitja hora, perquè la gent està mirant el seu mòbil.
1: Això
0: t'anava
1: a dir, la gent no està mirant el cine, ja, la gent està fent altres coses, per exemple, mirar el mòbil comprant coses per Amazon, és increïble.
0: Llavors tu has d'anar reiterant perquè la gent no té l'atenció.
1: Entenem d'anar, un moment.
3: Clar.
1: A la gent li ha agradat, però jo us dic, en aquesta sèrie...
0: A mi m'ha salvat Nadal, jo et dic. O sigui, jo no hagués arribat...
1: Molt bé!
0: L'11 de gener, quin dia van tornar els nens al col·le? El 8? No sé, va ser molt llarg. Sí. Jo me l'anava cada nit amb el
1: però
0: meu capítol.
1: Però jo trobo que els polvos no estan ben fets.
0: Amb el meu ordinador...
1: Gràcies, bé, conya. Va, el Joan els ha vist ara, els ha buscat i diu, no són tan guapos. Mira, Joan, tens uns collons que no t'arriben al...
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Albert Elfa. És un periodista total, és corresponsal de guerra de TV3 i periodista, no?, periodista emèrit, diguéssim, no?, sí. Corresponsal emèrit i periodista sempre.
2: Mal pagat, també,
1: home,
2: com deies abans.
1: Home, però només faltava, va, així.
0: Home, no, que la primera TV3, allà lligàvem els gossos amb llonganisses, no?
2: Jo no puc queixar, no puc queixar.
1: Però bueno, tot això ja és res.
2: Sí, ja s'ha acabat.
1: De res, exacte.
2: Bueno, somnis d'un passat.
1: Somnis d'un passat. Però, bueno, escolta, estem al present. Visca Albert Elfa. Avui ens vols parlar perquè, bueno, 20 anys de... Ai, 20 anys. 20 anys, dic jo. Mira el cap, com de tant. Un any de la cosa que està al Donald Trump, del feixisme de Donald Trump.
2: Sí?
1: És una cosa que és interessantíssima, perquè nosaltres estem veient com un... en viu i en directe, com una democràcia imperfectíssima, com era la dels Estats Units i com totes, probablement, es converteix en un règim autoritari, per dir-ho fi, és a dir, amb un règim feixista, franquista, sí. Digui-ho vostè com vulgui, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Això és una cosa que estem veient nosaltres en viu i en directe. Llavors, els vols parlar avui dels ICE, ICE, com en diuen d'això ells?
2: ICE. És l'Immigration and Customs Enforcement, que vol dir Servei d'Immigració i Control de Duanes.
1: Ajà, que són aquests que van amb pistoles, que van com vestits de militars,
3: sí.
1: Pel carrer.
3: I encaputxat.
2: Van com volen, sí, amb cotxes camuflats. De fet, aquest ICE es va crear com a part de la Llei de Seguretat Nacional ja l'any 2002, amb George Bush, després dels atemptats de l'11 de setembre. I van haver molts presidents que el van utilitzar. De fet, per exemple, Barack Obama, a Barack Obama li deien tinc aquí.

0: que he apuntat, el gran deportador, el deporting chief, perquè durant el seu mandat va deportar 2,4 milions d'immigrants indocumentats que havien entrat als Estats Units. Però mentre l'ICI en aquells moments prioritzava en gran mesura les persones acusades de delictes greus durant l'administració Obama, expulsaven a la gent que havia estat jutjada i havia comès algun delicte greu, la primera administració de Trump ja va ordenar a l'agència que s'adrecés a qualsevol persona que cregués que havia entrat il·legalment als Estats Units. Després de l'aprovació de la... Sí, m'encanta el nom que els dona Donald Trump a les lleis, One Big Beautiful Bill Act, la més gran i bonica llei, el 2005, la política d'immigració del president Trump, doncs l'ICE es va convertir en l'agència federal més gran i més ben pagada de la història dels Estats Units. Li han atorgat 100.000 milions de dòlars, 100.000 milions. Us en recordeu que hi havia, que la Unió Europea s'havia compromès, no la Unió Europea, els socis de l'OTAN, a invertir 83.000 milions d'euros en, i ho trobàvem una exageració en armament, 100.000 milions de dòlars fins al 2029, que és més que l'FBI o la DEA junts. Wow. Per suposat que això els suposa eliminar el finançament de moltíssimes altres institucions,
1: tot, no? Tot aquests diners, clar.
0: Doncs de treure'ls ja a l'assegurança del salut, una cosa que es diu Affordable Care Act, que la va crear Barack Obama, sí. Deixant a milions de persones sense assistència sanitària, en retallades en temes socials, en temes d'investigació, en temes acadèmics, etc. No? I a canvi, doncs, els incentius per contractar els agents de l'ICE són molt alts. Els hi donen d'entrada, a part del seu sou mensual, els hi donen 50.000 dòlars, així, a toca teja, d'entrada, en cash, i una condonació de préstecs universitaris, ja saps que allà...
1: Sí, sí, clar.
0: De 60.000 dòlars. Per tant, si tenen fills o si els fills van a la universitat, etc., els hi condonen fins a 60.000 dòlars. Com els recluten, aquesta gent? Posen anuncis en revistes com la Ultimate Fighting Championship, que és una revista d'arts marcials que congrega l'associació d'arts marcials més gran del món, que està als Estats Units. Per tant, tots els adeptes a aquest tipus d'arts, doncs, se suposa que són més adeptes als postulats del MAGA.
1: O sigui, no posen anunci a la Superpop.
0: No, et posen en aquestes revistes...
2: Policies. Jo pensava que eren policies i que passaven unes
3: res,
2: proves.
3: Són tios que passen per...
2: Com un funcionari, diguéssim.
0: Molts d'ells fins i tot s'han nodrit dels que van assaltar el Capitoli.
2: Sí.
0: Molts d'ells van anar a la presó, doncs han sortit de la presó i se n'han anat cap aquí.
2: I han donat una ocupació, no?
0: També en associacions d'extrema dreta, etc. De fet, els funcionaris que... Els nous funcionaris de l'ICE... que Donald Trump ha canviat el caràcter de l'agència inundant-la amb noves contractacions. A més, abans només podien entrar els majors de 21 anys, ara ja poden entrar els de 18 anys. N'ha contractat a més de 22.000 durant l'últim any. Bueno,
1: s'està creant un exèrcit paral·lel a l'exèrcit, no?
0: Un exèrcit feixista.
2: Paramilitar, sí. No?
1: Tu parles de les camises pardes de Donald Trump, no?
0: Sí, exactament. Com eren les de Goebbels, no? Durant l'època de Hitler. Tinc una amiga que és psicòloga i treballa a l'Hospital Militar de Bethesda, i allà li arriben, m'explica que li arriben...
1: Perdona, l'Hospital Militar de Bethesda està a Washington.
0: Està al costat de Washington, sí. L'estat és Maryland.
1: Un aplaudiment que acaba d'entrar, Sira Benoza. Brava.
3: Tota molla i encara d'haver patit.
1: Però la Sira Benoza té aquesta cosa que les filòsofes, seques, mullades...
3: Ella té glamour, de totes
1: les
3: maneres.
1: Ella té glamour i la tia, doncs, escolta, se li estarrufa el pèl genial, quan no... és que és increïble.
3: No li fa fris.
1: No li fa fris, o sigui, és increïble, vamos. Què tal estàs, Sira?
3: Bé. Estàs bé? Intentant respirar.
1: Molt bé, respira. Respira, perquè estem parlant... Mira, estem...
3: Contenta d'estar aquí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, perquè estem parlant de les camises pardes de Donald Trump, això de l'ICE.
3: Us sentia des del taxi.
1: Veus? I què tal? Ai, mare de Déu.
0: Les camises pardes.
1: Les camises pardes. Llavors, tu dius que tens una amiga psicòloga als Estats Units, a l'Hospital Militar de Bethesda
0: i ella
1: de Washington.
0: De Washington,
1: que
0: sí.
1: Que et dona la sensació que jo sàpiga on està Bethesda i l'Hospital com de Washington. Escolta, sí. El guió, saps? Tant ha semblat que sé on estan les coses.
2: Perfecte.
0: Però és l'Hospital Militar més important i sobretot on hi van soldats, exsoldats, oficials, tractaments psicològics.
1: Tota l'estona, perquè, a veure, hem de recordar que això és una història que no s'explica, però si tu ets un soldat o una persona que passa per la guerra... i a més, anant-hi voluntàriament a un exèrcit, si sobrevius, que és una cosa que no sempre passa quan ets militar, que això també se l'ha d'explicar a la gent, perquè tiren un tiro i et desmunten, doncs si sobrevius, tornes a casa teva i tornes tocadet del bolet, però sí, estar-hi mig hospitats, no? Mm-hmm. Però això és una cosa que a tothom li passa, però sí, els soldats espanyols que van a l'Afganistan, quan s'ha d'anar, però els hi passa totes les forces de soldat de l'Estat. Vull dir que jo ho dic de si algú ara tingués la idea de militaritzar-se, que sàpiga que acabarà o morta o malament. El meu missatge d'avui. El meu missatge.
0: Doncs es veu que ara li arriben molts oficials de lo sí, que home, era l'ICE anterior.
1: Ah, mira.
0: Que els han defenestrat, clar, els han ningunejat, o els hi fan fer coses que no els hi agraden.
1: Bullying militar.
0: Llavors aquests els deixen de banda i entren els nous, que són tots els MAGA, els Make America Great Again.
1: Sí.
0: Però aquesta dona, a part de treballar en l'hospital militar, viu en un barri que es diu Silver Springs, sí, que està també allà al costat de Washington. I m'explica que és com si, diu, és que per mi és com si estiguéssim vivint una realitat alternativa, on el blanc és negre, on el dalt és a baix...
1: Però ara parlarem d'això del relativisme.
0: On cada dia ens despertem amb una notícia nova, amb una barbaritat de Donald Trump, com, jo què sé, canviar el calendari de vacunacions infantils i adaptar-lo al sistema que utilitzen a Dinamarca.
1: Fixa tu.
0: Que no té res a veure. Fixa't tu, en Groenlàndia, els hi adopto la... És com lo del Nobel, no?
1: Sí, sí.
0: Amb els de Noruega, no? Que diu, no me l'heu donat, doncs ara us castigaré. Doncs els danesos els hi adopta les vacunacions i a canvi els hi vol prendre Groenlàndia. O Venezuela, canviar els noms de les grans institucions, canviar el Golf de Mèxic, ara es diu Golf d'Amèrica, el Kennedy Center es diu Donald Trump Center, etc. I el que diu que és més terrible és que també cada dia en el barri hi ha alguna cafeteria, algun bar on deixa de venir algun cambrer, perquè resulta que l'han agafat els de l'ICE, o gent... És un bar residencial de l'American Way of Life, de casetes, i molta gent...
1: Un barri blanc.
0: Sí.
1: Blanc, de gent blanca.
0: Blanc, totalment, bastant jueu. I molta gent té allotjada a casa estudiants internacionals que estan fent màsters per allà, per les universitats o els col·legs allà. Doncs que en van desapareixent també. Cada dia algú, o cada setmana, alguns veïns diuen que no s'ha presentat l'estudiant que tenien, que potser era, jo què sé, de l'Aràbia Saudita o de Singapur o de Barcelona, no? Per què? Perquè ell se'ls ha agafat i se'ls emporten en uns campaments o a presons a El Salvador, on la llei no existeix, on estan allà mesos o molt de temps fins que les famílies aconsegueixen recuperar-los, aconsegueixen treure'ls d'allà, no? Això és una situació horrorosa, que viuen ells allà i ella ni dona la culpa a l'ICE pressuposat, dirigit per Donald Trump, un Donald Trump que, segons ella, psicòloga, diu que el problema de Donald Trump és que el seu cervell és ple de dopamina que li dona el poder. I és una addicció, com els addictes a la cocaïna o els addictes als videojocs, no? Que necessiten cada dia més i més i més, no? Llavors, el Donald Trump cada dia necessita més poder o fer més animalades o més... Més coses absolutament incongruents o de demostració de que ell mana, com ara, per exemple, constituint aquest grup de control de Gaza, no?
1: Bueno,
0: presidit per ell,
1: sí,
0: que vol suplir el que són ara les Nacions Unides, no? Que diu que no només tractarà sobre el problema de Gaza, sinó que per altres problemes del món. I sempre el presidirà ell, ha convidat a Vladimir Putin a participar-hi, a Lukashenko, de Bielorússia...
1: Jo diria que Milei, em sembla que...
0: Segur, Milei...
1: Milei, alguna taula d'aquestes, també hi és.
0: Sí, sí.
1: Una cosa, perdona, els militars que de l'ex... que arriben a la consulta de la teva amiga psicòloga aquí a Washington, a aquest hospital de Washington, que li arriben completament desquiciats, no?
0: Sí, arriben... Les raons són, per una banda, perquè els hi fan fer coses que no els hi agraden, els menys, i per l'altra banda, perquè se senten apartats, ningunejats i separats. Els hi treuen poder, els hi treuen galons, i llavors això els hi afecta psicològicament.
1: Però aquí tot malament.
0: Tot malament.
1: I després...
2: Però... Sí, perdó. No, perdó.
1: No, perquè tampoc no era molt interessant.
2: Jo volia preguntar, és a dir, la forma que té d'actuar aquesta policia paramilitar és la mateixa ara que abans, no? Perquè
0: no.
2: Es crea el 2002 precisament també per regular els immigrants il·legals,
0: sí,
2: no?
0: Sí, a més la dotació de militars o d'agents de policia
2: era molt menor
0: i anaven a buscar a aquells immigrants considerats il·legals i que havien comès algun delicte, que havien estat jutjats i que havien comès un delicte i que estaven posant alguna presó. D'allà els agafaven i els tornaven al seu país. I la seva feina era gairebé burocràtica, de fets consumats. Ara, en canvi, no. Ara van entren a les escoles, a les esglésies, als camps de futbol...
1: Però pel carrer, no, també? Vull dir que...
0: Pel carrer, sí, sí, com ara a Minnesota, no? Que la població s'està revoltant perquè, bueno, ja ho sabeu, hi ha hagut morts i tot, no? Doncs aquests militars són coneguts per portar màscares, roba de civil, utilitzar vehicles sense distintius per poder protegir la seva identitat, i des de la seva expansió l'agència ha estat descrita pels crítics com una creixent força policial militaritzada, policia secreta o agència civil paramilitar per l'aplicació de la llei de Donald Trump, qui poc després d'assumir el càrrec, el 2018, va signar una ordre executiva per la qual augmentava la plantilla de l'ICI en 10.000 persones, no? És l'agència, li diuen, l'agència personal i deshonesta de Trump.
1: És guàrdia petroliana, no?
0: Sí, però que fa el que vol.
1: Que tenien, a banda de l'exèrcit, tenien un
0: una
1: guàrdia de corps. Una cosa, perdona, des del punt de vista de la psicologia, que es diu que Donald Trump és un psicòpata, clar, això és un problema, perquè els psicòlegs sempre et diuen, si vostè es topa amb un psicòpata, l'única solució que hi ha és apartar-se'n.
0: És el que fa una mica la Unió Europea, no? S'està apartant i deixant que el psicòpata actués, i ara sembla que s'hi volen posar, una mica.
1: Però com t'hi poses amb un psicòpata? Perquè aquí, saps...
0: Sí, la Unió Europea s'hi posa amb l'instrument aquest de coerció, diuen que el volen utilitzar, que serveix per prohibir inversions i negocis a qui hagi atemptat contra els interessos d'algun país membre, no? Però no sé si ho diuen, però amb la boca petita, ara s'han de reunir a Davos i al psicòpata li han de plantejar això, que Groenlàndia no es ven i que la Unió Europea va unida contra aquesta política d'arancels.
1: També tota aquesta panda podrien teletreballar, perquè trobo que també... ara tots cap a Davos, ara tots cap aquí. Ara, saps, vull dir-te que això també trobo que és una despesa, que jo no sé si estem a tanta despesa, la gent, amb la cosa del canvi climàtic i els collons inflats que els tenim, pues facin el favor de teletreballar, pues un zoom d'aquests, que segur que deuen tenir un... com dic, la Candela Penya, un cable gordo d'aquests d'internet, o jo què sé què, i que...
0: Segur que teletreballen molt, també, sí, a part de tot això.
1: Escolta, de totes maneres, un dia hem de parlar, perquè, esclar, estem parlant de la política... de la política terrorífica de Donald Trump en qüestions de migració, però també ens hauríem de fixar en les polítiques migratòries aquí a Espanya, per exemple, que són una vergonya absoluta, no? La quantitat de persones migrants que també reben la violència de l'Estat espanyol i de Catalunya o de les forces de seguretat, de catalanes, no? Que vull dir que moltes vegades també, això ho deia l'altre dia la Belulit, és que jo m'ha quedat a mi gravat, que ens estem fixant en Donald Trump, però probablement aquí recordem-lo del Carajal, recordem la quantitat de persones indocumentades, persones que porten aquí 30 anys i no hi ha manera que tinguin la documentació, persones que han nascut aquí, fills de persones migrants, que tampoc tenen la documentació perquè els seus pares són migrants, etcètera, etcètera. Vull dir-te que...
0: I el curiós és que mani qui mani, el problema és el mateix.
1: És el mateix,
0: ara amb el PSOE semblava que això podia apaivagar-se una miqueta,
1: manera,
0: i no hi ha manera.
1: Vull dir que realment jo crec que també s'exerceix una violència duríssima, potser no tan teatral com aquesta, ni tan teatral ni tan violenta, diguéssim, o sí, però que probablement també hauríem de parlar-ne un dia, diguéssim, de quina és la política nefasta. Hi ha hagut un dossier, un article llarg, dossier, diria jo, a l'Ara, no sé si era diumenge o dissabte, aquest cap de setmana, sobre, ho dic parlant de migració, a l'Ara, al diari Ara, sobre la gestió de les fronteres, qui gestiona les fronteres, el negoci que hi ha darrere de la gestió de les fronteres, de Frontex, etcètera, etcètera, que també, clar, privatitzar els passos aduaners fa que perdem el control, la ciutadania perdi el control de tot.
0: Sí, sí, és com els Estats Units privatitzar les presons, no?
1: Bueno, exacte. Doncs
0: fan negoci si hi ha molts presoners, si no n'hi ha...
1: Exacte.
0: No fan negoci, per tant, venga a posar-hi presoners,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i venga de tal. Bueno, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Albert Elfa, un cop més.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Això és reconcentrat.
4: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
6: Ganarles el derbi es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes.
8: Un altre sextet serà massa.
9: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: Ràdio en directe.
11: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
11: RAC+1.
10: Notícies.
12: Podcast.
11: Contingut exclusiu.
10: Escolta.
12: Navega.
10: Descarrega.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
10: Fàcil, còmode.
12: Intuïtiva.
10: I renovada.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
14: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
15: RAC 1. Aquest dissabte és Superdissabte de futbol a RAC 1. Comencem a 6:45 amb el Coventry Espanyol. L'última amistosa de pretemporada pels blanquiblaus amb Pau Bombardó i els comentaris de Dani Solsona i Javi Muñoz. El Barça té a Udine. Itàlia el seu segon compromís de pretemporada. Un torneig triangular contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Viviu-lo en directe a RAC 1 des de 6:45 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Àlex Pintanel com a enviat especial a Itàlia i els comentaris de David Broc i Jaume Naveira. I també a 6:45 pendents de l'amistós Nàstic Girona des del nou estadi amb Esteve Giral. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dissabte, més xancletes a RAC 1. Des de 6:45, triangular Barça-Unidese Nottingham Forest. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
18: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
19: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
20: No, que no és gens bo per la pell, nena.
21: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
22: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
23: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
24: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
22: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
25: Bon estiu.
26: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
27: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
28: Per culpa teva.
29: Per culpa meva. Sí, tu també ets...
27: Sí, sóc corresponsable. Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar. Gossos.
30: Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos... passejant ni més ni menys que els gossos.
27: Hombre! Tot ho vam fer amb bona intenció.
29: Perdoni Catalunya i perdonin oients del món a RAC 1.
27: Abordar.
26: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
29: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
16: RAC 1. Tots som un milió.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 3. Itàlia reforça la seva assistència a través de l'ambaixada i consolats als italians que es troben a Espanya. Els demana que segueixin les instruccions de les autoritats locals i que tinguin sempre amb el passaport o un document d'identitat. De la mateixa manera, ha habilitat un canal 24 hores de WhatsApp per atendre les seves necessitats. Tot plegat, després que Espanya hagi restablert els controls per aire i mar amb Itàlia, la mesura és una resposta al govern de Giorgia Meloni, que va fer el mateix quan va voler desactivar l'espai Schengen després de l'entrada massiva a Ceuta. I en relació a Ceuta, els governs autonòmics de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, liderats per Partit Popular i Vox, s'han plantat davant el repartiment dels menors migrants arribats a aquesta ciutat autònoma. Això malgrat que la llei els obliga a fer-ho. Les tres comunitats ja han dit que no assistiran a la sectorial d'infància i adolescència convocada per dijous vinent, precisament per parlar del repartiment. Mentre, sobre el terreny, són 1.300 els menors registrats que han arribat sense acompanyament. Segons el president de la comunitat, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, l'única solució és que les persones que van creuar la frontera tornin al Marroc.
2: Esa solución solamente puede venir dada mediante el retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad. La única salida es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal.
1: El govern espanyol, però, busca reubicar-los entre les comunitats el més aviat possible. I Catalunya afronta un repunt de la violència masclista amb un augment del 50% dels feminicidis respecte a l'any anterior, registrant 4 de les 36 víctimes mortals de tot l'Estat en 7 mesos. Els serveis d'intervenció especialitzada han atès més d'11.400 persones aquest 2026. Les trucades a la línia d'atenció establerta per aquests casos incrementen un 12% a l'estiu, s'incrementen un 12%. A persona a l'estiu, segons ha pogut saber RAC1, quan agressor i víctima conviuen més temps. Els psicòlegs adverteixen que l'escalada de l'atenció a la llar s'agreuja quan la víctima es planteja la separació, fent que l'agressor incrementi la pressió sobre la parella. I a Tailàndia, el nombre de víctimes mortals pel tiroteig d'ahir en una escola al nord de Bangkok ha pujat a 9 després que les autoritats d'aquest país hagin confirmat la mort d'una alumna d'entre 12 i 13 anys. L'autor de la massacre, un adolescent de 14 anys que es va suïcidar, va matar els seus dos avis abans d'assassinar 5 professors i treballadors més al centre educatiu. 7 persones continuen hospitalitzades en estat greu mentre la policia investiga el mòbil de l'atac, que apunta a estrès acadèmic per la pressió que rebia de la seva família. Aquest episodi, el més greu al país des del 2022, ha tornat a obrir el debat sobre la facilitat d'accés a les armes de foc a Tailàndia. I ara, els esports amb Roger Jofre.
3: El Barça ja ha arribat a Udine sense Araujo, que vola demà. Liverpool, Jofre Torrents, que marxa a l'Ajax, i Casado i Roni, que per petició del club s'han quedat a Barcelona per acabar de resoldre el seu futur. Tampoc hi és Gavi, que va avançar la seva tornada als entrenaments, però sí que hi són Rafinha i el nou fitxatge Bissibu. Recordem que el Barça disputa aquesta nit un triangular contra el Nottingham Forest i l'Udinese a les 9 i a les 10 respectivament. Encara a casa nostra, avui jornada d'amistosos d'equips catalans. L'Espanyol juga contra el Coventry City a 7:15 de la tarda i el Girona s'enfronta al Nàstic de Tarragona a 9:15 al nou estadi Costa Daurada. En ciclisme en marxa la penúltima etapa del Tour de França femení. Ara mateix a falta de 128 quilòmetres per arribar a meta, hi ha dues escapades a 1:50 del pilot, on hi ha el mallot groc, la polonesa Nievia Dovafini i també la catalana Paula Blasi. I en MotoGP, el Gran Premi de la Gran Bretanya, aquest matí ha quedat definida la graella de sortida amb pole del madrileny Jorge Martín, l'acompanyant en la primera fila Raúl Fernández segon i Yayo Gura tercer. L'esprint es disputa aquesta tarda a partir de les 5, hora catalana.
1: I hores d'ara, les nuvolades ja es van desenvolupant i al llarg de la tarda deixaran ruixats i tempestes a bona part del país. Poden anar acompanyades de calamarsa o pedra i de ràfegues de vent de més de 80 km per hora. A més, hi ha avisos activats per intensitat de pluja al Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental, punts de la Catalunya central, comarques de Ponent i el massís dels Pols. La resta, sol, núvols alts i temperatures al voltant dels 35 graus. Això és tot. La informació torna a RAC1 a les 4.
0: RAC 1 central. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
4: Taloners, és intercalar-nos.
0: amb Marc Bala
4: i Guillem
0: Estanella. És un
5: normal, home.
6: Ho passo de conya.
7: Pues vinga, anem.
8: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
9: els calones!
8: Guillem Estadella, molt bon dilluns 3 d'agost.
10: Ai. Bona tarda, Marval. Quina alegria, eh?
8: Com estàs, reietó? Escolta, cap de setmana has pogut descansar?
10: Sí, he pogut descansar. Bé, hem tingut el Kunit Music Festival.
8: Ah, sí?
10: Sí, molt bé, molt bé.
8: Què feu al Music
10: Festival? Ahir va venir el Nil Moliner a tocar.
8: Como el aire.
10: Yo soy... No, sí. Soy como el aire. Es que confongo la de tu cuerpo en braille y la del aire, ¿sabes? Me confongo con Nil Moliner.
8: Soy como el braille.
10: Escribo en braille.
8: Però té relació amb Cunit, no? També, Nil Moliner.
10: Bueno, no sé si ho puc explicar oficialment, però...
8: I tant, que pots. Sí. Ja m'ho ha dit ell, que pots.
10: Sí, sí. Bueno, té... No diré qui, però té família que viu a Cunit.
8: Que uns tiets.
10: Bueno, no ho diré.
8: Uns cosins.
10: No puc dir.
8: Els pares.
10: No puc dir.
8: Són els pares, no?
10: No puc dir.
8: Per la cara són els pares.
10: Que no puc dir.
8: Vale, vale.
10: Però té... També et dic una cosa. Ell és del Baix Llobregat.
8: Sí.
10: Qualsevol persona del Baix Llobregat sempre té alguna relació amb el Baix Penedès.
8: Un apartamentet.
10: O sigui, tu neixes al Baix Llobregat i només empadonar-te al Baix Llobregat, tu t'estan regalant un apartament a primera línia de platja a Cunit. A Calafell o a Cubelles?
8: Clar, perquè si tu vas de baix a baix, no?
10: Clar.
8: Baix Llobregat, baix, no sé què,
10: clar,
8: et fan descompte.
10: Però has de passar per l'Alt Penedès si vens per la P7, eh? I jo que et despistes.
8: Però pots anar per mar?
10: Per mar, exacte, però ja ho pagues. Però sent del Baix Llobregat no pagaràs. Aniràs per les costes o per la P7.
8: Mare Déu. Quin dilluns. Mira, ai, doncs, sí, precisament, parlant de Cunit,
10: sí,
8: hi ha unes trucades per la votació a Cunit.
10: Ai!
8: Que no recordo de què anaven, eh?
10: Tu te'n recordes o no? Cunit vol deixar de ser Baix Penedès per passar-se al Garraf.
8: Ara ho he recordat.
10: Sí, i això a tot efecte directament. Vas trucar tu perquè tu ets de Vilanova.
8: És veritat, són unes trucades molt xules. Sí, és que ara hi he recordat.
10: M'encanta perquè t'ho dius tu tot. Vaig fer unes trucades molt xules.
8: Sí, no, perquè...
10: No me'n recordo on trucava.
8: Perquè al principi no me'n recordava i ara m'ha vingut al cap.
10: Ara, bueno, perquè t'ho he recordat.
8: Perquè m'ho has recordat. Però com m'ho has recordat? Ja sé de què van.
10: Ai, avui estàs molt de dilluns, eh?
8: Bueno, és que és dilluns d'agost.
10: Jo només... Sí, és un dia molt gos. Pateixo per la Lujas, eh?
8: Per què?
10: Perquè porta aquí 3 setmanes amb nosaltres,
8: sí?
10: I no s'està posant la crameta.
8: Ui, la Lujas.
10: I aquest nano acabarà cremadot, acabarà com una gamba i tot el dia corrent amunt i avall. I parlant de gambes, tan corrent, aquest té una cigala.
8: Home, la Lujas és,
10: sí,
8: l'home que està més en forma de tota la redacció de RAC1.
10: Absolutament.
11: No, RAC1, me quemo, me quemo!
8: Parla a través de detalls sonors, això m'encanta, m'encanta la Lujas. Doncs vinga, mira, avui dedicarem el programa a tot l'equip tècnic de RAC1.
10: Ara!
12: Ah, sí?
8: Sí,
12: sí,
8: perquè tenen una feinada a l'estiu.
10: Home, sí. Aquí a RAC1 no diuen todo al rojo, diuen todo va al verde.
8: Todo va al verde.
12: Sí, hacemos poco, pero bueno.
8: Ja, clar. Doncs una abraçada enorme pels tècnics.
10: Ai,
8: i comencem aquest especial refregit de dilluns.
10: Ara!
8: Que encara que sigui refregit, és dilluns, eh? Vull
10: ara,
8: dir que estem
10: no
8: de dilluns.
10: No vol estar la cosa refregida.
8: Els millors moments refregits dels taloners.
13: Va, que l'actualitat de l'altra versió també passa pel futur de Cunit. Això t'interessa?
10: Ai, digues.
13: No estàs al cas, segur, perquè el municipi del Baix Penedès es planteja fer el salt de comarca i passar del Baix Penedès al Garraf.
10: T'he de dir que estic molt a favor d'això, que seria genial, però el que no m'agrada és que si Cunit forma part del Garraf, els quillos seríem nosaltres i ja ho deixaria de ser les Roquetes.
14: Mira,
13: amb això tens raó.
14: L'alcalde de... Jo, com que no sé d'on parleu, l'alcalde de Cunit vol plantejar una consulta perquè Cunit, que es troba ara mateix al Baix Penedès, a la demarcació de Tarragona, passi a formar part de la comarca del Garraf i, per tant, a la demarcació de Barcelona. El primer pas que planteja l'Ajuntament és una consulta que es duria a terme el primer any de legislatura de l'any que ve.
13: Els taloners som experts en enquestes i, per això, amb el teu permís, Guillem,
10: ai,
13: he agafat la meva gabardina cunitenca.
10: Tens una gabardina només per trucar Cunit?
13: Exacte.
10: Que portes navalles, entenc, no?
13: I he preguntat als teus veïns si són més del Baix Penedès o del Garraf. Tot això en un nou reportatge d'investigació a peu de límit comarcal.
10: Crec que et podria dir... Em jugaria part del dinar d'avui, un tàper boníssim d'amanida de cigrons, que hi ha algú que no sap ni què és el Baix Penedès. Podria ser?
13: Home, el Penedès és molt extens.
14: A mi no m'ha trucat. No.
13: Mireu, la temporada passada vam fer una calçotada a un restaurant que es deia La Diligència.
10: Home, per favor, a la Renato,
13: sí,
10: clar.
13: I clar, jo tinc molt bon record d'aquest senyor.
10: Home, ens ho vam passar molt bé, eh?
13: I fa poc em va aparèixer per Instagram aquest senyor perquè a La Diligència, en aquest restaurant, celebren el Halloween.
10: Ah, mira.
13: Sí. Amb disfresses i tal. Dic, vaig a veure, ells si són més del Baix Penedès o del Garraf. I he dit que ho tenen tot preparat, per Tots Sants?
4: Sí, hola.
13: Hola, bon dia, sóc el de les enquestes. Què hem de fer? Canvi de marcació? Ens quedem al Baix Penedès, Garraf? Com ho veu vostè?
4: Ens va millor Vilanova, que no el Vendrell, diguéssim. Canviar de comarca, canviar de comarca.
13: Molt bé, que t'he agafat enfeinat.
4: No, no, no, tranquil, tranquil.
6: La rompa xutxa i de què tu vull arribar.
13: Ah, que t'estan donant ordres.
4: Ah, aquí, la iaia, la iaia. Necessito sangre nueva.
13: El què?
4: Necessito sangre.
13: Però que una transfusió?
4: No, no, necessito beber sangre, que soy el Dràcula, collons. Soy el Dràcula, pues la... tinc que beure sang.
13: Ah, que ets, però ets el Dràcula perquè ja estàs celebrant el Halloween.
4: Ah, home, perquè hem fet el, diguéssim, l'anunci del sopar de Halloween.
13: O sigui que jo ara estic parlant amb el conde Dràcula de Cunit.
4: Exactament, fins al dia 1, fins al dia 1.
13: El dia 1 ja tornes a ser una persona normal.
4: Ja, exactament, ja soc calçotaire, llavors ja seré calçotaire.
13: Esteu bé, Guillem, a Cunit?
14: No.
10: A Cunit passa moltes coses.
14: Que tot responc jo, no.
10: Però és que el Renato és veritat que...
13: Ha entrat el personatge de Dràcula,
10: senyor. Que jo he vist aquest vídeo. És que, bueno, Cunit és un petit món on s'ha fet viral el Renato, que és el jefe de la dirigència, vestit de Dràcula, bevent suc de tomàquet, fent-se passar pel Dràcula. Vull dir, entenc que està encara amb el paper aquest.
13: Doncs t'he de dir que s'hi ha fotut ben fotut el paper, eh?
10: Ai, ai, ai.
13: Us presento el Dràcula de Cunit. Tu em podries imitar el Dràcula, com fa?
4: Os estoy esperando. A Tarragona ens estan xuclant la sang. Necessitem sang nova de Barcelona perquè Vilanova està més a prop. I si tinc que volar, em va més bé Vilanova que no Tarragona.
10: Yo...
7: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
10: Yo es que realmente soy de Cubellas.
13: No sé si al Garraf volem això, eh? No sé, eh? Bé, el tema és que, ja sabeu, agafo números aleatoris i he anat a petar amb un noi que es diu Aleix. Però és que l'Aleix també estava fent una activitat poc corrent. Maca, però poc habitual.
9: Hola?
13: Estic sentint una trompeta de fondo.
9: El què? Sí, sí, fes classe. Espera, tu un moment, un segon.
13: Vale.
9: Espera. Digue'm, ara, digue'm.
13: Tu què vols ser, Garraf o Baix Penedès?
9: Home, jo vull ser tarragoní i Baix Penedès, a dia d'avui. El que passa que, bueno, seguiríem fent encara pues, les cobertures i seguint anar a comprar Vilanova perquè per proximitat ens va millor.
13: Perdona, però la trompeta que sentia abans de què és?
9: La trompeta, que estic fent classe.
13: Ets trompetista?
9: Soc trompetista, sí.
13: Hola, pues, sí. No podríem ara aquí a la ràdio sentir una mica de trompeta o què?
9: Home, podem sentir trompeta, però...
13: Home.
9: Clar que sí, i tant.
13: Ens podries tocar l'himne de Cunit o una cançó així xula?
9: L'himne de Cunit, pues, em sembla que no tenim himne de Cunit, però si vols et puc tocar alguna cosa semblant, mira. No, l'himne de Cunit seria més o menys això del... Aquesta segur que la coneixes.
13: Aquesta és la del Padrino, no?
9: Exacte.
14: Bueno, escolta, però a vosaltres us han de ploure les subvencions. O sigui, és un poble que sencer desgrave.
13: Bueno, un altre tema és que té a veure la màfia amb Cunit.
10: Jo és que bueno, Cunit és... Bueno, és que Cunit és un... Bueno, jo, per mi és la petita Venècia de Catalunya.
13: He de dir que l'Aleix em fa gràcia perquè jo pregunto per aquest canvi, per aquest possible canvi de demarcació entre sí. Tarragona i Barcelona, però és que ell s'expressa millor musicalment que parlant.
10: Ai.
9: Jo considero Baix Penedès i tarragoní, tio. O sigui,
13: et sents tarragoní? Clar que sí. Però fem una cosa, per acabar, com que no et vull tallar el rotllo i estàs en una classe, per què no acabem amb l'Amparito Roca, que és molt tarragoní?
9: Home! Vale,
13: sí.
9: Vale, perfecte.
13: Hola, que xulo. Home, estic flipant amb aquesta trucada. Vinga,

0: Ole! molt bé, bueno, no et molesto, jo et deixo fent classes.
1: Vinga, doncs, que vagi molt bé.
0: Vinga, visca Cunit i visca les trompetes.
1: Ara, ara. Vinga.
0: Adéu, guapo, adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu,
2: bravo, bravo. Jo només vull saber la cara que tenien els alumnes mentre aquest home estava al telèfon amb tu. Vull dir, clar, deixa't fer una classe per parlar amb telèfon amb
3: I
2: tu.
3: I com sona en Parito Roca, el padrino.
4: A Cunit has de fumar la classe encara, i al metge.
3: Mireu, com que estava buscant opinió ferma, he dit, truca a Ràdio Cunit.
2: Ah, molt bé.
3: Però clar, què passa? No he caigut... que les ràdios locals, visca les ràdios locals, la gent que t'agafa el telèfon està fent de tot.
2: Home, t'ha agafat el telèfon el Jaume, segur, que fa de tècnic, fa de tot.
3: Fa de tot, i ara ho comprovaràs.
2: Ai.
3: Hola, bon dia, perdoni que el molesti. Miri, és que estic fent enquestes des de RAC1 per saber si votarà quedar-se al Baix Penedès o anar al Garraf. Què opinen aquí a Ràdio Cunit?
5: Tota la gent de Cunit, la majoria que jo sàpiga, prefereixen més Barcelona que Tarragona.
3: Molt bé, molt bé. Escolta, que t'he agafat treballant.
5: Estic en directe.
3: Què vols dir?
5: Ara estic tirant la publicitat.
3: Home, perdona, estem ara mateix en directe a Ràdio Cunit?
5: No esteu punxats en antena, eh?
3: Home, però i una salutació quan tornis de publicitat?
5: Home, això sí, home, a veure, des de Ràdio Cunit ja hem dit, eh? Hem felicitat a RAC1 per el Premi Ondas del programa Toni Clapés.
3: Dius que ara estàs en publicitat?
5: Sí, si vols et faig una nota de veu ràpida.
3: O quan tornem de publicitat en pots presentar i diem alguna cosa, una salutació a tot Cunit?
5: Com vulguis.
2: Però un moment, jo estic flipant ara.
3: Aquest senyor estava despenjant el telèfon de recepció mentre feia l'antena. Però clar, me l'ha pogut agafar perquè era durant la publicitat de Ràdio Cunit.
2: Mare meva.
3: Però què ha passat? S'estava acabant la publicitat, jo el telèfon i he dit... que entrem en antena.
2: Ai, ai,
5: 30 segons.
3: Venga, va,
5: atenció.
3: Va, va. Hòstia, en servis, tu.
5: Vaig fent, eh? Jo
3: sí, sí,
5: ja,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, Ràdio Cunit vale. I RAC1. Vinga, va, va.
5: Perfecte. Doncs tornem després de la publicitat, com sempre, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat, en el vostre magazín matinal, el Cunit del dia, el que, com sempre, doncs com sembla l'actualitat també, i com no, des d'aquí, des de la nostra emissora, volem saludar els companys de RAC1, els quals han aconseguit aquest fantàstic Ondas ben merescut, per fi ja tocava, sobretot a tot l'equip del programa Versió RAC1 de Toni Clapés, al qual, doncs, des d'aquí saludem i, doncs, moltíssimes felicitats de part de Ràdio Cunit cap a tot l'equip de la Versió RAC1 i també, en especial, també volem saludar els taroners, perquè també tenim el nostre company Guillem Estadella, gran cunitenc també, al que també li donem l'enhorabona per la part que li toca.
3: Hola, bones, jo sóc el Marc Bala, però bueno, com si fos el Guillem Estadella, cap problema.
5: Perfecte, moltíssimes gràcies, bon dia, bueno, bona tarda i encantat, eh?
3: Molt bé, una salutació a tot Cunit i moltes gràcies per aquesta felicitació, que també em dedica tot el mèrit el té el Toni Clapés, eh? Vull que nosaltres, ja li vam dir així una mica de broma, que nosaltres tenim un pèl de l'ala del cavall, vull dir, però el cavall és de tot l'equip i en especial del Toni. RAC1 i Ràdio Cunit, agermanades en aquest moment històric de ràdio.
5: Clar que sí, moltíssimes gràcies i des d'aquí doncs també, com no, des de Ràdio Cunit, tot l'equip de l'emissora també us facilita i us felicita també.
3: Les dues coses.
5: I com no, des d'aquí doncs moltíssimes gràcies i moltes salutacions a tots vosaltres.
3: Moltes gràcies, adeu-siau.
5: Abraçades, adeu-siau.
4: Hòstia, quina llengua, tu.
3: Hem entrat en directe a Ràdio Cunit, eh?
2: Sense paraules.
4: No. Sí.
3: Espectacular.
2: Ara ja entereu com sóc ara, no?
4: No. Clar. Em sorprèn i tot.
2: Ara quadra tot.
3: Ara entenem d'on surts.
4: Sí.
3: Clar, el tema és, heu de decidir si marxeu del Baix Penedès i aneu al Garraf.
2: Exacte.
3: Jo crec que Catalunya ha de decidir si vol formar part de Cunit o no.

0: els teloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: I ara pareu molta atenció als oients que supereu els 80 anys perquè hem llegit al periòdico que s'estudia el cas d'un home de 82 anys d'edat que té un cos com el d'una persona de 32. Com?
2: Exacte, és el cas del Juan López i resulta que conserva el 77% de la seva massa muscular. Un percentatge que normalment el tenen les persones que tenen aproximadament 30 anys. Exacte. Diverses universitats intenten trobar una explicació a la seva joventut. Una incògnita que de moment encara no s'ha resolt. Segons ells, aquests són els... Segons ell mateix,
1: sí.
2: Aquests són els motius que ha explicat Antena 3 del programa Ahora son soles.
3: Bueno, pues yo creo que un poco es genética y otro mucho es entrenamiento.
4: Pero usted empezó a entrenar tarde, ¿no? ¿A qué edad empezó
3: usted? Yo empecé a entrenar a los 66.
4: Su puñetera clave para estar con usted a los 82 años. Dígame, ¿ha fumado alguna vez?
3: No.
4: ¿Una alimentación sana?
3: Totalmente. Pero han sido alimentos normales y corrientes.
5: Mare meva, et dic una cosa, sí que és un cas únic aquest xaval, eh? Sobretot perquè el normal és tenir la maduresa dels 21 i no com ell, que està com una rosa, eh?
1: A mi m'ha sobtat molt que ha dit que va començar a fer esport als 66.
2: Sí, la cosa és que
1: som a temps, bueno, de canviar.
2: Saps que jo he pensat el mateix. He pensat, em queda molt per posar-me a córrer, saps?
5: No,
2: jo faig esport, però no corro.
5: Jo crec que ens hem de... Una mica...
1: Ens hem de cuidar,
5: que tenim una edat, clar. Tambores.
2: Exacte, no fumeu.
1: La situació d'aquest senyor, del Juan López, ens ha fet plantejar una pregunta aquí als teloners. Una cosa és l'edat del teu DNI, però després és quina edat física tenim. Som més grans que l'edat que tenim, som més joves, doncs per això l'Alba Segarra ha baixat al carrer a fer totes aquestes preguntes als catalans i catalanes que s'ha trobat pel carrer. Aquí comença un reportatge a peu d'edats corporals.
2: Exacte. Avui he baixat amb una pregunta molt clara, cosa que a vegades no faig.
5: Què pon en tu DNI, no?
2: Què pon en tu DNI, hermana? No. Jo he baixat avui a preguntar. No cal que sàpiga quants anys tens, però quants anys té el teu cos? I el primer que m'he trobat són unes dones estupendes que no només creuen que el seu cos és molt més jove que ells...
5: Ai, cookies.
2: ...sinó que, a més, tenen la recepta perfecta perquè així sigui.
5: Ai.
2: O sigui, el vostre cos, quina edat té?
6: 50.
2: Ah, xalé, reina. I tu quants anys tens?
6: 68.
2: Home, però estàs molt fresca, nena.
6: Exacte, 18 ja es nota, no?
2: Què has fet?
6: Lo màxim possible que puguis estar estirada al sofà. Sense fer res.
1: Què?
6: Sortir amb les amigues. Avui, els dimarts, és el sortir amb les amigues. I ara anàvem a fer una cerveseta. Ens agrada el cine, ens agrada el teatre, ens agrada el vermut, ens agrada menjar bé i el de més. A l'esquena.
2: A l'esquena.
6: Perquè el que m'han demostrat és...
5: Quin palet cap al final, eh?
1: Però no ho he entès, que li llançava un dart a algú.
2: No, ella diu que ella només li importa viatjar, la cerveseta dels dimarts amb les amigues...
5: Ara.
2: ...i el cine.
1: Ah, molt bé.
2: I l'altra diu que la clau és, com més hores al sofà jeguis, més jove és el teu cos. Lo de no fer-ho servir, no gastar-lo, saps? No com la següent noia que m'he trobat, que era una noia molt jove, però ella ja veu que el seu cos és molt més vell del que posa la seva edat de DNI. I bueno, hem arribat entre les dues una mica a qui són els culpables de que li passi això.
7: Que fuerte. Això és veritat.
2: La ciència no enganya.
7: Pues que passi la recepta, perquè jo també vull arribar a aquesta edat així.
2: Tu ara mateix quants anys tens?
7: Jo 24.
2: Quants anys creus que té el teu cos?
7: Més dels que jo tinc.
2: I per què? Què li has fet?
7: Home, per l'estil de vida que porto.
2: Ai. Però que et drogues, nena.
5: No.
2: Que...
5: Home, no.
7: No.
2: Quin estil de vida? Què és el que tu et fa vella per dins?
7: Home, pues la feina a la que estic ara mateix...
2: Ara, dis-ho, el capitalisme.
7: Això, exacte. Pagar un pis.
2: Els lloguers abusius ens estan fent vells.
7: Exacte, i que et consumeixen. Sí, això de que diuen que potser els diners no donen la felicitat, home, la felicitat potser no, però la tranquil·litat sí.
1: Quina reina.
5: Frase, eh? Molt bé.
1: Quina reina.
2: Una reina.
5: Jo no puc parar de pensar en el Rocco, eh, amb això d'avui. Perquè el Rocco és un...
2: Perquè ell té aquella cosa de...
1: Que no diu l'edat.
2: Hi ha molta gent que no diu l'edat.
5: El puto està molt ben conservat. Sapiguem l'edat que podem intuir que té, però el tio no sembla que tingui l'edat que té. Per tant, penso molt amb el Rocco.
2: Però, i de veritat, tio, hem de parar amb tot això.
5: Ara.
2: O sigui, jo cada any que faig penso, toma ya, muerte, chupate esa. Una partida més que t'he guanyat. No, no, i a vegades una mica lo loco, també.
5: És que aquesta és l'actitud.
2: És que estem vius.
5: Ara.
2: Ah, en fin. Bueno, N'hi ha que, com aquesta noia, ens ha explicat que ella se sent envellida pel sistema capitalista.
1: Sí. I n'hi ha d'altres,
2: i té raó perquè envelleix, mort del capital, suposo, no ho sé, i n'hi ha qui les envelleix no és el sistema capitalista, sinó l'amor. O dit d'una altra manera, el mal d'amor és...
8: Per els nervis i la que m'ha provocat una relació anterior.
2: Ah! Un hombre!
8: Un hombre. Sí, entre el trabajo y los hombres...
2: Estàs quedando nena amb un cuerpo de vieja, eh?
8: Exacto.
2: S'està quedant com?
8: Calva.
2: Es que, a veure, per favor.
8: Calva.
2: Que ara estàs millor, però...
8: No, ara sí.
2: Què et va fer aquest desgraciat? Ara ens en sortirem. Infidelitat,
8: exacte.
2: Va fotre els totxos.
8: Exactament.
2: I això tu t'ha fet perdre com què?
8: Bueno, va costar l'estimar-se a un mateix i superar-ho.
2: Hombres de Catalunya.
8: No pongáis los totxos.
2: Homes de Catalunya, no el fiqueu als cuernos, o com es digui en català.
5: O els
2: totxos.
5: Els totxos, si sou paletes, sí, perquè heu de construir i treballar.
2: Exacte, però només si sou paletes. Però com sempre, el carrer dona una mostra molt variada, com una Macedònia, el carrer és això,
5: sí.
2: Del que és la realitat, perquè aquesta noia l'ha fet més vella el mal d'amors, però hi ha gent que l'amor li està allargant la vida. Si no, mireu aquesta parelleta.
9: Jo no m'ho crec, això. No, impossible. Amb 81 anys no es pot estar com...
10: Com un de 21.
9: Ara no porto, però si tingués una fotografia meva quan tenia 20 anys i ara en tinc a prop de 80, no sóc el mateix.
2: Quants anys creieu que té el vostre cos?
9: 65.
2: Què, en què et bases per defensar això?
9: La vida que puc portar, els esports que puc practicar, la mobilitat i la felicitat de la parella.
2: O sigui, gran part de la teva joventut recau en aquesta dona meravellosa que tens al costat.
9: Pues me la conec des de que ella tenia 17 i jo en tenia pues, 2 més, 19.
2: Oh. Sí, quants anys fa que esteu junts?
10: Doncs pues mira, farà 54.
9: Home, oh. Junts sempre ens sentim més joves i més feliços.
2: Bueno, i que el sexe rejuveneix, nens, això és un fet.
10: Clar que sí, molt important, jo ho crec.
2: La parella maca.
9: I una bona convivència.
2: I un bon polvet.
9: De tant en tant.
5: M'agrada molt com a...
1: Però que macos aquesta parella.
11: Estem en plena efervescència, escolta.
2: No creieu que el resum seria estiguis al sofà tant com puguis,
1: ara.
2: Una cervesa amb les amigues,
1: ara.
2: Que no et fotin les banyes, però que de tant en tant et fotin un polvo. O sigui, que endavant amb la vida, nois.
5: Molt bon consell, eh?
1: Home, així a tothom li ve de gust fer-se gras.
2: Saps que m'he recordat el de Saber Vivir, aquell sí. programa que hi havia?
5: Hi havia el mític d'aquell senyor del toca-te-las, palpa-te-las.
1: Sí. Bueno, que no, es va morir fa poc, eh?
5: Com?
2: Bueno, doncs pues bueno, la vida.
1: Va morir.
2: Ara l'edat del cos i l'ànima és la mateixa.
5: Potser no se les va palpar, no?
2: S'ha d'anar palpant, nens.
1: Anava donant consells de...
5: Com?
1: D'allargar la vida.
2: Ah, consejos de que papi no tengo.
5: Es que el problema era saber vivir, no saber morir.
2: Clar.
1: Ell no hi compta.
2: No.
5: Mònica Folquet ens està mirant amb una cara.
1: Canviem de tema.
2: Endavant.
12: Talonés de publicitat.
13: Així sona Reconcentrat. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
14: Ganarles el derbi és lo único que pido.
15: Volver a ser grandes.
16: Un altre sextet serà massa.
17: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
18: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
13: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
19: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
13: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
19: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
20: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
21: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
22: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
21: Calli, dona, no exageri.
13: El 12 de
21: d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
0: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats prèmium.
21: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: I escolta el que vols.
21: Quan ho vols. RAC1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC1.
4: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums, llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, diu, escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
21: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
22: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
23: Carai, hola, bueno, carai.
22: Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
23: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
22: Aquest penso que hauria de ser un dret.
21: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
24: I a la repesca els la donarem.
21: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca. Amb Marina Arbós. RAC1. Tots som estiu.
25: RAC1.
21: Aquest dissabte és Superdissabte de futbol a RAC1. Comencem a 6:45 amb el Coventry Espanyol. L'última amistosa de pretemporada pels blanquiblaus amb Pau Bombardó i els comentaris de Dani Solsona i Javi Muñoz. El Barça té a Udine. Itàlia, el seu segon compromís de pretemporada. Un torneig triangular contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Viviu-lo en directe a RAC1 des de 6:45 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Àlex Pintanel com a enviat especial a Itàlia i els comentaris de David Broc i Jaume Naveira. I també a 6:45, pendents de l'amistós Nàstic Girona des del nou estadi amb Esteve Giral. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dissabte, més xancletes a RAC1. Des de 6:45, triangular Barça-Unidese Nottingham Forest. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: RAC1. Tots som un milió.
21: Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
24: En directe o a la carta.
21: El que passa a la ràdio
24: passa a RAC1.cat.
21: I molt més.
24: Notícies.
21: Última hora.
24: Actualitzacions minut a minut.
21: Contingut exclusiu.
24: Fàcil i intuitiu.
21: RAC1.cat.
25: Així sona RAC1centrat.
21: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.

0: És un honor per nosaltres saludar a aquesta hora de la tarda el periodista i presentador del Telenotícies de TV3, Toni Cruanyes. Toni, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.

0: Hauríeu de venir a l'hora del Telenotícia.
1: Quan
0: seríem les notícies així?
2: T'imagines que comenci el Telenotícies i entrem directament i ens posem darrere? Toni!
3: Oh, i tu? Bueno, ja li ho a Gaza. Toni, Croatia!
0: Exacte, amb les notícies que expliquem, no sé.
1: Hi hauria cua a fora els platós per fer Toni Cruanyes. Jo estic a punt de vomitar dels nervis.
0: No, és de la xocolata, de tanta xocolata que ens hem menjat.
2: Agafen, aquí. Agafen.
4: Sí, ja n'he agafat un tros.
1: Agafen, nen!
2: Toni, què tal, com estàs? Estàs bé?
0: Molt bé, és que no podia estar millor divendres aquí amb aquesta gent tan maca aplaudint-me i vosaltres també regalant-me xocolata. Què més vols?
2: Ens guanyem els convidats així, tu, escolta.
3: T'he dit que se'm fa molt estrany veure't amb dessuadora.
2: Sí?
0: Sí, clar, no?
3: T'he hagut de mirar dos cops, és ell,
0: sí,
3: saps?
0: Sí.
3: Ja...
0: No, i ara ens hem tret la corbata, però fins ara amb corbata i el vestit i tot, realment ja ho entenc.
3: Perquè tu tens xandals i tot?
0: Tinc xandals i tot, però xandals no me'n poso gaire.
3: No!
0: No, gaire no.
3: Però el cap de setmana quin és l'outfit del Toni Cruanyes?
0: No, el cap de setmana i entre setmana, quan no surto a la tele, són pantalons texans i un polo, una samarreta...
2: I la gent no et reconeix així, clar.
0: Hi ha gent que no, però continua reconeixent amb molta gent encara.
1: Jo l'he reconegut,
2: Sí, home, perquè ja sabies que venia.
1: Sudadera d'oques grasses porta.
2: Això anava a comentar, que em portes de sudadora d'oques grasses.
0: Sí.
1: Ben nerviosa una altra
0: vegada. Sí, però no tinc de sudadora, però no tinc entrades. Per com...
1: Ai, però això s'ha d'arreglar.
2: Fem una crida ara mateix a tota Catalunya, si us plau. Et va bé revenda o vols una invitació? Què vols que feu la petició?
0: No, jo amb la xocolata d'avui que m'heu donat ja en tinc prou. Ja m'espavilaré d'aquí el concert d'Oques Grasses. Però sí, és veritat, avui m'he posat això d'Oques Grasses. No ho havia pensat. Vosaltres també aneu molt...
3: Sí. Realment cadascú porta una samarreta de son pare i de sa mare.
2: Cadascú amb la seva tribu urbana, tu.
1: Sí, totalment.
2: Escolta, Toni, estàs content amb els nous TNs?
0: Sí, estic content.
2: Ja, heu acabat ja d'ajustar, perquè molta gent deia ara em falta més color aquí, em falta no sé què, la lletra més gran.
0: Encara ajustarem coses, jo crec, ajustarem coses. Mm. Home, pensa que portàvem 12 anys al mateix plató, amb la mateixa musiqueta, amb el mateix color, amb la mateixa lletra, i jo crec que hem fet un canvi que és bastant radical estèticament, perquè el contingut és el mateix. I hi ha gent que li està costant una mica, i jo també, que ens està costant una mica acabar-nos-hi d'acostumar, i hem rectificat moltes coses, El mapa del temps està tot canviat, els sols són grocs...
3: Quin lío, això, tornar una hooligan,
0: Mira, vols que et digui que ja m'agrada, això?
3: Sí?
0: Home, això vol dir que ens miren, que estimen la feina que fem, no?, i s'emprenyen si els hi canviem. Per tant, està bé, tu. La indiferència seria molt pitjor.
1: Sí, Catalunya és crítica.
3: Tu has sortit guanyant perquè els divendres no treballes.
0: Això és veritat.
3: Això està bé, no?
0: Sí.
3: Mira quin somriure,
2: Escolteu, el nou format passa per... No?
0: Sí, no, la veritat és que sí. I a veure, que tenim la Raquel els divendres, que sé que vosaltres ja l'heu tingut per aquí.
1: Mare meva,
3: tu cantes també?
0: No.
3: Dic que potser hi ha un...
0: És la Raquel ho fa tot bé, jo no.
1: No, tot.
0: Ja us ho dic, jo no.
2: Va acabar cantant, aquí la Raquel, no sé si la va sentir.
0: M'ho han explicat. M'han advertit, més aviat.
2: Una altra cosa que ha canviat i que ja has comentat també, Toni, és el tema de la corbata. Ara et veiem sense corbata. Això és una decisió teva, és de la casa?
0: És una decisió de la casa. A veure, l'objectiu és... A veure, nosaltres, els Telenotícies tenen molt bona audiència entre la gent que mira la tele, que és sobretot gent gran. Llavors, la gent que mira la tele, és a dir, es posa la televisió del menjador, l'engega, doncs això, el Telenotícies Vespre especialment, tenim molta audiència. Llavors, com podem créixer? Doncs buscant el públic més jove, i ara el que estem fent és que tot el contingut l'estem promocionant i repartint a través de les xarxes, i per aconseguir aquest públic, entre altres coses, doncs hem intentat que el llenguatge sigui més planer, i això també implica doncs, que ens hàgim tret la corbata, que ens movem pel plató, que fem servir més grafismes i d'aquesta manera guanyem proximitat. Per tant,
1: això és com quan el metge es treu la bata.
0: Per donar-te més confiança.
1: Per no fer por, exacte. Vosaltres fèieu por amb corbata i ara
3: m'esteu... No.
1: Una mica, sí.
3: Però què dius tu
1: ara? Entre por i ràbia, perquè ens hem sap tot. Sap dir bé tots els noms.
2: Sí, i, les neutres que fan...
1: I les neutres,
2: sí,
1: que
2: fantàstic.
1: Ningú xarra així, però bueno.
0: No, escolta'm, sí que...
3: Si pots deixar d'ofendre els convidats? És que sempre... O lligues amb els convidats o els ofens?
2: Sí.
3: Una de dues.
1: Bueno, espera, ara he començat per així.
0: La segona opció.
1: Espera.
2: Clar, d'aquests canvis, parlant de la corbata, què t'han comentat més? El canvi de la corbata o quan vas decidir deixar de tenyir-te? Què ha creat més impacte?
0: Mira, fa dos anys, va ser, o tres ja, va ser el del color del cabell, i ara la corbata. Jo crec que al principi també va ser perquè anàvem drets. no? Està a l'endret i no ens asseiem i d'això. Mm. Bueno, forma part d'aquesta petita cosa. I també penses, estàs tu, aquí 30 i pico d'anys, no?, fent de periodista, d'això la gent et pregunta per aquestes collonades, no? És a dir, jo, en comptes de preguntar-me sobre, jo què sé, el Donald Trump, o sobre la política catalana, o sobre d'això, i la gent em pregunta...
3: Què la corbata?
0: Per què els sols són de color groc o són de color taronja,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Aquí no preguntarem sobre el Trump o la política.
0: No,
3: però com desconnectes tu? Perquè imagino que tot el dia connectat, vull tot el dia amb la informació, arriba cap de setmana, apagues la ràdio, apagues la tele, com t'ho fas?
0: La veritat és que estic connectat pràcticament... No et diré que sempre, perquè...
3: Workaholic una mica?
0: Una mica. No, doncs dissabtes. Dissabtes, per exemple, és el dia que desconnecto, tu. Però diumenge ja m'hi torno a posar. Però dissabte... Mira, a partir de divendres a aquesta hora... Ara, quan estic, ara després de vosaltres ja, desconnecto i fins diumenge al matí.
2: Clar, els informatius hi ha notícies que inevitablement són...

0: El clatell perquè l'onada de calor...
1: Sí, les 5 claus,
0: Pep. Les imatges dels termòmetres, no?
2: I les clàssiques aquests dies ja són els preus del menjar per Nadal, la gent quins viatges farà per Nadal, quines coses es compren més per regalar per Nadal, no? És un...
1: Com suportar la teva família per Nadal? Això hauríeu de fer, una peça d'aquestes.
0: Parlant de notícies, Toni... Hem detectat que al TNA parleu poc de RAC1 dels EGMs, eh? Parleu poquet, parleu molt de Catalunya Ràdio...
2: I ara? Sí. Ja, ara sí que m'has sorprès.
0: Parleu
2: això
0: poquet.
2: Això sí que m'has deixat...
1: Però tens uns ulls preciosos.
2: Moltes gràcies.
1: Hem de compensar, hem de compensar.
0: Per què, Toni?
2: Però si en parleu prou vosaltres, no?
3: Home!
1: Aquí té raó.
2: Cada terra fa sa guerra, malauradament. Però, escolta'm, que jo us escolto molt i us estimo molt. A tots els de RAC1.
1: És com que...
3: Jo després de dir-me això, jo ja marxo.
0: Per què?
3: Home, ja no podem aspirar res més a la vida.
1: Que mos escolti el Cruanyes, eh? Naltres t'inspirem a fer les notícies.
0: Home, no,
2: home, a les notícies ben bé no, però que faig un fart de riure, sí.
0: Hem vist que vas treballar bastants anys a la BBC.
2: Sí, 5 anys. Fa uns quants anys, també. Això, mira, del 99 al 2004.
0: Déu-n'hi-do, sí. És xulo la BBC per dins o què?
2: Sí, però a veure, la BBC és molt gran. Jo vaig començar treballant allà en l'últim escaló de l'últim edifici, de l'última... I la veritat és que sí, m'ho vaig passar molt bé. Va ser uns anys molt, molt xulos. Vaig començar treballant al servei llatinoamericà i després ja vaig treballar en la redacció central de ràdio. I ho vaig passar molt bé, va estar molt bé.
3: Però allà a la BBC?
2: A Londres, sí.
3: Xulíssim.
1: Allà a la BBC, al país de la BBC.
3: Bueno, BBC, BBC no, jo què sé.
1: Bibilàndia.
3: Molt bé, molt bé.
2: Sí, però fa molts anys, realment va ser... Mira, jo quan vaig sortir de la facultat vaig estar fent les pràctiques a la tele, però després em vaig quedar sense feina. Vaig estar 2 o 3 anys que no me n'acabava de sortir i em va sortir una beca per anar mig any a Londres amb una beca a la BBC. I llavors ja van fer unes proves i m'hi vaig quedar. I en paral·lel vaig fer les oposicions a TV3 i vaig tornar cap aquí quan em va tocar...
0: Van anar bé les oposicions.
2: Em van anar bé, sí.
3: T'han dit que no molt? Vull dir, tu com ara veiem tot l'èxit de, ostres, presentar el TN...
2: No, saps que a mi no em deixaven posar la veu?
3: Com?
2: Sí, quan jo vaig fer d'estudiant a TV3, no em deixaven posar la veu.
1: Qui va fer això?
2: Perquè...
0: Encara hi treballa aquesta persona?
1: No, a partir d'avui ja no, perquè estarà de baixa si l'enganxo jo.
2: No, però vull dir que, clar, tot se'n va prenent. Jo també
3: no et deixaven?
2: Tenia una veu molt jovenet. Tinc una veu una mica aguda.
1: Preciosa.
2: A veure. Intento... Gràcies. Jo també t'estimo. Però...
1: Estic embarassada de la Raquel i del Cruanyes, tio.
0: Et sortirà una criatura fent el butlletí informatiu, eh?
3: Bon dia, ja he nascut. Tornem a...
1: Tornem a això que et
0: vaig dir. S'està complicant,
2: s'està complicant. Tinc una imatge, un moment.
1: Jo n'he tingut moltes, Toni, moltes d'imatges.
3: Bueno, que no em deixaven posar... Reconduïm això.
0: Sí, no li deixaven posar la veu a les notícies.
3: Ai, Déu meu.
2: No, vull dir que, clar, que clar. Tu dius... Tu em fes aquesta pregunta,
3: clar,
2: no?
3: Clar,
2: tu ara sembla com si haguessis nascut ja a presentar...
3: Exacte, clar, clar.
2: No, clar, abans he fet moltes coses.
3: Que, però hi ha algun moment que alguna feina que diguis... Ah, mira, doncs jo hagués presentat les notícies a Telecinco, m'hi vaig presentar o vaig anar a algun lloc que t'han dit que no i que, bueno, t'ha fet acabar TV3 de la millor manera possible.
2: Mira, doncs jo et diria que jo vaig estudiar periodisme perquè jo volia fer premsa escrita.
3: Ostres.
2: És el que realment em cridava l'atenció. Llavors vaig començar a fer pràctiques a la facultat i em va dir, noi, se't dona bé això de parlar i la imatge amb la televisió i tot això. I llavors vaig anar a fer la beca a TV3, però immediatament després vaig estar trucant portes a molts diaris i jo tirava cap... Sí, exacte. Molt àgil aquí. Però les portes no s'obrien. A veure, no porto... Això sí que m'agrada molt de tenim... RAC1. Aquests cops de...
0: Ara imagina't el TN amb efectes de so, eh?
1: Oh, seria increïble.
3: No, per favor. Déu meu, m'encanta.
0: Toni, t'hem preparat un joc.
3: Ara.
0: Avui que estem així divertits, el Xavi Alujas, de fet, ha tingut la idea, el nostre tècnic, ha recopilat algunes sintonies de les diverses etapes dels TNs. Les escoltarem i tu ens has de dir a quin any pertanyen.
2: D'acord.
0: Aproximadament.
2: Sí, d'acord.
1: A la millor alguna no havies nascut, perquè ets molt jove.
2: No, però...
3: Podem donar marge de 2 anys, o què, amb un avall?
0: Vinga,
3: o clavant,
0: dos anys amunt i avall.
1: Dos anyets.
2: Okay, okay,
0: vinga, anem amb la primera sintonia.
2: Aquest me'l conec, eh?
0: Aquest te l'has menjat, eh? Sí.
2: Això va ser, mira, del 2014 a l'any passat.
0: Perfecte, bravo.
1: Mare meva! Sí, amunt.

0: Anem amb una altra sintonia.
1: A veure, aquesta és la primera. Aquesta és la primera, per tant, és l'any 83. No sé fins a quan, no?
2: És del...
1: O és el segona?
0: És del 84, per tant, te'l donaré. Molt bé, és la primera d'Altena. Vinga, més sintonies en aquest joc de sintonies de Telenotícies amb Antoni Corañas.
1: És de Telenotícies o és de nit electoral, això?
0: És llest, eh?
3: És llest, com una gazela.
0: Quina vas a dir?
3: No ho sé. És llest com el Toni Cruanyes, que és el més llest que conec.
1: No, home, però aquesta música tan així, no? És de nit electoral, això. És de nit electoral, no sé quin any, perquè...
0: Doncs t'hem de dir que aquí és un parany que t'hem posat, perquè no forma part de cap de les notícies. És una música, diguéssim, de biblioteca d'informatius.
1: Molt bé.
0: Però és veritat que barrejant aquesta música i la teva veu m'han vingut ara com imatges de formatgets, colors, sí. No? Escons...
1: Home, n'he fet uns quants d'aquests, també. Mm. Aquesta és una de les coses que m'agraden més,
0: sí?
1: T'haig de dir. O sigui, les nits electorals. Sí, és molt xulo, és com la democràcia en acció, no? Mm. A més, m'agraden les nits electorals d'aquí, però les americanes també m'encanten. Sí, sí.
0: Vinga, anem amb més sintonies.
1: Això és anys 2000, però no sé quan, això ja...
2: Digues un número, juga català.
0: Sí, juga.
3: Sí.
1: 2007, no sé.
0: Oh. Ai. És un palet més antiga, és del 1999.
3: Però ell ja ha dit que estava a la BBC, llavors.
1: Sí, jo estava a Londres, però vaja...
3: Allà no hi posen TV3.
1: No.
2: Allà no...
3: No hi és allà, jo he estat a Londres.
1: Època, quasi no hi havia internet.
3: No hi havia 3CAT encara, tampoc.
1: No. Encara no s'havia inventat.
0: Amb aquesta música et venen ganes de donar notícies, eh? Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Et poses ja com a muntó més seriós.
2: Però amb aquest rotllo m'agrada molt. Què passa? Bona nit.
0: Bona nit. Vinga, va, més sintonies de Telenotícies.

0: Serrat, és Xavi Coral, és Francino, és Elena García Melero, és Raquel Sanz, també. Però ara l'any no et sabria dir, potser és el 2004, 2005...
1: Sí, perquè és el 2001... Té oïda absoluta, eh?
2: No,
3: molt bé, eh? Estàs anant molt bé, Toni. Vinga, va, que s'atrem la darrera sintonia, aviam si aquesta et sona d'alguna cosa. No, oi?
0: És de fa dos mesos, tot just. L'hem estrenat fa molt poquet, aquesta.
3: És nova, eh?
0: Nova, sí.
1: Encara fa olor nou.
0: Sí, té un punt, no?, com calmat, no?
2: Sí.
0: A mi m'agraden, t'haig de dir, m'agraden les, suposo que els anys a Londres, o així, que sempre posen el Big Ben allà, no? Ah. Comencen com si fos una mena de gong, no?, i és el Big Ben. Trobo això és molt xulo. Aquest és més suau.
3: Aquí podríem posar algú a tocar la botxina en un... No? Allà...
2: En un embús.
3: Estaria bé, sí. Basta!
1: A veure, Toni, jugant amb les sintonies, nosaltres ens faria molta il·lusió, ja que tenim avui aquí, que escolta, que ets tota una eminència del periodisme, sempre que ve algun convidat volem jugar una mica, i ens agradaria jugar amb tu d'una manera... Què? No.
3: Alba, no és el que tu et penses.
2: Digues tranquil,
1: volem
2: Toni.
1: Fer coincidir...
2: El meu joc no ha estat aprovat.
1: Volem fer coincidir el TN i RAC1. I que donis una notícia a l'estil taloner. Tirarem una sintonia... Mira,
3: la home, la, i a la nova,
1: la
3: home,
1: nova,
3: ja que
1: mira,
3: és la seva.
1: Aquí tens, espera, que t'ho marquem.
3: Ja, ja,
2: ja ho
3: tinc jo
2: preparat.
1: Així tens tu,
3: ah, molt perfecte. Bé, sí, tirem sintonia i tu fas la notícia.
0: Bona nit. Els taloners de versió RAC1 tornen a repetir lideratge radiofònic a la franja de 3 a 4 de la tarda. Encara que cridin molt i les diguin de l'alçada d'un campanar, ho han tornat a petar a les audiències de l'EGM. Els d'abans del Clapés aconsegueixen 100.000 oients diaris, és a dir, 100.000 oients que no fan la migdiada. I en esports, el Marc, l'Alba i el Guillem segueixen pagant la quota de gimnàs, malgrat que no s'hi han presentat en tot l'any.

0: Escolta'm, això m'agrada, m'ho puc gravar i posar-m'ho de tant en tant.
1: Truca'ns quan vulguis.
2: Tenim una cosa que es diu podcast. Sí, és RAC1 a la carta.
1: No, i si cal, vinim a casa teva. Estem allà en una habitació i quan sí, necessitis però... ho obres i n'altres, Toni, Cruanyes...
3: Si vols fer una cosa, ho gravem ara sense música ni res. Clar. I t'enviem per WhatsApp, així ho tens.
0: I així ho vaig fer quan tinc un moment una bajona d'aquelles,
3: sí.
0: No?
3: Sí, públic, vinga, estarem al mòbil del Toni Cruanyes ara, eh?
2: Vinga, tot això li passarem després. Vinga, silenci.
3: 3, 2, 1...
4: Toni Cruanyes! Toni Cruanyes!
2: Toni, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
5: RAC 1 Central.
6: Estàs escoltant Els Taloners
7: del versió RAC 1
6: en rigorós refregit.

0: aquesta cançó ara mateix és ideal pel tema del que volem parlar, perquè ara arribarem al tram final del programa parlant de l'espai i més concretament d'una missió que es durà a terme el 2027 a l'Àrtic per investigar i fer proves en condicions extremes que s'assimilen molt a les condicions del planeta Mart.
1: Exacte, aquesta missió es diu Hypatia i el seu objectiu és emular la situació que es trobaria en el planeta vermell, des de les condicions d'aïllament, la biologia i la dieta que seria necessària. Aquesta missió la duran a terme un grup de 7 científiques catalanes.
2: I una de Cunit, eh?
0: Què m'estàs dient?
2: De Cunit a Marte.
1: Home, però aquí el mèrit no és arribar a Mart, sinó haver sortit de Cunit.
2: Això... És veritat que... Bueno, jo també, sent de Cunit, he arribat lluny, a la planta 15.
0: Sí,
2: ara
0: però...
2: ens baixen i un altre cop a Hort.
0: Però no et pots comparar, perquè ara volem parlar amb una d'elles. Gràcies a l'Ofasma,
2: aquesta música. M'encanta, m'encanta.
0: Oh. Ara parlarem, atenció, amb l'Anna Sabater. Com deia el Guillem, és de Cunit i és enginyera tècnica aeronàutica, doctora en ciència i tecnologia aeroespacial, màster aeroespacial i doctora en física computacional i aplicada. És la persona amb més bon currículum que ha passat mai per aquest programa.
2: La persona més intel·ligent segur que ha passat
0: segur,
2: per aquest estudi.
0: Segur, segur.
2: Dels 25 anys d'història de RAC1, eh?
0: Rebem amb un fort aplaudiment a la que és segur que és la persona més intel·ligent.
1: Que quedi clar.
0: Adrià, la més intel·ligent de Catalunya. Anna Sabater, ara. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Oh! Astronauta!
4: Intel·ligent!
1: Marte!
0: Anna, déu-n'hi-do, el currículum aquest, no? Has estudiat
3: bueno,
0: molt?
3: Gràcies per la introducció, que m'he posat aquí el llistó molt alt, ara s'ha de donar la talla.
1: El cap amunt, que et cau la corona, reina.
0: Jo, mira, estàvem ara parlant d'aquest projecte, que és anar a l'Àrtic per començar a investigar, doncs, això, en condicions extremes, assimilant-se una mica a la temperatura i a l'espai amb Mart. Anna, tu creus que arribarem a Mart o no algun dia?
3: Algun dia, sí. I a veure, les agències espacials estan treballant una mica amb aquest objectiu. I els timelines, bueno, això va canviant, estan mirant el 2040, potser. Això, bueno, hi ha moltes preguntes i molts problemes a resoldre abans de poder fer una missió així, però part del que estem intentant fer nosaltres és donar respostes a aquestes preguntes.
0: Clar, pot ser que el 2040 arribem a Mart i els trens de Rodalia segueixin anant malament, eh?
1: Exacte.
3: Ojo, eh?
2: Sí. Perquè ara mateix és més fàcil arribar a Mart que arribar a Cunit amb Rodalies.
1: 100%.
3: Sí, sí, sort que tinc cotxe perquè si no seria més complicat.
1: Anna, una pregunta que em genera molta curiositat a mi. Quines són exactament les condicions extremes aquestes que parleu que fareu a la missió de l'Àrtic?
3: Bueno, perquè et facis una idea, impacta una mica quan ho mires a Google Maps i veus on està aquesta base.
1: Sí.
3: La illa on estarem, que es diu Devon Island, està...
2: Quin anglès,
1: nena, parlem-nos en anglès una mica. Bueno, és que Marta es deu parlar anglès.
2: Així ho veiem a les pel·lis.
3: Sí, igual... Encara no sóc massa fluida en marcià, però ja, vale. Ja hi treballarem.
1: Digues. Sí.
3: Doncs aquesta illa és la illa inhabitada més gran del món. Llavors, a aquesta latitud hi viuen menys de 50 persones en tot el món.
0: Déu-n'hi-do.
3: Per tant, o sigui, estem realment en una situació d'aïllament i logísticament arribar allà és molt complicat també. Diguéssim, la civilització més propera està a 4 hores en avió.
2: Bueno...
1: Estàs parlant de Lleida?
2: Que, Anna, wow. Jo tinc un dubte. Que aneu al 2027, acabem amb aquesta missió per una miqueta, el que comentava abans, assimilar el que és a la mar. Quant temps hi heu d'anar a l'Àrtic? Vull dir, quant temps hi sereu allà?
3: Doncs la missió, estem seguint el model de les dues missions anteriors que hem fet des d'Hypatia, que van ser al desert d'Utah, i serien 2 setmanes.
2: Ah, bueno, això és una miqueta unes vacances tontes, no?
1: Sí.
0: Sí, però passant fred.
1: Sí, exacte.
3: Bueno, intenses. O sigui, serà l'estiu àrtic, farà fred, no tindrem... Bueno, no es farà de nit gairebé, tindrem molt poques hores de foscor. Mm. Llavors, bueno, és el lloc on viurem és un hàbitat que és com un cilindre de 8 metres i allà ho hem de fer tot. Hem de fer els experiments, hem de conviure, hem de menjar, hem de fer exercici.
2: Ostres, Si foteu una càmera, és Gran Hermano Extreme.
1: Total, aquí se perden diners.
0: Totalment, Gran Hermano en una nevera gegant.
1: Exacte. Sona com viatjar amb els sogres, això, eh? Planazo.
0: Anna, jo tinc una altra pregunta, perquè em sembla una idea. Si ara, diguéssim, poséssim un GPS per anar a Mart, quanta estona ens donaria? Què trigaríem a arribar a Mart?
3: Doncs mira, per anar a Mart és un viatge entre uns 6 i 9 mesos, depèn de com estigui respecte a la Terra, la posició.
2: Com? O sigui, depèn de la posició de la Terra, trigaríem més o menys a anar a Mart?
1: Però... Clar.
3: Clar, perquè o sigui, els planetes estan orbitant al voltant del Sol, llavors la posició en què estan un respecte a l'altre...
2: Depenent de l'òrbita, clar. Vull dir, i llavors varia 3 mesos de distància, eh?
0: És com fer transbord d'un metro a l'altre.
1: Exacte.
2: Sí. Aquests 3 mesos és el transbord de Passeig de Gràcia, no?
1: Exacte.
2: Que si surts a la verda, és més a prop de Rodalies... Vale.
1: I de nada, no tens tant jet lag com de tornada, també per la posició de la Terra.
2: Sí que és veritat que realment és la persona més intel·ligent d'aquest programa i nosaltres més tontos, eh? Perquè ens fotem cada
3: pregunta. No, les preguntes molt
1: interessants,
3: eh?
1: Ai, que guai! Bueno. Sabem fer!
0: La més intel·ligent i la que té més paciència amb nosaltres, també. Ja, per anar acabant, ara, la típica pregunta de què t'enduries a una illa deserta, tu que tens tants estudis, què t'enduries a Mart, així com a coses bàsiques teves?
3: Ostres, aquesta me l'han fet encara, eh?
1: Uau!
2: Bueno, els taloners.
1: Bueno, és que tenim un ondes.
3: Els taloners, sí. Jo crec que alguna cosa que em connectés a la Terra, en certa manera, perquè estàs tan lluny i no tens vegetació, no pots respirar l'aire normalment, sortir fora i això... Llavors, alguna cosa...
2: Ho pintes molt bé, lo de Mart, eh? També t'he de dir. Que ho pintes que és extraordinari, jo, eh? D'anar sense poder respirar...
3: Per això ho estem estudiant, no? Perquè sigui una mica més viable per als humans de poder-hi anar.
1: Et pots emportar l'aplicació d'Hisenda per fer la declaració de la renda? Això sí que et connecta a la Terra.
3: Ah, bona idea, eh? Sí, jo crec que això... Allà potser tindria temps per...
1: Exacte.
0: Anna Sabater, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé aquesta missió. I Pàtia...
3: Sí.
0: Exacte.
3: Hipàtia
0: 3. 3 ja, eh?
2: Mira.
3: Sí, és la tercera.
0: Ja ho dèiem, com les temporades de Gran Hermano. Que vagi molt bé per l'Àrtic. Una abraçada, Anna.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: Sort! Adéu, germana!
5: Els taloners del versió RAC1. I a prendre pel sac la digestió.
0: Escolteu, hem de marxar. Sí. Queda't perquè aquest estiu el Guillem està fent de DJ aquí,
2: al Xiringuito.
6: Sempre has tingut un gran estil musical.
2: Sí, i anirem amb un autèntic tabacle que el tinc en buclet durant tot aquest estiu, que és Maria Jaume, de l'Odisco.
6: Home, m'encanta.
2: Sant Domingo Forever. Hem d'alçar la copa, brindar i gaudir de l'estiu. Clar que sí.
6: Vinga, adéu, Pedro. Que vagi bé, guapos. Bon estiu, bon estiu.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 4:36. Dones han mort a tot l'estat, 4 d'elles a Catalunya en el que portem d'any, una xifra que suposa un 50% més respecte a l'any passat. De fet, els episodis més recents tenen menys d'una setmana. El primer va ser a Llanes, Astúries, i el segon el mateix dia a Múrcia. A Catalunya, des del gener, els serveis d'intervenció especialitzada han atès 11.400 persones, la majoria dones, però també fills i filles de les víctimes. Segons dades que ha pogut recollir aquesta casa, les trucades als serveis d'atenció repunten un 12% durant l'estiu, temps en el que les parelles conviuen més temps. En parla la presidenta de la secció de Dones, Gèneres i Diversitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Sara Morreres.
2: A l'haver-hi menys activitat laboral o que hi ha molta gent que està a vacances, això fa que creixi la tensió. Això, juntat amb que aleshores la persona, si està de vacances fora de la població on viu habitualment, doncs no té tant contacte amb la xarxa de suport habitual, doncs és un risc.
1: Morreres afegeix que quan la dona es comença a plantejar la separació justament per aquesta escalada de tensió a casa, l'agressor també augmenta la pressió sobre ella. 16 detinguts i més de mig miler d'identificats en un nou desplegament del dispositiu Campai a la província de Tarragona contra la reincidència de les armes. L'operatiu l'ha dut a terme els Mossos d'Esquadra amb l'ajut de la policia local, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Entre detinguts i identificats sumen 1.620 antecedents policials. A més, els agents han interposat 37 denúncies per possessió de substàncies estupefaents, 5 pertinença d'armes prohibides i 38 de trànsit. I és que 5 conduïen sense carnet i 6 dels vehicles intervinguts no tenien assegurança. Per la seva banda, Inspecció de Treball ha aixecat acta de diverses sancions administratives a 3 locals que es van inspeccionar, entre els quals una discoteca de Calafell que permetia l'accés a menors d'edat. I a Ceuta, el govern xifra en 1.300 els menors no acompanyats, els que s'hauran de repartir entre les comunitats autònomes. Les governades pel PP i Vox ja han dit que no acolliran a ningú i han dit també que plantaran el govern de Sánchez de cara a la sectorial d'infància i adolescència convocada per dijous vinent, precisament per parlar del repartiment. El darrer a pronunciar-se sobre la crisi migratòria ha estat Alberto Nadal, vicesecretari d'Economia i Desenvolupament Sostenible del Partit Popular, que ha acusat Pedro Sánchez de fer unes polítiques migratòries que aïllen Espanya de la Unió Europea.
3: Las políticas migratorias de España afectan al resto de la Unión Europea. Y así se lo han recordado los socios europeos a Sánchez, que no comparten su política migratoria, que no están de acuerdo con las políticas de regularización masiva que crean efectos llamada y generan crisis como la actual, y por eso cada vez Sánchez está más aislado en el continente europeo y se enfrenta a algunos de los gobiernos de la Unión Europea.
1: Nadal també ha reclamat que no hi pot haver impunitat política davant d'una crisi que ha provocat, ha dit literalment, prop de 150 morts, una agressió a la integritat territorial i un atac a la seguretat nacional. I ara temps pels esports, Quim Salvador.
4: Jorge Messi, pare i representant de Lionel Messi, ha mort aquesta passada matinada en un centre hospitalari de Rosario, l'Argentina. Tenia 68 anys i feia temps que estava malalt. El Barça jugarà aquesta nit un triangular amistós contra l'Udinese de la Sèrie A italiana i el Nottingham Forest de la Premier League anglesa, 45 minuts contra cada rival. Seguirem el torneig en directe amb el Barça en xancletes des de 8:45 del vespre aquí a RAC1. Ronald Araujo s'ha acomiadat aquest matí dels companys a la ciutat esportiva Joan Gamper perquè demà volarà cap a Liverpool per jugar cedit al club red la pròxima temporada. Tampoc han viatjat a Udine Marc Casador, Rooney Bargin i Jofre Torrents, pendents de tancar també la seva sortida del Barça. També jugaran avui partits amistosos l'Espanyol contra el Coventry City de la Premier League a 7:15 de la tarda a la ciutat anglesa i el Girona contra el Gimnàstic de Tarragona a 9:15 al nou estadi Costa Daurada. El seguirem també tots dos en directe a RAC1. I d'aquí a menys d'una hora, a les 5 en punt, arrencarà Silverstone l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, amb Jorge Martín a la posició preferent de sortida i Marc Márquez sisè a la segona fila de la graella.
1: Les nuvolades van guanyant terreny i ja han descarregat en alguns punts de la Vall d'Aran i de l'interior de Catalunya. Durant les properes hores s'espera que aquests ruixats vagin a més, sobretot al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Ponent. Alguns aniran acompanyats de tempestes amb calamarsa i ràfegues de vents superiors als 80 km per hora. Els avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora segueixen activats durant aquesta tarda i vespre. Fora d'aquesta zona, sol, calor i temperatures entre 30 i 35 graus. Això és tot. La informació torna a RAC1 a les 5.
0: Així sona, reconcentrat.
5: Ah, vale.

0: Em sap molt greu tallar-la, eh? La sintonia. Sí o no?
1: Sí. Sí. Una còrio.
0: Què passa?
2: Opino el mateix.
0: Veus? Oi que sí? És que és, eh? Més, és la sintonia més antiga de tot el programa, perquè té una pila d'anys.
1: Ja no es fan sintonies com abans.
0: Vaja, la frase que no s'havia sentit mai, tampoc. Ja no es fan sintonies com abans, ja no es fan programes...
3: Fórmula V, ja no fa cançons.
0: Fórmula V, es diu Fórmula 5ena.
1: És que no, disculpa, no sé què he dit, perquè m'he quedat encisada per una cosa que m'ha dit la Marta Torrents, la productora, que és que el, no li agraden al Marc Espejo, la, el nostre tècnic, la sintonia.
0: No t'agrada aquesta? Bueno, tampoc ara és un debat sobre si el nostre tècnic li agrada, però ja farem més endavant. Sí que no admet debat que tenim a la divulgadora científica de Camp Divulgatiu, si és que ho he dit bé, la Núria Camp, aquí. Amb el pobre Guillem Ramon Salvat de Cos Present, que estarà atent, faràs d'alumne avui, eh?
4: Jo, bueno, cada dia vinc aquí a prendre notes. Sí,
0: molt bé,
4: sí,
0: i després hi entraràs amb tots els teus...
4: Solars, avui amb...
0: Exacte, i després hi entraràs amb els teus assassins, psicòpates diversos i tot el teu personal... Per acabar, els esports amb la carbassa gegant.
1: Som-hi.
0: De la Iael Brusca. Que avui té un dia bastant espiritual, diguem-ne.
1: Sí.
0: Va, per on comencem? Bueno, cada dilluns, aquesta hora, més o menys, depèn del dia, una mica abans, una mica després, la Núria fa acte de presència aquí per intentar-nos explicar el que hi ha al darrere de petits fenòmens científics diaris, de qüestions d'ús quotidià, que volem, doncs, qüestions relacionades amb l'actualitat, fins i tot, com és el cas d'avui, que en volem saber el rerefons tecnològic o científic. Per tant, procedeixin, que comencem avui.
5: Què tal el cap de setmana?
0: Què tal? Per què em preguntes, com, què tal el cap de setmana?
5: Bueno, jo t'he vist molta celebració.
0: Ah, vaja, bueno, ja comencem, eh? Va haver-hi una celebració, no molta celebració, va haver-hi una celebració. Però
5: molt bé, molt bé.
0: Però prou bé, sí.
5: Jo he de dir que també he celebrat una cosa, i és que per primera vegada a la vida he vist com s'originava un incendi.
0: Ostres, doncs, home, no és molt per celebrar, eh?
5: Exacte, no és una celebració molt positiva, però és veritat que no ho havia vist mai.
0: Un incendi forestal d'aquests que estem explicant, o de...
5: Exacte, està a l'ordre del dia, com tu deies, avui venim a parlar d'un tema de molta actualitat, dels incendis, d'aquests focs que tant ens preocupen. Estava jo a la zona de Llança i vaig veure com s'originava un incendi, de seguida vaig trucar al 112 per fer avís, i així va ser com després ja van venir els dispositius d'extinció i van poder aturar-lo, per sort no va créixer gaire més, però és un cas més dels que estem veient i els que esteu explicant aquí, no? A les notícies, doncs, aquests dies. Està a l'ordre del dia aquest estiu els focs, els incendis, i jo us pregunto, què està passant amb els incendis? Té el canvi climàtic alguna cosa a veure amb tot això? Spoiler, ja us ho podeu imaginar, sí.
0: Doncs endavant. Per cert, aquest vas veure l'origen, la causa de l'origen, si hi havia un pàfor per allà rondant o no?
5: No, estava de més lluny.
0: Ah, val.
5: Però vam poder fer l'avís d'aquesta primera columna de fum.
0: Doncs gràcies a tu i a tota la gent que avisa per evitar que la cosa vagi pitjor.
5: S'estima que el canvi climàtic ha fet 20 vegades més probables els megaincendis d'aquest estiu i que tant preocupen. Durant aquesta campanya forestal estem veient els bombers, sobretot, s'estan trobant amb un tipus d'incendis més extrems que el normal i amb els que no estaven acostumats a treballar. Aquests incendis els anomenem incendis de convecció. Sí, aquests són focs que estan associats a modificacions atmosfèriques i que, per tant, vol dir que són capaços de generar condicions meteorològiques pròpies, la seva pròpia dinàmica atmosfèrica.
0: Ah, és allò del Foconúmbulus, Nímbulus, aquell...
5: Piromusical de la Mercè.
0: No, Pironímbus, no, Piro, no.
1: Conolimbus.
0: No, Piro, té la paraula Piro.
1: Voi.
5: Piro, i ara tampoc me'n recordo aquesta... Gràcies.
4: El Pirocúmul.
1: Ah, el Pirocúmul.
5: Sí. Ara en parlarem.
0: Pirocúmul, exacte.
1: Pirocúmulus.
5: Ara en parlarem, el Piromusical de la Mercè. Ens preguntàvem que si això tenia alguna cosa a veure amb el canvi climàtic, aquest canvi de temperatures que estem vivint a causa d'un canvi global promogut, doncs, per l'activitat humana, entre altres per l'ús de combustibles fòssils i l'augment de gasos d'efecte hivernacle. Una problemàtica de la qual hem sentit a parlar-ne mil vegades, però que sembla que encara cal repetir davant l'auge del negacionisme científic.
6: Claro.
0: Què passa?
6: No existe.
0: No, sí que existen, perquè, home, si justament s'està cremant mig país, s'ha cremat mitja Espanya, també.
6: Ja l'he dit.
0: No, però no pot negar la realitat.
6: Les ecologistes.
0: Com?
6: Les ecologistes.
0: Ja, ja comença. Los ecologistes. Quin problema hi ha amb els ecologistes? No, són els científics.
6: Són despatxos.
0: No són els ecologistes.
6: Espanyardi.
5: No, és que és justament aquest augment de temperatures que sembla que vulgueu negar que es dona pel canvi climàtic el que està explicant aquest tipus d'incendis.
6: No!
0: No, què no? Sí que ho voleu negar.
6: En canvi.
0: Sí que hi ha canvi climàtic.
6: Que ja tienen suelto.
0: Que va, prou.
5: Què està passant? Aquests dies amb tanta calor, aquesta es va acumulant, facilitant així que els incendis tinguin prou energia per provocar la modificació atmosfèrica que dèiem que caracteritza aquests incendis de convecció. Però què vol dir això de que tinguin prou energia? Els incendis tenen una columna de fum damunt seu que evacua aquest aire, eh? O sigui, és com una xemeneia, ens ho hem d'imaginar. El problema comença si aquesta xemeneia es pot allargar 1.000, 2.000 metres més sense condensar-se, és a dir, sense refredar-se. Penseu que partim de temperatures molt elevades, encara que aquest senyor d'aquí ens digui que no. Sí, aquesta acumulació de calor. I, per tant, aquesta condensació, que és el procés amb el que, per exemple, es formarien els núvols i la pluja, és més complicada, perquè partim d'aquestes temperatures molt, molt elevades. En aquesta situació, l'aire, encara calent, pot pujar per la xemeneia deixant pas a que el vent entri per la base, i això és el que acaba provocant que l'incendi s'acceleri, fent més complicada, per tant, la seva extinció. Com més amunt va la xemeneia, més fort és aquest vent que entra a la superfície i accelera l'incendi. Per exemple, la Bisbal, que va haver-hi aquest incendi tan gros, va pujar i modificar a 1.400 metres, provocant que l'incendi passi d'una velocitat d'un quilòmetre a hora a 3 quilòmetres a hora. I això, us imagineu, doncs, acaba resultant en incendis més ràpids, allargats i difícils d'aturar. Però més enllà d'aquest canvi de situació, d'aquest canvi climàtic i d'aquest tipus d'incendis, jo em pregunto, els incendis són naturals?
0: Venia de tot, no, suposo, que hi alguns que sí i d'altres que no.
5: Exacte, no? Veiem alguns casos també d'incendis provocats, però els incendis en si són un fenomen natural, formen part de la natura, sí? Però els incendis, això, diem que són naturals, són el que anomenem estructuradors d'ecosistemes, perdoneu. Què vol dir això? Que de manera natural funcionen, però quan es descontrola, pel que acabem d'explicar, per exemple, sumat a que tenim ecosistemes mal distribuïts, hi ha una bomba de rellotgeria. I l'incendi s'expandeix per tot arreu, afectant a moltes zones i podem provocar greus desgràcies. Però què és això d'un ecosistema mal distribuït?
0: Ara.
5: En aquest cas parlem d'ecosistemes no saludables. Sense herbívors salvatges, per exemple, no hi ha animals que s'alimentin d'aquests boscos, no els estem potenciant. I aquest, malauradament, és el cas més típic a casa nostra ara mateix, aquest despoblament rural que ha provocat boscos molt densos, amb molta massa forestal, que, sumat al que hem dit abans, són combustible i, per tant, expliquen aquests focs tan ràpids i tan perillosos. A un ecosistema saludable, en canvi, hi trobem herbívors salvatges, pastures, que permeten tenir un bosc obert. És a dir, existeixen barreres naturals pel foc i, per tant, el foc és més lent. I això, bàsicament, és el que la pagesia, el cos de bombers i absolutament tothom porta temps avisant-nos sobre com d'important és tenir aquesta cura pels boscos per la prevenció dels incendis. L'incendi, ja sabeu que s'apaga no a l'estiu, sinó
0: si no s'apaga a l'hivern. No, i a més el Marc Castellnou, si no m'equivoco amb el nom,
1: Marc Castellnou.
0: Sempre parla això del canvi de model, de la pagesia, de la reflexió que hi ha d'haver-hi al darrere, etcètera, etcètera.
5: Qui ha reflexió...
0: I un dels savis dels incendis de Catalunya.
5: Sí, sí, sí. Qui ha reflexionat molt sobre aquest tema són els propis éssers vius que ja viuen en aquests boscos. Hem dit que els incendis són naturals, porten molts anys tenint lloc, pel que moltes espècies han evolucionat amb adaptacions per resistir-ne. Imagineu-vos, per exemple, el pi blanc, no? Les seves pinyes, en casos d'incendi, s'obren i llencen els pinyons després d'un incendi, de manera que són els primers en repoblar una zona després d'una causa com d'un incendi.
1: Que fort.
5: Clar, això són estratègies evolutives que tenen tots aquests arbres, o els inassoreres, no? La seva escorça de suro, la illa de l'incendi, podent tenir més possibilitats de sobreviure.
1: Carai.
5: Per tant, els incendis són naturals, però que els incendis siguin naturals no vol dir que els hem de deixar fer i mirar-los de lluny, no. Però sí que ens han de fer pensar com estem integrant la vida humana en un món que no està pensat únicament per nosaltres.
0: Efectivament. Val, doncs això és tota l'explicació relacionada amb els incendis, amb els focs, i ara anem als focs artificials.
5: Clar, estem parlant...
0: Que ara els molt per festa major, bueno, que a més en molts llocs, justament per culpa dels incendis o conseqüència de les condicions climàtiques, s'està prohibint que es puguin fer o que per prudència o per precaució no es fan, però tenen un principi científic també al darrere, no?
5: Clar, estem parlant de focs naturals, però ara parlem això, de focs artificials, perquè ens serviran per introduir la secció que a vegades ja estem aquí fent, que és aquesta secció on parlem d'alguns elements de la taula periòdica.

0: Doncs els focs artificials tan presents a festes majors, com ara Pere comentaves, no estan formats simplement per elements purs, com els que portem explicant durant aquests dies, sinó que avui ja veurem que hi ha una mica de barreja. En aquest cas, els focs artificials tenen una barreja de combustible, substància oxidant, sals metàl·liques, que són les que donen color, i un aglutinat que ho ajunta tot. Sí? L'explosió d'aquests focs és el que escalfa les sals metàl·liques aportant una energia en els seus electrons. Aquests electrons d'aquestes sals, d'aquests elements, salten, sí? Temporalment van a un nivell energètic superior. És com que es formen alguna cosa, s'exciten, s'emocionen, van molt a tope, val? Però han de tornar a la realitat, han de tocar a peus de terra. I és quan tornen al seu estat inicial que alliberen aquesta energia en forma de llum, sí? I com que cada element emet unes longituds d'ona concretes, cada element emetrà uns colors diferents. D'aquesta manera, els que munten tots aquests tinglados, jugant amb diferents sals, s'aconsegueix el patró de colors desitjats, no? Jo que sé, les sals de calci, la calci, aquest element que també trobem als ossos, a les dents, de fet, al cos portem un quilo de calci, això,
1: carai,
0: no?
1: Escolta.
0: Entre ossos i dents. Doncs en aquest cas,
2: encara
0: les sals...
2: Encara trobo que és poc. Bueno... Home, si són tots els ossos i... No qüestiono la dada, eh? Vull dir que... Com que aquesta ha dit carai... Perdó, aquesta, la Laia ja l'ha dit carai.
1: Sí. A mi m'ha semblat bastant, però Déu-n'hi-do.
2: A mi m'ha semblat poc. Bueno, és una qüestió de percepcions.
0: Doncs aquestes sals de calci, en aquest cas, produeixen color taronja, o les sals de sodi, el sodi n'hem parlat també, no? Presenten a casa nostra segur, perquè les trobem a la sal comuna, productes de neteja. Doncs en aquest cas, les sals de sodi produeixen una llum groga. Les sals d'alumini i de magnesi produiran aquestes tonalitats més blanques, platejades. Les de coure, el coure present als cables elèctrics, doncs donarà aquests tons més blaus. Amb tot això...
3: Con razón tengo un cohete.
2: Aviam, què passa amb el cohete?
1: Com, un cohete?
3: Que cabe duda, no?
2: Que cabe duda de què?
3: Que a veces la Pili me dice, Sergio, para un poco, que van a salir chispas.
0: Amb tota aquesta combo, doncs, tenim els focs artificials tal com els coneixem a les nostres festes majors i que, com deies, no ara, també hem d'anar al tanto, perquè són temps complicats en els nostres boscos.
2: Molt bé, doncs ja sabem com es fan els colors. I ara una mica d'eclipsi, no?
0: Home, ho vam deixar pendent.
2: Professora Olivia Làctia.
4: No hem parlat suficient d'eclipsi?
2: No, no
4: he après res de tot el que està dient.
2: Si hem d'aprendre de vostè, que només diu que moríem tots, tampoc és una gran aprenentatge.
4: Aquest no és veritat, Pere? No moriràs en algun moment de la teva vida?
2: Sí, però no el dia 12.
4: Menys mal que ha sigut teu cumpleanys abans d'eclipsi.
2: Sí, va, li ha quedat clar aquest punt.
0: Ja esteu preparats per això, per l'eclipsi? Perquè déu-n'hi-do,
2: no
0: estem sent pesadets.
2: Un programa especial. Tu creus, sí, que s'està sent massa pesadet?
0: Massa hype. Massa emoció.
2: Hype. Què vol dir massa emoció? Massa hype?
0: S'està posant unes expectatives molt altes.
2: És que tothom que ho ha viscut diu que és molt xulo.
0: Clar, no, a veure, serà una experiència.
2: Per exemple, Guillem Ramon Salvat, que no ha viscut mai un eclipsi.
5: No he tingut el goig.
2: Tens previst on el aniràs a veure?
5: El veurem des de Maspujols, al costat de Reus, al poble on...
2: Que allà 100% és...
5: No, bueno, es farà de nit. Però el sol, al 100%, no el veurem. Però bueno.
1: A mi el que m'agrada és que ens agafi tan a prop de casa. Una cosa molt còmoda.
2: Bueno, per això és notícia, perquè justament passa a Catalunya i fa 105 anys que no passava això. Per això ja tant... No sé
5: bueno,
2: si pico,
5: però fa gràcia, no.
2: Sí, no, sí.
5: S'hauran d'encendre els llums dels cotxes, de casa. És el que em fa, bueno, em fa il·lusió.
4: Estarà de muerte.
2: No, el tema és la gent que no ho tingui present i que s'ho trobi, que estiguis baixant per l'autopista, anant tranquil·lament.
1: Home, es col·lapsarà. Com algú no se n'hagi assabentat. És a dir, que hi ha un eclipsi
2: no
1: ja és per...
2: No seran ni un ni dos.
5: Aquí hi ha dues coses que tothom sap. El canvi de nom de la... El canvi de nom de l'empresa que... clienta d'aquesta casa.
2: Ah, sí, el Verisur, aquest.
5: Correcte.
2: Sí, veritat.
5: I l'eclipsi. Jo crec que...
1: Són els dos temes.
5: Tot Catalunya sap aquestes dues coses.
2: O sigui, tu creus que tota aquesta gent del... Bueno, o sigui, tots els que s'informen pel WhatsApp, pel TikTok i aquestes tonteries, també se n'han
1: assegut. Sí,
5: home, també hi ha gent d'aquestes fent vídeo al camp divulgatiu i altra gent fent vídeos explicant-ho.
0: Estic informant cada dia com protegir-te.
2: Ah, molt bé, bueno,
0: doncs... Clar. Aquí estem preparats, però jo estic una mica cansada, et deia.
2: Ens has aclarit això, però procedim.
0: Però per motivar-nos, perquè jo trobo que, bueno, potser més enllà de vigilar amb l'eclipsi, està bé també entendre la importància d'aquests fenòmens. Més enllà d'això de les ulleres de protecció, que ens estan venent absolutament per tot arreu, als supermercats, a tot arreu, no sé si us esteu trobant. Per això m'agradaria compartir-vos la rellevància científica que han tingut històricament els eclipsis. Els eclipsis han inspirat molts descobriments científics perquè la fase de totalitat dels eclipsis solars ens regala una oportunitat única per observar les regions exteriors del Sol que normalment no veiem per culpa d'aquesta brillantor. L'eclipsi total de sol, com el que viurem ara el 12 d'agost...
2: D'aquí 9 dies.
0: Però el que va tenir lloc el 1919 va ajudar a permetre consolidar la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein.
2: No.
0: De veritat. Penseu que en el seu moment la seva proposta d'Albert Einstein va ser una proposta molt trencadora, tant que va necessitar un eclipsi perquè es pogués acceptar.
2: Uh-huh.
0: En aquest cas, les imatges obtingudes durant la fase de totalitat, que és aquesta fase de totalitat que no es veurà tot Catalunya,
2: i nosaltres la veurem a Roquetes,
0: En aquell cas, mostraven que les estrelles que apareixen al voltant del Sol estaven una mica desplaçades,
2: uh-huh.
0: just l'angle que Einstein havia calculat, respecte a les seves posicions quan el Sol no estava a prop. Així es va poder comprovar que l'atracció gravitatòria del Sol és capaç de desviar la trajectòria dels raigs de llum, tal com havia predit Albert Einstein amb la seva teoria, dient que la gran massa del Sol desvia aquests rajos de llum de les estrelles al passar per a prop d'ell. Malgrat ara tinguem moltes més eines per l'estudi del cel, de l'astronomia, els eclipsis també són una oportunitat per recordar aquestes fites històriques, sobretot per posar en relleu la ciència d'aquests esdeveniments. Doctora Olivia Lácteo?
4: Si dius que ho va dir el Frankenstein, no té cap
2: Frankenstein
4: sentit.
2: No, Albert Einstein. Albert Einstein és la font. I a més no parlava dels eclipsis, parlava de la teoria de la relativitat.
4: Jo tampoc parlo d'eclipsi, parlo d'estirar la pata.
2: Vale, molt bé.
4: De passar a millor vida.
2: Ens haurem de ventilar abans del dia de l'eclipsi a la senyora Olivia Lácteo. I què et passa, Yael?
6: Que estic contenta. Perquè acabo de rebre un paper de les productores. Som-hi.
2: Molt bé. Bé, ja hem acabat, oi, Núria? La setmana que ve més...
0: Ens veiem i estarem nerviosos, ja.
2: Estarem a dos dies
0: a
2: l'eclipsi,
0: clar, és veritat.
2: Sí, és veritat, la setmana que ve estarà tot molt
0: posat. Emoció de pell, aquí us espero.
2: Molt bé, doncs aquí ens tindràs i el programa especial que farem... L'Ambudi anirà al matí, nosaltres a la tarda. Ens anirem d'excursió a Roquetes, a l'Observatori de l'Ebre, per explicar l'eclipsi en directe i tot el que passarà. De fet, nosaltres no acabarem a les 8 aquell dia, sinó que acabarem a les 9. Perquè, clar, si l'eclipsi a les 8 i 20, no, quasi dos quarts de nou, seria el gènere tonto foto un especial i a les 8 i vale, adéu, fins demà.
0: Bueno, el sol marxarà abans d'haver-se...
2: Sí, ja estarà marxant. Començarà a marxar a dos quarts de 8.
0: No.
2: Sí que marxarà.
4: I la descomposició de costa
2: no, de no, descomposició... Aviam, calli vostè. I vostè no negui l'eclipsi perquè...
7: No.
2: Quin problema hi ha?
7: Serà una persona molt alta.
2: Com?
7: Que taparà el sol.
2: Una persona molt alta.
7: Bueno, perquè en la playa, quan estàs... Si por ahí en delante. Espera, no me tapes.
2: Espera que el dia de l'eclipsi no el tinguem per allà.
8: Versió RAC1. Reconcentrat.
9: Sí, ara sí.
8: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som U.
10: Ganarles el derbi es lo único que pido.
11: Volver a ser grandes.
12: Un altre sexter. Serà massa.
13: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
14: Ofertes límit al Cort Inglés. 15% addicional en electrodomèstics de marques com AEG, Teca, Hisense, De'Longhi, Roborock i Philips. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 6 al 9 d'agost, a la botiga web i app del Cort Inglés.
15: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
16: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
17: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
18: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
17: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
18: Tots els podcasts de RAC1.
17: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
18: Noves funcionalitats premium.
17: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
18: Fàcil, intuïtiva i renovada.
17: Tot l'univers de RAC1 és... a l'aplicació.
8: Així sona. Reconcentrat.
2: Ah, vale. Guaita tu, doncs ja tornem a ser aquí clavadíssims després del butlletí de les 6:06, que són les 6:06. S'ha entès, oi, quina hora
6: sí,
2: és?
6: Sí, que
2: les 6:06. A veure, hi ha un tema que fa dies, sembla una broma, és un tema de merda, però fa dies que estem parlant quasi cada dia o gairebé cada dia aquí a la ràdio de femta, de caca, d'excrements, perquè aquest estiu ha ressorgit el que podíem mal anomenar una moda d'anar-los deixant, dipositant, llançant, fent, tampoc sabem quina és la tècnica utilitzada, a les piscines públiques, i això, en plena calorada i amb tota la necessitat que hi ha de refrescar-se, està afectant diversos municipis.
6: Efectivament, i sembla una moda que va en auge. Els números són una bogeria. Així que des del Versió Estiu hem recopilat totes les caques en piscines a Catalunya de l'últim mes. Repassem les de juliol, que són Pla de Santa Maria, Pallejà, Bellpuig, on van haver de tancar 3 cops en una setmana la piscina, Besalú, Vic, Castellbell i el Vilar, Vilallonga del Camp, Lleida, Calaf, Sant Jaume dels Domenys, Vic, un altre cop, Mollerussa, Tàrrega, l'Arbós i la setmana passada Vacarisses, Olesa de Montserrat i aquesta setmana Vilaseca, Juneda i les Borges Blanques.
9: I deixa'm afegir, perquè ens informen a través del correu, l'Adolfo, que diu que avui algú ha defecat a la piscina a la Cerdanya, a la piscina d'AIB, em diu, a la Cerdanya.
2: D'on?
9: D'AIB, m'ha posat, a la piscina d'AIB de la Cerdanya. Deu ser unes... a veure, deixa'm buscar-ho. Però bé, que a la Cerdanya algú ha defecat.
6: Doncs, tenim defecació d'avui.
2: És una... vaja, és una barbaritat, prop d'una vintena en últim mes, una autèntica bogeria.
9: Ai, d'Alp, disculpa, era d'Alp, jo crec.
2: D'Alp.
6: A més, aquests incidents obliguen a tancar les piscines per poder fer els processos de neteja pertinents, per tant, els ciutadans no poden refrescar-se i, a més, generen costos imprevistos per la neteja i la desinfecció.
2: Ens hem apuntat això de A i B, el nou municipi de...
6: No, que, jo, no,
2: es diu Alp, eh?
6: Clar, jo llegeixo un correu.
2: No, tranquil·la.
6: Jo rebo
2: que tinc
6: un
2: alcalde, tinc dues persones per al telèfon. Ves pensant una resposta bona pel tema de A i B, la nova localitat.
19: Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio.
2: Deixeu-me que saludi un dels alcaldes.
20: Bueno, que lo ven enviado a mano, ¿no?
2: Ah, però, silenci.
20: Silenci,
2: que tinc dues persones al telèfon esperant. Deixeu-me
20: parlar d'aquesta...
2: No, no és mi opinió. Si estan esperant al telèfon, estan esperant al telèfon.
21: Respeta la gente y cállate ya, anda.
2: Calli vostè. De veritat, que això no fa gràcia, no, això que es fa vosaltres potser sí, però que la gent vagi a les piscines no fa gens de gràcia perquè causa molts problemes, costa diners i afecta gent que necessita refrescar-se en plena onada de calor. Deixeu-me que saludi un dels afectats, l'alcalde de Bellpuig. Bona tarda, senyor Jordi Esquiarte.
22: Bona tarda.
20: Enhorabuena por su carrera en, la, en el waterpolo.
2: No, va, prou, no comenci, que aquest no, té, no és família, oi, del waterpolista, m'imagino, alcalde?
22: Provenim de la mateixa població, de la Granja d'Escarp, però la Granja d'Escarp, Estiarte, és un cognom molt, molt prolífic i hi ha molta gent que s'ho diu de cognom.
2: Oh,
22: sí, sí, sí, sí.
2: Vaja,
22: el, seu, el pare de Manuel Estiarte era de la Granja d'Escarp, igual que tota la meva família.
2: Doncs mira...
20: Bueno, és la teva opinió, no?
2: No, no és l'opinió, però... és l'alcalde, vull dir, respectem l'opinió de l'alcalde.
20: Los medallistas son medallistas, no?
2: No, no, miri, prou ja, deixi parlar.
22: No, no.
2: Val.
22: Alcalde... No, no el conec, tampoc, vull dir que no...
2: Bueno, felicitats per si de cas fóssiu una mica família, que segur que si busqueu trobareu algú, algun rebesavi o algun cosí, cosí
20: de cosí. Pasa muchas cosas a los pueblos.
2: Bueno, aviam, Sergio Ramos, estem intentant parlar amb l'alcalde, que té la gent que li fot el guarro allà a la piscina municipal. Sisplau, deixi'm avançar. A veure, alcalde de Bellpuig, Jordi Esquiarte, en total, incidents quants ha tingut aquest estiu?
22: Aquest estiu, 3.
2: I quan passa això, qui dona l'alerta i com heu d'actuar des de l'Ajuntament?
22: Bé, quan passa això, quan detectem aquest incident, doncs el que s'ha de fer és, primer que tot, treure la gent de la piscina, d'acord, recollir les restes de la femta o els excrements que hi pugui haver, i després s'ha de seguir un procediment en què hi ha d'haver una cloració amb molt alta concentració de clor que impedeix que aquella piscina doncs, es pugui utilitzar bàsicament al voltant d'unes 24 hores, però bé, fins que el clor torni a tenir la, diguem, la proporció que ha de tenir respecte dels litres d'aigua de la piscina. I per això, doncs, quan hi ha un incident com aquest, el que hem de fer és aquesta cloració extra i esperar que el clor torni a tenir els nivells que ha de tenir que per ser segur pel bany.
2: I per què creieu que algú hauria de fer alguna mena de cosa com aquesta? Teniu una teoria al vostre municipi?
22: Bé, en aquest cas, concretament amb el cas de Bellpuig, l'any passat sí que vam tindre un parell d'incidents que van ser conseqüència directa de l'incident, que s'ha de distingir. Hi ha dos tipus, efectivament n'hi ha que són conductes incíviques de gent gran, doncs que, bueno, gent gran, entenem que és gent o adulta o s'ha dit que no és canalla, però de vegades això també el que ha passat, que en aquest cas a Bellpuig els tres casos han sigut similars, ha sigut, doncs, nadons o nens petits que no controlen tampoc
2: ja
22: ben bé. I llavors és accidental, d'acord? O sigui, n'hi ha de dues menes d'aquests incidents. N'hi ha que són fortuits, com afortunadament aquests de Bellpuig, on han sigut així, han sigut canalla petita, per entendre'ns, mai nada. I l'any passat sí que en vam tindre un parell que van ser, clarament, no eren nens, sinó que van aparèixer a la piscina gran i van aparèixer doncs, aquests excrements humans.
2: Alcalde, preguntava això de la motivació perquè justament volem comentar amb un altre dels convidats que tenim avui per saber què pot conduir algú a deixar excrements a una piscina. Per això parlem amb el psicòleg relacional i tutor del grau de psicologia de la UOC, el senyor Enric Soler. Bona tarda, Enric. Com anem?
1: Hola, bona tarda.
2: Bueno, això és una... Bueno, no sé, a mi s'ha dit que és una imbecilitat fer això, una animalada, però no sé per què algú se li acudiria fer això. Quin interès o quina mena de recompensa... No sé, quina explicació pot tenir que la gent es dediqui a fer aquesta mena de brometa, no sé com dir-li.
1: A veure, evidentment hem de distingir entre els dos casos.
2: Sí, sí.
1: El cas d'aquest accidentals de canalla petiteta, això és una cosa que fins i tot no ens fa cap fàstic a ningú. El cas problemàtic és quan és gent ja adulta o, bueno, adolescents, no? Doncs el que es busca, les motivacions... Doncs poden ser diverses, no? Això és una cosa que és com un repte viral, ja se li diu el repte marró,
3: sí.
1: Hi ha una cerca de visibilitat digital. Hi ha persones que tenen molt poqueta autoestima o no en tenen gens, i aleshores necessiten sentir que fan alguna cosa que tingui un ressò important. Aquest ressò important és que després ho pengen a xarxes i que com més aviat tenen més likes, més reproduccions o els mitjans de comunicació se'n fan ràpidament ressò, això actua com un reforçador immediat de la dopamina, que la dopamina pues, funciona exactament com una droga, no? Com més ràpid és la conducta que faig i després veig els resultats, doncs sento que he fet una cosa gran, encara que sigui fastigosa, no? Aquesta manera d'actuar és una conducta completament antisocial i, a més, completament deslligada. No? És com si t'aïlles del que és la societat. El ser a través d'una cosa que s'articula a través de les xarxes es gamifica, es converteix com en un joc. Per tant, la persona que ho fa ni tan sols té la mínima empatia de poder posar-se en el lloc de les persones que es troben amb aquella situació. I un cop això es comparteix a les xarxes, doncs aquesta persona que ho ha fet, doncs li augmenta molt la sensació de poder i de control perquè doncs, ha aconseguit modificar el funcionament normal d'un munt de gent, d'uns usuaris que havien de fer vida normal i els ha trastocat la seva vida.
2: O sigui que no hi ha cap consciència ni noció d'estar fent una cosa que està malament, o potser sí, però és igual, perquè la recompensa és superior a la sensació d'haver fet alguna cosa mal feta.
1: Exactament. La recompensa és molt superior al fet de fer-ho. I com més superior és la recompensa, més et deslligues de la comunitat, del valor del que és comú, d'allò que és compartit, i més et refugies en una comunitat que és virtual, que és la que et legitima aquella, doncs, aquella canallada, no? aquella animalada, i et fa sentir que pertanys a un grup que sí que et legitima, no? O que grossa l'has fet, o amb els likes i tal. Per tant, és una cosa que el que fa és despersonalitzar a la pròpia persona que ho fa, s'està aïllant del que és la societat per entrar dins d'uns grups que són virtuals de gent que tampoc no coneix.
2: I, alcalde, aquest comportament que descrivia el psicòleg, aquesta qüestió del repte marró, vostès l'han detectat com a causa d'aquestes atacs, o digui-li com volia, Bellpuig?
22: Jo entenc perfectament el raonament i el comparteixo, segurament, perquè trobo que és molt encertat el que ha dit el company, però nosaltres no hem detectat cap viralització a través de xarxes, de gent que se'n pugui vantar d'una conducta com aquesta. Suposo que també deu ser una satisfacció que també la poden buscar amb un entorn, diguem, més de relacional, però de personal, no? És a dir, saber que jo he sigut el que he fet això i entre els cercles d'amistats o els cercles... Ja us dic, nosaltres no hem detectat que això es viralitzi després de xarxes en cap moment, perquè si no també haguéssim emprès accions, perquè haguéssim denunciat aquesta conducta i també haguéssim mirat d'identificar doncs, titulars de les xarxes que poden reproduir aquestes conductes, no? No ho hem detectat, almenys en el cas de Bellpuig, que això s'hagi vitalitzat per xarxes, però entenc que aquesta satisfacció que deia el company, doncs, que gent amb poca autoestima busque una autosatisfacció amb aquest tipus de sobresortir a lo que seria la, la gent que el que busca és doncs, passar una bona estona a la piscina, entenc que sí, que és aquest plantejament, pot, els, pot, segurament és el que força a fer això. Nosaltres no ho hem detectat després que es viralitzi, ja, això també ho he de dir.
2: Aquí, digues, Enric, digues.
1: Aquí m'agradaria fer un apunt,
2: endavant,
1: que quan dic a xarxes no, no em refereixo tant a xarxes públiques, sinó a grups tancats. No?
2: Que se sàpiga el poble així, o entre els amics, diguem-ne.
1: Ah, exactament, o no, dels amics virtuals, no? Com per exemple, ara fa poc va sortir una notícia de l'Acadèmia Alemana de Conducció, que era un grup d'homes que el que feien eren, doncs, lo mateix del cas Pelicot, però es va fer a Alemanya. Evidentment, aquest grup d'homes això no ho escampaven amb xarxes obertes, però ells sí que tenien un grup tancat on es retroalimentaven per tenir una conducta absolutament execrable, no? Vull dir que hi ha subxarxes on hi ha grups que estan tancats i es retroalimenten entre ells.
2: Uh-huh. I, Enric...
1: Per tant, així és més difícil enxampar-los, també.
2: I
1: una de les coses, clar, si tenim un perfil d'algú, podem perseguir. Una altra de les coses que també els dona satisfacció és veure, perquè aquí hi ha l'anonimat, és que els mitjans de comunicació se'n fan un ressò immediat. No. Fixa't, he fet això
2: és que és un tema molt
1: i ha sortit per la
2: sí que és veritat que si us ho he explicat a l'alcalde com al psicòleg, que és que nosaltres treballant aquest tema, que fa uns dies que anem al darrere, ens hem trobat una certa resistència tant uns alcaldes de no voler parlar del seu municipi, que també penses és que no, nosaltres la nostra impressió era que no volien que el seu municipi s'associés a un fet negatiu, que tampoc és responsabilitat de l'alcalde que la gent vagi a cagar a la piscina, però sí que hem notat aquesta resistència, però llavors què hem de fer? Hem de minimitzar una mica? O...
1: No, s'ha de minimitzar, evidentment s'ha d'informar, no? Però que vull dir que el fet de que apareguin els mitjans de comunicació amb ells també els, amb ells, concretament els autors, els ofereix aquesta recompensa. I jo entenc perfectament que ni els alcaldes ni els veïns vulguin que això o siguin resistents a que això surti als mitjans de comunicació, perquè això té unes conseqüències per la població.
2: Sí,
1: unes conseqüències psicològiques en els usuaris de fàstic moral, fins i tot una paranoia compartida. Pot ser que jo sigui usuari de la piscina de Bellpuig i aquell dia que va passar allò no hi vaig anar. Però si resulta que en sóc usuari, pot ser que se'm contagi, el que diem una paranoia compartida, que allò que per mi era un espai lúdic ara es converteixi en un espai perillós. I, per tant, aquesta piscina o aquest municipi perdi o un estiuejant o bé la piscina perdi un client. No? I també doncs, això té unes conseqüències per a la població, que és una indefensió apresa. És a dir, si hi ha una interrupció d'un servei públic, que és essencial, a l'estiu, doncs genera una sensació d'impotència i això doncs, augmenta un rebuig a anar en els llocs on ha passat.
2: I estàs d'acord que,
1: alcalde, dir que
2: has tingut aquest temor, alcalde Estierte, has tingut aquest temor a l'hora de...
22: No, simplement, a veure, no, jo crec que... A veure, jo entenc que és noticiable i, per tant, jo considero que la nostra obligació com a...

0: energètica que és pionera al país i que està funcionant, està repartint quilowatts de quilòmetre zero, té un vehicle elèctric de mobilitat compartida, tenim carregadors de vehicles elèctrics, i és un sistema d'autoorganització ciutadana que ens ha permès, doncs, tenir aquesta cooperativa, que jo penso que això també és una cosa molt noticiable i molt potent a nivell informatiu, no?
1: Què he dit? Quants habitants sou a Bellpuig?
0: Som 5.300.
1: Molt bé, doncs, i una última qüestió per l'Enric. Enric, no sé si Freud tindria res a dir, o algú altre tindria res a dir, sobre el tema de per què caca i per què una piscina. I no, no sé, llançar globus de pintura contra la façana de l'Ajuntament.
0: No doneu idea, sisplau.
1: No, a veure, tampoc és una idea molt nova.
2: No donis idees.
1: O globus d'aigua, no, però és veritat, no sé. O, a veure, tirar petards a les bústies sempre s'ha fet per Sant Joan. Bueno, jo no, però...
0: Sí.
1: Enric.
3: Des d'en Freud, la psicologia ha evolucionat moltíssim, però sí que és cert que en Freud parlava de la fase anal, no? Que està molt vinculada al control dels esfínters, que està molt vinculada al que és la infantesa o la immaduresa. Per tant, simbòlicament també representa el que està fent això, doncs, que és una persona que realment té molt poca maduresa i que no està connectat ni amb l'edat que posa el seu DNI, o sigui, la seva edat mental és bastant inferior, ni està connectat amb la col·lectivitat i, sobretot, que no té cap mena d'empatia.
1: Doncs, escolta, a mi que també li falta una patata pel quilo.
2: Una patata pel quilo, segurament també li falta algú d'Esparreguera perquè han tancat la piscina pel mateix motiu.
1: Pel mateix motiu. O sigui,
2: avui.
1: És un no parar. Wow. Ens ho estan enviant
2: ens ho envia això...
1: Doncs,
4: escolta, vamos con la ronda informativa!
1: No és com cap ronda informativa. La ronda de les caques no la volem fer. Enric Soler, psicòleg relacional i tutor del grau de psicologia de la UOC. Moltes gràcies per atendre'ns i sobretot per ajudar a entendre una mica què se li cut i què li passa pel cap a qui fa aquestes coses. Gràcies, adéu. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. I alcalde Bellpuig, endavant amb l'electrificació i tot això que ens explicaves, d'acord? Jordi Estiarte.
0: D'acord.
1: Familiar d'Estiarte de veritat, eh? Bueno, de veritat, tu també ets de veritat, vaja. Tothom és de veritat.
0: Jo també sóc de veritat. Sí. Per mi sóc més de veritat jo, perquè el Manel no l'he vist mai. Però
1: també,
0: bé.
1: també. Moltes gràcies, alcalde. Adéu-siau, que vagi bé.
0: Molt bé, salut. Adéu.
5: Patrotti futti, patrotti futti, patrotti futti. RAC1 Central.

0: Ja s'està posant aquí tothom una mica més així en situació. És divendres. Són un quart i mig.
1: Home, l'Alba s'ha tret la roba,
0: Qui es tret la roba? No, però se l'han tret perquè aquí hi ha un canvi de temperatura bastant... Va, deixa-la que soni una mica més. Deixa-la que soni. A veure, si és divendres, toca el frufru. Queda clar, no? S'acosta cap de setmana, la gent té més temps per la cosa. Fa dues setmanes que tenim entre nosaltres, però...
2: Bueno, sota opinió. Hay alguno que de lunes a domingo.
0: Sí, perquè tu no tens més a fotre.
2: Estamos peinando la nutria pa dentro, no?
0: No, però dia de guarrades,
1: de veritat. Home, qui pugui, de dilluns a diumenge, doncs benvingut sigui, no?
0: Però com vols que fotem de dilluns a diumenge si estem aquí tot el dia treballant?
3: Home, jo és impossible, ja us ho dic.
1: Home, o si no, que al lavabo, ves, serà per opció.
0: Ojo, al lavabo, bueno... Saps què passa? Que aquí a la lavabo dona directe al passadís i nosaltres estem en una situació que si passa qualsevol...
2: I estan abiertos por debajo.
0: I estan, sí, una mica oberts per sota, o sigui, bueno, hi ha... El de discapacitats també, però... És que vas pel passadís, se sent tot, aquí.
4: Vull dir, sí, però tenim una planta que està buida, la planta 15.
0: És veritat,
4: ojo! La... Però no sabem si hi podem accedir, eh?
0: Bueno, sí, l'antiga ràdio hi ha maneres de... Hi ha maneres d'accedir i de no accedir-hi. Què us passa? Amb un estudi... Va, avancem, tu, sisplau. Aquesta setmana hem llegit la notícia... Atenció, aquest és un tema molt seriós. Tenim els senyors que defequen a les piscines o que llencen... Perquè alguns... Això, mira, això no l'he preguntat a l'alcalde, però alguns la llencen a la caca.
4: Carai,
0: la posen,
4: jo
0: sí.
4: De veritat, eh?
0: Bueno, sí, noi, sí. I hem dit que els hi faltava una patata pel quilo. O un
4: com era allò... 5 minuts de forn.
0: O 5 minuts de forn.
4: No, gira rodó.
0: Bueno, vale. Hem vist un vídeo molt instructiu. Bueno, no sé si molt instructiu.
4: Home, instructiu, home. Instructiu.
0: Vale, instructiu no. L'intento descriure, eh? Bueno, no, això qui m'ho ha escrit? Què és el cabron que m'ha escrit això? No ho puc llegir d'aquesta manera. A veure, és una parella de turistes que estava copulant un cotxe. Això fins aquí no hi ha gaire novetat. Estan copulant el seient del conductor. El conductor es troba en la posició normal del conductor, assegut endavant amb les mans més o menys al volant.
1: I conduint.
0: Espera't, no volia arribar aquí, dona, no volia arribar aquí. I la gentil damisela es troba damunt del conductor, en posició oposada al sentit de la circulació, a fi efecte que es pugui produir la penetració... I suposem que...

0: vaginal. No, bueno, jo ho explico.
1: A veure,
0: perquè...
1: no. O sigui, no vols llegir el guió?
0: No, ho estic explicant. I per la pradera, diguem-ne. I això, amb el cotxe en marxa, amb un tio que anava al davant a la P7 a la Sala de Marbella...
1: A
0: la 7, perdó, que ho ha filmat tot, i de fet hi ha un parell d'altres de vídeos sobre això. Si poseu cotxe follando a Marbella, al Google ja ho trobareu de seguida. Jan i Aleix, això no ho he dit, eh? No, aquestes coses no les feu. És que tinc poc que estiguin escoltant els meus nebots. Llavors haig de vigilar una mica el que dic per la ràdio. Aleshores, aviam.
1: De fet, hi ha un moment que la noia treu el cap a la finestra, també.
0: Però és un altre moment, perquè és la finestra del darrere. Sí.
1: Ah, i
0: sí, això és un altre moment, és un altre moment. No sé, deu passar al darrere, deu estar tan contenta tot com ha anat, que, bueno, escolta'm.
2: Ha arribat a l'orgasme.
0: Això, evidentment, els hi foten una, a la policia els ha detectat, els hi han fotut una multa per... No hi ha la tipologia de cúpula al cotxe, però sí que hi ha conducció temerària, per no portar el cinturó de seguretat, distracció volant, no portar el cinturó cap dels dos, i més o menys perquè els han enganxat. Llavors, per què a la gent li agrada cúpular en llocs públics, ampliem una mica, fer coses com aquestes, amb moviment, que et veuen tots els que et van avançant, la gent anava pitant, pi, pi, pi... O sigui, quina explicació? Mira, li podria preguntar al psicòleg, també, que el tenim aquí en línia, que ens podria haver il·lustrat sobre aquest tema. Què hi ha al darrere d'això?
2: Clar, a veure, tenim que, per exemple, el fet de catxar, de fer-ho a l'aire lliure... Bueno, és que la Lleida és catxar.
3: De peina la cotorra.
0: Ah, sí, catxar. A veure, bueno, afegim al nostre vocabulari de guarreries diverses.
1: Catxar. Clar, catxar, no l'havia sentit mai.
2: És preciosa.
1: Amb el guió vaig dir, algú havia sentit mai?
0: No, però sí.
2: No, eh?
0: No, però...
1: Hi havia gent a la redacció que sí, però jo personalment...
0: Hi ha localismes, que els has sentit de vegades i hi ha localismes que no els has sentit mai.
2: Ah.
0: I aquest, diguem, sí o no? No
1: sí, sí, sentit, sí.
0: Però vaja, ens agrada molt catxar.
2: Catxar és home,
0: preciós, més...
2: preciós d'escoltar i de fer.
0: I que, maco, sí. Més o menys sí.
2: No?
0: Sí, sí, depèn del dia.
2: Doncs pues catxar és follar.
0: Ah, sí, no, això ja ens havia quedat clar, però vaja, sí.
3: Vale. Com ho sabia?
0: Calma.
2: Doncs fer-ho a l'aire lliure ens sí? produeix molt morbo. I, de fet, un dels aspectes que ens produeix més desig és la novetat, no? Fer alguna cosa que està diferent a lo que tenim per norma. I això, cerebralment, és un xute de dopamina. Canviar l'escenari on mantenim sexe, és a dir, sortir del llit, és a lo que estem més acostumats, pues pot incrementar l'excitació, no? Clar, l'adrenalina i el risc, doncs, aquesta possibilitat de ser descoberts activa, no? La freqüència cardíaca, la respiració, puja l'adrenalina.
1: Mm.
2: Clar, aquests elements, no, a què us recorden? Que a nivell fisiològic, aquesta activació és igualeta a la de l'excitació sexual.
0: Mm-hmm.
2: Per tant, per tots és conegut que tot allò que ens és prohibit, socialment inacceptable, difícil d'aconseguir, doncs, ens encanta, i això ho volem. I el sexe en públic, doncs, no podia ser menys. Transgredir la norma, doncs, forma part de l'excitació per a algunes persones. I, de fet, és una fantasia molt habitual, que no m'estranyaria que algú d'aquí la tingués entre el seu catàleg.
3: Clar. ¿Qué estás insinuando?
0: A veure, aviam, preguntem-li al nostre estimat Sergio Ramos, amb la Pili.
3: Bueno, lo hemos hecho al aire libre. Sí, el jardín de detrás de casa.
0: Bueno, pero no, si el jardín de casa no es gaire libre.
3: ¿Dónde estaban los niños en los columpios?
0: No, va,
1: Ramos,
0: no.
1: Bueno, organitza't el cap de setmana, noi.
0: A tu, Iel, t'ho pregunto, perquè sempre, com que no filtres gaire, tinc por que contestis la veritat.
1: Sí, no cal.
0: No cal. La Marta Torrents a Moix, sense te, que no
3: l'ha
0: presentada.
4: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. No, però a part de dir bona tarda, el tema aquest del furufuru a l'aire lliure o aquestes coses?
4: Poc. Poc, eh?
0: Però no he dit que no. I els espectadors i el públic que tenim aquí? Una senyora diu que no. No, cal que el micro... No, tots diuen que no. Això vol dir que els tres ho han fet.
2: Això diuen.
0: Molt bé.
2: Clar, això ens porta, no, el component del voyeurisme o de l'exhibicionisme.
0: Sí.
2: No? Algunes persones, pues, el fet de poder ser vistos, imagina que algú els podria estar observant mentre follen, o arriscar-se a que algú els pugui veure, pues, és molt excitant. Compte, perquè aquest tipus de desig no implica necessàriament que sigui un trastorn, ¿vale? Parlaríem de trastorn si es porta en pràctica sense un consentiment o hi ha un malestar clínicament significatiu.
0: Bueno, o la porta a un col·legi, diguem-ne.
2: Exacte, sí, això ja sí. És bastant delicat. Clar, el que veiem és que el desig sexual és sensible al context. Quan una situació genera una activació emocional molt intensa, doncs per l'aventura, la novetat o el risc que suposa, també augmenta molt el desig sexual. Vale? El que ens excita no és el lloc públic com a tal, sinó tot el que el lloc representa. Novetat, adrenalina, transgressió... Vamos, fer una cosa que està fora de la rutina. Però en el cas concret d'aquesta notícia...
0: Sí, els del cotxe.
1: Aquest és molt d'adrenalina.
0: Aquí no, aquí... Però això, a part que és un perill i poden tenir un accident i o matar algú o matar-se ells.
2: Clar, aquí sí. Està el tema, que és una conducta de risc extrem, ¿vale? Sí que estàvem dient que l'adrenalina i el fet de transgredir una norma que la gent ens pugui veure, pues, són factors que són molt excitants. I estic seguríssima que coneixeu algú, si no és el cas personal vostre, que hagi fet uns dits o bé una mamada mentre condueix. Mama,
0: podem dir una mica més finament?
1: Sí. Tothom coneix algú.
2: Algú, seguríssim.
0: Sí. On, això? On?
2: El cotxe, no, mentre el cotxe. Es condueix.
0: El cotxe quiet o el cotxe en moviment?
2: No, no, en moviment, clar.
1: Perquè és el que dius tu, és excitant, perquè està prohibit, perquè no sé què, t'animes i pam, pam, pam.
2: Claro. Segur, Pere, que coneixes algú que ho hagi fet.
0: No ho sé, ja ho preguntaré...
1: Coneixes a més d'un, jo crec.
0: Avui tinc el sopar, quan vagi a sopar amb els que tinc el sopar, els hi preguntaré.
1: Però bé, que no s'hauria de fer,
2: no,
1: això,
2: no,
1: perquè
2: no.
1: És perillós.
2: És perillós, és molt perillós.
0: Ah, va, moment.
1: No ho feu.
0: A no ser que sigui dels que van al darrere.
1: Home, clar, bé, va. Jo he portat a una amiga... Mare de Déu.
5: Perdó.
0: Mira,
1: jo, tornant. Tornant d'una discoteca. Jo, evidentment, no vaig veure, però els que hi portava
0: conduir,
1: sí.
0: Jo
1: havia de conduir. Llavors, tornant, érem quatre, dues persones darrere, noia i noia, i al meu costat una noia. I anava conduint, i jo, clar, vaig mirar el retrovisor, allò que vas mirant, no? I de cop veig que estaven passant unes coses bastant curioses a darrere. I sí, doncs vaig presenciar això i jo els anava dient, nois,
0: hi va haver-hi còpula,
1: sisplau. Sisplau.
2: Eren, amics teus, eh?
1: Eren amics meus i llavors els vaig deixar, no? Perquè jo...
2: Conducta de voyeurisme, aquesta, eh?
1: Sí. No, perquè jo els hi vaig intentar dir, nois, sisplau, per favor. I a més vaig pujar el volum de la ràdio perquè vaig pensar, mira, almenys que no molestin. I l'altra amiga de copilot, que anava una mica piripi,
0: baixa la ràdio.
1: Em deia, ui, quin mal de cap, deixa'm baixar el volum. I jo pensant, noia, que no ho veus, que estic intentant no sentir el que està passant aquí darrere.
0: Bueno, que han de descobrir un testimoni.
1: Sí, però em vaig cobrar un jersei, perquè la meva amiga, que estava fent la còpula, diguéssim, es va deixar el jersei i vaig pensar, me'l quedo, perquè...
2: Ai, no li vas tornar, després és digestiu.
3: I a mi, que no me passen aquestes coses...
0: No, home, vostè sempre tota la vida i on toca, al llit, amb la senyora.
1: Però en aquest cas, no, a mi no... Jo vaig seguir conduint, no em va despistar,
2: les diferents.
1: Per tant, aquí no passaria res.
2: No, aquí està bé. És incòmode per... Les persones que estan al cotxe,
1: home,
2: que no,
1: diràs,
2: no és tan de risc.
0: Però almenys no està prohibit ni és perillós. Bueno,
1: no, a mi no em va despistar,
0: M'agradaria saber què faria la policia si...
3: En tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchera.
0: Va, ja està, sí. Avancem. Paula.
2: Doncs clar, en aquest cas concret, el del vídeo... Estem parlant d'una conducta de risc extrem, no? Es posa en risc tant la pròpia vida com la de tercers, no? Perquè al final pegues un volantazo i adeu. Per tant, la peça clau aquí, molt probablement, sigui la cerca de sensacions. ¿Vale? Això és un tret de personalitat on les persones amb puntuacions altes tendeixen a buscar experiències que siguin molt intenses, noves, molt arriscades. I, efectivament, tendeixen a buscar conductes sexuals de risc, com aquesta que trobem en el vídeo. Mm-hmm. I si ho combines amb el consum de tòxics, com segur que és en aquest cas, doncs ja tenim la festa muntada.
1: Sí, perquè molts serens no semblava que anessin.
3: Bueno, el error fue hacerlo en una autovía, ¿no? Esto hay que hacerlo en una carretera de curvas.
0: Perquè, home, no, coi.
1: Ai, va.
0: No, de veritat, eh?
1: No, t'atures i...
0: Bueno, exacte, pots aturar amb un voral, amb un marge, una mica així, i ho fa.
2: Clar, però és que aquí el que els hi posa és... l'extrem, el risc.
1: I això seria un fetichisme?
2: Clar, més que un fetichisme, no. Aquí seria, pues, lo que dèiem, no? Aquest tret de personalitat que busque sensacions molt extremes. I el consum de tòxics, és que aquí el consum ja fa molt.
0: Val, però bueno, la sensació extrema que dona una recompensa en l'excitació, com deies, no entra en contradicció amb la, com es diu això, el límit social a una cosa que saps que està mal feta?
2: Però és que és això el que agrada. La prohibició.
0: De saber que pots...
2: Que bueno, està fora de la norma. És això el que posa, que està prohibit. T'excita més, no? Amigo. És com fer-ho aquí a la feina. Ho fas per què? Perquè està prohibit i te posa.
0: Bueno, no sabem si està prohibit aquí, no ho hem preguntat mai.
2: Bueno, no ho sé, ho deixeu fer.
0: No, sí, hi ha un codi de conducta.
1: Bueno,
0: hi ha un codi de conducta.
3: Jo... No, se puede ir en pantalón corto.
0: No s'inventi vostè això. Bueno, en fi, escolta, tot això em condueix al tema platja, també, no? Tema platja, piscines, bueno, més no, piscines, deixem-los tranquils, pobrets, ja. Però platja sí que hi ha molta tendència a la cosa aquesta, no?
1: A catxar.
3: Doctora.
2: A catxar. Perquè, clar, vosaltres què en penseu d'això? Ho heu fet alguna vegada?
0: El que, a la platja o...?
2: Però a la platja.
1: Conec algú que sí.
2: Sí, eh?
0: Jo tinc una amic que sí.
2: Bona experiència o mala?
1: Horrorós, perquè és la sorra que hi ha per allà, no sé què. No.
2: És que és aquí.
1: No,
2: és que el sexe a la platja com a fantasia està genial. Això està molt bé.
0: Bueno, això és la costa, depèn de la costa, perquè si te'n vas a Cadaqués, que no hi ha tanta sorra, potser no...
1: Però llavors és incòmode, és tu.
2: Una pedra.
3: En Castellón, que hi ha pedres.
0: Exacte, claro. A Castellón també.
2: Mal d'esquena.
0: Bueno, llavors què passa amb això?
3: Xirxes, Moncòfar.
2: Jo us he de dir que com a Nules. Fantasia...
0: Deixi parlar.
2: Com a fantasia, jo trobo que està molt... Està molt bé, com a fantasia. Però, pues, que no és molt recomanable, no? El sexe a la sorra, no?, el que estàvem dient ara, pues...
0: Bueno, pots endur una tovallola.
2: Però, a veure, la tovallola...
3: La colchoneta.
2: La tovallola té un diàmetre que te la cabe saltant, al final, no?
1: Bueno, encara fan aquelles tovalloles tan grans,
2: aquells
1: allò...
2: pareos. Sí. Bueno, us ho mig compro, però bueno, la sorra... Això te comences a rebossar. I la sorra enganxa de tot arreu, tu, és angoniós, bueno, això.
0: I l'aigua...
2: Bueno, l'aigua ja, això ja és harina d'altre costal. Clar, el sexe al mar, gens recomanable. Primer de tot, perquè l'aigua salada no ajuda a lubricar. Al contrari, o sigui, el que provoca és sequedat tant vaginal com anal.
0: Per què fas que amb el cap tanta contundència i claredat?
1: Que crec que s'ha d'anar molt de compte amb això que diu del tema de l'aigua, perquè més també això després et porta a infeccions d'orina, pot ser?
2: Exacte, perquè què passa? A l'aigua del mar, sobretot, hi ha molts microorganismes. I al final, vulguis que no...
0: Acaben entrant,
2: sí, exacte.
0: Se'ls convida a entrar amb una insistència notable.
2: Ah, exacte. I què passa, també? Que la fricció aquesta de l'aigua el que provoca és que trenqui els preservatius. Clar. Per tant, volem sexe segur. Val. No volem infeccions de transmissió sexual, sisplau.
1: Mai.
2: Sexe segur, vale? Per tant, jo us diria que escolteu el sexe a la platja com a fantasia.
0: Ja doncs ja està. Que la gent no faci aquestes coses estranyes, ja està. Si no, molt de tant en tant, o com un dia a la vida, ja està. Llavors, una altra cosa. Fa dies que hi ha un debat bastant potent a l'equip del programa sobre el tema de la calor.
1: Ah.
0: La gent està molt escalfada.
1: Acalorada,
0: exacte. No, anava a dir calenta, però no. Acalorada.
2: Però també, no?
1: També.
3: És que havia que aprovechar ayer que llovió.
0: Ah, sí, efectivament. No.
3: I no hacía calor, claro.
0: A veure, arribes a casa, fot una calor de nassos. No
1: l'aire condicionat és molt car.
2: És molt car.
0: Un ventilador. L'aire condicionat l'engegues i t'arruïnes perquè t'arriba una factura que és tan tieso.
2: Que plores, sí.
0: Efectivament. Aleshores, hi ha algun consell, algun truc? Es parta a les 4 del matí que fot menys fred, calor?
3: Doctora.
2: Per exemple. Mireu,
0: home, a les 4 no, tia.
2: Home, un sexe mañanero.
1: Home, mañanero, molt mañanero,
2: però, no l'heu fet mai, i per mi són els millors.
3: Però claro, tienes que aprovechar que tu pareja se levante a les 4.
0: Però, Paula...
1: A mi no em despertis a les 4 del matí.
3: ¿Quién de aquí su pareja se levanta a las 4? Claro, sí, que venga el diari.
0: No, sí. No, però una cosa, no pots posar el despertador i llevar-te al mig de la matinada per fer un fling.
2: No, ha de ser espontani, doncs perquè ficar-te el despertador t'agafa mal humor.
0: Sí, però si t'espertes a les 4 és per la calor.
2: Per exemple.
0: I en aquest moment tens calor.
2: Mireu, jo penso que la calor de l'estiu és l'ocasió, és l'excusa ideal per posar-nos creatius.
0: Ah, no? A veure, amplia.
2: Vale, per exemple, què em dieu? Sobre el marbre fred de la cuina. Em sembla una opció super sexy, sí o no?
1: Sí, endavant.
2: Està bé. A que sí?
1: Sí, sí.
0: No? Et veig com molt
1: entregada.
0: Molt dins del programa.
1: No,
0: del tema,
1: perquè sí. a casa...
0: Com és el marbre de casa teva de gran?
1: És fred. És estret, però és una pràctica que és habitual.
2: No?
0: Habitual.
1: Claro, sí.
0: Molt bé.
2: La provem, aquesta la provem.
0: Sí. El sanitol després, abans de cuinar.
3: M'he quedat alto.
1: Abans de cuinar i abans de riu. Ningú ve a dinar a casa.
0: No, molt bé.
2: Tot queda a casa.
0: No, aneu obtenint dades aquí que van avançant.
2: Què més? També podem introduir elements de joc, no? Com, per exemple, jugar amb gel. Passem el cubet pel cos... No? Sobretot, podem evitar zones erògenes, no?
1: I un bon...
3: Vamos con ellas!
0: A veure,
2: clar, perquè si les evitem, allarguem el plaer, no? El joc es fa més intens... No? Ho busquem amb més ganes... Al final és això, és el joc, no? És lo interessant de les relacions sexuals, vamos, que es vagi més enllà de la penetració.
1: Sí, sí.
2: No?
1: A favor.
2: A favor, totalment. Aleshores, què més? Pues, un altre clàssic, no?, que es pot fer amb la calor seria fer-ho a la dutxa. Catxar a la dutxa, sí o no?
0: Bueno, però això no és el mateix problema que el mar.
2: Bueno, sí, no.
1: Pots anar parant l'aigua.
2: Clar, exacte. Ah. Una cosa és estar dintre del medi aquàtic i l'altra és estar moll. Doblement moll, ja m'enteneu, però moll, no? Amb compte de no relliscar, això sí.
1: Amb els petitos.
2: Exacte. I també, pues, si tenim una piscina a mà. que també és una manera de refrescar-se. No tothom té una piscina a mà, però bueno...
1: Privada, però...
2: Privada, eh?
1: A no ser que siguis d'aquesta gent...
2: Que no vull que els alcaldes... alcaldes se'n va dir amb mi, eh?
1: Això del gel, és que ara...
0: Això del gel...
1: Escolta'm, digues. Per les zones, diguéssim, erògenes, això pot funcionar?
0: En concret,
2: sí, no, però no ens passem regla. Si l'acabes de treure justament de la neve, del congelador, fots el gel al clítoris,
1: no, clar, molt
2: agradable no serà això.
1: Clar, et cremaràs. Una mica,
2: sí, és molt sensible, eh? Compte.
1: Per tant, començar a ser braç, no?
2: Exactament.
1: Ja, d'acord, ja estàs
2: preparant
1: la cosa.
2: No estaves escoltant.
1: No, és que no, la part del gel aquesta no la tinc controlada, de dir.
2: Pues és un element que és molt divertit.
1: És per aguantar el morbo.
2: Clar, és entre divertit i dolorós, clar, al principi, quan te fots el gel aquí tot fred, però és molt sexy.
0: Molt bé. Paula, donem per conclosa la nostra guerreria d'avui, diguem-ne,
2: sí.
0: I ens rematem a la setmana vinent.
5: Versió RAC1. Reconcentrat.
6: I ara sí.
5: RAC1. RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
7: Bona tarda. Són les 5, un tall a 3 carrils de la C-58 per un accident provoca retencions a aquesta hora de la tarda al nus de la Trinitat, amb afectacions a la pota nord des de Santa Coloma de Gramenet i a la Ronda Litoral. Segons informa el Servei Català de Trànsit, un camió de recollida de residus ha volcat al quilòmetre 0,5 en sentit Sabadell, provocant un vessament d'oli que ha obligat a tallar la via. Els dos ocupants han resultat il·lesos. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicat oficialment a les autoritats de la Unió Europea la reintroducció temporal de controls fronterers a aeroports i ports amb connexió directa amb Itàlia. El ministre ha justificat aquesta tarda la mesura per fer front a la pressió migratòria que viu la ruta del Mediterrani central i pels efectes assegura de l'activitat de les xarxes de delinqüència transfronterera. El ministre recorda que la reintroducció dels controls es fa de manera temporal d'acord amb el reglament europeu i el codi de frontera Schengen. D'aquesta manera, Espanya respon amb la mateixa mesura presa per Giorgia Meloni quan va voler desactivar l'espai Schengen després de l'entrada massiva a Ceuta. Mentrestant, a l'aeroport, tranquil·litat entre ciutadans italians pels controls fronterers.
8: Somos llegado en el aeropuerto y nada, todo tranquilo.
9: La policía nos ha parado para vernos documentos y basta.
10: No problema, no controlo pasaporte.
11: Solo han controlado la carta de identidad.
7: I a propòsit d'Itàlia i dels aeroports, un núvol de cendra, fruit de l'erupció del volcà Etna a Sicília, obliga a suspendre els vols d'arribada a l'aeroport de Catània. Pel que fa a les conseqüències polítiques de la crisi migratòria, el president del Senat, Pedro Rollán, ja ha enviat una carta als ministres Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles i José Manuel Álvarez per advertir-los de les conseqüències legals si no compareixen a la Cambra Alta entre el 12 i el 17 d'agost per explicar la gestió dels fets de Ceuta. Tot i que l'executiu central pretén retre comptes exclusivament al Congrés a finals de mes, al·legant que és la cambra prevalent, Rollán ha recordat que ambdues cambres exerceixen el control del govern en igualtat de condicions i que els ministres no poden triar on compareixen. I a Catalunya. Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil, on es calcula que hi podria haver enterrades 14.450 persones. A més, el cens de desapareguts durant la guerra i el franquisme compta ja amb 8.408 inscripcions. Són les dades que es desprenen del comunicat que ha enviat la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat i que són relatives al primer semestre del 2026. Per la seva banda, el programa d'identificació genètica ha acumulat 4.700 perfils de familiars en 10 anys i 2.200 mostres corresponents a un miler de persones exhumades. El director general de Memòria Democràtica, Francesc Xavier Menéndez, ha subratllat que cada fossa que s'obre apropa a restituir la identitat de les víctimes i a donar resposta a famílies que en molts casos porten dècades convivint amb la incertesa. I ara els esports, Quim Salvador.
12: És a punt de començar l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP amb Jorge Martín a la posició preferent del circuit de Silverstone, Marc Márquez sisè a la segona fila de la graella de sortida i Àlex Márquez setè a la tercera. El líder de Moto3, el murcià Máximo Quiles, s'ha trencat la clavícula esquerra en una caiguda a la qualificació i és baixa per la cursa de demà. Passem al futbol. El Barça jugarà aquesta nit un triangular amistós contra l'Udinese de la Sèrie A italiana i el Nottingham Forest de la Premier League anglesa. 45 minuts contra cada rival. Seguirem el torneig en directe amb el Barça en xancletes des de 3:15. Ronald Araujo s'ha acomiadat aquest matí dels companys de la ciutat esportiva Joan Gamper perquè demà volarà cap a Liverpool per incorporar-se cedit al Liverpool, al Club Red, la pròxima temporada. Tampoc han viatjat a Udine Marc Casador, Roni Bargi ni Jofre Torrents, que estan pendents de tancar també la seva sortida del Club Blaugrana. També jugaran avui partits amistosos l'Espanyol contra el Coventry City de la Premier League anglesa a 7:15 a Coventry, i el Girona contra el Nàstic de Tarragona a 9:15 al nou estadi de Tarragona. El seguirem tots dos en directe també a RAC1. I aquesta passada matinada ha mort a l'Argentina Jorge Messi, pare i representant de Lionel Messi. Tenia 68 anys.
7: Les precipitacions ja superen els 8 litres per metre quadrat a la Vall d'Aran i les properes hores es faran notar també en altres sectors del Pirineu, Prepirineu i comarques de Ponent. Els ruixats poden anar acompanyats de tempesta amb possibilitat de calamar-se i amb ràfegues de vent superiors als 80 km per hora. A més, localment poden deixar molta pluja en poca estona. La resta de Catalunya predomina el temps estable amb sol, núvols alts i termòmetres que es mouen entre els 30 i els 35 graus. Això és tot. Tornem a més informació a les 6.
6: Hola a tots.
13: Així sona. Reconcentrat.
6: Exacte.
14: OK.
15: Ciutadans de Catalunya.
13: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
16: Especial 50 anys.
17: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
18: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa rigorós i ferit.
17: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
18: I han estat molts els bons moments que ens ha deixat aquesta temporada.
17: Que no arribeu a ser de carnusos, hòstia, han estat molts els moments.
18: Molts, sí. Salvador de Calva Joco.
17: Però no tens agüela, tu, o què?
18: Home, no, però ho expliquem una mica així. Perquè...
17: Te fotré una estasolà, te vestiré de bombero de cop, eh?
18: No cridi, no cal que insulti. A més, el sentirem de seguida. Parlant dels talls dels pagesos, algunes de les principals les carreteres del país.
17: I més coses te tallaré si no me deixeu en pau, hòstia.
18: Bueno, també també recuperarem una connexió amb Madrid.
17: Sí, per parlar de la trobada entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, que també la vam viure aquesta temporada.
19: Sobretot mirem cap a Madrid tota l'estona, que allà és on passa les coses importants. Aquí no, aquí només som una petita província. Endavant, Oscar Botiflermao i tot el seu equip.
17: Calla un moment, Mohamed. Comentarem aquesta trobada Junqueras-Sánchez amb en Jordi Armenteres, el nostre company.
19: A mi m'encantaria ser corresponsal.
17: A Madrid?
19: Bueno, a algun altre lloc més important.
17: Per exemple?
19: Puigcerdà.
17: Puigcerdà?
19: És que tota la resta de destinacions estan supercremades.
17: Però no t'agradaria ser corresponsal a l'estranger, no sé, al Líban?
19: Al Líban? Què dius, tio? Jo no paeixo bé l'humus. A més, el Líban és el primer que bombardegen quan hi ha moguda a Orient Mitjà. El primer que peta és el Líban. Jo no estic en contra de les guerres, però estic en contra d'anar a les guerres.
17: Vinga, tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà a la història...
19: Però us farà companyia. Com els corresponsals. Una vida solitària, no?
20: Que els Estats Units han anunciat que abandonen una setantena d'institucions internacionals, moltes d'elles agències de l'ONU.
21: Molt bé.
20: D'acord?
21: Molt bé. Vale.
20: Sí.
21: I?
20: Un moment, ara ho explicarem.
21: No, és que els Estats Units se'n van de 70 institucions internacionals.
20: Sí,
21: tu dius això i et dic, i?
20: Sí, ja, sí.
21: I encara tinc una altra pregunta que no és i.
20: No.
21: Te l'amplio, si vols.
20: No cal que l'ampliï, ja sé quina
21: és. I què?
20: I què, sí. La qüestió és que els Estats Units...
21: Te l'amplio més?
20: No.
21: I a mi? Què?
20: Ara li
18: ja són moltes paraules,
20: sí, són moltes paraules. El món canvia a una velocitat, a gran velocitat, sí. I vostè, a mi què? Bueno, vagi fent. La qüestió,
21: Què ha passat?
20: La qüestió és que els Estats Units, que ja havien sortit de l'Organització Mundial de la Salut, per exemple...
21: Bueno, per les vacunes, clar, no serveixen per res. No serveixen per res.
20: No és veritat. No és veritat. O sigui, serveixen, entre altres coses, perquè vostè encara estigui viu.
21: Jo no m'he donat ara, aquest hivern, la vacuna, la de la grip.
20: Sí?
21: Jo no he passat la grip,
20: Bueno, serà per dues coses, per casualitat.
21: Perquè no m'he vacunat.
20: No, perquè s'ha vacunat tot el seu voltant. Exacte. O sigui, vostè, l'antivacuna és bo,
21: bueno,
20: és el que es vacuna tothom, menys ell. Vull dir, això del meu fill no cal que es vacuni, perquè ja està vacunat la resta de la classe.
18: S'han vacunat tota la resta.
20: Doncs ja està, llavors és fantàstic.
18: Sí, jo també faig antivacunes, hòstia. I vostè deu ser, perquè vostè surt de casa per anar al bar, i de bar a casa,
21: sí,
18: i al bar
21: deu estar... Cotxe.
18: En cotxe, exacte.
21: En cotxe, home, per favor.
18: I el té a la vorera al davant, això que no s'ha comentat.
21: Tinc 250 metres. Jo tinc calculat. 250 metres.
18: Bueno,
21: al bar. Passa que aparco el cotxe al vado que hi ha al costat.
18: Sí?
21: Un vado d'aquest de carga i descarga.
18: Sí?
21: Que si està ocupat, després al davant del carga i descarga, sí? Hi ha una plaça de minus vàlid que sempre...
18: No.
21: Poso els intermitents.
18: No. Llavors,
21: sí. I si no... Bueno, posava els intermitents fins que se'n va acabar la bateria.
18: Sí?
21: I em va dir el mecànic, diu, és que això és...
18: Clar.
21: Xupa. Les xupa bateries la avui en dia xupen.
4: Moltes llavors... hores al bar, perquè se t'acabi la bateria amb els intermitents.
21: Bueno, escolta'm, hi ha amics.
18: Sí.
21: I, vull dir, es fot a xerrar, i escolta'm, i al final el que faig quan deixo ja la plaça Minus Vàlid és posar-hi un paperet.
18: Ah, sí?
21: Ahora vuelvo.
18: No, bueno...
21: Perquè coneix algun telèfon, no?
18: Sí.
21: No, bueno, vull dir, la gent ja coneix el meu cotxe.
18: No, home.
4: Ja vindran a poder venir al bar, també.
21: El sí. Minus Vàlid,
18: sí.
21: Si existeix...
18: A veure, un moment.
21: Ja pitarà. O ja sortiré.
18: La qüestió és que ara ens centrem en el tema. Ja parlarem de les seves places i com a parc. La qüestió, dèiem, és que els Estats Units, que ja havien sortit de l'Organització Mundial de la Salut, o que posen en perill l'OTAN, deixen clar que van per lliure i pleguen dels acords i institucions internacionals...
21: Però un moment.
18: Els hi van a la contrasegona, ens ha publicat...
21: Què? Institucions internacionals?
18: Sí.
21: Parlem clar.
18: Sí.
21: Digues xiringuitos.
18: No, a veure, hi ha qui diu que tota aquesta estratègia forma part d'un replegament internacional per una banda, d'una política més aïllacionista...
21: Sí, segur?
18: Per
21: jo a Donald Trump no el veig aïllat, eh?
18: Home, no, ja...
21: No. Per exemple, ara està més unit que mai amb Venezuela.
18: No, ja, sí.
21: Sí o no?
18: Sí.
21: Està aïllat o unit al petroli?
18: Bueno, unit. Miri, no ho sé.
21: Si voleu, podem fer una repassada a algunes d'aquestes institucions internacionals que el Trump abandona.
18: Sí.
21: Per exemple, ojo, eh?
18: Aviam, què?
21: N'hi ha la vora 70,
18: sí.
21: Vas llegint,
18: sí.
21: I al·lucines.
18: Per què?
21: N'hi ha una que es diu...
18: Sí.
21: Aliança Solar Internacional.
18: Sí?
21: Però això és què és?
18: Com que això?
21: Una organització de marcianos.
18: Home, no,
21: Aliança Solar Internacional. Oh. Així, així, en el Madrid?
18: No, home, explica-li. Aliança Internacional, Solar Internacional, jo tampoc sabia què era. Ho heu hagut de buscar.
21: Aliança Solar Internacional, ja t'ho dic jo, un xiringuito.
18: No. Xiringuito de marcianos, no. És una organització internacional de països que promou l'energia solar en comptes dels combustibles fòssils.
21: Ah, bueno... És normal que se'n vagi Donald Trump, no? Tu veus el Trump pujant plaques solars a la Casa Blanca?
18: No, de moment...
21: Filant-se al terrat?
18: El que ha fet és reformes i ha ampliat una sala, diguem, per poder-hi fer ball.
21: Tu el veus esperant al Trump 30 minuts sota la dutxa, amb l'aigua oberta, perquè li surti calenteta gràcies a l'energia d'un molí de vent de la Manxa?
18: No és aquest tipus de persona i realment...
21: Tu el veus utilitzant l'aigua del bidet per regar les plantes?
18: De la seva residència de Mar-a-Lago, per exemple.
21: Sí, per exemple.
18: No, home, recordem que Trump, la primera ordre que va donar quan va tornar a la Casa Blanca...
21: Era regar
18: que...
21: les plantes?
18: No, era no. Que pugessin la pressió de l'aigua perquè li semblava que la dutxa sortia massa.
21: Claro,
18: massa fluixa i com president dels Estats Units, claro. No, feia de pobre.
21: Bueno, és que era la dictadura woke, no us en recordeu, però amb el tema de la sequera ens van vendre la moto
18: de que
21: l'aigua s'havia de posar menys pressió. Escolta'm, anem a veure els pantanos?
18: Els embassaments, ara, sí, aquesta és la seva pregunta. Si per pantanos vol dir embassaments, crec que estan al 85%.
21: Fixa't.
18: Sí, 86.
21: Fixa't, i la sequera?
18: Bueno, a veure, no vindrà d'un puto 1%. No, sí, és que el Basté està molt obsessionat amb el tema i cada matí ens ho repassa. I jo també. Perquè li dona com molta... Jo crec que hi ha dues coses que li donen tranquil·litat al Basté.
21: Sí.
18: Una és Hansi Flick i l'altra que els pantans estiguin plens.
21: Bueno, també que els culers també ens dona tranquil·litat.
18: Sí, home, i en Basté valgui la redundància.
21: Però escolta, més xiringuitos dels que se'n van als Estats Units. Segueixes mirant. Aliança Solar Internacional. Aquesta ja l'hem d'aliar de valer, molt bé. Mira aquesta.
18: Què?
21: Els Estats Units pleguen de l'Organització Internacional de la Fusta Tropical.
18: Bueno...
21: Però què et regalen quan hi entres? Una camisa hawaiana?
18: No.
21: Una caipirinha i una cadira feta amb fusta de cocotero? Vinga, home, per la mort de Déu!
18: No, miri, és igual. Avui a la competència també trucarem. Per cert, trucarem a la Soraida.
21: Sí, sí, i et connectarem amb el nostre home a Madrid, en Jordi Armenteres, perquè ens expliqui com va la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez. Avui a la Moncloa escenifiquen un pacte perquè Catalunya rebi 5.000 milions d'euros més cada any.
14: És que no... Bon dia,
21: Joan. Bon dia, Mohamed. Sí, que no veig calen... que t'estàs encenent ja.
14: Home, jo ja vinc en ses de casa.
21: Sí,
14: fins
21: això
14: que
21: sí.
14: No siguin lliures, jo seré una torxa que guia el poble.
21: Però has sentit que avui es reuneixen en Junqueras i en Sánchez, deuen estar reunits.
18: Sí, a les 12 començava.
21: Veus?
14: Jo crec que Junqueras ha entrat vestit i sortirà en calçotets. Això per començar.
21: Amb els pantalons i els turmets,
14: sí, senyor. És el que passa a tots els catalans en els últims 300 anys. No, és que he ido a reunirme con un socialista donde está mi cartera.
20: Jo tenia el mòbil encima de mesa.
21: Sí, i ara tinc el Pegasus instal·lat.
20: Ara tinc el Pegasus i ja no pot ser el Click i la Vanguardia.
21: Estàs en contra d'aquesta reunió?
14: És que no calen reunions per aconseguir més diners. El que cal és fer la independència i que deixi de funcionar el tren dels diners.
21: Però quin tren dels diners?
14: El tren que cada dia se'ns emporta 65 milions d'euros als catalans cap a Madrid i no tornen.
21: Cada dia.
14: El tren dels diners, que és l'únic tren que funciona puntual a Catalunya. 65 milions d'euros diaris. Que són 24.000 milions d'euros l'any que se'n van i no tornen.
21: No,
14: i després venen una merda de reunió per dir no, hem recuperat 5.000 milions dels 24.000 no. que se'n duen. No,
18: els tenen segrestats.
14: No. Exacte, i els tenen segrestats i et donen una orella i encara has de vendre l'orella com, mira, hem guanyat una orella, O sigui, surt Junqueras amb una orella.
21: Amb la seva pròpia orella.
14: Probablement, i amb una cama.
21: Sí, sí,
14: era... Qui m'ha robat el cotxe, que lo tenia menys vàlid?
21: Sí, sí, això era
14: en fi...
17: No, sisplau, una mica de tranquil·litat, que avui tenim molt bones notícies i això s'ha de celebrar.
20: Ah, sí? Per què?
17: Home, Pedro Sánchez ha permès que un català pugui entrar a la Moncloa.
20: Bueno, la Moncloa, a veure...
17: I segur que el rep amb la samarreta del Covid. Hòstia. I si jo... Va tot com jo crec que ha d'anar.
20: Sí.
17: Pedro Sánchez haurà contractat els Estopa perquè toquin la guitarra a les escales del Palacio de Moncloa.
20: Però perquè han de tocar Estopa...
17: I així, quan surti en Junqueras,
20: sí,
17: amb el maletí, amb els 5.000 milions aquests d'euros,
20: sí,
17: els Estopa estaran allà. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un... Ara no sé quin cotxe
20: sí, era. Panda,
17: és un sí. Seat Panda.
20: Sí, és l'únic que rima, crec.
17: Sí.
20: Eh?
17: Ah, sí.
21: De tota la seva carrera.
20: Sí, bueno.
17: Que bé que ho van fer els Estop a les campanades de Televisió Espanyola.
20: Sí, sí, molt bé.
17: Sí, sí, quina il·lusió.
21: Sí, va venir als quarts.
20: Sí, sí. Sí. Bueno, sí, com sigui. Moltes gràcies, senyor Sinisi.
17: Va, que avui el 3CatInfo 3/24.es
20: no sé
17: com es diu, ja s'ha publicat la predicció de tot el temps de l'any. Del 2026.
20: La predicció meteorològica.
17: El temps meteorològic. La tradicional prova de la ceba. Preveu que aquest any 2026 plourà normal a Catalunya.
20: Ah.
17: Visca!
20: D'això no hem fet notícia.
17: Home, sí. Però que no crieu visca.
20: No, un moment.
17: Visca! Visca! Alegria, plourà normal.
20: Plourà normal. És veritat que cada any surt aquell senyor en Pauet de Santa Pau.
17: En Pauet de Santa Pau.
20: Sí.
17: És estructura d'estat.
1: Que en realitat no es diu Pauet, però vaja.
20: Bueno, és en Pauet de Santa Pau, que és un amic del Tito. Aleshores, en Pauet...
21: Podria ser-ho, sí.
20: Té nom d'amic d'en Tito. En Pauet de Santa Pau, que llegeix si plourà o no durant l'any a partir de com suen les capes d'una ceba de la zona de Santa Pau un cop tallades...
17: Salades. Perquè si no, no sua la ceba.
20: I deixades a l'intempèrie una nit. I aleshores tu interpretes...
17: Increïble. No, tu no. Només ho pot interpretar en Pauet de Santa Pau.
20: Sí, quan deia tu...
17: Això només ho pot ser un superheroi català com en Pauet de Santa Pau.
20: Què diu ara?
17: Però tu saps com n'és de difícil... llegir una ceba que t'hi acostes i plores.
20: Ja, clar. Que les llàgrimes no et deixin... O sigui,
1: és important que la ceba no tingui la lletra molt petita perquè llavors t'hi has de costar molt.
20: Ah, exacte. Cal dir que l'any passat ho va clavar força, les coses com siguin.
17: Home, és que és ciència popular, eh?
20: Sí, bueno, ciència popular. La ciència o ciència és...
17: I perdona, i si plou, com ha anunciat en Pauet de Santa Pau, sabeu gràcies a qui és? Exacte, tu ho has dit, a Salvador Illa.
20: Jo no he dit res.
17: Salvador Illa només mira el cel, ja fa ploure.
20: Bueno, que ha de fer ploure...
17: Salvador Illa ha omplert ell sol als pantans de tot Catalunya.
20: Sí, home, ara... Com...
17: Perdona, que sí, que les meves fonts em diuen que Salvador Illa ha pujat diverses vegades fins al pantà de Sau,
20: sí.
17: Se l'ha vist,
20: sí.
17: Pujant al pantà de Sau amb aigua a la boca
20: sí.
17: I escopint-la dins del pantano.
20: Són molts viatges, eh?
17: A poc, eh? Salvador Illa, amb perseverança i paciència.
20: Sí.
17: I així ho ha omplert tot.
20: Sí.
17: Per tant, recordeu, quan beveu aigua de l'aixeta, és aigua que prèviament ha filtrat la boca de Salvador Illa.
20: Hòstia, bueno, en fi, avui també parlarem del Barça.
17: Aquí no heu cantat visca, eh?
20: No, bueno, s'ho estan pensant. Avui també deia que parlarem del Barça, que s'ha plantat a la final de la Supercopa d'Espanya, que, com sabeu, es juga a la comunitat autònoma de l'Aràbia Saudita.
17: Efectivament. Soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol. Passió pel futbol. Passió per la Supercoca d'Espanya.
20: Supercoca no, Supercopa.
17: Bueno, ara es diu Supercoca perquè l'Atlètic de Bilbao dels germans Williams va quedar com una coca.
20: Sí.
17: 4 gols en 20 minuts i al final 5-0 i cap a casa.
20: No, cap a casa no, que juguen a l'Aràbia Saudita i cap a casa.
17: Efectivament, quin gran país.
20: Sí.
17: A quin culer li importa la democràcia quan veu el Barça marcar 5 gols
20: sí.
17: I jugant amb una samarreta que semblava dissenyada per un mico rastafari.
20: Bueno, cert que el Barça va estar en equipació...
1: La quarta equipació, em sembla
20: la
1: que és.
20: Quarta, sí.
17: O la cinquena, jo ja m'he perdut.
20: Si no tenim en compte aquella que es va posar de moda, que no era del Barça, sinó que era de Top Manta, diguem, i que ho va petar. Sí, com sigui, és amb les ratlles així com tortes, una mica anys 90, efectivament.
17: M'encanta. M'encanta aquesta nova samarreta. I el que més m'agrada és el públic saudita. Un públic que aplaudeix coses com els fores de banda.
20: Ja, potser és una altra tradició.
17: I les protestes de Hansi Flick. Ells veuen un tio emprenyat com una mona i aplaudeixen. Això és espectacle.
20: Això és mig gol, eh? I un estadi també mig buit, no?
17: O mig ple.
20: Sí, bueno, clar, sí.
17: Depèn com es miri. Jo sóc optimista. Mig ple de moltíssima gent amb bigotis i perilles molt frondosos. És el públic que volem. I és el rival que ens mereixem.
20: L'Atlètic de Bilbao. No va fer el seu millor partit, el Bilbao.
17: Van jugant caminant des del minut 10.
20: Sí, primer van córrer molt, però ja es van gastar. O sigui, allò que baixa la bateria en 2 segons...
17: Efectivament, hi havia un problema de bateria.
20: Hi havia un problema de bateria.
17: Això és el cable USB, que no carrega bé.
20: No va carregar bé,
17: No, senyor, i quin gran Rafinha,
20: Dos gols que fa bé, sí.
17: Rafinha, l'única persona capaç de portar 4 models de perilla a la mateixa cara.
20: Sí.
17: No sap controlar una pilota, però xuta fortíssim.
20: Home, sí que la sap controlar.
17: Xuta tan fort que el porter de l'Atlètic de Bilbao va marxar de la porteria al crit de "mira, jo passo".
20: Molt bé.
17: Cañardos no se vale.
20: Cañardos no se vale. Fet aquest viatge de 16.000 quilòmetres ara perquè em fodeu canyar-nos. Bueno, en fi, moltes gràcies i que vagi bé. Canviem de tema.
17: Canviem de tema, sí, perquè els pagesos catalans tallen autopistes a hores d'ara també, com l'AP7 i l'A2 des de primera hora del matí.
2: Sí, protesten. De fet, ara m'enviava fotos la Bàrbara Julba, que està al tall que hi ha a l'AP7.
17: Ai, la Bàrbara està allà?
2: Sí, si vol parlar-hi, li dic que es connecti, eh? Vull dir que no, ja que no tinc cap problema.
17: Home, per l'amor de Déu, la Bàrbara Julba?
20: Fem ràdio.
17: Home, això és reporterisme en majúscules.
20: Sí, exacte.
17: Us recordo que la Bàrbara Julba ja va estar amb els pagesos fa temps.
20: Sí.
17: Fa temps. I va entrar en una connexió menjant poma.
20: Sí, bueno...
17: Perquè la va robar algun pagès.
20: La va robar algun pagès perquè la Bàrbara sap que... Bueno, saps que si entres a la competència, doncs has de portar una cosa com, per exemple, menjar poma més de la
17: connexió. Escolta, bon dia, Bàrbara Julbe.
3: Bon dia. Estic aquí per menjar amb poma de Girona.
20: Sí, és una connexió memorable. De tota manera, d'aquestes fotos que ha enviat, hi ha alguna foto que haguem
2: de destacar? Sí, un esmorzar que ens ho podrà... Bàsicament, un esmorzar quantiós i de pan tomàquet i embotit.
20: Home, sisplau.
2: I aquí amb una
20: espuma, oli... Aquí hi ha unes taules muntades d'aquestes plegables de l'Heroi Berlín.
2: I molta palla.
20: Això ja hi ha... Un senyor amb barretina. Un pagès amb barretina i amb vermilla negra, escolta'm, ja és confiança total. Confiança total, sí. Que no sigui aquell senyor que com es diu aquell, que està a Instagram, que es fota davant d'unes...
2: Agustí...
20: No sé, l'Antoniet, no sé com es diu, però...
2: És un senyor que...
22: Jordi Roca, em sembla.
20: No, és aquell senyor que fa torrades, sempre...
22: Sí, sempre fot all, sempre fot all.
20: Antonio, sí, és un senyor que cada cop...
23: Candidat d'Aliança Catalana a les següents eleccions. No, no, no.
2: Molta pinta.
22: Bueno, candidat a un infart, de miocardi. Escolta, es fot uns tiberis, que jo no sé si s'ha fet alguna analítica, aquest senyor. Està més vermell la pell que la barretina que porta.
23: És el mateix Pantone.
20: Jo crec que no caldrà que es faci analítica, perquè més o menys, és aquell tipus d'analítica i ja la veus des de fora. No cal reblar-la, no cal... O sigui, perquè si no, també és aquell tipus d'analítica que a mà dreta, on surten els números, són tots en negret.
22: Tot asteriscos.
20: En negret i subratllats, o sigui, com guixats.
22: Però escolta'm, els pagesos avui de protesta, poca conya, perquè aquí hi ha problemàtica, però no es poten esmorzar de forquilla, que és com... Bueno, esmorzar de forquilla. Jo diria que és esmorzar de motosserra.
20: Sí, has d'anar a saca.
22: És guapo, sí.
2: Doncs, escolteu, us explico per què protesten els pagesos, perquè protesten per l'acord de comerç entre la Unió Europea i Mercosur, segons ells. Sí. Això permetrà, és un acord que s'ha de signar d'aquí poc...
17: Lo de sempre, hòstia, sí.
20: Un moment.
17: Ja tenim acords en lo Motosur, aquest, de lo Mercosur.
2: Mercosur, que permetria l'entrada massiva de productes agrícoles i ramaders que estan produïts amb productes i normes que aquí estan prohibits, com pesticides, hormones de creixement...
17: Claro, aquí no podem fotre ni pesticides, ni hòsties, home, ni ensufatant, segons què.
2: Millor.
17: Hem d'ensufatar en aigua mineral.
20: Home, no, sí, home.
17: Pa matar el pugó.
20: Collons, sí, home.
17: I, en canvi, mos deixen entrar a tota la fruita esta d'Amèrica del Sur, que ve, que vamos, allí ensufaten en àcid clorhídric.
20: Però si carregues tot amb àcid clorhídric, queda tot cremat.
17: Fora, home, fora.
2: Podem saludar la Bàrbara Julbé, que està a un d'aquests talls de l'AP7, diria.
17: Que s'ha fet pagès allà?
2: No s'ha fet gairebé.
17: Home, collons, ja els coneix a tots.
20: Bàrbara, bon dia i bona hora, on ets?
24: Hola, què tal? Bon dia i bona hora. Ara mateix estic dalt de tot d'una bala de palla.
17: Bravo!
0: tot l'Empordà, des d'aquí.
17: Bravo, veus? Us ho he dit. Mai està com una reportera normal.
18: No, clar,
17: sempre, o menja una poma o dalt d'una bala de palla. Això és tan romàntic, a dalt d'una... Estàs acompanyada a dalt d'una palla?
0: Molt ben acompanyada, com sempre. Tinc tres pagesos aquí al meu costat del sofà.
17: Però què dius?
0: No us ho creureu, però han muntat un sofà a dalt d'una torre de palla.
17: Mora de Déu, doncs escolta'm, nena, vull dir, ja et deixem tranquil·la.
18: No, que expliqui amb qui són aquests pagesos i sobretot què demanen.
0: Mira, qui són aquests pagesos? El vostre nom, si us plau.
5: Martí
8: i Pol.
0: Martí i Pol.
17: I el Miquel.
0: En Miquel, espera, tu dius Miquel?
8: No, Joan.
0: Joan, el tercer que...
23: Sí, Joan, Miquel.
0: Llàstima.
17: Està algun d'ells, no foteu conya, que són lo Miquel, i lo Martí, el Pol i el Joan.
18: Sí,
17: també sí, mos coneixem.
18: Sí, bueno, sí, es coneixen entre tots.
17: Pregunta'ls-hi de cada qui és, de qui són.
18: No,
17: home, no, collons, tots tenen una motà, eh?
18: Sí, tots...
0: Us estan sentint.
17: Ah, home, Miquel, tu de cada qui ets?
8: I en Miquel és l'únic que no hi ha.
5: Ah, no,
17: Miquel no hi ha cap. Me cago en Déu.
5: I en Martí, i en Pol...
18: I en Joan.
17: Qui ets tu?
5: En Miquel n'hi ha molts.
17: Qui molts parla?
5: Qui parla? Ara sóc en Pol, jo.
17: En Pol, Pol, de cada qui ets?
5: Jo sóc del Masot.
17: Del Masot?
18: Sí.
17: Vale, però el Masot...
18: Aviat.
17: Bueno, passa'm a l'altre.
5: Passo a l'altre.
17: A veure. Lo Martí, Martí.
5: Digues.
17: Ah, sí, el Joan. Martí, de qui ets tu?
5: Jo sóc en Martí, ja t'ho he dit.
17: Sí, home, collons. Però, hòstia santa, d'on vens? I com se diu la motae de la família? No teniu motae o no?
5: Sí, home, sóc de Can Rostell i d'Esponellà.
17: Ah, collons, ah, hòstia santa.
18: Aviam, anem a la...
17: És lo que vestís. Tu t'imagines un aristòcrata.
18: Sí, bueno.
17: Que li preguntes com se diu i te digue... Xavi?
18: No, Xavi...
17: Vos te diré Javier del Pomposo de no sé cuántos, de sa mare, el padre que lo parió.
18: Dos Sicílies i Sardenya.
17: Pues los pagesos fem igual, la gent de poble.
8: Pregunte-li què estan reclamant.
5: Ara, en Salvadret sí que en sap.
17: Ara me cago en des. Què collons, què reclameu, hòstia santa?
5: Ah, reclamem el tema del Mercosur i després també totes les polítiques com s'han desenvolupat de lo que és la dermatosis i de la PPA. De lo que és la gestió de la fauna salvatge, entre moltes altres coses.
17: Explica-ho això, perquè no s'ha explicat prou lo que passa en los jabalís i tot això.
5: Bueno, que fa molts anys que ens queixem que hi ha una sobrepoblació i fins ara no es tractava amb atenció i ara resulta que ha arribat un problema i ha sigut el problema de tots.
17: Bueno, que foten
5: quan fins ara semblava només el problema de quatre que enxafaven els camps.
17: Exacte. Sí, i el Joan que no diu res o què? Que és de Cal Mudet?
5: No és en Joan, és en Pol, hòstia, Salvador.
17: En Pol, me cago en Déu. Jo ja no sé.
18: Quin merder que porta.
17: Sí. No me digues Salvador, que Salvador és mon pare. No. Jo sóc el Salvadoret.
18: Vale. El seu fill com es diu, per
17: Salvadoret,
23: també. Salvador.
17: Perdó, anem escurçant.
18: Bueno, anem escurçant. Quan està previst? O sigui, això fins quan ha de durar?
8: Sí, que és una pregunta difícil.
5: Fins que ens en cansem, arribem a un pacte com Déu mana.
17: Exacte. Mm-hmm. Què li pregunteu a Donald Trump? Fins quan ha de durar?
18: No, bueno, ja ho ha dit ell. Que
5: no ens en cansarem.
18: I això, de tota manera, esteu tallant ara mateix a la carretera o no? El tall s'ha aixecat?
8: No.
17: Pregunta difícil, també.
18: Sí.
5: No, perquè arriba... Res, som aquí mig de l'AP7, si voleu venir, veniu.
18: Sí.
5: Ens estem esperant.
17: Molt bé. Ja agafaré la jondera i vinc cap aquí, eh?
5: Va per dies.
18: Va per dies.
8: Molt bé,
18: doncs, escolta...
5: Ah, això mateix, Salvadoret.
18: Bàrbara.
5: No, això
17: molta sort, companys.
0: Sí.
18: Sí.
0: Moltes gràcies. Ja ho sabeu que ara d'aquí poc ja prepararan el dinar i això, tot i les... Els ànims que estan caldejats, hi ha moments més de relax, no? Com el del dinar, que ara d'aquí poc ja començaran.
17: Mm-hmm. Sí, senyor.
18: Bé, ara sentíem de fons els pagesos i hi ha un...
17: Sabeu el que diuen? Pagesia o mort?
18: Pagesia o mort. Bueno, sí, crec que després el van retocar una mica, aquest lema.
17: Potser ser ara pagesia i puta mort.
18: No, o pagesia o mort.
0: Va cap aquí, diuen.
18: Va cap aquí. Doncs moltes gràcies. Qualsevol novetat...
0: Va cap aquí.
17: Avui, a la competència, també parlem de la Universitat d'Oxford, un estudi que ha provat que la gent que fa servir fàrmacs com l'Ozempic per aprimar-se, quan deixen de prendre-se'l, s'engreixen molt més que la gent que fa dieta normal.
19: Sí, perquè és l'efecte rebota. Això
17: ara, és el que es coneix com rebota, i el teu cul es nota.
18: Sí. El problema és que...
17: Vosaltres no sé, nenes, però jo, a mi, tot em va aquí.
18: Aquí, però aquí. És la ràdio, però bueno, de tota manera, aquí vol dir...
17: És així.
18: El maluc.
17: Aquí, el cartutxo.
18: El cartutxo.
17: El que vosaltres se us posa aquí a la panxa, que porteu els panxots que sembla Mare de Déu, senyor.
18: És veritat, això...
22: Bueno, que porteu...
20: Això va deixar el Pare Noel a casa.
2: Sí, exacte.
22: Va deixar la panxa.
2: Sí. Però recordem que el que fan aquests medicaments que inhibeixen l'hormona GLP-1, perdoneu...
22: Vaja, aquest fill de metge, tu, no?
2: Sí, però no sé llegir.
22: La hormona GLP-1.
2: No, és una hormona que el que fa és que quan la inhibeixes, és a dir, quan la adorms, sí, doncs el que fa...
22: Bueno, és... T'anava a preguntar... Inhibeixes? Com s'inhibeix una hormona?
2: Això es fa. Vull dir, el que fa és bloquejar que aquesta hormona faci la seva feina, diguem-ho així.
22: Llavors
2: el que
22: fa és
2: que no tinguis gana. Que bàsicament no tinguis el que fa, gana. I a més això el que fa és regular els nivells de sucre. El problema...
22: Això no em passa mai a mi. No tinguis gana, no m'hi he trobat mai en aquests estats.
2: No, és que t'has de medicar...
22: Ara em fotré un bon plat de llenties amb xistorra.
2: No, clar.
23: I sense llenties.
22: Jo parto les llenties. M'agrada les brosses.
2: Massa verd, no? Tot el que sigui verd, no... Bueno, doncs això, el problema és que quan deixes de prendre aquests medicaments tipus Ozempic, doncs t'agafa la gana i el que fas és disparar i el que fas és no només recuperar el pes que tenies, sinó sobrepassar-lo.
19: Buah, i quan ho deixes, pues, te fiques un torró de llema pel cul, no? Sí, sí. Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda? Bueno, ja t'ho saben, no?
13: La competència.
19: I qui passa? Especial 50 anys.
13: Això és RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC, RAC

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica, portàtil Acer Aspire Lite 15. Intel Core Ultra 5 de 512 GB SSD de 699 a 649 euros. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 6 al 9 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
3: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
0: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
3: Al món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
4: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
5: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
6: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
5: Calli, dona, no exageri.
0: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest dissabte és Superdissabte de Futbol a RAC1. Comencem a 6:45 amb el Coventry Espanyol. L'última amistós de pretemporada pels blanquiblaus amb Pau Bombardó i els comentaris de Dani Solsona i Javi Muñoz. El Barça té a Udine. Itàlia el seu segon compromís de pretemporada. Un torneig triangular contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Viviu-lo en directe a RAC1 des de 6:45 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Àlex Pintanel com a enviat especial a Itàlia i els comentaris de David Broc i Jaume Naveira. I també a 6:45 pendents de l'amistós Nàstic Girona des del nou estadi amb Esteve Giral. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dissabte, més xancletes a RAC1. Des de 6:45, triangular Barça-Unidese Nottingham Forest. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
8: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
7: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
8: a Android Auto
7: i a Apple CarPlay.
8: Tots els podcasts de RAC1.
7: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
8: Noves funcionalitats premium.
7: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: RAC1.
4: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
9: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
10: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
11: No, que no és gens bo per la pell, nena.
12: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
13: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
14: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
15: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
16: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
17: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC1.
18: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums, llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
19: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
20: Carai,
21: hola,
20: bueno,
21: carai.
19: Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
20: Privilegi
19: aquest,
20: com a home blanc i que vas bé de ventre.
19: Aquest penso que hauria de ser un dret.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
16: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 6:45, la repesca. Amb Marina Arbós.
7: RAC1.
0: Tots som estiu.
22: 1, 2, 3.
23: I què passa?
24: La gent està esperant a casa que comenci...
0: Reconcentrat.
24: Exacte.
23: Ok, escolteu.
24: Mira, escolta.
25: Hola, com esteu?
26: Tinc caga.
23: Adéu, senyor.
0: Aquest programa està basat en fets reals.
25: Feu una reclamació a Conxum.
0: La competència.
25: Especial 50 anys.
1: Fa pocs minuts s'ha acabat la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez a la Moncloa, on s'han trobat per acabar de tancar el nou model de finançament.
2: Escolta'm, això, sí. Aquesta reunió hauria pogut ser un mail.
1: Sí, totes les reunions poden ser un mail.
2: És el que dic jo sempre que em foten una reunió allà a l'Agència Catalana de Consum.
1: Ah, sí?
2: Dic, escolta'm, no ho podem resoldre via mail.
1: Sí,
2: està tot el dia d'estar reunit.
1: Sí, però han de sortir, suposo, per sortir pels mitjans, perquè se'ls vegi la cara per dir, nosaltres ho hem negociat,
2: no res,
1: això.
2: No
1: és propaganda. Al cap i a la fi funciona
2: així. Quan et diuen d'anar a una reunió, els hi dius això. Escolta'm, això podria ser un mail. I tots els mails que m'envien els responc dient... Aquest e-mail hauria pogut ser un WhatsApp.
1: Ja, molt bé, va reduint.
2: I cada WhatsApp que rebo respon dient aquest WhatsApp hauria pogut ser una aixecada de cella a la cuina de l'Oficina Catalana de Consum. Allà a la cuina es trobem tots. Vull dir, ja t'ho pots dir tot.
1: Ja t'ho pots dir
2: mentre
1: tot.
2: Mentre estàs allà intentant colpejar la màquina de vending perquè caigui la bossa de Doritos.
1: Sí, molt bé.
2: Això és tot. Gràcies i bon dia.
1: Gràcies i bon dia, Manel.
3: Junqueras i Sánchez s'han reunit per primera vegada després de 6 anys. La intenció de la trobada era escenificar, com deia molt bé en Conrad Consum, aquest pacte per al nou model de finançament que pot suposar, com dèiem, 4.700 milions d'euros més per Catalunya.
2: Encara parla, el Junqueras encara parla. Sí. Encara està responent la primera pregunta. Ah, cuita'l.
5: Que marxi de Madrid, que li tenen ganes. Que no sé el que dir un altre cop.
6: Que cuando estuve en algunas de las diversas cárceles...
1: Crec que els periodistes de Madrid no saben el que és posar-li un micro davant Oriol Junqueras.
2: Pues, doncs en té 26 de micròfons.
5: Estuve en una de les cárceles de Madrid, com dient, mor, ara t'explicaré una cosa.
2: Tu saps el fred que deu fotre allà? A Moncloa, això de la Moncloa està enmig de la muntanya.
5: No, i el fred a Madrid és molt més sec. El fred a Madrid, no el comparis amb el fred mediterrani.
2: Pues has d'estar aquí aguantant un micròfon a les declaracions d'aquest senyor que ja porta 25 minuts parlant.
5: Pobres,
2: A la intempèrie.
6: Más oportuna hacerla al presidente del gobierno español y es a él quien le corresponde responder este tipo de preguntas sobre...
2: El to de Junqueras no seria trepidant.
6: Para Esquerra
2: si busquéssim...
3: Més aviat divulgatiu.
2: Divulgatiu. Bueno, perquè és professor a la universitat.
6: La medida que sea útil para la sociedad. En la medida que...
5: Se sent el Pedro Sánchez amb la moto de fons marxant.
3: Aixequem roda.
2: Ya te los comerás tú, ¿no?
5: Ya te los comerás tú porque he metido billete de farso. De Monopoly. D'esto es billete de farso. Escolta, felicitats a tothom. Vinga, et posen a la presó o t'envien a països on mengen pa amb mantega i al cap d'uns anys pactes amb ells. Bueno, i potser pactes que no et robin. O sigui, pactes que et robin una mica menys. Róbame pero un poco menos, que tengo que explicarlo a mi gente.
6: Ah, bien.
3: Bé, Junqueras havia dit abans de la reunió que la seva feina no és aconseguir likes al Twitter, sinó que aquest model de finançament s'aprovi al Congrés.
5: No, clar que no. La seva feina no és aconseguir likes al Twitter. La seva feina és aconseguir diners de Monopoly d'aquí de paper de Pinocho. Home, és que ara diuen que rebrem 5.000 milions més.
2: Sí, 4.000, uns 4.700.
5: De la baixada d'escales ja han caigut 300 milions.
2: Són tres esglaons.
5: Són tres esglaons, 100
2: milions. Els de la Moncloa, doncs
5: ja. Ja veurem quan són quan arribi a Barcelona, m'entens?
2: Ja. Si
5: o a Catalunya, ja no vull saber quan arribi a la Panadella. Si als espanyols els hi ve de gust, si tot va bé, rebrem aquests 4.000 milions. Potser tornen una part del pastís que ens reben. Métetelo por el culo, hermano.
2: Va, home, va.
5: No vull, perquè és el pastís nostre que ens tornen quan ja l'han vomitat.
2: Va, per saber més detalls d'aquesta trobada, tenim el delegat de RAC1 a Madrid, que no sé jo si és a Moncloa, en Junqueras, amb el micròfon pelat de fred, en Jordi Armenteres. Jordi, bon dia.
21: Hola, bon dia. Era un dels 25 micròfons.
1: És un dels 25 micròfons.
21: Era un dels 25 micròfons que estava allà agenollat davant d'Oriol Junqueras. És que, a més, ens han fet una cosa molt estranya.
2: Però perdona, un moment.
21: Ja heu dit que aquí fot un fred que pela. Aquí fot un fred que pela. Sí. Doncs estem al pàrquing perquè Junqueras hi havia de comparèixer a l'interior del Palau de la Moncloa. Clar, al Palau de la Moncloa hi ha moltes banderes. Algunes incòmodes. Llavors, Europa, ens ha citat al pàrquing. Som al pàrquing, som a l'exterior. Fot un fred que pela.
2: Claro, un pàrquing.
21: I res, mira, l'Oriol Junqueras puja en aquests moments al vehicle que l'ha de recollir.
2: I tots del darrere?
21: I va per marxar.
2: Però escolta, ja et pots aixecar, Jordi, llavors? Que si no, estàs de genoll...
21: Sí, ens hem aixecat.
1: Molaria molt veure el pobre Armenteres de genolls encara enmig d'un pàrquing al costat de la Moncloa.
5: Fent niñito de la calçada.
2: Escolta'm, perdona, l'Armenteres de genolls davant del Junqueras... Sí, a quina alçada...
1: No, home, no, però què diu? Ho ha fet perquè només es vegi... Perquè només es vegi els micròfons.
21: Mà estirada.
1: Mà estesa.
2: Bueno, escoltem una cosa.

0: Bueno, però encara no es pot. Encara no es pot tancar l'americana, que va amb l'americana oberta.
1: Bueno.
0: Sí, és això. Bueno, escolta'm, comentem el mocador bufanda de l'Oriol Junqueras.
2: Endavant.
0: Semblava un senyor d'aquells que paga el cigarro dins de la seva galleda plena de gin tònic. Saps aquests homes que van amb americana oberta sí. i una mena de bufanda mocador?
2: Sí. Sí. Però és bufanda o mocador? Perquè per la foto tinc dubtes.
0: Ja.
3: No està clar.
4: No, és un nou.
2: Jo no ho he acabat d'aclarir aquí, tampoc no el que notes.
0: Amb el fred que fot allà a Madrid, aquí a Montcló, que tu pots certificar, Armenteres, i anava amb la bufanda, que no anava amb el coll...
2: Però és que a més anava amb la bufanda oberta, no la portava amb curti lligada al coll. Llavors, quin és el sentit de tot plegat?
0: Bueno, però és que és un home. No sabeu vestir.
1: Què esteu discutint?
0: No sabeu vestir.
4: Bueno, anem a les preguntes serioses.
2: Estem fent temps, perquè necessito que em confirmeu si tenim carregat el talladeu d'Oriol Junqueras.
1: Sí, el tenim.
4: Sí.
2: Espero que sigui breu. Ho heu posat sobre la taula, 4.700 milions més per Catalunya. Catalunya, la idea és que guanyi un 12% si aquest nou model de finançament es comença a aplicar, cosa que n'hi ha molts dubtes, perquè el Partit Popular hi està en contra, i Junts també, i Vox també, i per tant sumen majoria absoluta. I això no serveix absolutament per res per renovar la LOFCA, però en tot cas, Junqueras què diu? Que aquí surt guanyant tot el món. Parla, evidentment, de comunitats autònomes, no tot el món. No. Però diu que el que aconsegueix amb aquest acord és... Hi ha un concepte tècnic que fa molta mandra... Ojo. Que és l'ordinalitat. D'això n'hem parlat molt fa 17-18 anys en l'última negociació.
0: Sí, jo t'ho explico.
2: Què és l'ordinalitat? Que qui aporta en segona, tercera, quarta posició, sí, doncs rep. També rebi...
4: En segona, tercera.
2: Tant com aporta. Mm-hmm. Llavors, aquest és el tema. Catalunya sigui la tercera comunitat que més aporta i també sigui la tercera comunitat sí, que més rebrà.
0: Què diuen els murcianos? I els andalusos? Bueno, s'ha d'anar. I els estremenyos?
2: Bueno, els andalusos són els primers. Recordeu que els andalusos són els primers, perquè hi ha un tema de població molt important. Yeah. És la comunitat més poblada. Total, Junqueras, què diu? Que sí que hi ha acord, no entra en la lletra petita, perquè la lletra petita la sabrem demà a les 10 del matí en una roda de premsa que farà Maria Jesús Montero, però acaba d'explicar això aquí al pàrquing de Moncloa.
5: Hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el gobierno español, un acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE, un acuerdo en el modelo de financiación. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana.
3: Claro, duros a cuatro pesetas por primera vegada.
2: Pues insisteixo en el que ja estem dient des d'ahir la tarda. Moncloa de xifres no molt parla. O sigui, Oriol Junqueras ja ha parlat al voltant de 5.000 milions, ara diu 4.700, però Moncloa diu són massa xifres sobre la taula per aquest nou model de finançament.
1: No,
2: reduir-ho tot a una xifra no tindria cap mena de sentit, perquè hi ha moltes variables per calcular-ho.
0: Sí. Jordi, mira, aquí Jep Cabestany, soci del RAC,
2: endavant.
0: Fumador en interiors i negacionista del carril bici. La pregunta, me podria, sisplau, confirmar que tot això és una altra ensarronada de Pedro Sánchez als catalans?
1: Va, aviam.
2: No sé si de Pedro Sánchez o d'Oriol Junqueras, perquè en aquests moments estem fent política ficció. Estem fent política ficció perquè, insisteixo, això s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats i no hi ha els vots per aprovar-ho.
1: Llavors...
2: Per tant, ara ens abraonem sobre 4 o 5 mesos trepidants de negociació d'aquest nou model de finançament.
0: Bueno.
2: Ara Junqueras surt de Moncloa, demà Maria Jesús Montero presenta el model, en els propers dies allò que es diu Consell de Política Fiscal i Financera per abordar-ho amb tots els consellers autonòmics, evidentment amb una majoria absolutíssima de comunitats autònomes del PP que ho rebutjaran de dalt a baix, i a partir d'aquí el debat al Congrés dels Diputats. O sigui, potser això s'arriba a votar al maig, al juny, al juliol, al Congrés dels Diputats, i en aquests moments no hi ha els vots, i no fa pinta que hi acabin sent.
0: Doncs mira, farem una cosa, Jordi. Trucarem nosaltres directament a Moncloa, a veure si ens atén Soraida, i ens explica a veure què és el que realment ha passat en aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Jordi.
2: Salut i fins ara.
0: Salut.
4: Adéu. Continuem parlant de la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, que s'han trobat a Madrid per acabar de tancar aquest nou model de finançament. I per ampliar una mica més la informació, farem una cosa, que és trucar directament a la Moncloa per preguntar-los com ha anat, com ho han vist allà, perquè hem sentit a Junqueras, ara falta sentir l'altra part. Àlex, marca el número de Moncloa, sisplau. Ja estava marcat. El tenim en memòria.
6: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Palacio de la Moncloa. Si quieres ser atendido en español, pulse 1. Si quieres ser atendido en catalán, gallego, vascuense o asturleonés, toqui el 2.
4: Toqui el... No, jo no...
6: Hola, buenos días. ¿La tienes, Soraya? ¿En qué puedo ayudarme?
4: Jo he pitjat el 2. M'agradaria que m'atengués en català, llengua oficial, al seu país.
6: Lamentablemente no disponemos de auriculares.

0: El fil musical...
1: Sí.
2: Hola, buenos días. Sí. Ha llamado usted al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Me informa mi compañera que quiere usted declarar 5.000 millones de euros.
0: No, yo no vull declarar res, però què...
2: Es dinero negro, ¿verdad?
0: No, yo no tinc diner negre, i menys 5.000
2: millones. No falla, es dinero negro.
0: No, però...
2: Todos los corruptos lo niegan al principio hasta que reciben la llamada de un inspector de Hacienda.
0: Escolti, sí. jo he trucat a la seva companya...
2: Marco el 1.
0: No, la B.
2: La B, dinero en B.
0: No, és que jo trucava per preguntar pel suposat model de finançament que se suposa que farà que els catalans ens quedarem 4.700 milions més cada any. Dels 22.000 que marxen, per cert, pues només...
2: Ui, hablo con Mohamed Jordi.
0: No, prou.
2: Mire, yo entiendo que usted tiene un maletín con 5.000 millones de euros en billetes de 500 sin marcar. A estos billetes les llamábamos Bin Laden aquí en Hacienda,
0: sí.
2: Porque no lo encontrabas, ¿no?
0: Sí, no lo encontraba, sí.
2: Sí, es una broma de principios de los 2000.
0: Sí, home, i tant.
2: Al final lo encontraron a Bin Laden.
0: Sí, sí. El billete no...
2: Como a Maduro.
0: Sí, jo no tinc cap maletí.
2: Vamos a ver, caballero, no se ponga nervioso. Podemos llegar a un acuerdo sin que vaya usted a la cárcel por defraudar 5.000 millones de euros.
0: ¿Pero qué digo?
2: Hemos llegado a acuerdos con todos los grandes empresarios que habían defraudado a Hacienda.
0: Sí.
2: Ya sabe usted el lema de Hacienda.
0: ¿Quién es?
2: Con paciencia y saliva se la metió el elefante a la hormiga.
0: ¿Pero qué digo?
2: Y ahora que ya nos hemos entendido, le paso con mi compañera que le da una rápida encuesta para conocer su grado de satisfacción.
0: ¿Pero quién grado de satisfacción? ¿Pero cuántas versiones era que tiene? Que no te letra. Perquè, clar, posar el llit...
3: Hola,
0: sí.
3: Gracias por valorar la calidad de la llamada.
0: Però si jo no he valorat...
3: Si la llamada ha sido satisfactoria, si la atención telefónica ha sido satisfactoria, por favor, puse cualquier número.
0: No, yo...
3: Muchísimas gracias, sí. Es un placer para nosotros que esté tan satisfecho con el 10.
0: No he premut cap botó i, de fet, 10...
3: Bueno, ya lo hemos hecho nosotros.
0: No, ya.
3: Le instalamos el software espía Pegasus a su teléfono móvil en 2017.
0: Ah, ya deia yo.
3: Muy bonitas las fotos del verano pasado.
0: Bueno, a ver si va a estar...
3: Pero debería usted cuidarse un poco más.
0: A
3: su edad ya no se pueden hacer tonterías.
0: Bueno, dejemos
3: Hemos visto en su email
0: sí,
3: la analítica que le comentó.
0: Sí.
3: Y está muy alto de azúcar.
0: Sí, no, muy alto de azúcar. Y el otro Oscar ni lo explico, muy bajo de barriga. Vaig a buscar al meu soci, que fa estona que no el veig, y ahora...
3: Sí, su soci es un policía infiltrado.
0: ¿Qué?
3: También hemos sido nosotros. Lo descubrirá usted en unos años cuando el Semanario y la Directa haga un reportaje, un documental. Mental, una mierda de estas que hacen.
0: Bueno, un momento, bueno. Pensem, sisplau. Bueno.
3: El Alex, ¿no? ¿Se llama el técnico?
0: Sí, Alex Arbiol.
3: Otro infiltrado.
0: Bueno, prou.
4: Hola, què tal? Vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
5: No te caurà una pedregada al damunt.
4: La competència.
5: Especial 50 anys.
6: Hola a tots.
4: Així sona. Reconcentrat.
6: Exacte.
5: Ok. Pintura, escultura, marqueteria.
4: RAC1 presenta...
5: La ràdio del segle XXI.
7: I de dretes...
4: Òscar Andreu.
7: I d'esquerra...
4: Òscar Dalmau.
7: Jo soc d'extrem centre.
8: I si no tenir diners és de pobre.
4: La competència.
9: Especial 50 anys.
0: El candidat de l'extrema dreta, José Antonio Kast, va guanyar diumenge les eleccions presidencials a Xile i en serà el nou president.
10: Bueno, escolta'm, per favor, no sigueu mestretites.
0: Sí, què li passa ara?
10: Foteu el favor de dir Xile.
0: Xile, a veure, no.
10: Com jo... la gent normal.
0: No, la gent
10: Deixeu
0: normal...
10: Deixeu de dir Xile.
0: No, jo no he dit Xile.
10: Que sí. Sembleu els de TV3.
0: Sí.
10: A l'hora de denunciar les pel·lícules i els actors.
0: Què? Com...
10: Susan Sarandon.
0: Home, i no s'acosta més Susan Sarandon a Susan Sarandon? Que Susan Sarandon, que sembla que efectivament siguis d'Albacete.
10: No t'entenc.
0: No, clar que no m'entén. Mira que parlem la mateixa llengua, més o menys, eh? Jo ja no sé ni què parlo.
10: Escolta, en parleu normal.
0: Sí, va.
10: Parleu com la gent del carrer. Parleu com la gent que li diu al camarero, li diu jefe.
0: O camarero, no?
10: La meva gent.
0: Sí, no, ja. Va, calla un moment, Manel, sisplau.
11: La comunista Janet Jara havia guanyat la primera volta de les eleccions, però aquest cop els partits conservadors van demanar el vot per José Antonio Kast, que va guanyar amb un 58% dels vots.
12: Perdoneu, eh? No voldria jo ara precipitar-me, però un xilè d'aquesta edat, amb aquest cognom, podria ser que sigui Fill d'algú que es digui Cast?
11: Doncs, mira, avi, ho ha encertat perquè José Antonio Cast és fill d'un militant nazi que va abrigar a Xile en acabar la Segona Guerra Mundial.
12: És que jo me'ls sé tots de memòria, no per cognom, sinó perquè jo sóc com Jordi Pujol, però d'Europa.
11: A veure, a veure.
12: I jo vaig prendre nota una mica de tot allò que va passar i al final, doncs, és això.
10: Eh? Quina conclusió va arribar?
12: Eh?
10: Va arribar alguna conclusió que diu que va prendre nota?
12: Sí, dic, bueno, que aquest deu ser nebot de Hitler.
10: Ah!
12: No?
10: Però un moment. A veure, aquest tio, el nou president de Xile, és fill d'un militant nazi...
0: Sí. Eh?
12: Mm-hmm. Que va emigrar a Xile quan va acabar la Segona Guerra Mundial.
10: Mm. I la meva pregunta?
12: No,
10: de sí. Només una paraula?
12: Sí.
1: De només una lletra?
10: És... I?
12: Sí.
10: El seu pare era nazi, bueno...
11: Cast serà el primer president xilè que defensa sense embuts el llegat del dictador Augusto Pinochet. Mm.
10: Defensa el llegat del dictador Augusto Pinochet.
12: Mm.
10: Tinc una pregunta.
12: No,
10: una altra. És una altra. És una mica més llarga.
12: Sí.
10: Aquesta l'hai desenrotllat.
12: Sí, molt bé. Sí que està desenrotllat.
10: Nou president?
12: Mm. Que defensa el llegat del dictador Augusto Pinochet. És
10: la
12: com
10: pregunta
12: si...
10: és, i què?
12: No, ja. Pot callar, ja.
10: Què passa, sí, que no us agrada la llibertat d'expressió?
12: Sí, home...
10: És molt senzill, eh?
12: Sí.
10: Això és que ha passat és el que jo en dic al pèndol.
12: Eh?
10: Abans manava un paio d'esquerres que obligava la gent a tenyir-se els cabells de blau.
12: No.
10: I a dir, compañeros y compañeras y compañeris...
12: Sí.
10: Tot això ho feia aquest senyor que hi havia ara de president.
12: No,
10: aquest Tolai.
12: A veure, un moment, Tolai.
10: I ara, pues ve un home... Que se viste por los pies.
12: En castellà també, no?
10: Claro, perquè és xileno.
12: Xileno, sí.
10: I bé, un tio seriós del que està en contra de les minories i a favor de que es pugui fumar als ambulatoris. Pues escolta'm, ajo y agua, que dic jo.
12: Sí.
10: A joderse y a aguantarse.
12: Sí,
11: en tot cas, Cast substituirà l'actual president, Gabriel Boric, que tenia ascendència catalana i que ja ha promès que el traspàs de poder serà fàcil i ordenat.
10: Hòstia, quina llàstima, eh? Amb la matraca que veu donar en el seu dia. No, és que el president de Xile és català.
12: Sí.
10: Escolta, foques grasses.
12: No, això
10: és la vida. És el Pere Aragonès xileno. I al final acabat, pues, bueno, com pràcticament tothom, cap a casa.
12: Com Pere Aragonès.
10: Sou més losers que un soci de l'Espanyol que va treballar en Rodalies.
12: Bueno, mal callar ja...
10: Nosaltres el que farem ara és connectar amb els nostres companys de Ràdio Latina Internacional, que segurament tindran més dades sobre aquestes eleccions a Xile. Companys, ens rebeu?
12: Molt bon dia, xamaquets, bon dia.
10: Bon dia,
12: em sentiu?
10: Sí, el sentim.
12: Molt bon dia, xamaquets. Aquí els parla Cuauhtémoc, a la internacional emetent de manera pseudo-legal des del polígon industrial Can Jardí de Rubí, where amazing happens.
10: Perdona, Cuauhtémoc, què vol dir emetent de manera pseudo-legal?
12: Bueno, tu ja saps que res és il·legal si ningú t'enganxa. En tot cas, estimats carnalets, no ens trobareu a la FM, sinó a la AM, a modulació d'amplitud, allò que poses quan t'equivoques al cotxe i que no se sent mai res, allò que sona així...
10: Sí.
12: Allà trobareu RLH, Ràdio Latina Internacional.
10: Molt bé. Escolta, com heu viscut des de Ràdio Latina Internacional aquesta victòria de José Antonio Cast, el candidat d'ultradreta que serà el pròxim president de Xile?
12: Doncs ho hem viscut molt intensament i finalment amb molta tristesa perquè la seva rival era la Janet Jara, que té nom de cantant prodigi, que ho peta molt fort als només 8 anys i que al cap del temps es descobreix que els seus pares la tenien explotada i que ella no volia cantar, ella només volia ser perruquera. Una autèntica llàstima.
10: Sí, entesos.
12: El que farem, si us sembla, estimats guanxes de RAC1, serà connectar amb el nostre enviat especial Santiago de Xile, a Santiago, a The One and Only. Ell és el llicenciadet Wilson. Ens reps, llicenciat Wilson?
13: Sí, concha tu mare. Concha tu mare, Cuauhtémoc.
12: Concha tu mare, llicenciat Wilson.
13: ¿Cómo andas, Cuauhtémoc? Buena onda.
12: Tot bé, Wilson. Escolta, tu que has seguit les eleccions xilenes, quin ambient hi ha aquí, ara que ja se sap que José Antonio Cast serà president?
13: Pues, de momento, normalidad.
12: Ah.
13: Hoy los cabros salieron a jugar la pelota sin problema, mi gancho.
12: Sí.
13: El país está expectante, hay que ver hacia dónde va el nuevo presidente.
12: Bueno.
13: Si va hacia la extrema derecha... O hacia la derecha extrema.
12: Vaya.
13: Veremos cómo se menea.
12: Se menea la candela. Home, no sembla que hi hagi gaire...
13: La cadera. Se menea la cadera.
12: Ah, pensava que era la candela. Pagesia o foc. No sembla que hi hagi gaires dubtes, no? El nou president xilè, José Antonio Cast, és més de dretes que entrar a un bar, disparar a l'aire i dir, aquí mana la meva titola.
13: Es cierto, huevón, es más de dretes que el grifo de agua fría.
12: Sí, senyor, és més de dretes que fumar ducados negra en un enterrament, durant la cerimònia, i ser el mort.
14: ¿Te gusta mi taladro?
13: de mi taladro.
0: Sí, i a banda d'això, Wilson, tu creus que el relleu de presidents a Xile serà realment pacífic?
13: Claro que sí, el president de saliente, Gabriel Boric, és medio català, guancho. I eso se nota.
0: Ah, sí? Per què ho dius?
13: Hombre, el huevón ya dijo que pondría todas las facilidades al traspaso de poderes. Yeah. Estás entrando un fascista, con todas las letras.
0: Bueno.
13: Y el otro le dice sin problema, te vamos a dar todas las facilidades. Ni un paper a terra.
0: Bueno, en fi, són unes eleccions. Saps qui va guanyar també unes eleccions?
13: ¿Quién?
0: Gràcies. Fins aquí la
13: connexió. El presidente saliente es más catalán que pagarle un café con leche a un amigo y pedirle que te haga un visum.
0: Perfecte, Wilson, una miqueta de catalanofobia per acabar. Vols afegir alguna cosa més a la teva crònica?
13: En absoluto, Cuauhtémoc, yo tengo tuto, me voy a acostar.
0: Però si aquí a Santiago son las 8:51 minuts del matí.
13: Bueno, ya sabe que yo tengo mucho jet lag, socio. Ah. Y que me gusta vivir de noche, me gusta la jarana.
0: T'agrada la prèvia?
13: Me estoy bien rajado.
0: T'agrada fer un bon carrete?
13: Me encanta ir a las fondas.
0: Perfecte, Cuauhtémoc, nosaltres anirem a publicitat, 4 comercialets i tornem de seguida a RQ, la ràdio huevona, la ràdio del 1.018.000 oients, la ràdio que enganxa.
13: 64.000.
0: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
14: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
0: Noelia Carnetzi,
14: Manel Vidal,
0: Àlex Arbiol,
14: Òscar Andreu
0: i Òscar Dalmau.
14: Feu bandaix.
15: RAC 1 central. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
16: Bona tarda. Són les 6. Un accident amb 3 carrils bloquejats a la C-58 està generant retencions aquesta tarda al nus de la Trinitat, amb afectacions a la Ronda Litoral i a la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet, segons dades de trànsit. Un camió de recollida de residus ha bolcat al quilòmetre 0,5 en direcció a Sabadell i ha vessat oli sobre l'asfalt, cosa que ha obligat a tancar la calçada. Per la seva banda, els dos treballadors del vehicle han sortit completament il·lesos. Per cert, trànsit informa de 3 carrils tallats a la P7 a Castellbisbal en sentit nord-Girona per un accident entre un camió i un turisme i també d'una afectació viària a l'A2 a Cornellà de Llobregat sentit Barcelona per un incendi de vegetació. I encara en informació de servei, Protecció Civil parla d'un tall a l'R3 de Rodalies entre Planoles i La Molina per una avaria al baixador de Toses, sense que hi hagi previsió de restabliment. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma segueix sent insostenible i ha demanat el retorn al Marroc de paraules textuals tots els que van entrar. A més, s'ha referit al temor dels ceutins pel fet que les entrades massives es puguin repetir en un futur.
17: Comprendo el temor de los ceutíes porque se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la frontera. Pero yo espero que el gobierno cumpla con su obligación y espero, por tanto, que se tomen las medidas de índole preventiva, disuasorias y de reacción que sean pertinentes para que ni el 15 de agosto ni nunca volvamos a vivir un trauma como el que vivimos el pasado 30 de julio.
16: Davant d'aquesta crisi, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, defensa la prioritat del reagrupament familiar alhora que recorda que les comunitats autònomes hauran d'assumir la tutela dels menors no acompanyats. La del repartiment, per cert, és una qüestió que es tractarà en una comissió sectorial el proper 13 d'agost, però les autoritats de les comunitats governades per PP i Vox ja han dit que no hi assistiran. Un total de 36 dones han perdut la vida a tot l'estat, incloses 4 víctimes a Catalunya durant aquest any, un volum de casos que representa un increment del 50% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, els serveis d'intervenció especialitzada han rebut 11.400 trucades des del mes de gener, sent la gran majoria provinents de dones, però també de fills i filles de les víctimes. La presidenta de la secció de Dones, Gèneres i Diversitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Sara Morreres, explica les dificultats de moltes dones a l'hora de denunciar.
18: Si després el que fem és, quan estan davant del jutjat, qüestionar-les, no? Fer-los repetir tot el que ja han repetit diverses vegades, i si a sobre algunes denuncien, però el jutge els denega l'ordre de protecció, tampoc tenen ganes de denunciar.
16: Segons ha pogut recollir aquesta emissora, les peticions telefòniques d'ajuda augmenten un 12% durant l'estiu, que és quan les parelles conviuen més temps. I prop de 2.500 persones s'han manifestat a Sóller, Mallorca, sota el lema Sóller al límit, per protestar contra la massificació turística i exigir el decreixement davant d'un model que satura infraestructures i encareix l'habitatge. La protesta ha denunciat la conversió del territori en una mercaderia i ha reclamat solucions institucionals per garantir la vida digna dels residents. Tot plegat ha passat després que el 26 de juliol es produís una manifestació històrica a Palma contra el turisme que va reunir entre 25.000 i 70.000 persones per protestar contra el model turístic de l'illa. I ara, els esports, Quim Salvador.
19: Jorge Martín ha guanyat l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i consolida el seu lideratge al Mundial amb 17 punts de marge sobre Yogura, que ha acabat segon. Marco Bezzecchi, tercer, ha completat un podi monopolitzat per Aprilia. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez, novè, el campió cerverí, és quart al campionat a 29 punts del liderat. Passem al futbol. Falten menys de mitja hora perquè comenci el Coventry Espanyol, l'últim amistós de pretemporada de l'equip de Manolo González, que presentarà una alineació formada per Dimitrovic i el Hilali Cabrera, Unai, que debuta avui amb l'equip blanquiblau, Hinojo, Urco, Edu Expósito, Javi Hernández, Cala, Dolan i Roberto. El partit començarà a 6:45 i el seguirem en directe a RAC1. I a partir de 8:45, el Barça en xancletes amb el triangular de l'equip de Hansi Flick contra el Nottingham Forest, 45 minuts a partir de 9:00, i l'Udinese, també 45 minuts a partir de 10:00. No hi serà Ronald Araujo, que s'ha acomiadat aquest matí dels companys de la Ciutat Esportiva perquè demà volarà cap a Liverpool per incorporar-se cedit al club anglès. Tampoc han viatjat Audine, Marc Casado, Rooney Bargin i Jofre Torrents, pendents de tancar també la seva sortida del Barça. També jugarà aquest vespre i el seguirem a RAC1. Nàstic Girona, a 9:15. Aquesta passada matinada ha mort a l'Argentina Jorge Messi, pare i representant de Lionel Messi, tenia 68 anys. I últim quilòmetre per la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa del Tour de França femení, en final a Niça. Vollering, que ha atacat a l'últim port de muntanya del dia de quarta categoria, pot recuperar el lideratge a falta de només l'última jornada de demà.
16: Les temperatures són encara molt altes, amb molta xafogor a la costa i amb valors al voltant dels 35 graus a Ponent. Els xàfecs segueixen avançant i a la Vall d'Aran ja s'han acumulat més de 15 litres per metre quadrat. Durant les properes hores poden afectar altres sectors del Pirineu, Prepirineu i punts de l'interior. Localment seran intensos, amb tempesta, calamarsa i fortes ràfegues de vent, tot i que aniran perdent força a mesura que avanci la tarda. Els avisos per intensitat de pluja continuen activats. A la resta, temps més estable amb sol i núvols alts. I això és tot. Nosaltres tornem amb més informació durant el descans del partit entre l'Espanyol i el Coventry, partit que podreu seguir en directe a RAC1.
20: Així sona. Reconcentrat.
21: Gemma Soler, molt bon dia.
22: Molt bon dia, Sergi, què tal?
21: Molt bé, i tu?
22: Bé.
21: Bé?
22: Sí, ben tornada.
21: Amb ganes de que comenci ja, això. No?
22: Sí, sí, sí, que s'acabi ja la broma, que comencem a veure partits de veritat,
21: sí,
22: i coses que encara, encara falta, perquè, clar,
21: bueno, clar,
22: la primera jornada de Lliga també serà una altra broma.
21: Exacte. I, bueno, i el mercat, que serà llarg. Sí. Bueno, encara queden moltes cosetes per davant. I també vull saludar que, a més, les tindrem 12 minutets, perquè hi ha hagut un canvi d'agenda amb tema Barça, perquè evidentment són dues de les enviades de la casa a Sant George's Park, seguint l'estaix del Barça a Anglaterra, que són la Marta Ramon i l'Anaïs Martí, que us saludo alhora per curiositat, per saber si esteu juntes o no. Esteu juntes, Marta i Anaïs? Bon dia.
23: Hola, bon dia.
24: I
23: sí,
24: tant.
23: Sí, ben juntes. Semblem bessones aquests dies.
24: Tot el dia.
21: Terrasseta del bar, allò amb Rebequeta o...
23: Amb Rebequeta, però a l'interior, a la cafeteria de l'hotel del Barça.
24: I heu fet un English breakfast?
23: No.
24: Sí, bé, aquests dies sí,
23: sí,
24: no?
23: Aquest
24: bastant,
23: dia
24: sí. Bastants English
23: breakfast.
24: Jo vull
23: breakfast. Una mica light, perquè necessito...
24: Detox.
23: Necessito detox, ja.
21: Marta, comencem per aquí molt ràpid. Ho hem comentat, a primera hora, i ahir ja ho explicàveu el Tu diràs. Aquest amistós... Amistós entre cometes, perquè havia de ser amistós d'entrenament contra el Preston, que al final no se jugarà per un tema de plaga de lesions, oi? Al Preston.
23: Sí, l'equip rival en un principi deia de venir a jugar amb el seu filial perquè tenia moltes baixes, però finalment ni això, perquè realment estaven en quadre i tenen partit oficial el cap de setmana que ve i no els hi quadrava per enlloc, i aleshores, doncs, parlant amb el Barça, es va decidir que el més convenient era anul·lar-ho, perquè és que ells no podien presentar un equip competitiu.
21: Mhm. Anaïs, començo amb tu. De divendres, primer partit oficial de pretemporada, si més no a porta oberta, etc. Amb què et quedes? Amb què et vas quedar?
2: Home, jo crec que al final aquests estais de pretemporada són sobretot per veure els joves, no? Per veure aquests futbolistes de la Masia, que han vingut 17 amb una llista de 30, perquè ja sabeu que els internacionals doncs, estan fent merescudes vacances, i al final és veure una mica el talent emergent, no? I comprovar, doncs, per exemple, si pots tenir un nou a la banqueta que vingui del filial, com per exemple Hamza, o descobrir doncs, nous talents, doncs, per exemple Orian Goren o Brian Fariñas o Tunkara, no? Jugadors que són molt joves i que comencen a treure el cap, i ja saps, Sergi, que això cada cop va més ràpid, i crec que des de la irrupció de Lamine Yamal amb 15 anys aquí al Barça també s'han fet a la idea una mica que s'ha de començar a protegir molt el talent de la Masia i començar a protegir-los i a donar-los minuts cada cop més d'hora, no? Perquè tot això va cada cop va més de pressa, i de fet ahir doncs, ens explicaven que per això han reforçat aquesta estructura esportiva i han integrat ja el Barça Atlètic dins de l'estructura del futbol professional, no? Precisament per això, perquè hi ha hagut jugadors doncs, com Lamine, com Cubarsí, com Fermín, que van tirar la porta avall i ara aquí ja no hi ha retorn. I amb la Marta ho estem veient molt aquests dies, no? La il·lusió amb la que veus els joves com s'esforcen als entrenaments per impressionar, per intentar doncs, comptar amb minuts al primer equip. I crec que amb això és amb el que ens hem de quedar amb aquests estais de pretemporada.
21: Ho veus igual, Marta?
23: Sí, sobretot és això, és un banc de proves, és una mena de laboratori del talent, i jo crec que al Barça hi ha molts motius per ser optimistes de cara al futur, també al present, perquè jo crec que algunes de les cares que estem veient aquests dies aquí a l'estaig de pretemporada tindran minuts al llarg de la temporada amb el primer equip, els veurem sobretot entrenar-se amb ells i hi haurà moments puntuals que seran necessaris, i jo crec que la gran notícia és veure que poden donar al nivell, sempre amb molta precaució, òbviament, i amb tota la cautela del món, perquè han de créixer, no? Però jo crec que si una cosa té bona el Barça és que té molta cura del talent jove. Això l'ha salvat en moments molt complicats a nivell econòmic, ho hem vist els darrers anys, i jo crec que és un encert aquesta reestructuració que s'estava doncs, produint en aquests moments al Barça, no? Entendre que el Barça Atlètic al final és la sala, és la sala d'assaig d'alguna manera abans de passar al primer equip, i com que han de ser vasos comunicants i cada vegada el filial és més nodridor del primer equip d'una manera més directa, jo crec que el pas que està fent el Barça és l'adequat per enfortir-ho encara més i perquè aquests talents emergents es quedin a la casa i en vinguin de prometedors abans d'haver-los d'anar a buscar fora quan ja han explotat i aleshores ja valen molts diners, no?
21: Ja, ara l'Anaïs parlava de Hamza Abdelkarim, que va fer els dos gols, que a més, si ho mires amb aquelles dues accions concretes, és a dir, sí, és forçar un penal, transformar-lo, sí, i després marcar el gol aquell de soc el més ràpid i el més avispat dins l'àrea. O sigui, va fer un partit 100% de davanter centre de nou pur.
24: El nou pur, exacte. Aquest nou pur que al Barça sempre li ha costat com una mica crear la seva forma, pujar el del planter. Crec que també en aquest sentit el nou pur és una figura de tanta responsabilitat que potser no s'ha apostat prou, i la veritat que és segurament dels joves que esmentava ara d'Anaïs, del que hem pogut veure el més il·lusionant, no? Pel que és, pel moment en què ens trobem, en què marxa Lewandowski, no sabem què passarà amb Julià, no sé si rebarà algú més, però l'olfacte, la personalitat que va demostrar en aquest partit, l'envergadura, el físic, i el que hem pogut veure ja poquet, però que ha jugat un Mundial, aquest futbolista, a la seva edat. Això també és important, i segurament és per mi la millor notícia dels nous, i també em quedo amb Bernal, per exemple, un futbolista, no?, que l'any passat li va passar el que va passar, veure'l físicament tan opulent i tan bé, doncs, per mi també és una de les bones notícies.
21: Cada mes que passa creix un centímetre,
24: sí,
21: arribarà un moment que arribarà als 3 metres i no ens n'haurem adonat. Marta, Anaïs, que vosaltres que ara esteu amb la dinàmica i esteu seguint l'equip des de fa molt temps, però ara aquí a l'estat d'Anglaterra. Qui teniu la sensació d'aquests joves que ara parlàvem, que puguin continuar amb dinàmica de que tinguin més números de poder continuar amb dinàmica de primer equip, almenys a principis de temporada?
23: Home, doncs més enllà de Hamza, no? que és evident que se l'ha incorporat ja pagant aquest 1,5 milions a l'Alali egipci una mica perquè estigui amb la dinàmica del primer equip i també pel que comentava ara la Gemma, no? Que queden pocs nous, no? Purs de rematadors a Europa ara mateix. Està per veure, no sé, ahir per exemple escoltàvem a Álvaro Cortés i al Xavi Espart, que són, Álvaro Cortés és un central de 22 anys i Xavi Espart un lateral molt polivalent que també pot jugar de pivot i de fet han guanyat aquest estiu a l'Europeu sots 19, que ells doncs pensen que ja estan preparats, no? per comptar amb minuts al primer equip. Jo crec que, Sergi, que al final tot això depèn també de com quedi el mapa de sortides, no? De veure quines opcions tenen, perquè també són futbolistes que al filial potser ja se'ls ha quedat una mica justet, no? Pel seu creixement i de més, però que poden comptar amb minuts sempre i quan doncs, hi hagi algun tipus de moviment. El mercat és llarg, ja veurem, però jo, per exemple, a mi a Tunkara, que és un extrem de 16 anys, que hi ha qui el compara també bastant la seva història amb la de Lamine Yamal, perquè també ve de Mataró, d'una història de superació familiar, etc, i que viu a la Masia. A mi em va agradar molt l'altre dia quan va jugar contra el Birmingham. De fet, va ser titular, no?, amb una davantera que va ser curiosa, amb Shane Kluivert, Tunkara, i Adeyemi, no? No ho sé, crec que són talents que comencen a treure el cap, que s'ha de tenir molta paciència, evidentment, perquè no tothom ha de començar a debutar aquí amb 15-16 anys i ja ser tots la mitja mals, però crec que poden ser figures interessants.
21: Marta?
23: Allò de dir projecció primer equip.
3: Sí, estic molt, molt d'acord amb la Anaïs. Jo crec que amb tots aquests noms que està comentant realment poden ser molt útils. Jo potser el que veig amb més immediatesa, segurament, més enllà dels que ja hem vist debutar amb el primer equip, perquè, clar, Álvaro Cortés i Xavi Espart, a mi m'agradaria molt que tinguessin espai al primer equip com a suplents, però s'haurà de veure com acaba de confeccionar-se la plantilla i ho veig complicat. I després dels talents emergents, dels talents joves, jo crec que per la inversió que s'ha fet tant en Hamza Abdelkarim com la més recent en Visibu, crec que farà que aquests dos jugadors al llarg de la temporada els anem veient, sobretot en els entrenaments, això és evident, però que també hi haurà alguns moments de la temporada que seran utilitzats en partit oficial, n'estic convençudíssima.
23: Sí, sí. Iaco també, al final, a la porteria hi ha un tema aquí, no?, amb la sortida de Ter Stegen, tens a Joan Garcia sota pals, perfecte, tens a Chesney de segon, a veure què és el que passa amb Iaco si es queda de tercer porter, que sempre és una posició complicada, no?, per aquest efecte ascensor que potser en els porters és el que d'una forma tan automàtica.
3: Tan fàcil, sí.
21: Un tema a la porteria que ens deia amb tota la raó del món la Marta Ramon la setmana passada, que deia, un tema a la porteria que tindràs l'any que ve novament, perquè Ter Stegen tornarà un estiu més novament al Barça. Per acabar, jo us deixo marxar i ara em quedo una estona amb tu, Gemma. Carpeta Ferran Torres, Marta, alguna novetat?
3: No, simplement el que hem anat explicant al llarg d'aquests darrers dies, que el Barça no té cap intenció de vendre'l, sinó que té la intenció de renovar-lo el mes de setembre, i que és cert que els últims dies Hansi Flick, el sentíem l'altre dia a Birmingham, ningú del club ha parlat amb ell, el davanter està de vacances, però tampoc tenen constància de cap oferta per ell, ni l'entorn de Ferran Torres s'hi ha posat en contacte per dir-los que vulgui marxar, o sigui que ara mateix les coses estan així. És veritat que hi ha uns condicionants que pengen, diguem, del seu fitxatge al desembre del 2021. Hi ha una sèrie de variables que s'han de pagar al Manchester City en cas de renovar-lo. Entre 7 i 8 milions d'euros han d'anar a parar a les arques del club anglès, i en cas de vendre'l sense haver-lo renovat, per més de
23: 55 milions, els 10 primers que ingressis també van a parar a les mans del Manchester City. És una informació que en el seu dia va publicar el diari Ara i que hem pogut confirmar, RAC1, que és així. Per tant, també són condicionants que s'han de tenir en compte. Però bé, insistim sobretot que el missatge que es transmet des del club aquests dies és que Ferran Torres doncs no està en venda.
21: Marta, Anaïs, gràcies a les dues. Mira, tot clavat 2:15.
23: No, perfecte, meravellós.
2: Puntualitat britànica.
23: Molt bé, molt bé.
21: Gràcies.
2: Una abraçada.
23: A vosaltres, adéu.
21: A veure, Gemma, avui et sembla millor o pitjor la davantera del Barça que fa 2 mesos?
24: Clar, és que és una mica un meló per obrir, perquè no sabem com ens sortiran els extrems que ha fitxat el Barça. És veritat que sí, tenies Lewandowski que suma molt, però és que ja era un Lewandowski, hagués sigut un Lewandowski en un any més. No sabria calibrar massa la diferència de qualitat per això, perquè hi ha futbolistes que són un meló per obrir. Jo crec que el Barça s'ha reforçat bé, sí que em crida l'atenció, no?, que hagi fitxat 3 extrems, que serien com els 3 fitxatges.
21: Sí.
24: Que en principi, si Ferran té la porta tancada a sortir, tampoc sembla que Rafinha vulgui sortir, crida una mica l'atenció, però és veritat que si Flick els fitxa i si té aquesta capacitat, no?, de a vegades moure peces, doncs s'ha guanyat el crèdit perquè hi confiem. Diria que millor, però clar, el fet que ell sempre, Flick, hagi remarcat la necessitat de fitxar un nou i que aquest nou ni està, i no sé si se l'espera, perquè el tema Julián està molt enrocat, molt complicat. És veritat que queda un món, queda un mes. El futbolista argentí ha de tornar a l'Atlético, veurem si mou fitxa o no. Clar, a mi aquí m'hi falta un nou. Sí que creiem tots molt i ens il·lusiona molt Hamza, però a mi m'hi falta un nou, perquè crec que a Flick el seu sistema que ens ha ensenyat és que necessita un punt focal al mig, sigui un nou pur o sigui una mica més un fals nou. Llavors m'hi falta aquesta peça, però crec que s'ha reforçat bé el Barça.
21: Clar, aquí el tema també és si, tenint en compte la situació de Julián, que també haurem de veure, Julián, quan torni a incorporar-se a la disciplina de l'Atlético, si fa algun altre gest o no. Jo crec que va ser prou clar i prou contundent durant el Mundial. Clar, aquí també el tema és, a 3 d'agost, amb la meitat de mercat encara per davant, perquè queda un mes de mercat de fitxatges encara fins que es tanqui, si el Barça s'ha de tornar boig o no per buscar aquest nou, si no és Julián, un altre.
24: És que jo crec que no es pot tornar boig. O sigui, és el que dèiem amb l'Anaïs. Quin nou pur hi ha que et garanteixi gols i que et puguis permetre? O sigui, en el cas de Julián, tampoc sé si el Barça se'l pot permetre, però hi ha una voluntat del jugador, del seu entorn, de l'equip, de Flick, que podria arribar a funcionar, que després les coses passen o no passen. Però és que no veig cap nou. També penso que si una cosa crec que ha canviat el Barça en l'última temporada, sobretot, és que treballa molt en silenci, que no ens n'assabentem, i vull pensar que alguna cosa tenen en el radar, però que potser l'explosió de Hamza, veurem els propers partits i tot, doncs Flick diu, escolta'm, doncs, si no podem Julián, quasi que m'espero a una pròxima oportunitat. No ho sé. Ara mateix, bueno, és que els mercats són així, sobretot el Barça, que és veritat que aquest any les condicions econòmiques són una mica més favorables que en els anys anteriors, però és que tampoc crec que pugui posar-se a rastrejar i buscar un Haaland, un Harry Kane, o perquè no t'ho pots permetre.
21: A deia a mi què et va semblar divendres, la primera part?
24: Bé.
21: Amb ganes, no?
24: Sí. Voluntariós. A veure, és un futbolista que, sobretot fa uns anys, il·lusionava moltíssim per la qualitat i semblava d'aquells futbolistes que en parlaríem a tota Europa, i ha tingut un tema de problemes de continuïtat, de lesions, i de més que no li han permès, però bé, són aquests futbolistes que quan entren passen coses, que són molt talentosos i que crec que poden aportar molt a l'equip.
21: Sobre el tema de tornar-se boig o no al Barça, avui l'AS, avançant que si algú vol, a Aymeric Laporte, que se n'havia parlat també en el seu moment, i més després de veure no, la parella de centrals que han fet amb Pau Cubarsí aquest Mundial, això, diu, segons l'AS, l'Atlètic de Bilbao demana 80 milions d'euros per Aymeric Laporte.
24: Bueno, de l'Atlètic Club, què en podem esperar, no?, amb aquest carinyo que li té el Barça darrerament. A veure, és un absurd. Sí que és veritat que crec que tots veient el Mundial se'ns queia la bava, no?, perquè Cubarsí és meravellós, millor jove del Mundial, i perquè no li van voler donar el de millor jugador, perquè ha estat excels, però sí que és veritat que la temporada passada se li faltava aquell punt de veterania al costat que havíem vist a Íñigo Martínez, i deies, ostres, Laporte, no?, que ja està a Aràbia 2 temporades, no vol tornar, però clar, ja 80 milions... Difícilment crec que no es pogués arribar a negociar i rebaixar això, però és un absurd.
21: Gemma Soler, moltes gràcies.
24: Moltes gràcies a tu.
21: Anirem parlant. D'aquí 4 dies, si això comença ja. Ara queda aquest triangular,
24: sí,
21: molt, molt clàssic,
24: sí,
21: això, després hi ha Gamper.
24: El Gamper,
21: i...
24: sí.
21: Gamper és el 19?
24: Sí, sí, sí.
21: 19 dimecres. Ja sabeu també, pel Gamper, com sempre, com marca la tradició, reincorpora tot l'equip del Barça juga a RAC1, amb el Pou i companyia al capdavant, i després ja serà aquell cap de setmana que el Barça comença la Lliga.
24: Amb l'Elx.
21: Amb l'Elx.
24: Sí.
21: Bueno.
24: Bueno, un any diferent.
21: Un any diferent, exacte. Gemma, moltes gràcies.
24: Gràcies.
4: Tu saps què és el reconcentrat?
5: Això és reconcentrat.
21: Deixeu-me saludar a l'Iris Tió, perquè la nedadora barcelonina es va convertir en campioníssima, ara dèiem, d'Europa en salut tècnica aquest dimecres, i és la primera dona de tot l'estat espanyol que és campiona d'Europa i del món alhora. Però això no és tot, perquè en aquest campionat d'Europa, que s'ha celebrat a París, ha aconseguit un total de 6 medalles. Iris Tió, bon dia i enhorabona.
6: Gràcies.
21: Com estàs?
6: Molt bé, molt contenta i cansada també.
21: 23 anys, Iris, i t'has convertit en la primera dona de tot l'estat espanyol que és alhora campiona d'Europa i campiona del món. N'acabes de ser conscient del tot o no?
6: No ho sé, crec que no ho sé. tot just he acabat el campionat i és això, encara no he tingut ni temps de celebrar-lo gaire, però bueno, estic molt contenta.
21: Com t'has sentit a la piscina tots aquests dies? I després et preguntaré en particular pel solo tècnic, però tots aquests dies tan durs, tan exigents, com t'has sentit nedant?
6: Sí. Doncs estic contenta perquè m'he sentit molt forta. O sigui, ha sigut... A tota la temporada no hem competit gaire, però sí que hem posat molta importància a la part física. Hem fet crossfit, hem fet molt físic a l'aigua, i això ho he notat molt. I llavors estic contenta perquè com que ha donat resultat, i tot i que era molt exigent i que competia moltíssim, em notava forta per la competició. Sí que és cert que m'ha costat dormir pels nervis, i llavors... Com que això pues, és una cosa que he de millorar de cara a l'any que ve.
21: I el dia de l'or. I confiaves en poder-te endur la medalla d'or o què?
6: Ho veia complicat, perquè amb el solo lliure em va passar que anava amb més baixa dificultat que les meves rivals, i per culpa de la dificultat doncs no vaig guanyar i vaig quedar tercera. I amb el solo tècnic també anava com 4 o 5 punts més baixa, però bueno... Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, no? I vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé, així que molt contenta.
21: Mira, ara ho mirava, un bronze olímpic, 12 medalles mundials, 15 d'europees. De fet, has superat, Iris, la xifra de medalles europees de l'Ona Carbonell, que en va guanyar 12. Què significa per tu superar, almenys en aquest àmbit, a una de les grans referents de la natació artística, ja no de casa nostra, sinó de tot el món?
6: Doncs em quedo parada, la veritat, perquè no... O sigui, jo no ho havia comptat, però a veure, sí que és cert que jo amb ganes de fer el meu camí i també a mi m'agrada guanyar les medalles d'or. Més que... Saps? I llavors, ojalà pues, faci rècord de medalles d'or. Això sí que m'encantaria.
21: Clar, et mires, no?, amb totes les medalles penjades, mires així una mica cap avall, allà on estan les medalles, i penses,
6: sí,
21: són 6, està molt bé, però em voldria alguna d'or més, no?
6: Sí, sí, però a veure, és molt complicat, però bueno, sí que és com una motivació, no?, i com algo que m'agradaria, sí.
21: Rússia ha collat molt, però diries que esteu més a prop que mai de Rússia?
6: Sí, sí, és que és això, jo estic parada també perquè jo sempre les veia superlluny a Rússia, no?, i com supercomplicades de batre. I mira, últimament estem molt a prop i els hi fem por, saps? O sigui, elles estan molt pendents de nosaltres i jolín, es nota que quan ens van guanyar, com que no les tenien totes, es van alegrar moltíssim perquè no les tenien totes de que ens guanyessin. Per tant, jo estic contenta perquè ens estem apropant i els estem començant a fer por.
21: Què ve ara? Iris, què és el proper?
6: Doncs tenim Mundial l'any que ve a Budapest i és classificatori pels Jocs Olímpics. O sigui que serà molt important.
21: Abans d'ahir, Iris, de fet, bastant aquests últims dies, però sobretot abans d'ahir omplies pàgines als diaris, no sé si et van fer arribar les portades, sí. Tot les teves imatges aquí, allà, i a La Vanguardia, el Juan Bautista, en un article feia... sobretot posava molt en relleu i feia valdre la vostra
24: i
21: dedicació,
24: vam,
21: però alhora escrivia que per moltes hores que hi poseu la remuneració i el reconeixement no és el mateix que, per exemple, el d'un futbolista i d'altres esports. Com de dur ser esportista d'elit de natació artística?
24: A veure, primer ho has de fer perquè t'agrada molt i perquè és la teva passió i a tot l'equip perquè ens encanta estar dintre l'aigua, juntes, muntar coreografies i fer l'equip que fem, no? Això per començar. I després, clar, és molt exigent perquè són moltes hores d'entreno i competim amb rivals molt, molt bones i el nostre salari depèn del resultat que traiem, per exemple, a l'europeu o als mundials, a la competició més important de cada temporada, no? Fent ella la seva estratègia, no? Tant que ens van haver de copiar la nostra.
21: El Bernat Balboa, que és el periodista que cobreix l'actualitat esportiva al món a RAC1, l'altre dia em va dir una cosa que crec que tenia tota la raó del món, que deia que emociona molt veure nedar. I jo crec que veure-us nedar emociona moltíssim. No sé si vosaltres també us emocioneu dins la piscina.
24: Sí, és que nosaltres intentem això, muntar coreografies amb músiques que ens agradin i que ens encantin i sobretot pensem en transmetre un missatge o transmetre emocions, no? I llavors sí, a vegades, per exemple, abans de sortir a nedar l'acrobàtic, que era l'última coreografia que fèiem en aquest europeu, estàvem quasi totes plorant de l'emoció i perquè teníem moltes ganes de fer-ho perquè... és com que volíem fer-ho molt bé, no? I volíem això ensenyar aquesta coreografia que tant ens agrada i a veure si ens emocionem bastant també nosaltres.
21: Iris, tio, una abraçada, Iris, i enhorabona.
24: Gràcies, una abraçada.

0: Bona tarda, són 6:45. Benvinguts a un super dissabte de futbol que comencem a aquesta hora d'esports i que acabarem a la 1 de la matinada, quan acabi el Tu diràs, amb en Pau Bonastre, pendents d'aquí uns instants del primer partit que jugarà, de l'últim partit, vull dir, que jugarà l'Espanyol abans de començar la Lliga, Coventry Espanyol, l'equip de Fran Lampard, recent ascendit a la Premier League, posant a prova l'Espanyol de Manolo González, que a nivell de resultats podríem dir que ha anat de més a menys en aquesta pretemporada i que, això sí, continua invicta ara mateix després dels amistosos disputats. Un Espanyol que, recordo, debut a la Lliga diumenge de la setmana que ve, d'aquí a 8 dies a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra el Llevant i que després rebrà el Madrid el dissabte 22 d'agost i que jugarà al camp de la Reial Societat el dissabte 29 d'agost. Aquest és el mes d'agost, les tres primeres jornades de Lliga per l'equip que entrena Manolo González. Això d'entrada. Estarem pendents també del partit que jugaran Nàstic i Girona a 8:45 del vespre al nou estadi de Tarragona. El Girona de Quique Álvarez, el nou projecte que busca l'ascens a primera divisió, que també afrontarà l'últim amistós abans de començar la Lliga el cap de setmana que ve. Ho farà contra el Nàstic, equip de la primera federació que s'ha remodelat totalment. Només hi ha tres futbolistes de la temporada passada a Tarragona, 18 fitxatges, nou entrenador, Xisco Campos, i un projecte que naturalment necessitarà temps. Després ens ho explicarà l'Esteve Giral des del nou estadi. També farem un truc amb Marc Brugués, el nostre home analista del Girona, i també en Gerard Guardi, que també serà l'home que ens acompanyarà analitzant el Sabadell en aquesta temporada que les de la Nova Creu Alta jugaran a la categoria de plata del futbol estatal. El Sabadell que demà jugarà justament l'últim amistós abans d'afrontar l'estrena a la Lliga al Molinón el cap de setmana que ve. A partir de les 8 del vespre serem ja a Udine perquè començarà el triangular. Feia 24 anys, deia avui en Pintanel el 14-15, que el Barça no jugava un triangular. Doncs a les 8 de la tarda, triangular a Udine entre Nottingham Forest, Udinese i Barça, l'equip italià, l'anfitrió, i l'anglès, que obriran el foc a les 8 de la tarda. Ho seguirem amb el nostre enviat especial, l'Àlex Pintanel, i a partir de les 9 de la nit, els dos partits del Barça. Amb les xancletes posades, seguirem el Barça-Nottingham Forest a les 9 i a les 10 de la nit el Barça-Udinese. Deixa'm tocar tota la fusta del món, perquè ara mateix tenim, veig amb el senyal d'Esport 3, algun problema amb les imatges per seguir el partit de l'Espanyol. Esperem que no sigui el cas, perquè si no, ja us ho dic ara, que no tindrem manera d'explicar-vos massa cosa d'aquest partit que és a punt de començar a Anglaterra i que, mira, ara sí que rebem les imatges, acaba d'arrencar i que intentarà explicar-nos en Pau Bombardó. Tant de bo aconsegueixi. Pau, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, sí.
0: Ha arrencat, eh?
1: Ha arrencat ara mateix el partit. Semblava, com deies, que tenim algunes dificultats per veure la imatge, però de moment primera possessió pel Coventry City, que vesteix avui de blanc i blau, i l'Espanyol, que ho farà amb la segona equipació de vermell.
0: Repassem l'11 de Manolo González, l'últim 11 abans de començar la Lliga el cap de setmana que ve.
1: Doncs sortirà amb Dimitrovic a la porteria, defensa per Omar Cabrera, Unai Núñez, que debut amb l'Espanyol, Hinojo, el doble pivot per Urco Lledo, sortirà Cala per la dreta, Javier Hernández a la mitja punta i Dolan Parra per l'esquerra, segurament, i Roberto en punta.
0: I per part del Coventry de Frank Lampard?
1: Surt Rashworth a la porteria, defensa per Benewick, Amendà, Kitching i Da Silva, mig del camp, Sakamoto, Grimes, Onyeka i Chauna, a la mitja punta, com a fals nou, Tomás Asante, i en punta, Sims.
0: Per cert, si esteu veient el partit per televisió, no us confongueu. El que va de vermell és l'Espanyol. Perquè en algun moment potser algú s'ho pot pensar, perquè el Coventry, realment l'indumentària del Coventry és molt semblant a la indumentària de la primera de l'Espanyol aquesta temporada, amb els pantalons negres i les ratlles blaves i blanques ben finetes. Avui l'Espanyol llueix la segona equipació, que és la de vermell, la de color vermell. La tercera, per cert, és xula. Ara li preguntaré en Solsona si li agrada. Hola, Javi Muñoz, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda. Si us passa que poseu la tele i us confoneu, no sereu els primers.
0: No, perquè aquí l'estudi... Sí,
2: a primer cop de vista he tingut un moment de dubte.
0: Sí. Veig molt poca gent al camp, cosa que també em sorprèn, però vaja, en tot cas, el senyal de la imatge s'ha estabilitzat, que és ara mateix la millor notícia que us podem explicar a aquesta hora de la tarda, amb l'empat a 0 al marcador, i també... No podia faltar, fent pretemporada tots plegats, una setmana que comenci la Lliga, pretemporada radiofònica, el gran Dani Solsona. Hola, Dani.
3: Hola, Jaume.
0: Com
3: bona
0: estàs?
3: Tarda. Molt bé.
0: Fas bona cara.
3: Sí, estic esperant que comenci el diumenge. La veritat és que sí, amb aquests colors estava pensant, ostres, sí que estem atacant avui.
0: Sí, sí, està atacant més el Coventry, l'Espanyol de moment defensant-se. T'ho preguntava abans a la redacció. Què et sembla el que has vist fins ara de l'Espanyol aquesta pretemporada, Dani?
3: Home, no ha estat malament, sobretot aquests darrers tres partits que ja ha jugat contra rivals una mica més potents. El primer contra el Sabadell ja li va crear certs problemes i després contra el Barley i el Middlesbrough. No? Han estat bé, però s'han de fitxar algun jugador més. Vull dir, no, amb això no acaba la plantilla. Almenys menys crec que s'han de portar dos o tres jugadors més. Em dóna la sensació que aquest equip que comença avui ja s'assemblarà molt amb el que pot ser contra el Llevant. Potser un jugador i en balla, potser en atac, anem a veure, però sí, ja estic esperant ja que comenci i que arribi, a veure si Monchi es posa ja les piles i porta dos o tres jugadors més per reforçar la plantilla.
0: Ara anirem parlant del mercat, del que ha fet fins ara l'Espanyol i sobretot de la feina, com diu en Dani, que li queda per fer a Monchi i companyia. Ara tenia una falta a l'Espanyol, però ha acabat amb no res, Pau?
1: Sí, Javi Hernández, que ha picat una falta, estava força lluny de la frontal, però ha impactat en la tanca defensiva del Coventry. En qualsevol cas, primera acció d'atac de l'Espanyol.
0: El minut 3, amb empat a 0 al marcador. Javi, no sé d'entrada amb la plantilla que té ara mateix l'Espanyol i que, òbviament, com diu en Dani, s'ha d'acabar de reforçar, com veus l'equip de Manolo González?
2: Coincideixo amb el Dani. Crec que d'aquí a que es tanqui el mercat, Monchi encara té marge i segurament intenció de reforçar l'equip. El que crec que crida més l'atenció és que segurament si ens preguntes on està el gran marge de millora de l'equip fa una setmana, t'haguéssim dit que a darrere, que a la defensa, que a la parella de centrals. Però es dona una combinació, que és la lesió de Quique i l'arribada d'Unai, que fa que la sensació sigui que ara, si més no, la parella de centrals titulars la tinguis bastant clara, i em fa la sensació que és justament el que avui vol estar provant Manolo, i és una de les coses que més em criden l'atenció, en les que més em vull fixar, com es comencen a entendre Cabrera i Unai, tot i que és veritat que és un primer partit, que això requereix de molts minuts, de molta coordinació, però crec que el gran interrogant està ara a dalt. Avui aposte per Roberto Fernández, però Marcos Fernández ha fet una gran pretemporada, s'ha guanyat amb escreix la possibilitat de jugar al primer equip de l'Espanyol i de comptar com un jugador molt, molt aprofitable per Manolo González, així que em sembla que amb la lesió de Quique, amb encara la recuperació de Puado i tot i el bon moment de Marcos Fernández, tenir només a Roberto com a referència, com a jugador amb experiència a primera divisió, deixa aquesta posició encara una mica coixa.
3: Jo crec que hi havia una necessitat i una obligació de portar centrals.
0: Sí, sí. De fet, clar, ha arribat fa dos dies Unai Núñez i ja juga avui.
3: No, de fet, és que Riedel tampoc comptava gaire en principi, però clar, ja va als primers partits que eren contra el Pau i no sé contra qui més, doncs va posar a Urco.
0: Sí, l'Olot.
3: Contra l'Olot va posar a Urco, no? Jo dic, això, home, això és una declaració d'intencions, no? Sí. Tenint en compte que si el jugador Moscardo, que ha arribat, que juga al mig del camp, que ocupa una posició similar a la d'Urco, doncs per donar-li entrada, doncs una de les solucions alternativa seria posar a Urco en aquesta posició de central i donar entrada a Moscardo. Però ara amb l'arribada d'Unai, de fet acaba d'arribar fa dos dies o no sé quan,
0: ja
3: està aquí de titular, i després a l'altre central que queda, Riedel, vull dir, no hi ha res més.
0: Sí, sí. Els fitxatges són, vaja, que ho hem anat ja comentant pràcticament tots de passada, que la Calatrava, Harman, Moscardo i Unai Núñez. I avui juguen dos d'ells, Unai, com dèiem ara, i Calatrava, també juga d'entrada, ni Harman ni Moscardo, que són dos jugadors, Solsona, que no sé si necessitaran un temps per

0: Cas. Hòstia, no se't veu.
1: Sí, sí.
0: Entens?
1: No sé, de les altes, Javi, si vols afegir alguna cosa més, ja m'havies parlat d'Unai Núñez, però de la resta...
2: Sí, jo el que tinc una mica més vist és a Moscardo del Braga i de competicions europees, i un jugador que fins i tot el Braga ha anat combinant suplències amb titularitats, ha anat combinant aquesta posició que és més la seva al mig del camp, però també fent funcions a vegades de tercer central, quan ha passat a jugar el Braga amb defensa de tres centrals. És un jugador més avesat a la part defensiva que a l'ofensiva, per tant, si Manolo el vol fer servir, com deia el Solson ara, de mig centre, en la relació amb la pilota encara li falta molt, sobretot pel nivell primera divisió, i és algú doncs, més donat per la recuperació i per la part defensiva. Si el vol fer servir una part com a central, que encara li falta també rodatge en aquesta posició.
1: Clar, no sé si l'opció Urco, Moscardo més Edu Expósito de mitja punta seria una opció que és plantejable.
0: Sí, es pot plantejar i és possible.
1: O et quedes amb poc futbol al doble pivot?
0: És que, clar, a Urco ja el coneixem. A Moscardo jo encara no l'he vist quan té la pilota al peu, si és de tocar-la enrere, de tocar-la lateral o de donar-se la volta i progressar una mica i connectar amb el mitja punta. No ho sé, no l'he vist bé. Però, no sé, el Nas em diu que igual Manolo vol posar la mitja punta que la trava. Potser si no el posa és perquè tampoc confia molt en els homes de banda, com és Jofre o Pere Milla, que a vegades tampoc és banda, però que sí. El posa aquí. Jo, Calatrava és un bon futbolista, és un futbolista que no, a l'Espanyol no el tenia, aquest estil d'esquerrà, d'habilidós, de poder filtrar algunes pilotes, però amb el Castelló, quan el vaig veure, jugava en banda dreta, d'aquests jugadors esquerrans banda dreta que es perfila cap a dins. Però he vist algun partidet de l'Espanyol que l'ha posat aquesta mitja punta, i no sé, ja saps que jo
1: sí, a vegades... Sí.
0: Potser no, però em dona aquesta sensació.
1: Compte que s'ha fet mal Hinojo, diria, no?
3: Sí, bé, és Calatrava, em sembla, no?
1: Sí, mira, el mateix Calatrava, sí, exacte. Sí.
3: Calatrava, una acció...
1: Es queixava d'un cop al genoll.
3: Semblava que, no sé si ha estat un cop al genoll, sí, o alguna rebregada al genoll dret, però en qualsevol cas sembla que... es recupera Calatrava sense més problema, però sí que ha demanat aturar un moment el joc abans que es reprengués perquè realment s'havia fet mal.
1: Amb l'Espanyol recuperant una mica la possessió de la pilota a mesura que avancen els minuts, Pau?
3: Sí que és veritat que el Coventry ha començat molt dominador i sembla que té un pla de partit molt clar intentant conservar la pilota, però l'Espanyol, que ha tingut algunes accions per poder sortir al contraatac, ho hem vist en aquests últims partits, també un Espanyol on quan tenia alguna acció en atac o quan podia córrer, corre i genera perill, i jo crec que també és una mica el que està buscant avui davant d'un Coventry que inicialment ha sortit doncs, amb més domini del partit.
1: I sobretot amb un Espanyol que una cosa que estem veient potser més èmfasi en la pressió alta, Javi, en aquests amistosos de pretemporada. Ara hem vist també fa un parell de minuts que ha estat a punt de recuperar una pilota en contrari.
2: Sí, jo crec que és una de les receptes que li va funcionar a Manolo el primer tram de la temporada i que es va anar perdent en aquells mesos tan difícils per l'Espanyol i que d'entrada intentarà donar-li a l'equip, perquè realment és una cosa molt efectiva a nivell ofensiu, perquè si tu aconsegueixes pressionar quan l'equip rival està traient la pilota, normalment l'agafes desorganitzat i tens moltes més oportunitats de trobar passades filtrades, doncs si acabes en Calatrava el jugador que juga a la mitja punta o les desmarcades de Roberto, i a més permets que el rival visqui molt més lluny de la teva porteria, que si tu acabes assumint un bloc mig o un bloc baix, que deixes que els equips t'acabin a tu esfonsant i els sigui molt més fàcil trobar-te. Entenc aquesta idea de Manolo, i el que em sembla és que avui és una bona unitat de mesura al Coventry, perquè és un equip que algú pot pensar, bé, estem jugant contra un equip de segona divisió, o que era de segona divisió la temporada passada, però va guanyar la segona divisió anglesa, que és una categoria de molt nivell, on s'hi mouen molts diners.
3: Compte perquè va l'Espanyol per banda esquerra, es donen que pot provar el xut, i atura! Quina aturada de Rashford! Ha tingut la primera Dolan després d'una recuperació a camp contrari. Finalment ha tocat a Rashford la pilota, per tant serà córner el primer de l'Espanyol.
1: Mira, ara que en parlàvem de les recuperacions a camp contrari, d'una ha vingut aquesta opció de Dolan, que l'altre dia en va tenir una semblant, la va marcar al camp del Boro. Avui Solsona... La veritat és que la rematada no és dolenta i el porter ha estat bé.
0: No, el porter està espectacular, la rematada molt bona, intentant buscar el pal llarg. Dolan, que habitualment ha jugat tota la temporada en banda dreta, a mi particularment m'agrada bastant, quan està bé, a banda esquerra, perquè aquesta situació, si se li hagués presentat a la banda dreta, no hagués pogut...

0: pogut rematar, perquè no s'esquerrà, i se li hagués quedat la pilota a la cama menys bona, no? Sí. Per tant, bueno, tenint en compte que Calatrava és titular, Calatrava és titular. Una altra cosa és que el cap...
1: Quedeu-vos amb aquestes frases que va deixant anar Dani Solson, els que esteu pendents, perquè són aquelles frases que després d'una la temporada s'aniran complint.
0: Això no vol dir que quan portin 5 o 6 partits o 7, si no rendeix el que espera Manolo, doncs al final fas canvis, no? Però Calatrava, jo crec que és dels jugadors que jugarà inicialment... Té molt bon toc, és veritat, té molt bon toc, Calatrava, es pot perfilar més, però només hi ha una petita cosa tàctica que, clar, l'aplica Manolo perquè és l'entrenador i nosaltres des d'aquí dalt podem donar la nostra opinió si ens sembla millor o pitjor, però al final és l'entrenador. Calatrava, és veritat que pel seu treball i la seva implicació, partint de banda dreta, encara que no tingui la pilota, quan la pilota està a la banda contrària, té tendència a anar-se cap al mig.
1: Sí.
0: Si la pilota del rival circula ràpid i te la fan canviar a la banda del lateral esquerrà, Calatrava, que ha anat cap al mig, ha de fer una cursa de 30 metres
1: per
0: intentar recuperar aquesta posició. Però bé, amb això estem a l'inici, a l'inici.
1: Mira, un altre córner per l'Espanyol, Pau.
2: El segon de l'Espanyol, que l'ha picat des de la dreta, la porteria Rashford, Javi Hernández, finalment ha anat una mica passat, però conserva la possessió l'Espanyol, novament una centrada des de banda dreta. Edu Expósito, que atura, ara sí, Rashford, i organitza jugada pel Coventry.
1: Doncs bons minuts ara de l'Espanyol, que en el primer córner també ho ha provat mitjançant Dolan, amb un xut que ha sortit alt.
2: Correcte, sí, sí.
0: Aquest del Coventry, perdona, aquest del Coventry, escolta, l'any passat van fer una segona,
1: sí,
0: una segona
1: divisió, sí.
0: Van fer 95 punts o no sé quan, una cosa, una animalada.
1: Sí, ens havíem quedat aquí, Javi, que justament també feia que sí amb el cap, perquè en Carlos Martínez, que estava, com sabeu, a l'estaf del Leicester bona part de la temporada passada, doncs també ens havia parlat meravelles d'aquest Coventry de Fran Lampard, que tampoc té cap gran nom. Tu mires la plantilla, no? I no dius... Compte?
2: Doncs compte amb el Coventry. Abans ho diem, Milan Baneuic, que provava el xut, ha aturat Dimitrovic amb els peus, s'ha estirat al terra per poder aturar-la amb els peus, però en qualsevol cas, la millor jugada, la millor ocasió del partit pel Coventry, que ha estat a punt d'avançar-se al marcador, ha rebut pràcticament sol Baneuic, però... Com deia, s'estira bé Dimitrovic per treure-la amb les cames.
3: Un error d'Unai, no, diria? El refús que deixa la pilota, la toca amb el cap, però arriba molt forçat i la deixa als peus del futbolista del Coventry, que per acabar de lligar el comentari, sí, és el que diem, és un equip que ha aconseguit pujar a Premier League fent un fotimer de punts, quan cuidava que
1: la té
2: Roberto. Compte ara la contra de l'Espanyol perquè corre Roberto, que té camp per córrer, retrocedeix bé el Coventry, es queixa d'una falta, d'un cop a la cara, l'àrbitre diu que no hi ha res, es queixa molt Roberto, aparentment sembla que li han donat un cop a la cara, però en qualsevol cas l'àrbitre no ho ha vist, i Roberto, que segueix estès al terra.
1: Pendents de la repetició, per cert, us demano també que amb una mica d'estrabisme passem també la mirada a la tele on fan el Madrid, juga a les 7 al camp del Ferencváros, perquè veig que el Ferencváros té àguila també, o vaja, no sé quin si és àguila, no sé, perdó, perquè no sé quin ocell és, però té ocell d'aquells que fan la volta i...
2: Té ocell.
4: I va al cap de Mourinho.
1: I depèn el que passi, entenc que l'equip guanya o no guanya. Bé, veig que ja ha anat on havia d'anar, hi ha un cuidador vestit bé, dels colors del Ferencváros, amb una vestimenta peculiar.
2: Un pentinat peculiar,
1: sí,
2: també.
1: Eh? Pentinat.
3: Solen ser peculiars, els cetreros, que es diu en castellà, no sé com es diria en català.
1: Sí. I, però... vaja, no sé si em sabeu dir quin ocell és, perquè jo m'he tirat a la piscina, però després he pensat...
3: L'ornitologia no és
1: el fort. No. Solsona, és un àguila o no?
3: Un falcó, no?
0: No ho sé.
1: Un falcó, potser.
0: No ho sé.
1: Ara mirarem quin ocell fa servir el Ferencváros abans dels partits. I el més important, també us explicarem l'11 del Madrid de Mourinho, encara sense Diomandé en aquest amistós, però ja amb alguns dels jugadors mundialistes, com per exemple, Vinícius, ha acabat de renovar. Havíem acabat amb el Coventry, Javi, sí, eh?
3: Sí. Tenen dos jugadors molt destacats, sí? O que han estat molt destacats aquesta temporada. Un és Haji Wright, que va fer 17 gols.
1: Home.
3: I que diria que no hi és avui, que no està, si més no és titular. I l'altre és Brandon Thomas Asante, un jugador de Ghana, que va tenir minuts al Mundial, que en va fer 13. l'última temporada i que avui sí que és titular i també és un bon futbolista i l'entrenador, per si algú no ho sap i està veient les imatges i diu, ep, em crida molt l'atenció, em sona aquesta cara, no és un altre que Frank Lampard, el que fins ara no li ha anat molt bé a les banquetes i que ara amb aquest ascens a Premier League té una nova oportunitat per començar a fer-se un nom com a bon entrenador.
1: I vaja, que ha de ser un entrenador molt jove encara, vull dir, ara miraré edat, però compte que tenim una falta a l'Espanyol.
2: La penjava des de banda esquerra Edu Expósito, ha rebutjat la defensa del Coventry, quedava mort a la frontal, finalment ha hagut de retrocedir l'Espanyol fins a arribar-li la pilota a Dimitrovic. Per tant, organitza novament la jugada d'atac l'Espanyol, minut 18 de la primera, Coventry 0, Espanyol 0.
3: Són 48 anys, Frank Lampard.
1: Ah, mira, doncs ha de ser més jove, això.
3: Tot i ser jove, el seu nom com a futbolista, evidentment com absolut històric del futbol anglès, li ha donat l'oportunitat, el seu dia li va obrir les portes de la banqueta del Chelsea, per exemple, i de l'Everton, i a cap dels dos llocs va acabar de quallar. Per això dic que té una oportunitat molt important aquesta temporada.
1: És que el Chelsea costa, eh?
3: No és l'únic el que li ha passat,
0: bueno,
3: això.
0: Aquest any només s'han gastat 400 milions, de moment, o no sé quants van portant.
1: No ho sé.
2: Sí, sí, 400.
1: Vaig fer una fotografia, crec que era Transfer Market, que va penjar una infografia amb tots els jugadors que tenia, i era una animalada, vull dir... Suposo que arribaran a 1 de setembre i tindran els que han de tenir, però...
3: Bé, això és cada any, i després té una xarxa de jugadors cedits i és una barbaritat.
1: Clar, si no els cediran a l'Estrasburg i equips d'aquests vinculats, que suposo que al final doncs tampoc els deuen poder dir que no, o bueno, no ho sé. Vaja, deuen fer allò el joc de dir, bé, que tot arreu no passin dels 25, les 25 fitxes reglamentàries.
0: Les nòmines a final d'any
1: no, realment.
0: 55 jugadors.
1: Jo és la manera més estranya que he vist de gestionar un equip de futbol, diria que la meva vida. Mira que n'hem vist d'estranyes, com les de... com allò de Peterman. I mira que l'època que em va tocar més de prop, que va ser Palamós, no va ser la pitjor, precisament, sinó que aquella època encara va anar la cosa bé.
0: Va anar a Santander, no? Va ser
1: Sí. De fet, va arribar a compaginar Palamós i Santander durant una època. Però vaja, jo crec que va aconseguir un ascens Peterman amb el Palamós i a segona B, que és l'última vegada que ha estat en aquesta categoria.
3: Li ha passat ja en altres amistosos a l'Espanyol i li està tornant a passar avui amb la jugada d'Unai i ara una altra vegada, les centrades laterals li està costant molt tancar aquest tipus de jugada i aquí hi ha dues opcions. Una, o no permets que succeeixin, és a dir, estàs molt a prop del centrador, en aquest cas, i has de fer una bona pressió, o l'altre, has de tenir millor engreixada la maquinària de la defensa perquè no et passi això.
0: Però ara... fixa't que les dues entrades, entrades són per banda esquerra.
1: Sí, que deies una mica que la trava no arriba a temps, no? Potser a tapar
0: no arriba
1: la centrada. A veure, aquest córner, el 20 de la primera, Coventry 0, Espanyol 0, i amb la millor oportunitat, jo diria la de l'Espanyol, la de Dolan, sens dubte, a veure.
2: Primer córner pel Coventry, la centrada... Posava el cap Cabrera per allunyar-la, la pilota continua dintre l'àrea, cops de cap de tothom, finalment surt amb el puny Dimitrovic, la porteria queda buida, encara és viva, xut del Coventry, fora! El xut que provava Sakamoto, que ha anat finalment desviat.
1: Amic de Quim Salvador, que ho ha intentat ara per part del Coventry, al minut 20 de la primera part i poc expeditiva en general la defensa de l'Espanyol, Javi, ara que ho comentàvem, eh?
3: Sí, no, el recurs de Cabrera i després de Dimitrovic, parlem molt dels fitxatges, però hi han de portar molt i n'han d'arribar de nous i els jugadors que han arribat s'han de fer un lloc perquè l'equip sigui competitiu, però la primera cosa que ha de passar perquè l'Espanyol sigui competitiu i pugui tenir una temporada, si més no tranquil·la, a primera divisió, és que els futbolistes importants, i aquí em refereixo a Dimitrovic, em refereixo a Cabrera, a Expósito, a Urco, que també ha de ser-ho, estiguin al nivell que s'espera d'ells, perquè la resta han de ser uns complements i poden donar el salt qualitatiu si resulta que Calatrava, que fa molt bona pinta, t'acaba de sortir bé, però hi ha uns pals de paller que han d'estar al nivell del primer tram de la temporada anterior perquè l'Espanyol tingui una temporada més o menys tranquil·la.
0: I els que arriben
1: sí,
0: han d'arribar per ser titulars. No pot arribar Harman i Mosca, veurem, és a l'inici, que segurament quan vagin agafant la forma i entenguin una miqueta del futbol que vol fer l'Espanyol possiblement siguin titulars, però és que si no són titulars tenim un problema perquè han de jugar els de la temporada passada. Clar, no n'hi ha un altre.
1: I no te'n refies?
0: Vam passar malament, eh? Sí, la primera volta va ser, però no era normal lo de la primera volta. Tampoc era normal no guanyar 18 partits. Jo ja m'hi conformo que en guanyis 5, en perdis 3 i tot això, no? Tota la lliga. Però els que arriben han de ser jugadors importants, i els de més han d'estar a la banqueta i entrar substituint amb els altres.
1: Bé, i aquí hi ha un aspecte que encara no ha sortit en 22 minuts, que m'estranya com a gran defensor que ets d'ell,
0: ja, no Solsona, he fins que ho pregunti.
1: Que és la lesió de Quique García. Clar, 4 mesos sense el jugador que jo diria té més gol de la plantilla. Perquè Roberto ha fet gols, però jo no diria que és un home gol, Roberto Fernández. Llavors, jo crec que això s'ha de cobrir d'alguna manera.
0: No, és el jugador que a mi m'ha deixat, amb aquesta lesió, m'ha deixat fotut. Per què? Perquè encara que no sigui el jugador, perquè té 36, ara en fa 37, ja d'anys i això, doncs aquest jugador, de tenir-lo a la banqueta, que saps que en el moment que entra al terreny de joc, algú t'aportarà. Potser que no marqui cada partit, però sí que ell té desmarcades, està fort, busca, té olfacte, veu, olora bé la porteria, i la temporada passada, si no recordo malament els números, era Roberto 7 o 8, i Quique un mes que Roberto.
1: Sí, que vas guanyar el sopar.
0: Que vaig guanyar el sopar, sí.
1: Te l'ha pagat o no, l'Edu?
0: No, però pagarà.
1: Ja arribarà.
0: Ja arribarà.
1: Per
0: vull
1: tant,
0: dir que és un element. Sí. Aquí l'Espanyol perd molt. Ara veurem Marcos Fernández, que ja jugant amb el Ceuta va tenir protagonisme. Sí, sí. Els partits d'aquesta pretemporada també ha estat força bé. Veurem si té minuts, doncs, si pot ser el jugador que pugui suplir a Quique en el suport de que jugui Roberto, que jo encara no ho tinc clar del tot.
1: Ara et pregunto, Javi, sobre aquesta posició del nou, la lesió de Quique. Abans n'ha tingut una al Coventry, Pau, fa uns instants, eh?
2: Sí, des d'una pilota penjada a l'àrea des de la banda dreta a l'atac, que ha intentat rematar Kitching, però ha sortit desviada la porteria. No ha generat tampoc molt perill, però una nova arribada al conjunt anglès.
1: Mira, i encara abans, que ja han sortit a la gespa, el Ferencváros i el Madrid, les àguiles verdes se'ls coneix al Ferencváros, per tant...
2: Mira, ja ho tenim.
1: És evident que anava ben encaminat, més per intuïció que per una altra cosa, però era un àguila l'ocell que ha fet aquest vol a l'estadi. L'11 del Madrid amb Lunin a la porteria, Dumfries, Mario Ribas, Joan Martínez i Álvaro Carreras en defensa, amb Valverde i Camavinga al doble pivot, amb Arda Güler, Alexis Tiria, Ibrahim i Endrick. Jo, més o menys, es faria això, no? Les tres mitges puntes, o... Sí, jo diria que és més o menys això.
0: Què has dit? Güler, Endrick...
1: I Brahim i Alexis Tiria. Aquí falta veure qui es col·loca a la dreta, qui es col·loca a l'esquerra...
0: I Endrick en punta, sí.
1: Sí, i Endrick en punta. Per tant, a la banqueta queden Vinícius, Trent, Rüdiger, Hausen, Bernardo Silva, que avui podria tenir també minuts igual que Vinícius, Espí... I la resta ja són jugadors del filial. La resta, tots són ja jugadors del filial per part de l'equip de Mourinho. Què passa a Coventry, que protesten els locals, Pau?
2: No, que hi ha hagut una acció dividida, allò que es queda la pilota morta i que hi van tant defensa com atacant, ha estat a dintre l'àrea, tots dos han caigut a terra, era, em sembla que Onieka, el jugador del Coventry, que reclamava un penal, finalment l'àrbitre ha xiulat falta a favor de l'Espanyol i s'ha empipat d'una manera que semblava doncs, que era claríssim, però en qualsevol cas he vist la repetició i tampoc semblava una falta del jugador de l'Espanyol, més aviat al revés.
1: Sí, sí, vaja, a mi l'acció d'Urgo em sembla una planxa clara. No hi veig res estrany en aquesta jugada. Sobre Quique García, Javi, i les conseqüències de la seva baixa, si creus que del d'Espanyol ha de fitxar sí o sí per cobrir aquests 8 gols, dèiem, que va fer la temporada passada.
3: És una lesió duríssima pels 8 gols que perds, almenys durant un tram de la temporada, per la jerarquia, com deia el Dani, és un futbolista que saps que fins i tot no sent titular quan al partit li quedin 15 minuts i necessitis carregar l'àrea contrària, saps que aportarà alguna cosa, que ell a més és molt líder, que s'ha identificat molt amb la institució, crec que et donava moltíssim tenir aquí que no tenir-lo sense encara tenir a Puado, que també et podria doncs, intentar complir el rol de davanter si li demanes. I veient que a mi també Roberto em deixa dubtes com a nou titular, no com a jugador de plantilla, no com a jugador d'equip, però sí com a encarregat de tenir la responsabilitat gairebé absoluta del gol i que darrere té un jugador com Marcos Fernández, que ens ha agradat molt, que l'any passat va fer 14 gols al Ceuta, però que sí. estarà debutant a primera divisió, tampoc no li pots carregar aquesta responsabilitat. A mi em fa la sensació que si vas sumant gols que creus que et pot aportar cada futbolista dels que tens ara mateix sense tenir Quique i encara sense tenir Puado, et quedes clar. Curt.
1: Clar, és que Puado també podria fer de nou, però clar. Que no és nou, ja ho sé, però... Però és un nou sí, d'emergència, no?
0: Però és que Puado...
1: Donat encara, el cas, però
0: encara,
1: clar...
0: Encara li queden dos o tres mesos.
1: Clar, per això, per això.
0: El van operar al gener.
1: Clar, clar.
0: O sigui... jo crec que li queden encara un parell de mesos bons, eh? Ojalà que sigui abans. Home, que pot aportar els seus gols. Evidentment, ja ho ha demostrat. No sempre com a referència, sempre més sí. una mica
1: segona
0: escurat
1: punta,
0: a banda esquerra. Pot jugar a la mitja punta, però... Clar, hem de diferenciar els mitges puntes. Els mitges puntes aquells que són els que venen a donar un cop de mà el doble pivot per enllaçar i donar-li continuïtat, i els mitges puntes que són...
3: Segons davanters, no?
0: Que, són, que només pensen en aviam quan arriba la pilota per anar a intentar rematar. No?
3: Una cosa és migcampista avançat o mitja punta, i l'altra és un segon davanter.
1: Sí. Sí. Vaja, Puado, Exposito, en el cas de l'Espanyol, no? Serien dos exemples, o Calatrava, fins i tot, en el, seria un equivalent a Exposito. Doncs, per tant, en el teu rànquing de necessitats de l'Espanyol, Solsona, el recanvi de Quique, on el poses? De necessari.
0: Jo és que... A veure, Marcos Fernández, no sé, vull veure'l a primera. Bueno, hem de confiar. Però jo potser un delanter fitxaria un lateral dret, perquè no sabem si Rubén se'n anirà.
1: I, que sembla que sí.
0: I que sembla que sí. I potser un altre central, eh? Sí. Un altre central, eh?
1: Sí, sí, de fet, no es descartava ni amb l'arribada d'Unai Núñez.
3: És que jo crec que l'arribada d'Unai et cobreix la parella titular, i si estan els dos sants i estan bé, doncs sembla que han de ser titulars Lele Cabrera i Unai Núñez, i que pot ser una parella relativament sòlida, però clar, les temporades són molt llargues, hi ha molts partits, succeeixen moltes coses, hi ha lesions, hi ha sancions, etc, i has de tenir... recanvis que no baixin massa el nivell quan els hagis de fer servir. No val només en tenir una parella. És a dir, per mi la gran urgència de l'Espanyol està a la parella de centrals, ho soluciona una mica, almenys per l'inici de temporada, amb l'arribada d'Unai, però encara podria portar alguna cosa més. També coincideixo amb el del lateral dret, però sobretot ara amb la lesió de Quique, sabent que a Puado encara li queda per arribar, i que no és un nou, però jo compto a Puado perquè és un futbolista que té una qualitat que li permet fer tasques que no siguin les que potser ell més... li agrada fer o on més rendeix, però fins i tot si demanes ser nou, pot ser nou. Però sense Puado, sense Quique, amb Roberto i Marcos, necessites números, necessites gols.
1: El 30 de la primera, Coventry 0, Espanyol 0, i en un partit, Pau, on està passant poquetes coses, eh?
2: Sí, i on el Coventry està dominant força el joc i portant el pes de l'atac, dona la sensació que l'Espanyol d'alguna manera accepta aquest joc, i quan pot sortir a la contra i a córrer, doncs ho fa amb Roberto, que intenta guanyar moltes pilotes, descarregar i jugar a l'atac. Compta amb les centrades de banda esquerra novament del Coventry, la rematada de Sims, que se'n va directament a fora, continua l'empat. Coventry 0, Espanyol 0, minut 30 de la primera.
1: I ha començat també el partit del Madrid. Ferencváros 0, Madrid 0, minut 3 de la primera part, amb una primera incursió d'Hendrik, avui titular. El camp, per cert, ple a vessar, a diferència del que passa a Anglaterra. Que és estrany veure Anglaterra, sí. Un camp buit.
3: És veritat que li queda una setmana més al Coventry, sí. Que no és com l'última prova abans de començar la Lliga, però sí, és estrany. I, per cert, si algú es posa el Madrid, que no li passi el mateix. No són els de blanc, el Madrid és el de verd fosc.
1: Avui van a per nosaltres, sí. Solsona, ho veus o no?
0: Jo ara estava convençut que era el Madrid, eh?
1: No, doncs els de blancs són a Ferencváros. Sí.
0: Mare meva, aquí...
1: És perquè no ens refiem, com que estem així de pretemporada nosaltres també, doncs perquè no ens refiem, ens posen a prova ja des de l'inici. Ai, senyor. Bé, doncs, en el capítol de baixes, per cert, que no hem comentat, clar, al final de central t'han marxat Calero, et marxarà Miguel Rubio, que ha tingut un paper testimonial, Rubio. Bé, i ha marxat un jugador que no arriba ni a debutar al primer equip, en aquest cas.
0: Pablo Ramón. Sí.
1: És
0: curiós.
1: És curiós. Un jugador que ha estat, vaja, any i mig mínim, no?, a l'Espanyol, i que no hagi jugat d'allò ni 10 minuts a la Copa, no? I mira que normalment l'Espanyol, quan, perquè aquest jugador venia del Castilla, quan fitxa d'allò del filial del Castilla o del Madrid, normalment, tradicionalment, n'ha tret bon resultat. I en canvi aquest, no, Solsona?
0: No.
1: De alguna manera.
0: I en canvi ha fet bona temporada, amb el...
1: Sí.
0: Amb el
1: Racing, no? Amb el Racing. I ara torna cap allà. Sí.
0: No, però no hi han cregut, i quan va jugar un o dos partits a Copa, o no sé, no va estar gaire encertat, i a vegades et cataloguen ràpid i no és el jugador que ens fa falta. Bueno, és una de les decisions. N'hi han de prendre alguna més. Jo crec que Rubén ha de marxar. Sí. Hi ha Bauza, que jo crec que igual se'l queden, no ho sé. I no sé, Jofre... És que, clar, és que homes de banda, és que a part de Dolan, si no poses a Calatrava a banda dreta i Dolan a l'esquerra com avui, i a Jofre...
1: Feramilla, no? Pot jugar a l'esquerra, no?
0: Ja, però ja no és banda.
1: Ja. Compte.
2: Compte la passada profunditat d'Omar El Hilali, que la pinja a l'àrea. Compte ara des del punt de penal. El xut que provava Àlex Calatrava ha rebotat a la gespa i finalment ha acabat sortint per sobre el travesser de la porteria del Coventry. Una passada en profunditat cap a Omar El Hilali, que des de la línia de fons ha fet la passada enrere, l'ha rebutjat la defensa del Coventry, i des del punt de penal Àlex Calatrava, que ha tingut una altra ocasió clara per l'Espanyol, continua l'empat al 33 de la primera.
1: Doncs no surti gaire lluny, Javi.
3: No, és bona la rematada i és bona la jugada prèvia, Omar crec que va ser els dos laterals, evidentment, Carlos Romero, però també Omar, el primer tram de la temporada, va estar molt, molt bé, i és molt important que sigui un d'aquests jugadors. Abans dèiem, està molt bé que els fitxatges vinguin, que vinguin per ser titulars, que aportin, que donguin un salt qualitatiu, però els que ja hi eren, els que ja tenen més rodatge a primera divisió, són els que han de donar el nivell per mantenir l'Espanyol en una temporada més o menys tranquil·la, o en la que es pugui sumir amb alguna cosa més, però, i un d'ells per mi és Omar, que és un futbolista que ha d'estar al seu millor nivell, perquè ara mateix, com dèiem amb el Solsona, té un recanvi bastant difícil, i perquè és un jugador que demostra que quan té profunditat, que quan troba la línia de fons contrària, sap crear perill amb les centrades.
1: Això, portar-li...
0: Va marxar algú,
1: no?
0: Va marxar Antonio Roca.
1: Sí. Vaja, han marxat bé Romero, com dèiem ara, Tarrats, Piquel, Engongue, Calero, parlàvem ara de
0: Rubio.
1: De Rubio, que ho farà, de Pablo Ramón, Coleoso fins i tot, que també ha tingut un pas efímer, però que l'Espanyol, com a mínim, n'ha tret diners del seu traspàs al París per 14 milions d'euros, un 20%, que no està gens malament, en aquest cas.
0: Amb els temps que corren.
1: Sí. Perquè, clar, semblava, no?, que aquest estiu potser l'Espanyol... Compte!
2: Passada en profunditat per Roberto. Sembla que estan fora de joc, efectivament.
1: Sí.
2: Però Roberto, que busca molt aquestes desmarcades a l'espai, deixa molt d'espai la defensa del Coventry i a la seva esquena, i en Roberto, que ho està aprofitant en diverses ocasions, ara era fora de joc.
1: Mira, encara ens deixàvem José Salinas. Aquest tampoc continua, un altre jugador amb paper absolutament efímer a l'Espanyol.
0: És que la banda esquerra, de lateral, el que jugui, sigui Harvan o sigui Hinojo, escolta, per cobrir la baixa de Romero... O...
3: Amb la comparació ho té difícil per no sortir perdent, sí.
1: Sí. Perquè, clar, és que Romero... És que va aportar molt. És que no era només un lateral... No,
0: que va marcar 6 o 7 gols.
1: Sí. Defensiu.
0: Va marcar golaços.
1: Sí. A Sant Mamés, en recordo un, per exemple. Clar, i a part l'Espanyol, i clar, repassem que hi ha moltes baixes i poques altes, però jo crec que sí que ha treballat bé, i això li hem de posar la medalla a Cara Garza, és el fet que l'estiu passat decidís, doncs, aquestes sessions que molts han tornat, no? Marcos Fernández, Bauza, Javi Hernández, el mateix Hinojo... I que d'aquests quatre, vaja, jo, si no em dieu el contrari, la sensació és que es quedaran els quatre.
3: Sí, jo crec que...
1: I que ajudaran. Compte!
2: Compte la centrada d'Expósito, no sap com ha rematat sense Roberto, voler. Però finalment la pilota que ha entrat a dins. Roberto, que sense voler, marca el primer de l'Espanyol, el 36 de la primera, una centrada des de la banda esquerra d'Edu Expósito, que quan semblava...
1: Espera, que no l'hagi anul·lat, no?
2: No ho sé.
1: No,
2: sembla que està...
1: No, és que estava fent un gest estrany.
2: Estava cridant, estava com cridant els jugadors que vinguessin per acostar-se.
1: Per homenatjar-lo i fer l'homenatge a Dani Harken, aniversari de la mort de l'etern capità de l'Espanyol, avui 8 d'agost, doncs fa aquest bonic gest, Roberto Fernández. Pau, deies.
2: No, una, aquesta centrada des de l'esquerra d'Edo Expósito i marca amb la planta del peu.
1: Amb els tacs.
2: Eh que sí, eh? Que marca amb la planta del peu.
1: Sí, sí, sí.
2: Quan ja pràcticament estava vençut a terra i ha posat la cama allò per que no sigui dit, no?
1: Però ell l'estira conscientment. Una altra cosa és que no en té ni idea de si la tocarà, però que l'estira per intentar tocar-la, jo crec que sí, no?
0: Sí, sí, bé, el que ho guardi, perquè d'aquí 30 anys, amb els fills i els nets, els hi pugui ensenyar, mireu quin gol vaig marcar.
1: Sí, sí. Llàstima, Javi, que fos en una pretemporada, no?
3: Igualment es farà viral el gol, jo crec, perquè és realment còmic. Ell està allà frec a frec lluitant amb el central i es deixa anar una mica, és com fan els davanters quan veuen que no hi arriben, que es llancen i sí que es tira la cama, però m'atreveria a assegurar que no amb la intenció de fer una rematada a porteria, però la pilota li colpeja, jo no sé si els tacs o el taló, però va cap a dins, que ni el porter se l'espera, feien una presa de televisiva de la banqueta, es veia Manolo i es veia darrere un parell de jugadors partint-se la caixa, rient, i jo crec que rient del remat inverosímil que acaba de fer Roberto, però bé, també val, si això és un partit de Lliga,
1: sí, home, sí.
3: També val, l'Espanyol ara mateix ja tindria 3 punts al sac.
1: I tant que sí, i el que sobretot també hem de posar en valor és aquest gest que ja van fer ahir els jugadors de l'Espanyol d'homenatge a Dani Jarque abans de marxar cap a Anglaterra per disputar aquest partit, avui també amb homenatge a l'estadi en una data solsona, que malauradament sempre és especial per l'espanyolisme.
0: Sí, sí, i tant. Bueno, recordar-ho és no es pot fallar amb això, perquè ja es porten bastants anys, perquè de fet ja es porten anys, perquè els anys passen molt ràpid, i tornant a la rematada de Roberto...
1: Sí.
0: O sigui, ell allarga la cama per intentar tocar la pilota. No, la intenció
1: jo crec que sí.
0: És aviam si toco la pilota. El que no sap ell és que la tocarà de tal manera que...
1: Bé, no sap ni si la tocarà.
0: No, de fet, no sap si la tocarà, però la toca, i la toca de tal manera que el porter, jo crec que l'ha anat a abraçar, el porter, perquè no s'ho esperava, ha vist la pilota, diu, hòstia, quin no m'havien fet cap d'aquest estil. Aquesta rematada, és brutal. És brutal.
1: Sí, sí. I, per cert, sí, 17 anys de la mort de Dani Jarque, que una de les coses, i crec que ho han comentat més d'una vegada aquí a RAC1, de les millors coses que ha fet l'espanyolisme arran d'aquesta data és l'homenatge que fa a Javi partit rere partit amb l'aplaudiment al minut 21. Que, vaja, jo crec que també diu molt de la importància que va tenir Dani Jarque com a persona i com a futbolista, no?
3: I que crec que ha fet que el futbolista passi a ser símbol. És a dir, que ara Dani Jarque ja sigui un símbol per tot l'espanyolisme. Fa 17 anys, estic segur que hi ha seguidors de l'Espanyol de 15, 14, 12, 13 anys que saben clarament qui és Dani Jarque, que el recorden, que han vist vídeos seus de quan jugava, que s'emocionen al minut 21, i tot això és gràcies a aquest homenatge que es fa cada partit rere partit al minut 21, que fa l'Espanyol i que acostuma a fer molts cops l'afició visitant, els jugadors visitants, i que fan que hagi passat a ser llegenda, que hagi passat a ser símbol i que quedi sempre en el record de l'espanyolisme i del futbol espanyol i català en general.
1: Sí, sí, en una data, per cert, en què també en aquest cas a Argentina i tocant de prop al Barça, també és una jornada luctuosa per la mort de Jorge Messi als 68 anys, el pare de Leo Messi, que ha mort a les últimes hores, segons s'ha anunciat a primera hora de la tarda. Tant el Barça com el Real Madrid, el món del futbol, vaja, s'ha fet ressò i ha lamentat la mort de Jorge Messi, el pare de Leo Messi, als 68 anys d'edat, aquesta passada matinada. Doncs, fets aquests apunts, continua el partit a Anglaterra, Coventry 0, Espanyol 1, amb el gol inverosímil de Roberto Fernández, però que també val, i continua l'empat a 0 a Hongria, Ferencváros 0, Madrid 0, al minut 13 de la primera part del partit. Recordo, per si ara poseu la tele i ens voleu seguir mentre escolteu, els de blanc i blau, el partit de l'Espanyol no és l'Espanyol, és el Coventry, i els de blanc en el partit de Madrid no és el Madrid, és el Ferencváros, perquè ho tingueu tots clar.
0: De fet, no juga ni a l'Espanyol ni al Madrid, són uns altres.
1: Però la segona jornada és Solsona, un Espanyol-Madrid, l'estrena de Mourinho a l'RCD Stadium.
0: Mare,
1: ostres, massa aviat o millor enganxar-los d'entrada?
0: No, millor enganxar-los ara, ja, sí? Que després al final se fa llarg, això,
3: Però si els que han de tremolar és el Madrid, que sempre té problemes últimament.
1: Sí, amb les arrencades.
3: I quan va al RCD Stadium, li està costant, li està fent grans partits.
1: És veritat, és veritat. Bé, i els jugadors nous i tot l'engranatge de Mourinho, entenem que encara estarà a les beceroles, no? Vull dir que necessitaran també un temps per anar a poc engreixant a l'equip.
3: Per mi és una de les grans incògnites d'aquesta temporada, almenys a l'inici de la temporada, saber a què voldrà jugar Mourinho amb el Real Madrid. Per això, quan ara analitzàvem aquests dies, parlem del fitxatge de Rodri pel Barça, sí, i de com li ha pres el Madrid i tal, i tothom diu, a més, és just la peça que el Madrid necessitava. Tots sabíem que des de van marxar Kroos i Modric necessitava un mig centre. Jo sempre dic, és cert, és palmari i s'ha vist durant aquesta temporada, i si Xavi Alonso continués sent l'entrenador del Madrid o fos qualsevol altre entrenador, diria que sí, que el necessiten, però amb José Mourinho jo no sé a què vol jugar el Real Madrid encara, perquè no he tingut suficients mostres com per veure-ho, per tant no sé si necessitava tant un futbolista del perfil Rodri. Ara se me'n va la mirada al partit del Madrid i sí que és cert que està intentant, almenys quan el Ferencváros intenta sortir jugant, intentar fer una pressió molt alta amb jugadors a la frontal de l'àrea rival per intentar robar molt ràpid, i després molta profunditat amb Dumfries, que el farà servir de lateral, tot i que és un jugador més avesat a ser carril dret, però vaja, és una incògnita, aviam a què juga el Madrid, si més propositiu o si tenia els jugadors que té a dalt. A mi em sembla que Mourinho està com peix a l'aigua amb un bloc més mig i clar, sortint a la velocitat, i aviam com els atures.
1: Clar, el tema és quan se't tanca un equip, no? Allò, el típic equip que se't tanca el Bernabéu, llavors jo crec que sí, que aquest perfil Rodri, que pot ser Bernardo Silva, no sé què en pensa Solsona, que per això l'han fitxat, entenc, que els pugui ajudar en aquest context de partits, no?
0: Si ja partim de la base, jo no sé com jugaran, però partim de la base que n'hi han tres a dalt que juguen a dalt,
1: sí,
0: a més...
1: Diomande, Vinícius i Mbappé.
0: Aquests tres juguen,
1: sí.
0: Entesos.
1: I els canviaran poc, en principi.
0: En principi...
1: Diomande més, però els altres dos...
0: És una mica com quan hi havia Messi, Suárez i Neymar, que es mirava un a l'altre.
1: Sí, bueno, sí.
0: Però a partir d'aquí, com jugarà? Pues amb Tchouaméni, Valverde i Bellingham. No crec que sigui molt de tocar molt la pilota i això, no crec. Pressionar, bueno, avui pressionen, però és que no juguen
1: clar,
0: aquests tres.
1: Clar, no juga cap dels tres.
0: clar.
1: Per això que és pressionaran una mica... quan hi siguin els tres. Bé, ja vam veure l'any passat. Poc i selectivament, en dies grans sí que una mica s'hi posaven.
3: Està jugant Valverde avui, no? És l'únic dels tres, sí, que juga? O Valverde Camavinga, em sembla que és el
1: que juga. Sí, Valverde Camavinga, sí.
3: Sí, però sí, jo coincideixo, evidentment, aviam si els convenç, perquè Bellingham no és un futbolista que faci grans esforços físics en la pressió, en tasques defensives, però sí que jo crec que té aquesta capacitat atlètica, si més no, de si tu el convences, de dir, pressiona, perquè com més a dalt robem, més podràs explotar la teva gran virtut, que és ser un molt bon arribador, com s'ha vist a Anglaterra, i si el convences, doncs pot fer-ho. I després Tchouaméni i Valverde són jugadors eminentment físics, si ja no volen...
2: Ho prova l'Espanyol, és el xut de... Em sembla que era Javi Hernández, que estava a la frontal de l'àrea, pressionat, forçat, i ha tret un xut amb cama esquerra que finalment ha aturat Rashworth, però una altra ocasió de l'Espanyol quan es compleix ara el minut 45 de partit. Veurem si l'àrbitre afegeix algun minut més.
1: No estan afegint res.
2: Sembla que, home, sent un partit de pretemporada, sí, seria estrany. A més, no hi ha hagut pausa d'hidratació.
1: Bona maniobra, eh? Sí. De Javi Hernández, aquí.
0: I bona passada d'Edu Espósito, que l'ha filtrat molt bé. I tornant una mica al Madrid...
1: Sí.
0: L'opció del mig del camp pot jugar amb el doble pivot, Tchouaméni i Valverde, que són físics i treballen, i Bellingham a la mitja punta. Però si veu que no treballen molt els de dalt, Bellingham posar com un tercer, o sigui, que no sigui mitja punta, que es jugui Tchouaméni, Valverde i Bellingham, que ho pot fer perfectament, perquè és la seva posició. El que passa que, com a la primera temporada arribava tant i marcava tants gols, doncs ell es sacrifica al mig del camp, però sempre vol arribar de segona línia per veure si marca. I això li fa perdre una mica de potencial. Però el pot fer jugar amb un 4-3-3.
3: Però jo estic d'acord en què pot fer-ho i que podria complir aquest rol, però entre el que va fer a la primera temporada, que li va fer acaparar totes les portades dels diaris, i el que ha fet a la Copa del Món, que també ha estat com a arribador tenint molt protagonisme, a mi em sembla que és un altre que et pot posar una molt mala cara si li dius sacrifica't una mica més en defensa i perd una mica més d'opcions de ser un gran arribador.
1: Sí. Sí.
3: Però bé, això és ja clar, serà feina de Mourinho.
1: És que hi ha molts egos allà dins, eh?
0: Però aquí a Anglaterra, qui hi havia al mig del camp? Rice?
3: Sí, i qui era l'altre? El futbolista que ha fitxat al Manchester City, Anderson.
0: Anderson, sí, que han pagat també una, sí. No, han pagat un animal. Bueno, jugadors que són físics, però al mateix temps tenen bon tracte, sí. No? Llavors alliberaven una mica, no? Bueno, anem a veure.
1: Hem arribat al descans, a Pau.
2: Sí, ja ho hem dit, que dubtosament s'afegiria algun minut. Així ha estat l'àrbitre que indica al final d'aquesta primera part amb un espanyol que se'n va al descans amb victòria, amb avantatge, després d'un gol de Roberto, un dels gols més inverossímils de la pretemporada, segur, i veurem si a final de temporada en trobem algun que l'iguali. En qualsevol cas, mitja part, Coventry 0, Espanyol 1.
1: Amb el gol, vaja, estrany de Roberto Fernández, però jo crec que els punts l'Espanyol ha estat millor que el Coventry en aquesta primera part. Fem un parèntesi de l'actualitat esportiva. La Joan Ortiz, bona tarda.
5: Què tal, bona tarda.
1: Amb el company dels serveis informatius fem un repàs de l'actualitat general.
5: Doncs mira, tenim la 2 tallada a Cornellà de Llobregat per un incendi de vegetació en una zona entre l'autopista i les vies del tren. De moment són 2 quilòmetres de retencions a Cornellà i 1 quilòmetre a Sant Joan d'Espí. Els bombers hi han desplaçat 7 dotacions per apagar el foc. Per cert, que la sortida 609 està tallada. D'altra banda, ja ha quedat reoberta totalment la C58 a Barcelona en sentit nord. Es mantenen retencions des de Santa Coloma de Gramenet a la Ronda Litoral, a la B10, i a la Pota Nord, a la B20. Tot plegat ha passat després que s'haguessin de tallar 3 carrils de la C58 per un camió de recollida de residus que ha bolcat a l'autopista en sentit Sabadell i a Bassatoli sobre la calçada. Els dos operaris que viatjaven a la cabina n'han sortit il·lesos. Ja a la P7, a Castellbisbal, en sentit nord, tenim retencions que almenys fa 5 minuts eren de gairebé 3 quilòmetres per un accident entre un camió i un turisme. I parlant d'accidents, hem de parlar també d'un xoc frontal entre 3 motocicletes a l'L401 entre Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell, que ha deixat un motorista ferit greu i 4 de menys greus. La carretera ha quedat tallada, el ferit greu ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La circulació, també hem de dir, una altra notícia actualitzada, la circulació s'ha restablert a la línia R3 de Rodalies entre Planoles i La Molina, després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. Prèviament, Renfe havia anunciat que establia un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. I si es restableix la línia R3 de Rodalies, també hem de dir que Protecció Civil informa d'un tall a les línies R1 i RG1 entre les estacions de Malgrat de Mar i Blanes per un incendi de canyes. Jean-Clau, de successos, 6 detinguts i 94 identificats en una batuda policial a Barcelona emmarcada dins del Pla d'Aga, que pretén, com sabeu, evitar la presència d'armes blanques a la via pública. Entre detinguts i identificats sumaven 306 antecedents. Una de les detencions s'ha produït per lesions, 3 per robatori amb violència i intimidació i una per agressió sexual amb tocaments, la darrera per amenaces amb arma blanca i lesions. Durant l'operatiu també s'ha intervingut una navalla i un passamuntanyes. I pel que fa al temps, ja acabant, doncs les tempestes continuen avançant i s'ha activat un avís per temps violent al Ripollès amb pedra de més de 2 centímetres i ràfegues de vent que poden superar els 90 km per hora. La resta de la situació doncs és més tranquil·la.
1: Gràcies, Joan. Fins després.
5: Fins després.
1: El descans Coventry 0 Espanyol 1 amb el gol de Roberto el 22 de la primera a Hongria. Ferencváros 0, Madrid 0. Una pausa i tornem.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
8: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
7: A RAC 1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
8: Al Món a RAC 1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al Versió Estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
9: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
10: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
11: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
10: Calli, dona, no exageri.
7: El 12 d'agost
11: d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió.
1: Budapest, i d'aquí a una hora mal comptada de començar el Nàstic Girona, el nou estadi de Tarragona. Allà hi serem amb l'Esteve Giral per seguir fil per randa. Partit que, recordo, serà l'últim del Girona abans d'afrontar l'inici del campionat de Lliga de segona divisió, malauradament després del descens de l'equip de Gironí la passada temporada. Hola, Marc Brugués, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: Mira, mira com és de professional Marc Brugués, Solsona, Javi, Pau, gent de RAC1, que ens està tenent, si no ha canviat de plans, des de l'Alhambra de Granada. Sí o no, Marc?
12: Aquí estic, sí. Atuït de calor, però aquí estic fent un petit parèntesi per atendre-us i comentar, doncs, la, de fet, poca actualitat o poca informació que genera el Girona, vaja.

0: prometo que serà molt petit el parèntesi. Espero que n'hagis fet tanta cua com vaig fer jo de matinada per entrar a l'Alhambra. Només em quedo amb això, que em va encantar, eh? Però, d'altra banda, això sí que sempre em quedarà al cap.
1: No, de matinada jo dormo, no?
0: De matinada tu dorms, ben fet, ben fet. Escolta'm, un altre mercat en què les dificultats per trobar sortida als futbolistes estan complicant la composició, la formació de la plantilla del Girona, Marc. Però és que jo diria que és el tercer estiu que això passa al Girona. El segon segur.
1: Sí, el segon segur, el tercer també, passa que es va poder salvar pels pèls del desastre, i la sensació que tinc no és gaire diferent del que va passar la temporada passada. A dia 8 d'agost, que és avui, gairebé més de 2 mesos després de certificar el descens, només s'ha fet un fitxatge nou, Ivan Morante, procedent del Burgos, que no estigués lligat a l'hivern, que com els d'Izan González i del davanter Pixur. Una quietud molt semblant a la d'estiu passat, on els jugadors com ara Creix i Ángel Herrera es van queixar fins i tot en públicament, en entrevistes, on demanaven reforços, demanaven millorar l'equip perquè el veien poc competitiu, i al final doncs, no només no van acabar arribant reforços de nivell, sinó que ells dos van acabar sortint. I ara David López ha fet el mateix fa 4 dies, que cal sacsejar una mica això i ampliar la nòmina de futbolistes.
0: Sí, s'ha assegurat això sí un any més la continuïtat de David López i sobretot d'Estuani. Això sí que és una gran notícia, Brugui.
1: Sí, sobretot pel que fa al vestidor, pel que fa al nucli dur de gent veterana que coneix el club, que coneix l'entorn, és necessari, és imprescindible tenir gent així. A partir d'aquí, esportivament, el terreny de joc, no sé jo si tant Estuani com David López podran aportar el que aportaven anys enrere. Segurament tindrà minuts, Estuani marcarà gols segur, però si el Girona vol ser candidat a pujar, ha de fitxar jugadors que coneguin bé la categoria, que estiguin en un bon estat de forma, en una bona edat per rendir, i de moment no estan arribant.
0: I, clar, és que tot això han marxat. Recordo, Juan Carlos, Rubén, que de fet no va arribar a debutar, Witzel, Blin, Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Rincón, Lemar... I, clar, i llavors hi ha l'incògnita de tots els que hi ha, però que intuïm que no hi seran. Els, no sé, Unagi... Jo, per exemple, Brian Hill pensava que marxaria, però se'l veu tan compromès, de moment, en aquesta pretemporada, que potser aquest es queda. Fran Beltran també semblava que marxaria, però no sé si de tots aquests que tots intuïem que marxarien pel descens... Brugui, tu creus que n'hi haurà uns quants que s'acabaran quedant? Que seria bona notícia esportivament pel Girona.
1: Sí, jo crec que se'n quedaran uns quants, perquè, a més, són jugadors que venen amb sous elevats, sous alts de primera divisió i de l'època de Champions. Jo em fa la sensació que Brian Hill es quedarà, que Fran Beltran es quedarà, segurament Benat, fins i tot, hi ha forces possibilitats que es quedin, i Ivan Martín també es quedaran, i jo crec que amb aquests quatre, doncs, i el que puguin arribant, però que ha d'arribar, es podria arribar doncs, a formar un bon equip. A partir d'aquí, tots aquests quatre, com molts altres jugadors que dèiem, Unagi, Arnau Martínez, Sigankov, Àlex Moreno, són jugadors que tindran ofertes, que tenen ofertes, i que sobretot els tres primers jo no els veig de cap manera començant la temporada. És una mica doncs, el tap que hi ha ara mateix i que està impedint que arribin nous jugadors perquè no en surten.
0: I a tot això, i amb això acabo, Brugui, clar, l'estiu passat dèiem allò de... Hi ha Mitchell, i la gent sap com juga Mitchell, i és un entrenador que tothom ja sap, el bloc està format, com a mínim, i bé, i tothom, no? El nom en què tothom es confiava en un mercat similar al d'ara era la de dir, bé, Mitchell se'n sortirà. Però clar, a més ara hi ha hagut un canvi d'entrenador, i la Lliga comença el cap de setmana que ve. No sé si això fa pensar en un altre inici de Lliga complicat, que fins i tot l'estiu passat amb Mitchell ho va ser.
1: Sí, és el que em temo, que l'aterratge a segona sigui complicat. Evidentment, Quique Álvarez i el seu cos tècnic doncs, han arribat amb tota la il·lusió, estan preparats, però, esclar, hi ha una trencadissa emocional a l'entorn i fins i tot al vestidor que costarà d'anar reconstruint, no? Deia el tècnic Quique Álvarez el dia de la presentació que volia recuperar la trempera i dotar d'energia l'entorn i el vestidor després de la garrotada del descens. però em sembla que costarà, sobretot si no es genera il·lusió i aquesta trempera tan famosa que ell s'ha fet seva de cares noves, de fitxatges nous. Si no hi ha moviments, si no hi ha sonen noms, l'afició doncs, continua encara una mica, entre cometes, deprimida.
0: Sí, sí, i vaja, jo crec que és prou comprensible. Brugui, queda gaire estona a l'Alhambra o no?
1: No gaire, perquè tanquen a les 8, em sembla.
0: Ah, espera, en Solsona no sé què vol dir.
2: Has comprat bolígrafos o no?
0: Per què?
1: Jo ja saps que sempre
0: em porto... Ah, per firmar l'empat!
1: Sempre em porto a sobre, però... Aquí em sembla que no els haig de fer servir.
0: Val. Que vagi bé! Una abraçada.
1: Molt bé, igualment.
0: Amb Marc Brugués, el company del Diari de Girona, que una temporada més ens acompanyarà, començant pel Girona-Leganés de la setmana que ve, que coincideix amb horari amb l'estrena de l'Espanyol a la Lliga, l'Espanyol Llevant. Els dos els podreu seguir en directe a la sintonia de RAC1. I tenim un nou equip català, cosa que hem de celebrar i que celebrem a la categoria de plata del futbol espanyol aquesta temporada, com és el Centre d'Esport Sabadell. Ja sabeu que en Gerard Guardi, tot el que fa referència al Sabadell aquí a RAC1, doncs sempre n'està al cas i el saludem sovint. Hola, Guardi, bona tarda.
3: Què tal, Jaume? Bona tarda.
0: A una setmana també de l'estrena de la Lliga, en aquest cas al camp d'un històric, al camp de l'Sporting de Gijón, un estadi històric com és el Molinón. No sé com estan els ànims a Sabadell el dia abans de l'últim amistós, demà a Olot.
3: Doncs jo crec que continuem instal·lats una mica en l'eufòria i aquesta il·lusió després de l'ascens, i crec que molt, amb un ambient molt esperançador, sobretot si agafem de referència l'últim partit de pretemporada, el partit d'ahir davant el Girona, més enllà dels primers 20 minuts, l'equip de Ferran Costa es va mostrar molt sòlid, mantenint aquest caràcter, aquesta intensitat, aquesta grapa que tant caracteritza l'equip i els equips de l'entrenador Castelldefels, i sobretot amb les incorporacions. Lucas Viale és un director esportiu que ja ho va demostrar la temporada passada, que no li agrada adaptar-se als tempos del mercat, i més al de segona divisió, que segurament el pas de primera federació a segona és un dels mercats més exigents pels directors esportius, i pràcticament més de 10 incorporacions, en queden 4 o 5 que han d'elevar una mica aquest nivell, però realment, home, pràcticament el 80% de la feina està feta i les sensacions en aquesta pretemporada són molt bones. Per tant, jo crec que, i sobretot és més enllà les incorporacions, sí que pensem en l'última temporada del Sabadell a segona divisió, que hi havia una referència com la de Stoikov, que una mica era el jugador determinant i que tot depenia del futbolista gadità, i crec que aquest any el Sabadell serà un altre cop un equip de Ferran Costa. És a dir, estem a les mans, crec que, d'un dels millors entrenadors que ara mateix hi ha el futbol català i el futbol espanyol, 30 anys, amb molta projecció, i tornarà a ser un equip coral, i crec que aquesta és la millor notícia.
0: Queda gaire feina per fer amb tot el que ja s'ha fet, Guardi? Tu, t'hi falta alguna cosa a la plantilla del Sabadell ara mateix?
3: Mira, ahir ho parlàvem i a mi m'arriben a dir que 6 d'agost tindríem la nòmina de davanters tancada, i no m'ho crec. I tenim això, tenim els davanters, sí que expenses de si finalment Escudero acaba sortint o no de l'equip, però el mercat del nou a segona, que crec que és el mercat segurament més ferotge per tots els directors esportius, i el Sabadell està tranquil, és això. Lucas Viale no ha volgut esperar a última hora, queden 4-5 fitxatges per fer, crec que sí que, i ho deien, internament, que falten aquests 4-5 jugadors, que el Sabadell sí que ha d'esperar aquestes operacions, aquestes, no?, una mica l'efecte papallona, que hi hagi moviment de peces a un equip i aquest futbolista acabi en Sabadell. Sé que també s'ha estat parlant amb Barça i Espanyol per aquests jugadors, per aquest talent també, amb alguna possible cessió. Jugadors ara que elevin el nivell de la plantilla per començar, ho dèiem, al camp del Molinón, al camp de l'Sporting de Gijón, amb les màximes garanties.
0: Per tant, de l'1 al 10, el teu grau d'optimisme una setmana d'arrencar la Lliga, quin seria?
3: A veure, et diria un 8. És evident que l'exigència a segona divisió és molt alta, i si repasses les últimes temporades, dels 4 equips que pugen, el 50% acaba baixant l'any següent. És a dir, això és així. Al final, a mi també m'agrada agafar-me les dades. La il·lusió, la ambició hi és, i crec que el projecte, més de 8.000 socis, més enllà de l'àmbit esportiu, l'àmbit social, també veurem una nova Creu Alta doncs, de les millors gales tots els partits de la temporada, la il·lusió hi és, però també hem de ser conscients que és un repte molt gran, però que, repeteixo, crec que estem en les millors mans. Miro la banqueta i, tot i tenir 30 anys, confio molt en Ferran Costa.
0: Molt bé. Que, per cert, no, en el teu cas no ho sé, ets a algun lloc o ens atens des de casa, diguéssim?
3: Doncs mira, des de Sabadell, perquè sí que estic de vacances, però he fet un pont avui per arribar a Sabadell i continuar una mica amb aquestes setmanes de vacances, per tant, pràcticament des de casa, per poder parlar, doncs, de tota aquesta il·lusió que hi ha instal·lada, una setmana vista, i crec que amb un Sabadell de garanties que donarà molta guerra, però també amb ganes, això, no?, d'aquests últims fitxatges que puguin acabar d'elevar una mica el nivell, perquè, tot i que amb aquesta reestructuració de l'antiga segona B a primera federació s'ha igualat una mica, però el pas continua sent molt, molt elevat, sí. I evidentment es necessiten jugadors de qualitat contrastats. N'han arribat poc de segona divisió, perquè és que el Sabadell no pot optar jugadors contrastats de la categoria de plata, però Pere Pons, que ara parleu del Girona, que el coneixen bé, sí. Edgar també, ex de l'Almeria, català, ex del Betis, aquestes incorporacions crec que han de ser una mica la columna vertebral, i crec que són apostes de Lucas Viale, que són una mica les que han de funcionar i les que em fan a mi estar amb aquesta confiança de cara al debut de setmana.
0: Sí, sí, l'experiència, que és molt important en aquesta categoria. T'escoltem, Guardi, una abraçada, que vagi bé.
3: Una abraçada a tots.
0: Continua a Hongria, el Ferencváros 0, Madrid 0, 36 de la primera part, i ha arrencat ja la segona a Anglaterra, Coventry 0, Espanyol 1, amb el gol de Roberto, amb o sense canvis a l'Espanyol, Pau?
4: Sembla que sense canvis, no ens han ensenyat tampoc cap grafisme que indiqui el contrari, per tant, continua els mateixos 22 homes sobre la gespa quan ja ha transcorregut aquest primer minut de la segona meitat, amb el Coventry 0, Espanyol 1.
0: I a la primera part, dèiem, Solsona, no? Jo crec que l'Espanyol està millor que el Coventry, en línies generals, pel perill que ha creat, no?
2: Sí, per les opcions, moltes més que el Coventry. Ha tingut aquella Javi Hernández, la rematada de Calatrava, la rematada de Dolan, i ells, jo no recordo...
5: Un parell de pilotes centrades.
2: Sí. No, la rematada aquella que Dimitrovic ha tret a baix. Bueno, no. Sense generar molt, té ocasions.
0: Sí, sí, sí, sí. I moltes amb la pressió alta, Javi? Jo crec que aquesta primera part ha funcionat bé en aquest
5: de
0: sentit.
5: De fet, et diria que justament quan ha fet la pressió alta i quan l'ha fet bé i ha estat efectiva és quan ha hagut crear aquestes ocasions de perill. I quan no ha volgut arriscar tant o anar a pressionar a buscar l'equip rival molt més amunt, quan ha preferit esperar-se una mica més o quan no ha estat capaç de fer-ho, és quan el Coventry poc a poc s'ha fet una mica més amb el ritme del partit. Li sente bé amb el que hem vist fins ara a aquest Espanyol de Manolo pressionar a dalt. Verem si és una constant que vol mantenir un al llarg de la temporada.
0: Ara que parlàvem del Girona i del Sabadell amb en Brugui i en Guardi, voleu dir alguna cosa dels catalans de segona d'aquesta temporada 26-27?
5: És una llàstima, això encara no ha començat, evidentment, sí. I tot pot canviar molt, però és una llàstima la sensació que hi ha a Girona.
0: Sí.
5: Perquè va ser molt dur el cop de la temporada passada, perquè crec que tothom ho entenia com un nou cicle post-Mitchell, i aquests nous cicles o es comencen amb bones notícies, es comencen amb il·lusió, o les dues, tres primeres passes que fan són bones, o si la cosa comença a trontollar, normalment no només l'entrenador, sinó el projecte no té encara la motxilla o no té el crèdit encara com perquè la gent li faci confiança, tot i que comenci malament, i crec que el Girona, tant de bo no sigui així, però si la cosa comença una mica torta, vindran molt mal dades. Tant de bo sigui només una sensació, i tant de bo encara quede mercat per fer-ho, la lliga ha de començar, però bé, no és la millor de les maneres per començar una temporada tan important.
0: I en canvi, escoltant en Brugui i en Guardi, quedava clar, Solsona, l'estat d'ànim a Girona i l'estat d'ànim a Sabadell, que també és lògic, no? Un ve d'un descens, l'altre ve d'un ascens, però més amb un mercat, doncs, que de moment encara falta, però que s'han fet ja incorporacions, sobretot al davant, que jo crec que segona és on potser hi ha més salt, no? Més diferència entre primera federació i segona, l'home gol, no?
2: Mira, la nit i el dia.
0: Sí.
2: Un eufòric, el de Sabadell i tal, i el Marc estava ahí, no enfonsat, perquè no és la paraula, però escolta'm, la plantilla del Girona, si realment continua Beltrán, Ivan Martín,
0: Brian,
2: Benat, Brian,
0: Compte, a punt de marcar l'Espanyol.
4: Sí, ha tingut un córner que ha penjat Edu Expósito pentinada a l'interior de l'àrea petita i finalment l'ha allunyat la defensa del Coventry, però una altra

0: amb una idea molt clara del que vol el terreny de joc, independentment de que hi hagi una peça o una altra, que després serà complicat, evidentment. És que són 42 partits, sí, sí, no, a segona, i és molt llarg, és molt llarg.
1: Sí, sí. Doncs la setmana que ve començarà el camí de Girona i Sabadell a segona i el camí de l'Espanyol també a primera. Recordo, diumenge a les 7 de la tarda, RCD Stadium, Espanyol Llevant. 0-1 continua guanyant l'equip de Manolo González i 0-1 també guanya el Madrid. Acaba de marcar Mario Rivas a la sortida d'un córner, en una segona jugada, centrada des de la banda dreta i bon cop de cap del central del planter. Per tant, Ferencváros 0, Madrid 1, a punt d'arribar al descans aquest partit. Tens la banqueta de l'Espanyol, Bombardó?
2: No ens han donat la banqueta com a tal, però sí que és veritat que per cert, l'Espanyol ha jugat ja aquest matí un altre amistós contra el Coventry, sí, a porta tancada.
1: De filials, no?
2: De filials, per això que la convocatòria sí que era molt àmplia, de 30, i amb molts jugadors, sí, del filial que probablement hauran disputat aquest partit de porta tancada que ha guanyat l'Espanyol 0-4. I, per tant, aquesta banqueta és una mica... abstracta.
1: Si no la tenim confirmada, cada vegada Javi ens ho posa més difícil. Sí, partits, sí, a porta tancada. Sí. Convocatòries de 30, però que llavors no sabem quins van convocats, el partit del matí i el partit de la tarda. Hosti, tu, al final...
3: Jo no sé què hi guanyen, quin misteri hi ha en amagar la banqueta, no ho sé.
1: En un amistós, sí, de pretemporada.
3: Amistós de pretemporada, que la teva, sí, sí, afició té ganes de veure, sí, que sí, és, sí, la setmana abans de que debutis a la Lliga. No. Bé. Costa d'entendre, la veritat.
1: Sí, sí.
3: La, vaja, política comunicativa d'alguns clubs. I no només de l'Espanyol,
1: parlant
3: de que ho ha fet, sí, el Barça, ha fet partits a porta tancada, sí, el Madrid, sí, va fer un partit, sí, que sembla que es van poder veure només els primers 15 minuts, sí, si no m'equivoco. Sí, sí. Coses estranyes.
1: Sí, sí, coses rares. Veurem, no sé si dels jugadors del primer equip, com a mínim, que hi ha a la banqueta, teniu ganes de veure algun en especial en aquesta segona part, el mateix Moscardo, Harman, no sé, parlo dels nous perquè potser són els que més ara mateix doncs generen aquesta expectativa, no?
0: Sí, principalment això, veure'ls i que vagin agafant una mica el ritme.
1: Marcos Fernández també estaria bé,
0: Marcos,
1: no?
0: Veure Fernando, sí, els que han arribat, i sobretot també Marcos Fernández, perquè queda ahí una mica com la incògnita, no? Ve de segona, té una clàusula de 2 milions d'euros,
1: sí,
0: i dius,
1: home, que l'Espanyol pot ampliar 8.
0: Clar, sembla que el jugador hagi de marxar, després a la pretemporada ha estat bé, ara s'ha lesionat Quique, bueno, veure aquests jugadors, però sobretot Moscardo i Hartman, perquè són elements que han de donar un plus. Si no donen aquest plus, doncs, escolta, al final, Urco, Edu Espósito, Pol Lozano, Pere Milla... clar, al final som els mateixos, que ho poden fer bé, sí. Ho van fer bé l'any passat, a la primera volta. Fantàstic. Jo hagués acabat la Lliga a la primera volta.
1: Sí, sí.
2: Sí, clar.
1: I a la Champions, us sona, eh?
0: I a la Champions.
1: Clar, Pere Milla tampoc va tenir minuts l'altre dia, juraria.
0: No.
1: Vaja, desconec si té alguna molèstia, però...
0: Dels que hi ha a la banqueta...
1: Però m'estranya que avui tampoc hagi estat titular i el descans tampoc ha...
0: No, bueno, i avui si fa canvis ja farà canvis llargs, clar, perquè sí, ja la setmana que ja comença el futbol la setmana vinent, eh? Queden jugadors així que es quedin al planter, queda Riddle, queda Harman, queda Moscardo, queda Pere Milla, queda Pol Lozano, queda Jofre, sí, clar, queda Marcos Fernández, que bueno, és l'incògnita, però jo crec que sí. Bueno, tots aquests queden. Potser me'n deixo algun, evidentment.
1: No, penso que són aquests, eh? Del primer equip, jo diria que no n'hi ha més dels que han viatjat. I sí, segurament avui donaré 70-75, sí, minuts a bona part de l'equip que jugarà la setmana que ve ja l'estrena de la Lliga contra Llevant.
3: La 8, sí, té pinta de ser la última prova i la més seriosa, no?, per proximitat amb el debut contra el Llevant. A mi també em crida l'atenció veure els dos nous, vull dir, els dos futbolistes que han arribat, ara ho dèiem, a Harman i aviam què poden aportar la Moscardo també, però sobretot pel rival, perquè és un rival ja de més nivell, com dèiem abans, perquè és una prova de nivell que et pot servir per veure'ls en un context d'un partit que tingui moltes més similituds al partit que es troba l'Espanyol contra el Llevant i a partir d'aquí en endavant a la Lliga que el que hem vist fins ara. I després també Marcos, aviam per què està Marcos, aviam que, que fa un jugador que ha deixat tan bones sensacions contra una defensa de Premier League, perquè estem parlant d'una defensa de Premier.
1: Sí.
3: Així que són jo crec que els grans al·licients d'aquesta

0: segona part.
1: Jo d'aquesta alineació d'avui que presenta l'Espanyol només veig dos jugadors que em ballen, sí, que és el lateral esquerre, Hinojo o Harman, i després al mitja punta Javi Hernández, que pot ser que jugui Calatrava o jugui un altre tipus de jugador o entri un altre. Els demés jo crec que en principi seran jugadors que jugaran contra el Llevant.
2: Coventry 0, Espanyol 1, minut 10 de la segona part, Ferencváros 0, Madrid 1, ara arribarem al descans, han afegit dos, mira, ara xiula l'àrbitre a Hongria, i a Udine, d'aquí a 12 minuts, comença la primera edició d'un triangular que juga el Barça, vaja, juntament amb l'Udinese i el Nottingham Forest. Ell tenim l'Àlex Pintanel, a qui demano d'entrada moltes disculpes perquè fa estona massa que el tinc enganxat. Hola, Àlex, bona tarda.
3: Què tal, Jaume? Bona tarda. No et preocupis perquè estic aquí entretingut, eh? Per tant,
2: molt bé.
3: Pots estar tranquil perquè tenim aquí actuació en violí al centre del camp de l'Udinese, al Friuli Stadium, per tant, no et preocupis.
2: Primera edició d'un triangular que organitzen la regió i el mateix Udinese per promocionar aquesta zona turística. Per tant, veurem si té continuïtat o no, però d'entrada estem parlant d'un torneig inèdit. Per tant, podríem dir, Pintanel, que ets un privilegiat d'assistir a aquesta primera edició del triangular. A més, el Barça fa, deies, al migdia 24 anys que no juga en triangular?
3: 24, des del 2002, amb Louis van Gaal a la banqueta del Barça. Va ser un triangular amb el Parma i l'Àjax, i per tant, de fet, és una cosa que s'ha perdut, o que s'havia perdut de l'estiu, no? Els famosos ja triangulars, doncs, ho recupera per promocionar, com deies tu, la regió de Friuli, i el Barça ha estat un dels convidats, juntament amb l'Udinese i el Nottingham Forest, doncs, disputant aquest triangular que començarà en breu amb l'Udinese i Nottingham, que serà el primer dels tres partits de 45 minuts cadascun d'ells. Doncs, en un estadi, per cert, prou maco. És curiós, en aquest estadi es va inaugurar als principis dels anys 70, i és curiós perquè es va fer una remodelació el 2016, i per tant, el que són les dues zones de gol i el lateral és la part nova, i en canvi, la zona on estem situats nosaltres, que és la zona de tribuna, encara queda tot el que és la part de fora, l'estructura, per entendre'ns, de la part antiga, no? I no deixa de ser curiós que es combinen aquestes tres parts noves amb aquesta part antiga en un estadi on, per cert, l'any passat, ara farà un any aproximadament, s'hi va llegar a la final de la Supercopa d'Europa entre el PSG i el Tottenham.
2: Sí. I un estadi que he vist, per cert, que ha estat premiat pel tema de la sostenibilitat, que aquest tema, doncs, s'ha tingut molt, molt en compte en aquesta remodelació que ara comentava l'Àlex. Doncs això, a les 8 comença l'Udinese Nottingham Forest. Seràs als nostres ulls, Pintanel, perquè aquest nosaltres aquí no ens arribarà la imatge. Per tant, doncs, quedem naturalment pendents de qualsevol novetat que hi hagi a partir de les 8. I quan hi hagi...
3: Deixa'm que t'expliqui, Jaume, una petita cosa, perquè just serà abans que comenci aquest primer partit. Avui, malauradament, amb mort el pare de Leo Messi, Jorge Messi, el Barça portarà un braçalet negre en els dos partits, i abans del primer partit, és a dir, abans de l'Udinese Nottingham Forest, el Barça ha demanat a la competició de l'organització minut de silenci, i aquest minut de silenci es farà, insistim, just abans d'aquest primer partit, no dels partits del Barça, sinó d'aquest primer partit que començarà en breu aquí al Friuli Stadium.
2: I els jugadors del Barça hi formaran part en senyal també de suport, o es fa aquest minut d'homenatge entre els dos equips i ja està?
3: Això ho desconec. Val. Mira, fins fa una estona han estat escapant els dos equips, Nottingham i Udinese. Estaven els jugadors del Barça a la banda, pràcticament tots seguint els calentaments. Fa una estona que han entrat tots cap a dins, i veurem si fan alguna mena d'inici de presentació de torneig amb els tres equips o no.
2: Perfecte, doncs de seguida, si hi ha alguna novetat, ens ho expliques, i quan hi hagi... Entenc que l'11 al Barça l'anunciarà també quan quedi un horet, encara que siguin dos partits de 45 minuts. Farà 2-11, Flick, no, Pintanel, entenc?
3: És la idea. La idea és que sí. Veurem si potser algun acaba repetint, però la idea de Flick és fer 2-11 completament diferents.
2: Doncs quan sàpigues el primer, ens demanes pas, estàs obert des d'Udine, d'acord?
3: Perfecte.
2: Fins ara. L'Àlex Pintanel, a partir de 9:15, ens calcem les xancletes un cop acabi el partit de l'Espanyol a Coventry, amb Bonastre, també, amb en Broc, en Naveira, per oferir-vos aquest triangular. Solsona.
1: El partit que juga el Barça és contra l'equip...
2: Espera, aquí va l'Espanyol.
4: Hi va Roberto des de la frontal, tenia just davant un defensa, era un xut complicat, però Roberto, que ho ha provat des de la mitja lluna, no li ha costat gaire aturar aquesta pilota al porter del Coventry, a Rashford.
2: deies.
1: Juga contra el que perd del Newcastle Union.
2: No, juga contra el Nottingham Forest, ja està previst.
3: Ah, sí, el primer partit és contra el Nottingham, sí. I després contra l'Udinese.
2: Exacte. A les 9 contra el Nottingham Forest i a les 10, vaja, quan s'acabi de fer l'escalfament l'Udinese, que no haurà jugat, vaja, o els jugadors que juguin al segon partit, perquè no hauran jugat el primer, doncs això començarà el Barça-Udinese.
1: Es podria donar que guanyi el Newcastle, que guanyi
2: el Nottingham.
1: El Newcastle, el Nottingham, sí. Que guanyi els dos partits i l'últim partit no serveixi per res.
2: Tens raó. Però en aquest cas, com diria la cançó, el resultat no està igual, no? Doncs, bé, segurament no. Fan penals si empaten, això sí que t'ho avanço.
0: Estalviem la pròrroga.
2: Només faltaria. A part, en un triangular, una pròrroga. Que és veritat, que això que deia en Pintanel, que abans es portaven molt els triangulars.
3: Sí.
2: No,
3: molt, sí, sí.
2: No sé per què van caure en desgràcia. Potser per això que deien Solsona, perquè potser hi havia vegades que es perdia tota l'emoció, no? Si un equip guanyava els dos primers.
1: No, perquè normalment el segon partit juguen contra el que perd. Del primer. Si ara el Nottingham contra l'Udinese guanya...
2: L'Orden estava determinat, d'acord?
1: El Nottingham juga a l'últim partit contra el que guanya el segon. Perquè un dels dos guanya i sigui campió.
4: Clar. Però podria donar-se el cas que llavors un equip jugués tres partits?
2: No.
1: Dos.
2: No.
1: Un
2: dos.
1: Descansaria, per exemple, el Nottingham guanyant ara... contra l'Udinese, si guanyés amb la fórmula aquesta,
2: clar,
1: hauria de descansar 45 minuts i
4: val,
1: jugar
4: al tercer partit.
2: Clar, clar. I així el tercer partit tindria...
1: Sí, diguéssim.
2: Tindria com a mínim resultat competitiu, sí o sí, per entendre'ns.
1: Però els que organitzen el partit i són de casa,
2: clar,
1: els que volen jugar és el segon i el tercer partit, per no descansar 45 minuts.
2: Doncs l'Udinese no ho ha fet bé, perquè juguen el primer i el tercer. No, si ho han fet tot al revés.
1: Ho han fet tot al revés. L'interessava és que el Barça es jugués el segon i el tercer.
2: Això, Pintanel, com que és la primera edició que ho fan, ja veus a qui han de trucar de cara a la segona, no?
3: Correcte. Els hi passaré el telèfon del Dani quan acabi tot plegat i que per la temporada que ve organitzin amb ell. El format, el guanyador, perquè la gent ho entengui, hi ha una copa i, per tant, un cop acabi aquest triangular,
2: important,
3: hi haurà dels tres equips que aixecarà la copa. El format és el següent, són tres partits de 45 minuts. El guanyador suma 3 punts, en cas d'empat van a penals directament, i en els penals el guanyador dels penals suma 2 i el perdedor 1. Per tant, perquè la gent una mica vagi fent els seus comptes, ho anirem explicant evidentment aquí, però aquest és el format i la puntuació d'aquest triangular.
2: Home, a veure, si amb servidora que s'encarrega de les dades, un tio que jo crec que de números vas bé, Pintanel, i Naveira, que és capaç de fer un multi de 28, no quants partits eren, que ja em perdo, 18 partits,
0: 18, sí.
2: Jo crec que ho aconseguirem. Jo crec que aconseguirem, no?
3: Segur.
2: Jo crec que ens en sortirem. Tot i que això dels dos punts amb els penals realment és... Bé, és diferent, però coses que passen en aquests triangulars. Fins ara, Àlex.
3: Fins ara.
2: Ara de seguida tornem quan comenci el partit sense el Barça d'aquest triangular. L'Udinese no tinc en fora. Ens hem perdut alguna cosa a Anglaterra? Coventry 0, Espanyol 1, Pau?
4: Doncs que hi ha hagut un canvi a l'Espanyol. Ha marxat Javi Hernández i ha entrat Pere Milla, que farà segurament doble punta amb Roberto, no?
1: Bueno, fa mitja punta en lloc de Javi Hernández.
4: Posició per posició. Eh?
1: El que tindrà feina és Lampard, eh?
5: Mira, sí, que a Premier League encara l'equip fa la sensació que li falta. Abans dèiem, Dani, que hi ha dos tipus de mitja punta, el que és migcampista avançat i el que és un segon davanter. Clarament Pere Milla és aquest segon tipus, fa de segon davanter, no és una doble punta, però està molt més encarregat d'ocupar l'àrea, guanyar 6 entrades, d'intentar robar i sortir ràpid i de carregar àrea, que no pas de la creació de joc.
1: Sí, totalment, i ho va demostrar una vegada més la temporada passada, sobretot a la primera volta, que va marcar dos o tres gols de cap que no tenen res a envejar al gol que ha fet Roberto Bund.
2: Ep, l'àrbitre es canvia de samarreta?
4: Sí.
2: Què ha passat?
4: No sé.
2: L'ha trencat o què?
4: No ho sé, la realització televisiva ens ha enfocat directament quan l'àrbitre s'estava col·locant una altra samarreta. En el moment en què l'Espanyol ha fet un segon canvi, ha marxat Unai Núñez i ha entrat Riedel.
2: Bé, 70 minuts, dos dies després d'haver arribat.
5: Ja són molts, sí. Jo crec que clarament volia provar les sinergies, la compenetració, tot el que ha de tenir una parella de centrals. D'Unai Núñez, que és un central amb experiència a primera divisió i amb fiabilitat d'una mitjana de nivell que va de la mà de la categoria, però que a mi sempre m'ha deixat certes dudes, a vegades tou, a vegades amb errors no forçats. Avui n'ha tingut un en sortida que ha regalat la pilota. Crec que són les coses que més li han pesat a la seva carrera i que l'han portat a que no es consolides primer a l'Atlètic Club, després que sortís cedit, a l'AS Verona, que anés al València. Però bé, a l'Espanyol és veritat que juntament amb Cabrera, doncs, poden ser dos perfils relativament complementaris i que, aviam, si està al seu millor nivell, és un central de primera divisió, sens dubte.
3: Ja tenim l'11 del Barça.
2: Ah, doncs vinga, pintant, el cantem l'11 del Barça pel primer partit, el de les 9, que recordo, és contra el Nottingham Forest. Foli, Àlex.
3: Amb Teca a la porteria, Xavi Esparra lateral dret, Jordi Pasquià lateral esquerra, amb Gerard Martín i Christensen a l'eix de la defensa, al mig del camp Bernal, Brian Farinhas i Fermín, i a dalt Adeyemi i Rafinha pels costats. El nou serà Hamza Abdelkarim, el primer 11 del Barça pel partit davant del Nottingham.
2: Val. Les bandes en atac, sisplau, que estic en pretemporada.
3: Rafinha, Adeyemi.
2: D'acord. I això el Nas et diu Adeyemi dreta, Rafinha esquerra, no? Com a mi?
3: Sí, sí, sí.
2: D'acord, perfecte.
3: Adeyemi, perquè ens entenguem, fent de la mina.
2: Sí, sí, sí. Com l'altre dia, vaja, de moment, els dos partits o les dues estones que l'haurem vist haurà estat a la banda dreta. Jo crec que són ja pistes que va donant Hansi Flick. La defensa canvia el lateral esquerre respecte al primer partit, perquè Spar, Christensen i Gerard ja van jugar, igual que Chesney, i juga Brian Farinhas, que no ho va fer d'entrada l'altre dia. I Fermín.
3: Fermín també.
2: Clar, primers minuts de Fermín, primers sobretot. Minuts. Primers minuts de Fermín i de Rafinha, òbviament, més enllà de Hamza, que jo crec que per també els elements que té ara mateix Flick, i bé, perquè no ho va fer malament, van ser dos gols d'oportunisme, no va tenir una gran presència en el joc, però sí que va fer dos gols en l'estrena, doncs segurament s'ha guanyat, no? Torres el nou. No sé, Javi.
5: Sí, a mi em sembla que és un jugador que encara li queda molt per ser un nou de primera divisió i per ser, encara més per ser el nou del Barça, fins i tot com a revulsiu, em costa imaginar-ne. Però s'ha guanyat ser titular, torna a tenir l'oportunitat, moltes ganes de veure a Fermín, que jo crec que aquesta temporada tindran una competència feroig, espero que molt sana, i espero que faci augmentar el nivell dels dos amb Dani Olmo, perquè veient els fitxatges del Barça i la configuració de l'equip, són els dos, és la posició que es disputaran, perquè al mig del camp amb l'arribada de Rodri ja no té massa sentit, tot i que no els havíem vist gairebé allà, però ja no té sentit imaginar-se els de migcampistes. A les bandes tampoc, perquè t'han arribat Adeyemi i Gordon, per tant Fermín i Olmo es disputaran aquesta posició. Ganes de veure a Bernal, tant que n'hem parlat amb l'arribada de Rodri, sí. I sobretot també em ve molt de gust seguir veient a Xavi Espar, que crec que és una de les bones notícies de la pretemporada del Barça, un futbolista que crec que pot sumar.
4: Compte, Sakamoto i el gol. Marca Sakamoto l'empat del Coventry en una jugada que estava precedida per una falta que han reclamat l'Espanyol. L'àrbitre no ha concedit i el Coventry, que ha filtrat una passada per Sakamoto, que ha fet un bon moviment driblant a Dimitrovic i fent l'empat a un al 24 a la segona.
2: A veure si ens repeteixen l'acció. Roberto es continua queixant. Ja sabem que la Premier permeten molt contacte, massa vegades pel meu gust. Mira, ara ens la repeteixen.
4: No s'ha vist massa bé.
2: Sí, mossegada. I després, sí, massa fàcil, no, Solsona?
1: Ha fet un passe filtrat entre 3 o 4 jugadors i Takekubo ha marcat,
2: Sakamoto, sí. Sakamoto fa el gol de l'empat. 24 de la primera, Coventry... De la segona, perdó, Coventry 1, Espanyol 1. Dèiem, de l'11 del Barça, Javi, per rematar-ho.
5: Per rematar, que Spar crec que és una de les bones notícies, que aviam si Christensen, que jo crec que en la part dels centrals el Barça va una mica curt d'efectius ara amb la sortida d'Araujo, si Christensen aconsegueix que sigui un jugador de rotació, doncs igual sí que tens la defensa una mica més enllestida, i seguir veient a Adeyemi, aviam què pot aportar, i òbviament primers minuts, com dèiem, de Fermín per Rafinha, que és un jugador capdalt per la temporada per l'equip de Flick.
2: Clar, l'altre dia va jugar Jofre, lateral esquerre, però clar, Jofre ja està pendent de la sortida de l'Ajax, per tant és un element, doncs, que avui no jugarà. Veurem si Valde també juga el segon partit i té minuts en el segon partit contra l'Udinese. Àlex, que entenc que sí que està previst, no? Vull dir que aquestes molèsties ja haurien d'haver passat una setmana després, vaja, 8 dies després del partit a Birmingham.
3: Sí, de fet, ja fa uns dies que Valde entrena amb el grup. Evidentment, no tenim confirmació de que vagi a jugar o no aquest segon partit, però ha viatjat i està disponible per Flick i per tenir minuts en aquest triangular.
2: Solsona, no sé si volies afegir alguna cosa.
1: Sí, el que estava dient el Javi. O sigui, si Fermín i Olmo es disputen un lloc...
2: Sí, com l'any passat.
1: Quin lloc es disputarà Gavi?
5: És que Gavi, a mi, l'últim tram de la temporada passada em va agradar bastant i crec que ha fet també com a acompanyant de Pedri.
2: Sí, però clar, ara si ve Rodri...
5: Jo sóc dels que creu, sé que el Dani no està d'acord amb mi, és una conversa interessant que ja hem tingut, però sóc dels que creu que hi ha moments de partit i minuts per tots.
1: No, però parlo... No, sí, ja ho sé, tot això, però, per exemple, Gavi, on te'l veus? El doble pivot?
2: Sí.
1: Igual que Bernal?
2: Sí. Igual que Bernal.
5: Igual que Pedri, igual que Rodri. Posicions doblades.
2: I De Jong no hi serà mitja temporada. No. I De Jong vés a saber si quan torna al gener algú li diu, noi, saps què? Potser que marxi cedit al gener a un altre lloc.
1: Tu creus que s'anirà cedit?
2: Tu creus que De Jong jugarà gaire amb Rodri i Pedri?
1: Però tu creus que marxarà?
2: No, però com a mínim s'ha de provar, no? Pintanel.
1: Casado marxa,
3: sí,
1: no?
3: Sí. Llavors, Casado i Roni, que no han viatjat. El club aquest matí, quan han arribat a la ciutat esportiva, els hi ha dit... Ui, em semblava penal a favor de l'Udinese, que no l'ha xiulat l'àrbitre. El club els hi ha dit que no es posessin a l'avió, que no volen arriscar-se a patir una lesió, i que, per tant, doncs, jo crec que és una manera de pressionar-los i que busquin sortida. Els dos han de resoldre el seu futur en els pròxims dies. I parlàveu d'Olmo, deia el Dani, Olmo, Fermín. Veurem què acaba passant amb el nou, si el Barça pot o no fitxar a Julián. Però una alternativa, i més que seriosa, és, i ho veurem segur aquesta propera temporada, és la de Dani Olmo en aquesta posició de nou. Evidentment, condicionarà el fet de si el Barça pot acabar fitxant o no a Julián, però s'ha de tenir en compte.
2: Sí, sí, que escoltant a Simeone avui sembla complicat, però l'estiu encara és...
1: És interessant, és molt interessant la plantilla aquest any.
2: Sí. Sobretot al davant, Solsona.
1: Sobretot al davant. I, per exemple, si Olmo, jo que puc jugar de fals nou, sí, i a la banda esquerra en tens tres. Rafinha, Gordon i Adeyemi.
2: Però és que Gordon pot jugar de nou. I Adeyemi pot jugar de nou.
1: Si poses a Olmo, no poses a l'altre.
2: Però és que n'hi haurà que seran suplents, que doncs no seran titulars.
5: Clar, a la dreta Adeyemi i Lamin, i a l'esquerra Gordon, Rafinha. Tenint en compte que...
1: No, Adeyemi a la dreta jugarà molts partits.
5: No, tenint en compte a qui anava, que no ve a tenir el paper, evidentment, de Roni Bardaggi, de jugar només els minuts residuals que li deixi Lamin, sinó que pot combinar les tres posicions d'atac, i el dia que vulguis fer descansar a Rafinha però no tinguis a Gordon, pots jugar a Adeyemi per l'esquerra. Si no tens un nou, tens un nou però de descansar i no tens a Ferran, doncs Adeyemi pot ser el seu recanvi. Crec que li ofereix un ventall d'opcions molt ampli a Flick.
2: Sí. Ens estem alçant les xancletes ja, eh? Som a les 8:05. No, és interessant el que estem comentant, i de fet us he preguntat jo, o sigui que faig broma. Has dit de passada que ja ha començat el partit entre el Nottingham Forest i... Vaja, els 45 minuts entre el Nottingham Forest i l'Udinese.
3: Sí, que mira el minut 3, de moment sense ocasions, sense gols, Udinese 0, Nottingham Forest 0.
2: I finalment l'homenatge al pare de Leo Messi, que ha mort de les últimes hores, com ha estat?
3: No han fet el minut de silenci.
2: Doncs el faran després, no?
3: Sí.
2: Abans del partit del Barça.
3: Que em semblava el més normal, clar, però el Barça ens ha facilitat i ens ha explicat que seria al principi. Tenia menys sentit i, per tant, esperarem que es faci en el partit del Barça.
2: Sí, sí, vaja, té tot el sentit del món, que el Barça, més enllà de lluir aquest braçalet negre, doncs hagi demanat que es faci aquest minut de silenci abans, entenc, del primer partit, que serà, com diem, el que començarà a les 9 entre el Nottingham Forest i l'equip de Hansi Flick. Fins ara, Àlex.
3: Fins ara.
2: Sí, a novetats ens vas avisant en aquest partit entre el Nottingham Forest i l'Udinese. Empat a un mentrestant a Anglaterra, Coventry un, Espanyol 1, 29 de la segona part. Ha fet algun canvi més, Manolo González?
4: Ha fet ara un triple canvi, han marxat Edu Expósito, Roberto i Àlex Calatrava, i han entrat Pol Lozano, Marcos Fernández, i hi ha un tercer que se m'ha escapat, però ara intentarem esbrinar a veure quin ha estat.
2: I a tot això, el Madrid fa el segon a Hongria, marca l'equip de Mourinho. Crec que és un dels jugadors que ha entrat a la segona part. Ara us ho confirmo.
4: En el moment en què el Coventry fa el segon i s'avança en aquest amistós de pretemporada. Ha estat en una jugada a l'interior de l'àrea i el jugador del Coventry, Chauna, diria que ha estat Chauna, no, perdó, ha estat Eccles, a veure si ho dic bé, ha estat Eccles el jugador del Coventry que ha fet el segon pels anglesos. Per tant, remunta el resultat inicial al Coventry City de Frank Lampard. Al minut 30 de la segona, Coventry 2, Espanyol 1.
1: Doncs que a la segona part ha posat els titulars, Lampard.
2: Bé, o l'Espanyol els ha tret, Solsona?
1: Bueno, ha tret, ha anat fent canvis, sí. És veritat, però sí que a la segona part el Coventry està jugant millor, està arribant i està rematant. Vull dir que ara l'Espanyol ho està passant malament.
5: I una altra vegada jo crec que una de les coses amb les que més ha patit l'Espanyol en aquesta pretemporada, centrades laterals, la defensa de l'àrea, això i errors no forçats, que també, o errades no forçades, que també n'hem vist alguna en sortida ara mentre estàvem parlant. Em sembla que de moment són les dues opcions, els dos llocs per on més pot millorar l'Espanyol de cara a l'inici de la temporada, perquè si no li podem penalitzar molt a primera divisió.
2: Clar, és que van ser tres gols del Middlesbrough, dos gols avui del Coventry. Espera, que hi tornen.
4: I torna el Coventry, és Sims, que està a l'interior de l'àrea, ha de donar mitja volta i descarregar cap a la banda esquerra, la centrada finalment que allunya la defensa de l'Espanyol.
2: I no vull posar l'atac al nano, ja és pretemporada, però m'ha semblat que en el primer gol l'autor del gol el perseguia Hinojo, i aquí la centrada, el jugador que remata, era el que ell també intentava tancar. I ho ha fet sense èxit. Bé.
1: Sí, sí, clar. Aquí és
2: un peatge, no?
1: Realment veus el jugador, quan ve d'una categoria a una altra, doncs ha de veure que els jugadors que tens davant són totalment diferents, i més ara els anglesos que van bé per dalt, de cap, i t'agafen i això, i ahir ha pecat una mica d'això d'innocent, de manca d'experiència, diguéssim, no? Uh-huh. Perquè un altre jugador lateral experimentat, doncs igual li posa el braç, i posa el colze, sí. I no el deixa rematar bé.
2: Exacte. I el segon del Madrid, per cert, no era Gandano del planter, però és que encara no el tinc identificat com a jugador del Madrid. És Pi, que debutava i ha marcat. Vaja, no és un gran gol, allò és un gol gairebé fet, però remata bé el jugador del Llevant, i, home, millor començar marcant des del seu punt de vista i del Madrid que no pas sense fer-ho. Per tant, marca Espí, Ferencváros 0, Madrid 2, al minut 6 de la segona part. El descans ha fet entrar Mourinho, Hausen, Rüdiger i Alexander Arnold, i han marxat Mario Ribas, Joan Martínez i Dumfries. Aquesta lluita en el lateral dret, vaja, jo en el cas de Mourinho la veig molt clara, decantada per Dumfries, però no sé si fins a quin punt hi haurà partit amb Alexander Arnold. És que clar, si no és que el Madrid hauria fitxat dos laterals titulars l'any passat, que ara mateix passarien a ser suplent.
5: És que crec que gran part del mercat de fitxatges del Madrid d'aquesta temporada consisteix en esmenar les errades del mercat de fitxatges de la temporada anterior. Sí, sí. I són errades del Madrid i no d'Alexander Arnold, perquè si algú li vol demanar a Alexander Arnold que sigui un gran lateral en tasques defensives, és que no l'he vist jugar mai. Perquè quan era un dels millors laterals drets del món al Liverpool, ja ho era pràcticament només en tasques ofensives. Sempre ha patit molt a l'esquena. Per tant, si el portes al Madrid, has d'assumir que et passarà això, que després te n'adonis que no és un gran defensor. Doncs és el que hi ha. Jo crec que sent José Mourinho l'entrenador de l'equip, i havent arribat a aquesta temporada, que haurà arribat amb el seu beneplàcit i amb el seu ok, Dumfries començarà com a titular i segurament s'hi assentarà, perquè és un jugador que et dona unes prestacions físiques i futbolístiques molt altes.
2: Fa la sensació, sí. I ara, vaja, a més ara ha posat una parella de centrals com a mínim en jugadors del primer equip, amb Hausen i Rüdiger, que veurem quin protagonisme van tenir al llarg de la temporada. Ha rebut Urco, no, Pau, al Coventry 2 Espanyol 1?
4: No, ha estat... Què vols dir, ha rebut Urco?
2: Bé, que ha rebut una puntada.
4: Ah, no, em sembla que era Jofre.
2: Ah, Jofre era, perdó.
4: Jofre, que precisament és el jugador que ha entrat en aquest triple canvi que no acabàvem d'identificar. I ha estat Jofre, que ha rebut una puntada de peu, i això provoca una falta a favor de l'Espanyol, molt llunyana a l'àrea, però que segurament la penjarà a l'olla. És Pol Lozano, molt i molt llarga.
1: No, l'ha penjat bé.
4: No ha tingut opció de rematar.
2: Estem en pretemporada. Deixem-ho així.
1: No, escolta, jo a vegades faig comentaris una mica així, en broma i tal, que poden a vegades igual sentar malament, però d'aquestes pilotes jo n'he tirat moltes, eh? Vull dir que...
2: Poques.
1: Que tots n'hem fallat.
2: Poques.
1: Sí, perquè no tirava.
2: Manolo, encara ara de pomes agres. amb els braços creuats, perquè bé, no li fa gràcia, òbviament, que li hagin remuntat el marcador al seu equip.
1: El que no pot ser, ara em ve al cap una altra sí, cosa, amb aquests partits de pretemporada, que hi hagi una entrada tan criminal del jugador del Mónaco a Uche.
2: Sí.
1: Escolta, jo, aquest jugador, sí, sense jugar fins que es recuperi l'altre.
2: Jo també ho faria, això. Mira. Sí, sí.
1: No pot ser, l'entrada.
2: Sí, sí. I a més no és el primer partit de pretemporada que passa, que s'escalfen els futbolistes, que és la cosa més tonta, però passa. M'imagino que en un partit del Getafe, doncs ja
1: sí,
2: sabem
1: sí, t'emprenya
2: que
1: molt,
2: també és més
1: sí,
2: fàcil que els rivals acabin emprenyats, però és que l'entrada, clar, és que tot l'any sense jugar.
5: A més que pot haver-hi una lesió greu en pretemporada per mala sort, sí, perquè el futbol és un esport de contacte i pot passar, però aquella entrada va amb el peu molt amunt, va el peu amb una alçada que no té cap mena de sentit. Sí. És a dir, allà no hi vas a buscar la pilota, allà que hi vas a buscar carn, vas a sí, fer mal, sí, sí, que és incomprensible.
2: Recordo, va ser contra el Mónaco, per si algú no ho té present, aquesta entrada que ha acabat amb la temporada de Cristantus Uche. Recordo un també, va ser amb un dels fills de Simeone, no? Que hi va haver també una entrada en pretemporada.
5: No sé si quan jugava el Saragossa
2: sí.
5: Ara,
2: amb Giovanni, no?
5: Sí, tinc claríssim...
2: Que també va estar mesos sense jugar.
1: Sí, sí,
2: doncs
1: sí.
2: És una altra d'aquestes que jo que has fet com tu, Solsona. Aquest, fins que no torni el fill de Simeone, no...
1: I tant.
2: No el deixo jugar. I a veure si així, bé, s'acaba amb aquest tipus d'accions, en pretemporada. Bé, en temporada seria qüestionable, però bé, com a mínim pots anar passat de voltes pel resultat, per la frustració, però hosti, en pretemporada, tu... No té cap sentit. Tres canvis més i entenc que ja seran els últims, perquè queden 8 minuts per acabar el partit.
4: Nou triple canvi per l'Espanyol. Veurem també quins són els jugadors substituïts. Un és Dolan, que ja marxa del terreny de joc.
2: Sí, que de moment, com deies abans, Solsona, per la banda esquerra, tant al camp del Boro com avui, veurem si acaba sent la posició definitiva.
1: Bauza.
5: Urco és un altre dels substituïts, m'ha semblat veure.
2: Sí, Urco. Sí, aquests tres. I ara...
1: Sí, la... Clar, si Calatrava el poses a banda dreta,
2: que
1: li va molt millor que jugar a la seva cama bona per l'esquerra, perquè aquí pot anar cap a dins, doncs no estarà obligat a jugar a Dolan a banda esquerra si és que fa jugar aquest tipus de perfil, no?
5: També trobo que dependrà molt de com resolguis la posició del davantecentre, perquè si tens un gran rematador, a vegades, Dani, t'interessa més extrems a cama hàbil, és a dir, dretans per la dreta, esquerrans per l'esquerra, perquè treguin bones centrades, però si no resols la baixa de Quique...
4: Ui, compte! El Coventry fa el tercer, si no, l'una per fora de joc, que no ho sembla. Per tant, serà el tercer pel Coventry. Una pilota que ha quedat morta a l'interior de l'àrea, després de diverses rematades de cap, ha acabat sent Ellisim, el davanter centre del Coventry, qui ha posat la pilota al fons de la xarxa. Estava molt sol i aparentment en posició adelantada, però l'àrbitre no ho ha considerat així. El 38 de la segona, el Coventry fa el tercer, Coventry 3, Espanyol 1.
2: Doncs per mi torna a defensar massa tou l'Espanyol. Hi ha fins a 4 jugadors del Coventry que toquen la pilota dins l'àrea.
4: No, talla el fora de joc, Omar.
5: És clarament el gran problema de l'Espanyol en aquesta pretemporada, i avui ha estat com un condensat del que havíem vist fins ara. Facilitats defensives molt, molt greus per estar a una setmana de l'inici de la temporada.
1: L'Empar està tranquil ja.
2: Sí.
1: Sí, la veritat és que aquesta segona part l'equip ha baixat el pistó d'una manera increïble. No sé el to físic com estarà. És veritat que el Coventry a la segona part ha tret jugadors forts i que hi han començat a rascar una miqueta, perquè hem vist que no estava el partit molt clar, i la veritat és que han estat superiors. I en quant al que deies, Javi,
2: dels extrems,
1: a cama bona, per si ja depèn les entrades i això, puc estar d'acord amb això, però amb un jugador que està acostumat a fer un altre tipus de futbol,
5: sí, és cert.
1: Doncs si tu d'alguna manera li dius a Calatrava vés a la banda esquerra, i tu quan et tomin la pilota busques algú contra un tal, i si no la centres, doncs ja està perdent el que ell sap fer i per això l'han fitxat.
5: I el que l'ha portat, exacte, que a més té molt bons números golejadors a l'estany del Castelló. Sí, sí, estic plenament d'acord.
2: Marca el Ferenbaros a tot això, el fill de Codro, Kenan Codro, havia entrat al descans i el 12 de la segona ha fet el primer gol de l'equip hongarès. Ferenbaros 1, Madrid 2. I el triangular d'Udine, com va l'Udinese Nottingham Forest? Qui ho està fent millor, Àlex?
3: Doncs si vols que et digui la veritat, cap dels dos.
2: Bé,
3: un partit
2: bé,
3: força,
2: bé. La sinceritat per
3: força,
2: davant de tot.
3: Força avorrit. Una ocasió molt clara del Nottingham Forest, que és l'equip que més s'hi ha apropat al gol. Una pilota que ha quedat morta dins de l'àrea petita i el xula rematada de Kalimuendo, la referència en atac del conjunt anglès, ha sortit per sobre de la porteria de l'Udinese, a punt d'arribar al 16, de moment sense gols, empat a 0 entre Udinese i Nottingham Forest.
1: El Nottingham va ser campió d'Europa, no?
2: Sí.
1: A l'època aquella...
2: Sí, dels 80.
1: A l'època, sí, a principis de 80, que va jugar contra el València.
2: Ah!
1: La Supercopa d'Europa.
2: I tu hi eres, en aquell València?
1: Home, clar, per això,
2: per això ho dius. Encara...
1: I ja vam guanyar.
2: Veus Pintanel com encara en continua enganxant, no sé quants anys després?
1: No,
3: és increïble.
1: Vam perdre allà.
2: Sí. 2-1. Clar, hi ha dos partits a la Supercopa,
1: sí.
2: clar.
1: Vam perdre 2-1, però a València vam guanyar 1-0 i pel gol al camp contrari vam ser campions.
2: Val.
1: Ara era per dir-ho una vegada.
2: Bé.
5: Dos de seguides em va guanyar, de fet, el Nottingham Forest de Copes d'Europa.
2: Però...
5: Brian Clough, és el gran miracle de Brian Clough, que ascén a l'equip i el fa guanyar dues Copes d'Europa.
2: Veus, una la tenia clara, però la segona no. I havia donat medalla també, com ara, o no? Del guanyador de la Supercopa.
1: No, medalla no.
2: No ho dic per si encara la tenies o on la tenies.
1: No, van donar...
2: És que abans no es portava això de les medalles.
1: No
2: sé quan va començar.
1: Com una placa.
2: Individual, per cada jugador?
1: Sí, jo la tinc.
2: D'acord, sí, home, clar.
3: Ara donen de tot, no? Perquè et donen medalla, et donen una rèplica de la copa, la copa gran...
2: Llavors no saben on posar-ho, llavors.
3: Han de fer un museu a casa, tots.
2: Sí, sí.
5: Em confonia jo que deia que el Forest ha estat aquest any guanyador de la Conference. No ha estat el Forest, ha estat el Crystal Palace, evidentment.
3: De fet, l'entrenador del Nottingham Forest és Glasner, que és precisament l'ex-tècnic del Crystal Palace. És la seva primera temporada aquí al conjunt de la Premier.
5: Amb Marinakis de president, si no m'equivoco, i que té molt poca paciència amb els entrenadors. Crec que el Forest... Parlo de more, crec que han estat 4 aquesta temporada,
2: sí,
5: així que aviam com li va el bo d'Oliver Glasner, que és un gran entrenador.
2: Sí, 4 ben s'ha mantingut, que és veritat que van estar patint però fins al final, però es van acabar mantenint. A quin minut ho deixem, Àlex?
3: El 17 i mig de la primera meitat.
2: Sense gols, Udinese 0, Nottingham Forest 0, Anglaterra, Coventry 3, Espanyol 1, i el que és pitjor, Pau, és que continua atacant l'equip anglès.
4: Sí, sí, aquest tram final de la segona part, el Coventry, que ha posat una marxa més i està tancant l'Espanyol a la seva àrea, i a partir d'aquí doncs han arribat aquests 3 gols que, recordem, han estat tots a la segona part del partit. Ara minut i mig perquè acabi aquesta segona meitat, per tant, Coventry 3, Espanyol 1.
5: Deies tu, Jaume, el tema del to físic, o ho deia el Dani, que han pujat un grau més l'exigència física, i també és una qüestió preocupant perquè al Coventry li queden 2 setmanes per començar la Premier, a l'Espanyol li queda 1 setmana, per tant, hauria de ser l'equip de Manol el que arribés més preparat físicament, i el que, conforme hagués anat avançant el partit, hagués imposat aquesta major preparació. No ha estat així.
2: No. És veritat que, per exemple, la setmana passada, que quan fèiem les xancletes amb el Birmingham Barça, el Birmingham sí que ja ha jugat aquest cap de setmana la Carabao Cup, i per tant sí que ja començava la competició oficial i tenien més rodatge, però en el cas dels equips Premier, i jo diria que és bastant històric que comenci abans la Lliga Espanyola que la Premier League. Jo no recordo que això hagi passat com a molt el mateix cap de setmana, però abans, espera, aquí va l'Espanyol.
4: Sembla una passada a profunditat cap a Marcos Fernández, però no sé si finalment han indicat fora de jocs. Era una posició molt, molt justa. Una passada des de l'esquerra de Jofre. Sí, mira, aquí veiem l'assistent aguantant la posició del banderó que assenyala aquest fora de joc, i per tant amb això és probable que arribem al final del partit, perquè queden escassos 15 segons perquè compleixi el 45.
2: Un partit en què clarament l'Espanyol ha anat de més a menys, i en el resultat doncs també ha quedat així evidenciat, amb el 0-1 al descans, el gol afortunat de Roberto Fernández, si no l'heu vist recupereu-lo, el marca aixecant la cama sense mirar i impactant amb el taló o amb els tacs, i ha remuntat el Coventry la segona part. S'acaba, Pau.
4: S'acaba ara mateix el partit, aquest Coventry City 3, Espanyol 1, on, com dèiem, un Espanyol que ha anat de més a menys. El primer l'ha fet Roberto i després el Coventry en aquesta segona meitat, on ha posat una marxa més, ha aconseguit remuntar el partit fins al 3-1 definitiu, que acaba amb aquesta primera derrota de l'Espanyol a la pretemporada. Fins ara no coneixia la derrota l'equip de Manolo González. Ha estat en l'últim test abans que comenci la Lliga la setmana que ve.
2: Què et deixa col·lectivament, Solsona, a aquest partit?
1: Em deixa que al final treus conclusions, i segurament Manolo les ha tret, i sobretot més a la segona part, de dir, escolta, aquí falten jugadors. Aquí falten jugadors, aquí falten peces. Anem a veure el lateral esquerre com acaba. Uh-huh. Hem de veure el fitxatge, no l'he vist, no puc pronunciar-me. Reforçar la banda dreta per si Omar no sé què. I encara em quedo així amb els centrals, eh?
2: Ja.
1: Encara em quedo així amb el central, que no sé ben bé, l'arribada d'Unai, sí, Riedel, no ho sé ben bé. I després a dalt necessitem també algun home en banda que sigui específic perquè pugui tenir opcions a Manolo de dir, vull jugar amb dos bandes oberts, puc posar Calatrava al mig, o puc canviar diferents opcions, així com té el Barça, que té moltes opcions. No, estic parlant seriosament, eh?
2: Sí.
1: Té diferents opcions i un ventall de jugadors que es poden anar adaptant a diferents posicions, i l'Espanyol això no ho té. Anem a veure el delanter centro. És que, en definitiva, jo ja fitxaria 4 o 5.
2: I molt bons, si pot ser. I molt bons.
1: Titulars.
2: No. Què dius, Javi?
5: A mi em deixa dubtes, sobretot em deixa dubtes. Crec que era un dia avui per reafirmar-se en les coses que s'havien fet bé i esvair alguns dubtes que havien deixat els partits de cara a l'inici de la temporada, i ha estat tot el contrari. Crec que les coses que s'havien anat fent bé, hi ha hagut un tram del partit, sobretot a la primera part, que més o menys s'han vist, però sobretot els dubtes que ja teníem, més enllà dels individuals, com està defensant l'equip les centrades laterals, les facilitats que està donant en errades no forçades, s'han repetit, li han costat el partit quan el rival ha apretat una miqueta més, i després dubtes defensives, havíem aquesta parella entre Cabrera i Unai, que és la primera estona que jugaven junts, se'ls ha de donar aquest marge encara de confiança, però a mi, bé, vull veure com acaben rutllant tots els junts, i dubtes a la part ofensiva, a la part del nou, on evidentment crec que li falta gol a l'Espanyol, i també aquest càsting de jugadors de tres quarts, que crec que són tres posicions que en les que avui ha provat Calatrava, Javi Hernández, Dolan, allà hi ha Pere Milla, quan torni Puado, evidentment, hi ha molts noms, però que han de donar una passa endavant, perquè si no tens un nou golejador perquè no l'aconsegueix portar l'Espanyol, els homes d'atac, els homes de la línia de tres quarts t'han de donar gols i t'han de marcar les diferències. Així que crec que molts deures per fer per Manolo, per Monchi, i col·lectivament per l'equip, individualment per jugadors, a només una setmana de que això arrenqui. I crec que l'Espanyol és l'equip que millor demostra que els punts són tan importants i valen tant a l'inici de la temporada com al final, l'Espanyol de la temporada passada, no? Perquè va aconseguir salvar-se per la gran primera volta que va fer. Per tant, començar quan encara la cosa està mig fer, quan el projecte està mig vestir, no és una gran idea.
2: Sí, sí. I mirant també l'exemple del Girona, que malauradament també ens toca de prop, doncs també ho confirma. D'aquí a 8 dies, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium. Allà hi serà en Dani Solsona, amb l'Edu de Batlle, amb en Xavi Puig, que farà un parèntesi de les seves vacances ja per l'inici de la Lliga. Vaja, crec que no se li han acabat aquell dia encara. Solsona, fins diumenge que ve. Gràcies. Javi, fins la propera.
5: Un plaer, com sempre.
2: Gràcies. Bombardó, t'escoltem després, el tu diràs.
0: Molt bé, fins després.
2: I d'aquí 4 minuts, Nàstic Girona, al nou estadi de Tarragona. Esteve Giral, bona tarda. El Merlino, perdona, Dani, que no t'he avisat. Esteve, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
2: Veus?
6: Companys.
2: La segona és la bona. Surten a la gespa ja els jugadors del Nàstic i del Girona. Veia per televisió amb no gaire públic, Esteve.
6: Sí, no massa públic. Estem en dates complicades. Segurament platges plenes, no, segur.
2: Segur.
6: Platges plenes i camps de futbol més buits. El Nàstic que vesteix amb la seva indumentària, la primera indumentària, la de sempre, la de color grana i pantalons blancs, i el Girona, doncs que vesteix amb un color verd, no? Diria que és un verd,
2: sí.
6: Un verd claret.
2: Sí, sí.
6: I amb els números, el pantaló també verd i els números de color groc. Un partit amb una xafogó, Jaume i companyia, que déu-n'hi-do, de suar aquí a la cabina de RAC1 al nou estadi, i de ganes de veure els dos equips. Per la part meva, per la part que em toca, un Nàstic que ha fet fins ara 18 fitxatges, que conserva només 3 jugadors de la temporada passada. Per tant, foc nou, absolutament foc nou.
2: He de fer una pausa abans de dos quarts, que entrem ràpidament als 11. Sí. El del Nàstic, quin és, Esteve?
6: Sí, amb Ayés a la porteria, una defensa formada per José David, Van Rin, Manel Arroyo, davant Monti Eugeni, Borja Sánchez al mig del camp, completant aquest mig del camp, i davant Proens, Ramírez i Segura, Carlos Segura. I per part del Girona, Krapivstov a la porteria, una defensa formada, ja m'ajudareu per a col·locar els jugadors, crec que és Sikur, a un dels, no sé si dic bé aquest nom, Sikur, al lateral, Àlex Moreno, francès, i completen aquesta defensa, crec que és Moreno, no ho he dit bé. Sí, Moreno pot ser?
2: Diria que sí.
6: Francesc, Van de Beek, Ivan Morante al mig del camp, Júnior a la mitja punta, Abel Ruiz com a jugador més avançat, i Lass a una banda i Brian Hill a l'altra. Ja ho anirem explicant bé, però crec que surten amb aquests 11, no? Surten amb aquests 11.
2: Perfecte, doncs situats... Mira, són Júnior, Holmes Júnior i Francesc. Els centrals, Àlex Moreno a l'esquerra, Givi a la dreta.
6: Givi a la dreta, aquest és el que em fallava.
2: Exacte. Lass Morante, Brian, Abel Ruiz a les bandes, posen a la tele, veurem si acaben sent així, Van de Beek a mitja punta i Pixur com a jugador més avançat. De seguida comença i ho anem seguint amb l'Esteve. Fins ara, Esteve.
6: Fins ara.
2: Un minutet i ens posem les xancletes. I a dormir!

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. RAC 1.
1: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
2: Repassem en aquestes seccions cases d'ànimes doncs una mica esbojarrades i, en aquest cas, parlem de cases de cine on et pots allotjar sense anar gaire lluny en aquesta ocasió.
3: Qui no ha somiat mai en viure un amor d'estiu, no?
4: Sí, sí, sí.
3: Per Plató, l'amor és el desig de posar-hi el bé per sempre.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
5: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. El Barça en xancletes a RAC 1. El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Clavats 8:45 del vespre, continuem a RAC 1 aquesta tarda d'esports, en aquesta tarda de futbol, on us hem explicat ja el Coventry 3 Espanyol 1, l'Espanyol que ha començat guanyant i li han remuntat al partit, on també anem seguint de cua d'ull el que fa el Madrid a Hongria, Ferencváros 1, Madrid 2, minut 27 de la segona part, s'ha estrenat amb gol Carlos Espí, un dels fitxatges del Real Madrid. Ha començat ja a Tarragona el Nàstic Girona. Esteve Giral.
7: Sí, doncs el minut 2 d'aquesta primera meitat, una aproximació interessant del Girona i ara un intent d'atac del Nàstic. Per ara molta igualtat, cap ocasió clara de gol.
6: I perquè quedi dit, que no sé si ha quedat clar, finalment Pixur no juga per un tema l'escalfament, que almenys el Girona ho ha anunciat així a través de xarxes.
7: Ah, doncs el teníem
6: i és
7: a l'alineació.
6: Dauda, eh? Sí, sí, era l'alineació, Esteve, sí, sí. Però han fet un canvi a última hora i juga Dauda Càmara, el davanter del...
7: Ah, doncs fem el canvi.
6: Del Girona. Queda el canvi fet. El 2 de la primera, sense gols a Tarragona, n'informarem amb l'Esteve Giral. I a Udine ha arrencat ja el primer triangular que juga el Barça en els últims 24 anys, des del 2002, que no jugava un triangular al Barça, ha arrencat sense el Barça. Per això arrenquem a 8:45, perquè el Barça s'estrena a les 9, amb el Barça Nottingham Forest, i a les 10, el Barça Udinese. I ara estan jugant Udinese i Nottingham. Enviat especial de RAC 1 a Udine, Àlex Pintanel. Com va aquest partit?
8: Què tal, Jaume? Bona nit. Doncs ha marcat fa un parell de minutets l'Udinese. Abans explicàvem que el partit estava sent ensupit, doncs s'ha animat en els últims minuts amb ocasions pels dos conjunts i a la sortida d'un córner ha mesurat malament John Víctor, el porter del Nottingham Forest, i ho ha aprofitat Omar Solet per, amb el cap, avançar a l'Udinese. Per tant, el conjunt italià, al 30 de partit, guanya 1-0.
6: I ara, de seguida, amb l'Àlex, repassem l'11 del Barça, que ja us hem comentat fa una estona, mentre us oferíem el partit de l'Espanyol, amb en Pintanel a Udine, amb en Pau Bonastre, aquí a l'estudi de RAC 1. Hola, Pau, bona tarda, encara, podem dir, no?
9: Hola, Jaume, què tal? Bona tarda.
6: Amb en David Broc. Hola, David, bona tarda.
10: Encara
6: fes de dia, per tant, diem bona tarda.
10: Per mi és de tarda.
6: Sí. I arriba allò fregant el pal, perquè és un home que li hem... Està vivint molts canvis a la seva vida.
10: Jo vull parlar, podrem parlar d'això, no?
6: Sí, o és un... bé, si ell vol, sí, clar. Sí. L'han aturat en Javi Muñoz, sí, i en Naveira, sí, quan, sí. I en Solsona quan sortien de l'estudi. No, hola, Jaume Naveira, bona tarda.
11: Què tal, bona tarda.
10: No et deixaven anar, eh?
11: Bueno, estava explicant coses.
10: La gent, jo mateix,
11: sí.
10: Estem que necessitem saber.
11: Bé, el que passa és que...
10: No, tinc un amic, això és real, eh? Que m'ha dit, pregunta-li al Jaume... Què farà? I...
11: Estic en un punt on t'ho puc explicar, però ha de ser fora de micro.
6: Oh! Duríssim!
11: Però d'aquí a no gaire se sabrà públicament per tothom. Bé. Però fora de micro t'ho explico.
6: Bé. Sí, sí. Però abans de parlar de sí, Naveira, del que, del temes... que pot explicar en Naveira... Sí. Del que pot explicar
10: això són dèries personals.
6: En Naveira... bé, que interessen a gent, perquè... Sí. Vaja, sí, ell sí que ja ha dit que deixarà de fer el Multichampions i el Multiconference, i vaja, i tot el que feia...
10: Això és un drama, pels que s'ha
4: Molt dur, Sí. Molt dur.
10: Dur, dur.
4: Molt dur. Sí, serà dir així.
6: Sí, però ho deixem per d'aquí uns minuts. Primer,
10: seria
6: bé amb els amics d'assistència sanitària recordar l'11 del Barça pel partit d'avui.
9: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
6: Qui juga per l'equip de Hansi Flick en el primer partit? El partit contra el Nottingham Forest a les 9. Àlex.
8: Chesney a la porteria, als laterals, Espar al dret, Jordi Pasqué a l'esquerra, a l'eix de la defensa Gerard Martín i Andreas Christensen, al mig del camp Bernal, Brian Fariñas i Fermín López, a dalt, a un costat, a l'esquerra Rafinha, al dret Adeyemi, la referència serà Hamza Belkarim.
6: Tens l'11 del Nottingham Forest?
8: No.
6: No encara, no. Perfecte. Doncs de moment sabem l'11 del Barça i és el que hem cantat.
12: Tu no ets només una pòlissa. Ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
6: L'11 del Barça, el segon 11 de Hansi Flick aquesta pretemporada, pendents del tram final d'aquest Udinese 1 Nottingham Forest 0, el triangular, recordo, pels que us acabeu d'incorporar, té trofeu,
10: sí.
6: Per tant, 3 punts per victòria.
10: Això és el que vull que m'expliquis, perquè no m'ha costat assimilar-ho.
6: En cas d'empat hi ha tanda de penals, sí. Si guanyes la tanda, 2 punts, en aquell partit, si la perds, quedes amb el punt de l'empat, diguéssim.
10: Val.
11: Sí, o sigui, sistema, és el sistema de puntuació de la Kings League, per si no,
6: d'acord.
11: Per si no ho sabíeu. O sigui, és literalment no així. O sigui...
10: Perquè històricament no eren així els triangulars. No tenia aquest sistema. O jo no recordo així.
6: No sé, perquè és que ara fa tants anys que no se'n...
10: Sí, però
6: ara mateix no se'n trobava.
11: Avui hem tornat al PC Futbol. O sigui, sí, triangular de pretemporada és PC Futbol.
6: A part, el que deien, Solsona té tota la roga. Normalment, els triangulars el que es feia que perdia el primer partit,
10: sí.
6: Jugava el segon. Mm-hmm. Perquè així t'estalviaves que el tercer no valgués per res. Perquè, clar, si un equip guanya els 2 primers partits, el tercer ja...
10: Clar, no té sentit.
6: I, en canvi, avui això pot passar. Si el Nottingham Forest, que no és el cas, perquè ara mateix continua perdent, Àlex?
8: Sí, a falta de 9 minuts per acabar el partit.
6: Està guanyant l'Udinese 1-0, doncs no és el cas, però si hagués guanyat el Nottingham Forest, doncs hagués pogut passar això, que el Barça-Udinese, a nivell del resultat, que ja sé que és el de menys, però bé... S'està jugant un triangular, no?
10: És interessant el format aquest de 45 minuts, eh?
6: Sí.
10: No? Com anar per feina.
6: I t'estalvies els canvis.
10: També. Mm.
6: Que a mi
10: també.
6: Això en els partits de pretemporada és una de les coses que ja quan començo a veure. Cinc canvis.
10: Absolutament.
6: No sé què, i dius, ostres, tu, no... Sí. No, perquè llavors els equips també perden, jo crec, el rodatge. Bé, d'aquest segon 11 de Hansi Flick té un canvi en defensa, Pasqué per Jofre, té Brian com a novetat al mig del camp amb Fermín, i té Rafinha com a novetat a dalt. Fermín i Rafinha, de fet, s'estrenen en aquesta pretemporada amb el Barça. Per tant, té al·licients.
10: Home, seria un dels al·licients, eh? Perquè recordem que Fermín ja ve amb ganes de minuts, que no els havia disputat, i veurem una mica també, no?, l'entesa, si comença a haver-hi entesa amb Adeyemi, perquè diguéssim que seria un dels jugadors destinats a tenir cert protagonisme, com es manega una mica amb els que en teoria haurien de jugar ja de per si, no? Veurem. I també m'interessa una mica Brian Fariñas, que jugarà, no?, del centre del camp,
6: sí,
10: amb una posició que és interessant per veure com respon.
6: Clar, avui del nanos del planter, clar, Espar, de moment el considerem encara del filial, però
10: perquè sembla... Sí, aquest tindrà dinàmica.
6: Cada vegada el veiem més en dinàmica del primer equip. Sí. Pasqué, perquè no hi ha més, perquè ha marxat Jofre, no ha arribat Cancelo, i Valde, en principi, jugarà el segon partit, abans ho comentàvem amb l'Àlex, i Brian Fariña i Hamza, clar. Hamza perquè no hi ha nou, o perquè els que poden jugar de nou encara no hi són, com Gordon o Olmo, i Brian. O sigui que avui veiem ja menys presència de jugadors del planter, potser menys experimental l'11 de Naveira.
11: Mm. Sí, i jo crec que, sabent que els jugadors que venen del Mundial, doncs, quan comenci la Lliga, vindran de no gaire rodatge, doncs, bé, sí, jo crec que aquest és un 11 que té Vaja, té certa imatge doncs, de ser un dels millors 11 que pots posar ara mateix, no? Després veurem què pot passar en el segon partit, però bé, una alineació que com dèieu, té certs al·licients. Brian Fariñas doncs, és un futbolista que va ser important en la consecució de la Youth League fa dues temporades. A veure com està Andreas Christensen, no? Que sempre és una incògnita doncs, per qüestions físiques i que... Bé, depenent de la situació en el central del Barça, doncs veurem si és fins i tot ha d'agafar més importància de la que segurament s'esperaria. I bé, doncs, una altra oportunitat per Jordi Pasqué, en aquest moment on el Barça no té gaires opcions a lateral esquerra.
6: Ara continuem comentant coses sobre el partit del Barça, però hi ha novetats a Tarragona, Esteve.
7: Doncs sí, s'avança el Girona amb un bon gol d'Abel Ruiz, jugada per banda esquerra d'Àlex Moreno. Compte que ara ho torna a provar Abel Ruiz. No, al final la jugada de Dauda acaba amb no res. Deia, bona jugada per banda esquerra d'Àlex Moreno, assistència a la mitja lluna a fora l'àrea on hi havia Abel Ruiz, controla la pilota, fa un bon xut que acaba entrant enganxat a propet del pal esquerre que defensa la porteria avui a Iessa. Dóna la sensació que el porter del Nàstic potser hi podia haver fet alguna cosa més, però és un bon xut i el Girona, que al minut 8 s'avança al marcador, ha portat el pes del partit fins ara, dominador absolut, superior, i el Nàstic patint, traient aigua de la barca i arriba el primer gol del Girona.
6: Clar, aquest Nàstic, Esteve, et volia preguntar, 18 fitxatges, entrenador nou, Xisco Campos, clar, la sensació és que és un projecte que se li haurà de donar certa paciència, cert temps, no?
7: Absolutament.
6: I no sé les expectatives que ha posat el Consell en aquest sentit de cara a aquesta temporada.
7: Jo crec que és un Nàstic per fer foc nou i per tenir paciència, però amb això del futbol ja sabeu que la paciència és més aviat escassa, que el Nàstic ve la temporada passada de patir fins a la darrera jornada per salvar la categoria i no baixar a segona federació, que hagués estat un autèntic, vaja, un drama, i veurem què passa, però clar, quan fitxes 18 jugadors i encara han d'arribar com a mínim un mes i potser sortir-ne un altre, per tant, és que ho canvies tot, de jugadors importants de la temporada passada, de moment només segueix Montalvo al Nàstic i veurem què és el que acaba passant. Per tant, és allò d'un meló per obrir, expectatives jo crec que no massa, tothom expectant això sí, a veure què passa amb aquest Nàstic aquesta temporada, perquè ho acaben de fer allò, el foc nou absolutament, canviar-ho tot.
6: Vaja, és que estava pensant ara un equip que hagi canviat tots els jugadors menys un.
10: Ostres,
6: és que és bastant... És que pensava de dir, a primera no, segona no, però és que més avall, vaja, és estrany trobar un cas tan bèstia de remodelació.
7: Molt. A Tarragona no ho recorden. Parlava amb Jordi Blanc, històric narrador dels partits de Tarragona Ràdio aquí a Tarragona, i en Jordi em deia, jo no recordo un canvi tan radical. Compte que ara ho prova el Nàstic amb un bon xut. Qui ho provava era Segura, treu bé la pilota Krapistov i envia a córner. Per tant, veurem 18 jugadors nous, que en poden ser 19 o 20. Veurem què és el que passa aquest any a Tarragona. De moment, el Girona, que domina còmodament el partit, el Nàstic ho ha intentat ara amb un bon xut, que rebutja bé Krapistov, que vesteix de rosa avui.
11: Ara pensava en un altre cas, que de fet és d'un equip que és rival del Nàstic en el grup, que és el Saragossa. El Saragossa, després del descens, s'ha carregat doncs, pràcticament tot el que tenia la plantilla, com és normal. O sigui, si el Saragossa, un equip com el Saragossa, baixa a primera federació, doncs ha de fer foc nou de manera absolutament radical, no? I jo crec que el Nàstic, que va estar a punt de caure a segona federació, doncs...

0: Nàstic és inèdit, com a mínim, a no ser que sigui un jugador jove del planter, normalment no es fan contractes de 3 anys, i de que la gran majoria de la plantilla tinguin 2 anys de contracte tampoc és el més habitual.
1: No, clar, és el que dèiem, que ha de ser un projecte més a mig termini o més amb la vista llarga que no pas amb la vista curta. Quin minut ho deixem, Esteve?
2: Doncs ho deixem al minut 14, segueix el 0-1 al marcador, ara la porta Bel Ruiz a la zona de mig del camp, el Girona, que m'està agradant força, la veritat no l'havia vist fins ara, també és un projecte canviat en molt, ara ho prova Brian Hill per banda dreta, que les nota la qualitat de jugadors, ho dèieu abans en la prèvia, que no sabem si seguiran el Girona o no, però clar, que els galons i la qualitat d'aquests jugadors de primera, clar, es noten molt.
1: Sí, sí, hi ha molta diferència. De moment 0-1 pel Girona, que recordo debutarà diumenge de la setmana que ve a Montilivi contra el Leganés. A Udine, quan queda el partit que no juga el Barça del triangular, Àlex?
3: 3 minuts per acabar el partit. Ho intenta el Nottingham, però realment sense generar molt de perill. 1-0, segueix guanyant l'Udinese.
1: L'Albert Ferrà, m'imagino, desitjant un empat perquè hi hagi tant de penals.
4: M'estava pensant.
1: En aquest Nottingham Forest-Udinese. Broc, jo no recordo. És veritat que hi ha hagut molt marge entre un partit i un altre de pretemporada del Barça, que normalment, com que són gires, acostumen a anar més seguits.
4: Sí.
1: Però no recordo que entre un partit i un altre del Barça, en xancletes, hagin passat tantes coses.
4: No. Almenys des que jo vinc a fer partits, era una cosa com molt menys espaiada. No?
1: És que estava fent una llista i pensava, hosti...
4: Sí, sí.
1: Bé, d'entrada, es va suspendre, comencem per aquí,
4: sí,
1: el partit contra el Preston, que això ho vam celebrar en la intimitat per la salut dels jugadors del Barça.
4: Sí, perquè que no l'haguessin fet.
1: No l'haguessin fet, però Carlos Martínez va posar la Polcos, que eren, perdó i parla malament, molt brutos, els del Preston.
4: Jo crec que va exagerar una mica en el sentit que ens va posar allò com el Preston, com si fos un grup d'animals. Una cosa com molt...
1: Vaja, no va ser per això, òbviament, que es va suspendre el partit, però jo almenys vaig pensar, mira, millor
4: estalviem tots.
1: Sí, per evitar-nos casos, mira, abans que parlàvem del tema de Cristian Tuzuche, no fos cas que hi hagi algú que se li giri el cap quan no toca. Però, clar, a partir d'aquí, doncs...
4: Una setmana...
1: Rodri...
4: Sí. Ah, no, clar, és que...
1: Araujo...
4: Ah, clar.
1: Ferran Torres... Ara Àlex, quan comenci el partit, anirem entrant en detall amb aquests noms, perquè tu tens tota la informació i ho anirem comentant, però clar, és que han passat moltes coses els últims dies.
4: El timing de Mercato m'ha semblat perfecte, perquè en aquesta setmana d'impàs, en la que aparentment no hi havia res... O sigui, jo sé que, bé, com el Pinta i companyia, heu hagut de currar molt, no? Però...
1: Ahir la Buta es queixava, en el tu diràs, que els primers 3 dies de la setmana van ser potser massa tranquils pel seu gust.
4: Mal.
1: Però és veritat que els dos últims han
4: sigut... Sí, la cosa s'ha accelerat molt.
5: És que jo recordo un dia estar mirant Twitter i tal, i la gent deia... Està passant res, no? El mercat del Barça, com i volta, comença...
1: Bé, el viatge d'Adequa a Madrid,
4: Madrid. Exacte.
1: Vull dir...
4: I el que jo crec que encara deu quedar, perquè jo crec que aquí encara no s'ha resolt del tot.
1: Del tema Julián, dius?
4: Del tema Mercato.
1: Ah, d'acord.
4: Jo crec que la setmana vinent i la propera encara hi haurà una cosa.
1: No, clar. Perquè començant pel més immediat, Àlex, ha estat la marxa d'Araujo aquest matí, que de fet s'ha acomiadat dels companys, no?
3: Sí, ha anat aquest matí a la Ciutat Esportiva per acomiadar-se dels companys. Ens expliquen que pocs futbolistes coneixien aquesta operació que ens diuen que s'ha tancat en 48 hores, és a dir, ha estat una operació llampec que s'ha resolt ràpid. Un cop Flick li va comunicar a Araujo que no comptava bé per aquesta temporada o que tindria pocs minuts. Apareix l'interès del Liverpool, insisteixo, en 48 hores es tanca. Demà el futbolista uruguaià viatjarà cap a Liverpool per passar el reconeixement mèdic i firmar aquesta cessió. Recordem, amb una opció de compra no obligatòria del Liverpool, explicava Mundo Deportivo i ha pogut confirmar RAC1 que és de 55 milions d'euros, i aquí jo crec que és un dels grans moviments de Deco, i és que el Liverpool es farà càrrec de la fitxa íntegra del central uruguaià.
1: Molt important això també, en termes de fair play, Àlex, clar.
3: Fonamental, perquè això alliberarà molta massa salarial. Araujo és un dels futbolistes més ben pagats de la plantilla del Barça, i per tant és un doble moviment estratègic interessant i força important aquest d'Araujo a Liverpool.
4: Sí, a més se'n va un club fort, important, és a dir, no és una sessió a un club menor, o sigui, ella es pot reivindicar i pot fer una temporada bona, i en el suposat que vulguin comprar després és un preu que, diguéssim, que estaria dins del que... Una mica més barat del que es pagava fa un parell d'anys, però Però vaja, que si el Barça se'l vol vendre, jo crec que serà una bona operació.
1: Anem a pams. L'operació en sigui econòmica, diguéssim. Què et sembla, Naveira?

0: Després anem al tema esportiu, home. Que hi ha encara ujo la Premier, tal com
1: sí,
0: està,
1: sí.
0: I tot el que implica pel Barça, no? Si s'ha de reforçar aquesta posició. Però l'operació en si?
1: A veure, algú dirà... clar, Deco va ser qui li va signar aquest contracte a Araujo, no? Bé, també hauríem de veure, doncs, quines opcions tenia el Barça en aquell moment de buscar fora, de signar fora, de trobar un futbolista, doncs, que realment pogués funcionar i que per tant et permetés, no? vendre Araujo, però jo crec que és una bona operació. O sigui, al final, Araujo ara està segurament en un estat de forma o dona una imatge de fiabilitat menor que la que oferia, doncs, quan la seva venda era una possibilitat per un preu més lucratiu. I jo crec que la cessió i a sobre amb el Liverpool pagant tota la fitxa, jo crec que és una bona operació. O sigui, a dia 8 d'agost del 2026, sí, jo crec que és una operació que no sé, a mi em sembla difícil millorar-la.
2: És que treus un sou dels grossos, és a dir, clar.
0: És veritat el que deia en Jaume, que recordo debats en el Barça jugar a RAC1, que en Pou ens anava preguntant, vendries Araujo per 70, per 80, per 90, o quants els vendríeu per 70? I hi havia gent que...
2: Però això va ser en el que es diu el pic, no?
0: Sí, sí, en aquest moment que dèiem que això, que
2: semblava
0: que la Premier es van interessar molt per Araujo.
2: És un tema de relació amb el mercat, és a dir, evidentment ara no els val.
0: No. Perquè han passat moltes coses, clar.
2: No, clar. O sigui,
0: vull dir, ell mentalment doncs, també ha patit el que ha patit.
2: No, i futbolísticament no ha estat al nivell que estava fa 4 o 5 anys.
0: Per això els 55 milions de l'opció, si es fes efectiva,
2: sí, no.
0: A mi em semblaria un bon negoci.
2: S'ha de veure si ell respon, si té minuts, si juga bé, si el Liverpool després el vol quedar, que s'haurà de veure. I en el cas de que s'ha de quedar, és una xifra que tu és un jugador que segurament ja no t'interessa recuperar perquè entenc que tindràs la idea d'un altre tipus de defensa per la línia. Per tant, em sembla que és el preu que té ara mateix Araujo. O sigui...
0: Abans de continuar amb Araujo, s'ha acabat. Ens deies el partit el primer partit a Udine del Triangular, eh?
3: Sí, amb victòria de l'Udinese, val el gol d'Omar Solet a la sortida d'un córner del central del conjunt italià. Per tant, l'Udinese, que possiblement ha fet més mèrits i ha tingut més ocasions per guanyar el partit, suma aquests tres primers punts del triangular, derrota del Nottingham, que per tant doncs, no en suma cap. En principi, en 10 minuts hauria de començar el segon partit, el debut del Barça en aquest triangular davant del Nottingham Forest, però ara mateix ni els futbolistes del Forest ni els del Barça estan al terreny de joc. Entenc que els jugadors del Barça en algun moment hauran d'escalfar, si és que no ho han fet a l'interior d'aquest estadi. Per tant, veurem si això va amb una miqueta de retard.
0: Aquest és un problema dels triangulars.
2: Com es gestiona el tema vestidors?
3: Mira, ara ho vaig a preguntar. Vaig a preguntar el tema del...
2: Clar, perquè en teoria n'hi ha dos, no?
0: Sí, en teoria n'hi ha dos, local i visitant.
2: Aleshores,
0: sí, tens tota la raó.
2: Hi ha un tercer equip, que no sabem on està ubicat. Potser una barraca fora. Bé,
0: ara a veure si l'Àlex... Bé, aquests estadis, a més, ens deia l'Àlex que l'han remodelat, allò...
1: Sí.
0: En trams estaven remodelant, potser hi ha vestidors...
1: Va ser seu de la Supercopa d'Europa l'any passat.
0: Sí.
1: Del Paris Saint-Germain.
2: Clar, però tu no fas un estadi pensant en tres vestidors?
0: Sí, clar,
2: sí que tens un espai segurament ubicat per gimnàs
1: jo crec que hi ha estadis que sí que en tenen. A mi em vol sonar que, per exemple... Jo crec que l'estadi del Tottenham, que és molt gran i molt modern i que va ser molt car, diria que sí que en té més de dos.
0: Clar, si t'espatllen les dutxes en un vestidor, està bé tenir un altre.
2: Sí, però jo
1: et juro
2: que mai havia contemplat...
0: Sí, però la llum és igual, perquè marxaràs tres.
2: No, clar.
0: Però per casos molt...
2: Mai havia contemplat tenir un vestidor a reserva per si falla alguna cosa, no?
0: Bé, ara l'Àlex...
2: Àlex, vés a investigar els vestidors.
3: Sí, ho hem preguntat a veure què ens diuen.
0: Si tenim resposta. Sobre Araujo, jo tinc dues qüestions, més el que vulgueu afegir vosaltres. El Liverpool Naveira,
1: sí.
0: Com li pot anar a Araujo? Perquè, clar, o sigui, el Liverpool no juga tancat sense espais a la seva esquena tot el partit.
1: No. O sigui, realment jo crec que és un equip on Araujo pot encaixar bé, sincerament.
0: Al costat de Van Dijk, eh? O sigui, ens imaginem una parella Araujo,
1: sí. Sí, perquè a més, o sigui, és veritat que el Liverpool en els últims dos anys, o bé, en l'últim any, ha fitxat un parell de centrals joves. Un és Giovanni Leoni, que el van fitxar al Parma, que es va lesionar del genoll a l'inici de la passada temporada. I des de llavors doncs, no ha tornat a jugar un partit oficial. I l'altre és Jaquet, que l'han fitxat de la Lliga Francesa i que crec que ara també tenia problemes físics. Llavors, jo crec que Araujo, per estatus i per tipus de jugador, i tipus de central, jo crec que vaja, pot ser titular perfectament al Liverpool, més sabent que encara que acaba de marxar Konaté. Llavors, jo crec que Araujo, per característiques, perquè al final és un futbolista que, bé, el que més li falla és la sortida de pilota, però en realitat, com a central corrector, com a central d'haver de córrer metres cap enrere, jo crec que en això és un central de gran nivell. Llavors, això, sumat a que jo crec que és una afició que crec que té menys tendència a estripar jugadors del que potser tenim aquí, em sembla que això pot també sumar.
2: Quina manera més fina de...
1: Sí. Llavors, veurem com funciona. És veritat que, a veure, ara mateix ni Araujo ni Van Dijk estan en el seu millor moment de carrera. Jo hi pensava... O sigui, pot sortir molt bé o molt malament, perquè al final Van Dijk ve d'una temporada horrible al Liverpool, després d'haver signat la seva renovació per 2 anys. Està en l'últim any de contracte. I Araujo, doncs, com dic, no està en el seu millor moment de carrera, no? Però jo crec que si ho treballa bé, doncs, el nou tècnic, evidentment, crec que Araujo i Van Dijk, doncs, poden formar una molt bona parella central.
2: Però històricament sempre es deia Araujo jugador Premier, no?
1: Sí, per això.
2: Un d'aquests tòpics.
1: Sí. No? I jo crec que ho és. O sigui, és que... A veure, i després ell també té una cosa que jo crec que l'afició al Liverpool en certa manera ho agraeix, i és que jo crec que ell és, bueno, el tribunero.
2: Sí, populista.
1: I això, doncs, jo crec que les aficions angleses, fins a cert punt, sense tampoc arribar a un punt molt exagerat, doncs bé, està bé, no?
2: Una carrereta, no?, allò...
1: Sí, home, per favor. O sigui, s'endurà aplaudiments de 60.000 persones en fila.
0: I un jugador com ell, que es permeti més contacte, com es permet a la Premier, sí.
2: No,
0: també li va bé.
2: A priori, li va bé la Lliga, li va bé l'equip, sí. I una mica el moment.
0: Ara estava pensant també, sent dolent, que l'últim precedent que recordo que va jugar a Anglaterra va ser el camp del Chelsea, que l'expulsen en aquell 3-0. Bé,
2: deixem-ho aquí. Això està oblidat.
0: Està oblidat,
2: home.
0: Està
2: oblidat,
0: i amb el Liverpool
2: fet,
0: segur que...
2: No sé de què parla.
3: Tinc resposta.
1: Bé.
3: D'abans.
1: Sisplau.
3: En aquest estadi hi ha 3 vestidors, per tant, no hi ha cap problema, i després... hi ha un gimnàs, em diuen des del Barça, molt gran, on es fa una part important de l'escalfament.
0: I tenim els jugadors ja a la gespa?
3: No, encara no.
0: Perfecte. Recordem, Àlex, que hi haurà homenatge per la mort del pare de Leo Messi, de Jorge Messi, en les últimes hores, eh?
3: Es farà un minut de silenci abans de començar aquest partit i els futbolistes del Barça que lluiran un braçalet de color negre.
0: I em queda una pregunta només sobre Araujo. Com queda el Barça a la posició de central? Amb Eric, amb Cubarsí, amb Christensen, amb Gerard Martín, amb Álvaro Cortés... N'hi ha prou?
2: Depèn.
0: Bé, Condé, si algú vol comptar com a central, sí. Tot i que fa segles que no juga.
2: Primer Christensen, que és una incògnita, saber si aguantarà 2 mesos seguits. És una cosa que n'ha passat des de fa bastant temps. I si s'afiança una mica com a jugador que pugui entrar, no dic titular... però que pugui entrar a rotació. Després haurem de veure si la sortida d'Araujo implica l'arribada d'algú més en defensa. Que no ho sé,
0: tu series partidari o no? Tu creus que li fa falta al Barça o que amb els que hi ha...
2: Si tu confies en Cortés, que pugui ser un jugador i li dones confiança, jo crec que no. Mm-hmm. Però no sé si és el cas. No sé si és un jugador que l'estaf contempla ja com a possible... substitut de Gerard Martín quan...
0: Com a quart central, diguéssim.
2: Sí, no? Sí, que estigui per disputar minuts importants. Jo crec que és un bon jugador, i a mi em sembla que podria entrar, però depèn de la confiança que tu tinguis amb ell. Els dos titulars està clar que sí, i et falta una mica...
0: Clar, és veritat que Cubar... O sigui, si no vols que sigui sí o sí un esquerrà, el central esquerrà, pot jugar al costat de Cubarsí, Eric, pot jugar Christensen, vull dir que...
2: Jo Christensen, com el poso molt, l'interrogant sempre.
0: Sí, és que li hem de posar. Naveira, com ho veus?
1: Que estava pensant que igual un altre que es pot sumar a la nòmina de centrals, que no crec que acumuli molts minuts allà, però que el tens per si de cas, és Rodri. Perquè Rodri ha jugat de central també en diferents moments de la seva carrera. I jo crec que si el Barça posa tots els ous a la cistella del nou... i pel que sigui, doncs, acaba aconseguint Julián i ha de passar per caixa pels 150 milions d'euros i no és possible fitxar ningú més, jo no descarto que Rodri pugui tenir la seva quota de minuts com a central, més enllà dels 3 futbolistes que que són indiscutibles, bé, o que estan indiscutiblement a la rotació repartint-se molts minuts, no? Com és el cas de Cubarsí, d'Eric i de Gerard Martín.
0: A veure, anem a pams. Ha sortit el nom de Rodri, que òbviament és l'altre gran nom de les últimes hores i que posarem sobre la taula durant aquesta edició del Barça en xancletes. Però abans, cantem el final del partit del Madrid. Ferencváros 1, Madrid 2. Recordo els gols de Mario Ribas a la primera part pel Madrid, del nano del planter, central del planter, d'Espí a l'inici de la segona part, ha marcat l'ex del Llevant, i Codro ha escurçat diferències.
1: Home,
0: pel Kenan.
1: Un que va baixar a primera federació amb el Saragossa, ja que ho dèiem abans.
0: Doncs mira,
1: la temporada passada.
2: Recuperat aquí.
1: Sí,
0: ha entrat al descans i al cap de 10 minuts ha marcat. A Tarragona, que hem de tenir la pausa d'hidratació de la primera part. Continua guanyant el Girona, Esteve.
4: Sí, segueix amb el 0-1 al marcador. El més destacat, una pífia monumental, diria jo, una errada de Dauda Camarà, el jugador de Banyoles del Girona, que amb una pilota que ha rebut una molt bona assistència de Van de Beek gairebé al punt de penal, pot controlar la pilota, pot mirar el porter del Gimnàstic de Tarragona i essa xuta a l'esquerra de la porteria, massa tou, i pot parar la pilota al porter del Nàstic. Això el més destacat fins ara. Pausa d'hidratació absolutament justificada, perquè la Xafogó segueix aquí a Tarragona apretant, i aquesta pausa d'hidratació que a mi, la veritat, m'ha portat aquells feliços dies del mes de juliol amb aquell Mundial, sí, que ja és història.
2: Eren feliços, Esteve, aquells dies?
4: Sí, jo vaig ser molt feliç.
0: Saps què farem, David, per tota la gent del nou estadi, sobretot per l'Esteve Girard?
2: Ara.
0: Carregament d'Estrella.
2: Sí, senyor.
0: Estrella ara. El nou estadi de Tarragona, perquè tothom quedi ben hidratat, una Estrella d'Am ben
4: prestat. L'espero, eh?
0: Sempre s'agraeix Estrella d'Am en qualsevol moment de l'any, però
4: sempre.
0: No ens hem d'enganyar.
2: Avui, la calor que fa. Avui entra molt, molt bé.
0: Sí, aquests últims dies. És necessària.
2: A la teva salut, Esteve.
0: Sí.
4: Moltes gràcies, estimats, sempre pensant en l'home que està aquí sol, veient aquest partit. I en una sauna, en una petita sauna.
0: I el Nàstic t'està agradant, Esteve?
4: Déu-n'hi-do, no m'està desagradant, la veritat. L'equip de Xisco Campos, intens, intentant jugar per bandes quan pot. Ara això sí, clar, es nota que té davant un rival de molta més entitat, de categoria diferent, a més amb jugadors de molta, molta qualitat. Però el Nàstic, que no li està perdent la cara al partit, ha tingut un parell d'aproximacions prou interessants. Veurem què passa d'aquí al final de la primera meitat, que ara queden, 15 minutets mal comptats.
0: El 31 de la primera, Nàstic 0, Girona 1, i tornem a tenir a Udiner, l'home del violí.
2: Sí.
0: A Pintanel, i ara sí que l'estem podent gaudir també nosaltres des de l'estudi 1. Vaja, és tota energia, eh?
3: No, és increïble. És passió, força, energia. I també et dic una cosa.
1: Pelazo, eh?
3: Crec que la gent... No, increïble, això és increïble. Però anava a dir que jo crec que està la gent, ara hi ha aplaudiments, però la gent està més pendent. Entenc que deuen estar a punt de sortir els jugadors del Barça i que la gent es deu veure pel túnel de vestidor, que hi ha una part de vidre, perquè veig que pels laterals hi ha moltíssima gent aixecant els seus telèfons, i per tant anava a dir que la gent està més pendent dels futbolistes del Barça, de sortir els jugadors del Barça al terreny de joc, que no pas de l'home del...
2: Però, Pinta, aquest és un estil que 5 minuts i prou, no? O sigui, difícil aguantar-ho molta estona.
3: Sí.
0: A mi s'han fet llarg els 5 minuts, que no sé si han estat, i tot, imagina't.
2: Vull dir que s'allarga molt i es fa passar...
0: Sense escoltar-lo, però imagina't.
2: Totalment. Jo escoltant ni una nota, però només veure el paio, moure's, esgotador.
0: Mira, parlant dels jugadors del Barça, recordem amb els amics d'assistència sanitària quin és l'11 que presenta Hansi Flick de cara a aquest Barça Nottingham Forest de 45 minuts que és a punt de començar, Àlex.
3: Amb Chesney a la porteria, Jordi Pasqué, Gerard Martín, Christensen i Xavi Espar en defensa, Bernal, Brian Fariñas i Fermín López al mig del camp, amb Adeyemi, Hamza i Rafinha a dalt.
0: I l'11 del Nottingham Forest el tenim o no?
3: Mira, us explicaré una anècdota, i a més ha passat així. Ens han facilitat les alineacions dels dos equips, i fa una estoneta ha vingut una noia de premsa i de protocol de l'Udinese, i ens ha tret l'alineació del Nottingham perquè ha dit que hi ha hagut canvis. Jo crec que els canvis són a la banqueta, però esperarem a tenir l'alineació definitiva per poder-la donar.
0: Tot fàcil. Cada vegada és més fàcil seguir la pretemporada. Abans ho dèiem, convocatòries que no es donen, partits a porta tancada...
3: Saps què m'ha passat? Em venia la noia i em demanava el full, no? I dic, no, que el full el tinc. I dic, que no vull...
0: No me'l treguis.
3: No, que no. I dic, no estic entenent res, no? I m'he hagut de trobar els casos i diu, no, és que hi ha hagut canvis a l'alineació, per tant, fem aquest canvi de papers, i dic, val. I per tant, estem a l'espera. Els futbolistes ja estan al túnel de vestidors, és la imatge que ens faciliten des dels videomarcadors, per tant, entenc que no hauríem de trigar en portar-nos als 11.
0: Sí, el Barça veig amb equipació suplent avui. aquesta de...
2: color salmó, no?
0: Sí, mango brillant, em sembla sí, que li diuen la Laia i la Marta, una cosa semblant. Mira, el Barça té l'11 confirmat, com acaba d'explicar l'Àlex, i fins i tot podem explicar la banqueta i tots.
5: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
0: Per si passa alguna cosa i en aquest primer partit vol fer algun canvi Hansi Flick, i tindrà al seu costat, Àlex.
3: Amb dos porters, Iker Rodríguez i Iaco, Héctor Ford, Valde, Álvaro Cortés, Guille i Toni Fernández, Tomi Márquez, Ebrima Tuncara, Bisibu, que podria debutar amb el Barça, Shen Kluivert i Orian Goren.
0: Doncs vaja, jo crec que, com ens deia Pintanel, Bisibu és el nom a seguir, no?
2: Sí. La novetat.
0: Sí.
2: El factor...
0: Vaja, jo espero que jugui el segon partit.
2: Sí, doncs aquests minuts, algun partit.
3: Tindrà minuts,
0: Sí. Però vaja, que si algú ha d'entrar en aquest primer...
2: Sí, sí.
0: I Ebrima, no?, que també ens va deixar detallets en el primer, a veure.
1: Sí, sí, sí, un jugador doncs, que ja ha estat jugant amb el filial amb 15 i 16 anys, un futbolista que sembla que pot ser un nen prodigi, i tenim ganes de veure'l. Jo crec, per ajudar el Pintanel, que crec que l'alineació és la mateixa que t'han passat a tu.
0: Val, doncs sí, dóna'm un segon que acomiadem els amics d'Obramat i les banquetes.
5: El 2006 Espanya tenia 0 mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer Obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
0: Veus, Broc, com ja t'ho deia jo, que anem tard.
2: Sí.
0: Les 9
2: sí,
0: i 4 encara no han sortit ni els jugadors a la gespa.
2: Jo recordo que sí, que les triangulars, això, Que sí, la cosa començava com molt caòtic tot, L'organització mai era puntual d'en res.
0: Però de moment tenim l'11 del Nottingham Forest. Per tant, anem avançant. I per cert, la copa és molt xula.
2: Sí,
0: és gran. La copa és molt xula.
2: I és gran.
0: Sí. No és la placa... Anava a dir una paraulota, la placa... indigna que van donar l'altre dia en el Birmingham, el senyor aquell que va voler que hi hagués un trofeu i que va fer jugar una tanda de penals per poder sortir i donar la placa.
2: Sí, però compta amb els trastos grans que després no saps on guardar,
1: Ostres, però aquest és... totalment, sí,
0: aquest,
1: sí.
0: Però aquest, mira, a mi no em faria res. Va, l'11 del Nottingham Forest, Àlex, que m'enrotllo.
3: Amb Matsels a la porteria, ens marquen 5 defenses a l'alineació, amb la Ola Aina, Williams, Murillo, Jair de Cunha i Milenkovic, al mig del camp Sangaré, Gibbs White, Endoye i McTee, i a dalt, Igor Jesús, la referència del conjunt anglès.
0: L'equip d'Oliver Glasner és aquest. Què tens ganes de veure o què ens destaques d'aquest Nottingham Forest, d'aquest 11, Naveira?
1: Bé, és una alineació amb diversos futbolistes de molt bon nivell. Al final, el capità Gibbs White doncs, és la gran estrella d'aquest equip, un futbolista que, quan l'ha vingut a buscar altres grans de la Premier, doncs, Marinakis, el propietari de... del Nottingham Forest, que també ho és de l'Olympiacos, ha dit, val, si el voleu, heu de pagar de 100 milions d'euros cap a dalt. I és un futbolista, com dic, de molt bon nivell, que de fet va haver-hi bastant polèmica amb que no entrés a la llista d'Anglaterra pel Mundial.
0: Ah.
1: Després, doncs, Sangaré és un migcampista molt sòlid a la medular, jugador que ha estat disputant el Mundial amb Costa d'Ivori. Dan Endoye, que és extrem que també ha estat al Mundial, en aquest cas amb la selecció suïssa. I Igor Jesús, que l'any passat doncs, va fer una molt bona Europa League, des d'una posició de nou on no partia com el titular, però on a base de gols doncs, van a guanyar-se minuts, no només a la competició europea, sinó també doncs, a la Lliga, on la lesió de Chris Wood durant gran part de la temporada doncs, va fer que el Nottingham Forest perdés el que era el seu gran referent ofensiu.
0: Veig que encara queda un parell de minuts, ha sortit el nom Europa League, del tema multis i així,
2: ara.
0: És el teu moment.
2: Sí, no?
0: Si tens és que
2: és una, és una tragèdia pels que seguíem al multi, la marxa de Naveira.
0: Sí, sí.
2: No ho faran més, això?
1: Ja. No, o sigui, el multi se seguirà fent.
2: Sí, no, dic tu.
1: Jo no el seguiré fent.
2: No, perquè em sembla una cosa tan difícil de fer, el del multi, o sigui, tan complicada.
0: Continua Fermín Suárez, vas dir
1: el teu
0: missatge, no?
1: El Fermín segueix, sí.
0: És important, també.
1: I bé, doncs el narrador s'acabarà de definir en properes dates i vaja, doncs a qui vingui li desitgem tota la sort del món.
2: He vist que estàs fent una mudança. Estàs fent una mudança.
1: Sí, no és que o sigui, l'estiu ha estat molt intens. Sí. Perquè clar, o sigui, m'ha agafat amb Mundial de la Kings League i mudança, o sigui, imagina't.
0: Aguanta'm un moment que crec que fan l'homenatge a Messi a Udine,
3: el minut de silenci pel pare de Leo Messi, per Jorge Messi, amb una fotografia del pare de l'exjugador del Barça al vídeo marcador, i doncs aquest respectuós minut de silenci per la mort de Jorge Messi.
0: Als 68 anys, recordo les últimes hores, ha mort el pare de Leo Messi. Ja durant el Mundial es va parlar del seu estat de salut i avui, malauradament, s'ha confirmat la seva mort. The former Barcelona footballer Lionel Messi, Jorge Messi, thank you.

0: Magnífic minut de silenci respectat a Udine. Mira.
1: I minut, eh? Minut.
0: Sí, sí, sí. Ha estat minut.
2: Molt maco.
0: Sí, sí. I que ha acabat amb aquests aplaudiments, Àlex.
2: Sí, amb aquests aplaudiments del públic. 25.000 espectadors complen les grades del Friuli Stadium i, per cert, amb Rafa Juste. És el màxim representant avui del Barça aquí a Udine.
0: Un personatge, Jorge Messi, sense el qual no podem entendre la història moderna del Barça.
1: Absolutament.
0: Perquè va ser ell qui va portar el seu fill a Barcelona, clar, bàsicament.
1: No, va canviar la història del Barça. I extremadament jove. O sigui,
0: sí, sí, sí.
1: 8
0: sí.
1: anys ara mateix és... En fi.
0: I potser també algunes imatges del Mundial de Leo Messi ara s'entenen més, no?
3: Sí.
0: Perquè estava...
1: Els plors, no?
0: Molt ja... sensible,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Vull dir, el moment després de la final, fins i tot.
3: Sí, sí. Jo crec que...
1: No, de fet, amb el primer gol que marca, ell ho explica, no? Que ja ha plorat per temes aliens a, sí, sí. a l'esport i tal.
3: Sí, quan encara no se sabia, no?
1: Exacte.
3: Que,
1: sí, sí.
3: Que hi havia, doncs... No se sabia públicament, no? Que estava tocat de salut del seu pare, sí. Uh-huh.
0: Doncs fet aquest minut de silenci, arrenca ja el minut a Udine, arrenca ja aquest primer partit del Barça contra el Nottingham Forest, aquests 45 minuts. Bonastre.
4: Doncs la primera possessió d'aquest partit entre Barça i Nottingham Forest serà pel conjunt anglès, la posen ja en joc els anglesos, pilota directament cap al seu porter Matt Cels, que fa un desplaçament en llarg, que arriba en zona defensiva, s'alçava aquí Gerard Martín, possessió pel Barça, avui vestit amb aquest color taronja, l'entrega de Karim Adeyemi, que no ha estat bona, recupera a servei d'onda fora pla Nottingham Forest.
0: I es confirma, com ja intuïem, Adeyemi dreta, Rafinha esquerra. Dale, de moment, sí. Les dues estones que hem vist d'Adeyemi jugant a la posició de Lamine Yamal.
4: Compte que ho prova aquí el Nottingham Forest dins de l'àrea. És Nico Williams, posa la centrada al segon pal, passada aquesta pilota arran de terra, la conserva, però, el conjunt anglès que ha hagut de refer la jugada i tornar enrere, la juguen ara al mig del camp.
0: Perdoneu que estava amb ordres internes. Heu comentat que són els mateixos que han jugat el primer partit, els jugadors de Nottingham Forest?
1: Que això és el Naveira, no? Que
3: era...
2: Són 11 jugadors completament diferents.
1: Ah, val.
2: Sí, sí, sí. Són 11 jugadors completament diferents i a la banqueta sí que repeteix algun
0: val.
2: Dels que ha jugat el primer partit davant l'Udinese.
0: No, no, el que deia, és veritat, el que deia Jaume era que era el mateix,
3: sí,
0: que el full
3: que les alineacions... Ah, val.
1: Jo havia entès que era el mateix davant.
0: D'acord,
3: no.
0: És que els he vist sortir tan ràpid que dic, ostres, aquests venen rodats. Tu. Recordo que la Premier comença més tard que la Lliga Espanyola. Sí. De fet, comencen igual que el Barça, la Lliga, per entendre'ns.
1: Mm-hmm. Ells comencen una setmana després de la... No?
3: Setmana del 22, sí. 23.
0: Per tant, igual que el Barça.
1: Sí, sí,
0: en
1: sí.
0: aquest sentit, a nivell de rodatge, diguéssim, és veritat que el Nottingham Forest no té tants mundialistes, òbviament, com el Barça, que de fet encara no els té. No pot comptar. Compte una segona arribada de l'equip anglès, Pau.
4: Sí, i que acaben el primer corna del partit, favorable al Nottingham Forest, la centrada des de la dreta d'Endoi, apareix el segon pel Xavi Aspar per rebutjar la pilota a Cantona. L'ha tingut aquí el conjunt anglès.
0: Sí, està molt atent Xavi Aspar per rebutjar aquesta pilota al primer minut de partit. Compte el córner.
4: A veure, aquest córner a l'esquerra de l'atac del Nottingham Forest, defensant-se el Barça dins de l'àrea, la pengen a la frontal de la petita, se'l sabeix Gerard Martí, la vol que saqui Karim Adeyemi, ha d'implicar-se Jordi Pasquer, vol marxar en conducció, hi havia però una falta prèvia, un fora de joc, que han assenyalat, en qualsevol cas, pilota pel Barça.
0: Ara que ensenyen personatges a la graderia.
3: Sí, jo crec que és Samir Handanovic, que va ser porter de l'Udinese i porter de l'Inter també, a eslové, durant molts anys, gran porter de la Sèrie A.
0: Em deies aquest migdia, Pintanel, que s'esperava la presència de Gerard Deulofeu.
2: Sí, de fet, abans del primer partit, entre l'Udinese i el Nottingham Forest, hi ha hagut un intercanvi de samarretes entre Rafa Juste i Gerard Deulofeu. Samarreta Barça i samarreta Udinese, un futbolista que ha jugat als dos clubs, un futbolista que malauradament les lesions l'han portat pel camí de la desesperació i està aquí en directe veient aquest triangular.
0: Sí, sí, una carrera... Digues, Àlex.
2: No, anava a dir compte ara que ataca el Barça.
0: Compte.
4: A veure la jugada, en qualsevol... la mou el Barça al mig del camp, és Bernal jugant-la enrere cap a Christensen, atacant el Barça per la dreta, Xavi Aspar aixeca el cap, la dona al mig del camp, la conducció de Xavi Aspar, pot ser perillosa aquesta acció, el cop d'esperó per Adeyemi, pilota morta a la frontal, la vol guanyar Hamza Abdelkarim, protagonista la setmana passada a Birmingham, res, perquè acaba rebutjant el porter del Nottingham.
0: Ja sabeu que com la Marta l'altre dia, o li passa sovint en Naveira també, quan fem Champions a la tarda, en Pintanel viu el futur. Sí. Per tant, quan ell diu compte, vol dir que passarà o que pot passar alguna cosa important. Anaves a dir, Àlex.
2: Sí, anava a dir que ara que estava parlant el Naveira de Handanovic, aquest matí compta una altra vegada.
4: A veure... En qualsevol cas, aquí a la televisió encara té la pilota del Barça a camp propi. És Christensen a la dreta cap a Xavi Espar. Continua el Maresmenc.
0: Molt actiu,
4: sortint
0: eh?
4: Des del darrere. Té bona sortida de pilota aquí el futbolista de Vilassac. Sí, a Adeyemi a l'espai que Fermín posa la centrada al segon pal. Aquesta pilota que apareix providencial aquí. Un defensor del Nottingham no hi ha pogut arribar per poc, Rafinha.
3: Molt bé, hola, Aina. Gran acció defensant el segon pal, que això és... fonamental per qualsevol lateral, i aquí el Barça havia mogut molt bé la pilota. Gran passada de Yemi, eh? És un futbolista amb una gran tècnica, que jo crec que sobretot el dubte més que podem tenir amb ell és segurament de mentalitat, de si serà regular, no?, quan li toqui jugar fent els esforços defensius, però que jo crec que en atac doncs, té aquesta qualitat, i a sobre té velocitat també doncs, per fer mal.
4: A veure, que ataca el Barça per l'esquerra, la centrada, la Fermín, l'ha rebutjat aquí, la defensa del Nottingham, la torna a tenir Fermín jugant enrere, va per terra el migcampista del Campillo, hi ha hagut falta favorable al Barça, en una acció molt propera a la línia de lateral, a la banda esquerra, minut 5 de partit, Nottingham 0, Barça 0.
1: Pintanel, tu que vius al futur, la combinació de l'Euromillón? La tens ja o no?
2: Després te la passo.
1: Val, passa-me-la, eh?
0: Per cert, necessitaré uns minuts, per no dir uns dies, per acostumar-me a aquest pentinat de Fermín.
1: Sí, costa.
0: Molt estrany,
4: els
0: cabells arrissats... Us ho juro que la primera vegada he pensat, qui és aquest?
1: Però és una manera elegant de dir que no t'agrada? No.
0: Sí.
1: Sí, no? Sí,
0: sí, sí, sí, sí. Compte.
4: A veure, la centrada al segon pal, la recull era Christensen, hi havia, però, acció invalidada per un fora de joc, sigui mig, sense perill aquesta acció, no tinguem 0, Barça 0.
0: Vaja, que estic molt acostumat a veure'l d'una altra manera, i sí, se'm fa estrany.
1: M'acabé més curt,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. No, i així i no rissat. Handanovic, Àlex, que t'havies quedat a mitges.
2: Sí, no, estava pensant en exfutbolistes. Avui m'he anat a dinar a un restaurant que tenim al costat de l'hotel.
1: Ara.
2: Estava pensant en la Veira perquè hagués gaudit un recital de samarretes.
3: Sí.
2: Espectaculars.
3: Ah. Sempre m'agrada, sí.
2: Per exemple, hi havia una, per exemple, de Leo Messi, amb dedicatòria de Leo Messi, un munt de records i atalls de
3: dinar. Pot ser, Àlex, que fos la groga fluorescent del 2006?
0: Atenció.
2: La de Messi, no.
3: Ho dic perquè el Barça va jugar a Udine, a la Champions, sí. A la 2006.
4: Mm-hmm.
2: Doncs, potser podia ser l'any, però és la samarreta blaugrana.
3: La blaugrana.
2: La dedicatòria de Messi, també hi havia una de Xavi. De fet, la de Xavi sí que... l'he reconegut que era la final de Champions de Berlín, no? I deia això perquè el Naveira hagués gaudit moltíssim.
3: Sempre.
2: I, per cert, hem descobert que aquest mateix restaurant on hem dinat, just quan marxàvem, ens han vist que eren periodistes, i ens han explicat que els jugadors del Barça havien demanat les pizzas per sopar en aquest restaurant, i, per tant, ens ha fet gràcia perquè ens han ensenyat les 19 pizzas que s'ha demanat del bus dels futbolistes del Barça i les 8 de l'estaf del Barça, per tant, en total, aquestes 26 pizzas que menjaran els futbolistes del Barça un cop.
1: Però un detall important, Pintanels, s'ha dinat bé?
4: Home, pasta, no? Una mica de pasta.
0: A un restaurant on el Barça ha encarregat les pizzas.
3: Sí, imagina't,
0: I on hi ha samarretes firmades de Messi i Xavi...
1: Però no deixem que el hype us... Vull que el Pinta ens digui, realment, perquè potser a vegades
2: una
1: passa...
2: Una tractoria... Jo només... pel dinar ja ha valgut la pena.
1: Bé, així m'agrada. Així m'agrada.
0: Sí.
2: M'he demanat uns espagueti a la vongole, que hi havia més closca
1: més que espagueti. Més marisco i històries.
2: I a mi això em sembla meravellós. I ho hem gaudit. Ha estat un bon dinar. Sí.
0: Molt bé. Ara passo per Tarragona per saber què ha dinat Esteve Giral.
1: Ara.
0: És el descans del partit Nàstic Girona. Esteve.
5: El partit ha acabat amb la primera meitat. És que m'estàveu ara fent venir una gana parlant de platets de pasta i de pizza. Em sorprèn, avui en dia que això de la nutrició està tan supercontrolat i que el sopar dels jugadors del Barça sigui pizza avui. En Mireia Porta, la nova nutricionista del Barça, aquí tinc el gust de conèixer. No sé si la Mireia autoritzaria aquestes pizzas. Segur que les autoritza, perquè si no les estaríem menjant. 0-1 al marcador, Abel Ruiz al minut 8 de la primera meitat avançat el Girona. La resta, la veritat, és que no molta cosa. El Girona portant el pes del partit. Una ocasió molt clara de Dauda, que l'ha fallat, que l'ha aturat bé a Iessa, el porter del Nàstic, i a destacar, jo diria, Brian Hill, que m'ha agradat molt i que es nota que té una qualitat que està molt per damunt de la resta, o de molts dels jugadors. I el Girona, que i el Nàstic, que no li ha perdut la cara del partit i que ho ha intentat en un parell d'aproximacions, això sí, sense crear massa perill. Veurem què passa a la segona meitat.
0: De moment, 0-1 al descans. A Udine no ens hem perdut res, Pau?
4: No, ara minut 9 de partit, alguna arribada, ha hagut una acció de Hamza que ha comès falta, i ara vam veure el dia del Birmingham molt agressiu en la pressió, ara ho hem tornat a veure, potser un punt accelerat cometent aquestes faltes.
0: Perquè, Esteve, el teu pla per sopar, diguéssim, avui quin seria? En dia de partit, doncs, entrepar el descans?
5: No, normalment sóc de tupper a la mitja part, però sigui perquè és estiu i perquè vaig amb els horaris una mica canviats, avui m'espero a sopar quan torni a casa.
0: Bé. Sí. Hi ha alguna cosa a la nevera que t'il·lusioni? Això és molt important. La nit de feina canvia...
1: Has de planificar, has de planificar bé la prèvia.
0: Si saps que, per exemple, t'espera un tall de truita de patata, per exemple,
5: la il·lusió...
0: Seria una cosa il·lusionant.
5: La meva il·lusió està en mans de la meva estimada parella, la Mimi, que m'ha dit que em faria el sopar. Per tant, espero que estigui a la sala de les circumstàncies.
1: Plena confiança.
0: Si estàs escoltant RAC1, què demanaries?
5: Curra't un bon sopar. Mira, una truita de patates, per
0: exemple. Veus, també,
5: estaria bé.
1: Ara vas escoltar i vas pensar, ostres, una truita de patates ara, jo...
0: Ara te la passo.
5: Quina mandra.
1: Compte no et trobis mitja llimona a la nevera.
5: Sí.
0: Però, Naveira, sabem que aniria al Five Guys, per tant...
6: Sí, no, o sigui, literalment és una...
1: És així, no? És així.
0: Broc, si tu haguessis de demanar alguna cosa que et faci el pes per quan arribis a casa, què seria?
1: Avui menjaria pollastre fregit.
0: Oh,
6: ostres.
0: Mira, jo n'he menjat a la planxa per dinar.
6: Jo el meu...
1: No és el mateix.
6: El meu ja antic pis tenia una famosíssima cadena de pollastre fregit a 5 minuts.
1: I això era fàcil?
6: No hi anava gaire, cal dir, però...
1: Per la teva salut física i mental, no?
6: Sí.
0: Bonastre, què demanaries?
4: Jo... una mica menú infantil, la carn arrebossada amb patates.
0: A mi també m'agrada molt.
6: És que no falla mai.
0: A mi també m'agrada molt, això.
1: Ja, però fixa't que algun astre, per unes coses, és un senyor gran,
4: sí,
1: i altres, és un... No?
4: És sí, que, a més, jo he fet el procés a la inversa.
1: Sí.
4: He anat madurant en tots els sentits, però amb el tema del menjar m'he infantilitzat.
1: Això no falla mai.
2: Un astre ha demanat el que demanarien els meus fills, eh?
4: Sí, cap problema, sí. Dir-ho.
2: És el pollastre arrebossat amb patates.
4: Sí.
1: Jo també el demanaria.
6: Clar, però si això segueix així i continues infantilitzant-te, llavors el següent és menjar potitos.
1: No descartis que un dia m'estàs arribant a casa, no hi hagi res i digui... Escolta,
0: un dia a la redacció arribarà un mot.
1: Una papilla.
0: Perquè el teu pla per sopar, Pintanel... Espera.
4: Compte que està passada l'espai cap a Karim Adeyemi. No hi ha pogut arribar el futbolista ex del Dortmund. Captura sense problemes el porter Mats Cels.
0: O amb el teu dinar, diguéssim, que ja has complert.
2: Amb el meu dinar complert, però aquí a la sala de premsa, sí, a la sala Estampa, sé que hi ha una miqueta de tiberi.
0: Molt bé.
2: I a veure si en algun moment puc baixar, encara que sigui una miqueta de fruita, o veurem el que hi ha.
4: Uns atrapanets.
1: Fruita no t'ho permetem. O sigui, si estàs a Itàlia i sopes fruita, no tornis.
2: Un altre plat de pasta, eh?
1: Sí. Pizza, no
6: sé, com a mínim.
1: Calamars.
6: En guanciale,
0: o cabó. El 12 de la primera, no tinc en Forest 0, Barça 0, ja sabeu, eh? CaixaBank amb l'esport, sempre. No dubteu, sempre.
4: No, home, no. A veure, la centrada d'equips de White, no ha pogut rematar per poc aquí. Ola Aina, la torna a tenir el Nottingham, la pengen des de la dreta, apareix providencial Christensen, el xut que marxa fora, l'ha tingut aquí el conjunt anglès, afortunadament pels interessos del Barça, no ha pogut enganxar-la bé. L'atacant del Nottingham l'envia fora, l'ha tingut, diria que és la, si vaja, ho és, la més clara del partit, que l'ha tingut Williams.
0: De moment millor els anglesos, eh?
1: Barça el veig bastant espessot, eh? No sé si és passat o amb poques ganes de jugar al triangular, que també podria ser. Però no, de moment no està fent pràcticament res.
6: Home, Alexis!
1: Sí.
0: Home, el Toco! Toco!
6: Un altre ex-Udinese... Sí. Bé, ex-Udinese i Barça, anava a dir altre, sí. però he pensat... Handanovic és ex de l'Udinese, però no del Barça, evidentment.
2: Alexis, sí. Que no té equip, després de sortir de... No, estava buscant tu abans... I si no em corregeix el Naveira, crec que està encara sense equip després de
3: Sí, sí, jugaria que sí.
2: Algun club turc crec que s'ha interessat per ell, veurem com acaba la cosa.
3: Sempre, sempre disposats, eh? A donar diners a Mansalva, a gent que té molts anys ja, no?
1: La Lliga Turca és una espècie d'ONG, eh? ONG de jugadors...
7: Causes perdudes, no?
3: Sí, el que passa és que, o sigui, jo crec que la resta d'equips que no són ni el Galatasaray, ni el Fenerbahçe, ni el Besiktas, doncs jo crec que mantenen una mica l'esperit de sempre, d'intentar rescatar veterans a sous que aquests veterans doncs els interessa. Però crec que els tres grans d'Istanbul realment han fet una pujada a nivell pel que fa als jugadors als quals aspiren els últims anys, increïble.
1: Ja busquen més qualitat, no només jugadors amb la jubilació, no?
3: Sí, sí.
0: Per cert, anava a posar sobre la taula el nom de Rodri, però l'aguantarem una mica més, perquè sí, és el gran nom i aguantarem una mica més. Com està la situació de Ferran Torres ara mateix, Àlex? Perquè, bé, hi ha qui diu que està la cosa ja molt avançada. Ara mateix la informació que tenim, quina és?
2: Doncs bé, la informació que tenim és que el Barça ja sap, a través d'una trucada de Ferran a Hansi Flick, que el futbolista vol marxar, que el futbolista no vol renovar el seu contracte amb el Barça. El Barça ja sap també que el Paris Saint-Germain anirà... Compte.
4: A veure l'acció del Nottingham a tres quarts de camp, jugant-la encara a Sangaré, aixeca el cap la mitja volta, jugant a la dreta, pot ser perillós aquesta obertura, pressionant aquí Jordi Pasquer, entra dins l'àrea, la centrada, apareix Dec Chesney, providencial aquí el porter polonès per allunyar el perill, era perillós aquesta centrada tensa a l'interior de la petita, aparegut a Chesney per desviar el perill.
0: Compte ara, Barça?
4: A veure, Fermín amb el nou pentinat, la passada llarga cap a Rafinha, no ha pogut controlar la del brasiler, servei de banda favorable al Nottingham. El quart d'hora de partit encara amb l'empat a 0 al marcador.
3: Bé, ara Chesney amb el refús, perquè aquesta és la típica acció que quan va jugar molts partits a la 24-25 se li va resistir prou, eh? Aquestes centrades on havia d'anar a terra a refusar amb la mà i que de vegades doncs, va permetre segones oportunitats que li van costar gols al
1: Barça. No arribava
3: Barça,
1: mai, contra, eh? No arribava mai.
3: No. Va tenir, recordo que va tenir un recte final d'aquella temporada, era dos, tres gols en contra al Barça on Chesney cometia errades en jugades d'aquest tipus.
0: Deies, Àlex, sobre Ferran.
2: Sí, que el Barça sap que Ferran vol marxar. El Barça sap que el Paris Saint-Germain en els pròxims, anava a dir dies, pròximes hores farà la primera oferta. És a dir, el Barça encara no ha rebut, és la informació que tenim a RAC1, cap proposta oficial, formal, per Ferran Torres, però sap que la rebrà i, per tant, doncs, la negociació que començarà en les pròximes hores, dies, i ara mateix Ferran està més a prop de marxar al Paris Saint-Germain que de seguir al Barça.
0: Ara t'anava a preguntar això, que tenint en compte el múscul econòmic del PSG, vaja, que estrany seria que s'acabés quedant, no?
2: I especialment perquè el Barça ja ha comunicat off the record que no vol a cap jugador a disgust i que, per tant, està disposat a negociar la sortida de Ferran.
0: Broc, quan demanaries per
1: no, és
0: Ferran?
1: Que jo abans
0: un any de contracte, recordo.
1: Sí, però jo abans de tot això ja deia que per 40 jo ja m'ho plantejava. Si ofereixen 50, que és el que s'està insinuant, em sembla un preu per mi... més que raonable.
0: Jo amb un any de contracte també.
1: Sí.
3: Jo és que crec que 50, sabent que si passa del 55 has de pagar-li una part al City,
1: clar,
3: és la xifra perfecta,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Perquè al final doncs ho cobres tot tu i jo crec que, escolta, havent pagat 55 en el seu dia, quedant un any de contracte, si el vens per 50, jo crec que és una bona operació.
0: Clar, és veritat que jo crec que s'ha revaloritzat Ferran i més ara venint de fer el gol del Mundial, però és que més no pots, jo crec que més no pots pressionar a nivell econòmic, eh?
1: No, perquè
0: a més sempre hem dit que la paella pel mànec la té el futbolista.
1: I si decideix quedar-se et quedes a zero. És a dir,
3: crec que si no li quedes un any de contracte, jo crec que una mica més podries apretar.
0: Sí, això
3: està clar, però amb un any de contracte...
2: És un cas similar, després en parlarem, al de Rodri,
1: sí,
2: que acaba contracte la temporada vinent.
0: Sí. I clar, si marxa Ferran, llavors ja sí que...
1: Necessites
3: fitxar... No, el nou és... condició sine qua non.
0: I mira que has fitxat gent a davant, però clar, o sigui, necessites. Un altre de davanter, i jo crec que sí que ara sí que ha de ser un nou.
3: Sí,
1: perquè clar, a més estiu no, però el Barça té opcions, però...
0: Però clar, vull dir, com a mínim una a la plantilla l'hauries de tenir.
1: Un l'has de tenir. El reserva, suplent, aquest sí que te'l pots plantejar com un jugador que no sigui un nou pur i que tu puguis jugar amb les peces que tens. Però, ostres, plantar-te l'1 de setembre sense un nou...
0: Clar, perquè ara, Àlex, et faré la mateixa pregunta, 9:28 del 8 d'agost del 2026 que li vaig fer a la Marta. Julián Álvarez fitxarà pel Barça?
1: Tu que ets el futur?
2: jo ho veig complicat perquè no sé de quina manera es pot acabar desbloquejant.
0: Clar, és que Simeone, no?, a les últimes hores.
2: Sí, jo, que jo crec que Simeone és el que ha de fer. És evident que Simeone, sí. qualsevol cosa que no sigui el discurs d'aquestes darreres hores, ens sorprendria a tots, no? Aquí la clau està en la xerrada que tindran entre dilluns, perquè crec que Julián s'incorpora dilluns, però l'Atlètic de Madrid fins dimarts no torna, de Hong Kong, que crec que és on estarà mateix, i per tant fins dimarts no hi hauria aquesta reunió amb Simeone. Veurem què surt d'aquesta reunió, d'aquesta trobada, però jo ho veig complicat.
0: O sigui, dimarts tu creus que podria ser un últim deadline, no?
2: Sí, sí, jo crec que del que surti entre dilluns i dimarts d'aquesta xerrada, d'aquesta reunió Simeone-Julián, podrem saber cap on va la cosa.
1: Tu vas saber si hi ha una opció B, un pla B, ja
0: clar.
1: Pensat, i no només pensat, sinó parlat fins i tot, per agilitzar el tràmit, perquè evidentment tampoc pots esperar a l'última setmana de mercat, que potser acaba sent així, però...
0: Clar, Deco, en aquest sentit, ens està sorprenent en aquest mercat.
6: Correcte, aquest és el tema, que és que jo crec que Deco, doncs, fa bé, per mi, fent-ho així. Doncs jo crec que ell el que desprèn, suposo, és que es va per uns noms i al final es va per uns altres.
2: El club sempre ha explicat que tenia un pla B. Un pla B i un pla C... i etcètera, etcètera.
6: Sí, sí. Jo estic segur que el té.
2: El que és cert, tot i que abans ho parlàvem, que hi ha molta polivalència amb els futbolistes de dalt, sí. La realitat és que Adeyemi entrarà per Roni i Gordon per Rashford. Si perds a dos futbolistes a dalt, veurem quin és el paper de Hamza, però evidentment si acabes perdent a un l'has perdut, Lewandowski, si acabes perdent a un altre, com sembla que serà així Ferran, jo crec que alguna peça has de portar sí o
6: 100%.
0: Sí. Sí, sí, segur, segur. I per més que diguis, tinc tants migcampistes que Colmo ja només el veig de davanter.
1: Sí, sí, Olmo i Fermín es barallaran pel nou.
0: Sí, hosti, jo Fermín de nou, veus? Olmo, clar, és que l'hem vist. Fermín, sí, potser també pot fer-ho, no?
1: Però Flick la setmana passada estava mal demanat.
6: Però mira el verb que has utilitzat, Jaume. Pot fer-ho.
0: Sí. Clar,
6: home,
0: que...
6: sí, poder fer-ho en situacions concretes, sí, ok, en certs contextos de partit. Però jo crec que necessites un nou... Sí, sí. Ostres, que diguis, el puc posar a titular i puc assegurar-me que em faci X número de gols, doncs per assegurar que la Lliga els faràs, que la Champions els faràs i que la Copa del Rei els faràs.
2: Clar, que has perdut 40 i pico gols, no? Sense sí, sí. Ferran, si acaba marxant, insistim, i Lewandowski, se t'han escapat o perds...
6: Això,
0: Rashford i Lewandowski... Rashford i Lewandowski eren 33. Ara miraré els de Ferran, crec que eren 21.
2: Ferran 20 i pico, Ferran 20 i pico, sí, clar.
0: No, 54.
6: Això em recorda quan el... A veure, evidentment és molt diferent pel nivell del jugador que parlem, però vaja, això em recorda una mica quan el Madrid va perdre Cristiano Ronaldo i a Madrid van començar a fer les cuentes de la Lechera, de dir, bueno, marxa Cristiano, perdem 50 gols, però a canvi segur que Asensio farà no sé quants, Benzema farà no sé quants, i després ningú ser capaç d'omplir aquell espai, no? Jo crec que, ostres, a mi em sembla massa optimista, crec, pensar que els jugadors que hi ha ara podran omplir aquest buit. O sigui, a mi em sembla que un nou el necessites, sí o sí.
0: A no ser que ja vulguis posar Lamine de nou, però és que a mi em sembla... Escoltant no. L'altre dia Hansi Flick, no em queda clar que no és el cas.
1: Si és que ell ho va dir. Ell va dir
2: en
1: que
2: principi
1: que...
2: encara no.
0: Clar. Confirmo els 21...
6: El 31 d'agost, ja.
0: Sí, confirmo els 21 de Ferran, 54 gols clar, hauries
1: és,
0: perdut.
1: És clar, molta pólvora.
0: El Barça en va fer molts, però gairebé diria que són la meitat de gols que va fer el Barça la temporada passada.
1: És cert que vas tenir Rafinha molt temps fora i que hi havia uns gols que no sumava, però no, igualment no et dona. És a dir, necessites...
0: Sí, i estem d'acord que posar la... Compte?
4: Compte l'acció del Nottingham, la centrada remata fora. Era Igor Jesús que remata just davant de Chesney, marxa per sobre del travesser, una altra clara del Nottingham Forest que ha agafat desprevingut aquí a la defensa blaugrana, la centrada a la frontal de la petita, remata Igor Jesús, marxa fora aquesta pilota.
6: Crec que les esquenes dels laterals els estan fent, sí, estan fent molt mal al Barça, perquè... Hi ha moltes arribades per les bandes per part del Nottingham Forest i crec que tant Pasquet com Xavi Espart doncs estan patint una mica.
4: Compte que hi torna aquí al Nottingham, de nou Igor Jesús obrint a la banda, enfrenat aquí l'ataca als anglesos, o l'Aina la dona a un company, hi ha hagut una caiguda dins de l'àrea
6: no?
4: Diu que és penal.
0: És que primer havia dit que no.
1: Sí, primer ha fet el gest de que no hi havia res.
0: I després ha fet el senyal que no sé si marcava servei de porteria. Sí, sí, servei de porteria,
3: sí, sí,
0: tu.
3: Sí, ostres.
4: D'aquí les protestes d'equips de White, molt emprenyat, la caiguda d'Endoye dins sí, de l'àrea.
3: Claríssim.
0: La de Masquer, a mi em sembla...
1: L'ha atropellat, però en fi, sí, endavant.
0: Aquí, jo crec que li posa el cos clarament. M'imagino que indignats els jugadors del Nottingham Forest. Àlex.
2: Mira, especialment al tècnic, Glasner, que és el que s'empima més. I, per cert, evidentment, després d'aquesta acció, per aclarir-ho, si algú tenia dubtes, no hi ha bar, triangular.
0: Sí, sí,
2: ho dic
0: sí.
2: Per si les mosques.
0: Sí, sí, sí.
3: No,
0: sí,
3: i, no,
0: sempre dubtes, s'ha de deixar tot clar.
3: És que, de fet, jo crec que ja a la jugada de l'ocasió anterior del Nottingham Forest, a mi m'ha semblat que podia haver-hi fora de joc, que no l'han xiulat en directe i que igual s'hagués acabat en gol. Clar, en cas d'haver-hi bar, doncs l'hauríem pogut anul·lar, però aquí, com que no n'hi ha, doncs hagués pujat al marcador.
0: I a Flick, Àlex, com el veus? Perquè, clar, el Barça està sent bastant superat, de moment.
4: Ui, sí, compte que hi va Adeyemi dins de l'àrea, la centrada, no hi ha pogut arribar per poc. Hamza Abdelkarim, bona acció d'Adeyemi per la dreta, penja la pilota de nou Jordi Pasqué, cap a ningú, la rebutja la defensa del Nottingham.
0: Deies, Àlex.
2: Sí, em sorprèn, de moment força tranquil, veient el partit de peu, en algun moment s'asseu al costat de Marcus Sorg, demanant i comentant accions del partit, però de moment el veig força tranquil, Flick.
0: El 24 de la primera, recordo, no tinc amb 0, Barça 0, en el primer d'aquests dos partits que jugava Barça en el triangular a Udin. El primer l'ha guanyat l'Udinese, 1-0 contra el Nottingham Forest. Ha començat la segona part ja a Tarragona. Esteve, no sé si hi ha molts canvis en aquest Nàstic 0, Girona 1.
5: No, fins ara no massa canvis. De fet, un obligat per lesió de segura del Nàstic per Dómez, i de moment els equips que mantenen la fisonomia amb la que començaven el partit, poquetes ocasions de gol en tot el que portem fins ara, la primera meitat d'aquests 3 minuts de la segona, i el Nàstic ha sortit amb més ganes a la segona meitat d'intentar demostrar més coses a la seva afició. Una entrada, ho dèiem a l'inici, justet aquí a Tarragona, però són les dates que són. Veurem què passa a la segona meitat i si hi ha, suposo, una bona corrua de canvis per part dels dos equips.
0: L'Esteve, que és una persona intel·ligent i que... És un client habitual d'Obramat, perquè sap que el seu aliat professional de la construcció...
5: Mira, vaig anar a buscar, poca broma,
0: sí?
5: Poca broma, ja
0: sí?
5: Me'l vaig anar a buscar...
0: Sí.
5: Ara t'ho diré.
0: Què vas anar a buscar?
5: No és ciment, és aquell sac de...
0: Hòstia, ara...
5: Saps que...
0: Si pretens que jo t'ho resolgui...
5: Morter, com morter, saps? Val. Que prepares amb una mica d'aigüeta i et permet fer un remendo ràpidament. Doncs aquest matí he estat tapant un forat d'un conill amb morter d'Obramat. I això és verídic, no us estic prenent el pèl.
0: No. Un forat que havia fet un conill.
5: Sí, que havia fet un conill a l'hort, a l'hort de casa.
0: D'aquests conills salvatges, que he vist que n'hi ha molts en aquesta zona.
5: Però un forat que era una autèntica galeria, marxava a l'aigua del rec.
1: Ets manetes, no?
5: No ho soc, però per força ho he hagut de fer, sí. No he tocat altra alternativa.
0: Doncs mira, ara...
5: Perdona, Jaume, segueix.
0: No, però és que t'explicaré una cosa que em va perfecte, això que has explicat, perquè ara, si ets client d'Obramat, ja és aquí la nova app. O sigui, descarrega-te-la,
3: Vinga.
0: Consulta preus i estoc, escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto com aquest que avui has comprat,
5: sí,
0: i crea
5: llistes
0: per projecte,
5: bon
0: home, i tant, per agilitar les compres i els pressupostos. Descarregueu-vos ara la nova app d'Obramat, com farà l'Esteve Giral. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Però aleshores, Esteve...
0: Has obert un meló molt
1: forat,
0: perillós.
1: Forat tapat i conill ja no fa la guitza, no?
3: Clar. O
5: sigui... Home, el problema més que el conill era el que ha deixat el conill a l'hort. És a dir, havia fet una galeria, llavors marxava part de l'aigua de rec.
1: Sí, t'entenc.
5: S'escolava, no?, per dir-ho d'alguna manera, a través d'aquesta galeria. Llavors el sogre, que és el cap d'obres, va venir, que s'havia d'actuar. Jo vaig anar a Obramat, vaig buscar el morter i aquest matí hem perpetrat.
1: Bon, jo he fet el que
5: seria el camèlic. És a dir, jo el que feia era preparar el morter i donar-li al mestre que un cop ell feia, ell executava. Jo era el camèlic.
1: Treballa en equip.
5: Sí, treballa en equip. Sí.
0: No, doncs poca broma, perquè vaig veure justament l'altre dia, no sé si era el Telenotícies Comarques o el normal, al migdia, però vaig veure la notícia i em va impactar el tema dels conills salvatges. Perquè, vaja, vaig veure que se'n matarien, que la Generalitat havia quedat d'acord per...
5: N'han de matar mig milió. N'han de matar mig milió entre Tarragona i Lleida. I aquesta data també és verídica, perquè vaig estar seguint el tema.
0: Per tant, vol dir que n'hi ha moltíssims més, perquè, clar, no s'acabarà amb els conills.
5: Bueno, l'expressió aquella que diu que criaven com conills, no? Doncs
0: ja.
5: Aquí està.
1: És un conillcidi, no? O sigui, una espècie de... extermini de conills.
5: perquè es mengen els camps sencers. A mi m'havien creat un petit greuge, però els pagesos, poca broma, que
0: no,
5: se'ls importen per davant camps de cereals.
0: Clar, clar, la teva economia, diguéssim, no depèn d'això, però...
5: Com a molt, tres enciams i uns tomàquets, per cert, deliciosos.
1: I un parell de pastanagues,
5: no? Que si estiguéssiu a prop us en portaria, perquè veuríeu que és un tomàquet de veritat.
0: Sí.
4: Millor el tomàquet que l'enciam.
5: Ja tanco el tema.
0: Sí, tu ja fas cara que el tema verd.
4: Sí, no, res.
0: Nàstic 0, Girona 1. 7 de la...
5: Això mateix, 7 de la segona.
1: Que gran altres verds.
4: Compte el xut aquí del Nottingham, el que s'estavella al pal d'equips White. Quina oportunitat de nou del Nottingham Forest, que s'està acostant al gol. Estan perdonant els anglesos, entra dins l'àrea. El futbolista referència del Nottingham Forest ha rebut a l'esquerra, entra dins de l'àrea, a fusella i al pal. Ha marxat fora aquesta pilota.
0: Ha anat d'un pèl, Naveira.
6: El Barça està jugant el partit...
1: Partit duret, eh? Partit duret.
6: Sí, està sent partit de pretemporada literal, eh? Perquè realment jo crec que hi ha unes pèrdues en certes zones i, sobretot, el que importa és el que fas després de la pèrdua, no? I és... Jo crec que és el Jamie el que la perd,
1: sí,
6: i després... No es preocupa gaire, no?, del que passa. I jo crec que això és una cosa que espero que no es repeteixi durant la temporada oficial, però que jo crec que Adeyemi pot arribar a tornar a donar-nos una imatge com aquesta.
1: No, però fixa't que a Flick li va tocar el crustó,
0: sí,
1: en el primer partit.
0: Sí, sí.
1: Per un partit que jo crec que ja va ser millor que aquest, i avui sí que no està sent...
0: No, i va tocar crustó l'equip en el sentit que havia jugat massa estona camp propi prop de la seva àrea.
1: Sí,
0: doncs avui jo crec que en aquest sentit està sent pitjor. Ara demanava un penal Rafinha, a mi no...
4: Sí, hi ha hagut una caiguda de Rafinha després d'una passada a l'espai, per cert, de Adeyemi. S'ha plantat a dins de l'àrea el brasiler, ha intentat superar un defensor, l'han fet caure, ell demanava penal, no ho ha vist així l'àrbitre del partit.
1: Home, si n'ha xiulat el d'abans...
0: Sí.
4: No.
1: Aquest no pot xiular.
0: Si ara xiula el d'ara és que sota porta la samarreta al Barça,
1: totalment.
0: Directament. L'àrbitre del partit. Bé, 30 de la primera, jo crec que és el moment d'abordar el nom de Rodri, aquest nom que Àlex, més d'hora que tard, acabarà fent-se oficial com a jugador del Barça.
2: A Flick li agradaria que fos la setmana vinent, és a dir, a Flick li agradaria la setmana vinent ja poder comptar amb Rodri. Els internacionals espanyols estan citats el dia 12, això és el pròxim dimecres. A Flick li agradaria ja poder comptar amb Rodri, veurem si és així o no. El Barça i el Manchester City que estan a punt de tancar l'acord. Rodri, com ja va explicar la Marta en els darrers dies, ja li ha dit sí a la proposta del Barça i al projecte de Hansi Flick, i per tant és qüestió d'hores que Barça i City es posin d'acord i Rodri passi a formar part de la plantilla del Barça.
0: El preu estaríem parlant els 60, més o menys?
2: Aproximadament, sí, rondaria aquesta quantitat. 60 fixes, i veurem si hi ha alguna cosa de variables, però els fixes rondarien a 60.
0: 30 anys acabats de fer, és veritat que si Ferran Torres parlava ara que... Perquè també li queda un any de contracte, ho dic per això, eh?
1: Sí.
0: A Rodri, si Ferran Torres ve de fer el gol del Mundial, era suplent, o ha estat suplent durant tot el Mundial, estem parlant que Rodri ha estat el millor jugador del Mundial, que ha estat pilotador fa un parell de temporades, cosa que també s'ha de tenir en compte, entenc, en el preu. No sé l'operació que us sembla, més enllà que el fet que, entre cometes, se li pispi un jugador al Madrid.
1: Ah, és important, això, eh? Ho dic perquè jo he anat de menys a més, entusiasme,
0: sí,
1: amb el fitxatge, i un dels motius és aquest, és a dir, perquè tu pots fotre el Madrid amb un jugador que tampoc sigui res d'altre món, és a dir, que el vulgui fitxar l'equip, que això pot haver passat, un altre és amb un jugador que el Madrid considerava capdalt, o que tothom deia que havia de fitxar sí o sí perquè necessitava aquella peça per construir l'equip, etc. No? I després pel factor psicològic de prendre-li un jugador el 8 d'agost, és a dir, o 10 d'agost, quan sigui, no? I jo et dic, a mi al principi em semblava que no era prioritat de fitxatge, que necessitàvem altres coses i que no era l'objectiu número 1, però si s'ha posat a l'aparador, si el pots fitxar i a més et reforça l'equip, perquè és un tio que et reforça l'equip,
0: sí,
1: perquè el millora,
0: sí, sí.
1: Endavant. Després ja hi haurà problemes, entre cometes, amb com ajustes l'equip, com li dones minuts a Bernal,
0: i a Gavi,
1: com funciona el tema Gavi, Pedri, etc.
0: De Jong té un problema.

0: Sí, amb Gordon.
1: Sí, pot ser. Pot ser que amb Gordon i, o amb un altre jugador, però la de Rodri em va convèncer que no... que es veu compatibles o que no són incompatibles, diguem-ho així, els dos jugadors. Com del Barça!
2: Compte el xut de primer de Brian Fariñas, el rebot de Hamza Abdelkarim, la doble oportunitat, el primer xut al pal, el segon atura el porter del Nottingham, ara sí, la més clara del Barça. En aquests primers 34 minuts de partit, el xut del futbolista de Benicarló, Brian Fariñas, s'estavella al pal, esperava amb la canya a punt Abdel, Hamza Abdelkarim, ja ho direm, i el xut que ha acabat aturant el porter Matsels.
3: És que això que dius tu, també és cert que no és el mateix el xut de Barça que Espanya, això per començar, sí. Que Flick, per mi, no és de la Fuente, també. Tot i que de la Fuente ha jugat al Mundial.
1: Sí,
3: eh?
1: Sí, però... sí.
3: I després que, clar, una cosa és anar a jugar amb Espanya, que jugues... no sé quants partits jugues a l'any, 4, sí. 6, no?
1: Si 10, màxim.
3: Si no hi ha competició. Sí. I un altre jugar cada dia, és a dir, entrenar cada dia i tenir una dinàmica d'equip, no?
1: Que permet treballar-ho, no? Compte.
2: Compte el xut de Williams del Nottingham, que havia tornat a agafar la defensa del Barça desprevinguda, ha pogut rectificar bé aquí el conjunt blaugrana i ara ho prova el Barça. És Hamza jugant d'esquenes a gira, tres quarts de camp contrari, l'obertura a l'esquerra. Cap a Rafinha, manté la possessió al Barça, que ara li posa un punt de pausa jugant-la al mig del camp. Brian Fariñas, el protagonista en els darrers instants amb aquesta oportunitat, jugant enrere, ara cap a Christensen.
1: Ara tornem a Rodri, eh? Però de Hamza torna a passar que la pilota va al pal i la remata ell.
3: Sí.
1: Que penses, bé, el primer dia és casualitat, el segon potser és sort, però de moment... és que han passat ja dos o tres vegades en aquests dos partits. Vull dir que realment...
3: Sí, col·loca bé, eh? O sigui, això sí que ho té.
4: I jo sobre Hamza vull dir una cosa. Jo a Egipte la vaig narrar bastant al Mundial.
1: Sí.
4: Hamza va sortir alguns minuts. Era un jugador més secundari del que està sent amb el Barça en aquest inici de pretemporada. I Hamza a Egipte no tocava cap pilota pels jugadors que l'envoltaven. Compte, ara...
2: La sotana, déu-n'hi-do, de Rafinha. Després provava el xut des de la frontal. Res, torna a ser possessió pel Barça, però al mig del camp.
4: Clar, o sigui, Hamza, tu veus el Mundial i dius... o sigui, el Barça ha fitxat aquest noi, però si no ha destacat en res. Però clar, és que crec que si el veus envoltat de jugadors de molta més qualitat, doncs com és normal, ja comença a brillar molt més, no? Perquè li arriben més pilotes de qualitat, perquè ell jo crec que se sent més integrat en el partit i per tant, doncs pot treure... aquestes característiques i aquestes virtuts que té, no? Que jo crec que són d'un nou d'àrea, que és capaç d'estar, doncs, com dieu, ben col·locat per rescatar doncs, els refusos o les pilotes que toquin al pal o les boles que deixin mortes al porter.
1: Ha millorat el Barça en els últims minuts, sí. Per cert, tenim un jugador lesionat, Àlex, del Nottingham Forest?
5: Un jugador que s'ha fet mal després d'un xut de Marc Bernal, però se recupera i aprofiten els futbolistes dels dos equips per anar a veure una miqueta d'aigua. Fa força calor, 27 graus de temperatura.
1: Uf,
5: sí.
1: Déu-n'hi-do.
5: Ha estat un dia molt calorós i estan aprofitant els jugadors de tots els equips per veure una miqueta d'aigua.
1: 0-0, recordo, el 37 de la primera. Aniríem als penals, recordo, perquè
3: sí,
1: us aneu preparant.
3: Sí.
1: Home, l'Albert Ferran satisfet, sigui
3: Ferran,
1: on sigui.
3: Sí, preparant el gin tònic, ja.
1: Sí.
4: Allà on sigui.
1: Operació Rodri, Naveira, què?
4: Bé, jo crec... potser no, però jo crec que com a maniobra de treure-li un jugador al Madrid, que a més el Madrid el necessitava moltíssim, sí. Ja per aquesta part el Barça ha fet un moviment que és intel·ligent. Després, crec que... a veure, si De Jong no hagués tingut aquests problemes físics, no sé si s'hauria fet l'operació.
1: Sí.
4: Perquè jo crec que De Jong hagués seguit amb Bernal i tot i que crec que De Jong doncs, ha pogut esgotar una mica la paciència de Flick per certs episodis, doncs crec que al final per una qüestió de... bé, no n'hi ha més, no? Doncs De Jong hagués continuat allà i hagués jugat molts minuts, però crec que ara amb aquesta situació i un cop que el Barça jo crec que ha mostrat un interès molt més decidit que el del Madrid, que ha tingut la possibilitat doncs molt, molt diàfana i no l'ha executat, doncs crec que això Rodri ho ha apreciat i a nivell futbolístic doncs jo crec que, escolta, té tot el sentit del món. És cert que Rodri i Pedri fins ara a la selecció no han acabat de casar, perquè jo crec que els dos El tema és que els dos són capaços de, crec jo, abarcar-te tot el mig del camp. Des de...
2: Compte de nou que hi torna el Nottingham, l'aturada de Tech Chesney, l'acció per l'esquerra de Gibbs White, la dona a la frontal, la rematada del

0: seu company atura a Chesney. És veritat que era un xut molt centrat, però bé, aquí el porter polonès.
1: Vol una tanda de penal, Chesney. Jaume.
2: No, simplement això, que crec que des de rols diferents i des d'alçades diferents al mig del camp, crec que tots dos tenen la capacitat per dominar un mig del camp per si sols, per dir-ho així. Que potser això és el que fa que puguin col·lisionar una mica, però a veure, al final jo crec que qualsevol equip que tingui Rodri, doncs pujarà al seu nivell. I jo crec que, com deia abans el Broc, a veure, al final d'una temporada sencera entrenant junts, jo crec que vull pensar que seran capaços de complementar-se bé. I Rodri, escolta, fa uns mesos, si em preguntes a mi si jo hagués fet l'operació, no. Però després del Mundial que ha fet, doncs clar, crec clar, que Rodri ha tornat a donar un cop de puny sobre la taula i de dir, escolta, el millor mig centre del món, si estic bé en forma, sóc jo.
1: A mi una de les coses que comentava amb l'Aia que més sentit li vaig trobar és de dir, estaria bé que Pedri, amb Rodri, que ja ocupa, com dius, és capaç de controlar el mig del camp, no hagi de fer tan recorregut.
3: Clar,
1: perquè és que Pedri, tu veies els partits, arribava fos el, no sí. El 70, el 60.
3: Que no es desgasti tant.
1: Clar, perquè anava amunt, avall. És molt recuperador, Pedri.
3: Sí, sí.
2: I és que, a més, jo crec que, o sigui, per exemple, Pedri, que ha estat molt criticat en aquest Mundial, jo crec que hi ha hagut gent que ha fet una anàlisi de vegades molt simplista. Crec que més a xarxes que no a la premsa, diria, però bé. Com dient, ostres, Pedri, arriben als partits importants i no rendeix. Això és mentida. El tema és que Pedri, precisament pel que dieu, ha arribat als finals de temporada, jo crec que molt esgotat. Perquè l'equip li ha obligat això, perquè la manera de plantejar els partits del Barça de Hansi Flick és realment esgotadora per un jugador al llarg de la temporada, i per tant doncs, jo crec que és cert que la presència de Rodri pot alliberar una mica doncs, aquesta càrrega de treball sense pilota de Pedri, o sigui que per aquí ja tenim una qüestió positiva. I després, doncs, bé, igual que Pedri i De Jong, jo crec que sí que s'entenien molt bé, tot i que De Jong no té les mateixes capacitats defensives que té Rodri, doncs ara s'haurà de treballar perquè Rodri i Pedri també es puguin entendre bé.
1: Sí, sí. Ara encara alguna coseta més sobre Rodri, però abans hi ha córner favorable al Nottingham Forest. Pau?
0: Sí, que ja ha tingut una aproximació fa uns instants. Aquí ha resolt bé Jordi Pasqué, malgrat la caiguda de l'atacant del Nottingham dins de l'àrea. Aquí sí que segur que no hi havia penal. No. I ara de nou servei de cantonada a la dreta del seu atac. Hi va Williams, que servirà aquest corna a 3 minuts i mig per arribar al final d'aquest primer duel del triangular entre Barça, Nottingham Forest i Udinese. Abans, però, aquest corna que penjarà Williams. A veure el servei de cantonada directament al punt de penal. L'acaben rematant, es passeja aquesta pilota que marxa fora, fregant el pal esquerre de la porteria de Chesney. Demanava corna aquí el futbolista del Nottingham, però aquesta pilota ha marxat fora.
1: A poc, sí. Està jugant una mica amb foc el Barça, sí. Aquí Adeyemi s'ha tornat a dormir una mica.
3: Adeyemi crec que rebrà una altra poc d'atenció de Flick avui.
1: Pot ser.
4: I que, per cert, no sé si és casualitat o no, sí? Potser per la jugada, ens hi fixem ara en aquests últims minuts, Adeyemi ha passat a l'esquerra i Rafinha a la dreta.
1: Ah, mira, doncs primers minuts que veiem Adeyemi a l'esquerra.
2: És que aquest és realment el gran dubte que genera Adeyemi per mi. O sigui, jo crec que és un jugador indolent i que és un futbolista doncs, que té molta qualitat, que té virtuts crec que molt, molt clares, molt evidents, que és un jugador que si està concentrat, doncs jo crec que t'encaixa a pràcticament qualsevol equip del món, però que és veritat que jo crec que de vegades doncs, la seva capacitat la seva capacitat de concentració, d'estar endollat als partits, doncs no és la millor. Llavors, bé, és un futbolista que et pot aportar a diferents posicions, en certs contextos et pot jugar de nou una mica a l'estil de Gordon, però és veritat que bé per estar a la banda dreta, per donar segurament un futbolista amb més present del que era Rooney Bardaghji, doncs per estar una mica a l'ombra de Lamine Yamal, i jo crec que és un futbolista que per els contextos de partit que es donen a la Champions, crec que pot ser un bon...
0: Compte que prova Rafinha la centrada justament cap a Adeyemi, no pot rematar per poc perquè ha aparegut un futbolista del Nottingham, demana penal aquí Karim Adeyemi, però la bona acció per la dreta de Rafinha, la passada en profunditat, la conducció entra dins de l'àrea.
1: Va córner, no?
2: Sí, semblava.
0: Ho hauria de ser com a mínim.
1: A mi penal no m'ho sembla.
0: No.
1: Entenc que era això que reclamava Adeyemi.
0: I per cert, bona passada en profunditat de Xavi Espar, que ja ha demostrat tenir bona sortida de pilota en conducció i també amb aquestes passades llargues. Era servei de porteria, a parer de l'àrbitre, l'últim en tocar l'estat, Karim Adeyemi.
1: Doncs amb això crec jo que no tenia raó. M'imagino que el Barça s'espera que s'acaba el partit, aquest partit, per passar l'11 del segon, no, Àlex?
4: Sí.
1: D'acord. Doncs tan bon punt hi hagi...
0: A veure la passada de Rafinha cap a Fermín, intentada controlar la línia de l'àrea, demana penal i això ho serà. Doncs mira, potser evitem la tanda de penals.
3: Albert Ferran trencant.
0: Albert Ferran, ara mateix.
1: Destrossat.
0: Destrossat, que volia la tanda de penals. Sintònic. Aquí Fermín controla amb el cap, després la vol tornar a controlar amb la punta de la bota.
1: Mans claríssimes.
0: I a mans de Milenkovic, no ho ha dubtat l'àrbitre, per tant... Penal al favorable al Barça, al límit del temps reglamentari d'aquest partit, que són 45 minuts.
1: El xutarà Rafinha, no, Àlex?
4: Sí, Rafinha. Rafinha és qui té la pilota i, per tant, serà l'encarregat de donar-li la victòria al Barça.
1: Per mi, el jugador que hauria de ser el xutador del Barça.
3: Està molt bé, sí.
1: Ja ens sap greu per la Minya Mal, però és que les estadístiques de Rafinha en llançaments de penals són fantàstiques.
4: Jaume Gordon també els xuta molt bé.
1: Ah,
4: jo crec que pot ser també un dels candidats.
1: Bé, apostem també. Sempre a favor de l'Antonio, ja ho sabem.
4: Sempre, sempre, sempre. Sí, sí,
3: sí. Antonyito.
1: Bé, doncs, un minut d'afegir, per tant serà el penal, i si acaba en gol el Barça haurà guanyat i tindrà 3 punts a la saca, i si no, penals, més penals.
3: Ai, si guanya el Barça, no tinguem ja totalment fora, no?
1: Sí.
3: Eliminadíssim.
1: Sí, sí. De fet, ja se'n pot anar al tercer vestidor i marxar de l'estadi.
3: Les pizzas, no?
0: Les pizzas, o pasta, tenen temps ara de fer una pasta amb marisc, com Àlex Pintanel. A veure, Rafinha, que anirà amb cap esquerra. Un dels capitans del Barça, que era el brasiler, que mira fixament el porter del Nottingham. Té l'opció Rafinha per situar el Barça per davant i donar-li la primera victòria en aquest triangular. Vinga, i anirà... Rafinha, el brasiler, quan rebi l'ordre de l'àrbitre. I va ara Rafinha, el xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Impecable penal de Rafinha, enganyant les intencions al porter del Nottingham. Xut potent, xut per fer el primer gol del partit. El Barça, que si no hi ha un gir de guió sobtat, guanyarà aquest primer duel del triangular d'Udine. Ha marcat Rafinha al límit del temps reglamentari des del punt de penal, per sobre ja del 45, Nottingham 0, Barça 1.
3: Molt bé, molt bé. És que és molt fiable, eh? Sí.
1: Xuta fort, xuta mitja alçada. Ben com acaba els jugadors del Barça, Àlex?
4: Aplaudeix Hansi Flick, celebració ja característica i típica de Rafinha, que marca el seu primer gol en els seus primers minuts d'aquesta pretemporada.
1: I que ens permet a nosaltres obrir una estrella d'am ben fresqueta per celebrar el gol del Barça, el gol de Rafinha de penal, el seu primer partit i primer gol.
3: El bigotet de Rafinha, què et sembla? Ara que estàvem parlant de...
1: Jo els bigotets així...
3: Tampoc, eh?
1: No, els bigotets no sóc massa fan, així en general.
3: Són bigotets que recorden altres èpoques, eh?
1: Sí, sí, sí. Malauradament, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Policia i coses així.
1: Sí, ja, ja. A veure què deixes aquí l'àrbitre. Pau.
0: A veure, la passada en llarga de Xavi Espar no ha estat bona ara, vol sortir per l'esquerra Williams, ha rebut una falta dura de Fermín, l'àrbitre que adverteix el futbolista andalús del Barça. Això, vaja, està a punt d'acabar-se.
1: S'afegia un minut.
0: Els últims instants.
4: Ha afegit un minut més des de que s'ha tornat a posar la pilota en joc.
1: D'acord, perfecte, Àlex. Doncs llavors queda aquesta jugada encara per l'equip anglès.
0: La penjarà Nico Williams. A veure, pràcticament a la divisòria del mig del camp, assenyala jugada d'estratègia aquí el futbolista carriler del Nottingham, la penja directament al segon pal, vol defensar aquí Marc Bernal, acaba traient la pilota a línia de banda, en tindrà una última al Nottingham i anirà Ola Aina a l'altura de pràcticament de la frontal de l'àrea, una mica més enllà, penja aquesta pilota al carril dret del Nottingham dins de l'àrea, la treu aquí la defensa blaugrana, el rebuig llarg, ara sí, arribem al final del partit, victòria del Barça, 3 punts en aquest triangular a la ciutat d'Udine. El gol que ha marcat Rafinha des del punt de penal al límit del temps reglamentari li dona la primera victòria al Barça contra el Nottingham. Ara el segon del serà d'aquí uns minuts contra l'Udinese, l'equip anfitrió.
1: El gol de Rafinha de penal, i se saluden els jugadors dels dos equips, Àlex.
4: Sí, també ho fan Hansi Flick i Glasner, els dos tècnics, una part dels jugadors del Barça que ja han filat cap a túnel de vestidors, entre ells Rafinha, el Barça que suma la primera victòria en aquest triangular.
1: Amb el gol de Rafinha, segurament els punts ha merescut guanyar el Nottingham Forest. Sí, sí. No ens enganyem.
3: Per mi, clarament.
1: Però, escolta'm, al final, el Barça ha resistit.
3: A la que ha tingut el Barça, no? Ha forçat un penal i l'ha marcat.
2: Sí, a veure, jo crec que el Nottingham Forest també ha tingut moments, segurament, on no ha estat del tot concentrat i que ha permès, doncs, al Barça que també li ataqui pels costats. Perquè, diguem, igual que hem parlat malament d'ell per algunes accions defensives, doncs crec que també ha ajudat en certa manera a empènyer l'equip cap endavant, amb algunes desmarcades a l'espai que no li han detectat els companys i amb algunes curses pel costat, també Rafinha, com sempre fa, però sí, vaja, jo crec que el Nottingham Forest, doncs, ha estat una mica més ficat al partit del que ha estat el Barça, sens dubte.
1: Ara entrem en algun nom propi més d'aquest primer partit i ja encarem el segon, a veure qui no ens fa Hansi Flick de seguida. També ens ho explica des d'Udine l'Àlex Pintanel. A Tarragona, com tenim el Nàstic 0, Girona 1, Esteve.
5: Doncs segueix amb el 0-1 al marcador, aquell gol tan matiner d'Abel Ruiz, que per cert ha estat substituït al minut 8 de la primera meitat, i en aquesta segona part molt poqueta cosa, la veritat, poques ocasions, poc futbol d'atac, molt joc de mig del camp i molta pilota disputada, un partit clàssic de pretemporada. Hi ha hagut ja degoteig de canvis per part dels dos equips, el Nàstic que canviava 7 jugadors de cop, el Girona que ha anat canviant també moltes de les seves peces, com Abel Ruiz, com Àlex Moreno, com Givi, han entrat jugadors de banqueta com Javi, Misewi o Artero. Per tant, un partit clàssic de pretemporada, amb poquetes ocasions en aquesta segona meitat, això sí, prou intensitat per part dels dos equips, pensant ja en quan arribi la competició a Viadet, no? Crec que el Girona la propera setmana
1: sí,
5: ja té partit de segona divisió.
1: Girona-Leganés per estrenar-se a Montilivi. Recordo que a la tarda, Coventry 3, Espanyol 1, ha començat guanyant l'Espanyol amb un gol de Roberto Fernández. Què heu de veure? Perquè ell està absolutament d'esquenes a porteria, aixeca la cama sense saber on anirà aquella cama, impacta amb la pilota, amb els tacs, sembla, i acaba entrant, o sigui, és un gol...
3: Com sense voler, no?
1: Sí. Bé, la cama l'aixeca volent, però no sap on anirà.
3: No sap ni on va la bola.
1: No sap si impactarà la pilota i acaba a dins. I després ja han remuntat a la segona part, 3-1, i el Madrid ha guanyat 1-2. Per cert, veig per xarxes, amb unes mans de Dumfries, que són espectaculars. O sigui, si no xiulen aquestes mans, ja no sé quines...
3: Fins i tot els amistosos, eh? Veig que ja comença...
1: El comentari del tuit és justament aquest que acabes de fer. El xup va porta, braç separat, jo crec que Dumfries, sí. Amb els àrbitres i les mans, té alguna espècie de bula.
3: És veritat, clar.
1: Perquè és el del...
3: A Inter de Milà, sí.
1: El de l'Inter-Barça, recordeu? Bé, doncs ara el Madrid encara més, sí. Imagina't. Això pel que fa a l'actualitat esportiva. I fem un cop d'ull a l'actualitat general amb en Joan Ortiz de nou. Bona nit, Joan.
6: Què tal, com esteu?
1: Què ens expliques?
6: Doncs mira, que un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la zona de l'Estartit. La víctima s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació i ja no ha pogut tornar-hi. Quan l'han pujat de nou, l'home estava inconscient. Els efectius del SEM li han practicat maniobres de reanimació, però no han servit per salvar-li la vida. Amb aquest ja són 17 els morts a les platges catalanes aquesta temporada. I per la seva banda, els bombers han rebut una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental, mentre que el 112 n'ha rebut 56 més. La majoria d'ells han estat per arbres caiguts i no han provocat ferits. Recordareu també, d'altra banda, que aquesta tarda hi ha hagut complicacions en diverses carreteres catalanes, ho hem anat explicant. La circulació a l'A2 a Cornellà en sentit Barcelona ja ha quedat reoberta després que es tallés per un incendi de vegetació que ha implicat l'activació de 9 dotacions dels bombers i un mitjà aeri bombarder. D'altra banda, la circulació de les línies R1 i RG1 entre Blanes i Pineda de Mar ha quedat restablerta després que un altre incendi, en aquest cas de Canya, obligués a tallar-la. En referim als trens. Els bombers ja han donat el foc per extingit. En plana política, Espanya i Itàlia han garantit a la Unió Europea que els controls fronterers mutus en ports i aeroports seran temporals després que el comissari d'Interior, Magnus Brunner, hagi parlat amb els ministres Fernando Grande-Marlaska i el seu homòleg italià, Matteo Piantedosi. Brussel·les reitera la necessitat de mantenir la confiança entre els estats membre. Mentrestant, Ceuta afirma ara que realitzarà un nou recompte per concretar la xifra de menors no acompanyats que van entrar a la ciutat el passat 30 de juliol. El president ceutí, Juan Vives, assegura que actualment les autoritats gestionen al voltant de 1.300 joves, però reconeix que aquesta no és una xifra encara definitiva. I per acabar, una menció al temps, les tempestes van perdent força i queden cada cop més restringides al Pirineu, on s'han acumulat més de 58 litres per metre quadrat avui o més de 60 a 7 cases. Durant les properes hores, els ruixats desapareixeran i tornarà a l'estabilitat que dominarà demà diumenge a tot el país.
1: Gràcies, Joan, bona nit.
6: De res, bona nit.
1: Les 10 i 4 minuts. Recordo, primer partit del triangular del Barça, acabat amb victòria, 1-0 contra el Nottingham Forest amb el gol de penal de Rafinha. Fem una pausa i de seguida el segon partit contra l'Udinese.
7: RAC 1.
8: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
9: Ei, com va? Com et dius?
10: Tenim un nom que el sap tothom.
9: Però d'on surts tu?
10: Tant se val d'on venim, si del sud...
9: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
10: Ara estem d'acord, estem d'acord.
9: Sí, i una estrella ens agermana.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
17: El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: RAC 1.
19: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
20: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
21: RAC 1.
22: Tots som un milió.
21: RAC 1.
23: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
24: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
23: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
24: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
23: Hi ha gent i el Pere Mas.
20: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
24: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola. Saps què és, això?
20: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
21: RAC 1. Tots som un milió.
17: El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: A les 10 i 7 minuts, entre el primer i el segon partit del Barça en aquest triangular a Udine, tornem a tenir l'home del violí tocant, però abans a Tarragona, gol del Nàstic, Esteve.
5: Doncs això mateix, això us anava a advertir, us anava a explicar que Messac, el jugador del Gimnàstic de Tarragona, que entrava en aquesta segona meitat, rebia una molt bona pilota a l'interior de l'àrea, xuta en camp esquerre, ajustadet al pal de la porteria que defensa Krapsisov, i la veritat és que el Nàstic estava donant molt bona imatge aquesta segona meitat, i diria gairebé que és un just premi que aconsegueixi ara l'empat, quan falten 9 minuts pel final d'aquesta segona meitat. Alegria a Tarragona, perquè hem vist un equip millorat, una versió millorada del seu equip, que els pot començar a il·lusionar, ho dèiem, fins a 18 jugadors nous aquesta temporada que han aterrat aquí al nou estadi, i el Nàstic capaç d'empatar i de plantar-li cara a tot un Girona.
1: Sí, i si a la tarda quan parlàvem amb Bruc i ja destilava el gironisme, doncs aquest punt de, no sé si dir resignació o frustració per més enllà de l'ascens de la temporada passada, el mercat com estava anant, doncs aquest empat doncs tampoc hi acaba d'ajudar a 8 dies vista d'estrenar-se a la Lliga. Quan queda pel final, Esteve?
5: Doncs queden 8 minuts més del que vulgui afegir l'àrbitre, que no crec que sigui massa, perquè la primera meitat ha afegit amb prou feines 3 minuts, tot i que s'havia fet, com ara també en aquesta segona meitat, la pausa d'hidratació. Veig que segueix tocant el senyor del violí amb una cabellera que ja li,
1: sí, eh?
5: Ja li demanaria ja li demanaria aquest cabell.
3: Però aquest tio està fent 4 bolos en una nit.
1: Bona facturació, Àlex, del senyor del violí.
0: Sí, mireu, Pierpaolo Foti.
1: Home.
0: Pierpaolo Foti.
2: Foti, eh?
1: Sí, doncs.
0: Foti, que per fi ha acabat, podríem dir-ho.
1: Foti, factura...
3: Quina moti, eh?
0: Com el broc. És el broc d'Itàlia.
3: Jo quatre en una nit no els he fet, eh? I en canvi de Foti sí, eh?
1: Sí.
0: Bé, jo deu tenir prou tancat, no?
3: Sí, un pack.
1: Pel triangular, no? Sí, pel triangular. Tenim 11 del Barça pel partit contra l'Udinese? Sí, eh? Doncs espera que l'apuntarem. Va, quan vulguis, fot-li, pintarem.
0: Vinga, i amb només 2 canvis.
1: Ah.
0: Respecte a l'equip que ha guanyat el Nottingham, sorprèn.
1: Carai.
0: Perquè la idea era fer 2 equips. Entra Tunkara per Fermín i Kluivert per Rafinha, és a dir, els 2 que avui tenien els primers minuts de la pretemporada, doncs Flick decideix que no juguin aquest segon partit i estiguin a la banqueta. Per tant, Szczęsny a la portària, en defensa la mateixa que abans, amb Jordi Pasqué, Gerard Martín, Christensen i Xavi Espar. Al mig del camp repeteixen Bernal i Brian Fariñas. Entra Tunkara, a dalt repeteixen, continuen Adeyemi i Hamza, i entra Kluivert per Rafinha.
1: Doncs aquest és l'11 del Barça.
3: És que, de fet, quan ha acabat la primera part, els únics que s'han tret la... Fermín s'ha tret la samarreta i Rafinha el braçalet, és a dir, que ja sabien que no...
1: Sí.
3: Estava pactat així, vaja, vull dir que té sentit, no?
1: Per tant, veurem Brima, que... Sí. Vaja, tenint en compte que segueixen els mateixos que hi havia, és el gran al·licient de cara a l'inici d'aquest segon partit, sí, Broc. Sí.
3: Totalment, perquè a més és el que, dels que va deixar millor imatge, o que com a mínim tenien més ganes de veure, no? Però jo que suposo que Flick el que vol fer ja és donar minuts, el que va dir el Carlos l'altre dia, no?
1: Sí, el 60, no?
3: Exacte, compartimentar molt els minuts i ara deu estar mal això, 60.
1: Sí.
3: I el proper partit segurament ja serà quasi partit sencer.
1: Sí. A veure, Brima, Naveira i Shane Kluivert l'altre dia doncs va brillar poc, i a veure avui si deixa alguna cosa, però, home, Brima sí que hi ha ganes de veure, com comentàvem abans, eh?
2: Sí. I un altre futbolista jove que també és interessant d'aquest Barça és Orian Goren, que és un futbolista per jugar al mig del camp, molt fi, i que jo crec doncs, que si tingués minuts doncs, també podria arribar a destacar.
1: Per tant, és evident que tindrem canvis durant aquest segon partit del triangular del Barça. No ens estalviem els canvis ni així, tu.
3: Jo crec que serà això, que per minut 20, no? Un 25, sí. Una mica...
1: Sí, segur que sí. L'11 de l'Udinese el tens?
0: No, encara no el tinc, i simplement un detall, el Barça canvia de banqueta. La primera estava a l'esquerra, just de la posició de RAC1, ara el tindrem a la dreta.
1: Llavors, una cosa important. Tinc un dubte matemàtic sobre la resolució del torneig.
3: Ara.
1: Perquè Udinese i Barça, que jo sàpiga, han sumat els 2-3 punts, han guanyat per 1-0 i ara s'enfronten.
3: Poden empatar.
2: Però hi ha penal.
3: Penals.
1: I si empaten van als penals, clar.
2: Sí. Llavors es desempata perquè tu sumes un punt més pels
3: penals. El que guanyi els penals és el que s'emporta.
2: Sí.
1: Qui ho va pensar bé, clar, per això ho fan a la Kings League.
2: Correcte, sí. O sigui,
1: és que per un moment havia trobat la trampa.
3: Però has vist que Naveira ho té tant per la mà.
1: Sí, evidentment. Home, clar.
3: Estava mirant com dient, no m'enxamparàs.
1: No. clar.
2: Sí, és que és això, o sigui, en el moment en què arribes als penals, doncs el que guanya els penals suma un punt més i ja està, i per aquí es desempata. O sigui, crec que per un torneig de pretemporada d'aquest tipus, està ben pensat, i crec que a nivell oficial hi havia hagut un... que a xarxes se'n va parlar prou, Crec que al Japó van fer un canvi, crec que no a la Lliga, sinó en una competició de Copa que disputen allà, que també feia això. O sigui, que no hi havia... Bé, directament que no hi havia empats. No hi havia empats als partits.
1: Si el partit s'empatava, anaven als penals.
2: Efectivament, anaven als penals, i llavors el que guanyava la tanda s'enduia un punt més.
3: Però eren penals normals, no eren penals de la
2: Kings. Sí, no eren penals shootout com els de la Kings, arrencant des del mig del camp, sí.
1: Molt bé, doncs...
0: Per cert, digues. Que ara jugarà amb la seva primera equipació.
3: Ah,
2: bé.
3: Millor.
2: Sí, per colors no es confon amb l'Udinese.
3: No hi ha problema.
1: I mira, exacte, l'Udinese ja el veiem també amb la seva equipació. Tenim els jugadors i els àrbitres a punt de sortir. Tech no ha fet falta que es canviés. Per cert, bon partit de Tech.
3: Sí, déu-n'hi-do, eh? Les que ha tingut, on ha hagut d'intervenir, ha estat bé.
1: De noms propis, voleu destacar-ne algun més en aquest primer partit?
3: Xavi Esparra, m'ha agradat molt.
2: Sí.
3: Crec que consolida una mica aquesta idea de que si Koundé té una... Si Koundé té un inici de temporada d'aquells estranys,
1: sí.
3: A mi no em semblaria mala idea provar Xavi Esparra en més d'un partit, com a titular i com a possible lateral dret.
1: Sí, perquè a més sense Araujo veus més Eric de central que de lateral,
3: sí, potser. Lo normal seria que si Koundé no estigués bé, jugués Eric, però jo crec que a Flick a Xavi Esparra li agrada i crec que li donarà minuts.
1: Per mi és una de les patates calentes, eh? Lateral dret. Estic d'acord,
3: sí,
1: que...
3: És que hem de veure com torna a Koundé, perquè el Mundial tampoc és que hagi estat espectacular.
1: No. Ha complert, però sense més.
3: Ha complert, amb algun partit que diguessis... Sí. I, va, el Navera l'haurà vist més, però tampoc m'ha semblat res de l'altre món en França.
2: No.
3: I clar, amb un Koundé que no estigui fi, necessites cobrir bé el lateral dret. I Xavi és part a mi, de moment, de temporada, en general, és dels que més m'està agradant.
1: Doncs tenim ja jugadors a la gespa, Àlex.
0: Sí, tinc l'11 de l'Udinese, el que passa que no els tenim, no els tinc col·locats, per tant, aviam si entre tots ho traiem. Pian estarà a la porteria, això segur, i després jugaran Tàrrega i Idrissa Gueye, el futbolista més, un dels més joves d'aquesta plantilla. Bertola, Bayo, Palma, Buxa, Arizala, Thomas Christensen, que és el capità de l'Udinese en aquest partit, Miller i Ebosé. De fet, és un 11 completament nou, aquest sí, el de l'Udinese, amb respecte del que ha jugat el primer partit davant del Nottingham Forest.
1: Clar, és nou i descansat, amb la qual cosa aquí té avantatge una mica l'equip local, no?
3: És que no pots repetir jugadors perquè, clar, estàs 45 minuts després,
1: sí, clar,
3: aturat...
1: Clar.
3: Sí. Hi ha un risc, no?, de tornar...
1: Sí, sí.
3: És absurd.
1: Entenc que sí. Doncs aquest és l'11 de l'Udinese, l'11 del Barça, insistim, només amb dos canvis, Ebrima i Shane, Ebrima a la mitja punta, Ebrima per Fermín i Shane per Rafinha, com ens deia l'Àlex. Jo recordo que si voleu un Volkswagen Taigo amb sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, això tenia bé, Bonastre, llums LED, vidres tintats i keyless amb entrega immediata, imagina't. Home. Doncs ho pots tenir tot des de només 19.900 euros. Una ganga. Volkswagen Taigo, PVP recomanat a la Península i Balears. Finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Tens temps. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
3: Important l'entrega immediata, eh? Ho dic perquè això d'esperar a vegades 3 mesos, 6 mesos a que t'entreguin el cotxe...
1: Sí, sí.
3: No, ens interessa. Volem les coses al moment.
1: A vegades, allò, tries el color i quan...
3: Sí.
1: No, aquest color no, 3 mesos.
3: Sí, sí,
1: home,
3: sí.
1: No fotis.
3: Totalment.
1: Sí. Home, clar, és que si el necessites, acabes agafant un altre color.
3: Sí, i un color que no t'agrada i acabes odiant el teu cotxe. És una cosa que pot passar. Mira, Flick.
1: Sí, tot a punt. Ja, Àlex, a Udine pel segon partit, eh?
0: Sí, rotllana dels futbolistes italians. És cert que en el segon partit, el que han jugat Barça i Nottingham Forest, l'ambient era una miqueta més fred, però ara sí que es fa sentir sobretot al fons on atacarà el Barça, que és on estan els aficionats més sorollosos de l'Udinese i que ja animen des de fa una estona.
1: Dos preguntes ràpides. I una ja m'ha marxat del cap, com estic.
3: Bé.
1: No has tingut temps d'anar al càtering, eh?
0: No.
1: Però, ho imaginava, però era per confirmar-ho.
0: Però m'han portat un plàtan i m'he menjat un plàtan aprofitant una de les pauses. Sí, amb això ja faríem.
3: Bons companys, eh? Bons companys.
0: Sí.
1: Suposo que no tens la llista de qui ha demanat... O sigui, quina pizza ha demanat cada jugador, no, eh?
0: No.
1: O sigui, sabies... No. Val, d'acord.
2: Prosciut, no.
1: M'ha passat pel cap, això, perquè m'hagués fet gràcia.
0: Això ho hem preguntat. Sé que del cos tècnic només compta.
1: Ui, que ja ha començat, Pau.
4: A veure, que serveix des de mig del camp, Udinese.
1: Ja?
4: Fan un desplaçament en llarg, que no ha pogut aquí rebutjar-la.
1: Ai!
4: Martín, compta aquesta pilota, que és perillosa, la centrada al segon pal, el xut que acaba... de nou al segon pal i traient aigua de la barca. El Barça ha pogut rebutjar aquesta pilota, però patint els primers segons de partit i ja l'ha tingut el conjunt italià.
1: M'està recordant una mica, i no està fent les mateixes intervencions, però m'està recordant una mica el partit aquell de vuitens de final, crec que era el camp del Benfica, que amb 10 semblava que era impossible que el Barça li marquessin un gol.
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs avui, de moment, sembla que no sigui possible, que, perquè realment d'acostaments a l'àrea del Barça n'hi estan havent molts.
3: I però... aquesta primera era clara, és a dir... Que...
1: Sí, sí. Afortunadament, que duri, òbviament, de
3: sí,
1: moment.
3: Sí, total.
1: Entre Chesney, la defensa i la mala punteria dels davanters, doncs no està passant res. Deies, Àlex?
0: No, el tema de les pizzas, sí. que no especificaven, només especificava la d'alguna ajudant de Flick, com per exemple la d'Arnau Blanco, però no ho he pogut, no ho he pogut llegir bé, però sí que és cert que, mira, el que dèiem, 19 pizzas pels futbolistes del Barça, n'hi ha 23, per tant s'ho repartiran com a bons germans, i 8 pizzas que van directes al bus on està l'estaf de Hansi Flick.
4: Però una pizza per cap seria el mínim, no?
1: Però potser són gegants.
4: Com familiars.
0: No sé per què, amb els companys que hem menjat, ningú ha agafat, ningú ha demanat pizza.
1: Uh-huh.
0: No
1: clar,
0: sé el tamany.
1: No sabem el tamany, d'acord.
0: Clar. No sabem el tamany. No.
3: Però les... Ostres, jo no crec que siguin molt...
0: Però no
3: molt
0: està malament. No. Home, 19 pizzas per 23.
1: No, està bé.
0: Crec que està bé.
3: Sí, toca quasi a una pizza per cap, no? És a dir,
0: sí.
3: Menys una porció, no?
1: Sí. Ja ho sap que la nutricionista amiga de l'Esteve deu haver permès.
3: Sí,
1: ja està.
3: És allò del cheat day, que es diu, el dia per fer una mica de trampa, no?
1: Parlant de l'Esteve, un segon, que el Nàstic té l'última a Tarragona. Esteve?
5: Sí, un llançament de córner, finalment la pilota marxa al segon pal i ocasió que acaba en no res i acaba el partit amb l'empat a 1 al marcador, aquell gol d'Abel Ruiz al minut 8, l'empat que aconseguia el Nàstic més sac quan faltava 9 minuts pel final, un bon partit del Nàstic, un partit grisot d'un Girona que començava bé però després s'ha anat diluint i veurem què és el que passa d'aquí a la setmana que ve per part dels gironins. El Nàstic, la veritat és que ha donat prou bona imatge davant de 3.000, 4.000 aficionats en un nou estadi que s'ha vist bastant buit, però amb prou bon ambient i amb ganes aquí a Tarragona d'oblidar sobretot la nefasta temporada passada.
1: Doncs espero que hi hagi truita de patata i si no el que sigui...
5: El que sigui farem.
1: Sí. Gràcies, Esteve, una abraçada.
5: Una abraçada, por... adéu, salut.
1: Salut, bona nit. Deies, Àlex.
0: No, explicava que això que farà el Barça avui és habitual quan l'equip torna després del partit, com és el cas d'aquest vespre, que ho fan molts clubs de primera, i és cert que m'explicaven que és un dia després de partit, que tenen una miqueta més de marge els futbolistes dintre d'un cert control, perquè tenen una miqueta més de marge a l'hora de triar el sopar.
3: Han cremat molta caloria, que evidentment
0: necessiten recuperar hidrats, sí.
1: El 3 d'aquest segon partit, Udinese 0, Barça 0, i encara en quedava una cosa pendent, que no és una pregunta per l'Àlex, sinó el tant percent de gols que va suposar Ferran, Rashford i Lewandowski. Van marcar, hem dit, 54 gols. El Barça, sincerament, em pensava que n'havia fet menys. 144 gols va marcar el Barça en 57 partits de temporada passada. Això vol dir gràcies a una regla de 3, que és un dels grans invents que jo almenys em vaig emportar de la meva formació acadèmica.
3: Sobretot pels ineptes matemàtics, com jo.
1: Va perfecte. 37,5% dels gols.
2: Sí, més
1: el Barça haurà perdut 37,5% dels gols que va marcar la temporada passada.
2: És molt, eh? Sí, sí, i tant. I al final, doncs, si sumes la posició de 9, que és on ara mateix doncs, no tens cap dels dos jugadors que hi eren allà, doncs, clar, fa falta algú que això ho cobreixi.
1: Sí, sí.
2: Perquè quants gols van fer Lewandowski i Ferran junts? O sigui, Ferran en va fer 21 i Lewandowski quants?
1: Lewandowski, 23.
3: 23.
2: Sí, clar, és que són 44 gols, eh?
3: Sí, sí.
1: Sí, sí.
2: Vull dir, això... Això a veure com ho tapes.
3: A priori no tens molt clar que Gordon, Adeyemi i Olmo, per dir d'alguna manera, te'ls puguin fer, no?
1: Sí. L'altre dia parlàvem de la progressió de Lamin, que sempre esperes que en faci 4 o 5 més que l'any passat. Sí. L'any passat van ser, la temporada passada, van ser 24.
3: Rafinha n'haurà de fer més segur, perquè si juga, juga bé no té lesions, també en farà més.
1: Però
3: segueix faltant una peça que et garanteixi uns quants gols i que ajudi a sumar... Espero que això se solucioni.
1: Home, si marxa Ferran, vull dir, és
3: sí,
1: evident.
3: Evident.
1: No pot ser d'una altra manera. Com ha començat el partit, Pau?
4: Doncs, com explicàvem, la primera oportunitat que ha tingut l'Udinese, després la cosa s'ha calmat, però ara hem vist un xut de Marc Bernal des de la frontal amb cama esquerra que ha sortit desviada. Ha sigut l'aproximació més clara que ha tingut el Barça en aquests primers 5 minuts de partit. Udinese 0, Barça 0.
1: Espera, que ho deia malament, eh? El Lewandowski 19 la temporada passada.
2: Són 40 gols, igualment.
1: Sí, 40 gols. Sí, sí. Però, clar, fitxar un davanter, posa que te n'asseguri...
3: 20-25,
1: ja estem parlant d'un preu que no sé si el Barça, anant a per Rodri, també es podrà... Vaja, entenc que sí, Àlex, perquè si es pot permetre Rodri i Julián, entenc que Rodri i un altre davanter que no tingui el... No, que un preu tan alt se'l pot permetre.
0: Sí, sense cap tipus de problema. Es podria inscriure el Barça perfectament, els podria pagar i els podria inscriure. I, de fet, ho dèiem al principi, i jo crec que és interessant recordar la fitxa que alliberarà Ronald Araujo. Estem parlant de 12 bruts, crec que cobra el futbolista uruguaià, i per tant és evidentment un forat important el que deixarà Araujo i que aprofitarà el Barça doncs, per reforçar encara millor la seva plantilla.
1: Però vaja, que recordo que un dia vam mirar la llista de davanters amb més valor de mercat, crec que ho fèiem a Transfer Market, i la llista, clar... Sí,
2: ara no podem mirar a Transfer Market perquè...
1: A part que Transfer Market ara
3: ha caigut.
2: Està morta.
1: El tema és
0: tot
1: que...
0: Tot el dia porta.
2: No, tot el dia no. Sí, porta també, 3 dies.
3: Sí.
0: Tornava avui de vacances i, per tant, com que és el primer dia que l'he vist aquest matí quan...
3: No, però vull dir que el tècnic informàtic de Transfer Market què fa? A què es dedica? O sigui...
2: És una molt bona pregunta. Jo crec que ja havíem ficat tanta publicitat a la web que els ha col·lapsat.
1: Sí, perquè últimament s'estaven passant, estic d'acord amb tu.
3: Sí. Però clar, han de viure de...
1: Però jo recordo que el problema d'aquells davanters era treure'ls del club. O sigui, que ningú te'ls vendrà, aquells davanters. Però és que ni, igual que l'Atlético, ni per 100 ni per 150, a part que en molts d'aquests clubs no tenen clàusula de rescissió.
3: Passa que jo entenc que si no ve Julián, el perfil potser no serà tan crac, jo crec, eh?
1: Ja.
3: És a dir... serà algú més accessible en el sentit que si tu pagues el clàusula, si la té, o un preu que l'equip, aleshores, i el jugador vulgui anar...
1: Ja.
3: O sigui, jo entenc que si no ve Julián no vindrà un altre top.
2: És que a més...
3: Vindrà algú d'un perfil potser més baix i que pugui garantir gols, també. Que això també...
2: Nous de nivell... No n'hi ha tants?
1: No.
2: I és que crec que això obeeix una mica doncs, a com ha anat evolucionant el futbol i el fet de que una posició que jo crec que abans era molt específica i que tenia doncs, principalment el rol de que el davanter marqués gols i rematés, doncs ara crec que els davanters se'ls demanen moltes més coses i no sé si potser això ha fet que els davanters es desviïn una mica del principal rol que tenen, una mica a l'estil del que passa també amb els centrals. Que jo crec que els centrals, en els últims anys, doncs, cada cop ha guanyat més pes en la seva anàlisi com a futbolista, la sortida de pilota, i no tant la seva capacitat defensiva.
3: La culpa és de Guardiola, no?
2: Doncs sí, jo crec que en certa part es podria dir que sí. En certa part es podria dir que sí, perquè al final o sigui, és evident que Guardiola... Vaja, la seva aparició i l'èxit que va tenir la seva proposta ha canviat el futbol, és així. I jo crec que en general ho podem dir que l'ha canviat en termes molt positius. Però és veritat que si parlem d'aquest tema de posicions i de rols, doncs hi ha coses que, o hi ha tendències que es veuen els últims anys que crec que una mica poden tenir origen, no?, en allò.
1: I llavors que hi ha una altra cosa, que el perfil que està buscant el Barça aquest estiu no és el de Lewandowski, per exemple. Vull dir que ja aquí hi ha un sector de nous, per entendre'ns, més rematadors, que ja no entren en aquesta equació.
3: El nou clàssic, que l'únic que fa és... sí, rematar la jugada, evidentment jo crec que Flick està buscant un altre perfil que pugui pressionar, que sigui més, que es mogui més, no?
1: En la línia del que deia Naleira, però clar, però això també fa que els que queden de l'altre sector, diguéssim, clar, aquests també ja els hi tanques la porta, diguéssim.
3: Totalment.
1: Llavors...
3: És com quan és filtres, no?, la cerca, estàs recercant i fas un filtre de no vull això.
1: El nou rematador de rentadores, no.
3: Exacte.
1: Ja aquest ja no el volem.
2: I que a més, vull dir, El Barça no és un club gens fàcil pel que fa a que certs jugadors d'un determinat perfil puguin triomfar aquí. És a dir, Tu, per exemple, imagina't que Gyökeres no hagués marxat encara a l'Arsenal, que estigués a l'Sporting de Portugal,
1: sí,
2: i que fos una opció pel Barça. Jo crec que Gyökeres arriba al Barça i als tres, o sigui, als tres partits l'estem matant.
3: Totalment,
2: perquè,
3: totalment.
2: Perquè és un tipus de jugador que jo crec que fora de l'àrea és menys, o sigui, no és molt hàbil, no és un futbolista que sigui molt fi, que és veritat que té una facilitat per rematar, però que crec que aquí li caurien pals per tot arreu.
3: Sí, sí.
2: Saps? I per això jo crec que és encara més difícil, perquè hi ha nous, crec que n'hi ha pocs, i nous que s'ajustin, doncs, el que necessita el Barça n'hi ha menys, i nous que estiguin en una situació de carrera que permetin que el Barça els pugui abordar i que no sigui una inversió molt, molt important, doncs directament és que ni existeixen.
3: No, és que no hi ha.
1: Sí, sí. Per cert, és també en algun detallet de Brima. Mira, ara hi va. Sí.
4: A veure, el futbolista de la Masia entra dins l'àrea del xut amb la cama esquerra, acaba desviant un defensor de l'Udinese. Això serà corna. Servei de cantonada favorable al Barça. El primer en aquest segon partit del triangular, al minut 11, Udinese 0, Barça 0.
1: Vaja, és que em sembla, Pau, del més destacable que estem veient en aquests primers 10 minuts, en què està passant poques coses.
4: Sí, és un futbolista que ja va demostrar en el primer partit contra el Birmingham, doncs, de la seva qualitat, i ara que també se l'està deixant veure associant-se amb els seus companys, i ara atrevit, provant aquest llançament des de la frontal, que ha desviat un defensor de l'equip italià. I anirà Adeyemi a la dreta de l'atac, jugant en curt, cap a Shane Kluivert, posa la central de la matada de Christensen amb el braçalet de capità que marxa fora. L'ha tingut aquí el central danès.
3: Realment, que Christensen tingués una temporada físicament bona seria...
2: Oh, seria fonamental.
3: Seria és important,
2: que,
3: perquè...
2: És que t'arregla sí, moltes coses.
3: Sí, quan està bé, és una peça que pot jugar perfectament de titular.
1: No, mai tant. Sí, sí, vaja. Allò, el típic dia que Cobercí necessita un descans...
3: Sí, sí, no, claríssim.
1: Una sanció... I és que en qualsevol escenari et pots respondre. Sí. Tenim ja jugadors del Barça escalfant-se, Àlex, els que han d'entrar sí, a la segona part, sí, eh?
0: No només escalfant-se, sinó preparats ja per entrar al terreny de joc. De moment segur, Balde, Cortés i Orian Goren.
1: Perfecte. Doncs ara els anirem comptant quan es produeixin els canvis.
0: També Héctor Ford.
1: Recordo que en continuen 9 del primer partit, per tant... Sí, sí. En principi va de fer 9 canvis durant el partit de Flick. Compte aquí va l'Udinese, eh?
4: A veure, que ataca Bayo, juga al carril central, posa el peu bé Xavi Espar, jugant ara amb Brian Fariñas, la bona maniobra del futbolista castellonenc, canvi d'orientació boníssim cap a Karim Adeyemi, obert a la banda dreta, encararà el seu defensor, continua Adeyemi, entra dins l'àrea a la frontera, la xuta Adeyemi, atura el porter d'Udinese, que ha rebutjat la pilota, no ha pogut capturar-la, però en qualsevol cas, bona oportunitat d'Adeyemi.
1: Jo crec que està millor el Barça a partir de l'oportunitat que ha tingut l'Udinese al minut 2, crec que era. S'està fent més amb el partit que no pas contra el Nottingham Forest.
2: Jo crec també que aquest Udinese és un equip diferent al Nottingham Forest, en el sentit de que jo crec que la idea que tindrà el Nottingham Forest amb Oliver Glasner, i que avui ja l'ha ensenyat una mica, és de ser un equip molt intens sense pilota, un equip que a més doncs, té molts jugadors d'un físic imponent i que jo crec que doncs els aprofita, no? Doncs per guanyar molts duels, per intentar imposar-se, no? des d' aquesta part als equips rivals. I jo crec que l'Udinese, sent també un equip que té molts jugadors d'un físic important, em sembla que té una manera de jugar diferent. O sigui, crec que és un equip que deixa jugar més, que defensa a una alçada doncs, segurament no tan considerable com ho fa el Nottingham Forest. I vaja, doncs, crec que... és que ho estava pensant ara, l'Udinese jo crec que és... un bon reflexe del futbol italià actual.
1: Sí.
2: És a dir, equip amb tres centrals, amb carrilers, sense jugadors que tingui una gran capacitat per regatejar, poc jugador italià, realment, i bé, una acumulació de davanters centres que un, la, o sigui, un juga a la seva posició i els altres dos doncs, juguen una mica enganxats a la banda sense... tenir una gran capacitat de desbordar ni d'anar a l'espai. És una mica la sensació que tinc amb els jugadors que té l'Udinese avui sobre la gespa. I bé, és un equip de mitja taula de la Sèrie A. O sigui, al cap i a la fi, doncs...
3: No li pots demanar, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I ja estem veient la majoria d'equips italians en competicions europees com els gestionen absolutament les últimes temporades.
3: Bueno, i a nivell nacional ja t'explico, no?
2: Bé, i sobretot jo crec que... Perquè realment, si... Bé,
1: compte que... Espera, que ara marcaran,
4: eh? Cap a Bayo, l'extrem dret.
2: No, impossible.
4: Molt passada, no? I on vas?
2: És que, o sigui,
3: és possible, diu.
2: Ballo que ha caigut a la dreta, o sigui, la seva posició és la de centre, com dèiem. Ballo, jo recordo haver-lo narrat a la Copa d'Àfrica perquè havia estat internacional amb Costa d'Ivori i ja em va semblar que era un jugador justet, la veritat. I ara ha tret una molt mala centrada. Però és el que dèiem. A veure, jo crec que el gran problema del futbol italià ara mateix, bé, n'hi ha molts, però si mirem a nivell de clubs, jo crec que és que hi ha equips grans que estan en hores molt baixes. O sigui, sí, que el Milan i la Juventus aquest any no s'hagin classificat per la Champions és duríssim. O sigui,
1: sí, sí.
2: Perquè el Milan és veritat que ha passat... O sigui, clar, si mires els últims 15 anys, hi ha hagut molts més anys que no han jugat la Champions que sí l'hagin disputat. Però la Juventus doncs, no és tan habitual que això passi i que quedin fora els dos. I que aquest espai doncs, l'ompli el Como o la Roma. Bé, la Roma al final sí que és un gran d'Itàlia, no? Almenys un equip històric que sempre està a les posicions altes, però el Como, a veure, és veritat que és un club que segurament estigui millor gestionat i amb un estil de joc, jo crec que més vigent,
3: més modern,
2: respecte,
3: no?
2: Sí, respecte al que és el futbol actualment del que mostren els clubs grans. Ara, realment és dur pel futbol italià que l'equip que té més lligues i que el seu equip que té més Champions no estigui cap dels dos a la propera Champions.
1: Sí, vaja, jo m'atreviria a la inversa. Jo crec que per una Champions que no hi hagi aquests equips també, doncs bé...
2: Jo crec que s'avalua una mica.
1: Per nom, no?
3: Sí,
1: vull dir, al final... uns quarts de final on hi hagi Milan i Juventus, ostres, sonen
3: també
1: molt bé.
3: També et dic
1: bé,
3: que a mi,
1: no?
3: em transmet més ganes de veure un partit al Como que al de Juventus.
1: Sí.
2: A dia d'avui, sí, està clar, per com juguen, sense dubte.
3: Em sembla més atractiu i el veuria abans, que, o del Milan, que, ostres...
1: Sí, no,
3: realment. Per afinitats i tal, a vegades sis partits i...
1: El 16 d'aquest segon partit, Udinese 0, Barça 0, i hi ha hagut la primera ronda extensa de canvis. Àlex, els tens?
0: Sí, 5 en total i el 5 al Barça. Han entrat al terreny de joc Héctor Ford, Alejandro Valde, primers minuts de la pretemporada pel lateral esquerre del Barça, Álvaro Cortés, Bisibu, que debuta amb la samarreta blaugrana, i Orian Goren. I s'han retirat Brian Fariñas, Hamza, Xavi Espar, Gerard Martín i Jordi Pasqué.
1: D'acord.
3: És el que dèiem, 60 minuts. Clavats, sí. Perquè han sortit el 15 segona.
1: Per tant, qui fa de nou...
0: De nou,
1: Àlex?
0: Kluivert i Bisibu a l'esquerra. La resta són canvis naturals. Lateral esquerra, central esquerra i Goren per Brian al mig del camp.
2: A veure què tal Shane Kluivert de nou, perquè realment no és una posició que... Jo almenys no li he vist ocupar-la. O sigui, jo l'havia vist a la Youth League jugar sobretot als extrems, però de nou no l'havia vist. I és un futbolista que bé, sobretot, a la Youth League jo crec que va destacar més la temporada passada ja més madur que no quan en tenia 17-18 anys, que bé, ell de fet era juvenil B, no era del juvenil A, i va ser un futbolista que sobretot doncs, amb aquestes edats li va costar una mica més, no? en aquest escenari.
1: Ara, avui que parlàvem del retorn al futur, tenim un nou... Tenim un Kluivert de nou al Barça, bro.
3: Sí. Bueno, mira, anava a fer un comentari que no faré.
1: Gairebé 30 anys després,
3: sí.
1: Tornem a tenir un Kluivert jugant de nou. Ai, compte!
4: A veure, la centra del segon pal, hi ha una caiguda, protegit bé aquí Héctor Ford, demanava a penal el futbolista de l'Udinese, no hi ha res, diu l'àrbitre, possessió pel Barça, la puja per la dreta, Héctor Ford.
3: Però molt diferents, no? Pare i fill, a nivell de tipus de davanter.
2: Sí, totalment. És que...
3: No, dic que a nivell de joc...
2: Sí,
3: sí, no,
2: sí. No
1: del tema transportiu ja dones per fet.
3: Sí,
1: no?
3: És que és el tema que no volia entrar.
2: No, a veure, Shane és un extrem, principalment.
3: Clar,
2: I en canvi, Patrick Kluivert era un davanter, jo crec que un davanter molt, molt modern per l'època, o diguem que una mica avançat al seu temps, però al final amb un físic diferent, amb una manera de jugar diferent a la del seu fill.
1: Primera intervenció de Bisigo, que han estat...
3: Poc afortunada.
1: Que han estat massa reixida, que diria aquell. Però hi ha una cosa que és veritat, que Bisigo és un extrem per l'esquerra, m'explico.
3: Sí, sí.
1: O sigui, ni Rafinha, ni Gordon, que potser són més d'anar per dins, tot i que Gordon sí que és capaç d'arribar a la línia de fons i treure una centrada.
3: Banda a banda, no?
1: Sí, però és un extrem d'aquells de desbordar i marxar. Per tant, jo tinc ganes de veure també com si pot canviar d'alguna manera també el Barça de Flick, perquè normalment no juga amb els dos extrems oberts, com ara està fent, fixeu-vos. Sí, sí. Està absolutament obert a l'esquerra.
3: Enganxats a la línia, sí.
1: No sé, Naveira, aquest jugador, quines referències entens a la Youth?
2: Realment és un futbolista, com t'ara?
4: A veure, la centrada de Deiem, no hi ha pogut arribar per poc, Ebrima Tunkara, la pilota encara és viva, la recull a la frontal Alejandro Balde, que vol encarar el seu defensor, la posa a dins de l'àrea cap a Visibu. L'acció individual era Ebrima Tunkara, continua Ebrima, la deixa a la frontal de nou cap a Orian Goren, a l'esquerra hi té el belga Jesse Visibu, que encararà el seu defensor, opta per jugar enrere cap a Orian Goren.
2: No, crec que Visibu, doncs, és una mica el que deies. O sigui, jo crec que és un futbolista que a ell el que li agrada és doncs, rebre a la banda, encarar, marxar. És un futbolista amb un físic vaja, amb unes cames, un canvi de ritme que li permet segurament doncs, fer grans jugades individuals, fins i tot quan agafa la pilota lluny de la porteria. I per tant, doncs, jo crec que a nivell de condicions és un futbolista molt interessant, però que, bé, amb la joventut que té i tenint en compte la pressió que suposa jugar al Barça, doncs veurem fins a quin punt és capaç de portar. I més tenint en compte que Rafinha i Gordon estan per davant seu, no? I que haurien de ser els dos jugadors que disputin més minuts, sense cap mena de dubte, a l'extrem esquerre.
1: Clar, jo el tema és que el veig un jugador que, sigui on sigui, ha de tenir minuts. Per tant, entenc que amb la competència que hi ha... O sigui, no el veig per com Vargi la temporada passada per escalfar banqueta una temporada.
3: I sortir dos minuts en un partit contra el Leganés, no? Uh-huh. Ostres, Getafe, el mento.
1: Jo crec que, no sé, per això un nano tan jove potser val més cedir-lo. No ho sé.
2: Possiblement,
1: o si no, que jugui al filial, però clar.
2: Ostres, però...
1: Ja ho sé, però...
2: Què va costar 10 quilos, no?
1: 8.
0: No? Sí. Sí, ara mateix l'opció de la sessió no es contempla. Entenc que al final hi ha pretemporada per endavant i veurem potser el rendiment en entrenaments, partits que resten, si es prenen alguna decisió. Però ara mateix és una decisió que no es contempla.
1: La idea és dinàmica de primer equip, no, Àlex?
0: Sí, sí. I veurem si en fitxa el filial per poder tenir minuts en cas que no pugui ser amb el primer equip amb el filial, però al moment la sessió no és una cosa que el club es plantegi.
1: Parlant, mira, a la que deia sessió, parlant de sortides de Caçador, de Roni, que no han viatjat, fins i tot de Jofre Torrents, què en podem dir, Àlex?
0: Mira, d'aquest últim de Jofre, que marxarà a l'Ajax i que viatjarà a Amsterdam en les properes hores per tancar el seu traspàs a l'equip de Mitchell i ser company de Ter Stegen. I en el cas de Caçador i Roni, és curiós perquè aquest matí tots dos han arribat a la ciutat esportiva amb la intenció de pujar-se l'avió que ha portat el Barça cap a Udine, però el club, a través de Hansi Flick, els ha fet saber que es quedaven aquí a Barcelona, que no volien arriscar-se a una possible lesió, tenint en compte que els dos estan a la rampa de sortida. Cap de les dues sortides serà imminent, però sí que és cert que, evidentment, és un missatge clar de Flick del club i en forma de pressió perquè busquin sortida, perquè no es compta amb ells.
1: Sí, no ha estat un missatge allò subliminal.
3: Subtil, no. La subtilesa no ha estat aquí.
1: No.
3: Però sí, bé. Clar, no hi ha lloc. Jo crec que és que en el cas de Roni, evidentment...
1: No.
3: Amb la gent que ha vingut i no tens... I Caçador, si arriba Rodri, encara menys opcions de les que tenia prèviament, clar.
1: Mm. Veus, jo, el cas que a mi em grinyola més de tot plegat és Jofre Torrents, que d'alguna manera, bé, se'l contemplava com una opció sòlida a ocupar aquest lateral esquerre, com a mínim està a la plantilla del primer equip, no dic que sigui titular, però...
3: De moment Cancelo encara no ha vingut. No. Ja sé que és una incorporació que en teoria ha de ser...
1: Sí.
3: Immediata, però sí, de moment no...
1: De moment ha tornat als entrenaments amb l'Al-Hilal. Àlex, no? Cancelo?
0: Sí. La idea del club compta amb ell. Veurem si... o de quina manera es pot desbloquejar. Està fixant-me, s'ha apropat, no sé si ho veieu per televisió, Hansi Flick, a parlar amb el tècnic de l'Udinese, amb Costa Runjaic.
1: No, un Joan Ensenyat.
0: Que no sé de què deuen estar parlant, però de fet encara segueixen parlant.
3: Sí, ara ho estem veient, sí.
0: És curiosa aquesta imatge, insisteixo, perquè s'està jugant al partit, alguna cosa li deu estar dient Hansi Flick, i pel que respecta...
1: Si vol pizza després.
3: Ja ha sobrat mitja pizza.
0: Que en tenen 8, van justets, eh? S'està queixant d'alguna cosa, Això segur, no sé si potser... Si veu excessiva duresa, ara es donen un copet tots dos, Però bé, aquesta imatge, sí, de fet, dir curiosa.
1: Hem vist targeta groga ara, en aquesta última acció.
3: Ebrima, no?
4: Ebrima Tunkara, sí, sí, targeta groga. La primera que va un futbolista del Barça en el partit d'avui per una falta sobre Gueye a l'esquerra de l'atac de l'Udinese.
1: Bé, ha arribat una mica tard. Deies, Àlex.
0: No, dèiem amb respecte a Cancelo que no han variat els plans del club i que la idea és seguir apostant per la incorporació de lateral portuguès.
4: A veure, Deiemi a la frontal acaba anant per terra, li han pres la pilota quan l'Alemanya es plantava a la mitja lluna.
1: Compte a l'altra banda.
4: A veure, la passada llarga, no hi ha pogut arribar a Gueye, ha tallat bé Héctor Fort i després Christensen entregant-la a Tech Chesney.
1: Com el 25 d'aquest segon partit, Udinese 0, Barça 0 i de l'11, vaja, dels que han començat el primer partit, queden, recordo, Christensen, Marc Bernal i Adeyemi. Cap més.
3: D'aquests probablement algun jugui a tot el partit, perquè...
1: Sí, veurem. Sí,
0: de moment estan escalfant, de fet, estan escalfant i sortiran ara els tres futbolistes de camp, que encara no hem tingut minuts, que són els dos cosins Fernández, Guia i Toni, i també Tomi Marquès, són els tres jugadors, i d'aquesta manera, excepte ja

0: el capità en aquest segon partit davant l'Udinese. També deixa el seu lloc al terreny de joc Adeyemi i Marc Bernal, i entren, com dèiem, els dos cosins Fernández, Guille i Toni, i també Tomi Marquès.
1: Per tant, aquí la gran pregunta és qui fa de central al costat de Cortés.
0: Tomi.
1: Tomi, eh? Mm.
0: Sí, que si no em falla la vista...
1: T'imagines que ara troba una altra central?
2: Sí, per casualitat, no?
0: A la dreta, que és ara qui té la pilota, i el braçalet de capità ara és per Alejandro Valde.
1: Sí, sí. Tom... Ara, és Tomi, eh? Sí, sí, sí, sí. I Héctor Fort continua. No ho dic perquè l'altre dia va jugar Héctor Fort.
2: Héctor Fort de central, sí.
1: De central.
0: Ara, de moment, estan situats a Tomi a la dreta al costat de Christensen, perdó, Álvaro Cortés, sí, i a la dreta Héctor Fort.
1: Sí, sí, sí, sí, clarament. Ara ho veiem, com dius, Àlex. I, per tant, al mig del camp queden amb Goren, amb Ebrima i amb Guille Fernández, eh?
0: Sí, Toni a la dreta, Bisibu a l'esquerra, i la referència continua sent Justin Kluivert.
1: Tornem a tenir un 11 de circumstàncies per aquests 17 minuts finals de partit, com va passar a Birmingham, però és veritat que aquella estona el Barça ho va acabar gestionant bé.
2: Sí, però el puzzle l'acaba encaixant, eh? Sí,
3: que s'abracin els 11, que junts no tornaran a jugar mai. perquè o sigui, 11...
1: Sí, sí, sí.
3: Que només veurem junts una vegada
2: una
3: a la
2: foto,
3: vida.
2: No?
3: Sí. Foto commemorativa, eh?
1: Sí, sí. Doncs a veure que si el Barça és capaç de marcar un gol, i si no, recordo, anirem a la tanda de penals per decidir qui s'emporta aquesta copa tan xula. No, estàvem amb el tema de lateral esquerre abans del canvi, dels canvis, amb Jofre Torrents, que a mi, per portar Cancelo, que sé que va donar un bon rendiment la temporada passada, i que Valde no ha estat fi, el que vulgueu, però ostres, Jofre, que era un jugador que tenia al seu voltant aquesta idea de que pot ser un jugador com a mínim
2: sí,
1: per estar a la plantilla.
2: Hi havia soroll, del bo.
1: Ostres, jo crec que no s'han donat prou oportunitats com per dir ja no serveix. O per prioritzar Cancelo en lloc d'ell. No sé, a vegades tinc la sensació que això de la Masia està molt bé i tots se n'omplen la boca, però quan hi ha diners per fitxar tu... vinga, Cancelo, vinga, saps? Vull dir, i deixem-nos estar d'històries. Sí. No sé.
0: Bé, és un perfil que agrada molt a Flick, també, Cancelo, per la polivalència. Un jugador que pot jugar a la dreta, sí, que pot jugar a l'esquerra, que en un moment donat pot jugar també a dalt, i per tant, ja sabeu que aquest tipus de futbolistes a Flick l'enamoren.
2: A més, la temporada passada va tenir oportunitat de posar Jofre Torrents alguns partits, quan Valde es lesiona, etc. I no...
3: Sí, no hi va comptar mai. Jo quan va començar la temporada passada i veient que l'havia utilitzat a la pretemporada, jo creia que Jofre Torrents, sí, doncs, escolta, seria un jugador més de la plantilla, doncs, no sé, jugador 19, 20, 21 a la plantilla, però que tindria algun minut. I no va ser així. Llavors, deu ser que Flick, doncs, el veu una mica massa verd per competir, sí, perquè si no, o això, o que hi ha hagut doncs, alguna cosa interna que no sabem.
1: Sí, una dinàmica d'entrenaments, molt... no? Perquè com que s'ha de primer equip, sí, sempre s'entrena.
3: Sí, sí, però vaja, això ja és molt especular i jo no en tinc constància
1: no,
3: res.
1: No, o sigui, no, al final... però dic que potser els entrenaments no l'ha acabat de convèncer.
3: Sí, sí, sí.
2: No, que és evident, perquè a més Flick, quan algú no el convenç, és com bastant clar, eh?
4: Sí que és veritat que en la segona part de la temporada Jofre Torrents se la passa lesionat. Ell comença en dinàmica del primer equip la temporada passada, debutant la primera jornada, després perd protagonisme, però, insisteixo, la segona meitat, de fet, no juga ni amb el Barça Atlètic per culpa d'una lesió.
1: Però si fos perquè recuperi el ritme competitiu, el cedeixes, no te'l vens. Jo del que em queixo és això.
2: Si te'l vens és que no... no.
1: Clar, si te'l vens és que ja...
2: tu creus que no té...
1: És que ja no hi creus, pràcticament, no?
2: Això és evident.
1: I, ostres, jo crec que és això. O realment, quan ha estat en dinàmica del primer equip, no l'ha convençut, o... Jo ho veig una mica precipitat. Digues, Àlex.
0: No, que el Barça es guardarà, la idea és guardar-se una opció de recompra.
1: Sí, sí, sí. Bé, com a mínim no ho perds del tot.
2: Amb Casadó passa una mica el mateix. Va confiar al principi.
1: Sí.
2: Després va haver una època en la que va deixar de jugar i ja no va tornar a recuperar aquella...
1: No. Compte que arriba l'Udinese.
4: A veure, l'acció de Bertola per la dreta, posava la centrada, la rebutjava Héctor Fort, continuen atacant, aquí era Arizala, la conducció es va tancant, es queda sense angle, aconsegueix posar la centrada, s'alça Chesney, semblava que se li escapava la pilota, però ha pogut agafar-la en dos temps, Tech Chesney.

0: 31 i mig, pràcticament 32 de partit. Udinese 0, Barça 0.
1: Un gol en dos partits. De moment, bueno,
2: sabeu que podem votar el millor jugador del torneig?
1: Home, què dius ara?
2: Sí, sí,
1: home,
2: sí.
1: Mundial.
2: Tenim un codi QR i de fet estic pensant que si la cosa arriba a penals, el meu vot, el vot de RAC1, sí, va...
1: Perquè
2: va...
1: vols consensuar, eh?
3: No, no.
2: A veure... crec que ara decidiré jo, però...
3: Ara, clar que sí.
2: Sóc un tio amb personalitat.
3: No consensuï res, aquí.
1: No, jo pensava que ho volies fer allò, consensuar. No,
4: la democràcia està sobrevalorada, Àlex.
2: Però, perquè veieu el meu raonament. El meu raonament és que en el primer partit ha fet una intervenció bona, que ha estat bé.
1: Estem parlant de Chesney,
2: de Chesney, que, per tant, si el Barça guanyés en penals, en cas que s'arribés a penals, intueixo que alguna intervenció faria i que, per tant, doncs, que el premi o la votació, el vot de RAC1 aniria per a Chesney.
1: Perquè pots votar un cop així acabat? Pregunto.
2: Sí.
1: Sí. Això està molt bé.
2: No sé. He intentat votar fa una estona i, evidentment, està obert. No sé. No ho poso aquí,
3: És el nostre suport, Pinta?
0: A veure si fa restart.
2: Doncs, si hi ha penals, voto a Chesney directament.
1: Sí.
2: Directament, ja està, tu. Sí. Ens cau
1: és
2: bé.
1: És que, a veure, realment, de la resta... No. És que... Sí, si no, potser seria Espart, eh?
3: Per mi, a mi de la primera part,
2: a mi m'ha agradat també, Xavi Espart.
1: Sí, és que la resta, de moment... Ebrí m'ha deixat tres detallats, però sense transcendència.
2: Del primer partit, de l'Udinese Nottingham Forest, Zaniolo, aquell futbolista que va estar un munt d'anys a la Roma i que el Jaume el coneixerà, és irregular d'una manera... increïble.
4: És que va tenir dues lesions greus en el seu moment i després va prendre una decisió a la seva carrera que no va ser la millor, que va ser marxar al Galatasaray, on, a més, tampoc van confiar en ell tant com s'esperava pel seu perfil i pel seu nivell.
2: Però tirarem...
1: No, votaràs un jugador.
2: Votarem algú al Barça.
3: Tec. Estem a favor.
2: Us ha agradat, eh?
1: Sí, home, sí.
2: Tec, val.
1: Sí. A no ser que ara passi alguna cosa en aquests 10 minuts, que hi hagi algun jugador de camp que faci virgueries, però ja no fa l'efecte que hagi de ser així. De fet, ara mateix fa una pinta a penals, això.
3: Sí, ara...
1: Que espanta. T'anava preguntant, a veure si tens alguna teoria sobre per què jugadors... que no estan allò amb passada la trentena i ja tirant més cap a la jubilació, van a Turquia. O sigui, és només per pasta? O hi ha alguna...
4: Jo crec que és fonamentalment per això, sí.
1: No hi ha res més,
4: Valda. O sigui, jo crec que és una lliga que t'ofereix una quantitat de diners important i que jo crec que estàs en un nivell futbolístic que sense ser el de les cinc grans lligues europees, doncs és prou alt com perquè tu puguis... seguir competint dins d'un entorn d'un cert nivell. Ara, és cert que és una lliga... Bé, i després també, a veure, és una lliga que té l'atractiu de les aficions, també. Clar, de que són molt intenses, de que realment, doncs... Jo crec que tu arribes allà i no pots... O vaja, en teoria no hauries de poder una mica jugar amb predisposició de dir, bé, aquí estic de vacances, perquè són aficions, sobretot si te'n vas als grans d'Istanbul, que apreten molt.
3: No, i jugant Champions, no?
4: Sí, clar. I de fet, crec que... D'això vaig veure un vídeo fa un temps, que crec que, sobretot el que ha ajudat els grans de Turquia a recuperar molt de poder adquisitiu, és que, clar, com que s'ha apreciat molt en els últims anys la moneda turca, també s'han apreciat molt els deutes que tenien. Ah. I llavors, doncs, això ha permès que estiguin en una situació que els permet, atacar fitxatges que fins fa 3-4 anys no podien. Perquè, clar, o sigui, pensar en que el Galatasaray pugui fitxar Osimhen, o que li pugui pagar 9 milions d'euros a l'any a l'Heroi Sané. Això abans era impossible, fins fa algunes temporades, i ara doncs la situació és diferent. Per exemple, el Fenerbahçe acaba de fitxar Mason Greenwood, que tot i saber el perfil que és i els problemes judicials que ha tingut, doncs és un futbolista que per nivell futbolístic hagués pogut continuar la superelit sense cap tipus de problema. Moviments així, no?
3: Istanbul és una...
4: I a sobre, efectivament, és que a sobre, si fitxes per un equip d'Istanbul, que a sobre te'n vas a una ciutat...
3: No te'n vas a Aràbia Saudita, que estàs
4: correcte.
3: Un lloc com molt tancat. No, Istanbul és una ciutat espectacular.
4: Sí, totalment. Sí.
1: Això és veritat. Compte l'Udinese?
0: A veure, la passada llarga apareix Tech Chesney, probablement el millor jugador del partit, segons RAC1.
5: Sí. No.
3: Segons Àlex Pintanet.
2: Ara.
5: Sí, sí. No, o sigui, si no ha volgut consensuar, ara hem de dir segons Àlex Pintanet.
3: Exacte.
5: No segons RAC1.
2: Nosaltres... Però us agrada la meva tria, eh?
1: Sí, tots et donem suport.
3: Però t'abandonem a la primera que puguem, eh? O sigui, com has pogut comprovar...
1: Sí. Quan faci un gol a l'escaire i sigo...
2: Baixeu del vaixell.
1: Sortim, però
3: la primera. Com a bones rates, et deixarem...
2: Gràcies.
1: Ja sabeu que CaixaBank donen suport al talent, a l'esforç i a la superació. Per això CaixaBank estan amb l'esport, sempre.
3: Tant.
1: Per cert, em quedava pendent de Jofre Torrent, sabia que tenia alguna cosa pendent. Els partits que va jugar la temporada passada, com deia en Bonastre, jornada 1, 22 minuts al camp del Mallorca, sempre suplent, eh?
3: Sí.
1: 16 minuts a la jornada 4, Barça 6, València 0, i 9 minuts a la jornada 15, Betis 3, Barça 5. I l'única titularitat als setzents de final de la Copa, Guadalajara 0, Barça 2. Juga 62 minuts i el canvia. I aquí entenc que ja estem... Això és el 16 de desembre, i llavors, com dèieu, arriba la lesió que l'afecta la segona meitat de la temporada i ja no...
3: Però sí, ja que, no sí que recordo que hi havia hype.
1: Sí,
3: en el sentit de que, ostres, a punta maneres, pot ser... I es va desinflar molt la cosa perquè no va tenir l'oportunitat de...
1: És que a més,
3: no?
1: És en una posició que m'emprenya... Espera, que hi ha un jugador estès a terra, Àlex? Podrà continuar?
2: Sí, un futbolista del Nottingham, de l'Udinese, Idrissa Gueye, amb un cop amb Tomi Marquès. S'ha empipat el tècnic de l'Udinese per aquesta acció, però ja s'ha recuperat el futbolista del conjunt italià.
1: Bueno, és una topada fortuïta, ara veiem la repetició.
0: Però, bé.
1: No? Vull dir, no... No hi veig cap intenció de Marquès. Doncs això, em queda la idea amb els laterals esquerres que surten del planter, que jo crec que en surten de bons, que, no, mira, Cucurella,
3: sí, és la casa més clara.
1: Però jo crec Grimaldo. Ostres, és que hi ha hagut oportunitats per fer triomfar nanos del planter lateral esquerre, que em sembla una posició, vaja, que jo crec que és aprofitable pel planter. O sigui, no estem parlant del nou, del mitja punta, del crac, hòstia.
3: No, i casos que s'han contrastat fora, quan han sortit, i que han estat internacionals.
1: No sé.
3: Sí, és
1: com si hi hagués poca paciència, no sé, deu ser casualitat, perquè en altres posicions no ha estat així. És veritat que hi havia Jordi Alba, però ara, vull dir, tampoc tens allò algú tan indiscutible com per dir, home, doncs...
3: No, i Valdé ha anat de més a menys.
1: O sigui, Valdé ha arribat a sonar, Àlex, no fins i tot, que si arriba una bona oferta... Compte, no?
2: Podria saltar, sí, tot i que ell sempre ha deixat molt clar que el seu desig és el de continuar aquí.
3: Avui l'estic veient bé, per exemple.
1: Sí, ara l'hem vist fer una bona...
3: Sí, ha fet un parell de jugades de conducció.
1: Una bona acció.
4: La jugada que acaba de fer és... Jo crec que la seva jugada... la seva jugada habitual... I a més és que és un futbolista que crec que en moments on el rival et ve a pressionar dalt, doncs aquesta conducció per sortir de la pressió sempre és un recurs que el Barça de Flick ha utilitzat. Però és cert que... A veure, que Valde, doncs, el que sempre se li demana, no?, és millorar la seva presa de decisions en els últims metres, i en aquest sentit és un jugador que no ha crescut tant en això des que va debutar.
1: No. És més, quan hi ha jugat Gerard Martín, a l'hora de prendre decisions de la centrada, d'on centrar fins i tot, jo l'he vist... Compte!
0: A veure, l'acció per l'esquerra és de Gueye.
3: Pinta bé.
2: Acabo de votar.
3: Tu sí que saps.
0: La rematada de Gueye quan entrava dins de l'àrea, aguantat bé la posició aquí Chesney, desviant la pilota a corna, servei de cantonada per l'Udinese.
2: S'ha enviat la vostra resposta, em diuen. Per tant...
0: Bé.
4: La teva. No, la vostra.
2: Això és el que posa aquí.
3: Ara que l'ha aturat, és nostra. Però quan faci la cagada...
4: Correcte.
2: La cagada, val.
4: Sí.
1: Molt d'aquí Cortés, per cert, eh?
4: Sí, perquè és el que...
3: Cortés, a mi em sembla jugador...
1: Ha aguantat bé físicament.
4: Ha aguantat molt bé la cursa.
1: I ha enviat a córner, finalment. Sí. Jo crec que la toca a ell. Compte el córner, Pau.
0: A veure, a l'esquerra de l'atac de l'Udinese, la penja dins de l'àrea, directament al segon pal.
1: Ui!
0: Ai.
2: Morta, com riu el broc, eh? Com riu el broc.
3: Que l'he vist.
0: Toni Fernández a córner. Era Buxa qui provava la rematada.
3: Era en panteta, no?
0: Sí.
1: A veure, un altre córner pels italians que intenten guanyar el trofeu de casa.
0: La pantina, de fet, Cortés.
4: Sí, una altra bona acció.
0: I tornarà des de la cantonada l'Udinese. A veure, la torna a penjar de nou. Chesney amb la mà dreta, desviant aquesta pilota perquè corri Visibu, que a més provoca un servei de banda favorable al Barça.
3: Votant amb criteri.
1: Sí. A 3 minuts de la tanda de penals.
2: Farà un canvi l'Udinese.
1: Ara?
2: Sí, entenc que pels penals.
1: Ben vist.
2: Entrarà amb el dorsal 29 Abdoulaye Camara.
1: Doncs m'imagino que serà un dels xutadors, efectivament. Sí. Perquè no hi ha cap tocat. Almenys que
5: clar, abans mirava estadístiques de l'Udinese l'última temporada i és l'únic equip de la Sèrie A que va marcar tots els penals que va xutar durant el curs passat. Va xutar 5 al llarg de la temporada de Lliga sencera i va marcar el 5.
2: Que seran els primers minuts, per cert, de Camara en aquest triangular perquè no ha jugat en el duel davant del Nottingham Forest.
1: Bé, esperem que surti per fallar el penal de
3: Sí, és que ara t'anava a dir, té tota la pinta de que el falli.
0: És el que pararà Chesney. Sí.
1: Home.
2: Ara, bonestra, ara.
1: Per cert, a punt d'acabar aquest triangular, la segona cita del Barça aquesta pretemporada, amb el Barça en xancletes a RAC1, tenim ja la tercera confirmada, Àlex.
2: Sí, serà diumenge vinent, d'aquí una setmana, a Suïssa, davant el Basilea, a Sant Jacobs Park, que és aquell partit que s'havia de jugar, recordareu, el cap de setmana a Tànger, que finalment es va suspendre per la crisi migratòria a Ceuta i Melilla, i el Barça doncs, ha trobat aquest destí, Suïssa, al Basilea, diumenge vinent a 4:45 de la tarda.
1: A mi em va perfecte que hagis estat finalment diumenge i no dissabte. Sí,
3: sí, eh?
1: Sí, perquè diumenge ja treballava igualment.
3: I l'hora és bona, eh?
1: Sí, dos
3: quarts.
1: Sí, poc habitual les xancletes, també us ho dic,
3: sí,
1: eh?
3: No, és... Va, al Japó no vam tenir alguna... Quan vam... No.
1: Era més al migdia, no?
3: Migdia,
5: sí, sí, per la diferència horària.
2: Sí, al migdia.
1: Sí, i als Estats Units...
3: No,
1: era... Bé, de fet, putem perquè no hi tornin,
3: no,
1: als Estats Units.
3: No, era a les 4, però de la matinada.
0: I aquelles tempestes.
5: No, és que el que està fent el Barça se sent de veritat com una pretemporada.
1: Sí,
5: o sigui,
1: sí.
5: A Anglaterra, un triangular, que també fa molt de pretemporada... Partit a Suïssa,
0: A veure que
3: Mister Random
5: amb el fresquet, que segurament farà Basilea.
1: Sí que... Rakitic segurament estarà veient el partit, no? Exjugador de Basilea.
5: I tant, sí.
1: Compte l'Udinese, que no vol penals.
0: Compte la centrada. Ai. Un pal a rematada de Caballo i el gol.
5: Ai, Chesney.
0: La centrada des de l'esquerra, el segon pal... Picadeta de Bayo per fer l'1-0, que ara mateix evitaria els penals i donaria a l'Udinese aquest títol de pretemporada, a punt d'arribar al 45, ha marcat Bacon Bayo. Doncs aquí ha pogut superar Chesney.
1: Sí, sí. És un contra un. Jo crec que pot fer molt poca cosa. Sí, han enganxat el Barça amb els pixats al ventre.
3: És la jugada sempre, eh?
5: Sí.
0: A l'inici de la jugada hi ha un mal rebuig de Tommy Marquès, que no pot rebutjar bé, li cau l'esfèrica a l'esquerra a Gueye i la deixa molt bé una mica més enllà del punt de penal perquè hi arribi Bayo i remati a plaer.
1: Ai, eufòria local, Àlex!
2: Sí, eufòria local, ho ha celebrat l'afició de l'Udinese, que ara canta i celebra aquesta victòria. Quedaran 2 minuts, que és el que ha afegit l'àrbitre, i també aprofita aquest temps el conjunt italià per realitzar el canvi. Entra, com dèiem, Camara, es retira Zàrrega.
1: Doncs el canvi que fa l'Udinese, per tant, això també s'ha d'afegir. Entenc que anirem fins al 47 i mig. 2 minuts que ens queda per obrir una Estrella d'Am i anar a la tanda de penals.
3: Obre.
1: Per tant, aquest temps, Estrella d'Am...
3: T'obre-la igual. Sí.
1: Obre-la.
3: Sí.
1: Dani, obre-la.
3: T'obre-la, perquè mai se sap.
1: Per cert, que no ho he dit en tota la tarda, amb en Dani Manzaneri i la Paula Durante, avui tocant els botons. En aquest superdissabte esportiu que hem començat a 7:15. Recordeu, amb el COP23 Espanyol 1, hem seguit també de cua d'ull al Ferencváros 1, Madrid 2, hem estat pendents del Nàstic de Tarragona 1, Girona 1, i ara el triangular del Barça, que és a punt d'acabar amb derrota blaugrana a Udine. A veure, Pau!
0: A veure, la possessió blaugrana, Tommy Marquès jugant a la dreta, cap a Héctor Fora, aixeca el cap al lateral barceloní, la deixa a la dreta, Brima Tunkara, veurem què pot fer en l'acció individual, s'associa bé amb Héctor Fort, bona maniobra aquí del futbolista blaugrana, posava la centrada, acaba rebutjant la defensa italiana, servirà davant del Barça a la dreta del seu atac.
1: Queda un minutet, tot i que va mirant el rellotge a l'àrbitre.
0: Servei de banda ràpid que executa el Barça, Tommy Marquès cap a Álvaro Cortés, aquest al mig del camp amb... Jugant la combinació aquí al Barça, Cortés de nou, bona maniobra aquí cap a Toni Fernández, continua a Visivo, posa el xut, la centrada xut, molt desviada aquí de l'Internacional amb les categories inferiors de Bèlgica, marxa fora, no ha pogut rematar bé aquí Visivo.
1: Una mica lleig Valde aixecant els braços demanant-li aquesta pilota, el nano que acaba de debutar fa 20 minuts al primer equip del Barça.
3: Cada vegada no era mala idea, el que passa que no l'ha agafat bé, no?
1: Sí, l'estava doblant, Valde, i...
3: Cara de fric no era especialment...
1: No.
5: Però porta tot el triangular a la mateixa cara, em fa l'efecte.
3: Estàs pensant en la pizza.
5: Sí, jo crec que sí. Ell i els jugadors.
1: A veure, que això és a punt d'acabar.
0: A veure, el desplaçament al llarg d'Héctor Fort perquè corri per la dreta Toni Fernández. No hi ha pogut arribar. Servei de banda per l'Udinese. Servirà a Arizala.
1: Això està acabat, eh?
3: Sí. Mm.
1: Per tant, aquesta primera edició del torneig a Udine serà per l'equip local. Veurem si té continuïtat i si el Barça torna a anar-hi.
5: Primer cop que l'Udine li guanyarà al Barça, estava mirant el precedent del 2006, que va ser un 0-2, amb gols d'Ezquerro i Iniesta.
3: Atenció,
5: en aquell partit de Champions de l'edició que el Barça va guanyar a París a la final.
0: I l'altre també el va guanyar, perquè va ser...
5: Sí, 4-1. 4-1 la tornada, sí.
0: I ara sí, acaba aquest partit a Udine. Ha perdut el Barça amb aquest gol in extremis de l'equip anfitrió. L'Udinese, gol de Bayo. El Barça que s'acomiada d'aquest triangular amb derrota. Ha guanyat en el primer del contra el Nottingham des del punt de penal gràcies a la diana de Rafinha. Ara ha perdut a... Li han pagat amb la mateixa medicina, amb un gol in extremis, tot i que no ha sigut de penal. Ha perdut el Barça a Udine, Udinese 1, Barça 0.
1: La Fiulia Venezia, Júlia Capes per l'equip local, Àlex.
2: Sí, per l'Udinese, xerren amistosament els dos tècnics, Hansi Flick i Costa Runja, que els futbolistes del Barça que també saluden els del Udinese, i m'he fixat amb el detall de Rafinha, que per cert, amb xancletes, ha aprofitat també per...
3: Manatge.
2: Sí, per parlar també amb alguns dels futbolistes del Barça, amb Gerard Martín, que han participat en aquest segon partit davant del conjunt local.
1: Perfecte, doncs ara hi haurà lliurament de trofeu, entenc que només per l'Udinese, el guanyador d'aquesta Copa, i ens queda ja, bàsicament, a escoltar si hi ha algun jugador que té TV3 i en el flash, si n'hi ha, insisteixo, i després ja escoltar Hansi Flick, que ho farem en temps de tu diràs bonastre, que si no començaràs a 12:15.
5: El que vostè digui.
1: Sí, home, sí. Fem una primera pausa i comentem què ens deixa aquest triangular, que el Barça finalment ha acabat en segona posició.
6: RAC 1.
7: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: Què us poso?
9: Per mi una estrella.
8: I per tu?
10: Jo també una estrella.
9: Ara estem d'acord.
10: Estem d'acord?
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així.
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Tu no ets només una pòlissa. Ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
17: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 11 i 10 minuts de la nit. De seguida començarà el Tu Tires amb en Pau Bonastre fins a la una de la matinada. Tinc l'Àlex encara a la zona alta a Udine. Torna a actuar el violinista, em deies, per línia interna, Àlex.
2: Sí, sí, l'amic de, del Brot, Pier Paolo Foti, sí, sí, que actua abans d'aquesta cerimònia d'entrega, d'aquesta copa que rebrà l'Udinese. De fet, estan preparant ara mateix l'escenari on se li entregarà la copa. Això té pinta que anirà per llarg.
1: Poquer de facturació, eh?
3: Sí, sí.
2: Sí, sí.
3: És com un concert, quasi. Va sumant.
2: És increïble. I els jugadors del Barça que estan al, al camp, també Hansi Flick, i val, aprofita, això sí, Pepe Conde per dirigir un petit entrenament amb alguns dels jugadors que han tingut menys minuts. El cas de Balde, veig Tomi Marquès, Guille i Toni Fernández, doncs, que aprofiten doncs, per exprema una mica més per exigir-se una mica més després de, del partit d'avui.
1: Perfecte, doncs com que imagino que tens certa pressa per anar cap a la zona de premsa i intentar fer arribar el so de Hansi Flick quan acabi tota aquesta cerimònia, Àlex, si et sembla ja et deixo baixar cap als budells d'aquest estadi a Udine i si queda alguna cosa de catering, doncs bon profit, val?
2: Molt perfecte, merci, que vagi bé.
1: Un plaer, moltes gràcies, l'Àlex Pintarell.
2: Adéu, bona nit.
1: De seguida també el Tu Diràs amb les veus de Hansi Flick i si hi ha algun jugador que parli a la zona mixta. Nosaltres estem pendents si TV3 fa alguna entrevista en calent com va fer l'altre dia en el flash després del partit a Birmingham. Mm. A veure, Broc, amb què ens quedem d'aquest triangular d'avui? No, no, no hi ha massa conclusions avui.
3: Avui poca cosa, molt fluixet. No sé si és un tema de desgana, un tema físic, que potser tornes d'aquesta setmana, van tornar a Barcelona, han tornat als entrenaments i tornar a la dinàmica d'un partit que a més et motiva, diguéssim, que poc. No sé si al final hi ha un punt de desgana i de cansament lògic en aquesta etapa, no? Futbolísticament, molt poca cosa. Ho hem dit, Xavi Espart crec que és dels jugadors més destacats perquè, com a mínim, tens la sensació de que Koundé té una alternativa. No sé si allò titular, però que sí que té una alternativa. Mm-hmm. Hi ha un jugador del planter que pinta molt bé. I dels nous, diguéssim que poca cosa han demostrat avui. I celebrar una mica, sí, això sí, a Fermín i Rafinha, que ja torna a la dinàmica d'equip, sí, que han jugat 45 minuts i que com a mínim ja estan, com sembla, com per començar a participar activament, no?, en l'equip. De la resta, no, jo no destacaria res més.
1: No, i a nivell col·lectiu, Naveiras, que tampoc hem vist, no, a nivell de... El Barça, sobretot el primer partit, jo l'he vist molt a prop de la seva àrea, i el segon sí, perquè l'Udinese li ha permès jugar més amb les línies més avançades, diguéssim, sí, però és que no ha creat perill.
4: No, i realment, doncs, no, crec que hem vist un equip poc Barça, no?, o poc Barça de Flick, en el sentit de que no s'ha vist l'equip gaire agressiu, no s'ha vist l'equip recuperant pilotes amunt. I després, una mica pel que fa a la gestió de pilota, doncs també ha costat, no? Vaja, crec que ha tingut les coses dolentes d'un partit de pretemporada i que és normal veure-les, però crec que ha tingut poques coses bones. Jo crec que tampoc ens hem de tornar bojos, o sigui, al final és una alineació, vaja, és un plantejament avui del Barça on falten doncs, la majoria dels, o gran part dels seus futbolistes més importants, i al final doncs, és difícil treure grans conclusions. És veritat que en el segon partit, que l'hem pogut veure, doncs, Abrim Atuncar ha tingut algun detallet, que Xavi Espar ens ha agradat, que
1: Cortés també, no?
4: Cortés, bé, sí, Cortés, és veritat, amb accions defensives de bon nivell.
1: En el gol no tinc la impressió que sigui massa culpa seva.
4: No, i vaja, Chesney ens estava agradant fins al gol rebut, però bé, és veritat, jo crec que ara fora de conyes, jo crec que en aquesta definició ho fa molt bé Bayo, eh? O sigui, abans jo l'havia criticat, però és veritat que aquí ho fa molt bé. I sí, crec que no deixa moltes coses aquest triangular. Veurem si ja la setmana que ve,
5: contra el Basilea, doncs veiem una cosa una mica més de, amb cara i ulls.
1: Clar, que ara pensava que Gordon i Koundé arriben dilluns, dos dies abans que els internacionals espanyols, per tant, aquests... Jo crec que sí, cada una estoneta...
3: Sí, podrien jugar...
1: Mínim, l'amic Antonio, a veure si el veiem debutar a Basilea, o mitjoreta, potser.
3: Sí, o mitjoreta.
1: No? Allò... Clar, els internacionals, els 8 internacionals espanyols, o 9, s'incorporen, per Rodri,
3: sí, sí.
1: Dic, si s'incorporen dimecres.
3: Que Ferran Torres potser no, no?
1: Bé, o potser 8. Clar, clar. O potser 7.
3: Clar, és que això... Sí, sí, ara jo mateix, aquesta setmana passaran cosetes.
1: S'incorporen els internacionals espanyols, deixem-ho així. Veurem si tindran minuts a Basilea, perquè són molt pocs dies d'entrenaments, de dimecres a dissabte.
3: De cara al Gamper, potser. No?
1: O potser de cara al Gamper,
3: sí, que
1: més...
3: seria sí, el més normal.
5: Ah, i que, escolta, al final, el Gamper doncs, sempre està bé, no?, que la primera presentació en societat...
1: Que s'estreni la mitja mal, el Gamper, aquesta temporada, jo crec que
5: està bé. Sempre està bé.
1: En fi, Naveira, moltes gràcies. Fins
5: gràcies,
1: la propera.
5: Gràcies a tu.
1: David, que vagi bé.
3: Gràcies.
1: Fins la pròxima. Bé. Un quart de 12, 4 anuncis i el... tu diràs amb en Pau Bonestre. No marxeu. Fins ara.
18: RAC
19: 1. No és tan sols aconseguir podis. És superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport. Sempre. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres.
20: Ei, perdona, una estrella.
21: Ei, una estrella.
20: Perdona, una estrella.
21: Una estrella.
20: Què, un crit valent?
21: Vinga, tots units fent força.
20: Una estrella!
21: De seguida.
22: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
24: Perfecte, aquí el tens.
23: Ja?
24: Ja.
23: Sí?
24: És així.
23: De debò?
24: I tant, de debò.
25: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
26: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
27: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
28: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
29: El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: El Barça en xancletes ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: RAC 1.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, 20 minuts per sobre de les 11 de la nit. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dissabte 8 d'agost. Continua el superdissabte de futbol i d'esports aquí a RAC1. Ens hi hem posat a 6:45 de la tarda amb el Coventry City espanyol. Hem passat després al Barça en xancletes amb el triangular entre Barça, Nottingham Forest i Udinese. Hem tingut un ull posat també al Nàstic Girona i ara és moment de continuar pentinant l'actualitat esportiva fins a la 1 de la matinada. Per tant, si ens hi voleu acompanyar, aquí serem, perquè tenim moltes coses a comentar d'aquestes últimes hores, començant pel triangular del Barça a Udine, que hem viscut aquí a RAC1, un primer partit de 45 minuts que el Barça ha guanyat 1-0 contra el Nottingham amb gol de Rafinha. I el segon partit, el Barça, que ha perdut també per la mínima amb un gol in extremis del conjunt italià, Udinese 1, Barça 0. Tot plegat mentre, lògicament, estem molt pendents del mercat de fitxatges blaugrana, un mercat que té dies desèrtics i dies frenètics. Ja ens hi estem acostumant i des de dijous que en tenim un exemple clar amb la decisió de Rodri de fitxar pel Barça. Primer, l'acord entre club i jugador, després i finalment l'entesa entre City i Barça que s'ha d'acabar de segellar en les pròximes hores. I el que s'espera que sigui oficial ben aviat és la sortida de Ronald Araujo, que avui ja no ha viatjat a Itàlia. Es preveu que demà es desplaci a Liverpool, on recordem jugarà cedit la temporada vinent. Tampoc han viatjat avui amb l'equip Marc Asdedó ni Roni Bardaggi. L'altre nom propi de les últimes hores, també en el capítol de sortides, és el de Ferran Torres. Diverses informacions apunten que cada cop està més a prop del París Saint-Germain. D'aquest triangular del Barça a Udine estem molt pendents de les reaccions que hi pugui haver després dels dos partits. De fet, estem a l'espera que comparegui en roda de premsa a Hansi Flick i també algun futbolista de la plantilla blaugrana. Tenim l'Àlex Pintanel, que diria que encara volta per aquí. Hola, Àlex, què tal? Bona nit. No el tenim encara. Ara mirarem de confirmar la connexió amb l'Àlex Pintanel, que ha entrat, s'ha endinsat en els budells de l'estadi d'Udine. Amb ell hem viscut aquest triangular, ell visquent-ho des de primera línia. Ara sí, hola, Àlex.
2: Què tal, Pau? Bona nit.
1: Ets per aquí. Dic, estem a l'espera que aparegui Flick i també algun futbolista. No sé sí. Primer qui serà què.
2: En principi, primer Hansi Flick, i ens han dit que no trigarà a comparèixer aquí a la sala de premsa del Friuli Stadium, i de futbolistes està previst que parli Fermín López, un dels jugadors que avui ha disputat els primers minuts d'aquesta pretemporada després d'haver-se recuperat de la lesió que el va apartar del Mundial.
1: Doncs estarem molt pendents amb l'Àlex Pintanel, que et per aquí pinta, i de seguida anem amb tu quan ens demanis pas en protagonista de tot el que ha anat passant en el triangular i en les últimes hores en l'actualitat blaugrana. En parlarem amb la tertúlia, amb l'Àngel Pérez i el Francesc Latorre, també amb el Jaume Molló, que encara corre per aquí, li han donat que es quedi una estona després del Barça en xancletes. Tot plegat en un dia en què ha mort Jorge Messi, pare i representant de Leo Messi, ha sigut aquesta passada matinada en un centre hospitalari a Rosario. Tenia 68 anys i feia un temps que estava malalt. El món del futbol ha traslladat el condol al futbolista argentí i a tota la família. Ho ha fet, per exemple, el Barça amb un comunicat en què ha expressat el sincer condol en nom de tot el barcelonisme a Messi i a la seva família. Diu el comunicat: el Futbol Club Barcelona agraeix el compromís de Jorge Messi amb el nostre club per confiar-hi els inicis i els anys de màxima esplendor de la carrera futbolística del seu fill Leo. Descansi en pau, conclou aquest comunicat.
3: Subvistir a Busquets és que algo quasi impossible, no? Crec que
1: s'ha colat un document.

0: Hansi Flick, que és a punt de comparèixer des de la sala de premsa de l'estadi d'Udine. Ara comprovarem si ens arriba el so en condicions. En qualsevol cas, molt pendents avui en un dia en què també ha jugat l'Espanyol, l'últim partit de pretemporada a Anglaterra. Ha perdut 3-1 contra el Coventry City, l'últim test abans de debutar a la Lliga diumenge vinent. El club blanc i blau ha homenatjat avui, per cert, a Danny Harke, avui que fa 17 anys de la mort del capità. La porta 21 ha estat oberta als aficionats tot el matí, s'hi han fet ofrenes florals i un minut de silenci. També ha tingut l'últim amistós al Girona a Tarragona contra el Nàstic 1-1. I fora del futbol, Jorge Martín ha guanyat l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Àlex Márquez ha estat setè i Marc Márquez novè. El campió cerverí sortirà demà sisè a la cursa llarga. Després, al final del Tu diràs, en parlarem amb el Quim Salvador, però ara és moment d'analitzar tot el que està passant en les últimes hores al Barça, i per fer-ho tenim aquí a la taula el Francesc Latorre. Hola, Francesc, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit, Pau, encantat.
0: Ara pujarà l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo, que està acabant de tancar l'edició del diari, també amb el Jaume Molló. Hola, Jaume.
2: Hola.
0: Estic encantat, de continuar aquí.
2: Sí, home, i tant. Vaja.
0: Tenim Hansi Flick, em diuen, per línia interna. Doncs a veure si podem escoltar les declaracions de l'entrenador alemany. Encara no, encara no. Quan tinguem Flick, mirarem d'escoltar-lo des de la sala de premsa d'Udine, el tècnic alemany, després d'aquests dos primers partits en el triangular. Insistim, el Barça, que ha guanyat el primer contra el Nottingham Forest, equip de la Premier, però ha perdut el segon contra l'Udinese per 1-0, equip de la Sèrie A italiana. Un triangular que és veritat que poques conclusions pot deixar, perquè encara hem vist molts futbolistes joves, moltes rotacions, tot i que sí que és veritat que el primer 11, a diferència del dia del Birmingham, avui hem començat a veure un equip amb més futbolistes del primer equip. Per tant, una cosa que com a mínim es comença a semblar el que veurem d'aquí a unes setmanes, amb Rafinha titular, amb Fermín, que ha tingut els primers minuts, després del segon partit també hem vist a Balde, que encara no l'havien vist jugar. Per tant, mica en mica, a l'espera dels internacionals, comencen a aparèixer ja més futbolistes del primer equip.
1: Sí, és que molts dels que han sigut titulars en aquest primer partit del triangular, jo crec que seran titulars també el dia de l'Elx, en el primer partit oficial que jugarà el Barça a la Lliga, perquè recordem, els internacionals espanyols portaran molts pocs dies entrenant, però jo veig aquell dia Elx, Bernal titular, Fermín titular, Adeyemi titular, Rafinha segurament titular. Per tant, ja són amistosos, no es poden treure moltes conclusions, l'equip és molt imprecís, l'equip encara no pressiona bé, però ja comencen a ser pinzellades del que podem veure en competició oficial.
0: A veure, ara sí, mirem si podem escoltar Hansi Flick.
3: S'han de prendre decisions que no són fàcils i que el millor era, evidentment, que no acabessin sortint.
4: Their situation, and it changed nothing, so it's like that. Give him the advice and they know what we think about this, not only I, it's also the club, so this is the situation. And of course, it's normal that in a team, after season, also important that we have some changes.
3: And, que és normal que després de les temporades, evidentment, tots els equips han de fer canvis.
4: So it's important to give them also space for playing. So this is why we decided that.
3: I que és important donar espais també per a que creixin aquests jugadors tan joves.
5: I ask about another players like, for example, Araujo. If he leaving to Liverpool, would you like to sign a new central defender? Thanks.
4: We speak. So I think there's a lot of noise around this with a lot of players. I think we know what we want, and so the next is that we always speak about to improve the team.
3: Diu que sap el que volen, que sempre treballen per millorar.
4: Things we need, but we are very calm about this because I think.
3: I que estan molt tranquils, que és evident que hi ha soroll al voltant d'aquest mercat de fitxatges, però que estan molt tranquils.
4: Next week a lot of players are arriving. So we have to manage it. It's just like at the end it's like this preseason it's not normal. It's really not normal because we have only 10-12 days.
3: Diu que aquesta pretemporada evidentment no serà normal perquè tenen molt poc temps per acabar.
4: The international break, we have to manage everything with that and deal with that and
3: tenen que doncs
4: after that I think everyone is by 100%.
2: Solde.
3: Està tothom al 100%, diu Hansi Flick, però que és una pretemporada que no és a l'ús perquè han tingut només 12 dies o tindran 12 dies amb tota la plantilla per preparar el que ve per endavant.
6: I would like to know if you talk to Ferran about that and what are your feelings about that. Thank you.
3: I pregunta per la possible sortida de Ferran.
4: On the team, I said that I respect the holiday of the players and I didn't know anything at the moment because today I was focused on
3: diu que no ha parlat amb ell, que ha respectat les vacances dels jugadors i que avui estava concentrat en el triangular i que no ha parlat amb ell.
2: Dávila.
7: Hi, Hansi, Sergi Capdevila, el diari Esport. Let me ask you again about Ronald Araujo, how difficult it was the conversation with him.
3: I pregunta per la conversa amb Ronald Araujo, que ha sortit cedit al Liverpool.
7: Leave the club, or how it went.
4: I think there are... So, I think Ronald is a great guy and also a fantastic player.
3: Diu que Ronald és una persona meravellosa i un jugador fantàstic.
4: It's a little bit different.
3: Però que la forma de jugar a futbol segurament és diferent a la que ell planteja.
4: How is that? He's a player with a lot of speed, with a physical very strong.
3: És un jugador molt potent, amb molta velocitat.
4: And for me, it's really a pity because we couldn't include him like I wanted.
3: I que diu que per ell també ha sigut difícil perquè no ha pogut incloure a Ronald com ell hagués volgut.
4: I think you know it more than me because in the past something happens and I think also this affected to him.
3: Parla de com li van afectar els errors del passat també a Ronald Araujo a nivell mental.
4: As a goodbye, and I think he was very happy.
3: Aquest matí li ha dit adeu i l'ha vist molt feliç.
4: I wish him all the best because
3: i que li desitja evidentment el millor.
4: He's a fantastic guy, fantastic
3: perquè és una persona fantàstica, però també un jugador fantàstic i va ser un gran capità.
4: In football, in life, changes is normal, so
3: i que el futbol i a la vida els canvis són normals.
8: Marc Vila de TV3. We've seen the first minutes of Fermín and Rafinha. How have you seen them? And what do you expect, especially from Rafinha, about avoiding injuries this season?
3: Li pregunta per Rafinha i Fermín com els ha vist i sobretot què espera de Rafinha, sobretot en termes de lesions.
4: We have to manage it, so it's like now Rafinha is in I think 10-12 days training with us.
3: Rafinha diu que porta 10-12 dies entrenant amb ells, que Fermín porta una mica més.
4: It was okay. 45 minutes was clear.
3: Els ha vist bé durant 45 minuts, després els ha canviat.
4: Rafa is for me, I said it often, the most important player.
3: Diu que Rafinha és el jugador més important per a ell, que ho diu sovint, per la intensitat que li aporta el joc.
4: He's one of our captains.
3: És un dels capitans.
4: 100% committed with this team, committed with our...
3: Està 100% amb l'equip.
4: Yeah, and this is what I want to see from him.
3: I és el que vull, de veure de Rafinha la intensitat, però sobretot com lluita per l'equip.
9: Molt bé, doncs fins aquí, gràcies, Itati, per la...
0: Doncs aquí acaba la roda de premsa, aquest senyal de Barça Play, el canal oficial del Futbol Club Barcelona, que també proporcionava la traducció amb, lògicament, les preguntes encarades, per exemple, amb els noms propis de les últimes hores, el que se li pot preguntar i el que ell pot respondre en el cas d'Araujo no se'n pot amagar perquè, lògicament, el futbolista uruguaià ja no ha viatjat avui cap a Itàlia. I Francesc es pronunciava sobre... Vaja, que avui l'ha vist feliç. Deia, avui, quan m'he acomiadat d'ell, l'he vist feliç. Segurament també parlava dels errors que l'havien perjudicat en el passat. No sé si venia a dir que es treu una llosa de sobre segurament al futbolista uruguaià.
1: Sí, i també amb aquesta resposta un atac de sinceritat de Hansi Flick, que fins i tot m'ha sorprès un punt. Sempre hem destacat en tertúlies, amb la temporada en marxa, que Hansi Flick, una de les virtuts que té el tècnic alemany és haver tret la millor versió de molts jugadors, d'haver fet un Rafinha que no havíem vist, d'això, d'haver tret els màxims recursos de cada jugador que té la plantilla. I ha reconegut que Araújo no ha estat capaç. Ha dit, it's a pity, ha estat una llàstima, una decepció, un fracàs seu i del cos tècnic no haver sabut treure la millor versió d'Araújo per fer-lo adaptar a la manera de joc de jugar del Barça. És a dir, traduït d'una altra manera, no hem sabut fer que Araújo tregui millor la pilota. No hem sabut fer que se senti més còmode a la nostra manera de defensar. I això ho ha subit com un atac com un atac al currículum del cos tècnic. I, evidentment, s'entén, o Flick entén, que l'estil de joc de la Premier, amb un Liverpool que no juga tan avançat, amb un joc més directe, amb pilotes aèries, doncs allí, Araújo, en aquest context Premier, en aquest context Liverpool serà més feliç.
2: Sí, fins i tot pel tema mental que esmentava Flick, en el sentit dels errors del passat i com li han passat, el tema de l'expulsió amb el PSG, el documental de Luis Enrique, tot el que es va parlar llavors, abans ho recordàvem també, l'expulsió al camp del Chelsea la temporada passada. Jo crec que també potser això, ara que ja marxa, ell espera també que faci com un clic, que serveixi com un clic per tot això ja oblidar-ho del tot, i el Liverpool doncs recuperarà la millor versió d'Araujo, més enllà que futbolísticament, abans ho comentàvem, la millor el Liverpool i en general el context Premier segurament que el Barça.
0: Àngel Pérez, què tal? Bona nit.
10: Què tal? Bona nit. Doncs mira, aquí amb l'ordinador, com veieu, amb l'ordinador obert i acabant de tancar algunes pàgines que llegiran demà tots els nostres oients a Mundo Deportivo.
2: És que els triangulars,
0: I a més que ha anat tard, perquè ja... Clar, és el que passa, que són partits que estan... Van un darrere l'altre, acaben 5 minuts tard i vas enllaçant...
2: I sense cap tant de penals, Pau. Imagina't.
10: Amb la boca petita diré que he celebrat una miqueta el gol de l'Udinese.
1: Que no hi hagués penals, eh?
10: Sí, perquè ja m'hi veia...
0: No sé si hi ha alguna cosa del partit que t'hagi cridat més l'atenció ara escoltant les paraules de Flick sobre Araújo, ara hi tornarem, però sobre aquest triangular, què en destacaries?
10: De tot lo avorrit que ha estat, per mi, per agafar algú, els minuts de Toni Fernández que ha entrat al tram final del partit contra Udinese, que ha sigut el que ha portat una mica més de frescor, no? Una mica més d'espurna, no? Fins i tot s'ha atrevit amb un passe d'Esperó que no ha trobat, crec que era Toncara, en profunditat. És el que m'ha generat una mica més d'allò... Saps allò que estàs una mica ensupit, una nit d'agost, i que et fa obrir una mica els ulls i estar més atent al partit? Ha sigut Toni. I m'ha agradat també Cortés els minuts que ha jugat de central esquerrà. Crec que és un futbolista molt interessant. I David Sigo, pues, és que ha sigut testimonial, pobret, és que gairebé no l'hem pogut veure. Termin. I, bueno, una prova més, ha dit Marc Bernal això, no? que són joves i que a poc...
0: A veure, ens van a pas l'Àlex Pintanel des d'Udine amb Fermín López, avui que ha tornat a jugar.
11: Fermín, en directe a la zona mixta del Friuli Stadium.
12: No sé cómo se produjo, no sé qué os dijo, en qué momento os lo comunicó.
13: No, hoy ha venido a despedirse del equipo. Es una pena porque Ronald es un capitán y tengo una buena relación con él, pero bueno, seguro que lo ha decidido para seguir creciendo y ojalá que vuelva el año que viene.
11: Fermín, en directe a RAC1, volia preguntar també per Ferran Torres, que podria marxar al PSG, és un molt bon amic teu. Què significaria la baixa del Ferran en cas que acabi marxant?
13: Bueno, no vull entrar en això perquè no tinc la informació necessària, però... El Ferran és un gran company, un gran amic meu i espero que decideixi el millor per ell, però no puc entrar en aquestes coses.
14: Mira, estem parlant de sortides, però parlem d'arribades. Una arribada més que possible és la de Rodri, que està molt a prop de venir. Tu coneixes molt bé també molts companys teus, que són també companys teus de la selecció espanyola. Què et sembla i què us sembla l'arribada de Rodri?
13: Bueno, el mateix, no tinc la... tota la informació d'aquest tema i el que l'ECO i la direcció esportiva del club decideixi estarà bé.
15: Yo pregunto por, igualmente por Rodri. ¿Te gustaría a ti que llegara Rodri a jugar en el Barça?
13: Es que no puedo entrar en eso porque al final son jugadores que no están en el club y creo que también sería una falta de respeto a los compañeros que están. Pero todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido acompañado en la selección. Pero bueno, son cosas que si tiene que pasar, pasará, pero no, no quiero entrar en estas cosas.
11: Tornaves de la lesió, Fermín, com t'has sentit, com t'has trobat?
13: No, bé, bé, la veritat que han quedat una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
15: El treball mental d'aquestes setmanes, veient els teus companys molts mundialistes jugant al Mundial, tu per tornar amb més forces després del que has passat?
13: Sí, ha sigut un verano, un estiu molt dur, però bueno, ja estic bé i amb ganes de la següent temporada, de seguir treballant i seguir creixent.
15: Fermín, el segon partit de la pretemporada, com t'has vist tu, com estàs veient l'equip i els jugadors de la Masia que estan pujant?
13: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta de rima, però m'he trobat bé.
11: Doncs les paraules de Fermín López, en principi l'únic futbolista que ens atendrà aquí a la zona mixta perquè el Barça marxa ràpidament cap a l'aeroport de Trieste, direcció Barcelona, doncs, on aterrarà ja passada la mitjanit.
0: Primer les pizzas, que els hi han de portar, que t'explicaves.
11: Sí, sí. Mira, penseu que de Udine fins a l'aeroport de Trieste, ja aproximadament, jo us diria, uns 30-35 minuts, i per tant, doncs, temps suficient perquè es puguin menjar aquestes pizzas als futbolistes del Barça.
2: Per acabar amb la conya de les pizzas que hem seguit durant tota la transmi, l'Esteve Giral m'ha passat una fotografia que el Girona també tenia pizzas a la sortida del nou estadi de Tarragona.
11: Veieu.
2: És bastant habitual, jo diria, i que finalment de casa també se n'ha trobat una. Jo crec que tant de sentir parlar de pizzas, deu haver agafat el congelador i vinga.
11: No hi ha hagut truita al final, eh?
2: No. Al final pizza.
0: En qualsevol cas, Àlex, ja et deixo anar. Fermín, que no ha volgut entrar en els temes clau de les últimes hores, no s'ha volgut mullar gens, eh?
11: Sí, no s'ha volgut mullar, jo crec que també és normal. Sí que és cert que jo hagi destacat a Rodri. Mm-hmm. Evidentment, jo crec que això dins del vestidor del Barça se'n parla, i sí que és cert, i Fermín el coneix molt bé, a Rodri, sap que l'arribada del futbolista encara del City serviria per millorar el nivell de la plantilla.
0: Altres futbolistes han arribat a parlar obertament de possibles arribades.
2: En Julián se n'ha parlat obertament, però entenc que això també forma part de la maniobra, de l'estratègia del club, millor dit, no?
1: Sí, potser amb Julián s'ha tingut la sensació de que entre tots havien d'empènyer, que qualsevol granet de sorra, fins i tot en forma de declaració, podria ajudar a dur l'operació a terme. Sembla que encara fa alguna pala més de sorra perquè acabi venint Julián, i que amb operacions doncs, ja fetes com la de Rodri o encarada, en aquest cas la sortida de Ferran al PSG, doncs no fa falta ajuda, no. I per això no es mullen.
0: Molt bé, Pinta, no sé si hi ha alguna novetat més des d'Udine o tanquem línies i et deixem que vagis a buscar alguna pizza tu també.
11: No, jo després dels espagueti que m'he dinat avui, una pizza ara no m'entra. No, que els futbolistes, mira, ja van pujant a l'autocar. Ara veig, per exemple, a Rafinha, que s'està fent fotografies amb alguns dels privilegiats que tenen la sort d'estar en aquesta zona VIP, en aquesta zona més privilegiada, i que a poc, insisteixo, els jugadors del Barça aniran desfilant per marxar d'aquest estadi camí de Barcelona, on es començarà una nova setmana de pretemporada. A partir de dimecres, ja segur, amb els internacionals espanyols, campions del món. Gavi, per exemple, va avançar la seva tornada. No es descarta que algun futbolista torni també abans d'hora, però dimecres segur que ja Hansi Flick podrà comptar amb tota la seva plantilla, al marge, evidentment, de les incorporacions i els moviments que hi pugui haver al llarg dels propers dies mentre es tanca el mercat.
0: Molt bé, Àlex, doncs deixem que vagis a descansar, si no vols pizza, escolta, a dormir d'hora després del dia intens avui, que em sembla que avui t'has hagut de llevar molt d'hora per viatjar cap a
11: Itàlia. Cauré rodó avui, cauré al llit rodó.
0: Molt bé, perfecte, si hi ha qualsevol novetat ens ho fas saber, i si no, que vagi bé. Bona nit.
11: Adéu, bona nit.
0: Ara ho deies, Molló, que el mateix Fermín, ell havia dit públicament que comptava arribar pel Gamper,
2: sí.
0: Ha arribat abans, vol dir que, sí, home, sí. Bones sensacions, és una bona notícia que vagi entrant en dinàmica.
2: Sí, sí, és un bon senyal que hagi pogut reaparèixer, doncs avui som, mira, 11 dies abans del que en un principi va comentar-li a la Marta en aquella entrevista al T'ho dirà, justament. Per tant, doncs, senyal, vaja, i ha jugat els 45 minuts i se l'ha vist prou bé, òbviament, encara molt lluny, però...

0: però com que Flick n'ha parlat del cas d'Araujo, no sé si és una sortida que us sorprèn, que es podia intuir. Vaja, jo crec que sí, com a mínim sí que és sorprenent ahir a la nit que saltés aquesta bomba, podríem dir.
1: Bueno, d'entrada, elogiar una vegada més la feina discreta, silenciosa i 100% efectiva de l'àrea esportiva centralitzada en la figura de Deco, perquè portem un estiu en el qual estem parlant ja de diverses operacions que es couen en la màxima discreció i que acaben sortint a la llum pública quan pràcticament estan fetes, cosa que diu molt de la manera de treballar de Deco i del seu equip. I és veritat, és això, ens sorprèn perquè ha sigut tot molt, molt ràpid, és a dir, des que ho hem conegut fins que s'ha executat, avui, o sigui, ja s'estava despedint Araujo, però jo crec que tots més o menys ja ens imaginàvem que si es donaven les circumstàncies que encaixaven tant el jugador com el Barça a nivell econòmic que s'han donat, era un jugador que estava clar que estava una mica més fora que dins, sempre quan es donessin, insisteixo, les circumstàncies que afortunadament s'han acabat donant.
2: Sí, sempre se l'ha situat una mica a la rampa de sortida d'Araujo, sigui pel seu rendiment sobre la gespa, sigui per als problemes de salut mental que va tenir l'any passat, però no acabava d'alinear-se els astres, no?, perquè es pogués materialitzar aquesta sortida, i ahir, és que, vaja, amb una operació, ens diuen des del club, absolutament express, reunió de Deco amb els agents a la tarda a la ciutat esportiva, i a la tarda, o a la nit, saltava la notícia de la seva marxa al Liverpool. Evidentment, absolutament d'acord amb el que diu l'Àngel sobre la feina del director esportiu, perquè els periodistes ens pot fer fins i tot ràbia la manera com ens està driblant, perquè no les veiem fins que ja estan pràcticament acabades, però és que la feina d'un director esportiu ha de ser aquesta, perquè si no, cada filtració són 5 milions d'euros més a l'operació. I sí, és, a més, al Barça li va molt bé la sortida d'Araujo en termes de fair play, són gairebé 12 milions d'euros que cobrava l'uruguaià, per tant, operació redona per tothom en aquest cas.
3: Sí, fins i tot, si al final la temporada li va molt bé amb el Liverpool i se l'acaben cada any, jo crec que el preu de 55 milions d'euros, tenint en compte la situació d'ara d'Araujo, no la de fa uns anys, que el Barça n'hagués pogut treure més segurament, doncs està, és una molt bona xifra. I després jo crec que també ens sorprèn molt perquè, com deia ara en Francesc, estan molts, molts estius o moltes finestres de mercat ja a la rampa de sortida, o com a mínim amb aquella cantarella de si arriba una bona oferta, si arriba una bona oferta, i no arribava. I al final, clar, quan acaba arribant i a més és tan ràpida i tot, dius, ostres, i gairebé no te'n fas a la idea, no? A veure si passa... Bé, ara amb la lesió és impossible, però dic, si en alguna finestra passa això amb De Jong. Jo crec que ara...
2: Ara no, ara has d'esperar la propera.
3: No, per això, ara anava a dir l'ara, no.
1: Et dic una cosa, si ho fa ara l'estàtua d'Eco...
3: Sí, no.
1: Encara abans d'acabar el Camp Nou, estàtua, però ben posadeta, eh?
0: Sí, sí. El que pot sorprendre una mica més és que s'havia parlat, no com una prioritat, però que el Barça podia estudiar l'opció de fitxar un central. Clar, ara amb la sortida d'Araujo... si no era una prioritat, ara potser ho és una mica més, malgrat que té opcions igualment. Si Christensen físicament està bé i té continuïtat, és una opció totalment vàlida, però segurament la finestra de mercat pel que fa al central ara està una mica més oberta que fa 24 hores.
2: Sí, a Flick li preguntaven, amb aquesta roda de premsa que acabem de sentir, i ha dit que ja veurem què passa els pròxims dies, que ells tenen molts jugadors amb aquesta demarcació, però és que això, tal qual, ho va dir a l'estada d'Anglaterra quan li van demanar si fitxarien algú pel mig del camp, i va dir que no, que anàvem sobrats, i al cap de 4 dies arriba Rodri. Per tant, una mica, Flick és còmplice d'aquesta estratègia silenciosa de Deco. És veritat, si mires efectius en defensa i mires jugadors que poden fer de centrals, en té molts. Hi ha Cubarsí, hi ha Eric, hi ha Gerard Martín, Christensen, Koundé, Cortés, si s'acaba quedant, Rodri, ho he comentat a vosaltres a la transmissió, fins i tot podria jugar aquí, però és que... Molts d'aquests jugadors estan acompanyats, com bé deies tu ara, Pau, del Isi. I si Christensen té una bona temporada i respecte a les lesions i el taló d'Aquiles i està bé mentalment, sí. I si ens creiem Álvaro Cortés, també. I si Xavi Espa... Saps? Hi ha uns quants d'aquests jugadors, a Cubarsí no hi ha dubte, Gerard Martín, jo diria que tampoc hi ha cap dubte després de la campanya que va fer l'any passat. La polivalència d'Eric ens fa pensar que tampoc hi ha cap dubte al voltant de la seva figura, però són tres sobre els quals no hi ha cap dubte. Per tant, jo no, encara no tinc una opinió molt... No vaig ni cap al sí ni cap al no, de manera contundent, sobre si cal fitxar un central o no. Per exemple, si a mi em dius que no passarà, l'Atlètic Club s'hi posa bé per negociar per Laporte i surt per 20 quilos, de cap te'l faig, però no passarà. No passarà.
1: Tant de bo, però... Ja...

0: seria,
1: passarà.
0: Seria la cirereta, jo crec que no, per 20 quilos no, no el treus, però és veritat que ens falta l'última maniobra, no?, de la màgia de... O sigui, un central...
2: Jo l'espero pel nou, Àngel. La màgia. Jo abans, quan ho deia, ho pensava, ostres, tant de bo amb el nou també estigui en la mà... Perquè...
0: Però podrem... Es podrà tot? Clar, és a dir, jo ara mateix tinc dubtes i no sabria dir-te la resposta a què prefereixo. Tal com està ara mateix la confecció de la plantilla, si un central esquerrà, parlo de posició, o sigui, jugador de garanties per ser titular, si un central esquerrà o un nou. Clar, pues, si només pot ser un, què fas?
2: Però és que si et marxa Ferran, jo crec que no et donarà per fer dos nous, perquè els que el nou és caríssim, el gol és caríssim.
0: Clar.
2: Llavors, o sigui, n'has de fer un, però que de veritat et resolgui, perquè clar, és que t'hauran marxat els dos. Abans ho dèiem, 40 gols entre Lewandowski i Ferran la temporada passada.
1: La pregunta que formules és, o central esquerra o davanter?
0: Clar.
2: Jo davanter.
1: No, però com d'aquí a Lima i tornar.
0: Però i qui juga a central esquerra?
1: Home, tens moltes més opcions. Pots posar fins i tot a Eric jugant a la dreta, pots desplaçar Cubarsí a l'esquerra, que ja s'ha fet més d'una vegada.
0: No, t'he dit que no sabia la resposta, eh?
1: La meva és claríssima. És que gol no en tens. Jugadors per jugar a la defensa en tens una pila. Segurament no centrals esquerrans purs, tret Álvaro Cortés.
0: No. Gol tens. El que no tens és un davanter centre. Perquè Lamin té gol, Rafinha té gol.
1: Sí.
0: Vull dir, Gordon és un jugador que, caient més cap al mig, et pot aportar gol.
1: Però no aquests 40.
0: No et farà aquests 40, no. però potser tres jugadors te'n foten 20.
2: Comptant que has perdut 19 més de Rashford. O sigui, són 54 gols que has perdut, abans ho dèiem. És que són,
0: són molts,
2: clar. I al final, si no també cap més de davanter i marxa Ferran...
1: Que l'equip queda molt
2: clar. És que...
1: molt, mira... Pots anar tirant, si vols, el que diem sempre, a la Lliga Espanyola pots anar tirant.
0: Però si el davanter, no. Si el davanter que ve és el que deies tu, Jaume, un davanter potent, vale. Però jo el que no vull és renunciar a un central potent per acabar fitxant un davanter de mitges tintes que ja ens entenem, no? Aquell davanter que arriba cedit el 30 d'agost amb una opció
1: clar,
0: de compra...
1: Si has de portar Luc de Jong, no.
3: Però per anar a la Champions, això que deies, també necessites un central... De plenes garanties per no entrar en el i sí també, més enllà de que Gerard Martín ha demostrat que pot rendir a un bon nivell, però sí que és veritat que falta aquell punt de els dies grossos tenir algú que pugui acompanyar a Cubarsí, no? A l'eix de la defensa, i aquí per exemple el paper de la porta en aquest sentit podria complir aquest paper. L'hem vist al Mundial compenetrant-se perfectament amb Cubarsí. També ha sortit el nom, ha sortit publicat del Cuti Romero, que llegia aquesta tarda una peça del Ferran Martínez, que era un futbolista que el Barça doncs, agrada, però sí que és veritat que també hi ha l'Atlètic de Madrid pel mig. Però sí que és veritat que quan has d'anar a aspirar en els grans partits, potser necessites aquesta peça.
1: Sí, no, si la carta al Reis per guanyar el Champions està perfecta i claríssima i ens la sabem tots de memòria, però a mi em preocupa més el dèficit d'un killer, d'un rematador, que no d'un central esquerrà, perquè és que veig més jugadors capaços de fer aquesta feina. Pots desplaçar, ja et dic, pots desplaçar Cubarsí a la dreta i posar Koundé, posar Eric, posar Christensen, si està bé, a l'esquerra volia dir Cubarsí, i posar aquests a la dreta. Em dona més tranquil·litat, per dir-ho així, Cubarsí a l'esquerra que no a Deiemi de gol, d'home gol, saps? O Gordon d'home gol. Jo crec que la Champions demana efectivitat i l'hem de fitxar.
2: Al final, fins ara almenys, el mercat del Barça ha estat més enfocat a l'atac, és a dir, si cal guanyem 4-3 per passar una eliminatòria, que no a dir, ostres, molt més equilibri. Rodri, en aquest sentit, jo crec que sí que ajudarà a controlar molt més els partits, a que no t'agafin tant a la contra, però si continua en aquesta línia, jo crec que ha de ser aquest. I a part, hi ha un tema també amb el gol, que és molt difícil de treure a la Masia, per tradició i perquè és molt difícil, i en canvi de centrals, clar, és que si portes Laport, me l'imagino molt titular. Llavors, què? Eric, quan jugarà? Eric ha de jugar al lateral quan Koundé no jugui o quan Cubarsí no jugui? Jo, Eric, vull que sigui titular.
0: Però aquesta reflexió la pots fer al davant també.
2: O Cortés. Cortés, si te'l creus, pot ser el quart central de la plantilla.
0: Estic d'acord amb això, però vull dir que això és aplicable al davant. Si tu portes un nou, tens Adeyemi, Lamine...
2: Però aquí estàs frenant els de casa,
0: sí,
2: eh? Aquí
0: sí,
2: estàs frenant Gerard, estàs frenant Eric... Sí, jo però... dic també en aquest sentit, que home, jo triar prefereixo també, si s'ha de frenar, no frenar aquests. No ho
0: sí,
2: sé.
0: Jo, si realment flixo... O sigui, per exemple, l'opció d'Eric, a mi, és de les que més m'agrada, però primer té que convèncer l'entrenador i s'ho ha de creure. És a dir, jo crec que hauria, el Barça hauríem d'aconseguir, en quant a centrals, tornar a consolidar una parella que sigui capaç de jugar el 80% dels partits de forma continuada, no... Ara un, ara l'altre...
1: L'any passat,
0: ara...
1: passat va passar, amb Gerard Martín i Cubarsí, i molts partits ens han queixat.
0: Sí, i ens ho creiem, això, de cara a l'any que ve per anar a parlar, pregunto, eh? O l'entrenador s'ho creu?
3: Ara li preguntaré sí. Amb l'Albert Blaia, que el tenim en línia. Ara el saludarem, a veure què li sembla tot el tema del central, que és el gran tema de les últimes hores, juntament amb Rodri. Dic el tema del central és el gran tema perquè... encara no és oficial, però ho serà les pròximes hores, la sortida d'Araujo. Miquel Pasqual, bona nit.
4: Bona nit.
3: I, a veure, torna-hi.
4: Bona nit.
3: Ara sí.
4: Ara sí.
3: I he fet un exercici de fer una recapitulació de com hem arribat fins aquí amb el central uruguaià, que, insistim, ha de marxar al Liverpool. Demà, en principi, ja viatjarà cap allà.
4: Sí, és una trajectòria bastant amb dues parts molt diferenciades. Arriba el 2018 per reforçar el filial amb només 18 anys i té un debut al primer equip una mica amarg. És el 6 d'octubre del 2019, entra el minut 72, substitueix a Todibo en un Barça-Sevilla, ja el repassarem, i acaba expulsat al minut 87 en una golejada per 4-0, que més que pel marcador és recordada per aquella imatge del meme de Messi de no saber hablar, perquè expulsen a Araujo, Dembélé protesta i Mateu Laoz l'expulsa i ens deixa aquella imatge de Messi parlant a Mateu Laoz. Després acaba jugant algun partit més ja després de l'aturada pel Covid, aquella temporada, amb Setién, i la següent, la 2020-2021, Ronald Koeman té un paper força protagonista. 33 partits jugats, 23 de titular. Tot i així es comença a veure que el seu físic serà un dels problemes, ja que es lesiona 4 vegades en la mateixa temporada, es perd 16 partits. Amb Xavi es confirma definitivament, té un paper clau en l'equip, té 43 partits jugats la 21-22, la temporada que en té més, la 21-22, la de Koeman i Xavi, marca el gol al Bernabéu en aquell 0-4. L'any de la Lliga de Xavi, la 22-23, té un gran rendiment, que va ser sempre titular quan estava disponible, tot i que va tenir una lesió que li va fer perdre ja el Mundial 2022, s'ha perdut aquest i aquell, i va estar uns quants partits fora, i en l'última temporada amb Xavi el rendiment general ja no era massa bo, i ell, a qui ja s'hi detectaven problemes amb la pilota, doncs va protagonitzar el moment que marca el seu pas per el Barça definitivament. 16 d'abril 2024, quarts de final de la Champions, el Barça guanyava per 1-0 al PSG a Montjuïc després d'un 2-3 favorable a l'anada, i passa això al minut 29.
5: Pedri amb Araujo. Araujo, que continua absolutament desmarcat, el continuen flotant, tot i que ell és l'origen de la jugada del gol del Barça. Araujo ara amb Gundogan, ara no se n'ha entès, passada directa per Barcolà, compta, Barcolà a terra, ai. I l'àrbitre diu que és falta fora de l'àrea i no sé si expulsarà Araujo. Oh. Vermella directa per Araujo.
6: Sí, expulsat Araujo, obre...
4: Doncs expulsat Araujo i allò acabam 1-4 a favor del PSG, la classificació dels parisencs a la semifinal de la Champions, i va començar definitivament el descens als horrors de l'uruguaià, sobretot en les grans nits europees. Aquell mateix estiu es lesiona també amb Uruguai a la Copa Amèrica, està 4 mesos fora, per tant és per l'inici de l'etapa de Flick, potser per aquí també va el que escoltem abans de l'entrenador alemany, que li ha costat adaptar-lo, no torna fins al gener, i les dues temporades amb l'entrenador alemany doncs mai ha trobat el seu espai a l'11. Passa de temporades amb més de 30 titularitats, les 3 amb Xavi, ha començat 17 partits la passada temporada, 16 en la que ha acabat just ara. A més, va tornar a sortir assenyalat a San Siro en l'eliminatòria contra l'Inter, aquell gol de Acerbi que força la pròrroga. Es parla que podia haver fet alguna cosa més, i en l'última Champions doncs, té aquella expulsió a Stamford Bridge a la primera part, que el Barça acaba perdent 3-0 contra el Chelsea, i és quan després es veu obligat a prendre's un temps per salut mental. Torna el gener i des de llavors només 6 titularitats, sempre com a lateral dret. No ha jugat de central des de llavors. Flick, sempre que el feia jugar de titular, més en algun dia puntual, algun recurs d'últims minuts, jugava sempre com a lateral.
3: Clarament, amb els números que ens explica el Miquel, hi ha hagut dos Araujos, no?, amb aquest punt d'inflexió, i vaja, que les dues últimes temporades en Flick ha tingut menys presència per motius diversos. Aquesta última es passa unes setmanes per temes de salut mental fora dels terrenys de joc i, per tant, ha tingut molta menys continuïtat. A veure, que em vull parlar amb l'Albert Blaia, analista, periodista, col·laborador habitual d'aquesta casa. Hola, Albert, bona nit.
7: Hola, Pau, què tal? Bona nit.
3: Ara ho parlava aquí a la taula. A tu t'ha sorprès la sortida, vaja, que s'ha de fer oficial a les pròximes hores d'Araujo, aquesta notícia, com l'ha rebut?
7: M'ha sorprès sobretot perquè no pensava que es pogués donar aquesta sortida. Crec que després de la renovació a l'alça que li fa el Barça el 2025, un contracte fins al 2031, amb un augment de salari, amb un jugador que no tenia un paper important, ho estava ara repassant, i sobretot entrant més com a lateral dret, doncs jo creia que era complicat, perquè a més Araujo, doncs, de nou un Mundial que hagués pogut servir per revaloritzar-se, no l'ha disputat. De fet, Araujo, els dos Mundials amb l'Uruguai, per lesions no ha jugat cap dels dos, i ho veia complicat, i més entenent doncs, un equip com el Liverpool, un equip important, que és veritat que hi té molt sentit i té molt encaix, perquè tenen pocs centrals, perquè hi ha dubtes físics amb algun d'ells, i Araujo jo crec que si ho fa bé doncs pot tenir una bona temporada allà, i veurem si se l'acaben quedant. Però sí, sorpresa sobretot perquè ara també us escoltava, jo crec que el Barça, des del meu punt de vista, ha d'anar per un defensa, no per una qüestió de, diríem, de quantitat, sinó de, per mi, de qualitat, que jo crec que s'està posant molt d'èmfasi la davantera, però és que la zona defensiva per mi també és sensible a la millora que pot fer el Barça.
3: M'agrada que et mullis, ara demanaré que ho facis una mica més, però abans, pel que entenc, Araujo amb aquest Liverpool hi pot trobar un encaix que, vaja, que s'ajusta l'estil de joc del Liverpool, es pot ajustar a les qualitats d'Araujo, Blaia.
7: Veurem a Miraola quina és la idea de l'entrenador, però a priori és un entrenador que valora molt aquest perfil de defensa, un joc molt més físic, de camp obert, de defensar cap endavant. Aquí Araujo pot tenir més problemes, però crec que tindrà un bon guia amb Van Dijk, que és un central molt expert, que veurem si li pot aportar doncs, tot aquest coneixement i aquesta capacitat de lectura que li manca a l'uruguaià, i a partir d'aquí jo crec que és un ritme en què si s'adapta més a ell. No? I fins i tot avui llegia premsa anglesa que deien això del lateral dret, que fins i tot es pot adaptar. Liverpool va curt d'efectius en aquesta zona, i per tant han fitxat un jugador com Jaquet, que és un central amb moltíssim potencial de la Lliga Francesa per molts diners, però clar, no deixa de tenir 20 anys, i per tant aquí Araujo, doncs, a priori, amb l'experiència que té, ha de ser un jugador important. I al final Van Dijk, doncs, és el que deia, també és un jugador molt veterà, l'has de cuidar, i el Liverpool després d'una temporada desastrosa doncs, ha de fer un salt de nivell, i veurem si Araujo li pot donar en un escenari nou, sense aquesta pressió potser que sentia el Barça, doncs pot ser una bona oportunitat per tornar a començar.
3: Veurem com li va aquesta temporada a Liverpool, a Ronald Araujo, i el Barça es queda amb un central menys, i ara deies, Blaia, que el club hauria d'anar al mercat a buscar un relleu.
7: Sí, per mi sí, perquè jo al final crec que el Barça està ara mateix a una lesió de coversí d'un mes, de tenir seriosos problemes. Crec que, des del meu punt de vista, jo veig més a Eric ja a final de temporada com a lateral dret, competint amb Koundé, que no pas com a central. Crec que, de fet, Eric i coversí és una parella de centrals que la veig massa redundant. Crec que no hem vist el millor coversí al costat d'Eric. És una parella que pot rendir, evidentment, però que potser crec que et pot faltar un altre tipus de perfil per molts escenaris. Gerard Martín és un jugador que ha crescut molt, i llavors ja no tens a Christensen, que Christensen és un central de moltes garanties i probablement doncs, fos titular al Barça, perquè té molt de nivell, però això portes dos anys i mig que no te'n pots fiar, i pensar que ara superada la trentena doncs, canviarà, em sembla ser massa optimista. Per tant, més enllà de que sí, que pots tenir Álvaro Cortés, que és un jugador molt jove, que encara no l'has provat potser o no té aquesta rellevància, i que pots tenir Koundé reciclat com a central, crec que necessites aquest perfil de jugador amb talent, amb capacitat defensiva i amb lideratge per sostenir-te doncs, una defensa, per aportar coversí, que no hagi de tornar a estar tan una mica exprimit com ha estat l'any passat, que jo crec que va començar pitjor perquè tenia massa minuts, massa protagonisme, quan un jugador tan jove doncs, també ha de tenir una miqueta de descans en alguns moments.
3: I d'aquest perfil que comentes que necessita el Barça i específicament coversí, un nom podria ser Laport, per exemple?
7: Sí, jo crec que el de Laport és un nom que té aquest encaix més natural, perquè al final representa un perfil una miqueta Íñigo, no?, per edat, per jerarquia, per també que hi ha estat una parella tastada al màxim nivell, com hem vist al Mundial, és un perfil esquerrà. Després s'ha parlat d'altres noms que són potser més com el de Bastoni el mes de maig, que jo crec que Bastoni ja no té més recorregut. L'Atlètic ara està pendent de firmar el Cuti Romero, que també em semblava un central d'aquest nivell defensiu, amb el handicap, evidentment, de les lesions, i que té a vegades algunes anades d'olla que són certament perilloses. Laporta també és un jugador que ha tingut alguns problemes físics, també és un jugador veterà, però a mi em sembla un central realment de molt nivell, i que té aquest perfil esquerrà, no? Que perfil que hem vist que és molt important comptar-hi, perquè per sortir de pilota, per aquesta passada vertical que vol potenciar tant en el seu sistema, doncs és molt, molt rellevant, i així no desplaces a cobertura un perfil que no li és tan natural, i crec que quan tens un central del nivell de cobertura l'has de potenciar, i no tant que sigui ell qui tapi una mica les deficiències dels altres.
3: Per anar acabant, has tret un nom que és el d'Álvaro Cortés. Entenc que no el veus com a titular, però el veus com una opció vàlida al primer equip, que Flick pugui comptar amb ell en segons quins contextos de partit, o en segons quins partits, per anar rotant a l'eix de la defensa?
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que Cortés és un jugador que ja està molt fet, tant físicament com a nivell tàctic. És un futbolista madur, és un jugador que ha passat una molt bona etapa al filial, que té, jo crec, que aquesta fusta de capità, de líder, i és un perfil defensiu que li agrada defensar, no? Els duels dins l'àrea, és un jugador contundent, té bona sortida a pilota, té calma per prendre bones decisions. L'únic punt que li veig és que va tenir una lesió de creuats, i potser li falta un pèl de cintura, un pèl d'agilitat en espais reduïts, i d'aquest puntet de canvi de ritme quan s'està defensant a camp obert, que això a vegades en un Barça que s'exposa tant és necessari, però evidentment en un rol per tenir minuts jo sí que el veig preparat. I aquí estem parlant una miqueta el que dèiem, doncs a la davantera, al final no estàs buscant un jugador perquè et vingui a sumar alguns minuts, estàs buscant un titular. Jo crec que la defensa ha d'anar una miqueta per aquí, de buscar un futbolista que et pugi realment al nivell, com ha estat Rodri al mig del camp, per firmar un jugador que potser no ho ha de fer. Crec que ja tens aquests efectius necessaris, però per això deia, no?, una miqueta aquests noms, que puguis fer aquest salt de nivell també a la línia defensiva.
3: I ja l'última, ja que has tret tu el nom, aquí a la taula encara no l'hem tret, tinc lligats els tertulians per no gastar el tema. Rodri, l'altra bomba de la setmana, sense cap mena de dubte, semblava que estava a prop de Madrid, sembla que està molt a prop de jugar al Camp Nou la pròxima temporada. Un fitxatge, que no deies que puja el nivell de l'equip, Laia.
7: Sí, sense cap mena de dubte. Jo crec que al mig del camp tots pensàvem que firmar jugadors era arriscat, perquè tens molts jugadors amb potencial que has de desenvolupar, que has de donar minuts i confiança, però evidentment quan estem parlant d'un pilotador i d'un jugador que ve de fer no només un Mundial, perquè amb el City ha tingut un segon tram de la temporada molt i molt bo. Realment el City s'entenia quan hi havia Rodri al camp, doncs és un futbolista que amb un Barça que ja té aquest lideratge en Pedri, que ja té el mig del camp entre cometes fet, doncs vens a sumar i vens a ser una peça molt, molt rellevant, però no has de reconstruir un mig del camp com potser sí que hagués hagut de passar al Madrid, que el Madrid sí que té un problema més important, i per tant jo crec que això és clau, perquè al final doncs pots tenir un Rodri més dosificat, és un jugador que pot tenir minuts en determinats moments, i sobretot jo crec que partits grans. Rodri, per la transcendència, la jerarquia, és un futbolista que fa que per pura inèrcia ja juguis d'una determinada manera. Jo crec que a nivell defensiu ajudarà moltíssim, perquè és molt bo, el Barça no té aquest mig centre amb cap perfil, i perquè en pilota doncs et permetrà defensar més endavant, et permetrà tenir molt més ordre, i això jo crec que per Flick doncs veurem com ho fa servir, però crec que és també un gran mentor per jugadors com Bernal, que evidentment encara està verd per ser potser aquest mig centre del Barça, i doncs una miqueta d'etapa amb Rodri no crec que li vingui gens malament.
2: Blaia, bona nit.
7: Bona nit, Jaume.
2: Escolta'm, no, un dubte que abans parlàvem aquí a la taula, comptant que ve Rodri i que marxa Ferran, i si només haguessis de fitxar un davanter o un central, què faries? Perquè jo crec que pels tres no t'arriben. O sigui, en el món ideal, tots estem d'acord que faríem els tres. Però pels tres jo crec que econòmicament no t'arriba, perquè has de fitxar un nou que t'asseguri molt gols i marxa Ferran. Aquí què faries?
7: Jo crec que el Barça, si no pots fitxar Julián, doncs amb els diners que t'estalvies, a dir, aquests 120 o 115 o 130, és a dir, no sé els diners que teníem pensats invertir, però anava per aquesta forquilla, doncs si pots trobar un davanter per una mica més o menys de la meitat, uns 60, i alguns noms, crec que allà sí que pots fer aquestes dues inversions, però pensant més en triar, jo crec que per Flick prioritzaria el davanter. Crec que per ell és més important això, perquè al final és evident que perds Araujo, que no és un jugador gaire important la temporada passada, però és que davant has perdut a Lewandowski i a Ferran Torres, no? Que estem parlant de molts gols i de dos davanters. Que és veritat que Ferran, quan arriba al Barça, havia jugat de davanter al City, però no fitxes un davanter centre per se. Ell comença jugant amb Xavi a la banda i el vas reconvertint mica en mica. No dic que això no pugui passar amb els jugadors que has firmat, o que puguis firmar un jugador que a priori no sigui aquest perfil de nou tan clàssic, però que ho hi acabis trobant. Crec que al final el Barça no té tant un problema de gol amb el Barça de Flick, els gols arribaran, sinó un problema de joc. Veurem quin perfil arriba, però jo crec que Flick, si li hem de fer cas a ell, i sembla que aquest estiu està prenent moltes més decisions que altres anys, prioritzaria aquest davanter.
3: Doncs a veure què fa el Barça en les pròximes setmanes. Amb què ens sorprèn?
2: A veure.
3: Sí, sí. El que fa Deco i el Barça és sorprendre'ns en aquests últims dies. N'hem parlat sobretot de la sortida d'Araujo, però també al mig del camp, amb l'Albert Blaia. Gràcies, Albert. Bona nit.
7: Bona nit, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
3: I d'aquests noms propis que han anat sortint amb la conversa de Blaia, Rodri, el davanter, les conseqüències de la sortida d'Araujo, tot això encara ho hem de parlar aquí al Tu diràs, fem una pausa i ara en continuem parlant.
8: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
14: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
15: 7.362 07362 de la sèrie 1001.
14: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
16: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
17: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
3: Pràcticament un quart d'una. Aquí seguim el Tu diràs amb el Francesc Latorre, l'Àngel Pérez, també el Jaume Molló, després d'aquest triangular de pretemporada del Barça. Feia 24 anys que el Barça no disputava un triangular de pretemporada. Avui que ha guanyat el primer partit contra el Nottingham Forest, ha perdut el segon contra l'Udinese i el títol d'aquest torneig se l'ha acabat enduent l'equip anfitrió. L'Udinese, ho hem viscut aquí, el Barça en xancletes. Ha sortit, amb la conversa amb l'Albert Blaia, el nom de Rodri, també aquí a la taula n'hem anat parlant, perquè és l'altra bomba de la setmana. De fet, un futbolista que segurament donàvem per fet que acabaria jugant al Madrid aquests últims dies, però hi ha hagut un gir sobtat dels esdeveniments i, vaja, tot apunta que el veurem vestit de blaugrana. És un jugador que deia el Blaia que puja al nivell de l'equip, un jugador pilota d'or, que ha fet un bon Mundial, que a més sembla que comença a recuperar aquell nivell que va exhibir amb el City en el seu moment. Per tant, Àngel és un fitxatge que suma.
0: Jo crec que és un triple cop sobre la taula per dos arguments esportius i per un argument institucional. En quant a l'esportiu, un dels arguments és en clau blaugrana, perquè jo crec que és un jugador d'aquests que et pugen molt al nivell de la plantilla. És d'aquests jugadors que quan estàs pensant en guanyar la Champions, en com ens hem de reforçar per guanyar la Champions, en aquell jugador que t'ha de donar el toc diferencial o el toc decisiu per ser competitiu, en què quan veus aquella eliminatòria Bayern-PSG que van com avions i que dius des de casa, és que, entre cometes, sort que no hem jugat aquest partit perquè ens podien haver destrossat, en fitxatges com el de Rodri et sents més preparat per competir aquest tipus de partit i per mirar-li a tu equips que ara mateix possiblement a nivell europeu estan a un nivell més alt que el del Barça. Això, el primer dels arguments esportiu. El segon argument esportiu és en clau Madrid. Crec que Rodri era un jugador que necessitava el Real Madrid, perquè el Real Madrid, des que va marxar Modric i Kroos, li falta aquesta figura, no?, d'un jugador, un migcampista, que li doni una mica de sentit i que doti el Madrid d'algú que fins ara no estan fent, que és que no saben a què juguen. Per tant, aquest és el segon èxit. I el tercer institucional és que, per fi, després de molt de temps, el Barça li pot pispar un fitxatge al Real Madrid, que això, després de les èpoques que hem passat de regles 1-1, de fair play econòmic, de que si no arribem, de que si palanques, de que si això i de que si l'altre, que el Barça pugui econòmicament fer-li front al Real Madrid i dir-li no, aquest jugador que el volies, que era teu, jo he pogut presentar una oferta millor i endur-me'l, per mi és un altre èxit. Per tant, és una operació triplement satisfactòria i jo crec que li donarà un augment de nivell a la plantilla espectacular. A mi m'agrada molt.
1: I com deies, Pau, absolutament sorprenent. Jo crec que encara no ens hem recuperat del que es va viure la jornada de dijous, quan es confirma ja per totes bandes que el jugador l'havia donat el sí al Barça. Dius, tothom el veia vestit de blanc, però és que el Barça també el veien vestit de blanc. El Barça, de fet, no inicia en paral·lel la cursa amb el Real Madrid per fer-se amb els serveis de Rodri, però el Barça arriba al run-run de que el Madrid no està fent tot el que hauria de fer pels motius que siguin, perquè Florentino no el vol, pel que sigui. El Madrid no està fent tot l'esforç que caldria fer per emportar-se'l. I el Barça, quan sent que s'obre aquesta porta, que s'obre aquesta oportunitat de mercat, s'hi llença, convenç el jugador i n'obté el sí. Jo he de dir que he anat de menys a més, a l'hora de motivar-me o il·lusionar-me amb la figura de Rodri, perquè jo vaig dir, aquí en aquest mateix estudi, que jo no fitxaria, que ja teníem a Pernal, que ja teníem prous efectius al mig del camp per fer front a la temporada. Però és veritat que és un superclasse, és un superjugador i que hi ha moltíssims partits. Moltíssims partits i partits tots amb 5 canvis. I m'estic autoconvencent de que a Bernal, això que deia l'Àngel, li anirà bé tenir a Rodri al costat, i que Rodri té 30 anys i no jugarà fins als 40, i que Bernal és molt jove encara, i que aquests 2-3 anys al costat del jugador madrileny poden ser una masterclass molt, molt interessant per Bernal de cara al futur. Per tant, cada cop més motivat amb el fitxatge.
2: Sí, crec que Bernal tindrà 23 anys quan acabi contracte Rodri, per tant, sí, jo crec que en aquest sentit jo veig més potser el problema per Gavi a nivell de minuts.
0: Sí.
2: I com que l'altre que és perjudicat de moment no hi és, i quan torni a mi ja m'està bé que no jugui, que és Frenkie de Jong, doncs aquest ja no hi conto. Però Gavi sí que és veritat que en aquesta posició jo li veia recorregut. I ara, clar, és que Rodri, que sí que hi haurà partits que no jugarà, però jugarà molt.
0: Sí, sí.
2: I Pedri juga molt, ja ho sabem. I a la mitja punta és que no hi ha lloc. Per tant, és que Gavi, No sé, ara mateix em costa veure-li forat, a no ser que després, no sé, però clar, és que cedir Bernal tampoc se'n passa pel cap.
0: No.
2: És que no. Per tant, veurem aquí qui és el més perjudicat amb minuts. Jo veig més, sobretot, perquè ha estat tan temps parat per les lesions, perjudicat a Gavi, que Bernal.
3: Jo ja estic bastant d'acord, que jo crec que el gran damnificat pel que fa minuts serà Gavi, que li ha costat pel tema de les lesions entrar amb continuïtat, tot i que quan ha jugat se li veuen maneres i sabem tots que té un gran potencial, però sí que és veritat que Rodri pot eclipsar una mica, i ho deia també el Blaia, no?, aquesta funció de mentor, Àngel, que pot fer Rodri per Bernal, que és un jugador que té 19 anys a dia d'avui i que, clar, si Rodri li signa un contracte de 3-4 anys, quan acabi de jugar del Barça, és que Bernal continuarà sent molt jove.
0: Ara, això que deia el Molló és molt interessant perquè ens fa una fotografia positiva del que és el Barça, i és que estem parlant de que segurament el més damnificat sigui Gavi, que és un jugador que hauria de ser, no sé si titular indiscutible, però vull dir que pel perfil de futbolista, per l'actitud, per l'entrega, perquè és de la Masia, perquè és un jugador que sempre que ha jugat ho ha donat tot, perquè et dona polivalència, o sigui, aquest futbolista no hauria d'estar en dubte la seva pràcticament titularitat. I hi ha tants bons jugadors, i el Barça té una confecció de plantilla tan compensada, que és l'element positiu, que fa que Gavi, que hauria, insisteixo, i per mi haurien de ser els equips, Gavi i Deu més, perquè és un tio que l'entrega, el que t'aporta ell t'ho aporta en pocs, però és que, clar, és que hi ha un altre que també ho farà molt millor, o farà millor, o farà igual de bé en aquesta posició. Aleshores, aquesta competència és una bona notícia.
3: Per cert, sí, sí. Que amb aquesta superpoblació al mig del camp, per dir-ho d'alguna manera, segurament accelera la sortida de Marc Casado, que avui ja no ha viatjat a Itàlia, sí, donant per fet que sortiria... Lògicament, arribant Rodri, vaja, està encantada la seva sortida. Té marge per trobar equip en les pròximes setmanes, però avui ja se li ha comunicat que no anava al triangular. Per tant, a ell i també a Roni. Per tant, són dos jugadors que sortiran en aquest mercat.
2: I dit això, i crec que ahir ho comentava en Javi Muñoz, i estic bastant d'acord, que llavors hi haurà un moment a la temporada que direm ja no sé quantes baixes al mig del camp, sí. I sort que ens ha quedat Gavi, sort que hi ha Bernal, sort que... I toco fusta, i que no sigui així, Però és veritat, és que hi ha moltes baixes durant una temporada i no sabem doncs, què pot passar, perquè quants mesos es pot perdre un, quantes setmanes l'altre. Mira Rafinha la temporada passada, quan ens pensàvem a l'estiu del 2025 que Rafinha jugaria tan poc amb la temporada que havia fet. És que després mai saps per on et surt la temporada.
3: A l'estiu, quan els tens tots disponibles, sempre fas de dir, ostres,
1: el pòster aquell dels diaris, fa molt goig,
2: Sí. Els dos per posició i tal, i dius, hòstia, aquí n'hi ha tres, vols dir que aquest... Però al final, jo crec que sempre acaben bé, i per això també a vegades durant la temporada tires de nanos del planter, perquè és que amb els del primer equip, de filial, vull dir.
0: Una cosa és la confecció de la plantilla, que està molt bé, això del pòster dels dos per posició, però jo crec que el Barça, que ja està tenint èxit a nivell nacional recent, guanyant lligues, etc, en el principal objectiu, que és guanyar la Champions d'una vegada per totes, jo la mirada la poso en un 11 de gala molt potent. És veritat que, com deia el Molló, després se't pot lesionar un tio. Però vull dir, ara jo no crec que hagis de pensar en els 23 o en els 24 jugadors, sinó en Hansi Flick té que agafar un paper i un bol i dir, escolta'm, si demà fos la final de la Champions, la carta dels Reis, jo, quin seria el meu 11 amb el qual jo crec, o la semifinal, puc anar a carregar-me qualsevol equip. I aquí comences a descartar d'aquest pòster de posicions doblades com el quién es quién. Comences a baixar fitxes i no te'n queden tants.
2: Sí, però al final, en la línia del que dius, si en aquest pòster hi ha ara mateix, en lloc de Casado i Gavi, per un partit decisiu de Champions, en cas que no pugui jugar, m'invento Rodri o Pedri, se'n refiarà més de Gavi que de Casado.
0: Per suposat, sí, sí.
2: O sigui, ja està fent la seva tria, entenc, no?
0: Sí, sí.
1: Respecte al Marc Casado, anava a tenir pocs minuts sense el fitxatge de Rodri. Amb el fitxatge de Rodri és evident que s'ha de buscar una sortida. Sap greu, sí, perquè sí. Si hi ha un jugador que s'identifica amb el Bar... Tothom té al cap la imatge Canaletes, no? Però això és llei del futbol. Ara, jo només... El que em sap greu, aviam què acaba passant, El que em sabria greu és que se'n anés a Aràbia Saudita, ja ho sé, buscar un supercontracte, a cobrar molts diners. És molt jove i pot tornar al futbol europeu, però... Tinc por que es perdi com a jugador allà, perquè el ritme competitiu no és el mateix, l'exigència no és la mateixa. Una mica que s'acomodi, no?, dins de la seva evolució personal. Em faria més gràcia veure'l en una lliga més competitiva com una jo sé, a la mateixa lliga espanyola, si us donés el cas, o a Itàlia, o a França. I del que deia l'Àngel, jo també detecto, i lliga perfecte amb el que deia l'any passat Flick quan van caure de la Champions, que la Champions ha de ser l'objectiu d'aquesta temporada. Jo, per declaracions, per moviments al mercat, com aquest de Rodri absolutament inesperat i que puja, com dèiem abans, de manera exponencial al nivell de la plantilla, pels fitxatges que s'han fet per mantenir la pressió als 90 minuts, com quan Lamine es cansi de pressionar, que surti de Yemi, quan Rafinha estigui esbufegant al camp de l'Inter, que surti Gordon. O sigui, jo detecto que la Champions és objectiu número 1 de cos tècnic i de plantilla i de club, per sobre fins i tot de la Lliga.
2: Sí, i una altra cosa en aquest sentit... quan tens una plantilla així, jo crec que és molt important que Flick no ho ha... Jo crec que no ho ha fet les... Perquè no ha pogut en trams de temporades, però jo crec que hi ha hagut trams de temporada que ha pogut fer i no ho ha fet. S'ha de rodar l'equip, perquè si no... O sigui, si hi ha baixes, hauran de jugar els que hi ha. Però quan hi siguin tots... Ostres, o sigui, jo crec que Flick en aquest sentit ha de fer un pas endavant. Ha de fer més rotacions. Crec que va ser el derbi de l'any... No sé quin partit va ser, que encara em poso les mans al cap abans d'un partit de Champions, que el Barça va sortir amb el mateix equip que va jugar al cap de 4 dies. I l'Atlético en va reservar 10, que ja sé que podia fer-ho, i el Barça no. Però, home, però entre poc i massa. Vull dir, jo crec que Flick també ha de fer un pas endavant en aquest sentit, perquè aquestes plantilles tan bones tenen sentit i tens tots els jugadors endollats si fas això, si no, és molt difícil.
0: Potser per això estem vivint aquest mercat de fitxatges, precisament.
2: Espero
0: perquè,
2: que sí.
0: Perquè l'any passat potser Flick mirava la banqueta i ho jugava amb una mica allò de Casador i no veia els jugadors suficients com per fer unes rotacions, i ara sí, perquè i un apunt molt ràpid allò de Casador. Això que sap greu, a tots ens sap greu, però també et dic una cosa, que no se malinterpreti, però estem al Barça... Això és l'èlit, és l'excel·lència, i et caurà molt bé, és català, és de la Masia, van a Canaletes, i fa anuncis i tot el que vulguis. Però vull dir, al final, Marc Casado, diguéssim, com deia el Xarri Reixac, no ha tirat la porta avall del primer equip. És a dir, ho ha fet bé, ha tingut un rendiment correcte, no ha desentonat, però si hagués sigut una irrupció tan contundent, no ens estaria semblant normal que marxi.
2: Jo per mi els primers mesos són bastant així, eh?
3: Un moment d'explosió.
2: És veritat que després no ha seguit.
0: Però va ser l'espurna, va ser l'efecte d'obrir l'ampolla de cava, no? Que sí, que quan obres molt bé, però clar, el després jo crec que ara mateix ningú es posa les mans al cap en lo esportiu i en lo futbolístic perquè marxi Marc Casador. Aleshores, això vol dir que no ha acabat de donar el que faltava, i insisteixo, el Barça és l'èlit, el Barça és l'excel·lència. El Barça, per quedar-te tens que tombar la porta en avall. Aleshores, sí, insisteixo, a nivell personal et pot caure millor, et pot caure pitjor, et pot saber greu que un nano de la Masia hagi de marxar. Però, ostres, és que volem guanyar la Champions. Clar.
3: En la primera temporada de Flick, ell té 4 o 5 mesos inicials, que són boníssims. Recordo un partit al Bernabéu, per exemple, que fa una exhibició, i després... Tot això en un context en què De Jong estava lesionat, quan reapareix li pren la posició, i sí que és veritat que a partir de llavors deixa de comptar força per Flick, fins i tot en dies en què tenia l'opció de posar-lo i ha optat per altres jugadors, fins i tot per adaptar posicions, a posar Eric al mig del camp, etc. Però vaja. Per cert, sembla molt interessant allò que deies abans de la decisió de Rodri, de qui l'ha pres, no? Si el Madrid potser no ha fet prou, o que Rodri ha triat el Barça en comptes del Madrid. Ara hi ha una lluita pel relat, especialment a la capital espanyola, de per què Rodri acaba fitxant pel Barça. Si és que el Madrid no l'ha volgut prou, o és que Rodri ha triat el Barça, que això també em sembla curiós.
1: Jo crec que Florentino no l'ha volgut mai del tot. Pensa que Florentino, Rodri era carta electoral d'Enrique Riquelme, del seu únic opositor a les últimes eleccions i a totes les eleccions que s'han fet últimament al Madrid. Per tant, això, Florentino, per un tema d'orgull, ja no ha acabat de pair bé. Però és que, a més, Florentino, que és el director esportiu del Madrid, perquè fa de president director esportiu del Madrid, no veu o no li han sabut fer veure els seus assessors que el Madrid, al mig del camp, té un esboranc, que des que va marxar Kroos i va marxar Modric, allí hi ha un forat que si no el tapen bé, doncs fa que sí, que atacants són molt bons, que tenen a Diomandé, que tenen a Mbappé, que tenen a Vinícius, que faran molts gols, però també n'encaixaran molts perquè al mig del camp no l'aguantarà ningú, com pot aguantar al mig del camp, doncs ara Rodri, Pedri, Bernal i companyia al Barça. Jo crec que no se l'han acabat de creure. Han anat una mica, fins i tot pot ser de sobrats, comptant en que Rodri és de Madrid i del Madrid. Escolta, el que li proposem li semblarà bé, al City de moment comencem amb 45, s'han adormit, al Barça li arriba la notícia de que no ho estan posant tot, i al Barça, m'imagino jo, no sé, a la porta diu ui, que vaig de cap cap a fotre'ls el fitxatge que ells necessiten.
0: Ara hi ha una cosa curiosa, que és que ara hi ha Orfa a Madrid un candidat a la pilota d'or. Perquè, no, és veritat, des de Madrid ja estaven començant i a insinuar abans que el fitxatge de Rodri es fes, però quan semblava que anava a ser jugador del Madrid, des de Madrid ja s'estava movent que si Rodri Balón de Oro, que si tendremos un Balón de Oro, que si los balones de oro que han jugado en el Real Madrid, i ara de cop i volta entenc que a 600 quilòmetres a la capital canviarà i la campanya Rodri Balón de Oro canviarà i haurem de veure per qui aposten, perquè ara no tenen ningú. Vamos, no sé si agafaran Cucurella ara com a nou candidat, però estan una mica tiradets.
2: Jo no sé fins a quin punt, estan totalment d'acord que Florentino és el director esportiu, però ha estat un estiu que Mourinho, o sigui, han estat fitxatges tant de Mourinho que em costa pensar que no hi hagi tingut alguna cosa a veure. Vull dir que ell, que no és, no, ja sabem que no és de futbol de toc, precisament, hagi menyspreat aquesta figura de Rodri, o no l'hagi considerat tan important, perquè realment, ostres, és molt estrany que no hagin fet el pas.
1: És que han volgut fer Cucurella, els ha costat mig segon. Han volgut fer Espí, els ha costat mig segon.
2: Sí, sí.
1: I amb Rodri, és que no, ha sigut molt estrany el
2: cas. Més...
1: A mi m'estranya que Mourinho no ho vegi, que hi ha un forat.
2: Sí, però ell potser vol passar de llarga. I no tant... Que jo crec que s'equivoca, però escolta'm, ja s'ho farà i pel Barça millor, en aquest cas.
3: Mourinho creu que hi ha un forat perquè avui ha demanat públicament un migcampista, però...
2: Veus, això no ho sabia.
3: No devia creure que fos Rodri el perfil, però justament m'has fet una assistència perfecta. Perquè,
1: aquí està, aquí està.
3: Martí Villegas, bona nit.
4: Bona nit.
3: El tècnic portuguès que ha parlat... Avui ha jugat al Madrid, ara m'explicaràs com li ha anat, però ha demanat públicament el fitxatge d'un migcampista.
4: Exacte, després de superar per 1-2 al Ferencváros a Budapest, el tècnic portuguès, atès als mitjans del club, ja ha reconegut que els falta una peça al mig del camp.
18: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta. Yo diría que con 20 jugadores necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
4: Doncs falta un jugador al mig del camp del Real Madrid, precisament sobre Bernardo Silva, l'última incorporació. Mourinho ha deixat anar, podríem dir, el seu primer pal d'aquesta segona etapa al conjunt blanc. Ho ha fet d'una forma elegant, dient que ja li va bé desconnectar durant les vacances, però ha reconegut que Bernardo no està en forma.
18: Bernardo és important, però el pobre és otro que ha tenido vacaciones, és un perfil de chico que... le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones, que se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero Bernardo es un jugador tremendo.
2: Hosti.
1: Que massa pizzas a l'estiu i massa... Bueno, massa menjar, anava a dir, massa cervesa, no sé si ho vols.
2: Sí, i poca cinta, no?
0: I representa que aquest és dels seus, no? Que és portuguès, que hauria de ser algú dels seus homes i tal, pues, amb amics així.
3: Però en qualsevol cas, Mourinho no és sec i vaja, admet que li falta alguna cosa al mig del camp. A priori, no Rodri, perquè no l'han volgut en excés, sinó segurament acabaria vestint la samarreta del Madrid.
2: Però veus, a mi em curioseix molt el perfil que triarà. Si és un perfil, o sigui, com Rodri, o serà un altre tipus de migcampista.
1: Però ja sabem que tan bo com Rodri no serà.
2: Això segur.
1: Això ja, ja ens va bé.
3: Per cert, Martí, d'aquest partit contra el Ferencváros del Madrid, que és l'antepenúltim amistós, si no ho vaig equivocat, què en podem destacar?
4: Doncs que la primera meitat al Madrid ha estat molt superior al Ferencváros, amb un 11 però reconeixible, que ja acumula força minuts a les ordres de Mourinho, però la segona part, amb l'entrada de jugadors que encara els falta rodatge, doncs com Vini, Bernardo, Hausen o Espí, que ha marcat el seu primer gol amb la samarreta blanca, doncs el Madrid ha perdut una mica el control del partit i ha estat quan el Ferencváros s'ha apropat més a l'àrea rival i ha fet el seu únic gol. Ara al Madrid li queden encara dos amistosos per completar la pretemporada, dimecres vinent contra el Depor al Trofeu Teresa Herrera i diumenge Gelsenkirchen contra el Schalke 04. Tot això abans de debutar la Lliga contra l'Espanyol a Cornellà al Prat el dissabte 22 d'agost.
3: El Madrid, que igual que el Barça i l'Atlético, començarà la Lliga una setmana més tard per l'acumulació de mundialistes a la seva plantilla que van arribar lluny a la Copa del Món. Gràcies, Martí.
4: Fins ara.
3: Vaja, Rodri, mira, podem recuperar un document de sobre Rodri. Deco, en el seu moment, ja va parlar de... que era molt difícil substituir a Busquets. I ho dic, en declaracions a Sport 3, deia que qui més s'hi assemblava era justament el migcampista que ara sembla que fitxarà el Barça.
19: Substituir a Busquets és que és algo casi imposible, no? Crec que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado, y si hay, quizá creo que no vendría, porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no?, que está en el City. Yo me imagino que City no lo vendería ni a nosotros ni a nadie.
3: En aquell moment era difícil, Rodri acaba contracte l'estiu vinent i aquí s'ha obert l'oportunitat perquè pugui sortir del City, i vaja, i en principi ho ha de fer el Barça, però en qualsevol cas aquesta figura d'equilibri, qualitat indiscutible, i aquest equilibri al mig del camp, unir l'atac i la defensa, que és el rol que assumia Busquets.
1: Sí, un jugador intel·ligent. Sumant totes aquestes característiques que acabes d'anomenar, Pau, donen com a resultat un jugador intel·ligent al mig del camp, i quan tens intel·ligència al mig del camp el futbol surt sol i el futbol rutlla. Un jugador que com Busquets, que intueix molt bé on s'ha de situar per recuperar la pilota, que quan la rep sap on l'ha de passar, que decideix molt ràpid. És que això és un classe mundial.
0: I has d'afegir un element que arriba amb la inèrcia de formar part d'un equip guanyador com és la selecció espanyola, on, a part d'entendre's molt bé esportivament dintre del camp amb molts dels jugadors amb els que compartirà equip a partir d'ara, la clau de l'èxit de la selecció espanyola, expliquen molts dels que estan allà i dels companys que han compartit i que han viscut el Mundial des de primera línia, és una mica aquesta unió, aquesta companyonia, aquest bon rotllo, i el fet de que Rodri s'integri a una disciplina on estarà amb Pedri, amb Dani Olmo, amb Joan Garcia, amb Eric, amb Cubarsí, etc, fa que el procés aquest d'adaptació i d'integració a un nou equip, a un nou ambient, sigui menys, perquè diguéssim que Rodri no es trobarà desubicat el primer dia que arribi al vestidor del Barça. Serà una continuació, pràcticament, del que ha viscut durant un mes i mig als Estats Units amb el Mundial.
1: I amb això tinc moltes ganes, el dia que el presentin, si surt aquesta pregunta, que ho expliqui el mateix Rodri, fins a quin punt el fet de conèixer tants jugadors del vestidor del Barça i tenir-hi tan bon rotllo com relata l'Àngel ha sigut important també per ell a l'hora de decidir i donar el sí al Barça, perquè és evident que el context que trobaria a Madrid és completament diferent i potser l'espantava. No és el mateix entrar a un vestidor com el que és una bassa d'oli com el del Barça, a un vestidor on fa 3 mesos hi havia dos migcampistes justament que es fotien cops de puny al vestidor.
2: I fins i tot, reblant el clau amb això, i afegeixo que l'entrenador que tenia, Guardiola, a qui s'assembla més, a Mourinho o Flick?
1: No, està clar. Correcte. Està
2: clar, vull dir, al final, o sigui, es trobarà millor amb els companys, i a sobre qui dirigeix el vestidor, jo crec que ell s'identifica molt més amb Flick que no pas amb per l'estil, dic, per les formes i per com juga, vull dir, per tot.
0: Sí, l'idioma que parla futbolísticament és més de Flick. I també hi ha un altre últim aspecte, que és, diguéssim, tu quan arribes nou a un vestidor t'has de guanyar una mica el respecte a l'ascendència dels companys, i a Rodri és una figura que ja el respecten molt, tant els que no el coneixen per la seva magnitud com els propis companys de selecció espanyola. És el seu capità, és a dir, i el capità d'un equip té una ascendència molt gran sobre els seus companys. Hem escoltat, després de guanyar la selecció mundial, els elogis de tots els jugadors cap a Rodri han estat espectaculars. Per tant, jo crec que intento pensar en un aspecte negatiu, i no, és que no el trobo, realment, i això és molt, està molt bé.
2: Jo l'únic que m'ha fet dubtar és l'encaix amb Pedri. Perquè el Mundial amb la selecció espanyola, és que al final Pedri va ser suplent, no sé si tant per l'estat de forma seu o perquè De La Fuente no els va saber casar junts.
1: A mi, clar...
2: Vull pensar que és la segona cosa.
1: Ni sóc entrenador, ni entenc com els analistes que tenim als programes, però des de fora, com a espectador, com a periodista, em costa molt d'entendre que dos jugadors tan bons... Sí, sí. I tan intel·ligents com són Rodri i Pedri no puguin jugar junts. Jo vull pensar que el que ha passat al Mundial és més fruit del desgast de Pedri, que ha arribat absolutament fos, sense bateries, esgotadíssim al Mundial, que no pas amb un problema d'encaix de dos superclasses com són l'un i l'altre.
2: I que a més jo crec que l'ha d'ajudar, i ho comentàvem també amb les xancletes, que l'ha d'ajudar a no fer tants quilòmetres a Pedri. Exacte. O sigui que a Rodri li ha de permetre que el Barça controli més el joc i que ell no hagi de baixar tantes vegades a recuperar la pilota, que és quin recupera més, Pedri. Però és que arribava al minut 60 fos, ja no el 70 o el 75, al 60 el veies ja que deies buf.
0: Però és que l'evolució del Barça ha sigut de l'històric Busquets Xavi Iniesta amb Busquets de pivot únic amb els dos interiors, ha sigut transitar algun model perquè no tenies una figura com la de Busquets que et permetés sostenir un esquema tal que els interiors poguessin pensar més, com deies tu, Jaume, en la construcció i en atacar, que no en replegar. Ara, possiblement, podrem veure, no sé què té Flick al cap, però possiblement podrem veure un híbrid, i jo sospito que no veurem tant el clàssic doble, el dibuix sobre el paper del doble pivot, jo crec que no el veurem tan clarament diferenciat o que es vegi tan sobre la gespa, sinó que veurem un Pedri més interior, potser acompanyat amb Dani Olmo, i sense voler fer comparatives perquè no les hi ha, però el que en el seu dia va ser Busquets, Xavi, Iniesta, pugui ser Rodri, Pedri i Olmo, d'alguna manera, amb rols diferenciats.
3: 20 minuts per la una de la matinada per anar tancant tertúlia aquí al Tu Diràs. Rodri a banda, que és sens dubte un dels noms de les últimes hores. També n'hi ha un altre, si parlàvem d'entrades, passem ara a les sortides, que és el de Ferran Torres, que, vaja, ahir l'Àngel no Pérez el veure de prop.
0: No m'ho recordes.
3: A Foyos, a l'homenatge que li van fer al seu
0: punt. A més, saps què em passa? Que, com a nivell, amb la merda aquesta d'algoritme, clar, ara porto tot el dia que quan entro a les xarxes socials m'estan sortint vídeos d'ahir tot el rato, m'està perseguint tots els vídeos de lo d'ahir. Bueno, va ser esperpèntic.
1: Com ho vas dir, xarxes? Ja podria ser de Martorell i no de Foyos?
0: Sí, sí, correcte. No, que ja podia haver marcat Eric, ja podia haver marcat el gol d'Eric, que era de Martorell i no el Ferran, que era de Foyos.
3: Ahir que li van fer un homenatge al seu poble a Foyos, també a la Generalitat Valenciana, i allà hi va anar l'Àngel Pérez.
1: Va anar i va tornar.
3: Va anar i després ahir la nit ho va explicar també aquí el Tu Diràs, però és un dels noms perquè, vaja, diverses informacions doncs, que apunten que sortirà, ho hem explicat també aquí a RAC1, que el més probable ara mateix és que marxi cap al Paris Saint-Germain amb Luis Enrique, és un jugador que l'havia tingut a la selecció espanyola, i tornant al que dèiem abans, això segurament fa més necessària la incorporació d'un davanter. Veurem si Julián, que és molt difícil, n'ha parlat de Simeone, ara l'escoltarem, però vaja, que si marxa Ferran, segurament algú has de fitxar.
1: Pel que ens consta a nosaltres, això està més que encaminat. Ja hi ha hagut trucada del PSG al Barça per manifestar la voluntat de negociar, encara no oferta en ferm, una xifra, però sí de dir, volem emportar-nos aquest jugador, fet que fa que el Barça tinguin clar que l'acord entre PSG i Ferran ja és absolut, per tant, o canvien moltes coses, o això es farà, i vaja, és que tornem al que dèiem abans, perd molts gols el Barça. Sí, Ferran no és el davanter titular del Barça per guanyar la Champions. Ferran segurament el veiem més de revulsiu que no pas de davanter titular. En tot això estic d'acord, però Ferran ha fet quants 21 gols la temporada passada, repartint-se la titularitat amb Lewandowski, l'anterior també en va fer uns quants. Ferran t'assegurava certa xifra de gols, és veritat, llavors es passava 3 mesos sense marcar, però al cap de l'any 15-20 gols te'ls ha fet, i jo crec que els has de recuperar com sigui, els has de reposar com sigui, has de fitxar un nou, sí o sí.
0: Jo crec que Ferran, després dels esdeveniments més recents, era molt complicat tornar a veure amb la samarreta del Barça, no només per l'esportiu, sinó perquè ell s'ha posicionat d'una manera personal que no, bueno, que ell volia agafar un altre camí. Jo, al marge de Ferran, vull fer un petit apunt, que és que prenguin nota els de l'Atlético de Madrid de lo que és saber actuar en una situació com aquesta, com a club, perquè és una situació molt similar a la de Julián. És un jugador que té un acord o que té que s'ha entès amb el club al que vol anar i que li diu al seu club, escolta, vull marxar. I el Barça crec que no ha fet cap tuit ni cap comunicat enfotent-se'n del PSG, ni rient-se'n de ningú, ni fent històries que ridiculitzen a l'entitat, sinó el que ha fet és, escolta, em vols marxar? Doncs anem a buscar una solució.
1: Sí, però no és el mateix que el Barça perdi Ferran que l'Atlètic de Madrid perdi
0: sí,
1: Julián, perquè
0: sí, està clar que evidentment, que la rellevància són ridícul, no és la mateixa.
1: Sí, però que no.
0: Però vull dir que la reacció, que al final sí. Ferran s'ha presentat dient-li al Barça que vol marxar després d'haver arribat a un acord o de tenir els termes pactats amb un altre club. Vull dir, al final, aquí el Barça podria
2: això
0: haver...
2: Això ho fa tothom, sí.
0: Sí, per això et dic que és l'Atlético el que no va obrar com havia d'obrar, però en el cas de Ferran, perds molts gols, però jo crec que... És que saps què passa? Que ara no vull fotre'm en un jardí ni obrir un meló tampoc a aquestes hores, eh? Però crec que el Ferran, del que estem parlant de la temporada passada... O sigui, en resum, Ferran mai tornarà a ser el mateix després del que li ha passat aquest estiu. Jo crec que Ferran ara va amb una actitud lògica, perquè si fas una gira per als Estats Units, pels programes de major audiència, i fas la sacada de béisbol al partit dels Knicks, quan fa un mes no et coneixia ningú... als Estats Units em refereixo, vol dir que has tingut un increment molt gran de popularitat. Ell mateix a Foyos va dir ahir em costarà molt digerir tot el que m'està passant. I jo crec que possiblement la temporada que ve t'haguessis trobat amb un futbolista que està molt vingut a més, que aquest gol que li ha canviat la vida perquè li hauria canviat a tothom, potser li fa pensar que està en una posició de, diguéssim, de privilegi, una posició d'estatus més gran de la que hauria d'estar, i per què no podria haver sigut algun petit focus d'incendi al vestidor.
1: Sí, sense aquest gol del final del Mundial, tots els gols que marcaven el Barça ja es posava la mà a l'orella dient,
0: aquí anava.
1: Però sí. A mi em costa, clar, a dins del cervell del Ferran només hi ha el Ferran, però Ferran és ell, són els seus assessors, que ningú... No, no,

0: Seul, des de Corea del Sud, on l'Atlètic està fent un estatge de pretemporada. Li han parlat, lògicament, per la possible sortida del davanter argentí i ha dit això.
1: La situació és molt clara. La entitat ha tomat una decisió que Miguel Ángel ha explicat molt bé. Nosotros, desde lo deportivo, estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián. Y seguramente, desde lo deportivo, lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que es un montón.
0: Per tant, el discurs és el mateix, porta tancada a la sortida. S'ha de veure cara a cara amb Julián en els pròxims dies, probablement dimarts, perquè Julián s'incorpora a la pretemporada dilluns, però els seus companys tornen de Corea del Sud dimarts, i per tant, fins llavors, no es veurà cara a cara amb el Cholo Simeone. Veurem si dimarts, que se situa com el dia a clau, hi ha algun moviment que pugui desencallar això, o la porta tancada continua a ferma per part de l'Atlètic de Madrid.
2: És l'última esperança, jo crec. És l'última esperança, digue-li esperança per utilitzar la paraula, perquè tampoc s'acaba el món, però és l'últim... L'últim punt que podria desencallar una mica la situació, aquesta conversa entre Julián i Simeone, perquè al final qui té una mica d'ascendència sobre la direcció, sobre la propietat, i sobre, al final és l'entrenador, qui pot distanciar una mica això és Simeone. Veurem com va aquesta conversa i aviam, estem expectants.
3: Sí, a priori és la darrera oportunitat perquè es desencalli a favor dels interessos del Barça. Em costa molt veure Gilmarín fent passes enrere després dels vídeos que s'han publicat ell dient ni 100, ni 150, ni 200. Jo, des del punt de vista culer, ara mateix seria pessimista. Seria pessimista sobre l'arribada de Julián, però hem de veure si li fa molta llastimeta, si ell, Simeone, si s'imagina un problemón dins del vestuari durant tota la temporada amb un jugador, el seu jugador franquícia, a disgust, no sé, incapaç, em declaro incapaç de fer cap pronòstic sobre què passarà amb aquesta conversa, però a priori pessimista.
4: Només recordar que els jugadors als anys 80 es van plantar perquè no podien anar on volien a fer la seva feina, o sigui, era un treballador que no volia, llavors es van inventar les clàusules de rescissió, però clar, s'han pervertit amb el pas del temps, llavors no hi ha clàusules reals i llavors no pot sortir ni per la clàusula i per tant torna a passar el mateix que passava als anys 80. O sigui que jo crec que estaria bé que fessin... Bé, ja parlar del límit salarial és igual perquè no passarà mai això, per mi n'hi hauria d'haver, però és igual. Que el sou estés en consonància amb la clàusula de rescissió a tot el món del futbol, no només a la Lliga Espanyola, sinó a tot el món del futbol, i que les clàusules doncs fossin això, clàusules, que si un jugador vol marxar, els poguessin pagar. I perquè, clar, si em posen una clàusula... Jo no sé ni quan és la de Julián, però 500, jo sé que és 500, no? És inassumible, per tant, no, ni n'hi ha hagut de 1.000, ni n'hi ha hagut de... Bé, borrades.
0: 10 minuts per la una de la matinada. Abans de deixar-vos marxar, us demanaré un breu comentari perquè avui hem conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, representant, i, vaja, qui el va portar cap a Barcelona amb 13 anys, una figura... Vaja, de retruc transcendental a la història del Barça, mort als 68 anys després d'una malaltia a Rosario. Durant el Mundial ja havíem vist Messi emocionalment més afectat, i s'entén perfectament. De fet, ell havia fet alguna declaració parlant de temes aliens a tot el tema esportiu. És una figura transcendental en la trajectòria de Messi i, com dic, de retruc en la història recent del Barça.
2: Una figura cabdal, perquè Messi hagi pogut triomfar i brillar i ser el millor jugador de tota la història ha estat perquè darrere tenia una figura com la de Jorge Messi, com la del seu pare, que s'ha encarregat absolutament de tot, d'encuidar-se'n de tot perquè Messi només es preocupés de jugar al futbol, que era el que més li agradava. Per tant, una trista notícia, ens sap molt de greu, des d'aquí enviar-li també l'escalf a Messi i a la seva família, i encara m'ha sabut més greu després d'aquesta notícia que Messi no guanyés el Mundial. Jo volia que Messi guanyés el Mundial, ho tenia molt clar, i avui doncs, m'ha sabut una miqueta més de greu perquè crec que hauria sigut una cosa molt, molt maca a nivell personal per ell, però bueno, és la vida, això segueix i res, les condolències cap a la família Messi, i simplement recordar en lo professional que Jorge Messi va ser un tipus que sempre va ser molt, molt educat en la seva estància a Barcelona, molt agradable, una persona amb la que ha estat molt, bueno, això, educada, agradable i una bona persona, sí, sí.
3: Absolutament correctíssim, i ens sumem, evidentment, el condol cap a la família Messi. Tu ho has dit, pare, representant, assessor, conseller,

0: avui llegia moltes biografies, no?, o molts trets biogràfics de Jorge Messi, i n'hi ha un que crida especialment l'atenció quan venen tota la família, quan ell és petit, amb 13 anys, a fer les proves amb el Barça, i veuen que es quedarà, doncs la mare no acaba d'adaptar-se a Barcelona, i hi ha la tentació de tornar tots altra vegada cap a Argentina. La mare se'n torna, amb la resta de la família, però Jorge i el Leo es queden aquí. Ella es queda protegint, tutelant, ajudant a fer realitat aquell somni. Sense aquesta decisió, segurament, molta de la història recent del Barça s'hauria escrit d'una altra manera.
1: Sí, segurament perquè ell era conscient que Messi, o sigui, Leo, sense el pare, difícilment hagués pogut quedar-se aquí gaire estona, o gaire temps, no hagués aguantat, segurament. I clar, vull dir, partir una família, la teva família, ostres, sí, és realment elogiable.
2: I després tot el que va fer, doncs, a nivell d'assessor, de protector, no?, de, com deies tu, Àngel, sí, perquè el fill es centrés única i exclusivament en el futbol, i futbolísticament a Leo Messi no li ha anat gens malament, sens dubte, la notícia de la mort de Jorge Messi, que ha estat, doncs, una de les notícies del dia, malauradament. Tancarem aquí tertúlia, quan falten 7 minuts per la una. Francesc Latorre, moltes gràcies.
0: A vosaltres, Pau.
2: Àngel Pérez, gràcies.
3: Bona nit, un plaer, com sempre.
2: I el Jaume Molló, que avui l'hem tingut amb un superdissabte de futbol. Sí, que el tenim de vacances, però tenia ganes de fer una marató
1: si s'ha de venir
2: futbolística i ens hi posem de ple.
1: Les hores que facin falta.
2: Gràcies, Molló, bona nit. Fem una pausa i rematem el Tu Diràs d'aquí a uns instants.
4: Tu Diràs, amb Pau Bonastre.
5: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.
4: Tu Diràs, amb Pau Bonastre.
8: Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
9: My patience is waning. Is this entertaining?
2: Falten 5 minuts per arribar a la una de la matinada. 5 minuts que donaran per molt aquí al Tu Diràs. Ja us avancem, hem de repassar encara unes quantes coses de l'actualitat futbolística i de la resta de l'esport. Encara sobre el futbol, hem parlat del triangular del Barça a Udine. Avui a RAC1 també hem viscut el duel de l'Espanyol contra el Coventry City, que ha estat l'últim partit de la pretemporada abans de començar la Lliga la setmana que ve, i que l'hem narrat aquí a RAC1 amb el Molló i amb el Pau Bombardó. Hola, bona nit, Pau.
10: Què tal, bona nit.
2: Com li ha anat a l'Espanyol?
10: Doncs ha tingut la primera derrota d'aquesta pretemporada. De moment estaven invictes, han perdut per 3-1. Un Espanyol que, això sí, ha anat de més a menys. Una primera part on, tot i no tenir el control total de la possessió, és veritat que ha generat més perill, i d'aquí ha arribat el primer gol. Un gol, per cert, força inversemblant de Roberto, ha marcat amb els tacs de la bota, pràcticament sense voler. De fet, sobre aquest gol, això és el que deia el davanter andalús.
11: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso, y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
2: Quedava bastant millor el gol sense l'explicació de Roberto. En qualsevol cas, si no l'heu vist, aneu-lo a buscar a les xarxes o a la televisió, perquè és un gol que s'ha de veure.
10: T'he de dir que també crec que qualsevol explicació... És a dir, tothom ho ha vist, que no el volia fer expressament, però en qualsevol cas, amb aquest gol marxava l'Espanyol a la mitja part, deixant bones sensacions, això sí, i una certa percepció de millora defensiva respecte als últims partits que havia de deixat forces dubtes en aquest aspecte defensiu. Després del descans, encara sense canvis, ja han començat els primers desajustos defensius i això ha permès que una passada filtrada a l'interior de l'àrea doncs, permetés al Coventry, per mitjà de Sakamoto, fer aquest empat a 1 i el 2-1, res, ha arribat poca estona després amb una centrada a l'àrea que també ha rematat sol Josh Eccles, també amb un desajust defensiu en els marcatges a l'interior de l'àrea. Per tant, a partir d'aquí, l'Espanyol li han tornat a entrar els dubtes sobre aquesta feblesa defensiva, sobretot. Manolo ha fet els primers canvis i a partir d'aquí ja el conjunt perico ha generat molt poc en atac, li costava molt sortir de camp propi i en aquesta situació hi ha arribat el 3-1 definitiu que ha fet Sims pel Coventry totalment sol a l'interior de la petita. Per tant, un Espanyol que segueix mostrant el seu potencial ofensiu, però també aquesta feblesa defensiva que ens ha demostrat en aquests últims 3 partits de pretemporada on han encaixat 8 gols. De fet, sobre aquests errors i la dinàmica del partit també n'ha parlat Roberto.
11: La línea en la que tenemos que seguir en los primeros 70 minutos del partido y luego mejorar varios errores que hemos tenido a última hora.
10: En qualsevol cas, ja no li queden més oportunitats per fer proves a l'Espanyol i el següent partit ja serà oficial de Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium i Roberto veu l'equip preparat.
11: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por todas en casa, a la caldera y a por los 3 puntos.
10: Per cert, que avui en el gol de Roberto els jugadors han fet una celebració en homenatge a Dani Hart, que ho comentaves que avui fa 17 anys de la seva mort.
3: I a la porta 21 de l'RCD Stadium també durant tot el matí s'hi ha fet un homenatge amb ofrena floral per part de la família, de penyistes, d'aficionats. Hi ha hagut un minut de silenci. Ahir el primer equip també li va retre homenatge a la figura de Hart, perquè avui no podien, lògicament, perquè havien d'anar cap a Anglaterra. Gràcies, Pau.
10: Bona nit.
3: I aquesta tarda, a banda del partit de l'Espanyol, també hem viscut aquí a RAC1 el partit del Girona, l'últim d'aquesta pretemporada, que arrencarà la setmana vinent a segona divisió, el Girona contra el Nàstic, que Martí ha acabat amb empat a 1.
12: Sí, el quart empat de la pretemporada del Girona. Un conjunt gironí que s'ha avançat a la primera meitat mitjançant un golaç d'Abel Ruiz i a les acaballes del partit, al minut 82, el Nàstic ha empatat gràcies al gol de Meixac. El Girona no arriba a l'inici de Lliga amb gaire bones sensacions. Només ha guanyat un dels 7 partits de pretemporada. Va ser contra l'Olot el 22 de juliol. Avui ha gaudit de força ocasions per ampliar el marcador, sobre tot de Dau de Camara i un travesser d'Alejandro Francés, però no han pogut passar de l'empat contra el Nàstic. Recordem que el debut del Girona, ara ho deies, a la Lliga serà diumenge vinent a les 7 de la tarda a Montilivi contra el Leganés.
3: Això pel que fa al Girona i al Sabadell, que també és a punt de tancar la pretemporada. Demà juga al camp de l'Olot.
12: Sí, després de l'amistós d'ahir contra el Girona, aquest matí el Sabadell ha fet una sessió d'entrenament abans de l'últim test de pretemporada, que serà demà a les 9 de la nit al municipal d'Olot. Seran 7 amistosos en total, amb un balanç de moment de 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes per als de Ferran Costa, a l'espera del que passi demà a Olot. El debut del Sabadell a la Lliga serà dilluns 17 a les 7 de la tarda contra l'Sporting de Gijón al Molinón.
3: I encara a casa nostra, avui s'ha definit la final del torneig d'històrics del futbol català, que la jugaran demà el Badalona i l'Europa. Tots dos han superat les respectives semifinals, el Badalona contra l'Hospitalet i l'Europa contra el Sant Andreu en el derbi barceloní. Demà la final a les 7 de la tarda al municipal del Guinardó. Martí, bona nit.
12: Bona nit.
3: I encara en futbol, fem un cop d'ull la pretemporada pel que fa als principals equips europeus, que continua la seva preparació, i avui jornada d'amistosos que ens ha deixat uns quants gols. Xavi Sabater, bona nit.
13: Bona nit, Pau. Partits molt interessants els d'avui, amb especial protagonisme dels clubs italians. El primer partit del dia ha estat el derbi d'Itàlia, el Juventus 1, Inter de Milà 2. Els vigents campions de la Lliga italiana s'han avançat amb gol de Di Marco i han ampliat el marcador al minut 62, amb anotació de Diouf. La Juventus d'Spalletti ha retallat distàncies al tram final amb gol del portuguès Conceição, però ha estat insuficient per empatar el partit.
3: I un altre dels grans d'Itàlia que ha caigut avui ha estat el Milan.
13: Doncs sí, un Milan que ha perdut davant el Chelsea de Xavi Alonso per 3-0. L'equip anglès s'ha imposat amb un doblet de João Pedro, el davanter, recordem, que va sonar com a possible fitxatge del Barça fa uns mesos, i amb un altre gol a la segona meitat de Moisés Caicedo. Un altre equip anglès que ha jugat avui ha estat el Manchester United en un amistós davant el PSG. Els de Luis Enrique encara no coneixen la victòria durant aquesta pretemporada després d'empatar avui 1-1. Tot i el gol inicial al minut 2 de Mbaye, els parisencs no han estat capaços de mantenir el resultat i l'equip de Manchester ha empatat el partit amb gol de Brian Mbeumo. Recordem que d'aquí a 4 dies, el dimecres 12 d'agost, el PSG juga a la final de la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Si és veritat que avui han començat a jugar gran part dels jugadors mundialistes com Vitinha, Nuno Mendes o Marquinhos, però bé, veurem com arriba l'equip de Luis Enrique a aquesta primera cita important de la temporada.
2: I ara que parles dels jugadors que tornen del Mundial, Xavi, la FIFA ha fet un comunicat defensant el seu president Gianni Infantino.
13: Correcte, recordem que Infantino fa unes setmanes va anunciar que volia privatitzar part del Mundial i a partir d'aquí va arribar una onada de crítiques del món del futbol. Doncs bé, el comunicat de la FIFA fa referència al mandat del seu president actual i asseguren que té un mandat democràtic vigent i no permetran que se l'intenti qüestionar per campanyes d'acusacions i desinformació i que defensaran a Infantino i a la institució. En el comunicat també hi diuen que no donaran suport ni toleraran cap procés d'elecció que no respecti els estatuts i els procediments democràtics.
2: I per anar acabant l'apartat de futbol, repassarem ràpidament els moviments del dia d'avui al mercat de fitxatges. Per exemple, el més destacat ha estat el de Bruno Guimarães a l'Atlètic de l'Arsenal, volíem dir, per 87 milions d'euros. També ha tingut feina als despatxos l'Atlètic de Madrid, perquè el Thiago Almada, el futbolista argentí, fitxa per River Plate per uns 20 milions d'euros. També ens ha creat l'atenció el fitxatge de Sergio Roberto per Los Angeles Galaxy de la MLS.
14: GP RAC 1.
2: 3 minuts per sobre de la una de la matinada. Abans de tancar el Tudiràs, encara hem de repassar alguna cosa. Per exemple, en motociclisme, aquesta tarda s'ha disputat l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Quim Salvador, bona nit.
15: Hola, Pau, bona nit.
2: I l'ha guanyat Jorge Martín. Marc Márquez només ha pogut ser novè.
15: El campió cerverí només ha pogut sumar un punt després de 10 voltes de patiment. Havia començat prou bé, de sisè a la graella ha passat a quarta la primera volta, superant Raúl Fernández i Marco Bezzecchi, però no tenia gens de ritme i ha hagut de veure com, un rere l'altre, l'han anat superant fins a 5 rivals, Marco Bezzecchi, Àlex Márquez, Pedro Acosta, Joan Mir i Franco Morbidelli. Després ha explicat que ha tingut un problema amb el pneumàtic del darrere, que ha perdut adherència molt aviat. Declaracions a la Son.
16: No lo esperábamos y no era previsible, pero ha pasado. Tenemos que analizar ahora el por qué, si he empujado demasiado ese neumático las primeras vueltas, si le ha cambiado la temperatura, si podemos ayudar a nivel de setup a ese neumático sobreviva mejor mañana. Sí que es verdad que vamos al medio mañana de trasero, pero no cambia tanto. Y es una experiencia que no había pasado en entrenos, donde éramos constantes, pero bueno, nos ha pasado, hemos sufrido, hemos sacado un puntito, pues mira, algo es algo, pero sobre todo no nos hemos caído. Porque ha habido situaciones bastante al límite.
15: Amb aquesta novena posició a l'esprint, Marc Márquez continua quart al Mundial, ara a 29 punts de Jorge Martín, que amb la victòria d'aquesta tarda eixampla el seu liderat.
2: De fet, Quim, l'esprint ha estat un passeig, podríem dir, triomfal de Martín Aitor.
15: De fet, tot el dissabte, perquè el matí s'ha adjudicat la pole amb nou rècord del circuit i després ha dominat l'esprint de semàfor a bandera. El sentim, Jorge Martín, també a DAZN.
17: La verdad que ha sido una carrera, o sea, un día en general muy, muy positivo. No pensaba que ganaría para nada la carrera. He salido, bueno, a ver cómo iba y he ido gestionando las primeras vueltas y he visto que iba haciendo diferencia. Sí que es verdad, desde la cuarta vuelta me he encontrado bastante mal con la rueda trasera, pero he visto que el resto se encontraban aún peor porque aún así conseguía mantener esa distancia, así que nada, muy contento.
15: Ayogura segon i Marco Bezzecchi tercer han completat un podi monopolitzat per Aprilia, a més en el mateix ordre de la classificació general. El japonès és segon a 17 punts i l'italià tercer a 27. Té mèrit perquè Bezzecchi reapareix aquest cap de setmana a Silverstone quan encara no fa ni un mes que es va trencar la clavícula esquerra a Sachsenring. Bon esprint d'Àlex Márquez, que ha estat quart, remuntant des de la setena posició de graella, i paper discret d'Àlex Rins, setzè, i Pol Espargaró, que substitueix Maverick Viñales, 18è. Demà la cursa de Gran Premi començarà a les 2 de la tarda, hora d'aquí.
2: MotoGP a banda, Quim, què hem de destacar de les altres categories?
15: Que s'ha lesionat el líder de Moto3, el murcià Máximo Quiles, que s'ha trencat la clavícula esquerra en una caiguda a la qualificació i és baixa per la cursa de demà a 3:45 de la tarda. Tot i això, continuarà el líder destacat perquè té més de 100 punts de marge a la classificació general. La pole és de l'anglès Scott Ogden, amb Adrián Cruces segon i Valentín Perrone tercer. L'argentí del Garraf també és notícia perquè ha fitxat per l'equip MSI per l'any que ve. Joel Esteban té la 13a posició de sortida i Marco Morelia la 14a. Tot això a Moto3. I Moto2 serà demà la categoria que cobrirà el programa de curses a un quart d'una del migdia, amb Pol del mallorquí Izan Guevara, que estarà acompanyat a la primera fila de la graella pel valencià Ivan Urtola segon i el madrileny Alonso López tercer. El líder, també madrileny, Manu González, arrencarà quart.
3: Demà ens expliques com ha anat la jornada, el 14-15, i també aquí el Tu diràs. Gràcies, Quim. Bona nit.
15: Adéu, bona nit.
3: I encara alguna cosa abans de tancar, Xavi, perquè avui s'ha disputat la penúltima etapa del Tour de França femení.
13: Correcte, Pau. Avui s'ha disputat aquesta 8a etapa, com deies, amb victòria de Demi Vollering. La ciclista neerlandesa ha llançat un gran atac i ha firmat uns últims quilòmetres memorables per emportar-se aquest triomf i col·locar-se com el líder de la classificació general. També han completat el podi Elisa Longoborgini i Katarzyna Niewiadoma. Pel que fa a la catalana Paula Blasi, continua fent un molt bon tour i avui ha signat una 9a plaça. Amb aquest resultat, consolida el seu 7è lloc a la classificació general i es troba a 1 minut i 11 segons de distància d'aconseguir el mallot blanc com a millor jove, que ara mateix es troba sota el domini de l'alemanya Niedermayer. A falta de només una prova per acabar aquest tour, la distància de Demi Vollering amb Katarzyna Niewiadoma, que és la segona classificada, és tan sols de 8 segons de marge. Per tant, tot per resoldre demà en aquesta última etapa del tour femení amb inici i final a Niça. I últim apunt en tennis, perquè el partit del Masters 1000 de Canadà entre Rafa Hodari i Jiří Lehečka encara no ha començat a causa de la pluja. El duel estava previst que comencés a les 12 de la nit, però a causa d'aquestes condicions meteorològiques encara no ha començat, tot i que s'espera que arrenqui a les 2 de la matinada.
3: Gràcies, Xavi. Bona nit.
13: Bona nit.
3: Pràcticament 9 minuts per sobre de la 1 de la matinada. Amb això tanquem aquesta jornada intensa de dissabte, malgrat ser per temporada, ja sabeu que aquí a RAC1 sempre vivim l'esport amb intensitat i ho hem fet des de primera hora de la tarda amb diversos partits de per temporada. També hem viscut el triangular del Barça a Udine amb victòria i derrota, victòria contra el Nottingham, derrota contra l'Udinese, ho hem viscut al Barça en xancletes i després hem fet tot el postpartit aquí al Tu diràs. Gràcies al Dani Manzanera, als botons i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà i tornem a partir de les 11 de la nit aquí al Tu diràs de RAC1. Descanseu, bona nit.
14: Tu diràs.
18: RAC1. Notícies. Josep Riba.
19: Bona nit. Passen 9 minuts de la 1. El govern de Ceuta encara no acaba de saber quants dels migrants que van arribar a la ciutat fa 9 dies continuen al territori. Segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, encara hi ha entre 8.000 i 11.000 persones, una xifra que xoca amb els 2.000 que compta el govern espanyol. Vives diu que la situació és insostenible i ha demanat al Marroc que col·labori per evitar noves mobilitzacions com la que han organitzat alguns grups a les xarxes de cara al 15 d'agost.
20: A mí me sorprende, y se lo digo con toda sinceridad, es que todavía se esté diciendo que Marruecos ha colaborado de manera activa para que esto no ocurriera. Esto a mí no me cabe en la cabeza, no tengo información, pero me parece que es prácticamente imposible que haya una movilización de 80.000 personas y en el lugar donde se está produciendo uno no se entere.
19: A hores d'ara, d'entre tots els migrants, no se sap quants en són menors. El president de la ciutat diu que en són 1.300, però es farà un nou recompte. Dijous, el Ministeri de Joventut es reunirà per organitzar el repartiment dels menors entre les diferents comunitats autònomes, però els governs de PP i Vox a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han avançat que no els volen acollir. El comissari de Migració de la Unió Europea, Magnus Brana, s'ha reunit dissabte a la tarda amb els ministres d'Interior d'Espanya i d'Itàlia per desencallar els controls aleatoris que els dos països es fan entre si a ports aeroports després de la crisi de Ceuta. En un comunicat a xarxes, Brana ha assegurat que les fronteres són temporals i que les autoritats espanyoles han assegurat que els fets de Ceuta no tindran repercussió a l'espai Schengen. A més, creu que Itàlia podrà aixecar els controls aviat. Segons el Ministeri d'Interior espanyol, dels 70 vols que avui han arribat a l'aeroport del Prat, només dos, que venien de Milà i Roma, han tingut controls aleatoris a l'arribada, on simplement demanaven algun document d'identificació. Alguns dels viatgers ho explicaven als micròfons de RAC1.
14: La policía nos ha parado para ver los documentos y basta.
21: Solo han controlado la carta de identidad.
19: Segons va anunciar el govern espanyol, si res canvia abans, aquests controls aleatoris s'allargaran fins al 7 de setembre. A Catalunya, un home de 61 anys ha mort ofegat a la platja de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. L'home estava en una embarcació i després de llançar-se a l'aigua no ha pogut tornar-hi i quan l'han rescatat l'han intentat reanimar sense èxit. Ja són 17 les víctimes a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, només 3 menys que en tota la temporada de l'any passat. I a la resta de l'estat, diversos incendis estan fent la guitza als bombers. Un foc a Niebla, Huelva, ha cremat 4.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 400 persones. Ara mateix hi treballen diversos mitjans terrestres i membres de l'UME. A Castelló, diversos incendis simultanis han cremat 250 hectàrees. El que més preocupa és el de Tíric, on els bombers treballaran durant tota la nit per frenar la progressió de les flames. Hi ha 750 persones desallotjades o confinades a la zona. I aquí a Catalunya, tot i que no hi ha cap foc actiu, els agents rurals han actualitzat el pla alfa de cara a diumenge i eleven el risc d'incendi en perill molt alt a Ponent, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, l'Alt Penedès, el Pirineu i Prepirineu de Lleida i a l'Alt Empordà. I ara els esports. Amb Xavi Sabaté.
13: El Barça ha guanyat un dels dos partits amistosos que ha jugat avui en el triangular davant el Nottingham Forest i l'Udinese. En el duel davant el club anglès, Rafinha s'ha estrenat marcant el seu primer gol des del punt de penal en la victòria per 1-0. En el partit contra l'Udinese, els de Hansi Flick han estat incapaços de fer cap gol durant els 45 minuts que han durat els amistosos. Els blaugranes han perdut per 1-0 amb gol de Bacón Bayo per part dels italians al tram final. Encara en futbol, l'Espanyol ha perdut en el seu amistós contra el Coventry City per 3-1. El gol del conjunt blanc i blau l'ha firmat Roberto Fernández al minut 33, que tot i adelantar-se al marcador no ha estat capaç d'endur-se la victòria. Pel que fa al partit entre el Girona i el Nàstic de Tarragona, empat a un entre els dos equips catalans. Els gironins s'han adelantat amb gol d'Abel Ruiz, però el Nàstic ha igualat el partit amb gol de Babanzila Meixac. En motor, Jorge Martín ha guanyat l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han acompanyat Ayo Gura, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Àlex Márquez ha acabat quart i Marc Márquez, novè. El Tour de França femení, victòria de Demi Vollering, que la col·loca com a líder de la classificació general amb 8 segons de marge sobre Katarzyna Niewiadoma. Diumenge 9 d'agost es disputarà la darrera etapa d'aquest tour amb arribada i final a Niça, on es decidirà la guanyadora final.
19: I pel que fa al temps, diumenge serà una jornada més tranquil·la a Catalunya, amb el sol i la calor com a protagonistes. Al matí dominaran els cels assolellats a bona part del país, tot i alguns núvols alts al nord-oest. A la tarda, les nuvolades creixeran en zones de muntanya i podrien deixar algun ruixat aïllat a l'Alt Pirineu. Les temperatures continuaran pujant amb màximes al voltant dels 35 graus i que poden superar els 38 a Ponent i a l'Empordà, i tot plegat a les portes de l'eclipsi de sol de dimecres. Això és tot per ara. Per més informació, podeu visitar el portal web racu.cat.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. La música té un gran poder sobre la ment. Avui parlem amb la Júlia Valle sobre la improvisació musical i les connexions entre la música i el cervell. Però també recorrerem cases estrambòtiques, cuinarem, parlarem de la indústria de la moda i, entre molts altres temes, tancarem amb astronomia, perquè aquest 12 d'agost tenim l'eclipsi solar total i amb la Laia López parlarem de les particularitats d'aquest eclipsi. Amb l'Abel Queralt, del Servei de Meteorologia d'aquí de RAC1, comentarem la seva experiència davant l'eclipsi total del 2024 als Estats Units i també ens acompanyarà en Juan Carlos Casado, que ha viscut ni més ni menys que 18 eclipsis. Així que ens ho explicarà en aquesta segona hora del programa. Per tant, comencem.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: Això que sentiu és una actuació de la Júlia Valle. Ella és contrabaixista, compositora, líder de banda, docent, reconeguda com una de les creadores més originals del jazz contemporani. Té traçada tota una trajectòria internacional i fruit del seu profund interès per les connexions entre música, cervell, consciència, neix el seu llibre Cerebro en Equipo. Júlia, bon dia.
1: Què tal? Com estàs?
0: Doncs molt bé, clar, escoltant la teva música ja entrem amb relax.
1: Que bé.
0: Perquè quan un escolta jazz, quan un escolta música, nota aquesta connexió directa que fa les emocions, però potser no és del tot conscient de les connexions cerebrals que es desprenen només sentint música.
1: Sí, tu saps que fins i tot imaginant la música ja es posen en acció els mecanismes de decodificadores de música a nivell lobulotemporal, tota una sèrie de àrees encargades de la motricitat, etc. I a tota aquesta feina es posa en marxa només escoltant la música, imagina.
0: I l'escoltem poc,
1: sí, només imaginant la música.
0: Només imaginant-la. Imaginant-la només. I la tenim poc inclosa en el dia a dia, potser, eh?
1: Mira, jo et diré una cosa. Des de que existeixen totes aquestes plataformes, jo escolto menys música.
0: M'ho crec.
1: Perquè abans...
0: Era un ritual.
1: Era un ritual. Tu tenies tu disco del que te habías enamorado hasta las trancas i te l'escoltaves i te'l tornaves a escoltar i ja està. I llavors ara, amb tota aquesta mega macro informació... Jo, personalment, ja no tinc ganes d'escoltar música, perquè quan vull escoltar música m'agafen nerviosisme, exacte, perquè ja no sé què escoltar, ni amb què escoltar-ho. Què hago? Me pongo un vinilo, me pongo un CD, pongo el YouTube
0: Music...
1: Quin tema,
0: però començo.
1: Digo, bueno, pues es igual, lo dejo. Sí. Me la imaginaré.
0: Bueno, doncs mira, ja només fent, no? Ja ens estàs dient que ja entren unes connexions, perquè el poder de la música en les nostres emocions, en el nostre cervell, és justament el que tu parles en aquest llibre, no? Cerebro en Equipo. Déu-n'hi-do. Què passa en el nostre cervell quan creem, quan aprenem, no només ja quan escoltem música? Què és el que passa?
1: Hi ha una elevació de nivell de consciència. L'aprenentatge... Aquest llibre el vaig escriure després de molts anys d'investigació, lectures, un màster en neuromúsica... Vull dir, estava ja bastant curtida, no?, amb el tema, perquè m'interessava molt descobrir, no?, com és que estem tan a la mercè, no?, de les nostres emocions, ressentiments, com és que no tenim coneixement, no tenim control del que ens passa. Llavors, a l'hora de observant tanta gent al meu entorn, no? Companys de banda, alumnes, i veure que de repent un event traumàtic, estressant, no? Els hi realment destrossava, o sigui, hi havia qui perdia el so, hi havia qui començava a prendre decisions equivocades. No parlo de decisions necessàriament de decisions de drogar-se, decisions amb la bona fe, quotidianes, però, és a dir, fins que em va començar a passar a mi, no? Jo vaig estar a punt de perdre la motivació, l'entusiasme, no?
0: Jo crec que això li passa a moltíssima gent.
1: Exacte, és que estem en un moment en el que estem sotmesos a una quantitat de factors molt estressants, no? I això és realment el nostre pitjor enemic, perquè, clar, si tu tienes que salvar el dia, no? Salvar, solucionar problemes tota l'estona, tota la part inherent a la creativitat, a la imaginació, no? A la motivació, no? Nosaltres imaginem una cosa i per posar-la en marxa no necessàriament hi ha calés pel mig. A mi ningú m'ha vingut mai amb una oferta milionària a dir-me, Sorita, hagueu-te un disco, o m'ha posat un ganivet, saps? I m'ha dit, fes un disco. Vull dir, és una cosa que fas tu per necessitat, però realment hi ha d'haver un estat de benessa, de connexió amb això, sense que hi hagin masses interferències, no? Que són les coses que, clar, llavors el llibre es dedica una mica a analitzar. Primer explico com funciona el nostre cervell, no? La nostra ment barra cervell, biològicament, conductualment. Explico coses que intento que siguin fàcils, no? Parlo de física del so, també, i vaig entrant a poc a poc en un terreny una mica més obert, no? De consciència col·lectiva, no? De coses que són molt importants, perquè jo crec que entendre el cervell només, i faig un incís, jo solo sé que no sé nada, Vull dir que els més avançats, els investigadors més avançats en el terreny de la neurociència, ells mateixos diuen que no saben tot el que hi ha encara per descobrir. Però, ok, fem que sé un X%, no? Ho explico, però quin sentit té saber què és la sinapsis neuronal o saber què és la decussació nerviosa, per dir, no?, entre hemisferis, si no saps quins efectes té. Si no portes aquest òrgan, no, que és el cervell, que probablement és l'òrgan més sofisticat existent, no, a un terreny útil, no només des d'una visió antropocentrista, no, sinó des d'una visió ja de consciència, de la capacitat, les eines que tenim nosaltres per realment canviar d'estat de consciència i poder connectar amb una altra capa, no? Amb coses molt més profundes. I això comença amb la música, amb un escenari, no?
0: Clar, quanta gent necessita també entendre per controlar aquest moment d'improvisació de sortir d'un escenari o de enfrontar-se amb un punt molt, molt, molt creatiu, no? I que et quedes en blanc, o que et quedes...
1: Clar, que no pots, perquè no ho pots controlar, tu, això.
0: I, a més, com dèiem ara, la societat ens emputxa, aquest estrès...
1: Sí, però aquell ha de ser una parcel·la, efectivament, no? Perdó que t'interrompi.
0: No. Jo m'agradava pensar en el moment d'arribar a l'ansietat, que tu dius, és l'antítesi de la creativitat. L'ansietat.
1: Sí, l'ansietat és l'antítesi de la creativitat. O sigui, una cosa és tenir una mica de nervis, tenir aquella cosa, no? No? Perquè és veritat que quan estàs en fases creatives molt profundes, fins i tot en el teu... tu amb tu mateixa, no? Jo, per exemple, quan he estat escrivint grandes tandes de música, no? Perquè estava construint un disc, no? Fabricant, elaborant un disc del zero, home, això t'addueix, i hi ha aquell nervi, no? I aquell malessa que dius, hosti, encara no he trobat la forma definitiva d'aquest tema, encara necessito... Fins que no la tens, no? No respires. Però aquest és el drive, no? És el que diu el llenguatge, els cabalistes, no? En la mística hebrea dicen la emuná, no? Esa fe, esas ganas de hacer algo tan bestia, no? Que hasta condiciona tu sistema nervioso, no? Clar, quan perds això, s'acabó.
0: Cerebro en equipo no és un tractat tècnic, podríem dir, sinó que és un assaig vivencial, és tan rigorós com profundament humà, que connecta la neurociència amb l'experiència creativa, una experiència creativa com la que requereix, per exemple, com dèiem ara, la improvisació del jazz.

0: que aquest caos, no?, i que al final et porta amb una melodia...
1: Sí, bueno, la improvisació es visita de moltes maneres. En aquest cas, aquest tros que has escollit, Noemí, del disc Eden Club, que per cert és un disc que vaig enregistrar en directe.
0: En directe,
1: i la qualitat
0: es nota,
1: és prou bona.
0: I tant.
1: Es nota l'energia...
0: Clar.
1: Perquè, però no ho diries, eh?
0: No.
1: Doncs aquesta... Sí, aquí en aquest... En aquesta parcel·la, concretament, jo volia una massa sonora, no? Però la improvisació sempre està guiada o per un concepte o per un recorregut harmònic. Saps? Que moltes vegades la gent es pensa, ah, la improvisació, que avorrida o que difícil, o jo no lo entiendo, esto no lo entiendo, però és que és una qüestió d'energia. Jo moltes vegades en concert, per això dic, el concert per mi és la parcel·la sagrada, no? Allò no ho ha de tocar ningú. No, res té el poder de poder distorsionar aquell moment de comunió, no?, que és l'escenari. Però, cuidado, perquè l'ego sí que el pot distorsionar.
0: L'ego, eh?
1: L'ego és una forma molt... És un adversari moltes vegades generat per la por. Són nostres adversaris. Entonces, per això és important conèixer-se i llavors, a partir d'aquí, treure conclusions i buscar més enllà. No?
0: I, a més, tu també parles del treball en equip. Estem en una ciutat absolutament individualista i, en canvi, tu aquí fas també un cant a la creativitat amb ajut dels altres, en sintonia amb els
1: altres. És que però és que, mira, per exemple, en el món dels esports o en el món de l'empresa, vale, la neurociència es treballa, eh? Perquè l'equip... Un equip, és igual ara que sigui un equip de música, un equip d'esport, un equip de gent que està treballant en un projecte, és igual, no? A l'equip, el líder, no?, ha de saber donar-li a cada un el que veritablement sàpiga fer millor, no? Fes brillar el teu equip, no? I malauradament hi ha molts líders, no? I això no és que jo en tingui... molta experiència en aquest sentit d'haver estat sotmesa a líderes psicòpates dentro del mundo académico, no, en mi historial personal, per sort, mira, hi ha hagut de millors, de pitjors, però sí que sé que en el món de l'empresa hi ha molta gent, molts jefes que són psicòpates, no? Autèntics psicòpates que consiguen tot el contrari de lo que hauria de ser, no? O sigui, portar un burnout, saps? Fer que la gent agafi una depressió en comptes d'estar motivada. Quin sentit té això, no? Quin sentit té? Llavors, clar, jo penso que sigui neurociències aplicades, sigui una possibilitat de parlar, de contrastar, que hi hagi algú dins una estructura, no?, de col·lectiu, a les escoles de música, a les escoles de teatre, a les escoles de competició, no?, esports, a les escoles empresarials, on hauràs de sí o sí lidiar i treballar amb altra gent i crear equips, hi hauria d'haver més presència d'aquest tipus de matèries.
0: No? De fet, tu dius que se n'ensenya, no se n'ensenya.
1: A les escoles
0: de autoformar,
1: de música,
0: no?
1: Els conservatoris, encara que jo sàpiga, no. L'únic que constava és que a l'ESM hi havia una psicòloga, l'ESM, taller de músics, tenien una psicòloga, no sé si encara la tenen, però em va semblar una cosa meravellosa, que hi hagués una psicòloga, no?, allà, en plantilla, no?, per poder ajudar alumnes, perquè la gent està bastant... és un moment complicat.
0: Sí. De fet, tu fas una invitació lúcida i apassionada a entendre com funcionem quan creem, però per extensió, quan vivim.
1: Claro.
0: Perquè aquí és una manera d'entendre també la vida.
1: Total.
0: Entendre com funciona el cervell.
1: Entendre com funciona el cervell.
0: Per entrar en harmonia.
1: I després l'esperit, perquè d'allà vas directe. Jo vaig començar a trobar personatges científics, gent que tenien doctorats en física quàntica, gent que... neurobiòlogos de primera divisió, que ja havien entrat en discursos molt aparentment no científics, no? Com el fet de que tu mateix construeixes la teva realitat, i això és cert, no? El que passa és que, clar, dit així, pot sonar com molt a...
0: metafísic,
1: no? Sí, no.
0: No, i a més el que dèiem, el llibre Cerebro en Equipo t'ajuda molt bé a seguir-ho, és un llibre que et pot acompanyar, que el pots tenir a la toaleta de nit i un dia llegir un tros i un altre dia llegir un altre tros,
1: sí,
0: i que a més és una guia útil,
1: tot. No l'has de llegir de començament a final.
0: Per entendre el procés creatiu i les connexions neurològiques, i de fet comprendre el cervell per viure i crear, i tu dius, amb més llibertat també.
1: Crear amb més llibertat. Clar, i viure amb més llibertat. Però viure amb més llibertat no vol dir més salto. M'entens?
0: Sí, s'ha de treballar, tu també ho dius. Qui no treballa no li arriben les coses per...
1: La llibertat, sí, exacte. Jo crec que la llibertat és estar on tu vols, amb les persones que tu vols, i anar a dormir tranquil, bàsicament.
0: Que difícil. Doncs ja. Aquí una guia que ens ajudarà. Cerebro en Equipo, un treball de la Júlia Valle. I acabem amb aquest tribut a Carlos Cano. És un treball teu, concretament amb un tema, Un vaso de té verde. Que bonica. Doncs em sembla que acabem amb aquest tema.
1: Jo crec que sí que és un bon tema, eh? Bona idea.
0: Doncs moltíssimes gràcies, com deia Júlia, per haver estat
1: gràcies
0: aquí.
1: Gràcies a tu, Noemi. M'ha encantat estar aquí.
2: Y estaban mis ojos por la arena, mirando la luz violeta y pensando quién pudiera

0: Hi ha receptes que són molt senzilles. Si més no, l'Enric Herce ens les fa molt senzilles. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com tot el recull de receptes que teniu al llibre Paisatge a la Cassola, és un receptari de la nostra terra i de memòria familiar. I nosaltres hem dit, doncs, va, fem receptes aquest estiu, ens posem davant dels fogons, vedella amb bolets. És molt típic, no? És un plat molt, molt, molt quotidià, molt nostre.
1: Molt, molt català. De
0: fet, molt català.
1: Molt d'aquest llibre que diu Recetari de la memòria familiar, la vedella amb bolets...
0: Jo crec que tots... totes les cases alguna vegada hem menjat de vedella amb bolets.
1: Sí, d'una manera o una altra, però tothom
0: segur
1: ha menjat.
0: Sí.
1: I és un dels plats més tradicionals de la nostra cuina.
0: Sí, senyor. I per quatre persones, que sempre ho fem per unes quatre persones,
1: sí.
0: Quins ingredients necessitarem?
1: Primer de tot, la vedella.
0: Clar.
1: La vedella tenim que buscar, jo amb la meva receta del llibre poso gerret de vedella. Podem triar la vedella que vulguem, però que no sigui una vedella seca. Sempre busquem aquell que tingui una mica de col·làgen infiltrat.
0: Mm-hmm.
1: Un gerret o altres peces, una llata, alguna peça que saps que té col·làgen.
0: Si anem a la carnisseria del mercat, pues, ens la sabran dir. Volem fer vedella amb bolets. A veure, quina part ens
1: recomaneu? Llavors, en la vedella de bolets també hi ha una altra segona versió, que és quan la cuinem en filetets o quan la cuinem en daus.
0: Uh-huh.
1: A mi personalment m'agraden daus, però també existeix la vedella amb bolets també amb filets. Vale? Aquí parlem d'una vedella amb daus. 4 persones, 800 grams, 1 quilo de vedella.
0: Molt bé.
1: Depèn de la gana que tenim, com sempre. Més o menys. Els bolets. Bolets frescos. Els que toquin per temporada. A l'estiu hi ha uns, a la primavera hi ha uns altres. Si trobem frescos, frescos. Hi ha negres, rossinyols, rússoles... D'acord. Si no trobem frescos perquè al moment no n'hi ha, o no, el que sigui, bolets...
0: secs.
1: O bolets secs, també, fantàstic.
0: O de pot.
1: O de pot, o fins i tot bolets de cultiu. Per què no? Aquesta vedella, fas una vedella, per exemple, amb uns shiitakes, i és extraordinari. Té un gust molt potent.
0: Mm-hmm.
1: Doncs amb un shiitake, amb un xapinyó, un portofino, un d'aquests, també. I si no, els rovellons de tota la vida és el bolet ideal. I llavors, continuem. Com sempre, a la cuina catalana farem un sofregit, per tant, 2 cebes grosses, un parell de tomàquets madurs, un parell de grans d'all, el birranci, que no pot fallar mai en mm-hmm. aquests plats, una miqueta de farina per lligar la salseta, i llavors farem una picada amb una llesca de pa fregit, 10 ametlles torrades, 10, és un número molt exacte, eh?
0: Depèn de si són molt grans o més grans, o si t'agraden més ametlla o menys.
1: O si podem evitar no menjar-los alguna mentre fem la picada. Que també passa...
0: La temptació.
1: Acaba fent la picada en 3.
0: Sí. El julivert.
1: Cuinarem el julivert, cuinarem amb oli d'oliva, o si volem també, com sempre, tots els guisats a Catalunya, una mica de mantega de porc, tampoc passa res, queda bé. Sal, pebre... i amb això ja ho tindríem.
0: Uh-huh. Anem a l'elaboració. Com ho fem?
1: Ho farem. Cal dir que tothom fa la seva vedella amb bolets amb poquetes variacions o moltes, no? Aquí farem una receta molt tradicional. Primer els bolets, sobretot si són del bosc i són salvatges, diguéssim,
0: netejar-los
1: bé.
0: Sí.
1: Llavors menjar vedella amb bolets i amb sorra és...
0: No, fatal.
1: És terrible.
0: Podem espatllar el plat fàcilment.
1: Però de seguida.
0: Uh-huh.
1: I a més, renteu-los bé, eh? Vull dir, s'explica moltes manies de no passar per aigua els bolets, però...
0: No, millor treure la sorra.
1: Treure la sorra. Si són molt grossos, els tallem, els posem que vagin a mida cullera, eh? I això ja el tindrem. Posem la cassola d'oliva. Vaig molt de pressa. Posem la cassola amb l'oli d'oliva, al foc. Enrossim els daus de vedella, una mica, salpebrats, fins que quedin ben daurats. I els traiem i els reservem. En aquell oli que ens ha resultat, farem el sofregit amb la ceba, picadeta ben fineta, i quan sigui ben confitada, afegirem els alls i el tomàquet. I això deixarem coure fins que quedi un sofregit com ja sabem fer el sofregit, no? Fosquet i concentrat. Retornem la vedella dintre la cassola, afegim a la vedella una mica de farina, l'expulsem una mica. També podem fer la farina posar-se abans a la vedella. Abans d'enrossir-la, enfarinar-la una mica, i llavors això hi ha molta gent que ho fa.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Si no l'heu fet, jo, per exemple, no ho faig així, de poso a la farina. Fico la vedella, poso la farina, i barrejo una miqueta, i ja està. Li posem en aquest moment el birranci. Aquí també, si us agrada més gust de vi, li podeu ficar un bon raig de vi negre, també, o de vi blanc, el que vulgueu. El vi negre li va molt bé. I cobrim amb aigua calenta la carn, com sempre, no massa, la suficient, o si tenim una mica de brou també ho podem posar. Posem un brou de carn o de pollastre, llavors quedarà un estofat...
0: Encara amb més gust.
1: Encara més sabroso.
0: Uh-huh.
1: Ho deixem coure tapat, a foc lent, Això dependrà una mica de la carn, del tipus de carn que hem ficat, però en una hora i mitja, ja en tindré prou. Els bolets, a parts, els tenim nets, recordem, els saltegem amb una mica d'oli i una mica salpebrats, i res, no que es coguin del tot, una mica saltejat, i els poseu a la cassola, a la carn, quan la carn ja ha passat aquesta horeta. Clar, lògicament el bolet ha de coure molt menys que la carn. Llavors deixem coure tot plegat, bolets amb la carn, uns 25-30 minuts, i ja estem, mentre estem fent la picada, com sempre. Fem una picada amb el pa fregit, les ametlles, el julivert, i quan estigui fet, doncs l'afegim a la cassola els últims 10 minuts. Tapem i deixem reposar, si podem, doncs almenys mitja hora, una hora, o el que sigui. Com en totes aquestes recetes de guisat, el repòs li va molt bé.
0: Exacte. I ja ho tenim. Sí, senyor, podem fer-ho fins i tot d'avui per demà, no?
1: D'avui per demà, fabulós. A més, els estofats de vedell i el rebut, tot això, queda molt bé. Reposadet.
0: Doncs així ho farem, amb la vedella amb bolets, un d'aquests plats del receptari català que ens ha portat l'Enric Hercé. Enric, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Una nit de terror, la Quet ens ha dit, jo us acompanyo.
1: Això mateix.
0: Vindràs tu també?
1: No.
0: A passar por. Ah, ja deia jo.
1: Ni de conya.
0: La Quet ens ho diu i després qui vulgui que hi vagi.
1: Exacte, jo llenço la idea i amago la mà.
0: Exacte, nosaltres volem passar por amb aquestes cases estrambòtiques que la Quet ens va ensenyant i que avui ens portarà a passar por.
1: Exacte, aquestes sí que no les voldria a la meva immobiliària. Eh? Tot i que n'hem tingut alguna que sí, potser
0: exacte,
1: sí podria
0: ser. Exacte, la Quet Xampeny amb la immobiliària Orri, que això no ho hem dit. Doncs Quet, a veure, quines no tens a la teva immobiliària?
1: Aquestes no la tenim.
0: I tampoc voldries tenir les, perquè no sé si costarien de vendre, una casa que hagis de passar por.
1: Bueno, mira, bon preu, tot es ven,
0: També tens raó, tal com està.
1: No, i és veritat que hi ha algunes cases que a mi m'han semblat terrorífiques i de cop veus un enamorat i dius, mira, cada ulleta té la seva tapadureta.
0: Ah, segur, tens tota la raó. És veritat, és veritat.
1: Doncs sí, sí, aquí continuem el nostre viatge per cases esbojarrades amb aquestes ànimes tan, tan boges i ho fem amb aquestes pel·lícules de terror. I comencem, si us sembla, per la casa de la família Byers de Stranger Things,
0: Home.
1: Que es troba disponible a Airbnb. I aquesta casa va servir de llar a la família d'en Jonathan, la Joyce i el Will Byers. Es troba a l'estat de Georgia, a la localitat de Lafayette, i permetrà submergir-te en aquest misteriós ambient de la colpidora sèrie ambientada a principis dels 80. Val? Mm-hmm. Em va fer gràcia perquè el disseny ha estat meticulosament pensat fins al mil·límetre per ambientar sobretot en època. I aleshores, per exemple, doncs hi ha vídeo amb cintes VHS, que potser hi ha alguns de les persones que ens escolten que no saben ni què és.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, exacte. I que moltes
1: els
0: vegades
1: discs
0: no tens
1: de vinils, que potser això continua això sí. més mainstream.
0: Però els VHS moltes vegades que no tens el reproductor, no
1: exacte,
0: pots mirar-los.
1: Exacte, doncs
0: ja.
1: En aquesta casa hi és. I això, l'experiència està pensada per fer una immersió no només a la sèrie, sinó també en aquesta època dels 80. I fins i tot els hostes, es demana als hostes paciència amb els electrodomèstics, que com deien els 80, no tot era tan ràpid.
0: Clar,
1: tu no volies
0: bé.
1: Una cosa.
0: Està bé, està bé.
1: Això m'hi passa a casa amb els meus fills que diuen, bueno, però posa'm la cançó. Bueno, és que ara no està sonant a la ràdio, no la puc posar, no? O posa'm els dibuixos. No sé.
0: Sí, sí.
1: Aquesta idea de dir o ho fan
0: immediat,
1: o no ho fan.
0: Immediatesa, no. Doncs no, no.
1: Doncs en aquesta casa, a part de passar-hi moltes altres coses, doncs reclamem aquesta paciència, val? Disposes també d'un modern televisor per gaudir dels episodis de la sèrie en streaming. Podràs gaudir d'aquesta paret interactiva de llums nadalenca a la sala que caracteritza la sala d'espai.
0: Sí, que es comuniquen, amb els altres.
1: Exacte.
0: I, l'altre món.
1: Com ho dic jo, a mi no m'hi trobareu.
0: No.
1: Disposeu també de videojocs dels 80, que jo imagino aquells tipus Atari que teníem.
0: Que bons.
1: I tens a disposició com a vehicle per moure't per l'entorn bicicletes BMX que posa a disposició aquesta casa amb capacitat per 6 persones. Què et sembla?
0: Em sembla molt bé, doncs mira, no et dic que no.
1: Però jo ara t'he de dir que fa poc vaig tenir un curtocircuit a casa i vaig tenir un moment així que a casa meva es va tornar la casa de Stranger Things. No és que se n'anés la llum, és que tot anava així.
0: Una mica loco.
1: Sí, o sigui
0: bueno,
1: no cal anar tan lluny a vegades. Només que connectis el neutre amb no sé què, pots tenir-ho a casa.
0: Tens moment
1: sí,
0: terror.
1: Sí, i quan veus també la factura de tot, també moment terrorífic.
0: Exacte, un altre moment.
1: Bueno, seguim amb aquestes iniciatives puntuals que fa Airbnb amb motiu d'aniversaris, de pel·lícules. També va posar a disposició l'any 2021 la casa on es va rodar la pel·lícula de Scream. En aquest cas era els 25 anys de la pel·lícula, però aquest any justament és el 30 aniversari, o sigui que estigueu a la guaita els amants de Scream, que no sigui que la tornin a publicar.
0: És maca la casa.
1: Sí.
0: És molt maca, així com a, no sé, victoriana, podríem dir.
1: Sí,
0: o sí,
1: és aquest estil així americà.
0: Glorietes i tal.
1: En aquest cas era una proposta per passar la nit de Halloween i l'experiència oferia als hostes, primer de tots, eren rebuts per la gent Dewey Reilly, que és el xèrif de la saga, que és l'actor David Arquette. Després tenies l'oportunitat d'explorar la casa, on encara s'hi podien veure totes les marques de ganivets, de totes les carnisseries que s'hi han produït. Podies fer una marató de pel·lis també amb VHS, disposaves de línia telefònica exclusiva per comunicar-te amb Ghostface. També podies sonar el telèfon a tu, cosa que em semblaria encara més terrorífica. I bueno, barra lliure de snacks i també podies endur-te merchandising de la Nissaga. Sí que...
0: Home, interessant, interessant, sí, sí.
1: I ara jo t'he de dir que bé, la que em fa més...
0: La que més pot faria, oi?
1: Oi, que sí, nosaltres sí, una generació marcada per...
0: Per aquesta pel·lícula.
1: Mai he tornat a fer un passadís tranquil·la, sí, no? Sense pensar que al teu darrere totes les portes s'obrien, perquè ens traslladem a l'hotel del Resplendor.
0: Oh, quin horror.
1: Oh, sí o no?
0: Aquí no m'hi veuran a mi ni
1: no,
0: ni
1: a més
0: regalat.
1: És que el més fotut del cas és que són tres llocs on no t'han de veure, perquè ja veuràs, sí.
0: Ai, a veure.
1: D'entrada, l'hotel del Resplendor, la façana, l'edifici que veiem en els planos més com exteriors de la pel·lícula, és l'hotel Overlook, vale? Mhm. Aquest hotel està als Estats Units, ara no me'n recordo exactament, em sembla que era a Montana, però no estic del tot segura, i hi ha, doncs, això, l'espai... No, perdona, m'estic embolicant. L'hotel Overlook és on passava la pel·lícula, és el nom fictici de la pel·lícula. Val? Aquest hotel és un hotel real que es pot visitar i actual l'hotel es diu Timeline Lodge i està a l'estat d'Oregon. O sigui que podem visitar aquest hotel on es veien els exteriors de la pel·lícula. Val? Penseu que és un entorn que era una ànima tan crazy d'aquell hotel que feia tornar a boig el Jack Nicholson fins al punt de voler matar la seva família. O sigui que imagina't el viatge, no?
0: Sí, sí.
1: La pel·lícula de Stanley Kubrick, això, es va basar en aquest hotel pel que fa als paisatges i l'edifici, val? Es tracta d'un entorn, aquest que dèiem de les muntanyes d'Oregon, un entorn absolutament aïllat, de difícil accés, que és un paradís de l'esquí i que hi podeu anar perfectament. Vull dir que està obert al públic, com dèiem a la noia, a mi no ens hi veuran. No us feu il·lusions per això, els que sou molt amants de la pel·lícula, perquè el laberint no existeix. Això va ser fantasia de Stanley Kubrick i ni tan sols surt en el llibre en el qual està basada la pel·lícula, que és la novel·la de Stephen King. Continuem en aquest recorregut terrorífic per al Resplendor, perquè els interiors de Kubrick es van inspirar en l'hotel Avenir, situat al parc de Yosemite de Califòrnia. I aquests interiors, tot i que són inspirats en aquest hotel, es van reproduir en uns estudis. O sigui que la pel·lícula no es va rodar allà. Però si aneu, trobareu aquests passadissos infinits que dèiem que...
0: Que fantàstic.

0: de taules amb les cadires alçades perquè ja no hi havia vida allà, més que terror i mort, no?
1: Quin horror!
0: I diu que hi havia, a més, amenitzant aquesta situació, una música orquestral enllaunada que encara ho feia com més terrorífic. I aquella nit, Stephen King, que s'allotjava a l'habitació 217, en el llibre 234, en la pel·lícula 234, però a la vida real Stephen King estava a la 217, va tenir un malson en què el seu fill de 3 anys corria per aquells passadissos infinits mirant enrere amb els ulls ben oberts i cridant, i el perseguia una mànega d'incendis. Txan-txan! Explica l'escriptor que es va despertar completament suat, a punt de caure del llit, però amb una novel·la clara a la seva ment, que va ser El resplendor. Ah. Aquesta gent de l'hotel Stanley Hotel han tret, com no, fruit d'aquesta experiència aterridora, i prometen, doncs, es pot visitar, o sigui, pots allotjar l'hotel, que continua estant obert, pots allotjar-te a l'habitació 217, estic segura que amb algun suplement, la suite del pànic, i a més promet, doncs, bueno, que poden produir-se, doncs, alguna activitat paranormal.
1: Paranormal que et sorprendrà, evidentment.
0: Evidentment.
1: Terroríficament. Què tal? Gràcies per haver-nos ajudat a buscar un lloc per passar por aquest
0: estiu. Amb ànimes esbojarrades.
1: Exacte, que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: La primera pedra, amb Noemí Poll.
3: Ens agrada tenir les claus adequades per prendre les millors decisions en matèria de sostenibilitat.

0: La Sònia Flotats és la directora de MOVE, aquesta plataforma Moda Moviment que intenta accelerar la transformació del negoci de la moda cap a un model més sostenible, més innovador, i per tant amb ella ens agrada parlar justament de tot aquest sistema per la sostenibilitat en la moda. Sònia, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui estem parlant de falsos mites aquest estiu i parlem de la indústria de la moda quan es diu que és la segona més contaminant del món. Cada vegada ho fan més gran, això, no? I cada vegada sembla que la indústria de la moda és un monstre horrorós davant de la sostenibilitat. I dius, no, no és la segona més contaminant del món.
1: Exacte. Avui vinc a això, a desmentir falsos mites, i és una cosa que, ostres, em fa ràbia. Aviam, partim de la base. La indústria de la moda té un impacte molt gran en el medi ambient i en les persones. També en positiu, amb dades de producte interior brut, amb dades de creació de llocs de treball, etc. Però també és cert que el ser tan gran té molts impactes. Però estic farta de llegir amb els diaris que això comença en la segona més contaminant del món, anar a conferències, tot això, com que per fer, no sé, posen uns texans, una samarreta, 2.700 litres d'aigua. Això d'on ho hem tret?
0: Sí.
1: Vull dir, jo m'agrada parlar en propietat i vaig estar buscant informació de l'Agència Europea de el medi ambient, que al final doncs, són dades oficials i que en principi ens les creiem, i en cap lloc surt això. De fet, apareix que depèn de perquè també de més impacte al medi ambient. Què vol dir això? Doncs, per exemple, amb ús d'aigua, doncs és la tercera. La segona és la tercera. Per davant tenim, i gairebé sempre la tindrem, l'alimentació, òbviament, perquè és una indústria molt gran, totalment necessària, necessitem menjar,
0: clar.
1: Amb la qual aquesta...
0: I també necessitem vestir-nos, no?
1: Exacte, però també necessitem vestir-nos, potser no tan i tan variat, però necessitem vestir-nos i és una manera també d'expressió, de sentir-nos,
0: de creativitat, també.
1: De creativitat, de felicitat, inclús, que ja ho sabem que potser són coses buides o no ho sé, però al final ens fa expressar-nos i també la roba és algo important. No,
0: sí, sí,
1: no
0: és un acte social, el fet també de vestir-se, no?
1: Sí, sí, és aquella, no sé, aquella americana que et poses per anar a aquella entrevista de feina, no? O aquella reunió.
0: Que transmet seguretat.
1: Exacte, aquells texans per sortir, que dius, avui vaig amb aquests texans i vamos.
0: I triomfo.
1: I triomfo, exacte, doncs això. Doncs això, amb aigua és la tercera, per sota de l'alimentació i tot el que és oci i cultura i activitats culturals, que déu-n'hi-do, que no sé ben bé d'on va aquest impacte d'aigua, bueno, amb oci, per suposat, tot el que és viatges però, o esports d'oci, però tal. Amb l'ús del sol, de la terra, també la tercera, per darrere, òbviament, de l'alimentació també, i tot el que serien els subministres, que és cert que també és quelcom molt essencial, no? L'aigua, la calefacció, l'electricitat, però no és la segona. Amb emissions d'efecte d'hivernacle, no? Dels gasos d'efecte hivernacle, que també, ostres, la indústria contamina molt. La cinquena, per davant tenim tot el que són subministres, alimentació,

0: transport, oci, cultura. També, tornem aquí. I amb l'ús de matèries primeres, és a dir, tot el que necessitem per fer, les matèries primeres que necessitem per fer la roba, o les naturals, o les sintètiques, el petroli, el cotó, etc., també estem amb la cinquena, per darrere de l'alimentació, subministres, transport i compte, mobiliari, que també que el com molt necessari, però que tampoc necessitem tantíssim.
1: Clar, clar, de fet, el que hauríem d'anar és en contra del consumisme sec.
0: Exacte, o sigui, aquí el que es tracta és de reduir consums i de reduir impactes. I, òbviament, les empreses del negoci de la moda tenen molta responsabilitat i molt a fer i molt a millorar, perquè segur que totes aquestes indústries ho poden millorar i la de la roba també. I, de fet, ja ho estan fent, reduir això, la quantitat de roba que comprem nova en benefici de la de la segona mà, que ho hem parlat, i l'altre dia hi hagia, per exemple, que, jo què sé, per posar una marca, H&M, un gran monstre de la indústria, doncs, ostres, de l'any passat amb aquest any ha incrementat la venda de roba de segona mà un 31%, i és gairebé un 1% de la seva facturació, que és molt poc, però és molt en comparació amb tot el que factura un grup tan gran, que l'1% sigui la segona mà, no està malament.
1: I a més és molt pensar en d'on venim, no?
0: Exacte. I també aquest mateix grup, mira, he agafat dades d'ells perquè vaig llegir una notícia justament que sortia, no? Però que aquests impactes, les emissions, han reduït amb un 91% des del 2019 amb ara, un 91%, les seves fàbriques que treballen amb no renovables, amb carbó. O sigui, imagina't, vull dir que cada any de coses s'estan fent i que també jo és un sector que m'estimo molt i que crec que porta moltes coses bones i també em ve de gust per això, desmuntar aquests falsos mites i parlar en positiu i també tocar-li la cresta, òbviament, que no baixin la guàrdia i que
1: segueixin fent pressió, però nosaltres també hem de fer militància i, per tant, reduir el consum sec de segons quines peces. D'això ens passem el dia parlant de Sònia, nosaltres aquí.
0: Sí.
1: És a dir, més val comprar una peça però que sigui de qualitat, que estigui feta amb matèries que sabem d'on venen, amb quilòmetre zero, totes aquestes coses.
0: Clar,
1: que hem d'anar insistint.
0: Si els hi prioritzem això, ens donaran això, clar, també és així.
1: Es veuran obligats a seguir les normes de la sostenibilitat.
0: Exactament.
1: I en això estem aquí. Doncs avui hem volgut trencar amb aquest fals mite de que la indústria de la moda és la segona més contaminant del món. Doncs no, moltes vegades és tercera i a vegades fins i tot cinquena. I n'hem volgut parlar amb la Sònia Flotats, que sempre ens parla de sostenibilitat i del món de la moda. Sònia, moltes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.

0: En el temps i ho fem amb el Marc Segués, el Pau Subirà i l'Albert Colell. Ells tots junts fan els ulls de Clio. Bon dia a tots tres.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? I ens porten aquest... Ells fan aquest podcast de curiositats històriques i aquí ens en porten unes quantes. De fet, tres, eh?
2: Tres. Sí, són d'aquelles que pots explicar els sopars i quedaràs com una persona divertida i interessant.
0: Sí, és veritat, està molt bé. Doncs va, Pau, explica'ns la primera història.
3: Vinga, va. Parlant de sopars, avui començarem amb una pregunta senzilla, que és la cervesa què?
0: La cervesa què?
3: Cervesa què? Ens agrada o només ho fem veure i saps allò que t'has d'aguantar els ulls? No,
4: ben freda, sí.
5: Jo crec que però que allò, el primer cop que la veus com per pressió social dius, ostres, tampoc m'agrada tant el primer cop que la proves.
0: Amargueix, amargueix el primer cop.
5: Sí, no esperava aquest tipus de gust, però després amb els anys dius, no, molt bé.
2: Sort de
5: les
2: clares.
3: Clar. Doncs imagineu-vos si el primer cop que tasteu la cervesa és perquè us en cau un tsunami al damunt. Avui us porto la història d'una pobra gent que, és a dir, independentment de si els agradés o no la cervesa, en un tres i no res se la van trobar per totes bandes. Som a Londres, l'any 1814, i farem com una pel·lícula avui. Ens estem passejant tranquil·lament, som treballadors d'una fàbrica de cervesa, que és, si podries llegir, Albert, com a expert en anglès d'aquest programa, el nom de la...
5: A la Horseshoe Brewery.
3: Aquesta mateixa.
5: Jo crec que ho he dit prou bé avui.
3: Sí, no, avui perfecte.
5: Aprovat. Només avui.
3: Doncs treballem en aquesta empresa, que és una de les empreses cerveseres més grans del moment.
2: Ja teníem el Santi Balmes per
5: allà,
2: en aquella època.
3: Sí, treballava allà.
5: En aquella època podria haver estat treballant en una fàbrica de Londres.
3: Mentre ens estem mirant un dels tancs més grans on hi tenim la cervesa en fermentació, observem que alguna cosa no va bé.
2: Algú se n'ha begut un tros.
3: Sí, no, saps allò que mires i dius, passa alguna cosa, però no sé...
5: Està
3: no sé
5: fallant algú, no...
3: Intentem mirar què és, però de seguida veiem que és més útil córrer que no pas quedar-se allà. Resulta... sí, això és perquè els treballadors, mentrestant, estan cantant això tota l'estona.
5: Ah, sí, mentre van treballant, allò amb alegria...
3: Sí,
5: saps com els... A Londres, a Londres de 1814...
3: En castellà, perquè així se'ns entenem, entenem
2: com
3: més.
2: Com els nans de la Blancaneus, no?, amb la seva cançó de Aibó, Aibó, doncs ells amb el cul al vol.
3: Cadascú la seva temàtica.
5: Clar.
3: Sí. I, doncs res, resulta que val més marxar corrents perquè aquell tanc gegant explotarà al cap de pocs segons.
2: I quan hi ha pocs litres, no? Poca cosa.
3: Exactament, uns 610.000 litres de cervesa surten a tota pressió i arrosseguen tot el que troben per davant. Però és que resulta que, a més, amb aquesta pressió, els tancs del costat també rebenten. I l'onada de cervesa s'estén fins al 1.400.000 litres de cervesa.
0: Onada, ja ho has dit.
3: Exacte, sí.
2: Creus que hi havia gent que, veient tota la cervesa venir... obrien la boca i es quedaven quiets, com... És el millor dia de la meva vida!
3: És un dels mites que hi ha sobre aquesta història.
5: Gent amb les xerres buides anant agafant.
3: Resulta que quan l'onada surt de la fàbrica, comença a inundar carrers i a destruir cases, i fins i tot es reporten 4 morts.
5: Ui, mare meva.
3: El barri, en un moment, queda completament destruït i, encara que ho pugui semblar, a ningú no li venia de gust, com tu, Marc, deies, sortir al carrer a omplir galledes de cervesa per consum propi.
2: Sabies brevat, ja, és normal.
3: Clar, sí, devia ser això. Devia ser això. Més aviat el que feien era mirar la manera de com frenar l'avenç d'aquella onada gegantina. Oita, com baixava la cervesa.
0: Ui.
3: Imagina't que estàs a casa teva, mirant, com si fos ahir, i de cop mires per la finestra i està baixant un tsunami de cervesa.
2: Que llavors la teva dona torna al vespre de treballar i diu, i la casa què? I tu?
3: Aquest olor.
2: Una onada de cervesa. Com tu creus?
5: Hosti, papa, inventa't una excusa millor. Sempre estem igual, que és un bevedor.
2: Exacte. Almenys dutxa't.
3: Mare meva. Doncs tenim això, 8 morts, edificis destruïts i un barri que va haver de tornar-se a aixecar de nou. Unes pèrdues materials que es van valorar en $23.000, però, atenció, no va haver-hi cap responsabilitat penal.
0: Ah, no?
5: Sí, però van morir 4 persones, eh?
3: 8 persones.
5: Ah, 8 ja.
3: Sí, primer en 4, el balanç final...
5: I després 4 més.
3: 8 persones. L'acte va ser considerat per la justícia voluntat de Déu. I al cap de ben pocs mesos, la... Albert.
5: Ah, la Horseshoe Brewery.
3: Tornava a produir cervesa a dojo.
5: Amb Santi Balmes treballant i cantant a dintre.
3: La gent cantant alcohol. En fi, aquesta és la història.
0: Doncs déu-n'hi-do. Marc, què, tu ens portes a un altre tsunami o no?
2: Jo crec que faig una mica de justícia, perquè seguirem el programa tal com haurien hagut d'acabar els responsables d'aquesta empresa cervesera, que és detinguts. Que la detengan es una mentirosa, malvada y peligrosa. També ho farem viatjant enrere, en concret 102 anys, per reviure la història de la detenció d'un dels catalans més universals de tots els temps.
3: Aquesta cançó és la que canten els funcionaris de presons.
2: Exacte. Cada gremi té la seva.
0: Clar, clar, clar.
2: Noemí, t'atreveixes a dir quin, quin català universal podria ser?
0: No sé, ni idea. És que, clar, n'hi ha tants.
2: Anem avançant i, si vols, llavors, si et quadres en algun moment...
0: Alguna pista.
2: Et tires a la piscina.
0: Sí.
2: Jo, sorpresa, perquè la causa principal per acabar engarjolat va ser ser i parlar català.
0: Sí, res nou, no?
2: Exacte.
0: Mica, no ens sorprèn.
2: Passava bé fa 102 anys i segurament passarà d'aquí 102.
5: Com no ha de passar... Ah, no.
2: Tant de bo, perquè això vol dir que seguiran parlant català. En fi, fem una mica de radionovel·la. Som a l'11 de setembre del 1924. Com cada diada, molts barcelonins volen celebrar l'honor als caiguts per la pàtria amb una missa a l'església dels màrtirs Sant Just i Pastor al cor del barri gòtic de Barcelona. Però aquell any hi havia un petit impediment, que era la dictadura de Primo de Rivera, que l'havia prohibit, no cal explicar-ne els motius. Tot i així, un ancià d'uns 70 anys, primera pista, molt de missa i molt catalanista, més pistes, es va apropar a les portes de l'església i va intentar entrar-hi. A ell, cap dictador de pa sucat amb oli li prohibiria retre honor als seus oint missa. I així va anar, segons els diaris de l'època. Heu de ser l'1 i el 2, com vulgueu.
1: Sí. ¿Dónde va usted?
5: A missa.
1: No se puede pasar.
5: Doncs jo passaré.
1: Usted no passarà.
2: Aquí, en aquest moment, és quan el policia espanyol agafa el nostre català universal del braç.
5: I ara, per què m'agafa el braç?
1: Siga usted.
5: Ja sigui vostè policia, o qui sigui que no deixi entrar els fidels del temple de Déu, és un criminal!
2: En aquest punt, el policia decideix detenir el nostre català universal i el porta a la comissaria.
1: ¿Cómo se llama usted?
5: Antoni Gaudí.
1: ¿Y qué edad tiene?
5: 71 anys.
1: Profesión?
5: Arquitecte.
1: Pues su profesión le obliga a hablar.